0: tensió fins a 10 graus.
1: Ai, una setmana de contrastos en l'horatge, com estem observant, i com el programa, que d'una cosa passem a l'altra, anem cap ací, cap allà. Avui ens detindrem a raonar sobre la intel·ligència artificial. Mireu, demà el Papa Lleó XIV arriba a Espanya i ens acaba de deixar una encíclica molt elogiada, sobretot quan parla de la IA, de la intel·ligència artificial. Diu el Papa que la IA deu de servir al bé comú i no a quatre que estan enriquint-se de manera obscena a costa dels demés. Interessant com anda... Ha deixat el Papa en este temps on estem preocupats cada vegada més per si la IA ens llevarà la faena i com està ajudant-nos a difondre bulos, notícies falses o com enganxa els més menuts. Tot això entre altres inquietuds que avui tractarem.
0: Avui parlem d'això i de lo ràpid que va tot en la intel·ligència artificial a un elogi d'agafar-se les coses en calma. En calma i en consciència. És la nova novel·la de Jesús Carrasco titulada El Detalle. De Jesús potser recordeu el seu debut amb Intempèrie, que va ser portada al cine per Benito Zambrano. Parlem amb ell a les 6 i 10. Una novel·la que va també de... Jo crec que qui més qui menys ha passat per una crisi de parella.
1: Ai, sí, és una cosa que ens sona, la veritat que sí. Bueno, calma, consciència i sentit de l'humor també està d'allò més bé. Idees xulíssimes. A partir de les 6 i mitja ens visita Pau Gómez a contar-nos les estrenes de cine de la setmana. Excel·lent cinema espanyol amb Cel meu, infern teu o Cada dia nace un listo, dos pel·lis de les que ja parlarem amb els protagonistes així al programa. I també arriba Luz, una interessant proposta sobre els secrets d'un retorn que interpreta el gran Alberto San Juan.
0: I parlant d'economia, de l'informe que acaba d'eixir sobre la riquesa mundial al 2025, que ens deixa dades brutals sobre les que cal pegar una pensada ben seriosament. I obrim programa, avui, parlant de ciència.

0: I parlem d'eixa ciència i eixa tecnologia que ajuda a les persones. Aquella que millora la vida de la gent, la que fa que la nostra rutina siga una miqueta més fàcil. Encara ens agrada més si eixa tecnologia està desenvolupada així a casa nostra, Gemma.
1: Concretament a Castelló de la Plana, a la UGE, la Universitat Jaume I. Allà s'ha creat un dispositiu que fa possible que una persona puga tornar a fer tasques bàsiques. Com que, vos diré jo, com escriure, pentinar-se o altres coses, pot ser no tan bàsiques, però imprescindibles com fer una carícia que puga usar o trencar plastilina, què sé jo. I ho han fet amb una pròtesi de mà elaborada amb materials de baix cost. Una passada.
0: Una autèntica passada. Tecnologia d'aplicació per ajudar a les persones i, com vos diguem, feta a casa. El projecte UGE Hand, hand de mà en anglès. Una invenció que no deixa d'acumular premis. Este 2026, per segon any consecutiu, ha guanyat el campionat d'Espanya de pròtesi de mà. Sinó que ja d'entrada, enhorabona.
1: Sí, senyor, i la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-la. Mar, bona vesprada.
0: Hola, Mar.
2: Bona vesprada, companys. Exacte, es tracta d'una pròtesi de mà que a més pretén ser un dispositiu a l'abast de tot el món, que siga d'accés lliure per a les persones que la necessiten i que puga fer una miqueta millor la seva vida. Jo estic ara mateixa a la UGE, a la Universitat Jaume I de Castelló, a l'Espai Tech, que és on estan desenvolupant esta UGE Hand, un grup d'alumnes, un grup d'estudiants d'ací de la universitat que treballen dia a dia amb aquestes pròtesis. De fet, estic davant de molts d'estos dispositius, alguns d'ells elaborats amb, la majoria, de fet, elaborats amb una impressora 3D, amb totes eixes formes que treballen de forma mecànica. És una autèntica passada el treball que han desenvolupat estos alumnes de la Universitat Jaume I. I estic amb alguns d'ells, estic amb Vitisam, estic amb Miguel, estic amb David i estic amb Abel Ida, que és el desenvolupador principal d'este projecte. Bona vesprada, Abel.
3: Hola, buenas tardes.
2: I estic també amb José María Valladolid, que ell és l'usuari, el que d'alguna forma testeja que totes aquestes pròtesis funcionen bé. Bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: A veure, primer de tot, que ho han comentat els companys, enhorabuenísima a tot l'equip per eixe campionat, eixe segon campionat consecutiu guanyat este 2026, que imagine, Abel, que va ser tota una alegria.
3: Sí, la verdad que una alegría después de tanto trabajo, de meses de ensayo y mejoras, y tener esa recompensa, pues se agradece también.
2: Que hem vist en els vídeos, podeu accedir si voleu a les xarxes també d'UGE Hand per a veure com va ser també eixe campionat d'Espanya, un campionat on José María, que és el que du la pròtesi, havia de desenvolupar una sèrie de tasques a una velocitat, hem de dir, José María, vertiginosa. És una passada.
4: Sí, jo crec que tenen que entrenar més perquè jo és que tinc facilitat per portar la mà. I
2: UGE Hand per a veure com va ser també eixe campionat d'Espanya, un campionat on José María, que és el que du la pròtesi, havia de desenvolupar una sèrie de tasques a una velocitat, hem de dir, José María, vertiginosa. És una passada.
4: Sí, jo crec que tenen que entrenar més.

0: que sembla una pel·lícula... Mira,
1: surreal.
0: Estava mirant el premi merescudíssim a Carmen Machi, Premi Nacional de Cinematografia. Pues una pel·lícula d'aquelles, una comèdia d'aquelles d'embolic protagonitzada per Carmen Machi, crec que no li arriba...
1: Ni a la sola
0: del taló, lo que va a contarnos Susana Golf ahora mateix en la crónica social. Un momentet.

0: La vesprada de punt.
1: En vol i bàsquet al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 18:45, quarts de final de la Copa del Rei, des del Centre de Tecnificació d'Alacant, Orneo Eon Badaosca. I des del Bilbao Arena, segon partit del play-off pel títol de Lliga. Este divendres, des de les 18:45, l'emoció de l'esport es viu al Punt a Punt.
0: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: El temps, com cada dijous, de parlar, que és el que hi ha en el paper cuixé, en la crònica social cada vegada. Lo del paper cuixé era un lloc comú que utilitzàvem en una època en la que existien els quioscos, sí, i les revistes es compraven el dijous.
1: És un
2: poc temor d'ella, eh? Ara la gent no diu què?
0: Lo del cuore! Això sí. Ara te dic una cosa, és de veres que ha canviat radicalment el panorama per a moltes coses i també per als setmanaris de les revistes del cor, encara que les clàssiques continuen mantenint-se, però els personatges, fem un repàs i trobarem els clàssics. Sí. Isabel Pantoja o la incombustible Bàrbara Rey.

0: és un tema que la
1: marioneta de la música agranda la seva llegenda,
2: eh? Posada al dia per la seva filla, la DJ Sofia Cristo, eh?
0: És que és grandeta,
2: això és Bàrbara Rey.
1: És un remix.
2: Exacte.
0: Bàrbara Rey remix.
2: Bàrbara Rey remix.
1: Por la Sofia, que és un tema que li falta un poquet d'energia, però energia vull dir per a la pista de baile. Però és una declaració d'intencions, home. Aquí
0: les sombres
1: jo...
0: per a mi són com marionetes de cartó, ximpunt tragatrà.
2: Ahí la tens, a Bàrbara Rey.
0: Què li passa ara?
2: La dona. Què
1: fa? Hi ha un ressorgiment, diguem, de Bàrbara Rey. Si alguna volta estiguera de hores baixes, perquè que Bàrbara Rey, quan parla, puja el pa, no?
2: Puja el pa, sí. Mira, està fent una sèrie. Es va caure fent la sèrie.
0: Recordo un bac.
2: Sí. Però
1: ella de protagonista de... O sea, fent un paper d'actriu.
2: Sí, d'actriu.
1: No, no s'interpreta ella mateixa.
2: No. A més, ets lletja.
1: Ah, sí?
2: Sí. Ella diu, ja tenia jo ganes de dir
0: de
2: vella
0: demostrar
2: i de lletja. Sí. Es va caure i tal.
1: Estic ara recordant en el baúl de los recuerdos. I Bàrbara Rey en els anys 70 va fer una d'aquelles pel·lícules. Claro, era el moment del boom del cine ese.
2: Sí.
1: Ella va fer una pel·lícula molt arriscada.
2: Sí.
1: En la que hi havia una relació...
2: Home, amb Rocío Dúrcal.
1: Amb Rocío.
2: Me siento extraña, per favor, per favor.
1: Que eres un pou de saviesa i de cultura. I també
2: I dans.
1: A veure, què me vas a dir
0: no,
1: a mi?
0: Però
2: això va ser mític.
0: Ho has leït en els llibres?
2: Efectivament.
1: Claro. Ostres, i no sé si recordeu la peli, molt impactant per a l'època, una relació, en fi, entre dos dones, una relació lésbica, si val a dir.
2: Sí, totalment.
1: És que no sé molt bé, en aquestes coses hi ha que utilitzar les paraules.
2: Sí.
1: I ell és molt...

0: llegides, diguem, per el maquillatge, això, per una relació carcelària. Era una cosa intensa. Claro. O sigui, que ella està lletja i fa un paper d'alguna cosa que fa com a actriu.
1: Però que s'ha caigut un bac, la dona. Però i s'ha fet molt de mal o com?
2: No, res.
1: Un xicotet d'això.
2: Ella va tornar al rodatge el mateix dia i tot. Però sí que ha tingut un disgust perquè ha mort el Frank Francés, que recordeu qui era Frank Francés.
0: Grandes momentos, Rocío Tómbola. El jugador de pádel. Que en el seu currículum era que era francès. O sea, ¿usted qué es? Va venir un dia al xulló de Tómbola. ¿Y usted qué hace? Pues yo, soy francés, ¿vale? Y lo sé que fea era que era monitor...
2: Sí,
0: de pádel.
2: Sí, a Marbella.
0: De pádel
2: a Marbella.
0: En el club de campo de la urbanización, no sé cuántos. Sí. No estén parlant de un... Bueno, pero este era el muchacho.
2: De un Rafa Nadal.
1: No entrenava selecció.
0: Bueno, però era un buen horro.
1: Era un
0: buen horro.
2: Una relació que va durar mesos. Mesos només,
1: Pues va ser cundidora, a nivell d'exclusives. Vull dir, va ser cundidora.
2: Sí, i ja està.
0: I s'ha mort este xic.
2: I el xic s'ha mort molt jove, 62 anys,
1: Ahí va.
2: 62 anys, sí. Va morir. I ella l'ha fet una declaració d'amor, una cosa tremenda, clar.
1: Ah, sí.
2: I allò que va durar mesos, que va acabar com ni te conte.
1: Desastre.
2: Ni te conte. Que jo no sé si recordeu que li va fer el fill... unes fotografies a Mònaco, nus, els dos, que volien vendre a l'interviu. Després es va dir... El fill d'ella.
1: I aquest pobre xiquet s'ha passat la vida fent fotos per vendre. Sí. Jo pensé que l'explotació infantil...
0: Perquè diuen que les del rei de la paella les va vendre.
2: D'ahir va vindre, sí. Que el va contar.
1: I damunt el xiquet va retratar a sa mare i al Frank despullats en una
2: platja. Fent cosetes a una platja de Mònaco. O sigui, afectant. Una cosa, imagineu la història. Doncs ara ella l'ha fet una declaració d'amor.
0: Un elogio.
1: Perquè li haurà sabut mal que falta la persona.
2: De tal manera que ahí sí, Sílvia Salas, que és una altra... que va ser un altre ex de Frank Francés.
0: Sílvia Salas,
2: però Sílvia Salas té un fill amb Frank Francés.
1: Sí. Va ser una relació més...
2: Sí, més
0: la viuda,
2: seriosa.
0: Ja,
2: no, la viuda tampoc. Però...
0: Va durar també una rosa.
2: Van tindre un fill. I ahí sí dient que on va Bàrbara Rey de viuda d'Espanya. Que ese títol és de la Pantoja, però bé, que on va, que ja s'ha autoproclamat viuda d'uns quants,
1: de l'home de veritat.
2: Cristo, clar, i de no sé quants, del no,
0: com es diu? I l'emèrito. Larga vida, l'home, que no vull
2: preparat,
0: jo que se muiga.
2: Prepara't quan vinga l'emèrit, no?
1: O sigui, que la Bàrbara en xarxes li ha dit al Fran Francés quanto te quise, que bonito fue, jo que sé, alguna cosa dixi, així una coenteta tota la pinta.
2: Exacte.
1: I la Sílvia Salas ha rebotat a tope.
0: I què ha dit?
3: Hace 2 meses que fallece mi madre, yo voy a casa de mi hijo a pasar esas navidades junto con mi hijo y mi hijo me dice, mamá, mi padre está muy mal. Y yo le digo, vete. Pero le voy a escribir una carta a Alejandro, te pido que se la des. Y en esa carta yo también le doy las gracias, porque gracias a haberlo conocido tengo el hijo que tengo. Y perdón, porque también soy humana y también te he podido hacer daño.
2: Ella compungida també,
1: No, ella està afectadíssima.
2: Ella compungida també, Sílvia, però bé, que no es creua Bàrbara.
0: Ja serà major, i, això.
2: Sí, clar, bueno. 20... Clar, d'això fa 20 i tants anys. De tota manera, la història que us volia contar és una altra, de Bàrbara Rey.
0: Bueno,
1: que me dius, encara tens més coses.
0: Se'n recordeu de los posados de verano, que és molt de Norma Duval.
2: Sí,
1: de Manu Duval, de Ana Obregón.
0: De Obregón, muy bien. Bueno, pues Bárbara Rey,
2: también,
0: con todo su poderío, ha fet su posado veraniego.
4: Sapore di sale, sapore di mare, que hay sulla pelle.
0: Però clar,
1: però això a hores d'ara, a dia d'avui,
0: ha fet un posado. Sí. Y como pósanos en escena, como si fuera un cuadro, descríbenos el
2: posado. Este es un posado más práctico, digamos, más práctico, más casola. ¿Por qué? Porque ella está a la playa, a Marbella, eixint del mar como
0: Úrsula Andrés.
2: Exacte, como Úrsula Andrés, pero hi ha un elemento que no encaixa. Què porta la mà, Bàrbara? Ella en biquini, estupenda i tal, però què porta la mà? ¿Qué porta la mano? ¿Una bolsa de marca? No.
1: Un flotador.
2: ¿Un flotador? No. ¿Una toballola? No. ¿Qué porta la mano? Sí, una garrafa de agua de 100 litros.
0: Pero,
2: una garrafa de agua de 100
0: litros.
2: Pero
0: una marracha no, que no, lleva... no es sangría, ni es agua.
2: De agua de mar.
1: Ella, pero que le lleva todo el glamour al posado.
2: Ella carga 100 litros de agua de mar.
0: Se sí. entra a la mar y se, a poar y se va agua a de
2: casa,
0: la mar.
2: Sí, señor. Y se va qué? A casa amb l'agua. I us me preguntareu, i per a què?
1: I per a què?
0: I... Per a què vol agua de la mar?
1: Per a què? Per a què fa el posado?
0: Que n'hi ha un senyor, així en Magufo, por ahí... que sí, sí, l'ha fet entrevista, que fa la dieta del delfín. Ah. Heu vist això? I que aboga, aquesta persona, perquè diu que beure aigua de la mar és molt saludable.
2: Efectiva.
0: No estarà siguiendo la dieta del delfín,
2: senyor.
0: La delfina.
2: Sí, senyor, que llestes. És que sap molt, Ximo. És que Ximo sap molt. Aleshores, s'emporta l'aigua...
1: Mira, tots els dolfins. És una protesta. Una protesta reivindicativa des del...
2: No ens porteu l'aigua.
1: Deixeu-nos la nostra dieta.
2: S'emporta l'aigua a casa.
0: La
2: bull. S'evapora l'aigua.
0: Ah, sí?
2: I es queda la sal marina casolana.
0: No me digues que fa sal marina a casa.
2: Química de primer de l'ESO. Sí.
0: Però esto es el quimicefa. No, procure no hacer esto en casa, que diuen en
2: Noruega. He fet una investigació.
1: Perquè la vora de la mar, jo què sé, n'hi ha unes coses...
2: Ahí està la cosa. He fet una investigació científica i la ciència desmunta la teoria de la sal casolana. Clar que sí. Perquè, primer error, el principi d'evaporació.
0: Sí.
2: El calor només evapora l'aigua, el que és l'aigua.
0: Sí.
2: Però els metalls pesats, els químics i els plàstics tenen uns punts d'ebullició de milers de graus. Per tant, ahí es queden.
0: O sigui, tots els plàstics es queden
2: allà. Tota la porqueria, tot el mercuri, tot el plom...
1: Les muntanyes de fem que nosaltres els humans llancem a la mar...
2: Tots els objectes que no descriuré així... Per
1: correcte.
2: Per respecte.
1: Però que se'ls podem imaginar perfectíssimament.
2: Tot ahí.
1: A més, que tu te banyes tota a la vora de la mar amb tota la crema i tota la suoreta de
2: l'antia
1: consol. Jo que sé, tota l'aigua.
2: Tot es queda la sal.
1: I esto arroplega en la garrafa i bull en casa.
2: Tot ahí concentrat a la sal.
0: En fi.
2: No.
0: Bàrbara, algú li ha dit Bàrbara, igual no, però si ella es veu tan estupenda. A l'OMS li ho ha fet un comunicat.
2: L'OMS.
0: A l'atenció de Bàrbara Reyes.
2: L'OMS recomana consumir sal iodada. Aleshores, vés-te'n al supermercat, que val, que ho he mirat també, 60 cèntims al súper.
1: Que si no es perd diners.
2: I no cargues amb la garrafa d'aigua, que a més estropea el posat. No?
0: No.
1: Home,
0: jo vull dir sí.
1: A veure, un passa.
0: Una barraixa en un posado de biquini no queda bé. Però bueno,
1: Chico, i si figures que agafessis aigua perquè vol ser ecològic, que l'agafessis en una garrafa de plàstic reutilitzada, jo què sé, todo mal.
0: És que todo mal.
1: És tot un no cruzar la passarel·la, un desastre. Bàrbara Reyes, nunca dejarás de sorprendernos.
0: No,
2: los hombres para mí son como marionetas.
0: Como marionetas de cartón.
2: Ahí está.
0: Bueno, la bomba de la semana ya va, la bomba de la sección de sociedad.
1: Més gran que esta?
2: Més gran.
0: Atenció, estaríem davant la segona part del Waka.

0: Ahí está.
1: Llegó el momento. O sea, que era el Waka Waka. Yo me quedé tan maldita, tan impactada, que no me gozaba manejar. Era el Waka Waka de la Shakira.
0: Una versión nueva de Waka Waka.
2: No. Bé, Shakira. Sí, la nueva canción del Mundial es un poco un altre Waka Waka, ¿no? Doi Doi es un poco Waka Waka.
1: Porque si le
2: pero no. Atención, ¿esteu preparados?
1: No,
2: Shakira y Gerard Piqué, atención.
1: ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué?
2: Es tornen a seguir al Instagram. ¿Sabeu el que significa eso?
0: Home, tu, no. Tu i Surimi ens digueu que té molt de significat, però nosaltres sí. No, perquè jo no sé ni manejar-me. Jo,
1: i però moltes has, que han deixat de ser parella perquè han deixat de seguir-se.
2: Efectivament. Però no només això.
0: Què ha passat?
2: Han tornat a seguir-se.
0: S'intercanvien coses?
2: No.
0: Què?
2: Han recuperat les fotos junts que tenien publicades a Instagram i estaven ocultes. I ara estan... O sigui, imagineu l'Instagram de Gerard Piqué, que ara té la seua romàntica escapada a Venècia amb la Clara Chia de fa no res,
1: sí?
2: I al costat fotos romàntiques amb Shakira.
0: Una barbacoa amb Shakira.
2: O el Waka Waka.
0: Que
1: fort.
0: Això té molt de significat de que hi ha... De que, però, a veure. Tornada... La parella, això sempre.
1: Però ella està amb la Clara Chia o és que ja no?
2: La setmana passada estaven a Venècia.
1: O sigui que són felices los cuatro.
2: Però, això és una cançó, no?
0: I Clara Chia, què tiene que decir a esto?
2: Ah, jo no ho sé, a veure.
0: No seria preguntar.
2: Ah, això té alguna base seriosa? No, no però no. Com deia aquell, si no he vero, he ben trobato, no? El cas és que s'ha disparat tota classe de rumors. De que això, això és que tornaran, que tornaran, i com que hi ha Mundial, hi ha cançó de Shakira, és com el cicle de la vida,
0: no
2: tu m'entens?
0: Però no serà promo, perquè mira que ha fet cançons aixina de un poc d'autoajuda, d'autoajudar-se.
1: I d'enfada en ell, clarament, a dir de tot, no sé jo si tornaria a readmetre en el meu Instagram, que jo me faig molt de valorar en el meu Instagram.
2: I ja va dir ella que les mujeres no lloran, les mujeres...
1: Les mujeres facturen. A què analitzes tu com analitzadora de les anàlisis? Què analitzes?
2: Dades a tindre en compte. Mira.
1: Sí.
2: Fa poc Shakira va eixir amb els xiquets.
1: Sí?
2: Es va pujar a l'escenari en plan mi pequeño del alma, eh?
1: Ai,
2: es va pujar a l'escenari a cantar amb ella. I es veu que Gerard Piqué no li va agradar res a això i que estava pensant posar una demanda.
0: Sí.
2: Això és la signatura de la pau.
0: Perquè qui ha donat... O sigui, perquè això se fa un follow i després se fa un follow, no?
2: Follow i
0: després follow. Ara s'han fet follow. El follow la una i l'altra.
2: El refollow.
0: El refollow. Però se sap quin follow primero?
2: No, tan de detall no.
1: Però és que va més allà del follow perquè han recuperat les antigues fotografies junts duguem-se bé.
2: Mira com
1: saps. O siga, que després de que Piqué li ha dit a Shakira... ¿Qué ha sacado a mi chiquillo a cantar? Ella le ha dicho a sus abogados, hagamos las paces. A eso me gusta inventar, pero puede
2: una posibilidad. Una altra senyal.
0: ¿Qué ha pasado?
2: L'altre dia va a parlar. Per primera vegada, després de 4 anys, sí. Shakira va parlar bé de Gerard Piqué.
1: Mare!
2: Després de 4 anys, quantes cançons? 5? 6 cançons? Posant-lo a parir. Doncs ha parlat bé de Gerard Piqué.
0: I la moguda de l'arbre.
2: I la muntada de
0: l'arbre. Les criatures, el no sé què, el gos, te quedas tu con el sofà, jo me quedo con el cotxe.
1: La làmpara, la vajilla.
2: Què se'n va portar Shakira de Barcelona a Miami? Un arbre.
0: Un sauce.
1: Serà precís.
2: Una olivera.
0: Ah, era una olivera?
2: Una olivera i tot.
1: Serà precís. Pobre olivera, les oliveres s'estressen.
0: Perquè anar a Miami no n'hi ha oliveres.
2: Això és com cantora. Com cantora.
0: Es va portar l'olivera.
2: Tot això, no ho sé, sí. Però va arribar a Miami l'olivera.
1: Esa olivera és mía. No te la llevarás claramente. Si és preciso, cruzaré los mares con la Olivera. Iba a cruzar los mares con la Olivera.
2: Coses de milionaris.
0: Coses de milionaris. Però no estava podrida, esta Olivera. Algo que tenia, estava corcat.
2: La gent va veure que és perquè una grua arrencava l'Olivera i la gent va, no sabia que si estava podrida, que si era un cedre del Líban, que ja sabeu que...
0: Cedre?
2: És que ja sabeu que ja...
0: Això té una significació,
2: també. Sí, que va ser una cosa simbòlica pel pare de la Shakira i tal. Però finalment era una Olivera i el paparazzi Jordi Martín va veure l'arbre Eixir de Barcelona i arribar a Miami.
0: A veure, Jordi, com és això?
3: Señores, me encuentro enfrente de la casa de Shakira aquí en North Bay Road, en Miami Beach. Bueno, como ustedes ven aquí, camionetas, jardineros, están arreglando la casa, la están poniendo a punto. Miren, les voy a mostrar.
4: Bien, para mi sorpresa, hoy al llegar a casa de Shakira me encontré con una empresa de transportes donde estaba dejando en la casa que tiene Shakira aquí en South Beach varios árboles, que para mi sorpresa, esos árboles los sacó Shakira hace unos meses en Barcelona y estaba yo allí presente cuando una empresa también de transportes con una grúa grande retiró varios árboles de casa de Shakira, donde esas imágenes ya salieron en varios puntos del mundo. Pero claro,
2: eso es periodisme de investigación. Periodisme l'Olivera allende los mares.
1: Yo vi salir la Olivera de Barcelona y ahora estoy observándola en Miami, que también...
2: Imagina't el viatge en barc i
0: fíjate, si és olives, quin mareig.
2: I el Jordi Martín ahí remant.
1: Això és un estrès per les oliveres. I també per la gent que anava en ese mateix vaixell i que depèn de que faci una olivera. Enmig del llat, una olivera.
0: Però seguim, que ens atabala el temps, perquè tenim novetats en Pantoja World. Son Il Divo.
2: Il Divo.
0: No es la Pantoja.
2: No, son Il Divo y la Pantoja.
0: Junts.
2: Dueto. Bueno, dueto no, quinqueto.
1: Vale. Fantasía.
0: Sí, i sí, això, sí. Això no era el que anaven
2: recordeu,
0: a fer un,
2: clar, però
0: que digueres
2: jo,
0: un concert.
2: Clar, però tinc l'obligació de posar-vos al dia.
1: Per favor.
2: Jo vaig anunciar que Il Divo, la Pantoja anaven a cantar a Sevilla el 27 de... Jun a la plaça
0: de final de fiesta el Kiko DJ.
2: Exacte.
0: Ese era el programa.
2: Doncs atenció.
0: Què ha passat?
2: Il Divo ha deixat plantada la Pantoja.
1: Què m'estàs contant?
2: Com ho dic?
0: No van actuar junts?
2: Que no.
0: Que no?
2: Que no.
0: I tu és que actuarà ella a soles?
1: Espera, ha passat alguna cosa?
2: No ho sabem. Han fet un comunicat misteriós que només parla de per circumstàncies imprevistes que no anem. Ja està.
1: No podrà ser. I la Pantoja?
0: Compuesta i sin Divo.
2: Compuesta i sin Divos.
0: Sin Divos, clar que no són quatre.
2: I sense Divos, són quatre.
1: Però això ha de tindre alguna explicació.
2: Efectivament.
1: Tu que has averiguat.
2: Què hi ha al darrere?
1: Què hi ha al darrere?
2: Què es diu? Es diu que estan... indignats perquè no han assajat ni una vegada, és que ni una vegada amb la Pantoja, i que no els sembla seriós.
0: Però això no és professional.
2: Clar.
0: Isabel. Però que Isabel no volia assajar en ells, o no li da el calendari.
2: Isabel està en la seva gira americana.
0: Americana.
2: Sí, Allende los Mares, darrere de la Olivera de Shakira. Clar.
0: I no té una data per assajar.
2: No, res.
0: I aquestes persones diuen que si no assagen, no se la
2: juegan.
0: A això sembla.
1: Un assaig se reclama, és una necessitat.
2: És això, és guerra d'egos. Qui té més protagonisme, Tito Agustí...
0: Foco a mi persona, aquestes coses.
2: Los focos a mi persona, los focos a la teua... no ho sabem, però ahí alguna cosa... No, i finalment cantarà Isabel
0: sola,
2: a soles, amb l'orquesta sinfònica està de mala...
0: Sin Divos.
2: I amb el Kiko, a lo millor. Surt el Kiko.
0: Però ell ha fet
2: algun... I fa Kiko de baríton.
0: De, sí, perquè no, de tenor, se arranca por carreras...
2: I allà va... Mi pequeño del...
0: I allà va...
2: No?
0: I a tot això...
1: Fent quiricos.
0: El Tito Agustín, algú ha dit algo...
2: Home, el Tito Agustín... No, i la Pantoja ha fet un altre comunicat...
0: Ah, contracomunicat.
2: Dient... Querido, molt ella, molt digna, saps?
0: Sí.
2: Queridos amigos del Divo, que no sé fer la veu de la Pantoja, una pena.
1: Fas molta risa.
2: Queridos amigos del Divo, espero que vuestros motivos se resuelvan favorablemente, que es com dir... No usa rape perquè no puc.
1: Com si haguessin dit que tenen gastroenteritis, dius, pues que te recuperes pronto.
2: ¿Sí o no? ¿Sí o no?
0: Perdona, es que aquí hay mucho metalenguaje. Vuestros motivos, o sea que son como son vuestros motivos, no son los míos, y que se resuelvan, o sea que,
2: ¿sí o no?
0: Que es una cosa que se ha de resoldre.
2: ¿Sí o no?
0: Sí, Bueno, eso si ya la cosa es prou surrealista.
2: Pero ya més.
0: No, ya es més. Que estem flipant pel misteri del quadre de la Pantoja.
2: Misteri del quadre.
0: On ha aparegut? Un quadre, però un quadre pintat?
2: No, era una foto. Era una
0: foto grande.
2: Era un retrat de la Pantoja,
1: sí?
2: Vestida de Faralaes.
0: Enmarcat i tot,
2: un quadre tremendo.
1: Grandot.
2: Un quadre, sí, XXL, que ha aparegut a on? Tirat, trencat, tirat, al jardí d'un veí de Kiko Rivera.
1: ¿Com és possible?
2: Que ho he vist.
0: Però com pot ser? Un dia tu tens una casa en l'urbanització de Kiko Rivera. I un
2: tu
0: dia estàs...
2: Tu ets un veí.
0: Voy a poder al jardín, Amparito. I te trobes un...
2: La Pantoja.
0: Tot ha tirat en terra.
2: Sí.
0: Però com ha aparegut
2: un
0: allò?
2: Un quadre que diuen els periodistes que coneixen Cantora, que estava presidint un saló de Cantora.
0: Dins de Cantora.
2: Dins de Cantora.
0: Tindrà que ver el robo. El robobo de la jojoia de Kiko.
2: Clar. I tu dius, va haver una mudança, recordeu fa un mes, una mudança
0: se cayó
2: forçosa.
0: A lo millor
2: al del camió de la mudança li va caure el quadre.
0: Com apareix en el jardí d'este home?
2: En el jardí de l'home. Al costat de casa.
0: L'home
2: està...
0: No da crédito,
2: clar. L'home no s'ha
1: cridat al camió de l'Ajuntament, diu, mira que m'ha aparecido un quadre roto de la Pantoja a mi jardí.
2: L'home ha cridat a Patrimoni Nacional. Clar, no sap què fer.
0: Té que intervenir el patrimoni nacional. S'ha de valorar.
2: No sap què fer. I menys mal que no és l'Immaculada, que sabeu que hi ha una Immaculada amb la cara, amb el rostre de
1: Pantoja. Ai, això vol sonar-me.
2: Això ho va pintar Antonio de Felipe, el nostre artista local.
0: Que pinta Madonas i Marilines i Agatha Ruiz de la
2: Plata. Clar, jo quan m'he enterat he dit que és l'Immaculada. No. No, perquè, clar, això ja era...
0: Un quadre de Antonio Felipe val una pasta.
2: El papa sí i l'Immaculada Pantojil, per ahir, no.
1: No pot ser.
2: No, és una fotografia.
1: Però quines coses més d'estrellata, els famosos estan.
2: Mira.
1: Esta setmana.
0: Ai, bueno,
1: queda un minut, què voleu contar en un minut?
0: En un minut què podem contar?
2: Iker Casillas, no parlàveu de l'intel·ligència artificial?
0: Sí.
2: Doncs tenim a Iker Casillas, que l'han fet una fotografia que ha sigut portada de pronto.
1: Sí.
2: Amb la seva suposada nova nòvia, que és una actriu i ex-Miss Venezuela, Irene Essen, una actriu de Culebrons. I què passa? Que li ha preguntat un periodista i saps què ha dit?
0: Le pregunta per la foto.
2: La pregunta.
0: Esa foto, Iker.
2: I ella ha dit, no sóc jo, és una foto d'intel·ligència artificial.
1: Què me diu?
2: Que sí.
1: Espera, ¿en serio?
2: I clar, està tothom ja descol·locat.
0: Però ell no estava passejant, la nòvia.
2: Sí.
0: Per el metaverso.
2: No ho sé. Però ja no ho sé. Però el més curiós és que, no, clar, l'agència...
1: Però aquesta dona existís o no?
2: Sí, clar que existís. És una actriu de Culebrons. I la revista i l'agència diu que això no és IA. Però ell diu que sí. No sabem si està prenent-li el pèl o què és això. Però les xarxes estan partint-se i ja estan veient, ja no sap...
0: Però què diu la gent en les xarxes?
2: Diuen.
0: Té més credibilitat que és IA o que no?
2: No, és que s'ho creuen, s'ho creuen. Diuen, sí que se ven muchos dedos, no? Diu uno. Un altre diu...
1: És que estic veient les mans.
2: Si és que no, clar, es veu...
1: Estic veient les mans.
2: Muchos dedos. Un altre diu, Iker té una cara de pa que no és normal, s'ha posat senyoro.
0: Maravilla d'observacions a la fotografia.
2: I ja, és que és el que passa, no? que ja no ho saben que és veritat i que no.
1: No. Ai, que risa, per favor.
0: No, ara després parlarem d'això. Que
2: ja,
0: és, això... genera tanta confusió...
2: Ja, per això, que, perdonar-vos, Peu.
0: Que Iker pot inclús argumentar... No, esto lo ha hecho...
2: Que un avatar.
0: És un avatar mío. Ai, que maravilla. Susana Wall, gràcies per alegrar-nos la vida.
1: Ah, quina crònica.
0: Maravilla. Bravo. Adiós. Un dia, Susana.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: El seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
5: Efectivament.
4: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
6: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
7: Home, claro, es que tot això ho ha viscut jo.
4: Però de veritat, cal triar bàndols?
8: Sí. No.
4: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
6: No tinc ni idea.
4: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
9: Ui, que bonico!
4: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
10: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
4: A mi el reggaeton em dona marxa.
11: Home, pues clar.
4: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
12: I ahí la torna teta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
4: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh.
13: Sí? No, però que moderna.
4: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
14: Oh, que són de bones! M'encanten!
4: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
15: A mi m'agrada la Pantoja.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
16: De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Les interjeccions.
17: Això què vol dir?
4: Quan les paraules fan teatre.
9: Ui, que bonico!
4: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
18: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
4: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
19: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Sí. Què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
20: Xau, bambina.
4: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Iep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
21: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
4: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
22: Que susto!
4: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
22: Què diu, que què?
4: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
23: De categoria.
4: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
24: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
4: Caram! Quan et sorprens.
25: No m'esperava això.
4: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
26: Ja que passa les pedres!
27: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
4: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a L'Alt Palància, 102.0.
0: De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Lis és una flor, no un pronom.
6: Vale o no vale?
5: Senyor, sí, senyor!
4: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
11: Ah, vale.
4: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
11: No.
4: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
11: Això és de veres.
7: És de veres.
4: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
7: Queda clar?
11: Clar que sí.
7: Sí, tothom.
11: Molt bé.
4: Si en castellà diem, les di el libro a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
17: Els vaig donar el llibre.
4: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
20: Home, pues clar.
4: Com funciona el pronom de complement indirecte?
6: No tinc ni idea.
4: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
7: Vols dir?
4: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
6: Ah, ara ho he entès.
4: A ells o a elles, els he donat l'enhorabona pel treball.
20: Ole tu.
4: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
20: Et l'igual, amiga.
4: Per exemple, dir se ho he dit a la meva amiga no és correcte, és li ho he dit a la meva amiga.
20: Molt millor.
4: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
22: Molt ben pensat, doctor.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Baixa, 101.2.
0: De tu

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Ja jo sé que no és culpa ser milionària. Com si plogués sense anar els bitllets pels aires.
2: La vesprada de...

0: Ai. En un recent estudi sobre la percepció que tenim la ciutadania sobre l'impacte de la intel·ligència artificial, el 80% de la població pensem que moltes professions podrien desaparèixer. La IA farà molts treballs que ara fem els humans. I sobre els aspectes que més preocupen està l'efecte de la IA en la nostra privacitat, la ciberseguretat i també la verificació de la informació.
1: Exactament, i d'això és del que anem a xerrar a continuació, de com la IA està impactant en les notícies que rebem, en com rebem la informació, en el periodisme, en la manera de contar les notícies i també en les empreses que es dediquen a contar-nos què és el que passa. Sabeu que recentment Donald Trump, el president nord-americà, ha dit que va posar en marxa mecanismes per a revisar i controlar els sistemes d'intel·ligència artificial abans de que se llancen. Ara, Donald, no sé si arribem tard a posar-li control a les empreses que generen intel·ligència artificial. A banda, que no seríem nosaltres qui aconsellaríem que fora Donald Trump el que controlara la intel·ligència artificial, però bueno, això és un altre tema.
0: Una altra qüestió, sí.
1: La qüestió ja no és si conviurem amb la intel·ligència artificial, sinó com anem a assimilar-la en les nostres vides.
0: Efectivament, sí, sí. I també quina ètica cal aplicar als models d'intel·ligència artificial. Parlem amb els que en saben. Ella és doctora en periodisme, és professora titular de la Universitat Complutense de Madrid, coautora del llibre Intel·ligència Artificial i Periodisme, Mirades des de la Ètica. I estem parlant de Sonia Parrat. Sonia, bienvenida.
2: Hola, què tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo de urgente es aplicar ética a la IA, Sonia? Porque da la sensación de que nos desborda, que se nos va de las manos.
2: Sí, ¿sabes qué ocurre? Yo pienso que hemos hecho las cosas un poco al revés, ¿no? Yeah.

0: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Les interjeccions.
5: Això què vol dir?
4: Quan les paraules fan teatre.
6: Ui, que bonico!
4: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
7: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
4: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Sí, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au, ànim o adeu.
9: Chau, bambina.
4: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Yep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
10: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
4: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
11: Que susto!
4: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
11: Què diu, què, què?
4: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
12: De categoria.
4: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
13: Que estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
4: Caram! Quan et sorprens.
14: No m'esperava això.
4: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
15: Ja que passa les pedres!
16: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
4: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
17: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es tradueixen?
18: És de veres, és de veres.
4: La resposta és fàcil. No, no. I no!
19: No,
20: no, no!
19: I jo dic no!
21: No és possible! No, no és possible!
19: No, no, no!
4: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
22: Sí. No.
4: Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
23: Vale o no vale?
24: Ah, vale.
4: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
25: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
4: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
26: Un, deux, trois, quatre.
4: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
27: No!
4: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
27: No!
4: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
28: Home, pues clar.
4: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
29: I és correcte.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
2: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
17: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
5: Vols dir?
4: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
6: Missatge rebut.
4: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
5: Això és una equivocació.
4: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
9: Et l'igual, et l'igual, amiga.
4: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
11: I és correcte.
4: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
12: Això és de veres.
11: És de veres, és de veres.
4: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
14: Molt millor.
4: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. I això és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u àtones.
18: Que diu que què?
4: La institució... La universitat, la UNESCO...
18: Ah, ara ho he entès.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
17: De tu

0: somebody bop, bop, bop, bop. And now, ladies and gentlemen, històries d'amor, de por, històries xungues.
1: Sí.
0: I algunes...
1: surreals.
0: Inspiradores o surreals. Pau Gómez amb el cine, avui que és dijous, i bon dia. Com estàs, artista?
2: Molt bé. Què tal, com esteu?
0: M'alegro, que energia, que poderío, que cosa.
2: Sí, perquè estic en les estrenes...
0: No, estàs en un metabolisme, estàvem parlant-ho. Pau Gómez té un metabolisme diferent.

0: particular.
1: Bueno, lo que viene siendo la edad, entonces un sistema basal que té un termostat diferent a la resta, i sempre que entra a l'estudi està calorat la persona.
2: Sí, sí,
0: i nosaltres, com en això de la tos i la goleta...
1: I les pàusies.
0: I les pàusies, vàries.
2: Esteu més regulats.
0: Llevem l'aire a última hora de la ventana. Això està caldo.
2: Heu generat també un ecosistema comú,
0: sí,
2: que està molt bé, això està molt bé.
0: Però clar, a tu te matarem d'una calora.
2: Si arriba així 20 minuts a la setmana i és no saps què te passa a trobar.
0: Vés, tu dius, vaig a la sauna de la ràdio, dius sí. Tu.
2: O a l'iglú.
0: O a l'iglú.
1: Passa com en els cines, sí, també passa, en molts cines també passa igual, t'has de dur-te la Rebequeta i no pots anar en sandàlia. Jo no puc
0: que sigui agost,
1: Que sigui agost.
0: Temperatures...
1: Bueno, Pau Gómez, estàs bé, bonico. Com se presenta esta setmana?
2: Se presenta bé, jo és que tinc ganes de la setmana que ve. Que arriba un senyor, sí? Lewin Steven Spielberg.
0: Oh, my God!
2: Amb una pel·lícula, El dia de la revelació, que diuen que és la millor que ha fet en 20 anys.
0: Ah, caram!
2: I tu ja saps que el hype, jo, quan és Spielberg...
1: I tu eres Steven Spielberg, actor d'un llibre de Steven Spielberg, sí, sí, club de fans de Steven Spielberg.
2: Tu un doctorat.
1: Doctor en Steven Spielberg.
2: Doctor en Spielberg.
0: Que te sale Steven Spielberg por l'any de tus ojos.
1: Has fet la tesi sobre
2: Spielberg. Sí, sí.
1: Pues que guai, tio. Mira, fem una cosa, la setmana que ve només Spielberg. O sea, només la pel·li ja està acabat. La resta d'estrenes ens donen igual.
2: No, molt bé, molt bé.
1: Te pareix bé?
0: I dediquem un programa.
2: Fenomenal. Però bueno, ja tenim una cartellera prou interessant, per cert, jo. Tinc que aprofitar per a felicitar a Carmen Machi.
0: Ah, sí. Oh my God,
2: Premi Nacional de Cinematografia. Sí. Quin merescut, que merescut.
0: Sí,
2: perquè jo he de dir que Carmen Machi no és que sigui una de les millors actrius espanyoles que tenim ara mateix, és per a mi una de les millors actrius espanyoles de la història.
1: De tots els temps.
0: Sí.
2: És espectacular.
1: La versatilitat que té Carmen Machi. Sí. Incomparable. Jo no sé.
0: Si
1: l'ho
0: puc
1: de veure
0: en
1: una...
0: teatre? Si l'ho puc de veure en teatre?
2: És increïble.
0: Jo la vaig veure en teatre de la Maria fa molts anys.
2: Sí, sí. Jo sí
0: que no la coneixia tant com després i em vaig quedar en ella. O sigui, em vaig quedar flipa.
2: Impressionant.
1: És que té un magnetisme allà, és que ese, com és allà la cosa esta de les escenes, que el lladre d'escenes, o així, no sé com se diu, és que li xupra l'escena, ja pot estar davant de qui siga Tossar, tu pot-li a Tom Cruise, la d'aigua.
2: Se el menja.
1: O de Carmen Machi.
2: Se el menja.
1: És extraordinari. Sí. Pues enhorabona també, clar, que ens sumem a això.
0: Aquesta felicitació.
1: Aquest premi tan justificat. Bueno, Masters de l'Universo.
2: Masters de l'Universo. Sí, què fem?
1: Ens il·lusiona. No, jo no soy nada de Masters de l'Universo. Cero de Germán i de tota esta moguda. Me da muy igual.
0: Un adolescent que viu en ma casa sí que és de
1: Masters de
2: l'Universo. Sí, però li pilla, si és adolescent ara, li pilla molt de... Això, quan jo era menut.
0: Ja, però com fan revisions... modernes. Sí, mira, sí. Pues tornem ahí.
1: Bueno, y que el nuevo Heyman está como un queso y ya está.
0: Y es una cosa a tener en cuenta.
1: ¿Y qué más?
0: Va, contar.
2: ¿Y qué más? Bueno, a mí me fa certa il·lusió, perquè jo vaig créixer en Ninotech, arribava a Reis i demanava esos Ninotech de Master, el castillo de Greyskull. Encante mamar en un armari.
1: Tens ese vincle efectiu.
2: Sí, amb el meu jo infantil.
0: Una regressió.
2: I després arribava la sèrie era... Bueno, això era meravellós.
1: La sèrie de... La sèrie de dibuixos animats.
2: He-Man.
1: Era un error de sèrie.
2: No, però jo tenia 5 anys, Ximó.
1: Ah, vale.
2: Bueno, tu ja eres...
1: Des de la teva perspectiva.
2: Però jo no, jo tenia 5 anys.
1: Jo què sé, jo ja era un adolescent. Te digo un adolescent, ventanyero.
2: Tu ja tenies el teu ui crític.
1: Jo havia xocou ja,
2: Sí, jo tenia 5 anys, jo flipava, m'encantava. He-Man, Skeletor, bueno, tots estaven superquadrats.
1: Sí.
2: Una meravella. Què passa? Que això va generar en còmics, en videojocs, en una pel·lícula dels anys 80 que va fer Dolph Lundgren, no recordeu de Dolph Lundgren?
1: Sí, aquell de Rocky, el russo de Rocky.
2: Iván Drago.
1: Muy bien.
2: Iván Drago. Bueno, clar, estava tan de moda que diuen, che, este rubio, ¿cachas? He-Man.
0: Palante.
2: Allò va ser un desastre. I per fi, han posat 200 milions de dòlars...
0: A caram.
2: ...per a fer la pel·lícula que He-Man i els Masters de l'Univers mereixen.
0: Siempre soñó.
1: I tu te la vas a zampar.
2: Jo me la vas a entera, claro, vamos. Claro que sí. A veure, després hi si ve... Hi si ve...
0: Florant. Però sí. Bé, de moment però és il·lusió.
2: Però de moment, en la prèvia, estic il·lusionat.
1: Molt bé.
2: Bueno, ai, de sí. Què va He-Man? He-Man no té molta història. He-Man és una història de màgia, de bruixeria en un altre planeta, no? Un enfrontament entre el bé i el mal. El bé està representat per el príncep Adam, més conegut com He-Man, quan trau l'espasa, es converteix en He-Man.
1: Vale.
2: Encara que és el mateix senyor sense roba. Lo mateix, exactament igual. I després està Skeletor. Qui és Skeletor? Bueno, Skeletor és com el bruixot que tenen allí en Eternia, el planeta Eternia, que és un tio...
3: Ho contes en una emoció, sí, que donen ganes d'anar a bordo.
2: Clar, jo ara ja, des de la perspectiva dels meus 40 i, ja dic, com pot ser que jo quedara tan flipat per un tio... El tio estava supercatxes, però la cara és un... És un es un esquelet, una calavera, no,
3: Skeletor,
0: el esqueleto, la cara de calavera.
2: Clar, però el fitness el cuidava molt d'esqueleto, però la cara no.
0: Tenia cara de calavera. Jo
2: fer-te un tractament, guau. S'ha quedat fatal. Clar. Bueno, total, no anem a buscar-li autenticitat a los masters de l'universo, que no cal.
1: N'hi ha un
2: tigre de color verd i un montó de coses. El cas és que el que tu comentaves, Ximo, qui és He-Man? He-Man és Nicholas Galitzine, no el coneix ningú, actor britànico-grec, que ha aconseguit així el paper de la seva vida, sens dubte. Veurem si això el catapulta cap a l'estrellat o es queda en el He-Man de tota la vida. I qui és Skeletor? Ahí està el quid de la qüestió. El que fa d'Skeletor és un tio que té un Oscar.
1: Ah, qui?
0: Què me diu?
2: Jared Leto.
0: Ah, sí?
1: Jared Leto.
2: Jared Leto, sí, sí, que va guanyar un Oscar, recordeu, per el Dallas Buyers Club, on feia de un malalt de sida. Bueno, pel·lícula amb el Matthew McConaughey fa un munt d'anys. I diuen que està maleït, que és un verí per a la taquilla. Per què? Perquè quan entra en una franquícia, clar, la fona.
0: Muy de risa.
1: Estàs arreglant-li-ho.
2: Sí.
1: Serà la
0: productora. A veure si n'estàs de llevar
2: l'espina. Ostres, el Jared.
0: El gafe.
2: Tot el món està il·lusionat, però com... El Jared no...
1: Els productors que han posat 200 milions de pavos sabien en el gafe de Jared Leto. Més gafe que José Vélez, podries dir. Estaria ahí un poquet ahí, ahí, no? Seria José Vélez del cine, podries dir. El Jared Leto. Bueno, però està Idris Elba, que mola molt.
2: És un paral·lelisme que no se m'havia corregut mai, però... Idris Elba mola molt, sempre Idris mola, té un mola, style molt, que és molt guai. Però jo, lo de Jared Leto, vaig a ficar-ho en quarantena. No me fie molt. Jo, per a mi, Màster de l'Universo ha de ser un èxit, però, per favor, si no és un èxit, culpeu a Jared Leto.
4: Adam, cuando levantas tu espada mágica, ¿qué palabras dices?
5: Por el poder de Grayskull.
4: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
4: Ya estás listo.
7: Parece que el príncipe prodigio ha regresado.
1: Este es el chungo, ¿no?
2: Este es Skeletor. Este.
1: Y el de las pasas es el pobre, bueno. Y el de Baguar, el tigre.
2: Vale. ¿Quién ha veu vos que tiene?
1: No, claro, sí, también es raro.
2: Evidentemente.
1: ¿Qué cosas pregunto yo?
2: Una voz a tercio pelada, ¿no? Bueno, Aneman Backrooms. Backrooms. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué película es? Muy curiosa. El seu director té 20 anys.
0: Ui, que valent.
2: Com vos quedeu?
1: És un prodigio.
0: Això, com ha aconseguit perretes per fer una pel·lícula?
1: Quina precocitat.
2: Sí, sí.
1: No sé si...
2: Bueno.
1: Se recorden casos així, no? De directors tan...
2: Sam Raimi, mentre rodava Possessió Infernal, l'any 80, va complir 20 anys durant el rodatge.
1: Collo.
2: I Sam Raimi ha fet carrera, és un dels referents del...
1: Amenábar,
2: mira.
0: Que són
2: prodigios. Amenábar tenia 22.
0: Era... Bueno, pero eran realmente prodigiosos,
2: ¿no? Pero en Hollywood era una película chimo en 20 años. 20
1: años, tío. Vamos, no sé si para llegar a la universidad.
0: ¿Qué le habrán visto?
2: Dificilísimo. Bueno, este señor Lidwen, bueno, señor no, este
0: chaval,
2: nano,
0: este chicuelo.
2: Este Lidwen, Kane Parsons. Y la segunda historia es curiosa. L'any 2017, amb 11 anys, va començar a pujar vídeos a YouTube. Al seu canal de Kane Parsons. I bueno, què feia ahí? Bueno, feia vídeos de terror amb un punt original. Això va arribar a la seva culminació quan va començar a pujar uns vídeos que ell anomenava Backrooms. Eren com una espècie de curtmetratges ambientats en habitacions que anaven canviant i transportaven a la gent o als seus protagonistes a altres dimensions. Hòstia, és a dir, el tio se clavava en un edifici abandonat i amb això feia una pel·lícula de terror. Ja està. Sense pressupost, estic veient només ell. El què passa? Que això va tindre una...
1: I com generava els efectes especials, el nano?
2: Això feia tot
1: de llums i, sí, sí, de, i per tant.
2: I agafava i actors i el vestuari, feia tot ell. Tot ell. Això està
0: una
2: en YouTube.
0: Una capacitat creativa.
2: Està en YouTube. Sí, sí, tots els backrooms que va fer Kane Parsons. Bueno, la productora A24, que és la gran productora independent actualment del cinema nord-americà, li va dir a Kane, tu faries una pel·lículeta dels backrooms? I Kane va dir, xico, pues sí. Per què no?
0: Bitxer,
2: no només això, vaig a fer el guió i la banda sonora. Vinga, guió i banda sonora. Molt bé. I Kane
1: fa... Hi ha una història que lliga, diguem, tots aquests backrooms? O sigui, quan,
2: és un backroom XXL. És una història que comença fora de l'habitació. Un tio descobreix una porta secreta en un soterrani d'una botiga de mobles i li ho conta a la seua terapeuta. I clar, ella pensa que està zumbau. I ell diu que va totes les nits i va estar investigant. Això lleva a otro mundo, a otro mundo. Què passa? Que un dia, pam, desapareix. I la terapeuta diu que no me n'aniré jo a buscar-lo a veure si era veritat. I va a rescatar-lo. I això és un, com un laberint d'habitacions, de dimensions, de realitats... que no poden contar massa. Cinema de terror, eh?
1: Està guapo, no?
2: Però és molt curiós, perquè a més la protagonista, Ximo, és Renate Reinsve. Qui és Renate Reinsve? Pues Reinsve
1: és... Que la vole.
0: Vaig a buscar-la.
2: La protagonista de Valor Sentimental, protagonista de... bueno, la pel·lícula està La peor persona del mundo, de Joachim Trier,
0: sí.
2: Nominada a l'Oscar en l'última edició.
1: Ah, va.
2: Guanyadora del premi a la millor actriu en el Festival de Cannes. Actriu noruega absolutament meravellosa, impressionant. És la protagonista.
1: Esta fa del psico.
2: Sí.
1: De la psicòloga.
2: De la pel·lícula Backrooms, dirigida per un xique de 20 anys. Però atenció, esta pel·lícula ha costat 10 milions de dòlars i en el seu primer cap de setmana als Estats Units ha recaptat 81.
1: O sigui que...
0: Estem davant un fenomen...
1: Un rayecito mira.
0: Del que parlarem moltíssim.
2: Bueno, Kane Parsons, atenció, graveu el programa d'avui.
1: Vale.
2: Ja, bueno, d'ací uns anys haurem dit... Kane Parsons.
1: Recordeu
2: quan és... Quan és Spielberg, mira.
1: Con la Renata, mira la Renata, ara que major està i això...
8: Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
9: Te creo, por supuesto.
8: Bueno, volveré y traeré pruebas.
10: ¿Estáis grabando?
11: Sí.
10: Bien, seguidme.
1: Bueno, venga, va, que están USM y es que sí. Pelis per contar. ¿Qué más tenemos?
0: Another one.
2: A ver, esta no es muy interesante la que ve ahora, ¿eh? Scary Movie 6. ¿Qué es Scary Movie?
1: Pues, la que va la
2: cara,
1: la
2: cara es un poema, Ximo.
1: No, es que, no.
2: Espejo del alma.
1: Es que no me fan risa. Vale,
2: a mí tampoco.
0: Scary Movies.
2: La primera Scary Movies remonta al año 2000. ¿Y qué son las Scary Movies? Son películas spoof comedy, que es ese formato de película que van a hacer famosos el Sherman's Sacker y David Abrams en películas como Aterriza como puedas, Agárralo como puedas. Parodies, podrien dir, grosses, de humor gros.
1: Certa gràcia. Sí.
2: Top Secret, que bueno, estava molt bé, Hot Shots. Mm. Bueno, estes estan especialitzades només en parodiar pel·lícules de terror. Mm-hmm. Atenció, perquè entre el 2000 i el 2013, les 5 primeres pel·lícules de Scary Movie van recaptar en tot el món 896 milions de dòlars. I direu vosaltres, per què han tardat 13 anys en fer-la 6?
1: Perquè han tardat,
2: si són tan rentables. Perquè els drets es tenia un senyor que li diuen Harvey Weinstein.
1: Ah, el xungo. Sí.
0: Oh my God. Mm.
2: I clar...
1: Pervers, és que el xungo.
2: Sí, sí. Este senyor tenia els drets, evidentment no volia mollar els drets perquè les pel·lícules van generant diners com a mesura que es van remetent en televisió o van a plataformes i ell... pues necessita els seus diners per a totes les...
1: Ve pagar abogats, bàsicament.
2: Tot això que té en marxa. I, finalment, els germans Wayans, que són uns, bueno, quatre germans nord-americans especialitzats en comèdia, que són els que varen tindre la idea original dels Scary Movie, han recuperat els drets, els han venut a Paramount i han, per fi, han posat en marxa una sisena pel·lícula que, entre d'altres, parodia pel·lícules tan conegudes i recents com Los Pecadores, Weapons o La Sustancia.
12: ¡Pobrecillo! ¡Lo ha apuñalado! ¡Ah! ¡Habla bien! ¡Mi pronombre es ella, ¿vale? ¡Así que di, pobrecillo!
13: ¡Hemos vuelto!
14: Un asesino en serie anda suelto.
15: Hola, Martes.
16: Llevo años preparándome para este momento.
3: Bueno,
0: i és la història de Scary Movie.
3: Igual per a fans del Scary Movie, sí, que fa 13 anys.
0: Pues teniu,
2: tal. Lo millor d'això que l'han llevat els drets a Weinstein.
0: Sí, ni tan massa.
3: I de cine de casa, què tenim?
2: De cine de casa tenim bona collita este cada setmana. Tenim dos pel·lícules que ja s'han presentat en este programa, en este estudi. Cel meu, infern teu, recordem, pel·lícula valenciana amb participació de Apunt Media, i Cada dia nace un listo, que varen presentar així amb Arantxa Echevarría i Susi Sánchez. Però és que, a més, tenim una pel·lícula molt interessant que es diu La luz. Pel·lícula que ens presenta Alberto San Juan, que no anem a presentar ja el talent interpretatiu que té Alberto San Juan, ja és un home totalment deslligat de la comèdia, guanyador de dos premis Goya. Si no heu vist, per favor, Casa en Flames, que és una pel·lícula absolutament meravellosa, no es pergau el paper que fa Alberto San Juan en Casa en Flames, increïble. Bueno, en esta pel·lícula dona vida a un sacerdot que decidís penjar els hàbits, fer una vida fora de l'església. Què passa? Que just en aquest moment comença o ix a la llum una suposada agressió sexual que ell va fer fa 30 anys. Ell, clar, està... ell està determinat i està convençut que va a dir la veritat. Va a confessar que sí, que ell va cometre un delicte i que està penedit. L'església, que el va protegir al seu dia, li diu que no. Tio, no pots fer això. I ell s'enfronta a la mateixa institució que durant anys el va protegir i el va tapar, li va tapar i se delicte. Pel·lícula per a
0: quina
2: pensar.
0: Quina premissa més...
2: Sí, sí.
0: De dir, reflexionar.
2: Bueno, sí. Porto tota la vida amb això que vas fer i que m'està... Tinc que dir-ho, tinc que reconèixer que va ser una barbaritat i que estic a penedit, vull demanar perdó, però l'església no em deixa.
3: En el seu procés personal, diguem, sí, d'alliberar el que sigui, els sentiments, les emocions, la culpa, el que sigui, de demanar perdó a les víctimes, pesa més en la seva vida que, bueno, el pes, diguem, de la institució eclesiàstica. I aquest enfrontament és molt interessant. Sí. Està basat en fets reals o
2: no? No. Que jo sàpiga, no.
3: Però retrata una església reconeixible, diguem.
2: I tant. Sí, no? Dirigida per Fernando Franco, que és un especialista en drames potents, director de La herida. Uh-huh. I atenció al repartiment, perquè Alberto San Juan està envoltat de Pedro Casablanc, María Galeana, Miguel Reyán i Luis Callejo.
0: Uau.
3: Vaya lengua. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí. Ganes de vore-la, La luz.
9: Tocarme. ¿A menudo? Un par de veces. ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe? No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
11: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
9: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
11: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
9: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
11: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
9: Estamos hablando de algo que pasó hace...
3: Disculpeme, pero está en tono yo charrán de sobre la música
0: que se llama
3: molt impactant, que sonava en efecte a cantaor d'arrel i de quina arrel. I a mi me portava inclús aquells primers Triana dels anys 70. O sea, el niño del Che, dius. Bueno, pues te tendría la traça i la veritat que té una força increïble.
0: Molta potència, sí, molta potència.
3: Bueno, i té una pinta estupenda, pues jo me quedo en esta.
0: Sí, escoltar Alberto San Juan, además, declarar com ha sigut posar-se en la cara d'este personatge és molt interessant.
3: Les entrevistes.
0: Com veieu en recharges i veureu.
3: Que guai. Bueno, per a rematar, que...
2: Bueno, jo volia tornar als màsters de l'univers.
0: No, sí, els màsters
3: en què vols anar?
0: Per l'amor de Déu.
2: Saps què han fet, Ximo? Han fet fins i tot una cançó rotllo Flash Gordon.
0: Flash? Sèrio?
2: Sí, sí, la podem escoltar.
3: Però ell serà de Queen, no?
2: Sí.
3: Hòstia.
2: Se diu Masters of the Universe.
3: Però sona molt jo a Queen. Mogollón.
2: Sí. Però saps què passa? Que Brian May guitarrea en la banda sonora.
3: Ah, mira. Ah, pues, això ja és un segell de qualitat. Pues la deixem sonar un rato. Com se diu?
2: Masters of the Universe.
3: Com debe ser.
0: Digo, que no te perdua. Conforme a plegues, igual. No te perdua.
3: Gràcies, Pau. Fins la setmana que ve. Ens veiem al cine.

0: Pau Gómez estarà molt emocionat de los Masters del Universo perquè li recorda la seva infantesa.
1: Ella, ella ha tingut una regressió infantil.
0: Esto es solo para fans, eh?
1: Però, i després, quan li diguem que no val res, dirà, la culpa és del Jared Retrovisé.
0: El,
1: no.
0: el gafe. El José Vélez del cine.
1: O sea, és com, jo què sé, pues això és com quasi, quan van fer una pel·lícula de Heidi, jo també vaig emocionar,
0: Barbie,
1: ja
0: tal,
1: està.
0: No sé.
1: Pues ell, pues esta vaixina de tendret,
0: la creta
1: molt
0: xuga. Vosaltres a veure la luz en Alberto San Juan.
1: Sí, claro, estem més ahí, en esa línia.
0: I la cançó és per molt que siga Brian May, pues qué quieres que te diga,
1: pues es
0: me queda un poco igual.
1: De Masters de Universe.
0: Está Rey Joan preparada para contarnos a partir de ese día que tiene la hora de la cultura.
2: Pues veig tal, molt enjogassats a vosaltres també, eh?
0: Sí,
2: molt enjogassats.
0: Yeah.
2: Doncs mira, novetats literàries, avui.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, parlem d'un llibre que es va publicar l'any 1400... De...
0: Ah, novetat.
1: Novetat del tot.
2: La novetat...
0: El segle d'or.
2: Sí, el segle d'or. Efectivament, estem parlant de les obres o trobes llaors de la Verge Maria.
0: Sí,
2: la novetat és que Antoni Ferrando ha fet l'edició crítica, ha fet un estudi, i una edició crítica i es presentava esta setmana, dimarts, en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, que és la guardiana de l'únic exemplar incunable que hi ha, no? De fet, el van exposar, l'incunable, en la presentació del llibre. I aleshores li telefonem a Antoni Ferrando per a que ens conte, no? Qui escrivia en ixe... Perquè allò era un concurs de poemes.
0: Era com el OT de poesia de l'època.
2: Efectivament, els poetes de l'època li escrivien a la Maedeu i es picaven...
0: Fes-li tu una llor, no? Jo li faré una altra més llarga.
2: Efectivament, i anaven picant-se entre ells, no? Aleshores, a banda bromes, intentarem amb Antoni Ferrando situar-nos en aquell segle d'or, quan tallàvem la baeja en cultura, fixa't,
0: ja, Ximo.
2: Mare de Déu, senyor.
0: Deixes imprentes bones.
2: Quien te diste, quien te ve, mateta, fenoll i sombra de lo que eras.
0: Pues,
2: però bé,
0: pues, sí.
2: I a més parlem de festivals, però no de macrofestivals d'aquells que un va entendre que... No, de tot el contrari. Estan sorgint festivals preciosos, no?, d'estos recollits íntims on estàs pràcticament en contacte amb el que canta o amb el que falta la funció. I avui parlem del Festival dels Horts, que es fa en Picanya, atenció, i és la 8a edició, i que té una programació que jo la setmana que ve, si voleu fer el programa, jo me'n vaig a viure a Picanya. Mira el que te dic. Mira el que te...
0: Judit Nederman... Però són escèniques en general, música...
2: Música. El director és un tremendo pianista, Antonio Galera, que ens acompanya al programa. I hi ha música de cambra, diríem, no? Doncs, per exemple, les variacions Goldberg, interpretades per un dels especialistes més importants que hi ha en el moment, o Judit Nederman, o funcions de teatre, o danses tradicionals, és a dir, i tot això enmig dels horts.
0: Això anava a dir-te, l'espai es diu dels horts perquè és enmig d'un hort, però
2: sí.
0: en un hort
2: envoltat de tarongers, què?
0: Entre cavalló i cavalló, tu allà sentat en una cadira i el de
2: macro, entre això i el macrofestival, tu què faries?
1: Va. Home, a l'hort sempre.
2: És que no hi ha, és que no hi ha
0: davant
2: color.
0: Davant del dubte.
1: Vámonos al huerto, querido.
2: Sí,
1: ja està.
0: Dicho lo cual, no sé si hi ha alguna cosa més a dir.
2: Sempre que puguem posar doble intenció parlant de cultura, molt millor,
0: hombre,
2: molt més enriquidor,
0: sí, sí, molt més
2: on
0: enriquidor,
2: vas a parar, no?
0: Després de les notícies de les 7, a l'hora de la cultura. Molt bé, ens duràs a l'hort, no?
2: Vos porta a l'hort.
0: Gràcies, Reis.
2: Besets.

0: La vesprada da punt. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
0: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
5: I ja ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
6: Que comenci l'espectacle.
5: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
7: Clar que sí.
5: Diftong, diftong, diftong.
8: Bona vesprada.
9: Bona vesprada.
8: Has dut la casalla?
9: Sí.
8: Pues passa, passa.
5: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
10: Molt ben pensat, doctor.
5: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
11: Pues és la A.
5: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
12: Efectivament.
5: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
12: Efectivament.
5: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
13: Molt bé, estupendo!
5: Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
3: De tu a tu...
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
5: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A Punt Ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
8: De tu a tu.

0: nostre, com s'enterra un vell record.
1: Sonem l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

i de volta en les canyes. Els estels s'emmirallen.

90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

9:03. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia d'Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, i amb Salva Folgado, en tasques de redacció i producció del programa. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, en la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, i 90 va en xifra, va en número. També va en xifra i en número el del perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio. I també és 90 Minuts Ràdio el perfil d'Instagram, però escrit en paraula, en lletra, sense xifres. A més, teniu la possibilitat d'enviar un missatge, un àudio, amb la vostra opinió, i ja sabeu que ahí tenim el nostre canal de WhatsApp obert, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta avui vos fem, i que és: quin és el motiu pel que creus que Corberán ha canviat la seva opinió sobre Dimitrievski? I això és la pregunta. Després que l'any passat se buscara la cessió d'un porter, després que Corberán l'any passat li negara a Dimitrievski la possibilitat de jugar l'últim partit de Lliga amb tot ja decidit, li donant la titularitat a Mamardashvili, després de no comptar en ell fins que no es va lesionar Aguirre Zabala, la pregunta que estem fent és: ara, lògicament, esta renovació o esta ampliació de contracte ve considerant a Dimitrievski com el número 1, i per tant, vos preguntem què ha dut l'entrenador que no el volia a considerar que ara ha de ser un porter que mereix estar fins al 2028. Este canvi d'opinió, que a voltes no és roïn, a voltes un canvi d'opinió, també parlava de l'entrenador, sense ser jo excessiu defensor de Carlos Corberán, la realitat és que, bueno, el canvi diu coses bones i coses dolentes. Serà possiblement un dels temes que tractarem esta nit en la tertúlia. Però la realitat és que estos canvis, segons bufa el vent, continúen apuntant a que el València continua sense un pla i sense un projecte, i que actua sobre la marxa. Consta que alguns futbolistes amb els que s'ha contactat tenen els dubtes de cap a on camina este València, o el que és el mateix, el que jo ja vaig demanar fa 2 setmanes: cap a quin València anem. De moment, Dimitrievski, el qual no volia l'entrenador, va ser el titular. O va partir amb la vitola de titular. I a més, seria renovat fins a 2028. La pregunta que jo em faig, i algú s'ha de fer en veu alta, i a mi no se me van a caure els anells, és: s'ha convençut Corberán que la poca confiança que tenia en Dimitrievski no era justa? O sap Corberán que el València no pot invertir per a dur-li un porter millor que Dimitrievski? O un porter que li agrade més a l'entrenador? I esa és la pregunta. Si és un canvi esportiu, que tindria els seus pros i contres, com tot, o si el que amaga és una necessitat d'un projecte que continua baix mínims. I a més, sobretot, és que no és ja que sigui baix mínims, és que deixes dient: lateral dret passem de Meunier a Bouba Sangaré,
quin perfil està buscant el València? Quin equip es busca fer? Home, el retrat que filtra el València la setmana passada en una nova jornada, en unes noves jornades de Por la Mañana Café i Por la Tarde Ron, era que volien jugadors de qualitat. Sense diners, ja me diran vostès com se fa. És com allò de Sant Antoni de Gavarda va fer un miracle en Antella. Sense pollastre ni arroba fer una paella. Pues això, bàsicament, és el que persegueixen. També digueren, en aquest retrat que se filtrà, que volien jugadors competitius i mentalment forts. Per a mi tota una sorpresa, perquè jo pensava que anaven a buscar jugadors que no competiren i que mentalment tampoc foren forts, com Danjuma, per exemple. I per últim, digueren que buscaven jugadors, textual, amb cames. Toca. És una alegria saber que el teniente Dan de Forrest Gump, que anava en un carrer de rodes, no va ser fitxatge. Ja podem respirar per ahí. A la fi, tòpics sense avanços. Promeses sense fets. La enèsima mostra de la rotonda infinita de Meriton. La enèsima mostra de la venuda de moto. El clàssic en Meriton en cada mes de juny. Després, els fets posaran a cadascun en el seu puesto. I el lloc de Meriton és el de que sempre hi ha un sòtano més baix per a poder caure encara una miqueta més. I això és la especialitat de Meriton. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menys benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Como tú has dicho ahora mismo, la sub-21, por ejemplo, del año pasado, pues jugaba prácticamente igual que la que juega la selección absoluta. Y el entorno que tiene la selección, el ambiente que tienen ahí, lo que me ha dicho es que es muy bueno, o sea, es como si fuera una familia.
1: Yo para mí, yo he visto el partido, he visto a Javi con mucho desparpajo para ser el primer día, ¿eh? Ha tenido un momento ahí de media ruletilla.
2: Exacto,
1: ahí un
2: la
1: poco,
2: ruleta, la ruleta.
1: Ahí
2: Claro,
1: un poco
2: que,
1: ahí, eso es de confianza,
3: estos
1: ¿eh?
3: Los tres primeros no me sentar que les ha demanat de esa Saufer y tal compa emperatín de la pasada fácil, sí. Molt d'ell també, molt i se xoc.
1: Sí, sí. De sempre ha sido un poco así, de no preguntar o no pedir permiso, Javi, a la hora de llegar, de decir, oye, pues ya que estoy aquí voy tirando yo mismo.
0: A ver, si lo ves o sea, de persona, o sea, de calle, lo ves que es un chico, un niño tímido, no habla mucho, que es introvertido, sí. Pero cuando se pone a jugar cambia el chip, es diferente a todo, saca el carácter ese que tiene y si le tiene que pegar un grito a uno se lo pega y si le tiene que pedir el balón se lo va a pedir igual. O sea, en ese sentido él no tiene miedo a fallar ni a que le digan una cosa o le digan otra.
4: En el último tramo de temporada, que hemos visto su mejor nivel, también un poco más cerca de la portería, ¿cuál ha sido, digamos, el factor principal para que viéramos esa mejor versión de Javi Guerra? ¿La posicionalidad, el hecho de poder jugar más liberado, ha sido más un clic a nivel emocional, a nivel mental?
0: A ver, yo creo que son varios factores, tanto el emocional como el, por ejemplo, el que acabas de decir de estar más liberado, no tener tantas funciones a lo mejor defensivas, porque él cuando va hacia adelante, a la hora de presionar, no sé, tapa muchos espacios, es más, no sé, no sabría cómo explicártelo. Y al estar más cerca del área, pues con la zancada que tiene y los espacios que busca, pues normalmente tiene la suerte de que puede llegar a hacer gol y así ha sido.
2: Yo creo que la clau per a que Javi rendisca, y ho he dit este matí també que participa en el programa de Radio Marca després d'escoltar-te, crec que la clau és la paraula llibertat. Jo crec que si el teu futbolista, el teu fill, té llibertat, si un entrenador el rodeja de perfils que l'acompanyen i que puguen fer unes determinades feines o funcions en l'equip que ell no pot fer per a no perdre la seva capacitat o el seu cap de l'ofensiu, jo crec que Javi Guerra, el teu fill, en llibertat, pot ser un futbolista molt profitós, superprofitós. Jo crec que la paraula clau és que ella ha de tindre llibertat.
0: Sí, que tenga libertad y que luego tengan confianza en él.
2: Exacte.
0: Sí, porque a un jugador, si tú falla una vez y lo animas y no le dices nada, o sea, no le recriminas nada, pues no se viene abajo. Si lo haces al revés, que le recriminas cada vez que a lo mejor puedes fallar, pues dices, hostia, no sé, algo no estoy haciendo bien o cómo lo estoy haciendo. Pero si yo siempre lo he dicho, cuando a un jugador le das confianza, lo más fácil y lo más sencillo es que el jugador te corresponda con buenas actuaciones, con buen trabajo y con todo lo que lleva él.
2: En la última per la meva part, podem estar tranquils aquest estiu? Disfrutarem del teu fill la pròxima temporada així en València?
0: Lo dijo él. Yo no te voy a decir lo contrario. Al final, él tiene contrato en el València, él está a gusto en València, él es del València y yo prefiero tenerlo cerca de casa que tenerlo fuera de casa.
2: Y la abuela también, claro que sí.
0: La abuela y todos los familiares lo queremos aquí.
2: Claro que sí.
3: Molt bé, Javi, moltíssimes gràcies per atendre la ràdio.
1: Cuidadito a la vuelta, porque creo que vuelven en coche. ¿Volvéis en coche otra vez?
0: Pero
2: una Itana, ¿no?
1: Eso.
0: Ya iremos mañana con tranquilidad.
1: Si no, la pobre Yaya. Cuidado, que son muchos kilómetros, ¿eh? No, y hay vuelta, y de vuelta en el día, no es el trayecto, ¿eh?
3: Y si traes coche, la nit. Javi, lo dit, gràcies per atendre a punt a la Ràdio Pública Valenciana. T'agraïm moltíssim la teua presència.
2: Així som molt fans de Javi, ¿eh?
3: Som molt fans de
2: Javi. Molt fans de Javi Guerra.
0: Eso está bien.
3: I dona-li l'enhorabona al jugador.
0: Nada, muchas gracias a vosotros.
3: Venga.
2: Adeu, gracias.
3: 2-2, el pare de la criatura, el pare de Javi Guerra, futbolista que malauradament no estarà en el Mundial, però sí ha estat en el grup de recolzament a la selecció espanyola i ha debutat avui amb el Comitè Nacional, que ja és...
1: Hemos hablado de la yaya y de la abuela, pero el padre tiene que estar contento.
3: El padre, de la mare que ha descrit
1: la madre, por supuesto,
3: que volia enviar missatges i no li hicien ni les paraules. Es que en efecto.
1: Yo no sé cómo estaría, no sé si hablaría tan frío y tan tranquilo como parecía él. Vamos, la noche que debuta tu hijo con la selección.
3: Sí.
1: Mira, yo te lo digo, yo no escogí el teléfono. Pero porque no es el momento.
2: Mira,
1: de
2: yo a tu silla, Pau también.
1: Pero si no.
3: ¿Veus? Y se llama la
1: Pero si no es por quién sois, ¿eh? Es porque estaré en un estado en el que no me tocaba coger el teléfono. Sí. Mejor lo cogería el día siguiente.
2: Sí. Bueno, ya está ahí de metiendo al padre de Javi Guerra. Nice, sí. Porque yo este matí escoltad a Javi Guerra también en Radio Marca. Y al final estas cosas en decirle, porque así ningún es original ni inventa la radio. Bueno, tant, yo
3: la radio está toda inventada. I el que hi ha de fer és reconèixer els bons companys que fan bona ràdio. Javi la fa.
2: Exacte.
3: I si hem de dir que li hem directament furtat una idea...
1: Però podeu dir que les primeres declaracions del padre de Javi Guerra després de debutar han sigut aquí.
3: Bueno,
1: ja està. Ahí tenéis el títol.
3: Jo lo de sempre anar ocultant per si se passen a la competència, això significa que tens molt poca confiança en el teu treball.
1: Em parece un poc antiguo això ja.
3: Sí, molt de naftalina. Molt de naftalina.
1: Y porque antes, si no consumías algo, igual no te enterabas de que había pasado.
2: Exacto.
1: Pero hoy lo ves todo en redes, o sea, pero hoy todo. Y aparte,
3: yo siempre. Mira que tiene defectos, pero hoy siempre. Yo cito tu cita sin cita que Dios ha empezado a folgado. Primero, porque si tú cites una información que tú no has y después resulta que no es buena la información, ya se la menchará aquí la donat. Y segunda, eso me lo va a enseñar Pilar Vicente, que va a ser dos monsas, el madre de Antonio Herrero, y va a ser directora nuestra en la etapa de Radio Nou. Sí, y es una tía fantástica. Y dos, porque a més, es que yo pensé que no di que això ho ha avançat fulano perquè a Boris ja van a passar la competència, chico. Qué poca confianza tens en el teu treball.
1: Y luego una realidad de este mundo, que no hay nadie que dé todo.
3: No, imposible. Imposible.
1: Entonces aquí esto es un poco trabajo social, o sea, cada uno va aportando. Claro, al zurrón.
3: Trabajo social está muy bien.
1: Hombre, claro, porque cuando empiece la liga en agosto, pues Pau habrá, el Superdeporte y Pau habrán dado tres, aquí en Apunta habéis dos otros tres, pues en Marca intentaremos dar otros cuantos, o compañeros del ARD, no sé qué. Pues,
3: correcto.
1: Todo el mundo aporta cosas.
3: Bueno, dita eso, 12 y 4, anem a centrarnos en el altre nom del día, que es el de Stolle Dimitrievski. Stolle Dimitrievski, que tots sabem com va acabar la temporada passada.
2: Jo faria una pregunta sobre Javi Guerra, si me deixes.
3: Avant.
2: Que és altre objecte de debat este matí. Comença per Pau. Penses que van arribar ofertes aquest estiu per Javi Guerra?
4: Sí, segur. I veurem de quina quantia, perquè el València és un club venedor i que si la quantia és important, jo no tinc ningú dubte que van a voler vendre-lo.
3: Estan dient que no van a traspassar a Javi Guerra, igual que l'any passat digueren que anaven a renovar a Mosquera.
4: No, ojalá que no. Yo, vamos, sí,
1: si te pones a sacar el archivo.
4: No, y no queremos
3: que al final
4: a Paco,
3: la palabra de cada escudo vale lo que demuestran en sus
1: fechas. Vamos, eso lo cambia.
4: Efectivamente, yo creo que va a seguir. Creo que encara no es el estiu per el que arribe, en el que arribe una oferta dicha cuantía. Pero creo que Javi Guerra del tram final de competición, si es capaz de mostrarlo en...
3: Es muy atractivo, porque además omple molt l'ull.
4: Sí, no, y si es capaz de la temporada que ve de mostrar una regularidad, creo que sí que arribaría una oferta per la que el València accediría a venderlo. Yo creo que si el Javi Guerra de final de temporada es regular la temporada que ve, será la última que chugue en el València, porque ya fa molts anys que en el valencianisme no es pot disfrutar del pico de forma o del millor moment d'un futbolista, que quan... encadena una sèrie de partits en bon rendiment, acaben venent l'altre equip.
3: Jo no sé si disfrutarem l'any que ve, espera que sí, però sí que tinc clar que quan arriba al seu tope, Meriton, sclink, caixa.
1: Sí, pero yo me refiero, o sea, yo esas cosas las entiendo. Cuando llegue el momento de vender, pues habrá que vender, pero como tiene que vender el Madrid, el Barça, el PSG, y
3: el problema es que
1: unos tienen más necesidades y otros menos.
2: No, el problema es per la cifra per la que vendes.
3: Y sea una, porque recordé, a la que están repitiendo en un canal de televisión la final de Champions del pasado dissabte, recordé que un jugador titular del subcampeón de Europa y un jugador suplente del campeón de Europa, el Valencia va a traure el gran rèdit econòmic de 15 milions d'euros. Vull dir...
2: Pues ese es el tema.
3: Vull dir, pues, ese es el València.
1: Ese es el problema. Però a la pregunta que haces... Perdona, Pau.
4: No, i que dic més, si sumes lo que li costaran al València dos substituts, traigo un benefici neto de 3-4 milions, perquè Copete i Marcos André són entre els dos uns 11,5/12.
3: Marcos, acabes de dir Marcos André. Sí,
2: quizás un altre de veres.
1: Marcos André.
3: Me marechat.
1: Cortocircuito también, el cerebro.
3: Me marechat.
4: Ese és el benefici neto que el València li ha tret a aquestes dues operacions de dos dels millors canterans que ha tret en els últims 10 anys.
3: Tinc un bon amic en Valladolid que encara de tant en tant me crida i me diu, escolta, però de veritat pagareu?
1: Jo tenia una frase que además me hizo mucha gracia y esto lo cuento porque pasó en este pasillo de aquí al lado. Porque Pau se va a acordar. Yo decía una frase mucho en el programa antiguamente que era que el Valencia con Ferran y con Kangin tenía que pagar el Nou Mestalla. Hubo unos años donde yo decía esto mucho. Claro. Y me hizo mucha ilusión que Pau me dijo, claro, claro, yo estoy ya volviendo a la universidad. Y lo decía mucho. Y digo, ¿qué mayor me hace? Es que pero tú... sí, se me quedó grabado.
3: Frases de estas yo te podría tirar ya un catálogo.
1: Pero que luego llegó a ser cero, porque fíjate, entre Ferran y Kangin lo que el Valencia...
2: Kangin cero.
1: No, Ferran
2: sí, pero Kangin cero.
1: Kangin cero. Ay,
4: entre los dos no han pagado ni las balconadas
1: mediterráneas. Tal cual, todo de nada. Pero bueno, por lo de Javi, tema de Javi.
3: Hombre, ya que dir que de los traspasos de Kangin y de Parejo, s'ha pagat el mantindre Mestalla bé fins als últims dies.
1: Sí, todo, sí. Los baños y todo.
3: Sí.
1: Que novias va a tener seguro, pero yo veo muy convencido, sobre todo la parte del chico. Yo creo que eso no lo podemos olvidar. O sea, que el club tenga... Pero yo lo decía esta mañana cuando estuve en la conversación y además de esos comentarios que a veces te vas a casa un poco pensando, tendría que haber matizado. Y he dicho que para mí las declaraciones de otro día de Javi Guerra, la sensación desde fuera que tengo sin conocer cómo se generaron, y dando la enhorabuena a los compañeros que ahí estuvieron, que son ellos esta mañana, y lo quiero decir, que creo que fueron la gente de COPE y de El Chiringuito.
2: Iván Herraiz y Germán.
1: Efectivamente. Sí. Ole por ellos y por sus declaraciones. Sí. Pero para mí, la sensación que tengo de un futbolista que se marcha en verano, que se va a coger un avión y se va a Madrid, esa declaración un poco allí me da la sensación de un poco, pues una declaración que alguien tenía ganas de decir. Pues me parece bien, si yo no lo critico para nada, todo lo contrario. Entonces, esa decisión del chico de salir a decir esto públicamente, el padre creo que ha hablado claramente y lo tenemos claro. Y luego la parte que nos toca, que es la de tocar la puerta y decir, oiga, Valencia, ¿usted qué piensa hacer con esto? Yo la creería que lo doy la misma de siempre. Cuando llegue septiembre, pues ya veremos dónde está Javier. Pero claro, yo a los oyentes que están escuchando el programa, le tengo que contar lo que Valencia dice. Bueno, pues lo que Valencia dice hoy es que a Javi Guerra no lo vende. Esto es como lo de Mosquera, pues eso ya el verano lo dirá. Yo no, desde luego no comprometo mi palabra por lo que dice el Valencia, desde luego que no. Pero bueno, hoy se dice esto, pues a ver qué pasa. Yo creo que además, como decía Pau, no es año de venderlo tampoco. Porque tiene que dar ese paso hacia adelante.
3: Perfecte, pues ixa era el debat de Javi Guerra, que a més Salva tenia ixa inquietud per posar la qüestió damunt de la taula.
2: Ixa inquietud, Manolo, ixa inquietud.
3: És que te veia...
2: Un tio inquiet.
3: Te veia ansiós.
2: Molt inquiet.
3: Te veia ansiós. Te veia con Manil Murti davant d'un cafè en llet. ¿Qué pasa, Pau?
4: No, raro.
3: Doce...
2: Bueno, y si me has dicho una va.
3: ¿Eh?
2: Y si me has dicho una día.
3: Sí. Dinamita para los pollos. Queroseno. Doce y...
1: No, de verdad es que esa persona la quiero olvidar. No sé por qué la mencionas tanto, Manolo, de verdad.
3: Es...
1: Volver al peor de los pasados.
2: Sí, pues ahí yo me reiría, si él vería.
4: Mira, yo una cosa.
2: Si él vería, me reiría.
4: Soy incapaz de que siga el aniversario de algún familiar meu, pone una torta y no poder agafar el gabinete como Manuel Murti. Soy incapaz, me da la mente. Cada vega.
3: Y es una foto mítica, ¿eh?
1: Buah.
3: Doce y seguro que ahí duya un cafellete en el cos. Doce y...
2: Sí, que sí.
1: Con leche.
2: Pobre hombre, che.
3: Desatada.
2: Leche,
3: 11 y 11. El cambio de opinión de Corberán al respecto de Dimitrievski, ¿parla mejor de Dimitrievski o parla mejor de Corberán?
1: Yo creo que de Dimitrievski. Creo que Dimitrievski, porque creo que él ha generado la situación en la que no hay dudas. Me refiero, yo creo que hoy abres mensajes, que la gente participa mucho en este programa, y estoy convencido de que hay pocos seguidores de Valencia que digan que Dimitrievski no siga el año que viene. Con lo cual, da igual lo que opine Corberán, en el debate general yo creo que Dimitrievski se lo ha ganado. Y yo creo que es de aplaudir fuerte. Cuando hace, pues hoy que es junio, hace 7 meses estábamos en este mismo programa analizando las declaraciones que hizo en Macedonia, yo por ejemplo fui muy crítico con Dimitrievski. Además, creo que básicamente yo le criticaba la poca ambición que demostraban esas palabras, porque me parecía que salir públicamente a... me sale el verbo llorar, pero seguramente a criticar que en un momento dado llegaste a un club y que iba a haber un portero y no se fue y que eso es una traición, bueno, pues oye, había un mejor portero que tú, lo aceptas y peleas, y tienes hueco, juegas. Y luego que la otra, que llega otro a competir y es verdad que tiene un contrato, bueno, yo creo que ahí lo que te toca es apretar los dientes y trabajar. Y apretando los dientes y trabajando, ha encontrado lo que está buscando, que es ser titular en Valencia, de cerrar el debate porque no hay debate con él, y encima que hoy el club diga 500.000 y dos años más. Pues bueno, pues se lo ha ganado, hay que aplaudirle por la temporada que ha hecho y a que siga igual el año que viene. Eso es básicamente lo que yo creo que veo en toda esta situación. En Corberán, yo no sé si ha cambiado de opinión, pero yo creo que el error es la gestión del año pasado. Más allá de que quieras contar con él o no, lo de Sevilla y todo esto, yo creo que es una situación que Corberán ya gestionó mal desde el principio.
4: Sí, pero a mí me parla mejor de Dimitrievski. Cree que las declaraciones que va a hacer en Macedonia están fuera de lloc, pero también tengo que la competencia en una no era justa. Y al final... No era justa. Y crec que al final, quan tingui l'oportunitat de jugar, s'ha guanyat la titularitat. Crec que no ha hagut debat, no sols per les parades, que l'altre dia vas veure un recopilatori i crec que el destí del València hauria sigut molt distint de no haver estat en porteria. Crec que a nivell de lideratge, de partits molt tensos on l'experiència, algunes pèrdues de temps, on el València estava mort en alguns partits després de ixes llarguíssimes atencions.
3: I xerta de porta en la que de repente se tirava la mà a l'adductor.
4: Efectivament.
3: Que el primer dia que ho va fer, a mi quasi m'agarro un batistot. Sí. I després ja la tercera volta dic, ja sé lo que estàs fent. Sí, sí.
4: Per a mi el partit de Bilbao és un partit
3: tremendo.
4: És increïble.
3: És tremendo.
4: Canvia el partit. És que ixe moment canvia el partit. Sí. Està sent assediat. Crec que tots els camins ja conduïen al gol de l'Atlètic. Va parar el partit lo suficient perquè el València espavilara. Crec que és un porter que li ha donat moltes coses al València, que a pesar de que venia d'una situació molt anòmala en l'entrenador, ha remat com ningú, i crec que al final donar-li la titularitat a Dimitrievski la temporada que ve era rendir-se a la evidència. No sé en el cap de Corberán quant ha canviat la seva opinió sobre el Dimitrievski persona o integrant de la plantilla, però crec que la concepció de Dimitrievski porter ha tingut que canviar a la força, perquè com dic, sense la seva figura no tinc molt clar on estaria el València ara mateix.
3: Salva.
2: A veure, jo recordo tot el que ha dit Pau, però hi ha una dada que és molt significativa, que l'hem destacat abans, i és que este porter ha deixat 5 porteries a 0, i si 5 porteries a 0 li han donat al València 5 victòries en les acaballes de la temporada. Lo que vol dir és que ha sigut clau per a la salvació del València. I venim de Mamardashvili, porter que en les últimes temporades la permanència del València es basava també en Mamardashvili. La permanència del València d'esta temporada se basa en Dimitrievski, i al final jo este matí pensava en quin podia haver sigut el millor futbolista del València esta temporada. Per línia de regularitat primera i segona volta jo no n'he trobat cap, però si he de quedar-me en un futbolista, crec que el millor porter de la temporada en el València ha sigut Dimitrievski, per tot el que estem comentant, per les parades a les que ha fet menció Pau. Jo recordo parades així contra Girona, clau també contra el Mallorca, vull dir, si jo ara tinguera que, si me digueren un futbolista, dic, home, és que ningú ha sigut regular, uno, jo diria Dimitrievski, per damunt de tots, Manuel, i altra vegada és el teu porter qui se convertís en el millor futbolista de la temporada.
3: Creieu que si el València tingués els diners suficients, Dimitrievski, vull dir, la situació de Dimitrievski és de que l'entrenador s'ha convençut, o de que l'entrenador sap que no pot aspirar a un porter millor?
1: És que jo crec que les dues coses poden valer. O sea, no creo que haga falta separar una y otra. O sea, yo creo que el entrenador, por lo mismo que estamos hablando, el entrenador, pues si el Valencia hoy sigue con vida en Primera División y él ha podido acabar la temporada medio dignamente, es porque ha tenido un portero que le ha salvado mucho. Entonces eso, me refiero, Corberán puede haber empezado con mal pie con él, pero ojos tendrá, ¿no? Y el partido lo ve. Entonces yo creo que evidentemente le ha cambiado la opinión. Ahora, si Corberán, estoy seguro que si Corberán, como todos los entrenadores, tuviera dinero, estoy seguro que reforzaría la portería. Seguro. Para que ahora yo creo que tu pregunta por dónde va ahora es cuántos inviertes en el segundo portero. Ese es el tema para mí ahora.
2: Claro.
1: O sea, el Valencia, de lo poco que tiene, ¿cuánto le puede dedicar un segundo portero? Y esta temporada te ha demostrado que una mala decisión en la portería te puede costar el año.
3: Oh, mira lo que estaba
1: diciendo. Una mala lesión de primer portero sin un segundo decente, cuidado, eh.
3: Pau, ¿tú crees que es una cuestión económica o que también lleva una cuestión futbolística?
4: Ahora, yo creo que si Corberanding era carta blanca, también cambiaría la portería, sí. Pero a sentirse más cómodo en el referent que te coma porter. A partir de ahí, cree que el Valencia y cree que Corberán ha vist en la desastrosa temporada del seu equip que hi ha posicions molt més febles i en les que els escassos recursos del València han de ser invertits molt per damunt de la porteria.
3: Esta pregunta li va a fer a Folgado, però no li la vaig a fer.
2: Tinc la meva teoria de la porteria, eh?
3: Ahí vaig.
1: Perdona, que és...
3: Ahí vaig.
1: 12
3: i 17, Sara Folgado, per favor... Exposa la teua teoría de la portería del Valencia 26-27.
1: Ha generado mucha expectación, ¿eh?
2: Teoría de la portería, me agrada mucho.
3: Teoría de la portería del Valencia 26-27, per Sala Folgado. Ahora habrías de desplegar, como la tenía Sergio Ramos, un proyector.
1: Ahí estamos.
3: Villanar.
2: ¿Me pones los ulleres?
3: ¿Te pones los ulleres?
2: No, es muy fácil. Al final, respóntame a la pregunta que acabes de hacer. Yo creo que la decisión de Corberán de que continúe Dimitrievski del club es meramente económica. Si Corberán disposara de diners, firmaría un porter y Dimitrievski sería el suplente. Estic útil claríssim.
3: Saps que sempre que això li recorda, cada volta que jugue Dimitrievski i faci una bona parada, a Corberán li recordarà la
2: jo crec que això a Daily li té igual. Però a partir de Manolo, en este context, diríem econòmic del València... Uh-huh. Jo deixaria Dimitrievski com a titular i després Vicent Abril o Raúl Jiménez, un dels dos. Me la jugarien aquests dos porters tota la temporada. Si tu tens dos porters d'Isen i Bell en categories inferiors de la selecció espanyola, per què vas a reforçar-te en un porter suplent que solament va jugar la Copa? Algú diu, bueno, i si Dimitrievski cau lesionat i entonces tens que té que accedir a la titularitat un porter jove, bueno, pues que accedisca un porter jove a la titularitat, Manolo. Jo, en este context econòmic de club, me la jugava en Raúl Jiménez o en Vicente Abril. Yo no sé quién de los dos es mejor. Está Inés de Paterna, usarán pues un de los dos que se quede de segundo porter toda la temporada. Esa es la nueva teoría. Teoría folgadiana.
1: Me sigue pareciendo súper arriesgado. A lo mejor lo que me haría falta es más ver a los dos o a cualquiera que decidieran.
3: Yo no sé si es el suficiente. Las referencias he de decir que
1: sí, los dos
3: son envidiables. Ahora, yo pensé que una posición tan específica
1: total.
3: Con la de porter a esa edad. O juga amb assiduïtat o té moltíssimes possibilitats de malbaratar-se.
4: És que jo li tinc més por a la temporada en blanc que els toque jugar, fica el que te dic. Jo crec que al final són futbolistes que ja tenen més de 20 anys, que s'han curtit en les categories inferiors de tot un València, han jugat torneigs internacionals. Al final crec que a nivell tècnic possiblement estiguin ja preparats. Soportar la pressió al final no deixa de ser el que diferencia un futbolista professional i d'elit d'uno que no ho és. A mi me preocupa que Dimitrievski me preocupa o no me preocupa que Dimitrievski jugue tota la temporada, que físicament estiga totalment apte i que este futbolista, este Vicent Abril o este Raúl Jiménez no juguen tota la temporada. És el que més me preocupa de la situació, més que inclús que tinguin que jugar en un moment donat i tinguin que encadenar 4 o 5 partits.
3: Albert Salva, un meló molt interessant que anem a reprendre.
2: Parla de context, en este context econòmic.
3: En este context econòmic.
2: Vas anar al mercat a firmar un altre porter?
1: A veure, però
2: si... Vas a gastar diners en firmar un altre porter?
1: Si el debate és per 4 partits i de Pau, hombre, podemos debatir. Pero el problema, o sea, yo cuando pienso en ese riesgo no es en 4 partidos.
3: Es que mira en el central,
1: en 14.
3: Mira en el central.
1: Pienso en una lesión de 3 meses y
2: el correría.
3: Salva el correría. Es un bon debate.
2: Que al final después así son plin la boca de no, los jóvenes tienen que jugar. Bueno, pues al final no tienen oportunidad.
3: Pero tienen que jugar, no quedas en la banqueta. Okay,
2: efectivamente.
3: 12 y 20.
2: La copa, pero siempre la copa.
3: Ahora continuemos este debate que me parece muy interesante, pero no podemos dejar a los tres oyentes sense el seu temps.
5: ¿Qué opino de que
6: L'esport, sense pèls en la llengua en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
3: Vinga, estem preguntant al voltant de la porteria de Dimitrievski. Si, per què penseu que ha canviat de parer este cas Carlos Corberán? Davis diu, perquè se lesionó ayer Zabala, no me le para más a Corberán gestionando. Prefiero un cedido de l'Atlètic que un portero propiedad del club que como mínimo no había demostrado menos que un portero en formación. Cristian Alfonso Ventosa, perquè és el millor porter que té. MME diu, cambia de opinión por dos razones. Uno, se lo ha ganado en el campo. Dos, económicamente es la mejor opción. ¿Para qué buscar otro portero y gastar de más si por un precio irrisorio te quedas con uno que rinde? Así se puede destinar el dinero a otros fichajes. Docker Che diu, le ha atropellado la realidad.
5: me parece una muy buena frase. Fozziñán VCF, Dios, si somos razonables, ni el 20% de la afición lo quería. Yo creo que este tweet no es tan acertado. Mandalorian VCF, pues porque se lo ha ganado en el campo, es buen portero y tiene muchos oficios. Toles se ha ganado hasta el último euro de su renovación. Tony Molina, por necesidad y porque cumple, por esos motivos. Sabe que es o es Toles o tener que buscar inversión, porque te quitarán margen para reforzar otras posiciones del equipo. Ahora buscaron un cedido que pueda cumplir si Stolle se constipa y ya. Arcadio Pérez Sanz, ¿estáis seguros de que realmente ha cambiado de opinión? Conociendo al charlatán de Cheste, que es más embustero que todos los asalariados que ha tenido Meriton juntos, me da que le van a traer otro portero titular. Tabo de Benimodo, si no es del agrado de Corberán, es porque es válido. Tots ixos desagradables i han salvat el coll, i la resposta és òbvia. Colgran ha canviat perquè, del contrari, haguera perdut tota la credibilitat. Raúl DR diu perquè tiene ojos i ha visto que para. Josep VDSet diu molt fàcil, ha sigut molt decisiu en un tram final de temporada, moltes parades decisives que han valgut 3 punts en els moments més complicats de la temporada. Rob diu 1, li ha salvat la temporada i li ha fet un zasca en tota regla. 2, després de l'inici de temporada, on ho tenia complicat jugar, ha demostrat ser un professional. I 3, no hi ha un gallet per a fitxar i fan falta els caragols per a reforçar les 3 posicions. I Otomando que diu, ja veràs como Corberán se carga a Justin en menos de 3 partits. A més, per exemple, en el TikTok que diu Ascotman, diu que loco, una volta més ha quedat demostrat que Corberán no tenia ni idea. Al final, els jugadors que havia defenestrat són els que li ha salvat el cul, entre ells Dimitrescu. I Ascotman que diu, una llàstima que el programa dure tan poc, se fa curta la matinada amb vosaltres. Gràcies per fer-nos la setmana més amena. Gràcies a tu, presta l'ahir, amic. 12 i 23, i a més crec que ha seleccionat algun àudio, Salva.
2: Sí, escoltem a un oient que ens envia d'avui un àudio des del barri de Montiolivete.
3: Ah, molt bé.
2: Sí.
7: Bona nit, Paco, des de barri de Montiolivete, en València. Mira, jo crec que Corberán va tot l'any pegant palos de segó i ara el que li pareixia negre ara li pareix blanc i el que li pareixia blanc ara negre, i la veritat és que el de Stoli Dimitrescu, pues mira, és una més. Jo pense que el València estiguent Corberán no va fer una campanya bona l'any que ve tampoc, que va estar també peleant per baix. I bueno, i veurem qui li porten i qui li fitxen, però tampoc espera grans fitxatges, vamos.
3: Pues moltes gràcies, amic. 12 i 24. Estàvem en el tema de la porteria que me semblava molt interessant. I dius, Abad, no, se prenen la boca de que els joves han de jugar, clar, però és que jo crec que per a un jove, no sé si ho ha dit Pau, el problema no és la pressió. Jo crec que en els partits que jugaren, és més, ho hem vist fins i tot, per a que vegeu, en Cristian Ribero, que no confia en ningú, però els 3 o 4 partits que han jugat en el València no li hem vist cap errada, ha complit, ha fet alguna parada de mèrit. Vull dir, jo no crec que estos xicons, que a més ja tenen experiència internacional, que tal, no crec que vagin a acusar la pressió, ni molt més. Vull dir, jo en aquest aspecte sí que compartiria la teoria de Salva, me la jugaria en ells.
4: Jo crec que
3: a més el problema és que estos, a més és que precisament un porter a aquesta edat, com el dices en la banqueta, tens un altíssim percentatge de possibilitats de carregar-te-lo.
1: Yo lo que tengo claro es que el tema de la presión, la capacidad de asumir ciertas responsabilidades y todo esto, no se sabe hasta que sales a la plaza. O sea, hasta que te ponen ahí abajo, hacer así, levantas
2: sí,
1: la cabeza.
2: Sí, Javi, pero eso en el club yo creo que ya lo saben o pueden intuir, porque veo en Asporters trabajar a diario. Y ver Bore Asporters trabajar a diario, tú ya te puedes hacer una idea perfecta del nivel que te hice por y si te puedo responder.
1: Ahí es donde quiero ir. Entonces, más allá de lo de la presión, que yo le restaría importancia, para mí la importancia está en el nivel y que te los creas. Yo por eso no me atrevo a decir nada, porque lo he visto presión, lo suficiente para creerme a ninguno de los dos.
3: Y te vas a recordar perfectamente. Presión es juventud que se va a capgirar la situación en un incident. Vicent Guaya, ¿te recuerdas?
1: Sí. Pasa a veces.
3: Venia del Fidel també en unes referències extraordinàries. Juga els primers partits perquè li arriba de sobte, perquè crec que selecciona Renan Britton Bilbao, i el xicón Ix fa bones parades, però en cada partit de fer alguna garba visible. Acabai sent un any al Recreativo de Huelva, va ser el millor porter en segona divisió, ja va ser porter de primera.
2: Però no enteneu la meua teoria, no l'enteneu. Jo estic parlant d'este context econòmic.
3: No, sí, en el...
2: No, jo parlo d'un context econòmic on tu, si vas al mercat a per un altre porter, te gastes diners en un porter que pots invertir-los en una altra posició perquè estàs necessitat de reforçar-te en altres posicions.
1: Per a mi és
2: una
1: cosa important de la porteria.
3: Si jo t'entenc.
2: Vull dir, que un porter necessita jugar, clar, que és millor una sessió, evidentment. Això és de pero grullo.
1: Claro, claro.
2: Si un porter se queda sense jugar, però en un moment com este, pues mira, pues igual, has de sacrificar algun d'estos porters al millor que tingues. I en un moment donat, igual la temporada pròxima, accedeix a la titularitat o li pot competir a Dimitrievski, per què no?
4: Home, està en Cristian Rivero, sempre se pot quedar Cristian com a segon, entre cometes, i com a tercer alternat en el filial, el porter al que te cregues, però si arribarà la situació de que se te lesiona el porter i has d'apostar per un titular, que adelantar a aquesta posició en la rotació.
2: No, és que Pau acaba de donar un altre nom, que és el de Cristian Rivero. Tu has renovat a Cristian Rivero, pues en el que ve Cristian Rivero, el teu segon porter. I se dices als dos, a Raúl Jiménez i a Vicente Baril. Mira que fàcil ho tens.
8: ¿Te fías más de Cristian Rivero que de cualquiera
2: el
8: de los dos?
2: El club la ha renovado, Javi. Si la ha renovado es porque...
8: No, pero yo son renovaciones que no entiendo.
3: Bueno, también va a renovar a Almeida y ahora se lo voy a llevar de Mont.
8: Bueno, esas cosas pasan. Yo creo que eso tampoco es... Lo raro es alguien que lleva... ¿Cuántos años lleva Cristian en el Valencia? ¿4?
3: No, mes.
2: Mes.
8: ¿Cuántos partidos ha jugado?
2: Bueno, pero la ha renovado.
8: Eso es lo raro.
2: Javi la ha renovado.
8: No, bueno, pues insisto en que no lo entiendo.
3: No es que no ha jugat, es que quan han accedit a una segona divisió tampoc s'ha fet amb el lloc de titular. Sí. I mira que jo, quan l'he vist en el València, m'ha aparegut un porter que complís sempre, però la realitat és la que és. Salva deia, en una situació econòmica com l'actual, faig una ronda ràpida, creieu que el València va invertir en un segon porter de fora?
4: Jo crec
8: que el València lo està buscant.
4: Crec que va fer-ho, sí. Crec que és la opció més low cost possible, però crec que ho farà.
8: No és que crea, o sea, sé que lo está buscando, otra cosa es lo que encuentre y lo que se pueda permitir, pero buscarlo lo busca.
2: La meua sensació, la nova informació, és que no va firmar porter suplente. La meua sensació.
3: La teua sensació.
2: La meua sensació. Però va en contra de lo que efectivament...
3: O sea que has cridat tu a Ron i li has imposat la teua teoria de la porteria.
2: No, jo he quedat esta vesprada en Ron, m'he fet un cafè i ell m'ha dit que no van a firmar...
3: Has fet un cafè en Ron?
2: Sí, esta vesprada.
3: ¿Pero en negrita o
2: no, yo
3: o
2: no.
3: En legendario?
2: Yo no venía Murti, espera tocarse el café.
3: Señores, señores, anem a deixar-ho así que sense esgotar del temps. Javi Lázaro, com sempre, un plaer.
4: Bona nit a tots.
3: Pau, un plaer.
4: Bona nit.
3: Folgado, demà més, divendres, que n'hi ha punt a punt.
2: Ah?
3: Sí, sí.
2: Pues si divendres no feien programa.
3: Divendres anem a fer ara programa.
2: Ja m'has fotut.
3: Tu i jo.
2: Ja m'has fotut.
3: Tu i jo anem a fer programa. I a més tu demà tens un punt a punt quilomètric.
2: També?
3: Dixos, sí. Ja m'has fotut. Bàsquet, amb voltes de tot. Bueno, ara vos deixem a l'hora de la cultura. A continuació presentada per Rei Joan. 5:30 de la matinada, remissió del programa. Si estàs al Santé, bon dia. A les 2 amb Daniel Mosilla els esports a punt. De vesprada, el punt a punt. De seguida tindreu el podcast del programa. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, divendres. Sí, demà, divendres, tornem, Folgado i jo. A les 11, acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
9: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
10: Som A Punt.
11: Les llengüetes de punts de llengua.
10: A Punt Ràdio.
12: Ui, dinem, iaia!
13: Què diu, què?
12: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia!
14: Molt millor.
12: Per fi, ara sí.
15: Que estan les mares patint, saps?
12: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
14: No ho sé.
12: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas amb vocatiu.
16: Mira-li, enxufa-li.
12: Sense córrer, Nelo.
17: Cuidao!
12: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
18: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
12: I quan no posem coma?
19: No tinc ni idea.
12: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
20: Fatal, filla.
12: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
21: Molt bé, estupendo.
12: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
22: Molt mal està tot.
12: Cal escriure, he vist el teu germà tot seguidet.
22: Clar que sí.
12: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
23: Al final mos tindrem que acostumbrar.
12: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
10: A Punt Ràdio.
24: Hola.
13: mar, senyores.
14: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
15: Són les 7.
16: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
17: Bon dia, divendres 5 de juny i 20è dia de la vaga del professorat valencià. Els sindicats i la Conselleria d'Educació tornen avui a la taula de negociació. La reunió serà a les 2 del migdia i de manera presencial. Damunt la taula un document que pretén ser el definitiu i que a nit encara no havien rebut els sindicats. El Consell es mostra confiat a arribar a un enteniment perquè, diuen, la proposta inclou avanços importants. Però des dels sindicats l'optimisme no és tant. Marc Candelas, TPB.
19: Que tinga molt clara la Conselleria i el govern valencià que la lluita docent no s'acaba ara, a no ser que tinguem un document que puguem valorar positivament, que sospitem que no serà així.
17: La consellera, que ahir presentava els pressupostos del seu departament, manté, diu, la mà estesa.
20: Nosaltres no hem deixat de negociar. Mai, absolutament mai, hem deixat de treballar en noves propostes i en millorar sempre les anteriors.
17: Mentrestant, continuen amb les reivindicacions. Avui el professorat es concentra a la porta de Conselleria a partir de la 1:30 i esta vesprada manifestació a València a les 7. I a la plaça de la Mare de Déu, punt neuràlgic de les protestes, continua l'acampada indefinida dels docents que s'han reubicat per a no entorpir la celebració del Corpus. Este matí s'espera l'arribada de les roques. En uns moments hi anirem en directe. Abans, anem amb el sumari i repassem altres qüestions de l'actualitat d'este divendres. Després de la resolució de l'Audiència de València, la jutgessa de la Dana deixa sense efecte la citació de Carlos Mazón com a testimoni i accepta la seva personació en la causa. La nova situació processal de Carlos Mazón, de preinvestigat, és excepcional, però algunes acusacions personades en la causa consideren positiva la decisió de l'Audiència. Toni Cano, bon dia.
22: Bon dia, Alba. L'expresident Mazón s'acull a un article de la llei d'enjudiciament criminal expressament pensat per a forats. Manté la condició de no investigat, però incorpora el dret a defensa i l'accés complet a la causa. Armando Galán, advocat de l'acusació popular de Compromís, creu, però, que el nou escenari és positiu.
24: Esta visió ens permet entendre que no està tancada la possibilitat d'una futura responsabilitat respecte a Mazón.
17: Més assumptes. La directora de la Guàrdia Civil reconeix haver-se reunit en almenys dues ocasions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Això s'hi assegura Mercedes González, que no van parlar de perjudicar Luco i que va tallar la comunicació quan Díez li va demanar readmetre un agent sancionat pel cas Coldo.
22: Això mentre eixen a la llum més converses amb guàrdies civils, fiscals i polítics per a, suposadament, dificultar investigacions sobre el PSOE. En les últimes hores, a més, hem sabut que l'UCO de la Guàrdia Civil vol conèixer la informació tributària i financera del PSOE i del PSC, el Partit de Socialistes de Catalunya, del 2024 i 2025. Ha demanat al jutge que reclame les dades a l'agència tributària i a diverses entitats bancàries. Oposició, govern espanyol i socis de legislatura han reaccionat a tota aquesta situació, com veurem després.
17: Israel i la milícia xiïta Hezbollah continuen intercanviant atacs al sud del Líban a pesar de l'alto el foc negociat a Washington fa poc més de 24 hores.
22: De poc ha servit l'acord entre les delegacions israeliana i libanesa firmat a Washington, condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. El Ministeri de Salut libanès ha anunciat la mort de 8 persones a conseqüència dels últims atacs aeris israelians. Ahir es va conèixer que un soldat serbi de les forces de pau de l'ONU desplegades al Líban va morir per l'explosió d'un projectil de morter. Dos cascos blaus espanyols també van resultar ferits lleus en aquest atac.
17: En els esports, la selecció espanyola de futbol no va poder passar a nit de l'empat. Òscar Forés, bon dia.
25: Bon dia, Alba. Sí, efectivament, 1-1 en el penúltim partit amistós disputat abans del Mundial. A Riazor, la Roja no va poder imposar-se a la dèbil selecció de l'Iraq, tot i que es va posar per davant en el marcador amb un gol de Ferran Torres. Avui el combinat nacional posarà rumba a Chattanooga, als Estats Units, on fixarà el seu quarter general per a la cita mundialista.
17: Gràcies, Òscar. Després ampliem això pel que fa als esports. Pel que fa a l'oratge, ens alcem amb el cel tapat i amb la major part del territori amb aixòs nuvolets que no ens permeten veure el que hi ha ja de sol, fins i tot amb pluja. Antonio Sánchez, bon dia.
0: Bon dia, Alba. Sí, la situació s'ha complit. La veritat és que havíem dit que el vent de gregal ens portaria molta humitat, també es portaria el cel tapat i la pluja, la precipitació que s'ha costat sobretot al litoral nord. Després comentarem on més ha plogut, que sí que ha plogut de manera fort en alguns punts, que també en punts de Castelló de la Plana, de la capital de la província del nord, i veurem com ara mateix plou a València, però també està plovent al sud del Golf de València. Parlarem de tot això amb més detall en l'espai de l'oratge.
17: Després de la mitja tornem a parlar i també volem saber quina és la situació a aquestes hores del trànsit, com estan les carreteres valencianes. Sonia López, alguna complicació? Bon dia.
1: Bon dia. Ara mateix, pel que fa a Castelló i Alacant, no tenim complicacions. A València sí hi ha aquestes retencions habituals a la B30 de Barra de Quart a Mislata, també la Ronda Nord a Quart de Poblet en sentit al Port, i comença a veure's uns 2 quilòmetres de retenció a la CB35 a Sant Antoni de Benaixeve. Pel que fa al servici de Rodalia de València, la línia C6, els dos primers trens del matí avisem, tant destinació Castelló com València, estan circulant amb un quart d'hora de retard. I un apunt d'interès per al cap de setmana, el donem ja. Metro València ofereix servicis especials de tramvia a partir d'avui per assistir, Alba, a esdeveniments a Fira València, com per exemple la Fira de la Carrera de la Dona, la Tattoo Convention, l'exposició Exponador o l'Urban Beat.
17: Gràcies, Sonia. Després de la mitja actualitzem aquesta informació del trànsit. Així és com es presenta de moment este divendres. De seguida en aprofundim en aquestes i altres qüestions. Vicenç Jover està, com sempre, en la producció. Sofia Álvarez, avui al comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
10: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
5: Les Arts presenta Carmina Burana por el Ballet de Dortmund. Un despliegue nunca antes visto, con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistas vocales y la histórica Compañía de Ballet. Últimas entradas. Les Arts.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
7: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Cento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
8: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
26: De tu a tu.
17: Set i vuit minuts. A les 2 de la vesprada estan convocats els sindicats de l'ensenyament a una nova trobada amb la Conselleria d'Educació, una reunió que serà esta vegada presencial i amb tots els sindicats de la taula de negociació. Damunt d'eixa taula un document que pretén ser el definitiu i que a nit, Toni, encara no havien rebut els sindicats.
22: I que sotmetran a consulta al professorat per a decidir si es posa fi a la vaga indefinida. De moment, continuen amb les protestes. La d'ahir de matí va ser massiva, vorà 10.000 persones es manifestar en pels carrers del centre de la ciutat de València, en companyia esta vegada del cos de bombers. Per esta vesprada a les 7 hi ha una nova convocatòria i avui també hi ha convocada vaga de famílies. És una iniciativa de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic perquè els pares i les mares no porten els fills i les filles als centres educatius este divendres i que sigui el professorat qui acudisca al lloc de treball amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la vaga.
17: Sobre aquest document, Toni, el Consell afirma que hi ha millores importants i defensa els avanços. Els sindicats adverteixen que sense consens la mobilització podria continuar el curs que ve. Ens ho conta tot, Àlex Sanjaime.
2: La consellera Carmen Ortiz respon a la queixa dels sindicats que l'acusen d'immobilisme.
20: Mai, absolutament mai, hem deixat de treballar en noves propostes i en millorar sempre les anteriors.
2: El Consell està convençut que l'últim document té les millores que poden posar punt final al conflicte educatiu. Així ho reiterava el president Juanfran Pérez Llorca des de Brussel·les.
3: Para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes i suficientes per desconvocar aquesta huelga.
2: La reducció de les ràtios i tornar a negociar l'increment retributiu han sigut els cavalls de batalla, però la proposta d'educació queda lluny del que demanen els sindicats. Per això reclamen voluntat d'arribar a un acord. Kilian Cuerda, de la UGT.
4: Sobre unes propostes de punts de trobada, de diàleg, d'acord, se pot trobar una via per al pacte.
2: Un document que per tercera volta haurà de sotmetre's a la consulta del professorat. Si no complís amb les seues expectatives, Marc Candela, de l'STPB, avisa que el conflicte va per a llarg.
19: Hem guanyat el relat, absolutament, hem fet història i hem de continuar. I continuarem el curs que ve, si aquest document que ens ofereixen és el definitiu ja.
2: Una reunió, la d'este divendres, que tornarà a ser presencial. L'última va ser diumenge, amb manifestants desallotjats a la porta de la conselleria i amb l'agressió del policia a una mestra jubilada. I un sindicat, CECIF, que ha traslladat a la Fiscalia les pressions i coaccions que, segons ells, van patir aquella nit.
17: Doncs precisament en plena vaga educativa i amb les negociacions que es reprenen avui, la consellera d'Educació ha explicat este dijous a les Corts els pressupostos d'enguany. Carmen Ortí ha descartat dimitir i ha destacat la millora del salari per als docents. És una crònica de Pep Sastre.
9: Enmig d'una notable expectació, amb la sala plena i camisetes reivindicatives de l'oposició, Carmen Ortí defèn els pressupostos educatius.
11: Tres de cada 10 euros que entren en les arques valencianes es dediquen a educació.
9: Amb to conciliador ha apel·lat al professorat per tancar un acord.
11: Aquestes últimes setmanes no han sigut fàcils, ni per a mi ni per a cada família o cada alumne o alumna, però sobretot no han sigut gens fàcil per al professorat.
9: L'oposició ha criticat Ortí amb duresa, mentre Vox parla de vaga política.
11: Sindicalista, política, que no està mirando ni por los docentes ni por los alumnos.
18: Vas a ingressar més diners del que vas a deixar de pagar als docents que l'increment que vas a fer lo salarial. I això és una autèntica vergonya.
21: Són la prova, aquests pressupostos, de la seua incapacitat per gestionar les reivindicacions de la comunitat educativa.
9: Front a les peticions de dimissió, la consellera defèn la seva gestió, contraposant-la als anys del Botànic.
11: Únicament els governs del Partit Popular han estat disposats a pujar el salari al docent valencià en els últims 20 anys.
17: Per cert, que els parlàvem també ahir de les denúncies de la comunitat educativa sobre les altíssimes temperatures a les quals s'arriba ja en les últimes setmanes de curs i que impedeixen fer classe amb normalitat. Doncs ara hem sabut que una alumna d'un institut d'Oliva, a la Safor, ha patit un desmai per l'alta temperatura al centre, Toni.
22: És el segon cas que es registra en pocs dies a la comarca. Va passar ahir cap a les 10 del matí. A Oliva, en avís groc per temperatures, ja superaven els 30 graus este dijous, i més a l'interior del centre, el Gregori Mayans, Marifran Escrivà, directora del centre.
27: Hem hagut de cridar al 112 i a poc anar reanimant-se i es troba correctament.
22: Una altra alumna de Tavernes de la Valldigna, també a la Safor, es va desmaiar també esta setmana de calor. Davant de la pressió, la Conselleria d'Educació ha explicat que s'estan executant obres de climatització en més de 300 centres. A més, han posat en marxa mesures de control de temperatura amb sensors i han fet possible que l'alumnat isca a la una del migdia si la calor alba es dispara.
17: Set i 13 minuts després de la resolució de l'Audiència de València, la jutgessa de la Dana ha deixat sense efecte la citació de Carlos Mazón com a testimoni i accepta la seva personació en la causa. La nova situació processal de Carlos Mazón de preinvestigat és excepcional, però algunes acusacions personades en la causa consideren positiva la decisió de l'Audiència. Adelaida Ferrer.
28: L'expresident Mazón s'acull a un article de la llei d'enjudiciament criminal expressament pensat per a forats. Manté la condició de no investigat, però incorpora el dret a defensa i l'accés complet a la causa. Armando Galán, advocat de l'acusació popular de Compromís, creu que el nou escenari és positiu.
29: Esta visió
0: ens permet entendre que no està tancada la possibilitat d'una futura responsabilitat respecte a Amazon.
28: Perquè així ho apunta l'Audiència Provincial en la seva resolució. Considera l'expresident com a potencial imputat i diu que hi ha qüestions que el poden afectar directament.
0: La resolució de l'Audiència Provincial és positiva en relació a tots aquells que pensem que Amazon, en prova pendent, pot acabar siguent investigat en esta causa.
28: Galán apunta que diversos testimonis han declarat que Amazon va estar al càrrec del Secopi després d'arribar a l'Eliana.
0: Si Amazon dirigia, escoltava, li proposaven i assumia la figura, és precisament el que va marcar el TCJ i és el que marca l'Audiència. Aportar suficients indicis, individualitzar-los i proposar-los en una futura exposició racionada.
28: De fet, l'Audiència recorda que encara es podrien conèixer els missatges que Amazon va intercanviar amb el seu cap de gabinet si l'empresa Meta atén la petició de la jutgessa de Catarroja.
12: Ara bé, la personació de Carlos Mazón en la causa ha provocat un gran malestar en el col·lectiu de víctimes de la Dana. Ho han manifestat este dijous en la presentació que han fet a València de la plataforma No oblidar la Dana.
22: Per a Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre, la personació no només permetrà a Mazón evitar declarar, també creu que comporta una amenaça per a tota la instrucció.
13: La personació de Carlos Mazón en la causa és una fugida de Mazón per a no testificar, perquè si testifica ha de dir la veritat. El personar-se el que evita és que hagi de dir la veritat, però també hi ha una cosa molt més perillosa, que és que va a bloquejar, va a torpedejar la instrucció des de dins.
22: Per a Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, la justícia es mostra garantista amb qui no ho mereix.
14: La valoración no puede ser más negativa. Entendemos que hay que ser garantistas en la justicia, pero la garantía no puede caer siempre sobre el mismo lado, siempre sobre la gentuza, porque es gentuza. Se está riendo todos los días desde el primer momento, cambiando no sé cuántas versiones y ninguna de todas las versiones es real. Él sigue con su recorrido Google Map, con el beneplácito de su partido, del partido que le da también soporte desde fuera.
12: El juí, el germà del president del govern espanyol en l'Audiència de Badajoz, arriba al tram final amb les declaracions dels acusats. David Sánchez ha negat haver influït per a la seva contractació en la Diputació de Badajoz al 2017 i la resta d'acusats també han declarat que no hi va haver cap irregularitat en la seva incorporació com a coordinador dels conservatoris de música de la província. Les acusacions populars de Vox, PP i Azcoira han elevat la seva petició fins a 6 anys de presó.
22: La declaració de David Sánchez davant del tribunal que el jutja per les presumptes irregularitats en el seu contracte de treball ha durat poc més de 10 minuts. Només ha contestat al seu advocat i no a les acusacions de manos limpias, Azcoira, Liberum, Vox i el PP, que demanaven per a ell 3 anys de presó. Finalment, han elevat aquesta petició fins als 6 anys. La Fiscalia, per contra, n'ha demanat l'absolució i abans del juí l'arxivament de la causa, ja que no aprecia cap delicte. El germà del president del govern espanyol ha negat qualsevol capacitat d'influència per al contracte i el posterior canvi de nom de la plaça que ocupava.
15: Este cambio de denominación, ¿usted se lo solicitó a alguien de forma expresa o de forma...?
16: No.
15: ¿Usted utilizó alguna influencia para que se produjera ese cambio de denominación de la plaza?
16: Tampoco.
15: ¿Usted fue quien decidió el cambio de denominación?
16: No.
22: També ha explicat com eren els seus espais de treball per intentar contrarrestar les acusacions d'absentisme laboral.
15: ¿Tuvo despachos a su disposición para poder ejercer su labor?
16: Sí, inicialmente se habilitó un despacho en el Conservatorio Superior. Luego ese despacho, durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades. Y en el periodo entre 2023-2024, yo hago uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo.
22: També ha declarat este dijous l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat igualment de tràfic d'influències i de prevaricació. Ha negat haver-li fet un vestit a mesura a ningú.
23: Sabe de la existencia del aquí también acusado, don David Sánchez. ¿Recuerda el contexto en el que se produjo eso?
24: Absolutamente. Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
22: I també ha negat qualsevol connexió amb Pedro Sánchez per a rebre peticions o recomanacions. El 2017, quan va ser contractat David Sánchez, Pedro Sánchez no era ni president ni tan sol secretari general del PSOE.
23: ¿Se puso en contacto el actual presidente del gobierno con usted reclamando algún apoyo personal, familiar, político para él?
24: Primero, claro que no era presidente de gobierno.
23: No, bueno.
24: Ni siquiera secretario general, ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso, no.
23: y ni siquiera le habló en aquel, de alguna forma él, directa o indirectamente, le habló de su hermano, de la música.
24: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
22: La resta de persones acusades han negat cap irregularitat en la contractació de David Sánchez i han declarat que es va elegir el candidat considerat més idoni per al lloc de treball.
12: I la directora de la Guàrdia Civil reconeix haver-se reunit en almenys dues ocasions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Això sí, assegura Mercedes González que no van parlar de perjudicar Luco i que va tallar la comunicació quan Díez li va demanar readmetre un agent sancionat pel cas Coldo. I això mentre eixen a la llum més converses amb guàrdies civils, fiscals i polítics per a, suposadament, dificultar investigacions sobre el PSOE.
22: Els testimonis asseguren que Díez buscava col·laboradors dins de les forces de seguretat per a obtindre informació comprometedora de jutges i policies, tot amb la finalitat de bloquejar informacions i procediments judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol. Leire Díez presumia de tindre accés al One del partit i al One del govern. Luco sosté que l'expressió del One, el número 1 en anglès, només podria referir-se a Pedro Sánchez. Ho feia en reunions en les quals els testimonis asseguren que buscava col·laboradors per a netejar.
1: ¿Vale? Dicho esto, yo también dije, obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. ¿Vale? No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no les ponemos cosas ya, nos estaremos equivocando.
22: La investigación también posa el focus en las contactes entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. El ministre Marlaska la defensa.
5: Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.
22: Tot això ha corregut el mateix dia que la unitat central operativa. La investigació també posa el focus en els contactes entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, i Leire Díez. El ministre Marlaska la defensa.
5: Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar.

0: va desvelar ahir una reunió a la seu de Ferraz entre representants de Tubos Reunidos i Santos Cerdán. En eixa reunió s'hauria tractat el rescat de l'empresa per la SEPI per un valor de 113 milions d'euros. La Guàrdia Civil sospita que a través d'esta empresa es van poder desviar fins a 10 milions d'euros a la presumpta trama.
1: En les últimes hores hem sabut també que l'UCO de la Guàrdia Civil vol conèixer la informació tributària i financera del PSOE i del PSC del 2024 i 2025. Ha demanat al jutge que reclame les dades a l'agència tributària i a diverses entitats bancàries. Oposició, govern espanyol i socis de legislatura han reaccionat a tota esta situació. Magda Nicolau.
2: Vox i PP creuen que és impossible desvincular Pedro Sánchez de la trama. Així ho diu Alma Ezcurra, la secretària d'Organització Territorial del PP.
3: Todas las tramas desembocan en el mismo punto y todas apuntan a una sola persona, el uno, el one.
2: Un Partit Popular que continua sense descartar una moció de censura. Alma Ezcurra torna a posar pressió en els nacionalistes.
3: O se está con la corrupción o se está contra ella.
2: El president del PNB, Aitor Esteban, ha donat de nou portada a una moció de censura instrumental.
4: Con Feijó. No he hablado, no he hablado con Feijo. Si ni siquiera he hablado, ya puede pensar usted qué opinión puedo tener.
2: En Podem s'ha pronunciat Irene Montero, que dona la legislatura per morta.
5: Con este gobierno no hay nada que hacer y la gente ve que está todo podrido y que son necesarios cambios profundos.
2: Però en Sumar creuen que Pedro Sánchez ha de seguir governant, tot i no agradar-los el que es coneix del sumari judicial. I en el govern, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insistís en que només són alguns els que han utilitzat el partit de manera fraudulenta.
6: Aquellos que nos avergüencen, aquellos que, utilizando nuestras siglas, han tenido representación pública y no merecieron jamás tenerla, que contra ellos se han actuado al margen de la ley, la ley sea absolutamente dura, ¿no?
2: També la ministra d'Educació, Milagros Tolón.
7: Col·laborar con la justícia, aclarar.
2: Perquè diuen confiar en la justícia.
1: Són les 7:23 minuts. A Almassora, a la Plana Alta, els equips de rescat de la Guàrdia Civil i bombers busquen un home que va desaparèixer ahir de vesprada mentre es banyava a la platja. Anem en directe a la delegació de Castelló. Mònica Artana, bon dia.
8: Bon dia. L'operatiu es va activar cap a les 6 de la vesprada quan el veïnat de la platja del Pla de la Torre d'Almassora va perdre de vista un home que nedava mar endins amb signes d'ofegament i va donar l'avís. Els efectius de rescat del Consorci Provincial de Bombers i la Guàrdia Civil reprenen ara a primera hora del matí la recerca per terra, mar i aire d'esta persona que ahir fins que va caure el sol i no van aconseguir localitzar-lo. Precisament la platja d'Almassora comença avui divendres el servici de socorrisme a les platges, per la qual cosa ahir encara ara no estava operativa la vigilància en el moment del succés.
1: Gràcies, Mònica. Anem ara fins a Alacant, a la nostra delegació. La justícia ha enviat a la presó l'assassí confés de Patricia, la dona de 38 anys morta, assassinada a Callosa de Segura per la seva parella sentimental. Dani Ortega, bon dia.
9: Sí, bon dia, Alba. El jutjat de violència sobre la dona d'Orihuela ha acordat la presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut. El conegut com El Apio és un delinqüent habitual amb més d'una vintena de detencions i diverses entrades a la presó. Tenia denúncies per maltractament de parelles anteriors. Callosa de Segura continua commocionat. Ahir van acabar els 3 dies de dol oficial. Este dijous s'han fet minuts de silenci, també en diversos ajuntaments i institucions com ara la delegació del govern central a València. Allí la delegada Pilar Bernabé ha fet una crida a la lluita contra la violència de gènere.
10: Yo hago una llamada una y otra vez a toda la sociedad, a todas las instituciones, a todos los responsables públicos. Esto es una lucha de todas y de todos. Es una lucha imprescindible.
1: Set i 25, eixim al món. Israel i la milícia xiïta Hezbollah continuen intercanviant atacs al sud del Líban a pesar de l'alto el foc negociat a Washington fa poc més de 24 hores. Innocenci Urtín, bon dia.
11: Bon dia. De poc ha servit l'acord entre les delegacions israeliana i libanesa firmat a Washington, condicionat al cessament dels atacs d'Hezbollah. En les últimes hores, avions de guerra israelians han atacat els voltants d'un hospital a la ciutat de Tir amb més de 4 míssils. Hezbollah, per la seva part, ha atacat amb un míssil una concentració de vehicles i soldats israelians en les immediacions del castell de Beaufort. El líder de la milícia xiïta, Naim Qassem, ha qualificat

0: cal les negociacions amb Israel d'humiliants i reclama un altre foc integral que incloga la retirada de les tropes israelianes del Líban.
1: El
0: Ministeri de Salut libanès ha anunciat la mort de 8 persones a conseqüència dels últims atacs aèris israelians. Ahir es va conèixer que un soldat serbi de les forces de pau de l'ONU desplegades al Líban va morir per l'explosió d'un projectil de morter. Dos cascos blaus espanyols també van resultar ferits lleus en l'atac.
2: Anem ja amb els esports. Decepcionant primer partit de preparació de la selecció espanyola. Òscar Forés, hola de nou, bon dia.
3: Hola, Alba. Sí, els de Luis de la Fuente no van passar de l'empat a un en el partit contra l'Iraq i això que es van avançar prompte al minut 16 amb un gol del valencià Ferran Torres. Abans de la mitja hora, Doski, amb un llançament des de fora de l'àrea, va sorprendre un Joan García que podria haver fet alguna cosa més. A partir d'este moment, poca intensitat, molta precaució i un fum de canvis que va introduir el seleccionador per a donar oportunitats. Al remat, el domini de la Roja no es va traduir en més gols. Tot i això, Luis de la Fuente estaba prou satisfet. L'escoltem.
4: Era un día de trabajo, insisto, fundamentalmente de condicional, de dar posibilidades a otros jugadores, de sensaciones, y estamos contentos en ese aspecto y no ha habido lesionados. Entonces, mañana estamos en Estados Unidos y ya eso nos hace pensar ya con el foco muy claro dónde tenemos que mirar.
3: La selecció vola avui cap als Estats Units. El pròxim partit, l'últim de preparació, serà dimarts contra el Perú i ja disputarà a Mèxic.
2: Òscar, i el València va fer oficial ahir la renovació d'Estol Dimitrievski. Serà valencianista fins al 2028.
3: Era un secret de domini públic. El porter macedoni acabava contracte el 30 de juny, però el club de Mestalla ha activat una clàusula per ampliar-lo 2 anys més. Dimitrievski veurà incrementat el salari i rebrà, a més, prop de 500.000 euros de bonificació. L'escoltem.
5: Estaba contento, terminó, no se pudo conseguir lo que todos deseásemos y queríamos, pero ahí tenemos un año siguiente que salir más fuerte y más preparados para poder conseguir nuestros objetivos. Como en Valencia el próximo año hay que intentar ir para arriba y conseguir objetivos más importantes. Y también como equipo tenemos margen de mejora y poder lograr objetivos más importantes como que hemos logrado hasta ahora.
3: I bones notícies per a l'altre equip de la ciutat de València en primera divisió, amb un premi per a Carlos Espí. Ahir el nomenaren com a millor sub-23 de la Lliga. El jugador de Llevant es va imposar a futbolistes com ara Fermín, Arda Güler o Moleiro.
2: I a Alacant, Òscar, comença avui una cita important, la fase final de la Copa del Rei d'handbol.
3: Sí, 8 equips lluitaran pel títol al centre de tecnificació d'Alacant. Avui arrenquen els quarts de final amb un destacat Eon Alacant, Bada Osca. Els alacantins volen fer valdre el factor pista. Escoltem Darko Dimitrievski i el tècnic Roy Sánchez.
6: En casa esta temporada hemos demostrado que somos un equipo muy sólido, que sabe defender, sabe atacar, sabe estar juntos y esperemos que nos apoye la gente que viene a vernos y esperemos un buen partido.
7: Creo que el evento va a estar muy bien, nosotros tenemos que hacer un muy buen partido para poder pasar, pero la ilusión está ahí al 100%.
3: I acabem amb un fitxatge de campanetes per al València Bàsquet. La mallorquina Elena Puello, de 25 anys, vestirà de taronja durant les pròximes 2 temporades. L'Aler arriba amb el difícil objectiu de fer oblidar Alba Leofibic.
2: Òscar, gràcies. Després ampliem, tornem a parlar dels esports. Ara, breu pausa i seguim.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
9: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
11: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'en Parc i el dia de l'Hort de Santo. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
12: temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és simplement la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtin fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
13: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
15: De tu a tu.
2: I 32 minuts. Continuem amb les notícies del matí. Els sindicats i la Conselleria d'Educació tornen avui a la taula de negociació. La reunió serà a les 2 del migdia i de manera presencial. Toni Canola, de nou.
16: Hola, Alba. Damunt de la taula, un document que pretén ser el definitiu i que a nit encara no havien rebut. El Consell es mostra confiat a arribar a un enteniment perquè, diuen, la proposta inclou avanços importants, però des dels sindicats l'optimisme no és tan gran. Mentrestant, continuen amb les reivindicacions. Avui hi ha concentració a la porta de la Conselleria a partir de la 1:30 del migdia i esta vesprada manifestació a les 7.
2: Avui l'atenció la tindrem no només en la Conselleria, en eixa reunió, ni en les protestes, sinó també, com estos últims dies, a la plaça de la Mare de Déu de València, on continua instal·lada l'acampada del professorat. Quarta nit al ras i des d'ahir, Sofia Riego, bon dia, espai compartit amb el muntatge i les celebracions del Corpus. Quina és la imatge a aquestes hores del matí, Sofia?
17: Bon dia. L'acampada educativa continua efectivament instal·lada en la plaça de la Mare de Déu de València, en un dels laterals. Es desperta avui un poc diferent als dies anteriors, pel dia un poc més fred i la pluja que apareix de manera intermitent, i perquè els actes del Corpus així ja han començat. De fet, a la plaça hi ha lluís el tapís i estan ubicades les tanques i altres elements per celebrar la festa. Entre acampats i amics del Corpus hi ha hagut enteniment per compartir espai, un enteniment que està costant un poc més d'arribar a la taula de negociació entre la Conselleria i els sindicats. Tot i això, avui es trenca el bloqueig i tornen a mantindre una reunió presencial a la que està previst que acudisquen esta vegada sí tots els sindicats. Això serà a les 2 de la vesprada, però com dèieu, Comissions Obreres UGT i les TPB, els tres sindicats unitaris, encara no han rebut este document que porten demanant fa dies amb les mesures que els presenta Conselleria. Ja van 20 dies lectius d'esta vaga educativa i així el professorat no acaba de tindre clar si avui la reunió podria ser clau, podria desbloquejar de veritat les negociacions, si es podria arribar a un acord o serà una més de les reunions que s'han vingut celebrant i continuaran així acampats, perquè això ho tenen clar, l'acampada continuarà de manera indefinida fins que se signi un acord.
2: Gràcies, Sofia. I més assumptes que comentarem i que ampliarem en els pròxims minuts. L'expresident Mazón s'acull a un article de la llei d'enjudiciament criminal expressament pensat per a aforats. Toni, després de la resolució de la jutgessa de València, la jutgessa de la Dana deixa sense efecte la citació de Mazón com a testimoni i accepta la seva personació en la causa.
16: Així és, Alba, la nova situació processal de Mazón de preinvestigat és excepcional, però algunes acusacions personades en la causa consideren positiva la decisió de l'audiència. L'expresident Mazón s'acull, com hem contat, un article de la llei d'enjudiciament criminal expressament pensat per a forats. Manté la condició de no investigat, però incorpora el dret a defensa i l'accés complet a la causa.
2: I la directora de la Guàrdia Civil reconeix haver-se reunit en almenys dues ocasions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Això sí, assegura Mercedes González que no van parlar de perjudicar Luco i que va tallar la comunicació quan Díez li va demanar readmetre un agent sancionat pel cas Coldo.
16: Això, mentre deixen a la llum més converses amb guàrdies civils, fiscals i polítics per a suposadament dificultar investigacions sobre el PSOE. En les últimes hores, d'altra banda, han sabut que Luco, de la Guàrdia Civil, vol conèixer la informació tributària i financera del PSOE i del PSC del 2024 i 2025. Ha demanat al jutge que reclame les dades a l'agència tributària i a diverses entitats bancàries. Oposició, govern espanyol i socis de legislatura han reaccionat a esta nova situació.
2: Vaya. 7:35 i en estos moments actualitzem la situació del trànsit. Ho fem amb Sònia López. Com està en estos moments? Com van les carreteres, Sònia?
18: Hola de nou, Alba. Bé, ara mateix a València tenim les retencions d'hora punta habituals que es compliquen, ja sabem, per la pluja que està caigent. Per tant, recordem que en aquesta situació cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Compte amb les retencions també amb pluja. Ara mateix, la part més complicada la tindríem. Per una banda, a la CB36 des de Picanya a València tenim ahir uns 4 quilòmetres de congestió. També la pista de Silla en dos punts, el tram de Beniparrell i més endavant l'entrada a València des de Sedaví a la Redona dels Amps. També tindríem a la B30 la zona de Manises cap al Port amb retenció i al seu pas també per Xirivella i en sentit contrari, és a dir, cap a l'A7, tota la banda des de la Vara de Quart fins a Mislata cap a l'A7. La incorporació també del bypass de l'A7 a l'altura de Calicanto per Aldaia cap a Castelló presenta retenció i l'A3 a Ribarroja en l'entroncament a l'A7 en direcció València. A Sant Antoni de Benaixeve tenim dos punts també de complicació. La CB35 presenta congestió a Sant Antoni de Benaixeve i a Paterna. I compte perquè la Ronda Nord d'Alba també està presentant molt d'embús així proper d'ací d'apunt des de la Fira de Mostres cap al port. Pel que fa a Alacant, només hi ha congestió en la connexió de l'A70 a la 31 en sentit a Sant Joan. Per cert, parlant de retencions, Alba, una informació d'interès per als conductors que habitualment passen per la Nacional 332 entre Torrevieja i Orihuela Costa. El Ministeri de Transports ha finalitzat a la Glorieta de Punta Prima la instal·lació d'atenció d'un sistema pioner basat en intel·ligència artificial que regula automàticament els semàfors en funció de la intensitat del trànsit. Esperem, Alba, que això millore molt la circulació en aquest tram.
2: Sònia, i algun esdeveniment destacat d'avui que pugui afectar el trànsit de manera significativa?
18: Destaquem que a partir de les 11 Castelló de la Plana abraça l'educació pública amb una cadena humana que seguirà el recorregut de l'antiga muralla de la ciutat. A València, a partir de les 6, ja ho heu dit abans, està la vaga de l'ensenyament que hi ha convocada des de la plaça de Sant Agustí a la plaça de l'Ajuntament. A Alacant, atenció, que enceta el calendari Foguerer. A partir de les 5 d'esta vesprada es produiran els talls de trànsit des de la plaça d'Espanya fins a l'Ajuntament i alguns carrers adjacents per a facilitar la celebració, entre altres actes, de la desfilada del pregó. Per cert, i per acabar, el tram d'Alacant oferirà ja este dissabte el primer servici especial nocturn previ a Fogueres amb motiu de la desfilada del Ninot.
2: Gràcies, Sònia. Anem ja amb l'oratge.
9: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
2: Antonio Sánchez, a la resta del territori, imagina que per punts també, però així, ara mateixa, a Burjassot, Horta Nord, plou.
19: Està plovent, sí, i sobretot és justament així a l'Horta, en esta part un poquet més oest. De fet, en la ciutat de València hi ha alguns barris, els més oest també, en els que està plovent, a la resta no plou. Així que pluges més locals, més localitzades, puntuals, i que de fet esta nit hem tingut una línia de tempestes ben clavada al litoral nord, i això ha deixat fins i tot 91 litres per metre quadrat a Cabanes, la Ribera, així que molta pluja. Gràcies a aquestes estacions de Bamet hem pogut també recollir altres registres, com per exemple a Benicàssim, el Telvoramar, 31 litres per metre quadrat, i també a Castelló de la Plana, per exemple, al Camí de la Plana, 23 litres per metre quadrat. I sa tempesta, i sa línia de tempestes de l'inestabilitat encara està deixant pluja al litoral nord, però no només tenim eixa, sinó també tenim esta, la que està afectant al centre, és a dir, a l'Horta, i també a la Foia de Bunyol i al Camp de Morvedre, deixant pluja entre els 2, 3, 4 litres per metre quadrat, és a dir, que no és pluja tan intensa, i tenim una altra que es troba a la Marina Alta, deixant pluja fins als 35 litres per metre quadrat ara mateix a Pego, Corral de Rata, i a la Vall de Bof, Refugi i la Figuereta, 32 litres per metre quadrat, així que sí que està caient amb un poc més intensitat cap a la Marina Alta, i no només a la Marina Alta, sinó aquesta zona d'inestabilitat, per decidir-ho, també deixa precipitació cap a la Safor, el Comtat i algunes localitats de la Vall d'Albaida. En tot cas, molta precaució, com ha dit la nostra companya Sònia, per aquesta possibilitat de pluja en aquestes pròximes hores. Volem com a partir ja de les primeres hores de la vesprada, les pluges s'aniran un poc més cap al sud, és a dir, que plourà sobretot a les muntanyes del sud de la província d'Alacant. Deixarà de ploure al centre i al nord. De fet, serà una jornada avui tapada pel vent de gregal. Encara el vent es notarà amb intensitat. De fet, en tot el que és el litoral pot bufar amb ratxes de 50 km per hora, així que precaució amb el vent. La mar està molt més marejada. Veurem com de vesprada tant el vent com la pluja s'envairan, desapareixeran, pararan un poquet, però encara es mantindran ahir cap al sud. També tindrem més estones de sol ja de vesprada en les comarques de l'interior. Tot això, Alba, farà que les termòmetres avui ja no arriben als 38-37 graus que vam tindre ahir, es quedaran entre els 22 i els 26 graus, així que en general serà una jornada també més atemperada, ja no càlida, sinó un poquet més fresqueta, el que agrairem molts, però això sí, passarà per aigua i pel vent. En els pròxims dies veurem com aquesta situació de nou s'estabilitza, pel cap de setmana se'n va la pluja, torna el sol i el termòmetre també pujarà, però cal dir que seran temperatures més de l'època, ja no tornarem a valors més alts del normal, el que també és una boníssima notícia.
2: Temperatures de juny per al juny. Moltes gràcies, Antonio.
19: Gràcies, Alba.
2: Bon cap de setmana.
19: Igualment.
20: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
21: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
22: Amb Alba Requejo.
2: 7:41 minuts. A les 2 de la vesprada estan convocats els sindicats de l'ensenyament a una nova trobada a la Conselleria d'Educació, una reunió que serà esta vegada presencial i amb tots els sindicats de la taula de negociació. Damunt la taula, un document que pretén ser el definitiu i que a nit els sindicats encara no havien rebut. El Consell afirma que hi ha millores importants en aquest nou document i defensa els avanços, mentre els sindicats adverteixen que sense consens la mobilització podria continuar fins i tot el curs que ve. Ens ho conta Àlex Sant Jaime.
23: La consellera Carmen Ortiz respon a la queixa dels sindicats que l'acusen d'immobilisme.
24: Mai, absolutament mai, hem deixat de treballar en noves propostes i en millorar sempre les anteriors.
23: El Consell està convençut que l'últim document té les millores que poden posar punt final al conflicte educatiu. Així ho reiterava el president Juanfran Pérez Llorca des de Brussel·les.
25: Para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes i suficientes per desconvocar aquesta huelga.
23: La reducció de les ràtios i tornar a negociar l'increment retributiu han sigut els cavalls de batalla, però la proposta d'educació queda lluny del que demanen els sindicats. Per això reclamen voluntat d'arribar a un acord. Kilian Cuerda, de la UGT.
26: Sobre unes propostes de punts de trobada, de diàleg, d'acord, se pot trobar una via per al pacte.
23: Un document que per tercera volta haurà de sotmetre's a la consulta del professorat. Si no complís amb les seues expectatives, Marc Candela, de l'STPB, avisa que el conflicte va per a llarg.
27: Hem guanyat el relat absolutament, hem fet història i hem de continuar. I continuarem el curs que ve, si aquest document que ens ofereixen és el definitiu ja.
23: Una reunió, la d'este divendres, que tornarà a ser presencial. L'última va ser diumenge, amb manifestants desallotjats a la porta de la conselleria i amb l'agressió del policia a una mestra jubilada. I un sindicat, CESIF, que ha traslladat a la Fiscalia les pressions i coaccions que, segons ells, van patir aquella nit.
2: Doncs en plena vaga educativa, amb l'acampada, compartint espai amb els actes del Corpus a la plaça de la Mare de Déu de València i amb les negociacions que es reprenen avui, la consellera d'Educació ha explicat este dijous a les Corts els pressupostos d'enguany. Carmen Ortí ha descartat dimitir i ha destacat la millora del salari dels docents. És una crònica de Pep Sastre.
28: Enmig d'una notable expectació, amb la sala plena i camisetes reivindicatives de l'oposició, Carmen Ortí defèn els pressupostos educatius.
29: 3 de cada 10 euros que entren en les arques valencianes es dediquen a educació.
28: Amb to conciliador ha apel·lat al professorat per tancar un acord.
29: Aquestes últimes setmanes no han sigut fàcils, ni per a mi ni per a cada família o cada alumne o alumna, però sobretot no han sigut gens fàcil per al professorat.
28: L'oposició ha criticat Ortí amb duresa, mentre Vox parla de vaga política.
30: Sindicalista, política, que no està mirando ni por los docentes ni por los alumnos.
31: Vas a ingressar més diners del que vas a deixar de pagar als docents que l'increment que vas a fer-lo salarial. I això és una autèntica vergonya.
32: Són la prova, aquests pressupostos, de la seua incapacitat per gestionar les reivindicacions de la comunitat educativa.
28: Front a les peticions de dimissió, la consellera defèn la seva gestió, contraposant-la als anys del Botànic.
29: Únicament els governs del Partit Popular han estat disposats a pujar el salari al docent valencià en els últims 20 anys.
2: Canviem d'assumpte. Després de la resolució de l'Audiència de València, la jutgessa de la Dana ha deixat sense efecte la citació de Carlos Mazón com a testimoni, accepta la seva personació en la causa, una nova situació processal de Carlos Mazón, de preinvestigat, que és excepcional. Algunes acusacions personades en la causa consideren positiva esta decisió de l'Audiència. Ens ho conta de l'Aida Ferrer.
0: L'expresident Mazón s'acull a un article de la llei d'enjudiciament criminal expressament pensat per a forats. Manté la condició de no investigat, però incorpora el dret a defensa i l'accés complet a la causa. Armando Galán, advocat de l'acusació popular de Compromís, creu que el nou escenari és positiu.
1: Esta visió ens permet entendre que no està tancada la possibilitat d'una futura responsabilitat respecte d'Amazon.
0: Perquè així ho apunta l'Audiència Provincial en la seva resolució. Considera l'expresident com a potencial imputat i diu que hi ha qüestions que el poden afectar directament.
1: La resolució de l'Audiència Provincial és positiva en relació a tots aquells que pensem que Mazón, en prova pendent, pot acabar siguent investigat en esta causa.
0: Galán apunta que diversos testimonis han declarat que Mazón va estar al càrrec del Secopi després d'arribar a l'Eliana.
1: Si Mazón dirigia, escoltava, li proposaven i assumia la figura, és precisament el que va marcar el TSJ i és el que marca l'Audiència. Aportar suficients indicis, individualitzar-los i proposar-los en una futura exposició razonada.
0: De fet, l'Audiència recorda que encara es podrien conèixer els missatges que Mazón va intercanviar amb el seu cap de gabinet si l'empresa Meta atén la petició de la jutgessa de Catarroja.
2: I més assumptes. El Juí, el germà del president del govern espanyol en l'Audiència de Badajoz, arriba al tram final amb les declaracions dels acusats. David Sánchez ha negat haver influït per a la seva contractació en la Diputació de Badajoz al 2017 i la resta d'acusats han declarat també que no hi va haver cap irregularitat en la seva incorporació. Les acusacions populars han elevat la seva petició fins a 6 anys de presó. La declaració de Sánchez davant del tribunal que el jutja per presumptes irregularitats en el seu contracte de treball ha durat poc més de 10 minuts. Només han contestat al seu advocat i no a les acusacions de manos limpias Azteoir, Liberum, Vox i PP. Finalment, han elevat aquesta petició als 6 anys. Com dèiem, la Fiscalia n'ha demanat per contra l'absolució i abans del juí l'arxivament de la causa, ja que no aprecien cap delicte. El germà del president del govern espanyol ha negat qualsevol capacitat d'influència per al contracte i el posterior canvi de nom de la plaça que ocupa.
3: Este cambio de denominación, ¿usted se lo solicitó a alguien de forma expresa o de forma...?
4: No.
3: ¿Usted utilizó alguna influencia para que se produjera ese cambio de denominación de la plaza?
4: Tampoco.
3: ¿Usted fue quien decidió el cambio de denominación?
4: No.
2: També ha declarat este dijous l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat igualment de tràfic d'influències i prevaricació. Ha negat haver-li fet un vestit a mesura a ningú.
5: Sabe de la existencia del aquí también acusado don David Sánchez. ¿Recuerda el contexto en el que se produjo eso?
6: Absolutamente. Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
2: La resta de persones acusades han negat cap irregularitat en eixa contractació. Han declarat que es va elegir el candidat considerat més idoni. I un últim apunt. La directora de la Guàrdia Civil reconeix haver-se reunit en almenys 2 ocasions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Això sí, assegura Mercedes González que no van parlar de perjudicar Luco i que va tallar la comunicació quan Díez li va demanar readmetre un agent sancionat pel cas Coldo. La investigació també posa el focus en els contactes entre la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i Leire Díez, el ministre Marlaska, l'ha defensat.
7: I a mi, lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.

0: 7:49 i volem saber què és el que ens espera en la Montllavall, al capdavant del qual està Sergi Altinà, d'ací a 10 minuts. Sergi, bon dia.
1: Bon dia, Alba, què tal? Ens esperen 6 hores de ràdio, com tots els dies. 6 hores de ràdio que crec que anem a passar ploent, cosa que ens alegra, encara que ha sigut d'una forma inesperada. Ens esperàvem la baixada de les temperatures, però no la pluja, cosa que s'agraeix, repetisc. Però anem a obrir diversos fronts entre ells, ens pilla de lluny, però ja que començarà a preocupar-se pel que va passar a Cuba, el mínim recurs que els queda als cubans és el turisme i els hotels, entre ells els espanyols. Mm-hmm. Entre eixos espanyols, la cadena Melià, comencen a tancar els seus hotels després de l'anunci de Donald Trump. Parlant de viatges, estarem molt pendents dels viatgers que van ja a l'encontre de Lleó XIV en Madrid, que és la primera parada. Mm-hmm. Este tema és que, a veure, realment, què vols que el diga? Ni a tu, ni a mi, ni a Sofi, ni a Vicent, ni a ningú, deuria preocupar-nos perquè no estem en la llista de que cada vegada n'hi han més rics en este país. Uh-huh. I també en el món.
0: No estem, però, clar, estem en aquesta llista.
1: Però passi almenys que tenim, en fi, entre altres coses. Farem una ulleta als Premis de Cinematografia després de que se li hagi atorgat a Carmen Machi, que és un cas molt curiós entre les actrius espanyoles, i vindrà als estudis Colla Valls per a presentar-nos la seva novel·la El Hombre de Gaudí.
0: Doncs tot això i més a partir d'eixes 8 del matí. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Adéu.
1: Ara ens trobem.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Radio. De tú a tú.
3: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
4: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
3: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
6: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el dia de la bicicleta de Amparo i el dia del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
7: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és, simplement, la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtín fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
1: Handbol i bàsquet al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 18:45, quarts de final de la Copa del Rei. Des del Centre de Tecnificació d'Alacant, Orneo Eon va d'Osca. I des del Bilbao Arena, segon partit del play-off pel títol de Lliga. Este divendres, des de les 18:45, l'emoció de l'esport es viu al punt a punt.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
9: De tu a tu.
0: Ja ho hem avançat, que la selecció espanyola no va acabar de cuallar a nit un gran partit en l'amistós contra l'Iraq. Òscar Forés, hola de nou.
10: Exactament, Alba. Els de Luis de la Fuente no van passar de l'empat a un en este partit de preparació, i això que es van avançar prompte, al minut 16, amb un gol del valencià Ferran Torres. Abans de la mitja hora, Doski, amb un llançament des de fora de l'àrea, va sorprendre un Joan García que no va estar del tot encertat. A partir d'este moment, poca intensitat, molta precaució i un fum de canvis que va introduir el seleccionador per a donar oportunitats. Al remat, el domini de la Roja no es va traduir en més gols. Tot i això, Luis de la Fuente estava prou satisfet. L'escoltem.
11: Era un día de trabajo, insisto, fundamentalmente de condicional, de dar posibilidades a otros jugadores, de sensaciones, y estamos contentos en ese aspecto y no ha habido lesionados. Entonces, mañana estamos en Estados Unidos y ya eso nos hace pensar ya con el foco muy claro dónde tenemos que mirar.
10: La selecció volarà avui cap a Chattanooga, als Estats Units. El pròxim partit, l'últim de preparació, serà dimarts contra el Perú i ja es disputarà a Mèxic.
0: I parlem del València, de la renovació d'Stol Dimitrievski, que serà valencianista fins a l'any 2028.
10: Sí, això era un secret de domini públic i ahir es va fer oficial. El porter macedoni acabava contracte el 30 de juny, però el club de Mestalla ha activat una clàusula per ampliar-lo 2 anys més. Dimitrievski veurà incrementat el salari i rebrà, a més, prop de 500.000 euros de bonificació. En una entrevista per als mitjans oficials del club, el porter es va mostrar molt il·lusionat i, atenció, va dir que la temporada que ve l'equip es marcarà objectius més ambiciosos.
12: Estaba contento, terminó, no se pudo conseguir lo que todos deseásemos y queríamos, pero ahí tenemos un año siguiente que salir más fuerte y más preparados para poder conseguir nuestros objetivos. Como en Valencia el próximo año hay que intentar ir para arriba y conseguir objetivos más importantes. Y también como equipo tenemos margen de mejora y poder lograr objetivos más importantes como que hemos logrado hasta ahora.
10: I bones notícies per a l'altre equip de la ciutat de València en primera divisió, amb un premi per a Carlos Espí després de la gran temporada que ha quallat. Ahir el nomenaren com a millor sub-23 de la Lliga. Els 11 gols del davanter de Tavernes en l'últim tram de la temporada han sigut claus en la permanència de l'equip granota. Espí, de 20 anys, s'ha imposat en este guardó a futbolistes com ara Fermín, Arda Güler, Moleiro o Víctor Muñoz. I continuem amb el Llevant perquè el club presenta ahir la campanya d'abonaments per a la temporada que ve amb el lema "Per a tota la vida". El club ha volgut apel·lar a la fidelitat de l'afició i al sentiment de pertinença. Enguany no hi haurà noves altes, però es premia amb descomptes del 30% qui hagi anat a tots els partits de la temporada.
0: Bueno, donant premis. Canviem d'esport. La fase final de la Copa del Rei d'handbol comença avui a Alacant.
10: 8 equips lluitaran pel títol al centre de tecnificació d'Alacant. Avui arrenquen els quarts de final amb un destacat EON Alacant Bada Osca. Els alacantins volen fer valdre el factor pista. Escoltem Darko Dimitrievski i el tècnic Roy Sánchez.
13: En casa esta temporada hemos demostrado que somos un equipo muy sólido, que sabe defender, sabe atacar, sabe estar juntos y esperemos que nos apoye la gente que viene a vernos y esperemos un buen partido.
14: Creo que el evento va a estar muy bien, nosotros tenemos que hacer un muy buen partido para poder pasar, pero la ilusión está ahí al 100%.
10: I rematem el temps dels esports amb un gran fitxatge per al València Bàsquet. La mallorquina Elena Puello, de 25 anys, vestirà de taronja durant les pròximes 2 temporades. L'Alera arriba ara amb el difícil objectiu de fer oblidar una gran jugadora, Leo Fivic. Ahir és res.
0: Gràcies, Òscar.
10: A tu.
0: Adeu, fins dilluns.
10: Adeu.
8: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: Alacant ha encès ja oficialment les fogueres del 2026. La ciutat estrena a nit l'enllumenat festiu amb un acte a la plaça de l'Ajuntament presidit per les Vellers del Foc, per Maria Pastor i Leire Arellano. Dani Ortega, Alacant, hola de nou.
15: Sí, Alba, enguany el recorregut oficial estarà il·luminat amb més de 670.000 punts de llum LED i més d'un centenar d'arcs decoratius amb un disseny renovat. Les llums es podran veure enceses cada nit fins el 24 de juny i a partir del dia 15 ho faran fins a les 5 de la matinada, coincidint amb els dies grans de la festa. D'altra banda, les fogueres continuen avui amb un dels actes més esperats, el pregó oficial. A les 9 de la nit, el cantant alacantí Funzo pronunciarà el tradicional "Ja estem en fogueres" des de l'Ajuntament.

0: En el món de la cultura, els contem que ha mort Marjan Satrapi, la coneguda il·lustradora franco-iraniana, autora de Persèpolis, creadora d'historietes, cineasta, dibuixant, pintora i escriptora. Inma.
1: Sí, Marjan Satrapi ha mort als 56 anys i, com tu deies, era creadora d'historietes, dibuixant, pintora. Segons el comunicat de la família, l'artista ha mort de tristesa poc més d'un any després de la defunció de Matías Ripa, el seu marit, i l'amor de la seva vida, i no ha pogut superar la mort. Va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats el 2024 per la defensa dels drets humans i la llibertat.
2: Jo que volia ser química. Jo que volia ser com Marie Curie.
3: Jo volia ser una dona sàvia i emancipada. Jo volia tenir un càncer en nom de la ciència.
1: Estes cites tretes del programa literari d'Apunt, una habitació pròpia, són extractes de Persèpolis.
0: I comença el Festival de les Arts a València, Inma.
1: Sí, avui, demà, un gran nombre de grups pujarà a l'escenari després de les vicissituds que han passat en limitadors de soroll després de la sentència. És a dir, el festival enceta nou horari, ja que tancarà a la una de la matinada i amb una sèrie de mesures extraordinàries. Però al cartell trobem Siloé, a la que escoltem, Lala Love You, Pink Noise, Leire Martínez, Tudor, Álvaro de Luna i molts més. Un festival que arranca amb dos jornades, quatre escenaris i nou horari.
0: Amb Siloé hem arribat ja a les 8 del matí. Donem el relleu al nostre company Sergi Olzina i amb la resta de companys de l'Amunt i Avall. A les 9 actualitzem totes aquestes informacions en el butlletí de les 9. Sergi, bon dia.
4: Bon dia de nou. Vos deixem descansar una miqueta i preparar el pròxim butlletí de les 9 del matí. Alba, a tu i a tots i totes, gràcies per contar-nos tot això. Ens trobem en 60 minuts exactes.
0: Fins després, adeu.
4: Fins després. No vos banyeu molt, aneu per baix dels balcons. Són les 8 del matí, com vos diem, d'este dia 5 de juny de 2026. Les frases d'Anne Wintour, la directora llegendària de continguts globals de Le Conde Nast i exeditora de Vogue, en qui està basat el personatge de Miranda Priestly del Diablo Viste de Prada, reflecteixen el seu enfocament implacable sobre l'estil, el lideratge i la presa de decisions. Les seues cites més cèlebres destaquen la visió única de la indústria i el seu estil directe, com esta. Anne Wintour dia: per a què encaixar si vas néixer per a destacar?
5: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olzina.
4: Què tal? Un abraç fort als qui ens escolteu cada dia i especialment a qui matineu amb nosaltres. Som els que posem els carrers i un dia com avui vegem com comença a ploure. Però també aquells que formeu part d'esta família matinal d'Apunt Ràdio. Si fem un poc d'història, tal dia com avui es duia a terme al 1968 l'atemptat a Robert Fitzgerald Kennedy després de guanyar les primàries a Califòrnia. El senador nord-americà va ser tirotejat, recordem, per Sirhan Sirhan a l'Hotel Ambassador de Los Angeles. Moria l'endemà. També es commemora esta data històrica l'Equador, que va dur al general Eloy Alfaro al poder, marcant l'inici d'un període de profundes transformacions socials i polítiques al país. A nivell nacional, tal dia com avui, al 1625 es produïa la rendició de Breda. Les tropes espanyoles, liderades pel general Ambrosio Spínola, van prendre la ciutat fortificada de Breda després d'un llarg setge, un episodi que és immortalitzat pel famós quadre Las Lanzas, de Diego Velázquez. I també és el dia que el 1898 Federico García Lorca va vindre al món a Fuente Vaqueros, en Granada. Després es convertiria en el poeta i dramaturg més influent de la literatura espanyola del segle XX, destacada figura també de la generació del 27. I així a casa, a la primera quinzena de juny de 1962, el règim franquista va realitzar una visita a València per inaugurar importants obres de recuperació derivades de la catàstrofe de la Riuada de 1957, per exemple, el nou mercat de Russafa o trams de la nova llera dins del Pla Sud. A nivell global, avui celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient, però també hi ha altres qüestions destacades. Els fets més rellevants a nivell nacional i internacional d'avui inclouen les repercussions polítiques del cas Leire Díaz a Espanya, el juí al germà de Pedro Sánchez, al que les acusacions populars eleven a 6 anys de presó la petició de pena, i el serial de Luco i els comptes del PSOE, ja que la Unitat Central Operativa ha sol·licitat al jutge investigar els moviments bancaris de 6 comptes del Partit Socialista entre 2024 i 2025. moment i, com no, els preparatius davant la imminent visita del papa Lleó XIV, la mort de la reconeguda cineasta Marjan Satrapi o el Premi Nacional de Cinematografia atorgat a l'actriu Carmen Machi. Tot això mentre continua latent el conflicte docent després d'eixa vaga general indefinida i la nova convocatòria de taules de negociació per avui orientades a destrabar la situació. Entre altres coses que ara vos contem. Benvinguts al magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
5: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
4: Com vos diem, la Conselleria d'Educació ja ha anunciat que convoca els sindicats presents en la taula de negociació, les TPB, AMPE, CESIF, Comissions Obreres i UGT, a una nova reunió avui divendres a les 2 de la vesprada, amb l'objectiu de posar fi a la vaga indefinida en l'ensenyament, que va començar, recordem, l'11 de maig. Així almenys ho anunciava la consellera Carmen Ortí en declaracions als mitjans de comunicació, volent deixar clar que l'administració mai ha deixat de treballar en noves propostes i millorar les anteriors.
6: Nosaltres no anem a renunciar a continuar amb aquest diàleg, amb obrir les portes, a tendir la mà, i precisament demà a les 2 del migdia anem a convocar de nou una altra mesa de negociació. Esperem que es respecte la integritat física i la llibertat de les persones que vinguen presencialment a la conselleria.
4: Davant de la pregunta dels periodistes sobre si ha considerat la possibilitat de dimitir, arran de les contínues protestes dels docents que demanen que deixi el càrrec, la consellera ha sigut contundent.
6: Si m'he plantejat dimitir, no. No. Jo estic així per lluitar i per treballar com ho he fet sempre per el sistema públic valencià. Jo sóc una persona que tota la meva vida he treballat per a l'administració, sóc una servidora pública i no m'he plantejat dimitir.
4: Els sindicats majoritaris en la taula sectorial d'educació s'assabentaven de la convocatòria via correu electrònic, diuen, durant la manifestació de docents que tenia lloc ahir pel centre de València. Posteriorment, i en declaracions als micròfons d'esta casa, els representants sindicals del bloc majoritari asseguraven que es van desplaçar fins a les instal·lacions de la Conselleria d'Educació per a reclamar a l'administració que els entregara la nova proposta perquè el professorat puga avaluar-la abans de la taula sectorial d'esta vesprada.
7: Els tres sindicats hem anat a la conselleria mentre estava la manifestació en marxa perquè volíem el document, volem conèixer el document i no que ens el presenten allí mateixa.
8: La pressió de les mobilitzacions ha fet que la contrapart tinguera moviment.
9: Però anem a veure si esta vegada han tractat de construir aquests consensos i en el debat en el professorat determinarem quins són els passos a seguir, quines coses són acceptables i quines no.
4: Per la seva part, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, confia que el nou oferiment que plantejaran avui als sindicats aconsegueixi desactivar l'aturada, assegurant que les millores tècniques proposades seran solvents i suficients.
10: Que després d'haver realitzat unes meses sectoriales por parte de la consellera d'Educació, quan aquells sindicats que han querido assistir, ara ja se les va fer una proposta para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes i suficientes per desconvocar aquesta huelga.
4: Entorn a tot això, l'acampada de professionals de l'ensenyament, que es va instal·lar espontàniament dilluns, recordem, a la plaça de la Mare de Déu de València, en el marc de la vaga indefinida, ha desplaçat les tendes uns metres arrere per a permetre la celebració dels actes del Corpus previstos per al cap de setmana. Els docents, que han complit ja la quarta nit dormint en este enclavament al costat del Palau de la Generalitat, han pres la decisió de moure's en una assemblea celebrada després de reunir-se dimarts i dimecres amb els responsables de la festivitat religiosa que enguany, recordem, fa 700 anys. En una publicació en la xarxa Instagram declaraven que amb este gest els docents donen una nova lliçó i que mostren el compromís negociador i pacífic del col·lectiu. Segons assenyalava la portaveu de l'acampada, Dachu Peris, la idea és tornar a ocupar l'espai que ara han deixat lliure diumenge quan concloguen, això sí, els actes del Corpus.
11: La decisió de traslladar-nos ha sigut una decisió assembleària i ha sigut motivada a partir del diàleg i les conversacions que vam tindre amb els amics del Corpus.
4: Ha sigut una cosa consensuada, per tant, Lucía Nadal, bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia. En la reunió amb els amics del Corpus, organitzadors de la celebració religiosa, que és una de les més antigues i importants de la ciutat de València i també d'Espanya, els acampats van demanar-los compartir l'espai i conviure.
12: Bueno, en bona voluntat, crec que tots els actes que estan previstos del Corpus crec que els podrem desenvolupar perfectament.
13: Respecte a la polèmica entre la delegació del govern i l'Ajuntament de València sobre qui té la competència per a efectuar un desallotjament, els portaveus sindicals indicaven que es van assabentar per xarxes, però no els ha afectat.
14: En alguns casos, per exemple, en el concert, que és un concert molt massiu, és el punt d'instal·lació d'ambulàncies, punt d'evacuació i d'emergència. Anem a treballar per intentar fer-ho tot possible.
13: En tot cas, els participants de l'acampada indefinida es mantenen ferms i asseguren que continuaran instal·lats a la plaça de la Mare de Déu fins que es produïsca l'acord definitiu entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament que encara secunden la vaga.
4: I la plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha fet una crida a una vaga de famílies perquè els pares i les mares no porten els fills als centres educatius avui divendres 5 de juny. Tal com assenyalen en la protesta, seria el professorat qui acudisca al lloc de treball amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la vaga indefinida que fan, recordem, una volta més des de l'11 de maig. En un comunicat, el col·lectiu ha mostrat el suport al professorat en la quarta setmana de vaga. En este sentit, han advocat també perquè avui siguen les famílies amb la solidaritat que van demostrant les que massivament no porten els xiquets a classe i buiden els centres educatius d'alumnat. D'esta manera, els docents acudirien a treballar per a poder tindre un respir econòmic, diuen, almenys este dia, el dia 20 de la vaga indefinida. Abril Peidro, bon dia.
15: Bon dia, què tal? D'altra banda, davant de les instruccions d'avaluació i qualificació de l'alumnat al final del curs 2025-2026, publicades ahir per la Conselleria, la plataforma, com a representant de tota la comunitat educativa, recalca que vetllarà juntament amb els sindicats perquè la vaga no perjudiqui l'alumnat, a qui cal garantir el dret a ser avaluat, de la mateixa manera que defensarà el dret del professorat a fer vaga i a defensar unes condicions laborals dignes. Juntament amb la vaga de famílies prevista, com diem, per avui divendres, l'entitat també convoca manifestacions a València i Castelló a l'est de la vesprada. A Alacant, la manifestació estava prevista ahir de vesprada per a dijous a les 6:30 de la vesprada.
4: A tot això, la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha anunciat que el projecte de pressupostos del seu departament per al 2026 inclou una partida de 32 milions d'euros per a millorar el confort tèrmic dels centres educatius i un increment del 65% en les beques universitàries, que passaran dels 30 milions anuals als més de 51 milions. Ortí compareixia este dijous en la Comissió de Pressupostos de les Corts per a presentar uns comptes que ascendixen a 7.749 milions d'euros exactament, un 6,2% més que l'any anterior. Segons destacava la consellera, això significa que 3 de cada 10 euros que entren a les arques valencianes es destinen a educació.
16: 3 de cada 10 euros que entren en les arques valencianes es dediquen a educació.
13: La titular d'Educació ha aprofitat l'inici de la investigació per a referir-se a la vaga indefinida convocada per l'STPB, Comissions Obreres i UGT, que ja suma 4 setmanes. Ha reconegut que les reivindicacions del professorat són legítimes i ha reiterat la seva disposició a continuar negociant amb els sindicats.
16: Aquestes últimes setmanes no han sigut fàcils, ni per a mi ni per a cada família o cada alumne o alumna, però sobretot no han sigut gens fàcil per al professorat.
13: Els pressupostos incorporen més de 22 milions d'euros per a iniciar la implantació de l'acord salarial signat amb l'AMPE i CESIF, que preveu una pujada progressiva de fins a 200 euros mensuals en el complement específic autonòmic abans del 2028. Segons Ortí, esta mesura permetrà que els mestres valencians perceben un salari anual de 37.556 euros i el professorat de secundària arribi als 41.750 euros. L'acord inclou també 6 dies de lliure disposició i el reconeixement del dret a la desconnexió digital. La consellera ha ressaltat que el sistema educatiu valencià comptarà amb més de 78.500 docents en actiu, la xifra més elevada de la història. Entre les principals inversions destaca la creació d'una partida específica per a desenvolupar un pla director d'infraestructures educatives i els 32 milions destinats a un nou pla de confort tèrmic per a millorar la climatització i l'eficiència energètica dels centres.
15: A esta quantitat se sumen quasi 230 milions per al pla edificant, 70 milions per a nous centres educatius, 40 31 milions per ampliacions i reparacions, 10 milions per al nou pla Recole destinat als ajuntaments i 3 milions per a continuar el pla zero d'instal·lació de plaques fotovoltaiques en instituts. Els pressupostos contemplen 176,5 milions d'euros per a programes d'inclusió educativa, prevenció de l'abandonament escolar i reducció de l'absentisme. I també es preveu la creació de 36 noves aules UECO i una inversió de 6,3 milions en innovació educativa. Pel que fa a les ajudes a les famílies, la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys comptarà amb quasi 163 milions d'euros per a beneficiar prop de 44.700 xiquets i xiquetes. Les ajudes de menjador escolar arribaran als 76,3 milions per a més de 150.000 alumnes, mentre que el transport escolar superarà els 73 milions. El programa Banc de Llibres augmentarà fins als 71 milions d'euros, 25 més que l'any passat. L'àrea d'universitats disposarà, per la seva banda, d'un pressupost de 1.234 milions d'euros, un 12% més que el 2025. Ortí ha destacat que per primera vegada les universitats públiques valencianes superaran els 1.000 milions d'euros de finançament ordinari gràcies al nou pla plurianual. A més de l'increment de les beques, es destinaran més de 29 milions a la incorporació de personal docent i investigador i quasi 2 milions a la futura facultat de veterinària de la Universitat de València Ontinyent.
4: De totes formes, durant el debat parlamentari, el PSPB i Compromís carregaven contra la gestió de la consellera, mentre Vox parla encara de vaga política.
17: Sindicalista, política, que no està mirando ni por los docentes ni por los alumnos.
18: Vas a ingressar més diners del que vas a deixar de pagar als docents que l'increment que vas a fer lo salarial. I això és una autèntica vergonya.
19: Són la prova, aquests pressupostos, de la seua incapacitat per gestionar les reivindicacions de la comunitat educativa.
4: En la rèplica, la consellera negava qualsevol maltractament a l'educació pública, defenia les mesures adoptades pel Consell i reitera la voluntat de continuar negociant amb els representants dels docents.
16: Únicament els governs del Partit Popular han estat disposats a pujar el salari al docent valencià en els últims 20 anys.
4: Tot això referma el que ja va dir en esta casa el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, qui afirma que la partida d'educació dels pressupostos d'enguany és la més alta que s'ha destinat mai, amb una dotació de 7.700 milions d'euros. Per tant, la pujada salarial dels 200 euros situa els docents valencians, segons el conseller, entre els millors pagats d'Espanya, a la qual es suma la revisió amb IPC i també remarcava la inversió que fan els comptes en infraestructures educatives i el pla, repetim, de climatització dels centres.
20: És el major pressupuesto que jamás se ha destinado a educación. Es más, prácticamente la mitad de lo que sube el presupuesto va destinado a educación porque se hace un esfuerzo muy importante en subida de sueldos para situar a nuestros docentes entre los mejor pagados de España.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: Vuit i quart, divendres 5 de juny, s'acaba la setmana lectiva i laboral, lectiva parcialment. També s'acaba esta setmana de les proves d'accés a la universitat i tantes coses que contar-vos, com per exemple que la directora de la Guàrdia Civil assegura que va rebutjar readmetre a un agent sancionat com li va demanar Leire Díez.
13: La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, reconeixia expressament ahir dijous que va mantindre dos trobades amb l'exmilitant del Partit Socialista, Leire Díez, encara que assegura que mai per a perjudicar la unitat central operativa de la Guàrdia Civil. Luco també assegura que va tallar la relació quan Díez li va demanar que recuperara el comandant Rubén González, implicat en el cas Coldo, en el seu càrrec.
4: I una més de xifres. El 80% de la població espanyola considera que l'Església Catòlica ha de modernitzar-se.
15: Amb la visita del Papa, el debat sobre l'estat de l'Església torna a estar més viu que mai i una enquesta elaborada per 40DB per a la sèrie El País constata que com més s'associa l'Església a la labor social, millor és la seva valoració, però com més s'associa a la jerarquia eclesiàstica, més crítica es torna a la ciutadania. A més, l'Església apareix com més conservadora que la majoria de la societat pel que fa a qüestions morals, com els anticonceptius, el matrimoni homosexual, l'avortament o l'eutanàsia, i per contra, a la ciutadania li sembla més progressista que els votants de dreta en l'àmbit de la regularització de migrants irregulars.
4: Tradeixida també per als pressupostos generals de l'Estat 2027. Els ministres hauran de remetre els seus plans de despeses abans del dia 29, Lucy.
13: El butlletí oficial de l'Estat ha publicat este divendres l'ordre ministerial per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve, de 2027, donant així, com comenta Sergi, el tret d'eixida als comptes públics del pròxim exercici. El complís així l'anunci que va realitzar este dimecres el president del govern, Pedro Sánchez, que va avançar la publicació d'esta ordre ministerial al llarg d'esta setmana. Ahir, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, va especificar que l'ordre es publicaria en el butlletí este mateix divendres, com així ha segut.
4: I si així en fora, els Estats Units imposen noves sancions financeres a Cuba i el govern cubà les condemna, clar.
15: Sí, Trump ha augmentat la seva pressió sobre Cuba imposant noves sancions tant a la cúpula i familiars del govern cubà com a altres entitats del país. Les noves sancions imposades, en concret per part del Departament del Tresor, tenen com a destinataris a l'actual president cubà, Miguel Díaz-Canel, a familiars del president, també a familiars de l'exmandatari Raúl Castro, al Ministeri de les Forces Armades de Cuba, els Comitès de Defensa de la Revolució, a l'Institut Cubà d'Amistat amb els Pobles, la minera La Victòria i l'Agència de Viatges Amistur. I pel que fa a aquestes empreses que operen al país, recordem la pressió que ha fet que diverses multinacionals retiren les seues seus de Cuba, com és el cas de la cadena Emilia, de la qual parlarem en uns minuts.
4: Atenció, que Luco apunta que Leire Díez, la fontanera del PSOE, utilitzava la trama per a purgar policies i jutges. El sumari del cas inclou gravacions de converses en les que l'exmilitant socialista parla d'injustícies comeses contra familiars de Sánchez.
13: El sumari del cas Leire Díez apunta a converses en què l'exmilitant socialista justifica la necessitat de netejar quan hi ha injustícies amb familiars del president del govern, Pedro Sánchez, com ara la dona i el germà. Segons Luco, l'exmilitant socialista utilitzava la trama per a obtindre col·laboradors dins de les forces policials que proporcionaven informació comprometedora i fer una purga de policies i jutges que anaven en contra dels seus interessos. Així, Luco investiga reunions entre la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i Leire Díez, que segons un testimoni oferia com a prebenda un lloc d'assessor de la directora que estava pendent dels avanços i de la retroalimentació dels col·laboradors.
5: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
4: I com també vos contàvem ahir, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va viatjar a Brussel·les, on destacava la importància estratègica de la nostra comunitat autònoma a la Unió Europea, pel que ha reclamat un major suport als nostres sectors agrícola i ceràmic. Tot després de les reunions mantingudes amb el comissari europeu d'Agricultura, Christoph Hansen, l'ambaixador d'Espanya davant del Regne de Bèlgica, José María Rodríguez Corso, i l'ambaixador representant adjunt permanent d'Espanya davant de la Unió Europea, Oriol Escala. El cap del Consell reclama que la futura política agrària comuna, la PAC, mantingui un ferm suport al camp valencià i garanteix que els productes de la comunitat valenciana puguen competir en igualtat de condicions als mercats europeus i que compti, a més, amb un major pressupost reforça la seva autonomia financera i contemple mesures específiques que garantisquen el suport als agricultors i el sector agrari.
2: És fonamental que aquestes ajudes que hem pogut destinar a tots els agricultors de la comunitat valenciana, bé siguin aquests joves que s'incorporen, bé siguin aquells agricultors que han tingut problemes per la dana, es puguen mantindre i es puguen reforçar tots els anys, i siguin traslladat dues qüestions molt importants respecte a la PAC. La necessitat de que les ajudes per al regadiu, per a l'aigua, estiguen també en aquesta nova PAC que està negociant, especialment per a la província d'Alacant, és fonamental. Hi ha que seguir treballant en sistemes de regadiu, hi ha que seguir sent exemplars com som en la província d'Alacant en la reutilització de l'aigua. Som la zona d'Europa que millor sap reutilitzar l'aigua, que més eficients som, i que per a mantenir aquest nivell, inclús millorar-los, necessiten fons europeus que arriben.
15: Pérez Llorca ha remarcat la importància que els productes agroalimentaris de la comunitat valenciana competisquen en igualtat de condicions al mercat europeu i reben un tracte just davant dels tercers països que accedeixen a la Unió Europea. Sobre això ha defensat que els acords comercials incorporen clàusules espill que garantisquen que els productes importants...
2: Inclús millorar-los necessiten fons europeus que arriben.
15: Pérez Llorca ha remarcat la importància que els productes agroalimentaris de la comunitat valenciana competisquen en igualtat de condicions al mercat europeu i reben un tracte just davant dels tercers països que accedeixen a la Unió Europea.

0: la Unió Europea i són conscients a la Comissió Europea de que hi ha que treballar en defensa del producte espanyol i del producte valencià, no? I especialment els productes agrícoles de la Comunitat Valenciana, perquè són una senya d'identitat per al poble valencià, però al mateix volta són un producte que ofereix seguretat al consumidor, ofereix seguretat a l'usuari.
1: Concretament ha assenyalat els casos de l'arròs i del caqui valencià, que diu han perdut collites per la prohibició d'alguns fitosanitaris que sí es permeten als països extracomunitaris. Per la qual cosa ha demanat, com diem, més flexibilitat en l'ús dels mateixos. El cap del Consell ha demanat una regulació específica per al sector ceràmic que garantisca l'existència d'una indústria vital per a la Comunitat Valenciana i que genere i que genera 16.000 llocs de treball directes i 90.000 indirectes.
0: Necessitem una regulació específica per al sector de la ceràmica que no sigui tan exigent a la descarbonització i que garantisca l'existència d'un sector que és vital per a la Comunitat Valenciana, que genera 16.000 llocs de treball directes i més de 90.000 indirectes, i el que li estem demanant també al govern d'Espanya és que treballem conjuntament, junt a altres països de la Unió Europea, com pot ser Alemanya, com pot ser França, intentant buscar una solució que siga bona per a ceramistes de la Comunitat Valenciana i al mateix temps que siguin complint els objectius mitjambientals que està marcant-se la Unió Europea.
2: I com estos dies no fem més que parlar de pressupostos, després que es feren públics estos dies passats, afegir que el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, ha ja defensat este dijous els pressupostos de la Generalitat 2026 per ser útils i justos per als valencians, demanant ajuda al govern per a pal·liar l'infrafinançament que pateix la nostra comunitat autònoma.
3: Concretament, el conseller va tindre unes paraules per al president del govern, per a Pedro Sánchez, li va dir que volem ajuda, referint-se als valencians, i que l'han demanada i que se'n recorde precisament dels valencians. El conseller, a més, ha reclamat un fons d'anivellament transitori i el fla extraordinari, així com resoldre immediatament el deute que el govern té amb la Generalitat en dependència, al voltant de 4.000 milions, y la despesa sanitaria de desplazados, unos 1.000 millones.
4: Señor presidente Pedro Sánchez, queremos ayuda y la hemos pedido. Así que cuando tenga un momento entre viajes y tribunales, pues lo que le pedimos es que se acuerde de los valencianos.
2: I ja que parlem de diners, Espanya va registrar l'any passat, 2025, un augment del 5,3 en la quantitat de persones amb un patrimoni superior al milió d'euros, fins a arribar als 259.700 grans patrimonis. Nosaltres estem lluny d'això, però es reflexa en l'informe sobre la riquesa mundial 2026 elaborat per Capgemini. L'increment suposa 13.100 milionaris més que l'any anterior i permet a Espanya escalar una posició en la classificació mundial fins a situar-nos en el lloc 14 entre els 25 països amb més població rica.
1: D'ací un ratet parlarem més en profunditat sobre este tema, però l'estudi considera grans patrimonis les persones amb actius invertibles d'almenys un milió de dòlars, sense comptabilitzar l'habitatge habitual, els objectes de col·lecció ni altres béns de consum durador. A escala global, la riquesa dels grans patrimonis va créixer un 8,7% el 2025, fins a assolir un màxim històric de 98,3 bilions de dòlars, l'equivalent a uns 84,7 bilions d'euros. Es tracta de l'increment anual més gran des del 2018. La població mundial de milionaris també va augmentar en prop de 2 milions de persones fins a arribar als 25,3 milions. Els pobres no entenem d'això, però sí del que cada vegada tenim menys.
2: Sí, això, per cert, estem parlant de bilions amb B, no amb M. En fi, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències comptarà per a este 2026 amb un pressupost de 139 milions d'euros, mentre que els bombers forestals de la Generalitat i la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Servicis d'Emergències disposaran de 79. A més, es destinaran 21 milions d'euros a culminar actuacions vinculades a la Dana del 29 d'octubre del 24. Això ho detallava este dijous el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama.
5: Por primera vez en la historia, destinamos una línea estratégica de ayudas dotada de 2,42 millones de euros dirigidas a las entidades locales de la Comunidad Valenciana para que puedan disponer de técnicos de protección civil, reforzando así sus capacidades operativas y de coordinación ante cualquier emergencia. Esta actuación histórica marca un antes y un después en la política autonómica de gestión de las emergencias, al fortalecer la estructura profesional de los municipios y avanzar hacia un modelo más sólido, coordinado y profesional para la protección de la ciudadanía.
1: Del total pressupostat, 212,9 milions corresponen al pressupost ordinari, un 8% més que l'exercici anterior, mentre que 21,3 milions continuen vinculats a actuacions derivades de la Dana. La partida destinada a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències arriba als 139 milions d'euros, un 22,7% més que el 2024, i la xifra més elevada des de la creació de l'organisme

0: l'any 2017, segons ha assegurat el conseller. Dins d'esta quantitat, el programa d'emergències, protecció civil i extinció d'incendis disposarà de 118,26 milions.
1: Para 2026 destinamos a esta entidad el mayor presupuesto de toda su historia, alcanzando los 79,14 millones de euros, una cifra que refleja la firme apuesta de este Consejo por consolidar definitivamente el proceso de fortalecimiento y modernización de los bomberos forestales, iniciado durante esta legislatura. Una sociedad mejor capacitada es también una sociedad más segura y mejor preparada para afrontar cualquier situación de riesgo. Por ello, estamos impulsando una estrategia integral de formación que abarque todos los ámbitos de la sociedad valenciana, desde las edades más tempranas hasta los profesionales y actores que desempeñan responsabilidades directas en la gestión de las emergencias.
0: El conseller ha destacat també el Pla d'Infraestructures de Seguretat i Emergències de la Generalitat, dotat amb més de 43 milions per a 4 anys, dels quals 10,6 milions s'executaran el 2026. Estos recursos permetran modernitzar les bases operatives i reforçar la capacitat de resposta del sistema valencià d'emergències. Entre les actuacions previstes figuren, per exemple, la finalització de la base terrestre d'Olocau i la base aèria de Benajever, així com la licitació de noves infraestructures.
2: Com us diem, és inevitable que estos dies parlem sobretot de dotacions econòmiques. Ahir també vos contàvem que la Generalitat destinarà més de 15 milions al corredor verd del Montnegre, dels quals ja s'han consignat en els pressupostos per a este exercici de 2026 una partida de 380.000 euros que permetrà iniciar en desembre els primers treballs de regeneració del llit per a convertir-lo en un corredor verd obert a la ciutadania que reforçarà, al seu torn, la protecció del territori davant de futures riuades. Raül Mérida, que va estar amb nosaltres al programa, feia este anunci durant la inauguració de la jornada Adaptació del territori mitjançant infraestructura verda. El corredor verd del Montnegre, que tenia lloc este dijous i en la qual també participava la vicepresidenta de la Diputació d'Alacant, Anna Serna, la directora general de Recuperació i Reconstrucció, Sandra Castillo, i altres autoritats.
3: Desde la Generalitat vamos a destinar al proyecto del corredor verde del Montnegre 15 millones de euros en total, de los que ya además para el presupuesto del 2026 hemos consignado 380.000 euros para la primera fase, que va a consistir principalmente en la eliminación del cañaveral en el cauce a cargo de la empresa pública Traxa, y que queremos que este mismo diciembre ya comience a efectuarse.
4: El Consell també invertirà 2 milions en la construcció d'una passarel·la al final del corredor verd del Montnegre que unirà el passeig marítim del nucli urbà del Campello amb el de Mutxavista i donarà continuïtat a la via litoral de la costa d'Alacant. El projecte del corredor del Montnegre preveu la creació d'una via de 22 quilòmetres de longitud que discorrerà al llarg de 6 municipis, Tibi, Xixona, Mutxamel, Alacant, Sant Joan i el Campello, que comptarà així mateix amb una ciclovia d'igual longitud que unirà Tibi amb el Campello. La jornada comptava amb la presència de l'alcalde de Tibi, José Luis Candela, el de Xixona, Israel López, el de Mutxamel, Rafael García i Sant Joan Santiago Román, localitats pel terme municipal de les quals transcorrerà el llit del Montnegre, així com també arquitectes, enginyers i experts que han aportat les seues idees sobre el projecte.
2: L'entitat metropolitana de tractament de residus, EMTRE, ha presentat este dimarts la seva col·laboració amb el projecte d'assessors de la simplicitat d'Assimdown amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Reciclar és més fàcil del que creus, diuen. En el vídeo promocional, dos usuàries d'Assimdown, Amparo Gallego i Amparo Palmero, analitzen diversos productes recurrents de la cistella de la compra i expliquen en quin contenidor han de ser des de depositades una vegada consumides per al reciclatge correcte.
0: En l'espai de formació d'Assimdown de la Marina de València, la Mare que Val, EMTRE, ha presentat esta nova campanya amb una tertúlia titulada Fer fàcil el que és difícil, també en les polítiques públiques, conduïda pel president de l'EMTRE, Emilio Belencoso, i la participació de l'alcaldessa de València, Maria José Català, el director i gerent d'Assimdown, Manuel Campos, i les protagonistes d'este vídeo i del projecte Assessors per la Simplicitat, Amparo Gallego i Amparo Palmero.
5: ¿Te gustaría reciclar?
6: Sí.
5: A mí también.
6: Y yo te digo, sí, ¿y tú?
5: Claro, qué cachona que soy.
6: Lo abrimos con altos llanos reutilizables.
5: ¿Lo ves? Es mi portavoz.
6: Esto es una botella de agua, pero en
0: En la xerrada s'han tractat qüestions d'interès com ara si és fàcil la separació en origen dels residus, les xicotetes accions que podem incorporar en els hàbits per a ser més sostenibles o si l'embalatge de productes està preparat per a identificar-ne fàcilment el contenidor.
2: Més coses. Càritas Diocesana de València ha reclamat este dijous un pacte social en favor de les persones que veuen vulnerats els seus drets d'accés a l'habitatge, a un treball digne o a una protecció social insuficient en la presentació de la memòria anual de l'any 2025. El document recull les actuacions de la institució en un any en què, a causa de les conseqüències de la dana, s'ha incrementat significativament la quantitat de persones que els han demanat ajuda.
7: Sientes esto como hogar, con todo lo que estamos aquí.
8: L'anonimat.
9: Estan en situació de carrer i que necessiten un lloc per a estabilitzar su situació i després per a fer un procés d'inclusió social i després pues, que vagin despegant per poder ser millor del que vam entrar.
4: Per tant, han acompanyat un 33% més de persones que l'any anterior i s'ha reduït el percentatge de persones estrangeres en 9 punts en relació amb l'any 2024. A més, l'entitat ha detectat un increment del 17% en les persones ateses per primera vegada, també relacionat amb les atencions a persones que mai havien necessitat ajuda de Càritas i que la van demanar després de la barrancada. Tanmateix, defenen que les atencions fetes amb motiu de la dana no expliquen la cronificació de la pobresa i l'exclusió social, la persistència de les matèries de les mateixes dificultats a què s'enfronten les persones per accedir a drets bàsics des de fa una dècada o la normalització de la precarietat a què estem assistint.
10: El sistema de salut haurien de poder apropar-se més a aquestes persones i oferir-los uns serveis que foren més adaptats a les seues necessitats.
4: En aquest sentit, els perfils més atesos segueixen la tendència d'anys anteriors. Persones migrants en situació administrativa irregular, el 61% de les persones estrangeres ateses el 2025 ho estaven, dones soles amb fills, parelles joves amb fills, famílies nombroses i amb vivendes precàries.
11: Punt Ràdio, Sergi Olcina.
2: Anem a veure que ens trobem 8 divendres, repeteix, 5 de juny de 2026, en les primeres edicions dels principals periòdics, Lucí.
4: El Levante, el Mercantil Valenciano, obri un dia més amb la imatge de la plaça de la Mare de Déu de València i el titular La negociació torna sense gestos d'acostament. I un titular que, sens dubte, crida l'atenció i preocupa és que les temperatures disparades, deixen 5 morts en una setmana.
0: Les províncies obri amb la imatge de la protesta d'educació d'ahir i el titular no ve intent. Conselleria i professors se senten avui de nou a negociar després d'altra manifestació massiva i amb l'acampada al carrer.
4: El País destaca que 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i que l'UCO situa a Santos Cerdán en l'origen de les cloaques des de 2021.
0: En El Mundo llegim que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González i que una societat subjecta la bastida financera del Barça i Real Madrid.
4: El diari ABC destaca que el DAO va forçar l'ascens enverinat del cap de l'UCO i també que Leire Díaz, sobre la directora de la Guàrdia Civil, destaca entre cometes, és de la meua confiança.
0: I La Razó porta avui en portada indignació en la Guàrdia Civil per la connivència dels comandaments amb la trama i que David Sánchez afronta ara una petició de 6 anys de presó.
4: I La Vanguardia destaca que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes i que el jutge demana els moviments bancaris del Partit Socialista i del PSC dels anys 2024 i 2025.
11: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
2: Més cosetes, 8 i 35, millor dit, 8 i 35. L'escultor valencià Alfredo Llorens ha sigut l'artista seleccionat per a crear una figura de bronze del personatge de Doña Manuela, la protagonista de la mítica novel·la Arroz i Tartana, escrita per Vicente Blasco Ibáñez. Marina Perelló, bon dia.
12: Molt bon dia. Sí, l'escultor ha guanyat el premi del concurs Ruta Escultòrica de Personatges Literaris i Cinematogràfics convocat per l'Ajuntament de València, que li ha permès dissenyar i construir el personatge, juntament amb el del xiquet aragonès de la mateixa novel·la i els dos protagonistes de la pel·lícula, Mortadelo i Filemó, dirigida per Javier Fesser i que es va rodar al barri del Carme de València. Este concurs naix amb l'objectiu de reivindicar el llegat cultural de València i fer-lo accessible a la ciutadania. Segons ha informat el consistori, els carrers, places i paisatges de la ciutat han inspirat escriptors i cineastes que han immortalitzat en les seues obres personatges de gran rellevància, contribuint a la construcció d'un imaginari col·lectiu on la ciutat s'erigeix en un referent narratiu. D'esta manera, el projecte constarà de 15 obres literàries i 10 cinematogràfiques cinematogràfiques que traçaran. Un recorregut cultural per tota la capital valenciana i s'integraran en la vida quotidiana de la ciutat, convidant residents i visitants a descobrir-les en el seu context original, segons ha matisat en les bases del projecte.
2: Una vegada enllestida, situaran a Doña Manuela a la plaça del Mercat de la capital valenciana, previsiblement abans del cap d'any, tal com s'informava per part de l'escultor guardonat. Anem a veure què ens depara l'oratge.
8: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
2: Està clar que el gregal i les pluges substitueixen la calor d'ahir dijous i les temperatures baixen de manera extraordinària, sobretot en la província de València. Antonio Sánchez, bon dia.
13: Bon dia, Sergi.
2: Tu i jo no vam quedar que anava a ploure com està plovent ara.
13: Sí?
2: Sí?
13: Jo t'ho vaig dir. Sí,
2: bé,
13: sí, sí, sí.
2: No,
13: sí.
2: No ho discutiré perquè tu eres el que saps, conta'm.
13: Sí, sí, però sí, estas pluja s'esperava i sobretot no s'ha esperat, que ahir sí que te dona la raó, és al litoral nord de Castelló, és a dir, al litoral nord del nostre territori, on s'han registrat fins als 91 litres per metre quadrat, en concret, a Cabanes, a una estació d'Avamet, i això perquè és perquè hem tingut una línia de tempestes, una zona d'inestabilitat molt carregada i també molt estable en tot el litoral, i ha deixat no només a Cabanes sinó també a Benicàssim més de 30 litres, a Benicarló encara està plovent, a Benicarlós també, a Castelló vora els 25 litres per metre quadrat, però en zones que es queden més cap a la platja, i a la resta no només hem vist eixa línia d'inestabilitat sinó que també tenim una altra un poquet més dèbil cap a sí, cap a l'Horta, està deixant entre els 3 i els 5 litres per metre quadrat, i una que és també més forta, més intensa, que es troba ara entre la Safor i la Marina Alta, deixant entre els 30-20 litres per metre quadrat. Així que molta precaució en tot cas per aquestes línies d'inestabilitat que es troben en el nostre territori i que encara les veurem en les pròximes hores, fins a primeres hores de la vesprada al nord i el centre. Després es preveu que aquestes línies de ruixats es mouen, es desplacen més cap al sud, i veurem com comarques del sud encara de vesprada, sobretot muntanyes, encara plourà. A la resta ja dic que no, que a partir de primeres hores de la vesprada deixarà de ploure, però encara serà una jornada ben carregada de núvols, pràcticament el cel tapat, exceptuant comarques de l'interior on sí que tindrem més estones de sol. Tot això, com hem comentat, a una caiguda del termòmetre. Avui les màximes entre els 22 i els 28 graus, així que en alguns punts fins i tot farà falta la jaqueta avui.
2: Sí, ja ho hem notat de bon matí. Gràcies, Antonio, que tingues un bon dia i un bon cap de setmana.
13: Gràcies a vosaltres.
2: 10, 8 i 38, encara n'hi ha més coses de les que ens tenim que fer càrrec, clar.
8: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
2: València s'ha engalanat amb una decoració floral especial per a commemorar el 700 aniversari del Corpus Christi, que també es celebra en moltes de les nostres localitats. De totes formes, és una celebració considerada de les més antigues i representatives del patrimoni festiu, cultural i religiós de la nostra comunitat autònoma. A motiu d'esta efemèride en València, els carrers del recorregut processional lluïxen des d'ahir dijous una ornamentació extraordinària, a la qual s'afix un tapís floral commemoratiu instal·lat a la façana de la Basílica de la Mare de Déu. Segons l'Ajuntament, prop de 50 mamporters florals han treballat en la decoració de vies com la de Cavallers, Micalet, Cavillers, Bosseria, Avellanes, la plaça del Mercat, Maria Cristina, Pau o Sant Vicent, amb l'objectiu de transformar el centre històric de la capital, per si el voleu visitar, en l'acompanyament de la celebració de la tradicional processó del Corpus. David González, bon dia.
14: Bon dia. La commemoració inclou també el tradicional tapís floral instal·lat a la façana de la Basílica de la Mare de Déu, dedicat enguany als 700 anys del Corpus Christi a València. L'obra, elaborada per l'empresa Decourba, recrea alguns dels símbols més representatius de la celebració. Al fons es distingueixen les Torres dels Serrans i el Micalet, mentre que en primer terme dos àngels sostenen un gran calze del qual emergeix la forma sagrada que centra la festivitat. A les cantonades del tapís figuren la moma i un cirialot, dos dels personatges més característics de la celebració. La part superior està presidida per l'escut de la ciutat i una llegenda commemorativa del 700 aniversari del Corpus Christi. La composició està emmarcada per una genefa amb motius eucarístics com espigues i raïm, combinats amb taronges com a referència a la identitat valenciana. Tot el conjunt queda envoltat per una garlanda floral. Per a la confecció del tapís s'han utilitzat aproximadament 180 quilos de flor i matèries vegetals, entre els quals destaquen la lavanda, gallofera, pètals de girassol, xiprer, camamila, hibisc, pètals de rosa i clavell.
2: Donem un vot a la ciutat d'Alacant, que donava ahir el tir d'eixida a les festes amb l'enllumenat oficial de les fogueres, que ha vestit amb 670.000 llums LED pel que fa al recorregut oficial del municipi. Este acte tan emotiu per al poble alacantí el presidien la vetlla del foc, Maria Pastor, i la vetlla del foc infantil, Leire Arellano, que encenien l'enllumenat acompanyat des de l'alcalde José Luis Barcala. L'encesa a la plaça de l'Ajuntament suposa l'inici d'una festa que ha començat oficialment este dijous i que té un calendari ple d'activitats per davant, amb el pregó avui divendres i les 109 comissions que demà dissabte desfilaran en la cavalcada del Ninot, per al que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i el tram d'Alacant ha establit un horari especial de matinada. Mentre els artistes enfilen la recta cap a les fogueres del 2026, és el cas d'Adrià Alcaraz, l'únic alacantí que plantarà en categoria especial infantil i que té el color com a gran protagonista del monument.
15: Para mí es un orgullo poder plantar en la máxima categoría para, y encima para mi comisión, pues para mí es súper importante.
14: Un orgull més gran encara quan és l'únic artista alacantí d'especial infantil, categoria en la que va debutar l'any passat amb la ceràmica i va quedar com a nou classificat. L'any passat hi havia tres alacantins competint en l'especial infantil, però enguany només queda ell, repetint amb la mateixa foguera que enguany complix 30 anys.
15: El año pasado éramos tres alicantinos, este año quedo yo solo. Bueno, pues ahí estoy un poco peleando por los nuestros.
14: Les seues expectatives són bones i considera que el seu és el millor projecte. Enguany ha canviat l'estil de la foguera respecte al que va tindre l'any passat, assenyala, i ja té moltes ganes de veure el resultat final. Un monument en el qual el color és el gran protagonista. Amb el lema Tuntun, representa una fàbrica de colors en la que tot gira al voltant del cor, que és el motor de la vida, el que dona color a qualsevol artista i a qualsevol festa. En definitiva, una explosió de color que és l'especialitat d'este artista que ja ha renovat amb la ceràmica fins a l'any 2028.
2: Avui és un dia destacat, sobretot per al nostre medi ambient, Marina.
12: Efectivament, perquè avui se celebra el Dia del Medi Ambient 2026, que per a l'Organització de les Nacions Unides és una crida a l'emergència global i per a conscienciar sobre la necessitat d'acció ambiental en un moment decisiu per a l'entitat degut a l'ascens de temperatures anual superior al grau i mig per any. En 1972, l'ONU va crear el Dia del Medi Ambient per a informar a la població de la necessitat de cuidar el planeta. I ara, 54 anys després, en ple 2026, l'emergència és tal que el lema d'aquest aniversari és Acció Climàtica. L'escalfament global és el principal problema per a l'organització i el seu secretari executiu per al canvi climàtic, Simon Stiel, ha assenyalat de forma recent que els principals motius del seu augment són l'addicció mundial a la crema del carbó, petroli i gas, així com la destrucció dels boscos. Les onades de calor cada vegada més habituals són per al mandatari culpa de l'escalfament global generat per l'ésser humà i la ciència demostra que són cada vegada més extremes. Així les coses, les energies renovables, la construcció d'edificis sostenibles, les ciutats responsables i el seu redisseny esdevenen elements claus per a combatre l'increment de les temperatures i reduir gran part de la petjada de carboni que actualment generem.
2: La calma torna a les carreteres i als accessos de les universitats, sobretot després d'haver acabat les proves de la Pau. Sí que tenim, en la majoria de les carreteres valencianes, els embussos habituals a aquestes hores, sobretot en les carreteres de València i en les vies d'accés a Alacant. En Castelló la cosa està més tranquil·la. Recordem que vos dia fa un moment el tram d'Alacant oferirà demà dissabte 6 de juny un servici especial nocturn aproximadament fins a les 3 de la matinada per a facilitar els desplaçaments que es preveuen per la ciutat amb motiu de la desfilada del Ninot. Són les 8:44.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
16: De tu a tu.
17: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
18: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és simplement la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtin fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
19: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
20: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: En el temps que tenim per davant abans d'arribar a les 9 del matí, anem a parar l'atenció ara a un tema de política internacional, com vos comentàvem, que afecta de ple al turisme, un sector que sovint associem a vacances, platges i també hotels, però que en realitat està profundament condicionat per decisions geopolítiques. En els últims dies hem conegut que els Estats Units estan intensificant la pressió sobre empreses hoteleres espanyoles amb presència a Cuba perquè reduïsquen o abandonen les seues operacions a l'illa. Una situació que ha posat en alerta tant al govern espanyol com a la Unió Europea, que observen amb preocupació l'abast extraterritorial d'aquestes mesures i el possible impacte sobre empreses europees. De fet, algunes hoteleres espanyoles, com vos diem, Meliá o Iberostar, ja han decidit anar-se'n de la illa cubana. Anem a veure què hi ha darrere d'este moviment i quines conseqüències pot tindre. I ho fem parlant amb Anna Ramon, que és experta en economia del turisme de la Universitat d'Alacant. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Què està passant exactament amb aquesta pressió dels Estats Units sobre les hoteleres espanyoles a Cuba? De quin tipus de mesures parlem per a què els afecte?
1: Bueno, lo que está pasando es una intensificación de la presión sancionadora de Estados Unidos sobre empresas que operan con entidades cubanas vinculadas al aparato estatal, especialmente a la empresa Gaviota, que después se ha venido a llamar Gaesa. No hablamos solo de una advertencia política, sino de unas medidas que pueden afectar a los pagos, a la financiación, a las relaciones bancarias y a los activos que tengan estas empresas en Estados Unidos, en general a toda su reputación empresarial. Para una cadena hotelera global hoy, el problema no es solo Cuba, es el riesgo que de operar en determinados hoteles en Cuba implica o complica su actividad en Estados Unidos o con el sistema financiero internacional. Por eso algunas están optando pues por salir de hoteles concretos y abandonar la isla. Que en realidad se van no solo por este riesgo jurídico de sanciones, que por supuesto es decisivo, se van también porque ya estaban en la isla con un negocio turístico muy, muy deteriorado. Un negocio turístico que va de un mercado que más o menos ingresaba o recibía como casi 4 millones, más de 4 millones de visitantes en 2018, pues pasa a 1,5 millones, poco más de 1,5 millones en 2025.
2: Anna,
1: entonces, sí.
2: Però si tinguem que fer un poquet de memòria, n'hi ha una pregunta que ens hauríem de fer per a donar context a tota aquesta situació, si el pareix. Per què Cuba va apostar en el seu moment per el turisme com a motor en la seva economia?
1: Cuba aposta per el turisme a finales de los 90, sobre todo ante la caída del bloque soviético. Cuando esto ocurre, Cuba necesita divisas de una manera urgente y el sector turístico era una de las pocas actividades que podía facilitarle divisas, empleo, todo sin una liberalización económica plena. Se abre al capital y a la gestión extranjera, pero con propiedad nacional. Esto evidentemente creó unas desigualdades internas importantes entre aquellos cubanos que tenían acceso a divisas y aquellos que no tenían, y facilitó esta economía dual que ha caracterizado durante el principio del siglo del siglo XXI a la economía cubana con esta doble moneda.
2: Estem davant d'un mercat clau o d'una destinació més simbòlica que estratègica, diguem, per al turisme espanyol, que ja de per si nosaltres no és que anem sobrats, però donem molt de servici en quant a turisme nacional.
1: Sí, diria que Cuba fue históricamente pero una plaza importante, pero hoy pesa más como un destino simbólico y geopolítico para las cadenas españolas. Las cadenas españolas apostaron de una forma temprana por Cuba, pero dentro del Caribe pesan más hoy otros destinos como México, República Dominicana. Y además hay grandes diferencias entre la posición en unos destinos y en otros. El control de los activos, por ejemplo, en Cuba es muy limitado, pertenece a grupos estatales, mientras que en el resto del Caribe hay compra de suelo, hay un mayor control empresarial por parte de las... Y por tanto el riesgo político pues también es mayor en Cuba ahora mismo.
2: Claro.
1: Y,
2: Anna, estava pensant que, bueno, fa un moment em referia a nosaltres com a destinació turística. Si el turisme es desequilibrara, mos faria una bretxa important en l'economia. Això t'ho dic perquè quina repercussió pot tindre esta situació per a la població cubana ja castigada de per si, jo crec que ja en tots els sectors socials possibles.
1: En todos, sí, tienes razón. Para la población cubana este efecto, vamos, no es un colapso inmediato, sino que es una gota más, algo más adicional, un golpe adicional para un pueblo que está ya devastado, lleva un proceso acumulativo que no, vamos, como inaguantable. Evidentemente, el efecto ahora del tema del turismo sobre las divisas, pues el turismo tenía, junto con las remesas, que también ahora mismo recordemos que además ayer o antes de ayer se ha limitado también, o han limitado tanto American Express como Visa, las posibilidades de que les lleguen a los cubanos remesas de aquellos que tienen familias fuera. Entonces, bueno, vamos cortando o se va cortando todas las posibilidades de desarrollo y de supervivencia que tiene ahora mismo Cuba. Esto es cierto, aunque ahora esta salida en concreto de los hoteles pues tenga efecto sobre el empleo directo, sobre el empleo indirecto, pequeños negocios privados, alquileres. No olvidemos que sin turistas, como está, sin vuelos, sin combustible.
2: Sin combustible, sin nada, es que están sin nada.
1: Pues sin agua, con problemas de recogida de basura, de residuos.
2: Sin luz.
1: Pues realmente creo que todo esto pues no solo castiga al gobierno cubano, para nada, es castiga al pueblo. Castiga al pueblo, y esto tenemos que tenerlo en cuenta.
2: Clar, de totes formes, mos queden només dos minuts. Fins a quin punt ens donem compte les hoteleres espanyoles i les empreses de turisme estan exposades quan operen en països amb alta tensió política i tenen sancions internacionals? Este cas mostra que el turisme, Anna, ja no és només una activitat econòmica, sinó també una eina geopolítica. Estem veient, per tant, un canvi de paradigma.
1: Bueno, diría que estamos viendo algo que ya existía, pero que ahora se hace más visible. El turismo siempre ha tenido una dimensión geopolítica. El turismo depende de visados, de seguridad, de conectividad aérea, de reputación internacional, sanciones, relaciones diplomáticas. Ahora, pues a mes, pues lo tenemos delante nuestra, y el turismo además siempre ha estado en Cuba. Y el sector hotelero español siempre ha estado unido al aparato gubernamental, siempre. Ha sido una característica estructural de la economía cubana. La novedad es que hoy es un foco de riesgo no solo político, sino también jurídico, porque se ha acentuado, se ha endurecido con Trump esta aplicación de las sanciones a cualquier empresa que esté actuando en Cuba.
2: Per tant, el futur pinta color hormiga, podríem dir, per a algunes de les empreses o, sobretot, companyies que treballen i operen pel que fa al turisme espanyol en Cuba, si les tensions continuen o s'intensifiquen, cosa que, coneguent el senyor Naranja, el senyor Trump, és poc probable que succeïsca, que la cosa vagi enrere. En fi, Anna Ramon, catedràtica d'Economia Aplicada i directora de la Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza de la Universitat d'Alacant. Moltes gràcies per haver-nos atès. A veure si la cosa millora, perquè no deixa de ser un motor econòmic per a tots, i si el cap de setmana mos ofereix noves oportunitats. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
1: Una abraçada, a veure si me llora.
2: Adéu, bon dia.
1: Gràcies.
2: No parem el nostre ritme en este directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana i donem una ullaeta, almenys a dos de les comarques que tenen coses que contar-nos en les seues portades digitals i també escrites. Anem a començar per Lo Claro, on està Maria Reig. Maria, què tal? Bon divendres.
3: Molt bon dia des d'Ontinyent. Lo Claro i estàs quioscos amb una edició que ve carregada de protagonistes. En primer lloc, a la nostra portada destaquem el balanç que fa Càritas Interparroquial d'Ontinyent. Com tots els anys, al voltant de la festivitat del Corpus, l'entitat dona a conèixer les xifres de la seva actuació. Unes xifres que deixen un increment anual del 43% pel que fa a les persones acompanyades en 2025. La setmana ha estat marcada per reconeixements, canvis, tots ells tenen cabuda a la nostra edició. Així, tres joves demostren el talent ontinyentí. Sergio Mancebo i Pablo Segovia han rebut el Premi Excel·lència Acadèmica de la Generalitat Valenciana. Per la seva part, Francisco Mira ha sigut un dels 16 escollits entre 2.000 sol·licitants per obtindre la beca Excel·lència Movers by FUE, que li ha permès conèixer per dins l'empresa Airbus a Estats Units. Altre nom propi de la setmana és el de Blanca Martí Sant, la primera xiqueta nascuda al nou hospital d'Ontinyent, que va vindre al món el dissabte per la nit, poques hores després de l'apertura del nou hospital. Seguint amb els protagonistes de la setmana, Arturo Sancho ha pres possessió com a nou notari d'Ontinyent. En l'apartat d'esports, dos noms propis, el de Roberto Bas i Òscar Bernabé, primer i segon entrenador que deixen l'Ontinyent 1931 després de 7 temporades a la banqueta del Clariano, és a dir, les 7 temporades des que es va fundar el club. Per últim, ahir dijous, l'ontinyentí Manuel Palomar rebia la medalla d'or de la Universitat d'Alacant, entitat de la qual va ser rector entre 2012 i 2020. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de l'Oclar. Molt bon dia des d'Ontinyent.
2: Molt bon dia, tot i que continua ploent en algunes de les comarques de la nostra comunitat autònoma. També així, als estudis centrals de la ràdio i de la tele, a punt. Anem a visitar una altra comarca, parlant de comarques, i saludem a María Alarte, de hortanoticias.com. Què tal, María?
5: Bon dia, què tal? Així, María Alarte, per part de hortanoticias.com, per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb un tema que afecta a tota la comarca. Un miler de parades de metrobús de l'àrea metropolitana facilitarà informació accessible i en temps real. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat Paterna per a presentar les millores que la Generalitat està implantant en les més de 1.000 parades de metrobús de l'àrea metropolitana de València una vegada s'afronta la fase final del procés. També trobem que Alfafar posa en marxa un pla d'asfaltat per actuar en més de 70 carrers i avingudes del municipi. L'actuació permetrà millorar l'estat de la xarxa viària local mitjançant treballs de renovació i reparació del ferm, sanejament de zones deteriorades, actuacions integrals en els punts més afectats, millora de voreres i reposició de la senyalització horitzontal. D'altra banda, tenim Quart de Poblet instal·la equips de refrigeració en els centres de primària per a pal·liar les altes temperatures. L'Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat la contractació de lloguer de 46 equips de refrigeració evaporativa per als centres públics d'educació primària del municipi amb l'objectiu de garantir unes condicions tèrmiques adequades durant els mesos de més calor. I finalment demanen 14 anys de presó per a un pare i els seus dos fills per intentar matar a un familiar al Puig. Ahir va començar el judici contra un pare i els seus dos fills acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa després d'assestar més de 25 punyalades a un familiar, nebot i cosí, respectivament, dels processats al Puig. I de moment això és tot. Moltes gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies a l'Arte, bon cap de setmana a tu i a tot el vostre equip també. Pràcticament estem a punt d'arribar a les 9 del matí. Tenim moltes coses pendents, d'ací no res, ja tenim per ací a Checa Gosales i José Carnau, que venen a analitzar algunes de les coses i també comentar i opinar al respecte de tot el que està passant al nostre voltant. Continuem arrossegant algunes de les opinions que es van donar ací respecte a la vaga del professorat i tot el món té veu per a poder dir la seua, sobretot en un programa tan obert com este. Arriba el temps del pròxim butlletí de notícies, anem a veure què mos conten els nostres companys i en un moment tornem. I aquest moment pot ser de 5-6 minuts, el suficient per actualitzar tota la informació que portem entre mans.
21: Són les 9.
22: A punt. Notícies.
23: Bon dia. Sindicats i Conselleria d'Educació tornen avui a la taula de negociació. La reunió serà a les 2 del migdia i de manera presencial. Damunt la taula, un document que pretén ser definitiu i que a nit deien els sindicats majoritaris que encara no havien rebut. El Consell es mostra confiat a arribar a un enteniment perquè asseguren que la proposta inclou avanços importants. Des dels sindicats, l'optimisme no és tant. Escoltem Marc Candela, STPB.
24: Que tinga molt clara la Conselleria i el Govern valencià que la lluita docent no s'acaba ara, a no ser que tinguem un document que puguem valorar positivament, que sospitem que no serà així.
23: La consellera, que ahir presentava els pressupostos del seu departament, manté, diu, la mà estesa.
25: Nosaltres no hem deixat de negociar.
6: Mai, absolutament mai, hem deixat de treballar en noves propostes i en millorar sempre les anteriors.
23: Mentrestant, continuen amb les reivindicacions. Avui hi ha concentració del professorat a la porta de la conselleria a partir de la 1:30 en el marc d'eixa trobada i esta vesprada manifestació a les 7. També altre punt d'atenció estarà estos dies i com ha passat en els últims a la plaça de la Mare de Déu de València. Allí continua instal·lada l'acampada del professorat. És la quarta nit que han passat al ras des que ahir decidiren compartir l'espai amb el muntatge i amb les celebracions del Corpus. Els 200 acampats s'han fet a un costat per a permetre les celebracions, com explica Coloma Mestre, directora dimitida del Centre de Formació de Persones Adultes Vicent Ventura de València.
7: La rampa està despejada des d'ahir per la nit, des que en l'assemblea se va decidir facilitar al màxim tots els actes del Corpus i també està buit l'espai corresponent a l'escenari dels concerts d'estes nits.
23: Per cert que un dels elements més representatius d'esta festa grossa, les roques, estaran avui ja al carrer a partir de les 8:30, així en els carros triomfals des de l'anomenada Casa de les Roques, on es custodien fins a l'Alberedeta dels Serrans. Esta vesprada aniran ja des d'ahir fins a la plaça de la Mare de Déu. Finalment no seran 5, sinó 3, els mateixos que l'any passat. No s'ha pogut avançar en la restauració d'estos elements tradicionals que, recordem, en el conjunt, que conformen 11 roques, són bé d'interès cultural. I a Almassora, a la Plana Alta, els equips de rescat de Guàrdia Civil i Bombers continuen buscant un home que va desaparèixer ahir de vesprada mentre es banyava a la platja. I anem en directe. Mònica Artana, bon dia.
9: Bon dia. Tot i la mala mar que hi ha hacia la platja d'Almassora, s'acaba de reanudar el dispositiu de recerca de l'home que va desaparèixer ahir de vesprada hacia la platja del Pla de la Torre d'Almassora. L'operatiu d'ahir es va activar sobre les 6 de la vesprada quan el veïnat de la zona va donar l'avís quan van perdre de vista una persona que nadava mar endins amb signes d'ofegament. Ara mateix un helicòpter està vigilant la zona on va desaparèixer i es van a sumar ara també els efectius de bombers del Consorci Provincial i la Guàrdia Civil.
23: Gràcies, Mònica. Això a Almassora, a Alacant. A l'audiència continua la instrucció judicial per les presumptes irregularitats en l'adjudicació de vivendes protegides. Ho declaren 8 de les persones beneficiàries que estan investigades. Dani Ortega, bon dia.
10: Bon dia, Alba. Sí, avui estan convocats a declarar davant la jutgessa del cas de les naus 9 propietàries de vivendes de la promoció. És la primera vegada que escoltarem els testimonis d'alguns dels propietaris afectats per aquest cas i podrem saber què tenen a dir i com expliquen que van accedir als pisos. Una d'elles és una arquitecta municipal de l'Ajuntament d'Alacant i parella del tècnic de la Generalitat que va avisar els expedients.
23: Gràcies, Dani. Anem ja amb els esports. La selecció posa rumb al Mundial dels Estats Units després del partit amistós contra l'Iraq, on els de Luis de la Fuente no passaren de l'empat a 1. Isabel Adam, bon dia.
21: Bon dia, Alba. La selecció no va guanyar un gran partit a nit i això que es van avançar pront en el minut 16 amb un gol del València Ferran Torres. Abans de la mitjana, dos qui va sorprendre Joan García de la Fuente va introduir canvis, però el domini de la Roja no es va traduir en més gols. El d'ahir va ser el debut amb l'absoluta del valencianista Javi Guerra. Son pare, Javier Guerra, també relatava als micròfons de Punt les seues impressions.
25: Quería mandar mensajes y todo a los amigos, a los familiares y todo, y no me salían ni las palabras. Él que hiciera lo que hace en su equipo, intentar buscar líneas de pase y llegar a la línea de fondo a remate. Ha pasado por momentos en los cuales no ha tenido confianza del mismo entrenador y ha perdido titularidad. Y al final, pues con el final de liga que ha realizado, pues ha tenido la suerte de poder venir a selección. Yo no esperaba tampoco que esto pasara este año, la verdad.
21: El pare remarca que Javi Guerra té contracte amb el València per a la pròxima temporada. L'últim partit de preparació de la selecció serà dimarts contra el Perú. I en bàsquet, el València Bàsquet afronta el segon partit dels play-offs pel títol de Lliga contra el Surne Bilbao. Té l'oportunitat de sellejar el pas a semifinals si guanya l'equip basc. Si no, tindran una altra oportunitat diumenge al Roig Arena. A nit, el Real Madrid va superar el Tenerife i tot es decidirà en el tercer partit. També es manté en vida en l'eliminatòria Luka Murcia, que va guanyar el Barça al Palau Blaugrana.
23: Isabel, gràcies. Últims segons de butlletí per a saber quina és la informació del trànsit, perquè hi ha algun problema, sobretot a València, a la ciutat.
0: Sí, en concret, dins de la ciutat, en la Gran Via Marquès del Túria, amb Fèlix Pizcueta, s'ha produït un accident en direcció a Germanies, hi ha un cotxe volcat, estan allí els bombers, i a hores d'ara hi ha dos carrils ocupats, per tant, molta retenció en esta artèria principal de la ciutat. Fora teniu les retencions habituals d'esta hora, sobretot a la zona del riu, a la B30 i Ronda Nord. Pel que fa a Alacant, també complicacions. Es confirmen des del Centre de Gestió del Trànsit de l'Ajuntament que hi ha dos vehicles detinguts que estan generant retenció d'entrada pel sud a l'Avinguda d'Elx i també d'entrada des de l'Avinguda de les Universitats. Pel que fa a Castelló de la Plana, la CB10 té allí unes obres, Alba, que tenen un carril tancat i està generant retenció al pas per Castelló de la Plana en sentit València.
23: Tinguem-ho en compte si circulen per algun d'estos punts. Gràcies, Sonia López. Esto de moment, tota la informació actualitzada en les xarxes i el web d'Apunt, a la ràdio, la pròxima cita la tenen a les 10 en punt. Continuen en companyia d'Amunt i Avall.
22: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
16: De tu a tu.
4: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
8: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund, un desplegament mai vist abans, amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica companyia de ballet. Últimes entrades, Les Arts.
13: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
26: Humo, duro, humo, duro.
27: Aleluya, aleluya, buen mandolés, buen mandolés.
15: Sempre al teu costat, passe el que passe.
11: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
2: Nou i nou, en directe, com sempre, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Venia José Carnau un poquet... José, que no, no,
28: ¿qué
2: estás,
28: tal?
2: No estás indignado porque está ploen, ¿no?
28: No, pero me ha asustado mucho el día que ha salido. Perdona. Es que hace muy mal tiempo. Hace lluvia, lluvia a ratos y viento.
2: Podía ser lluvia radiactiva y no es.
28: Bueno,
2: dona gracias.
28: Vale,
2: es,
28: pero
2: es
28: yo agua, del trayecto no del coche aquí ha llovido, ha hecho viento, he notado, o sea, frío, el aire es frío, quiero decir, ha cambiado la temperatura es radicalmente. Hemos pasado de días de verano muy de verano, demasiado calurosos, a un día otoñal malo, de los de otoño malos.
2: José, que has pasado desde ta casa así per totes les estacions del año, como aquel que digo.
28: No, porque ya cuando me he levantado a las 7:30, 8:20, hacía mal tiempo.
2: Uy, las 7:30, madre mía, ni hacía que salsa unas horas.
28: Una locura, pero hay que decir que es por culpa, podemos decir también gracias a, por culpa de esta casa, de este programa, de este horario un poco intempestivo de tertulia. Podría ser de 21 horas a 22 y sería una maravilla.
2: Por ejemplo, claro. Y claro, así ya
28: de 9 a 10 de la noche
2: directamente.
29: Viene positivo, Joseca, ¿eh?
2: Buen no, día, Arturo Checa. Viene
29: positivo a tope.
28: Sales a las 10 y te vas a cenar a tomar algo.
29: Pero en serio.
28: Y comentas lo que ha pasado todo el día. Oye, esta mañana, ¿te acuerdas? Oye, ¿cómo acaba?
29: El comentario es, me ha asustado la lluvia, pero
28: bueno, que haga tan mal tiempo es desagradable.
30: Es una realidad aumentada.
28: Me ha incomodado que hiciera tan mal tiempo. Aire, lluvia, aire frío.
30: Yo creo que Joseca en el Orache es como en Pedro Sánchez, es una realidad aumentada y claro,
29: hiperbólica.
28: Es
29: en todos los sentidos.
28: Compararme con Pedro Sánchez es una perversidad.
30: No. Les tuve su opinión sobre el Orache o sobre Pedro Sánchez son una realidad aumentada.
28: Yo siempre digo y nunca niego que soy teatral y que soy un poco exagerado y romancero.
29: Un poco personaje.
28: Es una condición importante de ser un auténtico valenciano, español y mediterráneo. Si no, si eres un poco timorato, cobarde o así apagadito, pues chico, haber nacido en Bélgica o francés o alemán o vete a otro sitio. Si eres un auténtico mediterráneo siempre tienes que tener una condición, algo yo creo de cierta exageración.
29: Ya, le va cambiando el humor ya, José, que no, ya ha cubierto, ya va siendo él.
28: Claro. No, pero es verdad, quiero decir que hay que exagerarlo. Entonces, si ayer estábamos a... Esto ya se verá que ha sido una exageración también, 30 y pico, 29, pero calor de esto que dices, qué horror, qué calor. Y de repente hoy frío. O sea, abro la ventana, noto que el aire es frío. Subes al coche, quitas todos los aires acondicionados y dices, no. Y bajar del coche y está lloviendo, con viento. Te haría falta que no he cogido justamente un chubasquero. Dices, ostras.
1: Bueno, pero no te habrás asomado con...
28: ¿Te incomoda?
1: Bueno, yo no sé si dormes en pijama o...
28: Pijama de verano.
1: Pero vamos, tampoco tenía que abrir la finestra de bones a primeres.
29: Claro,
1: te
29: claro.
1: Te ha hecho agarrar un costipat. Hombre, una ventolera de este...
28: Es que hacía viento que lo oías. Anoche ya de madrugada
30: se
28: oía el viento.
30: Y los chicas asustadme ya, ¿eh?
28: Luego perdón, el viento...
29: Yo creo que
28: viento,
29: no salgo ya del estudio.
28: El viento era viento vendaval y yo tengo persianas de esas que golpeando,
29: ayer
28: pam,
29: por la tarde, ayer,
28: golpeando,
29: sí,
28: pam,
29: sí.
28: Golpeando todo el rato en el balcón y pam, y dices cuando... O sea, ha hecho un poquito de vendaval esta noche, sí.
1: Porque es Stephen King el tema, ¿no?
28: Bueno, pues que no es... Hombre, que siempre es una situación más incómoda y más... Y sobre todo que ya te esperas, como que temperatura verano, tal, nada. Hasta el 40 de mayo te quita el ensayo. Estamos a punto de llegar al 40 de mayo. Y de repente frío, pues hombre...
1: Ni a un fenómeno que podamos algunos disgustos.
28: Y la ciudad, como muy bien habéis relatado aquí, le acababa de ver yo un trocito todo engalanado, las balconeras de los palacetes de acá de Caballeros y las balconeras que la gente debe colocar en sus casas, viva donde viva, para festejar el Corpus, la Virgen, San Vicente, iban volando. Es decir, dices, está toda la ciudad engalanada, pero madre mía, dices, espero que esto se acabe pronto porque para este fin de semana es muy mal tiempo lo que está haciendo ahora a estas horas.
1: Bueno, ni a Corpus en moltes de les localitats de la Comunitat Valenciana.
28: Irà remitiendo ese tiempo.
1: Sí, esperem que... No ho sé, però si remitís este temps... És una qüestió. Si torna la calor, és una altra. Si fa fred, és una altra. Si és que, a veure, això és lo de tots
28: els dies. Nos encanta comentar el tiempo, es verdad. ¿Sabes?
1: No, estamos
28: con qué calor, para ser mayo, qué calor.
29: Más allà de conversaciones de ascensor, al final dan mucho juego.
30: És una cosa molt interessant, la que has dit. És que és deberes. És que la Societat Valenciana, lo de l'horatge ens va molt. I jo crec que per això...
28: Por el mundo del campo también.
30: Sí, per el món del camp, efectivament. I també, anem de viatge. Quin horatge farà al país que vas? La primera pregunta que te fas.
28: ¿Qué ropa llevo?
30: En l'ascensor, quin temps que fa? És que som molt de l'horatge. Per això, sense entrar ara en debat, sí que cridava molt l'atenció que tot l'assumpte de la Dana a mi me cridava molt l'atenció perquè, en general, sobretot a la província de València, que és més d'això de l'horatge, ho teníem claríssim. Aleshores, jo crec que una de les qüestions per les quals no es va actuar com calia des d'alguns llocs és per aquesta falta d'aquesta tradició que tenim de veure l'horatge i que assusta molt si ve un mal horatge. Aleshores, jo això me quedi molt de dir tenen aquesta manera de pensar molt valenciana perquè
1: sí,
30: és
1: perquè
30: molt...
1: Els, hombre, la suerte. Els gallecs, si plou, claro. No es preocupen. Claro.
30: Claro. O com decía José Carlos. Quatre gotes, oh, claro, i s'anula claro. Una festivitat en quatre gotes.
29: És la suerte de vivir en València i no en Bélgica, como decía Joseca, porque allí, claro, sales con el paraguas en todo momento en el brazo, pero sí que es verdad un poco lo que dice, bueno, ya, aparte, evidentemente, de todas las circunstancias extratemporales, que son muchísimas en la Dana, pero sí que es un elemento que pudo influir.
30: Montesquieu ya odia en el esperit del mal, en el esperit de les lleis, ¿no? Directamente el horatge fa els caràcters, ¿no? Yo siempre digo que valencians y valencianes, a més d'això, tenim caràcter de riuada, ¿no? Así som seminent foig fins que va tot per l'aire en una manifestació o en unes eleccions. O sigui, així la gent va assumint que plou poquet a poquet i de sobte va a la barranca i va tot per l'aire. I aquest caràcter que va al llarg de segles s'ha traslladat a les persones i és que el tenim, això.
29: És correcte.
1: Parlàvem a micro tancat de personatges, referimos a Ábalos, entre altres coses. N'hi ha un àudio per ahí que ve d'un vídeo d'internet. Per mi n'hi ha dos vídeos d'internet esta setmana que són el top. Un és el de Diana Morán quan li pregunten pels pressupostos i s'escolta fins i tot el disco dur de Diana Bestial. Morán que
28: no
1: para,
28: no?
1: Intentant respondre, però és que la cara i el so del disc dur processant és increïble. I l'altre és el de la dona de Sant Osterdán en el Senat, si no m'enganye, quan se li està preguntant i la senyora passa olímpicament de tot allí, pues, jugant presumiblement al Candy Crush.
3: ¿Por qué está todo el rato con el móvil? ¿Qué está jugando?
5: No.
3: A esta conexión
5: yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Respirar también.
3: No, respirar sí, pero jugar al móvil no. ¿Eh? ¿Qué respeto tiene usted por las instituciones, señora Muñoz? ¿Qué respeto tiene usted por el Senado? Ninguno. Ni siquiera tiene la deferencia de mirar a la cara a las personas que le están interrogando. ¿Y por qué? Porque se escuda en eso. No sé si jugando al Candy Crush, comprando en el Corte Inglés, o mirando Instagram, o qué está haciendo usted en el móvil. Pero es una falta de respeto al Senado. Y mire, usted tan valiente, para tirar el ordenador a una periodista, para gritarles a todos los periodistas que estaban en la puerta de su casa, para ir de procesión en procesión por Milagro y pegarse cenas en Milagro, justamente cuando acaba de mandar aquí un certificado médico de dudosa fiabilidad, tan valiente para unas cosas y tan cobarde hoy para declarar cómo tiene que hacerlo. Porque mire,
1: això, lluny de que fora interrogada per algú del Partit Popular o de que la senyora fora l'ex de Santos Cerdán, lo que endú a posar damunt de la taula és precisament això, no? Escolta, que a mi m'envien una multa i no la pagué a temps i m'envien el requeriment en un tant per cent i en cague damunt, jo que sé. O tens una paral·lela, no, però no has fet bé l'esborrany de la declaració d'Hisenda, com ha passat enguany, i també que facis una revisió i també el cagues damunt, no? I n'hi ha gent que totes aquestes coses se les pot arribar a prendre fins a aquest nivell, no? Fins al nivell de passar de tot. Jo vos pregunte, on estem arribant? Perquè aquesta espècie d'immunitat que dona en aquestes situacions crec que fa que se'n passem una miqueta de frenada.
30: A veure, en este cas jo crec que pot ser, i si és un despropòsit tot el cas d'Avalos, efectivament això són dos secretaries d'organització, és una de les qüestions que més forada, no?, al Partit Socialista. Independentment de l'estratègia de Sánchez d'haver-ho encerclat en tres figures i de limitar-ho tot a la seva expulsió, que s'ha tirat del partit, etc., i de la gestió que està fent Sánchez. Però efectivament, doncs, és una qüestió transcendental perquè sobrepassa el tema de la possible corrupció. És un tema efectivament molt de gestos, de formes, d'essència, de moltes qüestions que erosionen el PSOE, perquè efectivament se suposa que representa tot el contrari. L'esquerra genera més dissonància quan passen casos d'aquestes característiques dins d'ella. I per què fa això esta dona? Pues pot ser perquè per soberbia directament d'unes persones que tant en molts partits polítics, perquè ho hem vist en molta corrupció, s'han sentit intocables algunes persones i creuen que estan per damunt del bé i del mal, però també pot ser per acobardament i per evasió directament, de no voler ni pensar en què moment estan trobant-se ara i la que els ve damunt, perquè jo crec que n'hi ha casos, i ahí està, jo crec que el que està treballant Sánchez, que n'hi ha casos que estan rosant o se poden identificar com a lawfare que roden a Sánchez, i hi ha altres casos en els que se pot identificar i la percepció social és el que més importa, o sigui, perquè pot ser de veres o mentida, però la percepció és el que se trasllada, que aconsegueixes traslladar a la ciutadania, i la ciutadania veu que n'hi ha coses que no quallen directament al voltant de Sánchez i n'hi ha altres com aquestes que sí. Doncs així a la fi, quina la percepció final? Pues està treballant-se des de les forces de l'oposició i està treballant-se des del govern a veure què guanya, quina de les dues vessants guanya.
29: Jo crec que lo más peligroso de todo esto, más allá evidentemente de la amalgama, ¿no?, de casos de corrupción que rodean al PSOE, es la falta de respeto, ¿no?, y la sensación de impunidad que se traslada y que la sociedad lo capta. Yo creo que esta mujer pues habla desde ese punto de vista, es decir, es como decía Sergi, si a ti te ponen una multa y sabes que te la van a quitar, pues estás tranquilo, es decir, no va a pasar nada. Entonces, todo lo que está ocurriendo alrededor del PSOE precisamente es esto, y la sensación un poco de hartazgo de la sociedad. Al final, en cuanto a la sucesión de casos, ¿no? Es decir, no hay día que no haya algo sobre la mesa, y la sensación de la gente también es ¿qué va a pasar mañana? Es decir, y no hay ninguna consecuencia. Bueno, ahora estamos viendo cómo se investigan posible desvío de dinero al PSC, hoy, bueno, contactos desde esa trama de las cloacas del PSOE con algún cargo del PNV, la directora general de la Guardia Civil reuniéndose con esa fontanera que supuestamente era solo una militar de base, sin embargo, moviendo todas las estrategias para desprestigiar a la UCO, y no pasa nada. Es decir, de momento no pasa nada a nivel ni político ni responsabilidad, como casi nunca pasa. Y yo creo que ese mensaje, más allá de todo lo grave que hay por encima, es lo más dañino para la sociedad.
28: Bueno, a ver, una cosa, no pasa nada porque están en pleno juicio. Ya luego habrá condena.
29: Ya, pero es que una cosa es la vida penal y otra la vida política. El otro día lo comentábamos con Sergi Pitán, por ejemplo.
1: Social.
29: Es decir, en cualquier país civilizado y coherente y con sentido común del mundo, bueno, yo no sé si había dimitido ya el presidente, pero había dimitido dos ministros.
28: Medio gobierno, sí, eso es verdad, que por la situación que vive él en general, por lo de su hermano, su mujer, quiero decir, por todo su entorno tan directo, eso es surrealista. Eso lo hemos comentado mil veces. El caso este concreto. Yo creo que hay un poco lo que decía Joan, es decir, la actitud de ella que llama la atención, porque la verdad es que yo este corte no lo había visto, lo de Diana Morán sí, porque ayer lo volví a oír, es verdad que queda ahí, le preguntan y ella como si dijera, yo no sé qué es el gobierno, yo soy ministra de otra cosa, eso dígaselo al otro ministro, hombre, ya, pero el gobierno presenta presupuestos en conjunto, podía haber defendido un poco la camiseta, pero este caso yo creo que es una mezcla de, como has dicho Joan, de como cobardía o de que esté, o sea, intenta estar como que no está también por una semi-autoprotección. Pero es cierto que es una barbaridad estética, visual, de hombre, simplemente estate ahí y, oye, mantén el tipo, estás atendiendo, te dicen, contestas o no contestas, contestas mal, lo que quieras decir, fenomenal. Pero estás ahí, digamos, no diciendo, ah, estoy aquí en un juzgado, estoy en un sitio, me pongo a mirar el móvil, pero como el que está en un espectáculo que le ha invitado y se pasa el tiempo, que hoy en día ya sé que pasa mucho y nos hemos casi acostumbrado, pero tampoco es lo correcto. Dices, hombre, mirar un momento, pero tú luego mira el espectáculo, incluso aunque te aburra, no te guste, sea un tostón, estés pensando en otra cosa. Mantén un poquito ahí el tipo y las formas, que no es algo tan difícil. Entonces sí que es verdad que esa actitud, hombre, pues nada, decimos, es porque van tan sobrados, porque le da igual, porque... Yo ahí creo que es más por una mezcla, pero le da igual por una mezcla de protección cobardía, no porque en el fondo se sienta, digamos, pero tampoco es lo correcto. Dices, hombre, mirar un momento, pero tú luego mira el espectáculo, incluso aunque te aburra, no te guste, sea un tostón, estés pensando en otra cosa. Mantén un poquito ahí el tipo y las formas, que no es algo tan difícil. Entonces sí que es verdad que esa actitud, hombre, pues nada, decimos, es porque van tan sobrados, porque le da igual, porque... Yo ahí creo que es más por una mezcla.

0: sino que aunque estés en el lío es como decir, paso un poco y me hago un poco el ausente. Pienso yo, no por eso digo que esté bien y que lo justifique, que no es solo que dice, ¿qué vas a hacer? Nada, porque tú mañana dejarás de ser juez, porque yo te voy a cambiar, porque yo soy la hermana del ministro. Tampoco.
1: I després, no. Si posem en el mateix sac tot, ens equivocarem, perquè és justament el que està gestionant Sánchez. O sea, no se pot posar en el mateix sac lo chabacano, lo garrulo, lo desagradable, de prostitució, de salchit, de chorizos, de chistorra, de Leire, que has dit tu.
0: Bueno,
1: que
0: chistorra es como era una, dinero, en verdad,
1: que,
0: era dinero.
1: De Leire, era que pues era una trepa que intentava lo que podia, ¿no? Que se li veu a 70.000 quilòmetres de Coldo. I això és una esfera.
2: Bueno, però el que intentava lo que podia tampoc era una... No sí, parece que fuera un satélite individual, ahí, ¿eh?
1: Una esfera molt, molt de pel·lícula d'Esteso i Pajares, per una banda, i per una altra banda crec que n'hi ha una esfera que és lo que se trasllada o intenta trasllada. A més, en la primera esfera, en la de Coldos i l'univers Coldo, pues han anat tots al carrer. O sigui, anaren tots al carrer, d'una patada al carrer. Ábalos, sí, sí, sí. Coldo, el PSOE es tirà d'una patada al carrer. Entonces, vale, esta gent jo l'ha tirat. I per una altra banda, el tema de la dona, del germà o de Zapatero, crec que és una altra esfera, que ixa té empatia de tota l'esquerra. Ixa altra, com a mínim, l'esquerra la mira. Les altres, l'esquerra les rebutja. Però el tema de germà, dona, fiscal general i Zapatero, ahir l'esquerra observa. Observa l'esquerra, és per comprendre per què està ahí Sánchez, com sempre dic. I l'esquerra hi observa perquè ho ha patit. Ho ha patit l'independentisme, ho ha patit Mònica Oltra, ho ha patit Podem, ho ha patit Monedero. Entonces observen y diuen, bueno, anem a veure el PSOE per on se n'ix d'ací.
3: Per cert, lo de la bolsa plena de verderols de Gaspar Zarrías, quan van entrar i li van pillar allí en casa. És que a mi aquestes coses em pareixen tan surrealistes com pots tindre en tota la impunitat del món el tema de tindre bitllets i bitlletxes fardos i en una bolsa allí, bueno, i que van entrar i que te la van a trincar. És que sí. O jo sóc massa de carn mortal i no m'acostumo a aquestes coses, o és tan surrealista. No veiem res paregut.
2: No solemos tener, ¿no?, bolsas con billetes ni relojes escondidos en...
3: Home, 100 i pico billets de 50 euros, tal, no sé què. Escolta, és algo...
1: Sí, però mireu, ara...
3: I això a la gent sí que li pica.
1: Ara,
0: però també estem, jo dic, vacunats. És que hi ha tanta informació. Ha habido ja tantos casos.
1: Molt bé, molt bona reflexió.
0: Con tot el cariño, però hi ha mucha informació, però ha habido també muchos casos. Del PP lo dijimos y del PSOE.
1: Una altra de les coses.
0: No digo que digamos está fenomenal, muy bien, però ja no és una cosa de... Han matat 40 persones?
2: Es que, dices, pero es,
0: bueno,
2: precisament ese es el problema.
0: ¿Qué dices? Ese oye, es el problema, la vacuna. Gestión,
2: claro,
0: digo,
2: estamos vacunados, no pasa nada.
0: Cuidado, la mala gestión de lo público afecta luego a lo público, la educación, la sanidad y todas esas cosas que decimos, afecta también la mala gestión económica para que luego los servicios sean de mejor calidad. Eso es cierto, que todo eso también afecta. Algunos dirán, bueno, es el chocolate del loro porque la corrupción del tal, de no sé qué. Bien, también es cierto que hay la gestión de lo público hoy en día es una locura, porque hay tanta estructura que aun gestionándolo bien es todo carísimo y costosísimo. Y a veces el dinero no llega tanto a lo más nuclear que decimos siempre de sanidad, educación, servicios sociales, las patas del estado de bienestar, el mantra ya hiperrepetido, carreteras, tal, transporte sí, público y todo eso, y va a mil cosas.
2: Pero es un problema de burocracia, lo otro es mangoneo.
0: Va a mil fundaciones, va a mil observatorios, claro. Se crea mucho órgano paralelo, incluso haciéndolo bien. Si encima lo hacen mal, es muy grave. Pero es verdad que estamos un poco, aunque digas, es una desgracia ya, pero es algo humano, reconozcamos que hay una cierta vacuna porque ya hay tantos casos.
1: Hombre, humano este caso, es porque la corrupción no es humana, la corrupción es de corruptes, pero te has traído en una cosa, efectivamente, la corrupción, que ya van parlat así, está amortizada, no es como fa 10 anys, a punt del canvi que ve del Botànic, perquè n'hi ha corrupció en dues bandes. I aleshores això va guanyar Vox, això ho pot amortitzar Vox, no? Perquè està, mireu el sistema com està, no?
2: Claro.
1: Vale, aleshores, n'hi ha corrupció així i n'hi ha corrupció així, i la ciutadania comença a enfartar-se. Vale. I ahí està empatat i amortitzat, perquè electoralment en enquestes no apareix com a problema, almenys en el que fa un servidor. No apareix, vale? Com a problema. Apareix la política. La política.
0: En general, ya, ¿vale?
1: En general.
0: Sí.
1: Aleshores, n'hi ha empat. Empat.
2: És més grave, això. Ara anem ja, ja és política ja, perquè és un problema.
3: La corrupció sí que la gent percebeix que la política com un mal endèmic.
1: Sí, però aleshores, si està amortitzada, ara, a nivell estatal, doncs anem-se'n a lideratges. Què ha passat esta setmana només? Doncs bueno, tenim a un Pedro Sánchez que se'n va a Roma, li fan un homenatge, i després en el cercle d'economia li aplaudixen, i tenim a Feijó, que en el cercle d'economia és tort. Que justament el cercle d'economia era molt important perquè Convergència i Unió, el que fa al cercle, va escoltar-ho. Claro, va escoltar-ho perquè és la patronal catalana. I clar, és que enfront no té a ningú, Sánchez.
2: Claro.
1: No té a ningú. no n'hi ha, no té oposició, no la té, està...

0: estoy viciado.
1: Per cert, ja que estàvem parlant del Papa, hem passat a Lucy fa no res que està visitat el Papa Lleó XIV a Madrid i està tenint les seues conseqüències, sobretot, i parlàvem en la tertúlia, del trànsit, i el trànsit en Madrid està en estos moments ja començant a complicar-se en el centre amb Cibeles i Lima, que estan ja tallades, i estan parlant d'una trentena de línies de la empresa municipal de transports madrilenya afectades. És a dir, que comença aquesta festa referida a la visita del Papa a Madrid. Per cert, amb el vostre permís, si voleu, anem a donar una ullaeta a algunes de les nostres comarques, en este cas visitant Guadassuar, on està Miguel Ángel Canet, per a exposar-nos una miqueta el que tenen avui com a menú del dia en Ràdio Guadassuar. Miguel Ángel, bon dia.
2: Bon dia. Estes són algunes de les notícies més importants en el dia d'avui a Guadassuar Ràdio. La Ribera va viure en el dia d'ahir una jornada de calor extrema. Es va deixar sentir de forma especialment intensa a diferents localitats de la Ribera. Esta calor és el cas de Sumacàrcer, encapçalat la temperatura màxima de la comarca al arribar als 38,6 graus. Molt prop, Antella, on el mercuri es situa a 38,5 graus, Cotes arribaren als 38 graus en dos i estacions com Càrcer, Pobla Llarga o fins i tot Rafelguaraf rosaren els 38 graus. I a Carcaixent, el termòmetre arriba a situar-se a 37 graus i mig. Res a veure a les temperatures que tenim avui, que no superaran els 23 graus. I el club d'atletisme de Guadassuar està d'enhorabona. El sireny Carles Sangrós Gómez és campió d'Espanya sub-14 triatló B. Salt de llargada, 1.000 metres i javelina, celebrat a la Nucia el passat cap de setmana. El triatló B consisteix en dissabte de matí salt de llargada, dissabte de vesprada 1.000 metres i el diumenge de matí el llançament de javelina. Carles, de 13 anys, està en possessió de la segona millor marca d'Espanya de 1.000 metres de la temporada. Enhorabona! I la primera edició del Gemessi Ressona es celebrarà el pròxim dissabte 13 de juny a les 23 hores a la plaça Major. Este novedós espectacle musical, inclòs en la programació de les festes de Sant Onofre, farà un recorregut per la música disco des de finals dels 80 fins als 2000. I a Guadassuar, tot preparat per a el concert del Corpus en memorial d'Agustín Roig. La Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, a la direcció de Rafa García Vidal, farà un concert el pròxim 7 de juny, és a dir, diumenge, a les 8 i mitja de la vesprada, a la plaça Major. I finalment, el CIRA comptarà amb fallera major infantil per a les falles 2027. Una vegada conclòs el termini extraordinari habilitat per a facilitar la presentació de candidatures a falleres majors del CIRA, la Junta Local Fallera anuncia que compta amb 7 xiquetes candidates a ser una d'elles fallera major infantil del CIRA, mentre que 6 aspiraran al càrrec de fallera major del CIRA i regina de les festes patronals. La Junta Local Fallera del CIRA expressa la seva més sincera enhorabona i el seu profund agraïment a les candidates i a les seues famílies per la confiança depositada en este projecte i per assumir el compromís que comporta representar la ciutat del CIRA i les seues falles. I això és tot el que vos podem contar. Bon cap de setmana.

0: Serà tota una experiència per a aquells que acudisquen, per als que la seguisquen sencera, perquè m'imagino que n'hi haurà gent que començarà en Madrid i acabarà, evidentment, en Tenerife, però... este home tindrà opció de veure coses interessantíssimes i molt xules en este viatge, com puga ser no només la Sagrada Família de Barcelona, coincidint en el centenari de la mort de Gaudí, o la vigília que es durà a terme en Montjuïc, sense parlar de els llocs que visitarà en Tenerife. No vull que se me note que Madrid no m'acaba a mi d'agradar, però crec que serà més interessant altres punts que específicament Madrid. Bueno, 10 i 28, el camp d'investigació valenciana, ara canviant de tema radicalment, està d'enhorabona, perquè el projecte Wetlands for Climate, en el que participen la Universitat de València i la Fundació Global Nature, ha resultat guanyador en la modalitat d'acció pel clima dels Premis Life de la Unió Europea. Veritat, David?
1: Sí, Sergi, és un guardó que reconeix iniciatives innovadores en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. Este era el moment en què el grup d'investigació de la Universitat de València rebia aquest premi.
2: Life Westland for Climate.
3: Vanessa, come to the stage.
1: Amb el guardó es reconeix el treball d'un equip que ha investigat la relació entre les zones humides i les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb l'objectiu d'entendre millor el paper dels aiguamolls en la regulació climàtica, i es demostra en Xina que quan estan ben conservats estos són capaços d'emmagatzemar carboni, de reduir emissions i de generar un efecte de refredament sobre el seu entorn. En altres paraules, ajudar-nos a combatre l'escalfament global.
0: Al capdavant del projecte està Antoni Camacho, que és director general de Wetlands for Climate, al que ja saludem. Antoni, què tal?
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Primer que tot, donar-vos la enhorabona i després preguntar-vos què suposa rebre un premi LIFE, sobretot que vinga de la Unió Europea.
4: Sí, sobretot és un reconeixement de la feina que hem fet, tant feina d'investigació, recerca, com feina efectiva de restauració d'aiguamolls per aconseguir augmentar el seu paper en la mitigació del canvi climàtic.
0: Després hi ha una pregunta que podria resultar molt bàsica, però fonamental. Per què són tan importants els aiguamolls en la lluita contra este canvi climàtic que tant està afectant-nos ja?
4: Perquè els aiguamolls contenen aigua, són molt actius biogeoquímicament. I això vol dir que poden absorbir molt una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle, però també poden emetre. Absorbeixen molt quan estan en bon estat de conservació o el restaurem, emeten molt quan estan degradats.
1: Clar, Antoni, no sé si ha canviat la percepció que tenim d'estos aiguamolls, perquè durant molts anys sí que han sigut ecosistemes que potser no els hem valorat com deuríem, i fins i tot s'arribaven a considerar terrenys improductius que havia que transformar. Ara la ciència ens ha ajudat, no?, a demostrar el contrari.
4: Sí, precisament el que hem trobat és que en el, aquestes activitats biològiques que tenen lloc a l'Albufera, aiguamolls com este, l'Albufera 3, aiguamolls de la Comunitat Valenciana, però també d'altres llocs d'Europa, podem aconseguir reduir les quantitats de gasos d'efecte hivernacle. Però això només es dona quan estan ben conservats, per això els que no ho estan s'han de restaurar, els que hi estan s'han de conservar.
1: Clar, què passa quan un aiguamoll es degrada, quan no està en aquestes condicions a lo millor idònies?
4: Se generen zones anòxiques on s'emet molt de metà, que és un gas que té un efecte hivernacle molt més potent que el CO2. Quan l'aiguamoll es recupera, tenim unes condicions prou més bones i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i especialment les de metà, es reduïssin moltíssim.
0: L'Albufera, que ha sigut un dels espais estudiats, també castigat en altres ocasions, sense anar més lluny, en el temporal de pluges extremes del 29 d'octubre de 2024, és, com dic, un dels que ha patit diverses situacions. Quin potencial té realment este ecosistema en concret?
4: Sí, l'Albufera i el seu voltant, també els arrossars, tenen una activitat molt important perquè absorbeixen molt de carboni, però també emeten molt. Per això és molt important recuperar el seu bon estat, i també, en el cas dels arrossars, fer un maneig del conreu de manera que es reduïsquen les emissions de gasos d'efecte hivernacle. A més, per a la mitigació del canvi climàtic i els seus efectes, s'ha demostrat, per exemple, l'Albufera ha absorbit grans quantitats d'aigua ràpidament, que han ajudat a buidar d'aigua les zones que s'havien inundat a la nana.
1: Clar, però en general, parlem de que l'Albufera, aquí som privilegiats de tindre aquest ecosistema, però en general, en el nostre territori, estan ben conservats aquests aiguamolls?
4: Depèn, hi ha que estan en millors condicions i n'hi ha que pitjors. Per descomptat que el que tenim que fer és conservar els que tenim, no destruir-los, no ocupar-los, les seues zones, amb altres activitats, i millorar la qualitat d'alguns d'ells. Per exemple, el cas de l'Albufera, tots sabem que la seva qualitat ecològica de les aigües és roïn i tenim que millorar prou més les característiques d'aquestes aigües per a que puguem tindre aquests efectes encara més beneficiosos d'aiguamolls com és el cas.
1: Mm. I n'hi ha actuacions concretes que a dia d'avui que si ens posarem avui o demà es puguem posar en marxa per millorar aquestes condicions?
4: Sí, per exemple, per centrar-nos al cas de l'Albufera, la recuperació de la qualitat de l'aigua, les plantes aquàtiques, etc., augmentaria molt la seva capacitat de ser embornal de carboni i també reduiria les emissions de gasos com el metà i particularment en l'arrossat. La recollida de la palla per a que no es podrisca i per a que no genere metà ajudaria molt al paper climàtic que tenen els arrossars dins de tot el parc de l'Albufera.
0: El problema és quan això es reverteix i en lloc d'un benefici es converteixen en un problema, no?
4: Clar, els aiguamolls que poden ajudar-nos molt, inclús molt més que altres ecosistemes, quan es degraden també es degraden en aquest sentit prou més que els altres i passen de ser uns embornals, un dels tipus d'ecosistemes que més ens ajuden a retirar gasos d'efecte hivernacle de l'atmosfera, a ser d'aquells ecosistemes que més emeten. Per això, quan els ajudem a conservar-se en bon estat ecològic, estem ajudant-nos també a reduir l'impacte del canvi climàtic i també el canvi climàtic per se, perquè reduïm les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.
1: Fa dos dies d'eixa entrega del premi, si no m'equivoque, Antoni, i no sé, comptes també, perquè tu estàs al capdavant, però suposo que darrere n'hi ha un equip humà també gran.
4: Sí, un equip de la Universitat de València de desenes de persones i també dels altres dels col·legues de la Fundació Global Nature i també la Fundació València Clima i Energia i l'Agència EFE, que han sigut socis del projecte. És un equip de desenes de persones que han estat treballant junts durant 4 anys i que estem molt satisfets dels resultats que hem obtès tant en restauració d'aiguamolls com en metodologies que hem generat, coneixement científic, que precisament aquesta integració és el que creiem que ens ha ajudat a que rebam este premi. I lo important no és el premi, sinó la rellevància que això pot tindre per a polítiques climàtiques de conservació a tota la Unió Europea i en general a tot el món.
0: De totes formes, parlant del premi i quasi acabant, Antoni, és un premi de doble valor, perquè el millor de tot és que ha sigut la gent la que vos ha votat a través del web.
4: Sí, bueno, el premi que ens han donat és el premi dels experts de la Comissió Europea, i després ha hagut premis també que en els quals la gent ha votat. S'han donat a conèixer els premis i les candidatures, els finalistes, i gent de tota Europa ha estat votant. Això també és important en el sentit de que estem arribant a la gent. I les coses que fem, la sensibilitat climàtica està arribat a la gent i la ciutadania europea està en favor de que conservem els ecosistemes més encara quan ells ens ajuden a mitigar el canvi climàtic.
1: Antoni, per finalitzar, parlem de que tu mateix ho has dit, el premi és queda en anècdota després de l'avanç que heu aconseguit. Quins són els següents reptes que teniu per davant?
4: Els reptes que tenim per davant és que els coneixements i les aplicacions que hem fet ara a una escala moderada es puguen escalar a nivell europeu i a nivell mundial, i per això estem treballant en altres grups d'investigació, però també en entitats del tercer sector, en administracions, per a que els avanços d'este i molts altres projectes que s'han fet puguen tindre una aplicació pràctica per a ajudar a conservar la natura i al mateix temps mitigar el canvi climàtic.
0: Bé, doncs anem a quedar-nos en això i, a més, en haver aconseguit fer algo de profit, sobretot pel que es refereix, com sempre, al medi ambient. Antonio Camacho, director general de Wildland Forest Climate, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada molt forta.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon cap de setmana. Són les 10:38, poquet a poquet va avançant el matí en este directe d'Apunt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
6: De tu a tu.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
9: en A Punt Ràdio.
11: Presentador de La Safor,
12: Ximo Rovira. Periodista de La Plana,
11: Gemma Juan. Animal de companyia,
12: La Ràdio.
13: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
14: La vesprada de punt on tot pot passar.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Som la veu de tots. Som A Punt. Amunt i avall, A Punt Ràdio.
0: Estos dies anem a parlar també, encara que no vinga a València, d'eixa visita del Papa, que només pels llocs que va visitar, com us dia abans, serà espectacular. Bueno, i per les mesures de seguretat, dono-se compte que en 15 anys les coses han canviat molt. En 15 anys ni tan sols el tema de les xarxes socials, la intel·ligència artificial i moltes coses estaven tan implantades com ara, no? Este és el primer Papa que, a més, parla d'intel·ligència artificial. Bé, les mesures de seguretat són i seran espectaculars, però també l'afluència de públic, perquè va a visitar tres enclavaments distints de la nostra geografia, també ho seran. I al tornar de les 11, del butlletí de les 11, parlarem del Papa Mòbil, que si quan va vindre ací ja parlàvem d'unes característiques fora de sèrie, rodes que, per exemple, es regeneraven si tenien algun problema, o fins i tot les diferents característiques d'ixe Papa Mòbil, que no era per a res un càrrec de golf i que crec que, si no recorde mal, estava a vora els 3 quilos de cost, pues avui en dia les coses encara superen a les anteriors, com tot en la vida. En fi, bueno, és una cosa de la que hem parlat just al començar el programa, Abril, que ens pilla lluny, però que és una realitat, o almenys ho pareix.
16: Sí, avui vinc a parlar de diners, en concret de grans fortunes, però abans deixa'm contar-te una història. La de com les bates de Boata, els batins de tota la vida.
0: Estos de quadrets.
16: Els batins de sempre. De quan fa fred. Van acabar convertint-se en la major fortuna d'Espanya.

0: Concretament, el nom que tenien eren bates de guatiner.
1: De guatiner.
0: De guatiner, sí.
1: En valencià són de guata.
0: De guata, però que és el que porten dins.
1: Però per mi són batins.
0: Sí.
1: Per mi és el batín de tota la vida.
0: De tota la vida.
1: La dècada dels 60 i Espanya va estar marcada per l'aperturisme del país cap al món després de dos primeres dècades de dictadura caracteritzades per la repressió i la pobresa de la postguerra. Eixe optimisme, derivat del creixement econòmic i també de l'arribada a Espanya d'inversions de capital estranger, el va saber aprofitar una família gallega amb la creació d'un xicotet taller tèxtil. Després de provar amb diferents productes, el matrimoni format per un jove, Amancio Ortega, i la seva primera dona, Rosalía Mera, juntament amb el germà d'ell i la seva dona, va començar a fabricar bates de boata en un xicotet baix de Coruña. En 1963, en plena expansió de la moda yeyé, naixia la marca Goa. Te quieres enterar que te quiero.

0: Goa es va convertir en wholesaler, que és el que així coneixem com majorista. I pronte va començar a exportar a l'exterior. Però clar, van arribar els 70 i amb ells una crisi econòmica mundial. I Amancio Ortega es va adonar que això de la venda majorista comportava molts riscos. Així que va decidir pegar-li una volteta al negoci, obrir una tenda física i ser també el seu propi distribuïdor.
1: Una espècie de galeries Amancio.
0: Sí, més o menys.
1: Sí.
0: Ara o avui en dia són més que unes galeries Amancio. Després d'un primer intent que no va eixir bé, amb una tenda que s'anomenava Sprint, en el qual comercialitzava prendes de diferents marques, l'any 1975, ara sí, va arribar el pas definitiu.
2: Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va...
1: És que estava pensant en el dia que vaig tindre a Georgie Dan davant, ja vos ho contaré un dia. La meva màxima preocupació quina era, però...
0: Vale,
1: compta,
0: vale. Això. Em fas por, eh? Però bé, el mateix any que Espanya ballava el bimbo al carrer Juan Flórez de Coruña, s'inaugurava la primera tenda Zara. Una marca que oferia moda de qualitat però a preus assequibles i també amb dissenys propis. En un poc, un intent de democratitzar el que era la moda, que fins al moment es basava en modistes, sastres i botiguetes de barri.
1: Sí, sí.
0: La resta, Sergi, com saps, és història. Zara va eixir de Galícia més pronte que tard. En 1983 va arribar a Barcelona i en 1885 a Madrid. I el salt internacional es va produir abans de l'arribada dels anys 90. El 88 va aterrar a Oporto i el 89 a Nova York. Avui dia Inditex, el conglomerat d'Amancio Ortega, del qual Zara és la seva marca principal, opera en més de 200 països. I el gallec és l'home més ric d'Espanya i un dels més rics del món, amb una fortuna estimada de 127.900 milions d'euros.
1: Això no té ni forma de posar-ho en el compte corrent.
0: Totalment, totalment.
1: Perquè, vamos, si tens aquests diners, jo no dic que siguis un antic i tingues cartilla, però algun extracte o alguna consulta en el banc, en la banca d'internet faràs i no cabrà en la pantalla.
0: Però Amancio Ortega, Sergi, no és l'únic espanyol que acumula milions i milions d'euros. Espanya, en concret, va tancar 2025 amb 259.700 grans patrimonis. Un 5,3% més que l'any anterior. És a dir, que cada vegada hi ha més rics. Segons l'últim informe sobre la riquesa mundial 2026, elaborat per Capgemini a nivell global, la riquesa va créixer en 2025 prop d'un 9%. Però clar, molt has de tindre perquè aquest informe el categoritza com a persona rica. Doncs almenys un milió d'euros en actius invertibles, sense comptar ni la residència habitual, ni objectes col·leccionables, ni béns de consum. No sé tu, Sergi, però jo de moment estic prou lluny.
1: A veure, però si tens que entrar en aquesta llista, que té que ser molt ampla, estava fent jo càlculs, que em porta fatal en els càlculs, si el mínim és un milió d'euros...
0: Gastaor,
1: saps? Al costat de 127.000 de Amancio Ortega, o sea, és que eres...
0: No, la diferència és espectacular.
1: És la indigència, clar. Encara que tinguis un milió d'euros, eres indigent.
0: Però ja estàs catalogat com a...
1: Persona rica.
0: Sí, com a ric, sí.
1: Buah. Un milió d'euros. Bueno, ja, si pots comprar-te un pis de mig milió d'euros o més, ja eres mig ric.
0: No, perquè ha de ser un milió d'euros gastaor.
1: O sea, que a banda els tingues...
0: De... Sí, com el comentava, a banda de la residència habitual. Sí,
1: vale.
0: Bàsicament.
1: Vale.
0: Però clar, aquestes dades que estem donant de gent amb milions i milions d'euros en actius contrasten amb la que et dono a continuació. El 60% dels joves creu que no podrà progressar en la seva vida per la incertesa i la precarietat laboral.
1: Bueno, joves i no tan joves.
0: Sí, això són dades del primer baròmetre de reptes i aprenentatges realitzat per FAD Juventud, que ens fa aterrar en una realitat en la qual no existeixen els milions ni quasi els milers d'euros. Els ultrarics han augmentat, però quin percentatge de la població representen realment? I pel que fa a la resta de la gent, en quin punt es trobem? Continua vigent allò de la classe mitjana? Rafael Castelló és doctor en Sociologia per la Universitat de València.
1: Rafael, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. M'escolteu?
1: Sí, sí, perfectament. No deixem de parlar d'una èlit cada volta més amunt, no?
3: Cada vegada hi ha més gent... que és veritat que acumula molts recursos materials, parlem de diners, però també de propietats encara que per entrar en llista, com heu dit, cal tindre-los en cash, no disponibles en cash o en inversions, mm-hmm. diguem. Però la veritat és que sí. Però clar, jo crec que és important que pensem que quan algú acumula tant, molta gent acumula tant, és perquè hi ha altres que no ho poden fer, no? Entonces, diguem, no són coses independents. El fet de que hi hagi gent que no puga arribar a final de mes o que no puga pagar el seu lloguer, etcètera, està relacionat amb que hi ha gent que està acumulant aquests recursos.
1: És a dir, que mentre uns perden, és que els altres guanyen.
3: Sí, el que vull dir és que si augmenten els rics és perquè sí. augmenten els pobres.
1: Claro.
3: Dic que és com una balança, no? És una balança perquè, diguem, els recursos són els que són, produïm el que produïm entre tots, vull dir que la producció de lo que fem és col·lectiva, vull dir que hi ha empreses, hi ha treballadors, hi ha... però diguem lo que hi ha, i després això se reparteix, no? Entonces, si en aquest repartiment hi ha gent que acumula molt, pues això vol dir que hi ha gent que en té menys.
0: Clar.
1: De totes formes, crec que la pregunta inicial, que era la que teníem que fer-te, Rafael, és què entenem avui dia per ser una persona rica? Perquè depèn del que tinguem de disponibilitat o el que guanyem cada mes, a lo millor en 2.000 euros tu el consideres ja una persona rica, però res més lluny de la realitat, no?
3: Bueno, estem parlant de les percepcions subjectives que té cadascú, no? Vull dir que al final una persona rica pot estar vivint en una cabana, en un poblet, no? En un lloc en el que no necessita massa cosa i per tant diguem és feliç, no? I té ressonància en el món i conviu bé. Vull dir que clar que el concepte de riquesa, jo entenc que estem parlant en termes materials.
0: Sí, en termes econòmics, materials.
3: No en termes de subjectivitat, no?
1: Yeah.
3: Entonces, uno pot tindre, diguem, la voluntat d'acumular material o pot no tindre-la, no? Però en este cas, diguem que com que el món material és el que és, vull dir que produir el que deia, no? Pues si algú acumula és perquè altre no pot acumular. Entonces, què vol dir ser una persona rica? Pues una persona rica vol dir una persona que acumula recursos per damunt de la mitjana en general, no? Per damunt del que seria, diguem, un repartiment relativament just, no?
0: Estem veient que cada vegada hi ha més multimilionaris, que cada vegada més són més rics, però quin percentatge de la població representen realment?
3: Ei, pues no són molts. I això és, diguem, segurament el problema, vull dir que molt poqueta gent acumula molts recursos, no? Perquè l'1% de la població acumula més de la meitat de tots els recursos, no? O del 60 al 70%, no? Mentre que la meitat de la gent més pobra pues, acumula millor el 20 o el... Entonces, el que vull dir és que és molt poqueta gent la que està acumulant tots els recursos, i clar, que quan tu dius la quantitat en valors absoluts, 250.000 persones...
0: Clar, això ahí pareix espectacular.
3: Pareix que, claro. Que són molts, no? Però clar, si tu penses que Espanya té 50 milions de persones, no? I dius, pues, quants rics hi ha en Espanya? 100.000, 200.000, clar, sobre 50 milions en realitat no arriben ni a l'1%, no?
1: Ja no vull contar-te en el món en 8.000 milions, claro.
3: Claro, efectivament, no? Aleshores, diguem que estem en una forma d'organització i de distribució de recursos que per a tindre aquesta llibertat de que cadascú acumule el que puga, diguem, estem fent que molt poquets acumulen molt i que la immensa majoria de la gent pues, estiga vivint en una situació bastant precària, no?
1: Rafael,
3: en comparació.
1: El millor de tot això és que hem posat la comparativa d'Amancio Ortega en els 127.000 milions estos, i si el comparem en algunes altres fortunes a nivell global, a lo millor és un pobre desgraciat en comparació amb estos.
3: Bueno, no tant.
1: No?
3: Estan tres dels més rics d'Espanya del món.
1: També.
3: Sí, també. Home, a veure si el convoques...
1: Lo que fa la ignorància de ser pobre,
0: No el pots, a lo millor, comparar en Elon Musk, no? O en Jeff
3: Elon Musk,
0: però...
3: Anava a dir, a veure si el convoques, si es compares en Bezos o en...
1: Pues, claro.
3: Que queden per darrere, però diguem que són molts diners, no? Són... És molt... Clar, i un arriba a pensar, i tot això, per què, no?
0: Això és una pregunta
1: important. Això és una reflexió que feia jo fa temps. Realment, un senyor d'estos...
3: Per a què tants diners?
1: Claro. No t'ho gastaràs. El que tens no t'ho gastaràs. Ni tu, ni 10 generacions venideres, a lo millor. I encara vols guanyar-ne més. Per què?
0: Per ser el més ric del cementari.
1: Però és que, claro, la vida no el donarà per res, ni a tu ni a tots els que vinguen posteriorment.
3: Claro.
1: És molt curiós, això.
3: Per tant, diguem, jo diria que estem en un sistema, una forma de reparto i tal,
1: sí.
3: Que no és raonable, vull dir, no té ni cap ni peus, no? Vull dir que aquesta voluntat d'acumular i tal. Diuen que és un incentiu perquè la gent sigui creativa i tal, però jo crec que els humans pense que els humans són creatius amb incentius o sense, no? Perquè ens agrada inventar coses i tal, no? Entonces jo crec que bueno, pues és una cosa... Preguntàveu també o comentàveu sobre les classes mitjanes, no?
0: Sí, sí, home, sí, sí.
3: Home, les condicions de vida estan empitjorant per a les classes mitjanes. Veure, el concepte mitjà sempre existirà, perquè està entre dos extrems, no? Entre el que està més amunt i el que està més avall. Sempre hi ha un punt mig, no? Que para que el contingut d'aquest punt mig està canviant, no?
0: S'ha reduït.
3: És, no necessàriament reduït, però sí que està perdent, diguem, s'està acostant, diguem, al punt baix. No? En comptes d'acostar-se al punt alt, s'acosta al punt baix. Està enmig, però més a prop del punt baix.
1: Convendràs que s'està donant molta por, no? Perquè, clar, que és que tots estem més propers de ser més pobres que més rics.
3: Exactament. Sí, sí, però no és por, és tindre aquestes dades, no? Ser conscient. És a dir, que quan parlem de l'educació pública, que quan parlem de la sanitat pública, que quan parlem dels impostos, que quan parlem de totes aquestes coses, no? De fins i tot de la corrupció, etc., estem parlant de recursos, no? Recursos que posem entre tots, no? Perquè quants impostos, ara preguntaria jo, quants impostos paga Amancio a Espanya?
1: Pues no? Segurament la declaració li ja torna, Rafael.
3: Entens? Vull dir que al final, diguem, jo que sóc classe mitjana o mitjana alta, jo depenc de la sanitat pública. Jo quan caig malalt vaig a l'hospital i sé que me van a curar, no com en els Estats Units, que te pots morir perquè no pots pagar al metge.
1: Exacte.
3: I clar, tot això és dels diners que aportem entre tots, no? Aleshores, diguem que una organització en la que diem, no, tot privatitzem això, privatitzem allò, bueno, i qui puga que s'ho pague, no? Pues això és una societat, diguem, bastant diguem, agressiva, no? I bastant individualista.
1: Jo crec hi havia una frase que definia això, Rafael, el dia, respecte a la sanitat, que no serà el mateix el dia que en lloc de demanar-te la targeta sanitària, el demanen la targeta de crèdit.
3: Correcte, això és la qüestió. Què és el que passa quan dic en els Estats Units que jo sé de gent que se pot morir perquè no pot pagar el tractament del càncer. Esto, o perquè no se pot posar la insulina perquè el fàrmac és caríssim i no se la pot pagar, no? I és diabètica. Això no és una societat en la que a mi m'agradaria viure, no? Uh-huh. No sé, vivim tots junts i tal. Entonces, diguem que aquesta secessió, aquesta, diguem, separació dels rics, hi ha un llibre fantàstic que es diu La secessió de los ricos, que vos aconsella, és que cada volta este grup de gent, que no són molt, se van separant, no? Jo a vegades me pregunto, per què volen anar-se'n a Marte? Per què volen... No sé, que arriba un moment que penses que el que volen és allunyar-se el màxim possible de tu, o sigui, de la gent, per tindre, diguem, una forma de vida pròpia, no?, i a banda. I jo crec que això és impossible, perquè al final la seva riquesa depèn de la nostra pobresa. Clar. I per tant, en el moment en què se separaren tant, deixarien de ser rics. Uh-huh.
0: Tornant a allò que comentàvem de la classe mitjana, com ens estàs contant, ha canviat molt en els últims anys, no significa que vagi a desaparèixer o que s'hagi reduït el número de persones que forma part de la classe mitjana, però que s'ha canviat d'alguna manera. I jo el pregunte, una persona que cobra avui dia el salari mínim interprofessional, que recordem està en els 1.221 euros bruts al mes, dividits en 14 pagues, en quina part està? Evidentment, en la classe rica, no? En la classe mitjana o en la classe baixa?
3: No, en la classe baixa, està en la classe baixa. Tot salari mínim, no? Uh-huh. Salari mínim. A veure, normalment utilitzem criteris més o menys objectius, és a dir, que per estar en la classe baixa tu has d'estar com a mínim un 75% per damunt del llindar de la pobresa. I a més tindre una determinada ocupació i una determinada estabilitat laboral. És a dir, que no és tot només el que ingresses, sinó
0: en quines condicions
3: ho fas. En quines condicions ho fas, no? Amb quins horaris, si tens contractes indefinits, si és a temps parcial. M'enteneu? Vull dir que al final, diguem, la classe mitjana se defineix bàsicament per l'estabilitat, la continuïtat, és a dir, que tu pugues tindre, pues, obvi, que la teva descendència tinga garantida la formació, que tu tingues més o menys garantit els riscos de salut, i clar, i un just estalvis per a tindre la teva pròpia vivenda.
1: I atenció, Rafael, que Abril acaba de mencionar els 1.221 euros bruts, així. N'hi ha països, sense anar més lluny, el país del nostre costat, com és Portugal, que eixe salari mínim interprofessional encara és molt més baix, eh? Potser estiga, no sé si arriba als 800 o 800 i algo.
3: Sí, perquè a veure, també definim els grups i les classes socials en termes relatius.
1: Clar.
3: Depèn de quin país.
0: Clar, una classe, del nivell de vida de cada país.
3: Claro, una classe mitjana espanyola la trasllades a Marroc i potser és classe alta.
0: Totalment.
3: Les condicions. Entonces, diguem, clar, si ho mirem en termes mundials, pues la cosa se complica bastant. Claro. No? De fet, diguem que en termes mundials les classes mitjanes europees han perdut posicions relatives en comparació a les classes o a la gent, a la població de Xina i de la Índia, que han millorat molt les posicions, no? I aleshores, diguem, això genera frustracions, no? I quan tu veus la distribució de la renda mundial, no?, i les classes en termes mundials, comences a entendre molts dels fenòmens que ocorren amb l'expansió de l'extrema dreta en els països occidentals, no?, en Estats Units, en Europa, etc. I com a resultat d'una frustració, diguem, en els processos de progrés social, no?, i de... Perquè, clar, la classe mitjana és una promesa de progrés, no?, i de millora, i que la meva descendència viurà millor que jo, podrà viure en unes condicions materials més bones que jo. I això no està passant ara, en aquests moments, no? I aleshores, diguem, això frustra a grans parts de la població, no només a la classe baixa, sinó també a la classe mitjana. Uh-huh. Aleshores, això depèn de cap a on ho enfoques, no? Perquè si tu dius, no, és que són les de la classe baixa que estan evitant que jo tinga millors recursos, doncs pues te fas d'extrema dreta i prepares, diguem, les lleis sobre la immigració, etcètera, que estem coneguent ara. Mm. Però també pots mirar amunt i dir, a veure, jo no estic tenint aquests ingressos perquè hi ha gent que s'està fent molts beneficis, no? I en comptes de pagar millors salaris o generar bons empleos, el que fa és augmentar la seva riquesa.
1: Està clar, no? Que els rics també són un poquet paràsits. Rafael Castelló, doctor en Sociologia per la Universitat de València. És que queden segons per a que siguin les 11, sonen les senyals horàries i vinguin els companys en el butlletí de notícies. Ha sigut un plaer poder parlar. Una abraçada, gràcies. Molt forta i bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies.
3: Adéu.
1: Tot això i esta conversa, per acabar deduint i ratificant del tot...
0: Que no som rics.
1: No, el que és pitjor, que som megapobres.
0: Ja. Home, jo crec que Sergi i nosaltres som classe mitjana.
1: Bueno, pues, si vols quedar-te en això.
0: Bueno, hi ha gent pitjor, hi ha gent molt
1: bueno,
0: pitjor
1: que
0: nosaltres.
1: Això és la veritat. Bueno, anem al butlletí, tornem de seguida. Fins ara.
4: Són les 11.
5: A punt. Notícies.
4: Bon dia. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, després del comunicat en què ha reconegut que es va reunir amb Leire Díez en dos o tres ocasions. Grande Marlaska diu que creu la versió de Mercedes González quan diu que no va parlar amb Leire Díez sobre la suposada trama per obstaculitzar els procediments judicials que afecten el PSOE.
6: Lo que me dijo ella, y para mí es lo importante, no tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama. Hechos absolutamente graves, de una gravedad manifiesta y que desde luego a mí me incomodan como ministro, como ciudadano y en todos los ámbitos.
4: El ministre de l'Interior també ha destacat que no estava previst parlar del tema i que quan Leire Díez va demanar restituir en el càrrec un agent sancionat per la seva implicació en el cas Coldo, la directora de la Guàrdia Civil va tallar la reunió.
6: Finalmente es cuando saca Leire el tema de a ver si puede volverse a reponer en su puesto al comandante Villalba. Y en ese momento la directora da por cerrada la conversación y no tiene ninguna otra. Distinto hubiera sido si esa reunión que no dice la directora se hubiera sido para poder discutir sobre ese tema, que hubiera sido evidentemente inviable.
4: Canviant d'assumpte, el butlletí oficial de l'Estat ha publicat l'ordre d'elaboració dels pressupostos generals 2027, una publicació que suposa el tredícida perquè cada ministeri planteja les propostes de despesa i les envia abans del 29 de juny. Uns pressupostos que, segons el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, seran els més socials de la història i consolidaran el creixement econòmic d'Espanya, tenint la vivenda com a prioritat. El ministre s'ha mostrat confiat a obtindre el suport d'una majoria parlamentària per aprovar els pressupostos.
7: Tendemos nuestra mano a todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente en beneficio del interés general. Estoy convencido de que hay una mayoría parlamentaria que quiere que nuestro país tenga unos servicios públicos universales y de calidad, que quiere que nuestros pensionistas no pierdan poder adquisitivo, que quiere que nuestras empresas y autónomos sean más fuertes y productivos.
4: Es posa en marxa el lloc de comandament avançat del dispositiu de seguretat per la visita del Papa amb l'històric desplegament de 23.500 agents, entre ells més de 15.000 policies, 600 vehicles, un avió, 7 helicòpters, 16 drons, 160 arcs detectors, 162 escàners de seguretat i 300 detectors manuals. Tot i que de moment no s'han detectat cap moviment contra el Papa, la seguretat és màxima i el nivell d'alerta també ho és. Sentim Francisco López Gordo, comisari general de Seguretat Ciutadana.
8: Movimientos o bien en contra de su santidad que no se han detectado porque no es una figura que en este momento suponga algún genere conflicto, pero sí es un escenario de una gran visibilidad y por lo tanto organizaciones o asociaciones o de todo tipo pueden aprovechar la visibilidad que tiene el evento para mostrar sus reivindicaciones.
4: A Alacant, la Policia Nacional ha detingut un jove de 23 anys amb una ordre europea de detenció emesa per la justícia francesa per participar en el seu país en una agressió grupal amb arma blanca. Els agents l'havien detingut per un altre delicte i després de ser posat en llibertat es va comprovar que posseïa múltiples identitats i que en una d'elles el requeia l'ordre europea de detenció per les autoritats franceses. A hores d'ara ja ha sigut posat a disposició judicial. I canviant d'assumpte, dos homes i una dona han ingressat en presó provisional després de ser detingudes per la Guàrdia Civil a Benicarló. Iria Sebastià.
9: Així és, tres persones, dos homes de 43 i 25 anys i una dona de 48 van ser detingudes per la Guàrdia Civil a l'àrea de descans de la P7 en Benicarló, quan transportaven 120 paquets de haxís ocults en el vehicle en què viatjaven. Davant del nerviosisme i l'estranya ubicació, els agents van registrar el vehicle on, a banda de diverses drogues, duien mòbils d'alta gamma i diners en efectiu.
4: I en els esports arranca la fase final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant, Gonzalo López.
10: Enceta el torneig el vigent campió i gran favorit, el Barça, que s'enfronta a l'una del migdia al Recoletas Atlètic Valladolid. És un dels pocs equips que ha pogut derrotar els blaugrana en els últims 3 anys. L'anfitrió, León Alacant, juga esta vesprada als quarts de final contra el Badaosca. Un partit que comença a les 9:15 de la nit i que podreu seguir en directe pel nostre web i les nostres aplicacions mòbils. L'equip alacantí va començar mal la temporada, però amb el canvi d'entrenador es va reconduir. Afronten amb ganes i il·lusió el torneig davant de l'afició. Així ho expressa el capità Darko Dimitrievski.
11: El equipo lo veo muy bien, tranquilos, con ganas de jugar una copa bonita en casa, con nuestra gente, a disfrutar la copa lo que se puede. Es un regalo para todos nosotros jugar aquí en nuestra ciudad y vamos a por ella.
4: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. La pròxima cita informativa a les 12. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
12: De tu a tu.
13: La temporada 26-27 de Les Arts es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobran motivos para abonarte.
14: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En Apunt Radio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Radio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
16: fem banda
15: amb el millor repertori de músics valencians.
16: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
15: Desfilarem al costat dels nostres músics.
16: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
19: Esports Apunt. Clamem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. L'economia per a totes i tots.
20: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
16: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
21: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
16: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: ací en esta casa. Recordar-vos que el tram d'Alacant oferirà demà dissabte de juny, pel que estava dient-vos David, un servici especial nocturn aproximadament fins a les 3 de la matina per a facilitar els desplaçaments que es preveuen per la ciutat amb motiu d'ixa desfilada del Ninot. Per tant, les línies de tramvia 2, 3 i 4 prolongaran el seu horari habitual per a que totes les persones que decidisquen acudir, millor dit, a esta activitat festiva, puguen tornar a les seues cases amb comoditat sense haver d'utilitzar els seus vehicles privats, que prou complicacions tenim en el trànsit.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Com les carxofes.
6: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
12: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
14: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Encara que se
1: más
0: van...
1: Más baladita, ¿eh?
0: No, pero a mí me agradaba más el rollo Gabinete Caligari.
1: Más cañero.
0: Sí, menys esmoñigo, sí, más castizo.
1: Sí.
0: Tú vas a parlar...
1: ¿Qué tal? ¿Camino Soria?
0: Camino Soria molaba moltíssim, però estava un poquet encara a ralentir. És una cançó que va agarrant-se, que demostra el caràcter Gabinete Caligari com és realment en essència, però sí, potser siga el número 1 de la seva carrera.

0: mare meva, quin viatge acabem de fer, no? També en el temps, en l'espai i en la història, diria
1: efectivament,
0: jo.
1: Efectivament, perquè avui tornem a endinsar-nos en el mode ciència i si fa unes setmanes el relacionaven amb la música de Rosalía, avui ens toca fer parada a l'antic Egipte. La piràmide de Giza és la més antiga de les set meravelles del món i pot ser una de les que més misteris desperta. Milers d'anys després de la seva construcció, continua dempeus com la més antiga de les construccions egípcies. Va ser ordenada a construir pel faraó de la quarta dinastia de l'antic Egipte, Keops, i es va considerar l'edifici més alt fins al segle XIV. Però a pesar de totes les dades que tenim sobre la seva història, què sabem de la seva construcció? Com es va alçar? I el que és encara més curiós, com es manté encara alçada?
0: Anem a intentar donar resposta, si podem, a totes aquestes coses, saludant Adolfo Alonso Durà, que és arquitecte i professor titular de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Professor, què tal?
2: Molt bé, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Es pot ser una de les preguntes que més s'han repetit al llarg de la història tota la humanitat que ha esdevingut després. Sabem realment com es van construir les piràmides d'Egipte o no ho sabrem mai?
2: Bueno, realment no ho sabem perquè no tenim documentació suficient per a veure com se construïren, perquè el misteri de... el que se diu el misteri de Keops, fonamentalment, és com se va construir, més de com s'aguanta o quin tipus, perquè l'únic, diríem, testimoni de, antic que tenim és d'Herodoto, del segle IV-V abans de Crist, un grec que va passar per Egipte, i ell l'únic que diu és que per a posar cada pedra a la part superior, pues se utilitzaven palanques, però ja no se sap molt més, no? I per lo tant han hagut moltes hipòtesis. Ara realment l'únic que hi ha són diferents hipòtesis de construcció.
0: Bueno, palanques
2: però
0: i
2: no,
0: rampes,
2: no sabem,
0: no? I rampes que es disposaven, diguem, als quatre costats de les piràmides.
2: Ell, el que diu ell, sols diu que la piràmide està construïda per plataformes.
0: Sí.
2: Cada plataforma de blocs, que més o menys són un metre d'alçada, i van fent plataformes que se van, diríem, escalonant fins a arribar al final, no? I ell, lo que ens arriba d'Herodoto, del segle V o IV-V abans de Crist, clar, la piràmide és de molt més avant. Uh-huh. Per tant, lo que ell transmet és que cada bloc, a través d'una palanca la passaven a la següent rampa, a la següent plataforma, no? Uh-huh. Però molt poc més, mos han dit, no? Uh-huh. I després el que sí que hi ha és moltes teories. A part de deixar les teories esotèriques, que això, tots parlen de rampes, efectivament, no? Uh-huh. Rampes, a més, perquè sí que se conserven una espècie no utilitzaven la roda, sinó una espècie de patins de fusta, que carregaven, perquè això sí que n'hi ha representacions pictòriques, carregaven o bé una estàtua o una pedra i l'arrastraven per la terra o per l'arena. I, per tant, lo lògic és que feren una rampa per anar pujant, no?
1: Mm-hmm. A més, això, eren rampes...
2: Que la teoria de rampa, en general, sembla correcta. El problema és que quina rampa, no? Perquè els que han dit que era una única rampa que anava... Clar, conforme anava pujant la piràmide, tenien que afegir material a la rampa i arriba un moment en què has de posar més material a la rampa que a la pròpia piràmide.
0: Clar, anava a dir, n'hi hauria quasi més rampa que piràmide, clar.
2: Exactament, quan arribes a un punt que la rampa té... Perquè la rampa, per a que se puga pujar, ha de tindre un determinat angle, perquè si fas un angle molt agut no el pots pujar, perquè, clar, com se pujava? Doncs pues a base de força de persones.
1: Clar.
2: O sigui, els blocs estos són més o menys de pedra calissa, que tenen aproximadament un metre cúbic.
1: Sí.
2: O sigui, metre per metre, diríem, més o menys. I clar, això quan pesa? Pues això pesa uns 2.000 i pico de quilos.
1: Que barbaritat.
2: I en horitzontal, en una... per estirar en 4 o 5, en 6 homes se pot estirar. I si és una rampa d'un angle suficientment xicotet, pues sí, també se pot pujar. O sea, pujar a un metro és fàcil.
1: O sea, que
2: entonces,
1: entenem...
2: Sí, sí.
1: No, que eren rampes que anaven fent-se i desfent-se per a que pogueren en aquest angle més xicotet anar arrastrant tots aquests blocs, no?
2: Bueno, n'hi ha moltes teories. Jo les he estudiat i jo crec que sols n'hi ha una de les que jo he vist que sí que és possible, perquè hi ha moltes teories que són impossibles, o són molt complicades i no... O sigui, teories que en els mitjans que tenien ara diríem, seria lògic que no se sap si fos així o no, però que possiblement sí. Jo la que entenc més apropiada, que probablement, o sea, que sí que complís les condicions constructives i tal, és una d'un enginyer de Madrid que s'ha publicat fa relativament poc, i ell parla de rampes, diríem, però paral·leles, no enfrontant a la piràmide, sinó paral·lela, i que eren de llargues, pues, 3 o 4 metres, simplement per a pujar un metre. Pujaven un metre, després giraven al contrari, pujaven un altre metre més i passaven a la segon rampa, a la segon plataforma, i així successivament.
0: De totes formes, professor...
2: És a dir, que les rampes eren xicotetes, que s'havien de construir aquestes rampes, lògicament. La solució molt bona és que en lloc d'haver una sola rampa, dels quatre cantons de la piràmide, que són 100 i pico de metres per cada costat, n'hi haurien 300 rampes a la vegada, pues, pujant a la vegada. Perquè una altra cosa que s'ha discutit, sembla que la piràmide es va construir en 20 anys, o menys de 20 anys. Entonces, i doncs han fet càlculs, pues, no sé, 40, no sé quants milions de blocs. No sé què, és impossible que...
0: Matemàtica pura,
2: rampes,
0: claro.
2: Però si el que comptem, evidentment se necessitarien enormes quantitats de gent treballant a la vegada.
0: Però no crec que es faltarà mà d'obra, professor.
2: No es faltava, no. Heu dit perquè comptant amb això i que per les quatre costats s'anava pujant, pues, si se fan números així aproximats, sí que pot ser, si no faltava la mà d'obra, que no en faltava, diríem, el aconseguir-ho. El que és impressionant, no és, a part de la tècnica, és que lo que impressiona és la capacitat de gestionar, si fos així, la capacitat de gestionar a tants homes, diríem, coordinar-los per a que això se pugui fer. És a dir, una cosa és que diu se pot fer, però implica no la genialitat de saber moltes estructures, perquè el problema de resistència i estructura en la piràmide no existeix. És pedra sobre pedra i això aguanta el que vulguis, no?
1: Clar.
2: És a dir, però ahir n'hi ha un problema. Que les pedres, pues, estes de metre cúbic, més o menys, vale. Però és que n'hi ha unes roques, unes pedres, que estan en la càmera del rei, que són de granit i tenen més de 30.000 quilos. Ostres! Més de 30.000 quilos. I la càmera real està més o menys a 80 metres d'altura. Llavors el problema no és construir la plató, sinó com pujar en aquestes pedres.
0: És com si hagueren tingut que pujar tràilers o contenidors sencer per a poder construir això. Professor, que és que mos queda no res per arribar a la una de la vesprada, però sí, tot això que mos ha aclarit ja, més que suficient. De totes formes, si se mos ocorreix que volem muntar-nos o construir una piràmide, ja sabem a qui tenim que acudir, perquè és el que més coses mos ha aclarit de tots en els últims temps. Una abraçada.
2: Bueno, però aquesta teoria no és meva, o sigui, és d'un col·lega que em sembla que està bastant apropiat.
0: Prou raonable. A cuidar-se, que tinga bon cap de setmana.
2: Vale, gràcies.
0: Adéu. En fi, bueno, és... almenys de tot el que m'he escoltat, una de les explicacions
1: però
0: més plausibles.
1: Però tu imagines aquelles persones pujant una pedra de mármol de 30.000 quilos a estirons?
0: A pols, sí, aquelles persones que no serien poquetes. I que damunt encara està la cosa ixa de si ho feien per gust, perquè era el seu treball, o ho feien a col de fuet.
1: Una cosa, per a quedar-te xoqueado. Quantes persones es van morir fent aquella piràmide?
0: Pues
1: quants pedrolos d'això es deguin caure de dalt a baix?
0: I la quantitat de gent que es quedaria pel camí, només però pels anys, 20 anys... Fa 20 anys, que fa 20 anys, imagina't aquella gent. Gràcies, Marina, ara mos vegem.
1: Gràcies.
0: En segons, pròxim butlletí de notícies, actualització de la informació i tornem de seguida.
3: És la 1.
4: A punt. Notícies.
3: El president del govern espanyol acaba de parlar de la investigació del cas Leire. Ja saben que en el sumari el seu nom ve referit diverses vegades per boca de la pròpia exmilitant. Ha dit Sánchez que mai ha tingut coneixement de la trama del cas Leire, de les seues actuacions, i ha contestat contraatacant. Diu que ell sí va ser víctima d'una trama de la policia patriòtica en temps del Partit Popular.
5: Hay que dejar trabajar a la justicia. Lo que yo sí les puedo garantizar es que, vamos, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición.
3: El president ha fet aquestes declaracions des de Montenegro, on participa avui en la cimera Unió Europea-Balcans. També ha dit que estan analitzant el sumari per si exercissin algun tipus d'acció de defensa, que no ha especificat, i ha tornat a acusar el Partit Popular d'oposició, diu, marrullera.
5: Nosotros actuamos con hechos y comunicamos con hechos, y por tanto ahora están los equipos jurídicos analizando toda esta ingente información y trabajando en los próximos pasos que vamos a dar. Pero lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera utilice el ruido para impugnar la labor de un gobierno que está haciendo que España hoy goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40-45 años.
3: Sánchez ha tornat a descartar un superdiumenge electoral, fent coincidir eleccions generals i eleccions municipals. Si anem amb altres coses, perquè ja saben que d'ací una hora sindicats i Conselleria d'Educació tornen de nou a la mesa de negociació. La reunió serà a les 2 del migdia de manera presencial. Damunt la taula un document que pretén ser el definitiu. Això ha dit, en este cas, la Conselleria, que serà un document últim i definitiu. Patricia Ramírez, Conselleria d'Educació, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Patricia. Sí, efectivament, és un document que se'ls ha donat als sindicats i que, efectivament, des de Conselleria asseguren que ja el definitiu que puga desbloquejar aquest conflicte que, recordem, complix ja les 4 setmanes de vaga educativa. Des del govern valencià s'han mostrat convençuts que esta reunió proposta per a les 2 d'esta vesprada i, sobretot, el document pot fer que les negociacions avancen d'una vegada per totes. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
7: Deseo y estoy esperanzado con que se alcance a la mayor brevedad un acuerdo. Sí que celebro que los 25.000 jóvenes, chicas y chicos valencianos que se han examinado de la EBAU lo hayan podido hacer. Hemos puesto todo el empeño y toda la voluntad en una negociación en la cual ya se ha hecho una propuesta de reducción de ratios, de aumento de inversiones en las aulas, un plan de climatización y también un aumento salarial.
6: Volem que passa amb aquests 3 sindicats, sobretot el que han fet bloc, l'SPB, Comissions Obreres i UGT, que representen, recordem, el 70% del professorat i que hauran de sotmetre aquest últim document a consulta de tot el sector educatiu ja per tercera vegada. Això sí, ells han advertit que si no hi ha canvis substancials que complisquen el mínim de les seues demandes a nivell de ràtios, de salari i sobretot del valencià, la vaga podria allargar fins i tot a l'inici del pròxim curs.
3: Gràcies, Patricia. Anem amb més coses.
8: I la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, que ha fet una crida al diàleg entre totes les parts per a garantir la seguretat i la convivència entre l'acampada del professorat a la plaça de la Mare de Déu amb els actes del Corpus, especialment en els actes més multitudinaris com el de diumenge. Bernabé ha dit que continuen les converses entre totes les parts.
9: Es imprescindible garantizar la seguridad de las personas. Esto es clave. Siempre, por encima de todo, la capacidad de dialogar y confío en que todas las personas que están en este momento y que estamos en este momento hablando, tenemos todas y cada una de ellas la voluntad que se pueda llevar a cabo las reivindicaciones, pero por supuesto una fiesta tan importante como es la del Corpus.
3: En els esports, el Castelló ha entrenat per última vegada abans de la nada de les semifinals del play-off per l'ascens a primera. Serà demà contra l'Almeria. Gonzalo López, bona vesprada.
10: Bona vesprada. L'equip s'ha exercitat sota la pluja a l'estadi de Castalia. L'escenari del partit demà a les 9 de la nit. No hi estarà Mellot per lesió ni els mundialistes Sipenga i Mabil. Pompeu, Brignani, Barri i Suero, que estaven en una groga de complir cicle, passen nets de targetes al playoff. L'afició del Castelló ha preparat una rebuda massiva a l'equip abans d'estar transcendent al partit. La Federació de Penyes ha convocat els aficionats a les 7 de la vesprada per a rebre l'autobús dels orelluts. Una vegada dins del camp, tots els seients comptaran amb una bandera albinegra perquè tot l'estadi puga lluir els colors del Club de la Plana.
3: La 1 i 5 minuts, acabem, continua amunt i avall amb Sergi Urcina. Nosaltres actualitzem, com sempre, a les 3 de la vesprada. No ens falten. Fins ara.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
11: De tu a tu.
12: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
13: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
14: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
13: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
14: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
13: Preinscríbete en umh.es.
15: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta Benpar y el día de Lord Desento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
16: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: Presentador de la Safor.
18: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
17: Gemma Juan. Animal de companyia.
18: La ràdio.
19: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia, eh?
20: La vesprada de punt, on tot pot passar.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
21: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: espines d'una rosa.
1: És curiós perquè en... bueno, el que per a un servidor també és una tornada a la ràdio, vas trobant-te en gent que fa anys no veies i ara t'alegres de tornar-la, com dic, a trobar. Vaig a contextualitzar la història i ara xerrarem de totes aquestes coses. Ens podíem situar a la Barcelona de 1883. I tot conflueix en aquests dies. A més, Antoni Gaudí ha sumat el projecte d'una de les construccions que, sabent-ho o sense saber-ho, marcarà per sempre la ciutat, però no només els carrers barcelonins estaran marcats per la Sagrada Família. Al darrere hi haurà també cinc generacions que veuran, diguem, entre l'amor i la pèrdua, com esta obra es converteix en el fil que els uneix. Això només és el punt de partida del somni de Gaudí, que és l'última novel·la de l'escriptora i actriu Colla Valls, que a través de les seues pàgines ens mostra la Sagrada Família com el dipositiu de memòria que en realitat és i en què avui volem endinsar-nos, tot i que l'actualitat també gira entorn a ixa Sagrada Família. Colla, què tal? Com estàs?
2: Estic contenta, feliç de retrobar-nos. A la terreta, aquí a casa vostra.
1: És que a més parlàvem a micro tancat quan has arribat, que jo recorde que l'última volta ja ha plogut, i especialment avui, va ser amb les Torres del Cel.
2: Sí, els Torres del Cel van fer una reedició fa 2 anys, però tu estàs parlant de les primeres Torres del Cel del 2012.
1: Sí, en ixe mil·lenari de...
2: Sí. Sí, i encara estem aquí, de Montserrat, durant guerra, eh?
1: I que dure. Bé, abans de clavar-me en el guió que han estat fent de l'entrevista del somni de Gaudí, no podries triar millor moment? Esta setmana que fan l'entrega de claus de la Sagrada Família al Papa.
2: Sí, jo la vaig acabar abans que la Sagrada Família. Jo ja la tenia acabada, ja hi havia posat la creu que encara no l'havien posat als constructors, sí, i pensava, si no l'acaben posant, si hi ha algun impediment, fracassaré en la novel·la. Què faig? No, sí, és un any interessant per aprofundir amb la vida i l'obra d'aquest geni. El somni de Gaudí no és un llibre de Gaudí, hi ha gaudiniòlegs experts i biografies precioses, però sí que és un llibre des de Gaudí, no? Des d'aquest somni que va tenir ell, irrealitzable en aquell moment històric, però que es va entossudir, emportar a terme, i que va confiar en que les generacions futures, doncs, posessin la seva pedra també, no?
1: No som conscients del que ha significat esta persona, a nivell arquitectònic, però també històric i social, veritat, Colla?
2: Sí. Jo crec que Gaudí és un personatge que no va encaixar, com tots els genis a la seva època, no? Un personatge molt polièdric, un personatge geniut, no? Que es va... tenia un objectiu molt clar, i que quan tens un objectiu molt clar, que s'aparti el món, no? I que va lluitar fins al final, i quan no van... va haver moments a la història que no havia diners per construir, perquè recordem que el temple és un temple expiatori,
1: sí,
2: que s'ha fet amb diners d'almoines, de gent, no? I quan després de la guerra no havia diners, ell demanava almoina pel carrer per la Sagrada Família, ell i els seus companys, no? Els seus deixebles. Per tant, és un home que va venir aquí fet un dandi, pràcticament, no? Venia d'una família humil de Reus, com jo, i va venir aquí, després d'estudiar arquitectura, el seu professor li va dir, no sabem si li donem el diploma, el títol, a un geni o a un boig, no? Vull dir, que apuntava maneres, no era un alumne brillant, era especial.
1: Clar, no tot el món es preocupa o té eixa inquietud d'investigar, no? Este home com feia les coses, l'estil és indiscutible, però n'hi ha una cosa que m'impressiona molt, i és a l'hora d'establir la construcció de la pròpia Sagrada Família, les maquetes funiculars, estes que estan completament,
2: invertides,
1: és al revés, estan invertides, no? Sí. I clar, tu que no tens coneixements d'arquitectura, dius, ostres, això, quin sentit i com? Quin és el profit que li treia ell a això, a les maquetes invertides?
2: És que ell era un gran experimentador. El seu pare era calderer. Llavors ell passava... no té gaires dibuixos, ni planos, ni res. Ell treballava amb maquetes, amb construccions volumètriques, no?
1: Sí.
2: I anava experimentant amb els saquets de ploms, amb la gravetat, i veia la figura invertida al mirall, no? Això ho explica molt bé bé la novel·la, però hi ha molts espais, per exemple, el Centre d'Interpretació de Gaudí a Reus, el Centre de Gaudí de Reus, hi ha una grandíssima maqueta així, no? Però és un somni que aleshores era impossible portar-la a terme perquè no hi havia les precisions arquitectòniques, les tecnològiques, sobretot, que hi ha ara, no? Per tant, la Sagrada Família una mica és això, no? És un diàleg preciós entre un geni del segle XIX i els mitjans tecnològics del XX i el XXI, no? Però ell ja va somiar que era possible.
1: Clar, a més és un somni, podríem dir, intergeneracional, perquè a la falta de tot el llegat que va desaparèixer per poder acabar la Sagrada Família, són els actuals constructors i arquitectes els que han tingut que acabar això en base al que va deixar més o menys establit, o presumixen que deixar establit el propi Gaudí.
2: De fet, jo penso que l'ànima de Gaudí hi és actualment. De fet, quan ell va estar molt malalt, va agafar unes febres que es pensaven que no superaria, i ja va parlar com volia que fos la façana de la Passió. No? Va dir, la façana de la Passió ha de fer mal, ha de ser punyent. I la façana de la Passió, t'agradi o no,
1: si té
2: a l'estil...
1: Que fer por.
2: Por. Exacte.
1: Recordi,
2: i em fa de por, vull dir, l'estil és diferent, evidentment, perquè recordem-nos les catedrals medievals, potser començàvem en romànic i damunt s'hi posava el gòtic i anàvem buscant elements que ens anaven fent records de la història que havia passat per allí, no? Fèiem un recorregut històric, doncs aquí igual, i la façana de la Glòria està perfectament dissenyada per Gaudí, vull dir, sabem com ell va dissenyar la façana de la Glòria. El que passa és que com es porta a terme aquest projecte, des de quin punt de vista, això serà l'interessant.
1: Els materials, etc.
2: Exacte,
1: etcètera.
2: Exacte.
1: Bueno, avui en dia, amb la culminació de la Creu de Jesucrist, de la Torre de Jesucrist, és el temple més alt en estos moments. M'encanten sobretot les torres de Marc, etc. Sí. Em pareixen al·lucinants en aquest estil, entre gàrgola i... Sí. Jo crec que... Jo no l'he vista, no he tingut encara l'opció de poder anar a veure-la.
2: Vés-hi després de llegir la novel·la, sisplau.
1: Val, ho faré. Si, l'aglomeració de turisme em deixa també,
2: sí,
1: no? O sigui, aquí això és un altre cantar. No vull saltar-me el guió que les meves companyes han estat treballant, perquè em faré així un... i tindré que entrar una miqueta, perquè si no podíem estar tu i jo xerrant d'això tranquil·lament. En la història del somni de Gaudí, és a dir, el llibre aquest que tinc jo en les mans, es mou en dos línies temporals. El 2026, però el 1883. I entre mitges, 144 anys d'història, podem dir que lligats, però lligats, com el dia jo, intergeneracionalment per la Sagrada Família.
2: Sí, jo vaig voler explicar, ho faig sovint, la gran història mitjançant la mirada de moltes petites històries que són aquelles que van fent el teixit que fa possible la gran història, no? De Gaudí, la història oficial la sabem i la podem anar buscant, però totes aquestes vides, totes aquestes renúncies de gent que no tenen un moment en cap llibre, no? Que estan oblidades de la història i que van sumar esforços i van fer possible, aquestes jo ho he muntat, doncs, amb una família que són 5 generacions, i mitjançant especialment les dones, que són les guardians de la memòria, les que sostenen el llegat familiar, doncs ens anem creixent, al igual que el temple, amb moments de dolor, amb cicatrius importants, com va ser quan van posar foc a la cripta durant la Guerra Civil,
1: sí,
2: o l'epidèmia de tifus, o la caputxinada. Cada una d'aquests personatges que configuren la família ens apropa a la realitat social i política de la Barcelona d'aleshores i a la construcció del temple, no? Per tant, és com un escenari amb Barcelona de fons, la Sagrada Família com un personatge més i els nostres personatges de la família que hi estan estretament lligats. Per exemple, una d'elles, la Mercè, és la mestra de l'escola de la Sagrada Família. Aquestes escoles que va crear Gaudí i que a més tenien una pedagogia molt avançada a l'època, ja feien Montessori, i que va pagar d'ell, de la seva butxaca, no? I que va fer aquesta teulada tan fantàstica, que després Corbusier va copiar i va portar a terme amb el seu gran projecte, no?
1: És curiós, perquè abans estàvem parlant amb un doctor en precisament en arquitectura de la Universitat Politècnica de València, sobre el tema de la construcció de les piràmides, sense anar més lluny, que mai sabrem exactament com es van fer, i ens deia, diu, pot ser la d'aquí us tardaren, segons els càlculs, uns 20 anys. Uns 20 anys encara podien sobreviure, independentment de les condicions, aquells senyors que eren la mà d'obra. Però si parlem de la Sagrada Família, és que han hagut persones que han nascut i han mort i la Sagrada Família no ha estat acabada. No l'han vist acabada.
2: Moltíssimes. De fet, durant molt de temps...
1: Penses això i se't posen els pèls de punta.
2: Això durarà més que la Sagrada Família. Exacte. Vull dir, una cosa que ja es anava dient.
1: Una dita popular.
2: No? Sí, sí. El que passa és que després la tecnologia ens ha permès projectar fragments, no?, de trobats de maquetes i mitjançant la tecnologia que tenim ara, construir d'una altra manera, construir fora de l'espai i després encaixar, no?, amb materials molt més lleugers i molt més ràpids, no?
1: Clar.
2: Però déu-n'hi-do, va haver molt de temps que va estar abandonada, com un mar robat. De fet, hi ha gent gran de Barcelona que diuen, ens saltàvem les tanques de seguretat que eren molt, molt primàries, vull dir, molt fàcils,
1: no?
2: Molt fràgils, i anàvem a jugar dintre, vull dir, sí, sí.
1: Això sí que és formar part de la història,
2: sí.
1: Veritat? Jo anava a jugar a la Sagrada Família.
2: A la Sagrada Família, fet i amagat.
1: Quan era menut, no? Sí. Bueno, això és més de 144 anys que es recorren. Ahir enmig n'hi ha episodis històrics, com la Guerra Civil que hem comentat. Ara que estem parlant dels pontífecs, la visita de Benet XVI. Sí. Ara més actual que mai, tenint en compte aquesta visita pròxima de Lleó XIV. Jo dic sempre de conya que va replegar les claus, van a fer l'entrega de claus de la Sagrada Família i que la visita el pròxim 10 de juny. Però això no deixa de ser la mostra més evident de que és un dipòsit viu de memòria.
2: Evidentment. Jo vull veure-ho així. És un dipòsit viu de memòria perquè hi han passat generacions senceres i perquè hi ha hagut moments en què ha estat en perill de caure fins i tot la façana del naixement, no? I que hi ha hagut i conviuen en comunió materials molt diferents, no? Té moltes lectures la novel·la i té moltes lectures la Sagrada Família.
1: Clar.
2: Evidentment, no? Pensem que quan es va acabar la pedra de Montjuïc, què fem ara, no? Perquè ell, Gaudí, volia que hagués una pedra amb unes característiques especials, que es fongués amb el paisatge, etc, etc. Cada vegada que venia una pedra nova o un element nou com el ciment, que finalment va formar part de la construcció, és un altre dipòsit de memòria, no? De gent que ve de fora, de pedres que venen de fora, de picapedrers que s'afegeixen amb aquesta tasca col·lectiva, no? Jo penso que hi ha moltes baules de la cadena, no?, que ens han portat fins on estem ara.
1: Home, jo no sé si Gaudí s'haguera imaginat els materials amb els que s'haguera pogut construir, per exemple, Torre de Jesucrist, que no té res que veure amb el que ells s'haguerin treballat en la seva època.
2: No, jo penso que no, però que de cap de les maneres s'hagués pogut fer aleshores, no? Aleshores jo penso que ell va confiar. Va ser un acte de fe i de confiança en el futur i en totes les generacions que vindrien i que apostarien per seguir amb aquest projecte que va cap a la llum, no? Tota l'obra de Gaudí respira una espiritualitat molt, molt concreta, no?
1: Mare meva, penses només en aquestes 18 torres que n'hi ha,
2: sí.
1: Com el dia jo, les evangelistes són les que més m'agraden, etc, i et fan cada volta més ganes d'anar. Ja sé que vaig a fer-te una pregunta tòpica, però quina porció n'hi ha de realitat, però també de ficció en la novel·la?
2: A la novel·la hi trobareu tot el relat oficial, perfectament documentat. De fet, a banda d'arxius i llibres, en Ramon Espel, que és un arquitecte que fa 33 anys que treballa a la Sagrada Família, i José Manuel Almuzara, que també és un gran estudiós...
1: Et dones compte, tota la vida laboral...
2: Clar.
1: En la Sagrada Família.
2: Clar. Sí, sí, sí.
1: És que
2: sí.
1: Tot el que ve a referir-se a la Sagrada Família són vides senceres.
2: És un projecte de vida.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Llavors, tot aquest relat oficial hi és, però tothom sap com va morir Gaudí. Potser els detalls no, potser que en Matamala li va fer la màscara mortuòria i com, potser no, però tot això hi és. Però va molt més enllà.
1: No es mereixia morir així, eh?
2: No es mereixia morir així. De fet, quan l'últim que va dir el seu ajudant és aixeca't demà aviat, imagina tot un geni que està construint això, que demà hem de fer coses boniques, no? Perquè
1: sí,
2: cada
1: sí.
2: Cosa que feia una làmpada, qualsevol cosa per ell era una obra d'art i posava tota la passió i tota la seva manera de fer, no? I això és molt bonic. No es mereixia morir així, que no el reconeguessin, però ell va voler passar desapercebut, vestia com... de manera molt senzilla, sí. No va tindre mai... era geniut, perquè era molt geniut, però si no, no hagués arribat on va arribar, però no tenia un ego desmesurat, no? Jo penso que trobareu tot això, trobareu la història oficial i després trobareu moltes històries que ens aproparan a aquesta història i que ens ajudaran a entendre tota la dimensió de una mica és el que passa entre pedra i pedra.
1: Del
2: no?
1: personatge i de sí, l'obra, clar. Sí. Sí, sí. El tema de la documentació, com l'has portat? Perquè, clar, hi haurà de tot, coses que t'hauràs trobat de seguida i coses que no hauran resultat impossibles.
2: L'he portada bé, perquè jo tinc una teoria. Mentre no perdem la capacitat d'aprendre i estem encuriosits i seguim ens posem en modo aprenent a perpetuïtat, només ens fem grans, no ens fem vells, saps? I aleshores jo m'apropo a la gent que en sap, i en aquesta ocasió l'arquitectura per mi era una eina, una disciplina que no coneixia amb tanta profunditat, no? Jo sabia que Gaudí d'alguna manera era un gran observador de la natura, però que a més de ser observador, posés en funcionament les lleis de la natura.
1: Com per a mimetitzar l'obra en la natura. Això és,
2: és molt impressionant.
1: Importantíssim i impressionant, és de veres.
2: Dius, és que, a més, és que va prescindir dels contraforts romànics, dels arbotants gòtics, no? I que aquests sabres...
1: Les formes, és que les formes eren clau, sí.
2: I que aquestes branques sostinguin la volta és una genialitat absoluta. Per tant, com més saps, més capacitat tens d'admiració, no? I bé, ho he portat bé perquè hi ha hagut, ja t'ho dic, grans mestres que m'han ajudat i no m'he apropat mai tant a l'actualitat. Jo era més de novel·la històrica a edat mitjana, al segle XI, quan vam coincidir amb Montserrat. Però ha estat interessant poder anar a les fonts i veure com treballava Subirats, per capacitat tens d'admiració, no? I bé, ho he portat bé perquè hi ha hagut, ja t'ho dic, grans mestres que m'han ajudat i no m'he apropat mai tant a l'actualitat. Jo era més de novel·la històrica a edat mitjana, al segle XI, quan...

0: sobre la Sagrada Família i Gaudí, que no sabies,
1: sí, m'imagine.
0: Els que anem llegint este somni de Gaudí també anirem descobrint.
1: N'hi ha una de meravellosa que vaig crear un personatge perquè l'expliqués, i com que si faig spoilers l'autora no em dirà res, que és que Gaudí va dissenyar 84 campanes perquè es posessin amb aquestes...
0: Les campanes,
1: que són unes campanes no com les que tenim a la imaginació, són tubulars i a baix hi ha una faldilleta. Va fer un estudi de música impressionant, que això està publicat i podeu anar a la recerca, i que volia que les torres de la Sagrada Família tinguessin veu i que anessin a la recerca del poble, no? que entressin en diàleg amb el poble. Jo no ho sabia, però em va fascinar tant que cada vegada que obres una finestreta t'entra una lluminada que vas a buscar la propera, no? I això és el més bonic.
0: Però això és un altre com aprofitava la llum, que forma part d'ixe mimetitzar-se amb la natura. Molt pocs ho fan, això.
1: Pedra, llum, so... No.
0: Sí. El llibre va veure la llum, si no m'enganya, el passat mes de març, el 26.
1: Sí?
0: Quin ha sigut el resultat fins ara? Com estàs de contenta?
1: Jo estic feliç. Estic feliç per la rebuda que ha tingut, no? Perquè tothom que l'ha llegit diu, és que m'ha commogut, no? I vull tornar. Si no hi han anat mai... haurem d'esperar que passi el papa, perquè ara serà complicat, però vull anar a viure-ho en directe, no? I si he anat, vull tornar-hi, perquè segur que serà diferent. L'està traduïda ja a 6 llengües.
0: Anava a dir-te, és que, a més, en el moment que comença a traduir-se és perquè va prenent una dimensió ja més internacional. I crec que encara serà més perquè, com tu estàs bé dient i bé anunciant-se a tots els llocs, en el moment en el que el papa, que tot el planeta tindrà els ulls posats en aquestes visites que fas així, com a altres llocs, el personal que no està habituat a veure coses com aquestes i descobreix que Gaudí i la Sagrada Família, això es multiplicarà. És a dir, tots voldran conèixer el teu llibre i també la Sagrada Família, clar.
1: Que així sigui. No ho discutiré.
0: O sigui, que el moment no pot ser més oportú, colla.
1: És veritat.
0: Sí. En fi.
1: De vegades les coses són així, no estan al moment oportú, en el lloc oportú, i tens l'oportunitat.
0: I per la teua vessant artística és inevitable preguntar-te. El goig ja seria complet, mai millor dit, si anara a la pantalla, no?
1: Benvinguda sigui. És un altre art que jo entenc que té un altre llenguatge, però benvinguda sigui.
0: Ara estan les plataformes i tota aquesta gent que els agrada comprar totes les coses i convertir-les en històries televisives o cinematogràfiques, i això també és bo.
1: Bé, si hi ha algun oient que estigui interessat, estem en contacte.
0: Este és el matí de les idees, colla. Valls, moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltíssimes
0: gràcies. I estic encantat d'haver-te tornat a trobar. Que vagi molt bé.
1: Fins la propera, que sigui aviat.
0: I que sigui a prompte. Adéu, cuida't.
1: Adéu, gràcies. Adéu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
5: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
6: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
7: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
6: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: que hem tingut així un moment de... Bé, vaig a gastar l'expressió. Les gallines que entren per les que ixen.
1: Sí, sí,
0: o sigui
1: sí,
0: que... És que, a veureu, s'han juntat colla avall que ixia en estos moments. Mari Carmen García, que entrava, i Anna, la tia bizantica, que venia pel dibuix que li vaig fer, i li vaig fer quan van vindre l'any passat en l'especial de la loteria de Nadal, que van vindre ella i el San Wango a passar el matí en vosaltres, i ens ho vaig agrair fent-li un dibuix de la tia bizantica. M'imagino que ho penjaran les xarxes i
1: que ho fique, que ho fique, perquè està fenomenal. La tia bizantica és... Bueno, que si te la trobes per ahí, sense rulos, no la coneixes.
0: Clar, d'això es tracta. Sí,
1: i el dibuix, des de luego, ho mereix.
0: Pues vale, ahí estem. Ara. Bueno, com està la nostra professora d'educació vial?
1: Perfecta, ja ho saps.
0: Bueno, este matí hem parlat d'un munt de coses. I saps què ha passat? Se me han anat totes
1: que t'has oblidat de mi.
0: Sí, sí, sí. No, no m'ha oblidat de tu, perquè
1: no,
0: a més...
1: No, vinc jo, sí.
0: T'ha mencionat, t'ha clavat en cançó, o sigui que...
1: Ah, mira, ella.
0: Estava parlant de
1: ja
0: tu.
1: Està, muy bien.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè així, bueno, en 6 hores es parlen moltes coses.
1: Ja
0: però,
1: veus, ja veus.
0: Bueno, estos dies, la veritat és que m'ha donat pavor de tot en... Tu saps que jo vaig fijant-me pels carrers?
1: Absolutament.
0: Però, en fi, mos va quedar una cosa pendent, que no vull que se'ns oblide. Avui no és precisament el dia més adequat per a parlar d'això, o sí?
1: De tot, tot, tot, tot. Tots els dies són bons.
0: Claro, perquè tant si és
1: hivern,
0: com si és estiu, el tema de la indumentària i l'equipament per conduir és importantíssim. I la gent no ho sap,
1: no,
0: la majoria.
1: No, a més, ojo, de cap a peus. O sigui, és que és tan important és començar per el cap com és començar per els peus. Però sí que és molt important també que la gent de vegades te diu pues és que te van a ficar una multa perquè vas descalç. Anem a veure. O és que te van a ficar una multa perquè vas menjant. O és que te van a ficar una multa perquè vas fumant. No, les sancions no són pel que estàs fent, sinó pel que no estàs fent bé. No sé si us heu assabentat alguna vegada de què n'hi ha al final dels nostres peus en un cotxe. Tres pedals o dos pedals en cas de cotxes.
0: Jo, afortunadament ho dic, en els meus, dos pedals.
1: Muy bien.
0: I m'alegre moltíssim d'això.
1: I què n'hi ha baix dels pedals? Pues uns artefactes. Com està
0: els artefactes,
1: claro,
0: diu.
1: Com està l'alfombrilla eixa de ficar peus i ficar...
0: Sí.
1: Bueno, peus no, perdó, de ficar soles de sabata que han xafat jo me sé què, no ho sé.
0: Mm.
1: Bueno, pues ara imagineu-se qualsevol circumstància en la que, bueno, claves els peus sense sabates. Anem a començar sense. Sense és que com xafes algo que, per lo que siga, s'ha quedat en l'alfombrilla...
0: És que sense només és un exemple de tots els que poden vindre després.
1: Claro, i us comencé pel principi. Mira si t'ho fique fàcil.
0: Sí, sí.
1: El sense, ja, sols en que xafes al alçar un peu i apoyar-lo en l'alfombrilla. Alguna xicoteta pedreta o qualsevol cosa que n'hi has caí, ja has perdut.
0: Bueno, pues una herba en punxons, per exemple...
1: Ahí te lo dejo. Vale?
0: Pots
1: vale.
0: Haver-la xafat perfectament.
1: Si vols, ja, en això ho deixem. I si vols, se fiquem xancles. Vols que se fiquem xancles?
0: Mm-hmm.
1: O qualsevol cosa d'estes que se puga enganxar en algo. Perquè, clar, em dic que de baix dels pedals n'hi ha coses. Doncs pues n'hi ha enganxes que fan que quan tu xafes, pues, se moga, bascule, puxe i baixe. I si dus un pomponcito en una manoletina o dus una xancla, s'enganxa en algo de baix en el moment en el que tal millor acostes el peu i te quedes inutilitzat en qualsevol dels tres o en els tres pedals. Ja no parlem de peus xicotets o de peus molt grans, si voleu també se clavem ahí, en que uns peus xicotets se claven entre dos pedals, se fan mal... tropecen el uno quan xafes el pedal de l'altre, no sé si m'estic explicant bé, perquè és que això en la tele se veu millor.
0: No,
1: però...
0: no, no, però a veure, si és tan senzill com visualitzar-ho, perquè més d'un i més d'una ho haurà dut a terme.
1: Ja t'ho dic, ja t'ho dic.
0: Perquè ara ho desmenuçarem, però el tema de les camisetes, el tema d'anar sense camiseta,
1: sí,
0: el tema d'anar...
1: Anem pujant.
0: Sí, sí, no s'ha de fer, però ho fem o ho hem fet tots. Home,
1: sí,
0: que és
1: a mi, pels peus, me falten dos coses.
0: Mm.
1: Una, que dugues un calçat que no te doni cap sentit de sensibilitat als pedals, una sola rígida, per exemple, que sujete tobillo, per exemple, me'n vaig a esquiar i me fique les botes de muntanya. ¿Vale? És que no pots manejar bé, no pots,
0: sí, no pots articular el turmell, per exemple.
1: Bueno, claro, claro. I com treballem els pedals? me dona igual que tingui dos que tres. Bueno, tres és més difícil perquè tens que damunt
0: menjar el, la cama, clar.
1: Molt bé, i fer xocs també de quan tu un peu alça, l'altre xafa.
0: Sí, a l'hora d'accelerar o embragar o desembragar.
1: Molt bé,
0: clar.
1: molt bé. Operacions combinades. I ara anem, si vols, ja al colmo del colmo.
0: De totes formes, no, espera.
1: Ah, bueno,
0: que això va per alguna Antoñita la Fantàstica, que igual és de festa. O,
1: no, això te va a dir que vamos por los estiletos, claro.
0: Claro, un taco o una sabata de punta totalment, que la punta queda morta perquè els dits no t'arriben fins al final i tu tens que donar-li el pedal, ahí també l'han...
1: I en ningú cas estem parlant de que ens facin mal les sabates, perquè sí que t'he dit que això, ni per caminar, ni per conduir, ni per res. Sí. Però bueno, aquest tipus de sabata que té un estileto o que té un taco alt, per sí. exemple, bueno, pues és que pot hasta inclús trencar-se el tacó. Bueno, ens fa d'entrada inclús canviar de calçat, ens fa canviar la... acomodació,
0: l'acomodació,
1: la acomodació del seient, tirant, tenint lo que tirar pa cada munt i pa cada darrere. Per a mi, el colmo de tot està en els les plataformes. El tipo Topolino, estes que duen una plataforma rígida,
0: sí.
1: Ixe, sens dubte, el pitjor dels calçats per a conduir. Jo ahí ho llance, i si voleu anem a puxant quan anem a apretats de...
0: Això, a més, anirà derivant fins i tot en els complements i els equipatges que portem, perquè l'última te la tinc reservada.
1: Ai,
0: i és coses de les que solem posar al costat del seient o darrere.
1: Els peus els tenim clars?
0: Sí, sí, els peus. Bueno, jo pues... tinc clar des de sempre. Sí. En això que arribes que dius, bueno, con las chancletas voy a irme a la playa en el coche.
1: T'enganxes en una de les tires de damunt de la chancleta
0: i
1: automàticament, claro.
0: Bueno, tot això ve, saps per què?
1: Perdó.
0: Sí. No, tot això ve perquè un dia vam veure un article en el que mos parlava de que tu realment en un abric, en un plumes o en una casaca no pots conduir. O sea, no és que no pots, és que no deus, perquè si t'enganxen, t'empapelen.
1: És que això el que pot produir és un tipus d'accident que està tipificat i que es diu l'efecte submarino. ¿Vale? Què vol dir això? Vol dir que qualsevol peça que siga, per exemple, plumax tipo anorak, que deslice fàcilment el cinturó de seguretat, en un moment en el que clave el freno, o me peguen per darrere i me quede, el mateix cinturó no farà l'efecte i te farà deslissar-te entre les tires del cinturó.
0: És a dir, que podien pegar-te i esgolar-te. Per...
1: Molt bé.
0: Això no ho havia pensat, jo, veus?
1: No, pues se diu efecte submarino.
0: Per això.
1: I estan els temaris de... Bueno, actuals, claro. Es que,
0: claro, que...
1: Haver nacido antes, tío.
0: Nosaltres no portàvem plumes i coses d'aixes en aquella època, perdona.
1: Qualsevol tipus de prenda. Però fija't que jo antes m'has tallat, para variar, quan estava parlant de les cames.
0: Perdona, el detall que no quede más tallat, per a variar, com fa sempre. Sí, si així...
1: La confiança d'asco, no?
0: No, que el més tonto i la més tonta del programa no pega punta sense fil,
1: no,
0: eh?
1: No.
0: I qui acaba pagant-ho tot? Poca ropa,
1: poca
0: sempre.
1: Ropa.
0: Perquè és l'únic que està així tot el rato.
1: Claro,
0: però, en fi.
1: Haver pedido muerte.
0: Vale, no vaig a tallar-te, entra, però movies.
1: El mateix problema el tenim, a lo millor, en les cames, que és... per on jo anava, que es comença per ahir, imagina que se n'anem de tratxe i que damunt duguem un cotxe que té els seients de cuir o d'això que pareix cuir. I t'esvares.
0: Sí,
1: i te fa el mateix efecte. Calces fines, pantalons de tela i seients no dels que normalment duguem en els cotxes, que són ja seients anti transpirables, ignífugos. No, estos cotxes de més luxe que tenen el seient de cuir o, encara pitjor, el de Sky, s'eixe que pareix cuir, que a més, bueno, pues sues i tal. Però sobretot el que és la tela de les cames i, des de luego, lo que és la tela de lo que siga la chaqueta, l'americana. Si en el cotxe el clima te'l pots fer tu, no és igual que en la moto te protegixes, eres tu la carrosseria, però si dus carrosseria, fica't còmodo, inclús un botó de una falda, un corsé, dichos bonicos, de anar de madrina o de amiga de la novia, un traje de chaqueta que no estás acostumbrado y que las mollitas de repente se han reproducido y te ve un poco chustet al sentar...
0: La movilidad, es en lo que yo siempre pensé, en la movilidad. Es decir, tú no puedes anar no apretat, pero si entras en un jaquetó de estos de molt de cuidado, des del coche, sigues tío o tía, per l'amor de Déu, si no puedes ni girarte, ni puedes maniobrar, ni puedes fer res, ni pegar-li mitja volta al volant, que vas a fer?
1: No tens control con cal de tots els mandos, des del volant fins a qualsevol altra cosa que tinguis que manejar, bueno, i visibilitat, tot.
0: Sí, només per girar-te i no veure res.
1: Muy bien. I això és el motiu de la sanció. El motiu de la sanció no és anar descalç, no és anar en un plumas, és els efectes que duen o que poden dur, per sort no sempre passa, en aquest tipus de roba o de calçat o... I ja, si vols, anem a lo de sin camiseta.
0: Lo de sense camiseta és brutal, perquè la gent no ho sap, sobretot ara en estiu i quan anem a les platges i totes aquestes coses. Atenció al tema del sense camiseta.
1: Ahí podem tindre el mateix problema en el cotxe, perquè s'esbara. I entonces, què fem quan vegem que entrem al cotxe, que duguem el banyador banyat o que volem llevar-se la camiseta? Què fiquem entre el nostre cos i el nostre seient? Una tovalla,
0: o les coses estes, se'n recordeu l'horror este de les boles que anaven en el...
1: Claro, conté, no ho coneixen, la gent no ho coneix, però està prohibidíssim. No obstant, encara que no estiguen les boles de taxista, que sempre els ha dit jo així...
0: Boles de taxista.
1: Molt bé, sí. Lo que sí que és de veres és que està el problema mateix de l'efecte submarino. Ixa tovallola, ixa tela, això que fiques entre el teu cos i el seient, te produeix el mateix efecte que estem parlant tantes, l'efecte submarí. Claro, quan te recollixes per baix del volant, el volant te fa pupa i, bueno, ni te conte les lesions que provoca en les cames i en els peus, tobillos, a tu, meix, xenoi, que són lesions, no són mortals, però a vegades t'agradaria estar un poc més mort de lo que fa mal i de lo que costa recuperar això.
0: Has parlat de l'efecte submarí, però n'hi ha un altre efecte que el denomina així la DGT, que és l'efecte elefant. És que mos queda molt poquetes perquè queden un parell de coses. Que és quan portes objectes que no deuries de dur sols o en determinats llocs en el vehicle, com per exemple, bueno, ho fem tots.
1: Me dona igual.
0: La motxilla, arribes al cotxe i la motxilla, pam, a l'asient del copiloto, al seient del copiloto, el paraigües que acabes de dir tu.
1: Ui, el paraigües. El paraigües pot ser una trampa mortal en el meu cotxe, és dir, tot el que duga en l'efecte de velocitat, no sé si ho vaig explicar-me bé, però ho vaig intentar. En l'efecte de velocitat, quan tu frenes, a tu te frena el teu cos, el teu cinturó de seguretat. Però el que està solt pel cotxe no frena. Aleshores, se dispara i multiplica fins a 100 vegades el pes d'eixe objecte. Te mata un mòbil si te pega en un puesto mortal. Se t'ensarta un paraigües si te pilla en un puesto. És a dir, qualsevol pesa... per això se diu l'efecte elefante, perquè no perquè se faça més gran, sinó, a mi m'agrada més parlar de la bola de bolos, és dir, que una pilota normal d'estes de globo, d'estes que s'unflen en, vamos, bufant i que no pesa res i que bota un animalà, se convertiria en una bola de bolos.
0: Però això pot endur-se per davant a qualsevol, precisament per el pes.
1: A tots és que anem dins, a qualsevol que vaig a dins. Mira, vaig a donar-los, i en esto me'n vaig, que així estàs començant xenxove i jo no me quede com l'altre dia.
0: Bueno, molestant. Si se t'apega algo, què? Millor, no?
1: No, ja estes hores, pobres, que no siga al revés. Anem a...
0: Tens cadira, n'hi ha cadires de sobre i pots quedar-te com l'altre dia.
1: Jo està com ja és meua.
0: Per això mateixa, o sigui que...
1: Ja me la queda així.
0: En fi, per a rematar això, sí, que inclou els animals, els transportins...
1: Tot, claro, per això, que això és una altra assignatura que tenim pendent.
0: Claro.
1: Per això, no sé, jo vos conto el que jo faig, val? Primer, si dugueu coses, dugueu-les a on cal, és dir, al maletero.
0: Espera que Mar Gómez no pot... va fer-se un tamallo i no pot contindre. Has de preguntar-te algo. O sigui que...
2: Jo sempre vull con la mochila al lado. En la
0: tots, Gómez, tots.
2: La mochila, el bolso, claro.
1: ¿Tú sabes lo que pesa,
2: la cazadora...
1: Tu saps lo que pesa un bolso de dona, veritat que sí? Molt bé, pues jo vaig en ell. Però ara vos dic com.
2: 15 quilos, Maricarmen.
1: I a mi no se me convertix en ningún efecto elefante.
2: Li pares el cinturó. I lo pones en el maletero?
1: Bien. No. El bolso va en mi... va en el seient del costat i va passat en el cinturó de seguretat.
2: Bueno, no passa nada. Oye,
3: o sea, si hay que poner el...
2: Oye, 200 pavos, 200 euros, si hay que poner el cinturó.
0: Pero yo porten mochila, no porten bolso, pero vos hem quedat igual.
4: No, yo he vist, sí, que companys cameres en la tele que porten la càmera amb el cinturó.
1: Molt bé, és que és així. A més, tot lo de més xicotet i tots els trastos al maletero. Ojo, i si no n'hi ha ningú sentat en els seients de darrere... igualment fiqueu els anclatges dels tres cinturons de darrere.
2: Vale.
1: Ah. Aunque pa què? No. Pa què?
0: Com en l'ITV, en l'ITV te'ls posen anclats.
1: Sí, però això és pa veure si funcionen.
2: Para pegar el
0: però a mi el mecànic me'ls deixa anclats. Em pon coratge quan tinc coratge. Vol, tinc, no, me lleva els desgossos i em posa això.
1: Perquè això te vol. Si en un moment donat tinguérem un accident, sí, per darrere mos peguen, els respaldos dels sellers de darrere podien vindre's cap a dins. Ah. I tots els elements que tenim, sapos i culebres, en el maletero, se'n vindrien bueno, una manada d'elefantes sobre tot el
0: mare meva, dentro. Que mos faríem una implosió com estos que van baixar al Titanic, que van, sí, van xuplar cap a dins, pues igual. En fi, Mari Carmen.
2: I el hecho de que este...
1: Un pozo de sabiduría.
0: Sí, sí, en este programa ja ho vam dir ahir, es deprende tot.
2: Los puestos hace que el claro, asiento ya
1: el,
2: no se...
1: No, no, es que el asiento no, el respaldo no va a irse contra ti porque está sujeto con el cinturón con de seguridad cinturón. Que hace su efecto. Retén.
0: Cuida't, tinc bon cap de setmana. Au. És que després agarra la Mar Gómez, mm-hmm, bueno, ella no, el seu personatge, i diu, ya no nos da tiempo.
1: Ah, sí, perdón. Au, bon cap de setmana.
5: Avui hem de fer precís parada al cinema, després d'escoltar a Mari Carmen, perquè ahir coneixíem una notícia que a mi em posava especialment contenta, i és que Carmen Machi s'ha convertit enguany en la guardonada amb el Premi Nacional de Cinema. Així ho anunciava ahir a la nit el Ministeri de Cultura, que destacava que l'actriu és una de les més importants de la història del cinema espanyol i que ha destacat, segons exposaven, per la seva capacitat de connectar amb el públic massivament.
0: Resulta que jo a Mari Carmen fa anys li dia que era la Carmen Machi de la ràdio.
5: Mira, com és la vida, veus? No els falta raó, perquè tot i que d'esta Carmen Machi que apareixia de vegada en quant a Siete Vidas...
6: Y la heroína es una canina, si no eres fuerte te lleva a la muerte. Lera, lera, lera.
0: Li ha canviat hasta la veu, eh?
5: A esta altra que ens feia tots fans absoluts dels inspectors d'Hisenda.
7: ¿Pues qué crees que tantas parejas entre los inspectores de Hacienda? ¿Porque se gustan entre ellos? No. Porque no les gustamos a los demás.
5: Hi ha molts anys de diferència, una veu també distinta, molta feina i una llista quasi infinita de grans èxits. Maria del Carmen Machi Arroyo va néixer el 7 de gener de 1963 i des de ben pronte va saber què seria, o almenys que volia ser, actriu. Les seues primeres feines es van materialitzar, atenció, al Parc d'Atraccions de Madrid, on realitzava espectacles a les cavalcades i participava en animacions junt a altres artistes. Després de formar-se a l'Escola de Teatre Taormina de Getafe, va protagonitzar amb només 17 anys la seva primera obra de teatre, ni més ni menys que Bodas de Sangre de Lorca. Però el que verdaderament marcaria un punt d'inflexió en la seva carrera seria la seva entrada a la companyia de teatre La Abadia, com ella mateixa explicava.
8: La Abadia és en mi vida, personalmente, marca más que un antes y un después el comienzo de algo increíble, hermoso, brutal y cambia mi vida radicalmente.
5: Va ser dalt les tables del teatre que, interpretant distints personatges en obres com María Sarmiento, Retablo de la Avaricia o La Lujuria y la Muerte, la va descobrir el director de càsting Luis San Narciso, que va advertir el seu enorme registre i la va dur a la televisió. Aida tenia quasi 40 anys i apareixia de forma esporàdica per primera vegada a Siete Vidas.
9: Que tenemos poco tiempo. ¿Dónde guardarás sobre las joyas? Diana, Diana, piensa. Piensa como si fueras una vieja comunista. Si tu fueras
5: un paper que, a pesar de secundari en els seus inicis, va acabar per convertir-se en tota una icona, especialment a partir de la traslació d'Aida en un spin-off en què Carmen Machi es convertia en una dona separada que sobrevivia en un barri més corrent del que molts voldríem.
6: Y la heroína es una canina, si no eres fuerte te lleva a la muerte. Lera, lera, lera, lera.
5: Esta no és la banda sonora d'Aida, però crec que sí que tots la recordem.
0: Era Bebe qui cantava era la banda Bebe, sonora d'Aida. Sí.
5: La qüestió és que Aida va ser un personatge i una sèrie de ficció que la servirien no només per fer-se un lloc permanent a l'imaginari col·lectiu de la societat espanyola, sinó també i especialment per seguir mostrant la seva vàlua no només a la televisió, sinó també al cinema.
9: Voy a tomarme un año sabático para escribir un libro que aborde este tema. un libro en el que pueda describir las fantasías que me vienen a la cabeza.
5: En 2002, molts van començar a considerar-la una nova xica Almodóvar arran de la seva aparició en molts films del director espanyol, per primera vegada com a infermera cap en Hable con ellas i més avant en Los abrazos rotos, La piel que habito, Los amantes pasajeros i més recentment en Amarga Navidad. Encara que molts la recorden per la seva esplèndida interpretació almodovariana al curt La concejala antropófaga que ara escoltàvem. A la gran pantalla s'han tornat inoblidables altres papers de Carmen Machi, normalment relacionats amb la comèdia, com eixa inoblidable Nati, acompanyada d'Eliseo, interpretat per Javier Cámara, en Que se mueran los feos. Però hi ha també Perdiendo el Este, La tribu o Amor de madre amb Kim Gutiérrez i, com no podia ser d'altra manera, Merche a la pel·lícula Ocho apellidos vascos.
10: Me tienes que echar una mano.
9: Mercedes me llamo, pero me gusta más Merche.
10: No. Arancha te voy a llamar.
9: Mira, si el nombre tiene que ser de aquí...
5: Un paper que li va valdre per fer-se amb el seu primer Goya, en concret amb millor interpretació femenina de repartiment en 2014. Un guardó amb què reconeixia la seva brillant actuació i que rebia amb aquestes paraules.
11: Muchísimas gracias. Qué sorpresa llevarse un Goya por hacer reír. Muchísimas gracias, Academia.
5: A pesar que sempre se l'ha relacionada amb la comèdia, Carmen Machi ha sabut dur la versatilitat per bandera des dels seus inicis. No només gràcies al teatre, on sempre ha fet papers ben diversos, sinó també mostrant-ho a la pantalla tant de cinema com de televisió. Des de la Carmen més íntima, tot i que també una miqueta còmica, de La mujer del piano...
9: Lo que me fastidia es el pito. Y esa sensación como de corcho alrededor de la oreja.
5: Fins a Rocío, la cupletista del drama Pájaros de papel.
12: Cuando te marchas se me hielan los sentidos y la distancia me congela el corazón.
5: O la monja, la germana María de Llenos de gracia.
13: Lo importante es hacerlo.
14: ¿Y usted qué saca con todo esto?
13: ¿Yo? Nada. És per a vosaltres.
5: Amb papers que a més l'han permet arribar a un públic ben divers. No podem oblidar el seu paper, per exemple, a la premiada sèrie La Messias de los Javis, on interpreta eixa matriarca caracteritzada pel fanatisme religiós extrem.
9: Mamà, què és esto?
15: Què és què? A ver si vas a ser tú la única con derecho a casarse.
5: Fins a d'altres amb més projecció internacional, per exemple, una de les més sonades, el seu paper d'Eva Torres, inspectora del grup d'homicidis a la pel·lícula La viuda negra, que trasllada a la pantalla el cas de la viuda negra de Patraix.
15: Ahora mismo los amantes constituirían nuestra principal línea de investigación. Ella es tarta del marido.
5: Ara l'anunci d'este guardó, que no és el primer i segur que no serà l'últim, l'ha pillada per sorpresa i treballant atenció en la segona temporada de Celeste, on es col·loca en la pell de l'inspectora d'Hisenda Sara Santano. Després de l'anunci del seu guardó va confessar sentir-se especialment emocionada, més encara sabent els noms de companys i companyes que la precedixen en este reconeixement. Una mostra més que evident de com el seu bon humor i el seu bon fer traslladat també a la pantalla. I però mostra el seu comiat fa apenes unes setmanes al Festival de Cinema de Màlaga.
16: Voy a hacer algo que estoy deseando hacer y que quiero hacer aquí delante de vosotros.

0: Després de rebre este premi, l'actriu feia una reflexió, i és que l'èxit és poder ser feliç amb una cosa al que li dediques tantes hores al dia i haver decidit un tipus de vida i que t'ha teixit bé. El que per a ella era un hobby de xiqueta resulta que s'ha convertit en un treball pel que, per sort, li paguen.
1: Hi ha 5 minuts per a que siguin les 2 de la vesprada, moment final del programa. Encara uns apuntells més per a poder deixar satisfeta la vostra curiositat. David Castelló, torna a mirar al cel?
2: Sí, perquè arriba el tercer Festival Internacional del Vent 2026, que es farà des d'avui fins al dia 7 de juny. Les platges del Grau s'ompliran de catxirulos gegants internacionals, exhibicions aèries, drons... En definitiva, un esdeveniment en el que el públic podrà fer vols en globus aerostàtic, esports nàutics i gaudir de música en directe i activitats per a tota la família. Es reuniran participants de més de 20 països i més de 150 activitats gratuïtes per gaudir de l'inici de l'estiu al Grau de Castelló, a les platges del Pinar i del Gurú. El mar
1: que un dia fue espejo. Esta es la versión y adaptación al castellà de Le Meur de Charles Trenet del 1946, una versión que va a hacer Rafael en su último disc del 2024. El mar serà de les cançons que segur cantarà al seu concert de Castelló d'este dissabte. Veritat, mar?
0: Sí, l'artista regresa a la ciutat con su gira Rafaelísimo, una celebración de más de 6 décadas de carrera en la que se escucharán pues los grandes himnos que han marcado generaciones como Yo soy aquel, Mi gran noche o Escándalo, pero también un repertorio renovado que dialoga con la elegancia de la chanson française como homenaje a la canción francesa y a figuras legendarias como Edith Piaf o Charles Aznavour. Mañana estará en la Plaza de Toros de Castellón dentro de su gira internacional.
1: Y al Palau de la Música de València ni a un concert benèfic, Lorena.
3: Sí, l'Orquestra Simfònica de l'Il·lustre Col·legi de Metges de València torna al...
4: Sí. L'Orquestra Simfònica de l'Il·lustre Col·legi de Metges de València torna al Palau de la Música de València amb un concert solidari a benefici de Casa Caridad, una cita molt especial on la música, la cultura i el compromís social aniran de la mà. Una orquestra formada íntegrament per metges col·legiats actuarà este dissabte 6 de juny a les 7 a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València.
1: Ho farà baix la direcció d'Eros Quesada i amb el pianista Andrés Espósito com a solista. Per cert, això crec que és la cinta dels dibuixos Masters de l'Universo, no?
4: Sí. Sí, jo en recordo molt, sobretot Skeletor, que era el malvat, el més malvat de la pel·li, però arriba ara el live action, la pel·li de... Escoltem este tràiler.
5: Pues... no soy de por aquí. Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada.
4: Dirigida per Travis Knight, és una pel·li de gènere fantàstic, barreja acció, aventures i màgia i fantasia medieval. I narra la història pues, que tots coneixíem, del príncip Adam, que es va extraviar a la Terra en una nau espacial i va quedar separat de la seva espasa màgica.
1: Travis Knight, per cert, Mar, és l'animador principal de pel·lícules com Coraline, Kubo o Els Box Trolls, sense anar més lluny. És animador, especialment de stop motion. Per cert, més pel·lis, no, David?
2: Sí, està que sona. Avui s'estrena la sexta entrega de la eterna saga de comèdia i terror Scary Movie, una nova entrega que recupera l'esperit de les dues primeres pel·lícules i està marcada pel retorn dels germans Wayans a la franquícia després de més de 20 anys, així com el d'altres personatges emblemàtics.
1: I per cert, ja que parlem de Carmen Machi, ens referim al cinema espanyol. Mar, tenim estrenes, no?
0: Sí, bastantes propuestas. Para este fin de semana, un menú variado, drama social, comedia negra, romance y también documental. Pero una de las más destacadas es La Luz. Se trata...
6: ¿Ha perdido la fe?
7: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
0: De un drama de Fernando Franco que protagoniza Alberto San Juan y que aborda los abusos sexuales dentro de la iglesia y el conflicto moral de un sacerdote que intenta abandonar su vida religiosa.
1: De totes formes, Marina, què més porta a la cartellera?
8: Continuem amb cinema espanyol amb esta comèdia negra de Arantxa Echevarría, Cada dia nace un listo.
9: Quedó tercero en un concurso de cantantes en televisión.
8: Esta peli narra com una exestrella televisiva s'implica en un robatori d'art amb un to satíric sobre la picaresca actual. A més, amb un repartiment coral format principalment per Hugo Silva, Toni Lomas, el protagonista, Susi Sánchez com Mari, Daphne Fernández com Malena i Belén Rueda com Carmen, entre molts altres.
1: i és moment de posar el punt i final. Bueno, crec que opcions en teniu suficients com per a poder passar el cap de setmana, que si es manté en este horatge, la majoria pues, no es vindrà de massa.
0: Bueno, al cine,
2: pot ser el més fresquet dels pròxims 6 mesos.
1: Sí, així que tindreu que aprofitar-lo perquè serà l'última volta que pugueu agarrar una manteta. Sofí, gràcies per la paciència d'aquests últims minuts. A tots vos dic que vos trobe, els que correu així el dilluns o encara d'ací un ratet, i a la resta, això, la setmana que ve. Adéu.
10: Esports a punt.
11: Són les 2, bona vesprada. Acaba de començar a Alacant la Copa del Rei d'handbol amb el topoderós Barça com a favorit, però l'anfitrió León Hornero arriba disposat a donar la sorpresa i lluitar per la plaça europea que hi ha també en joc. Roy Sánchez és el tècnic.
12: Tenemos que controlar, vernos a nosotros mismos, ir a máximos, invertir toda la energía en este partido, porque si no ganas el viernes no hay más Copa.
11: Mentrestant, el Castelló calfa motors per a la primera final d'aquest playoff per l'ascens contra l'Almeria, un equip lluitador a qui caldrà treballar dur per a plantar-los cara, com remarca l'entrenador Pablo Hernández.
13: Es un equipazo, pero que si estamos 100%, como mostramos en la liga regular, pues somos capaces de poder ganar.
11: Ten present no estigui ahir la selecció espanyola, molts jugadors diferencials a la banqueta. Només va traure un empat en un partit avorrit contra un rival més dèbil com l'Iraq, que és un toc d'atenció per a donar-ho tot en el pròxim duel cap a Mèxic. Ara mateix el combinat està volant ja als Estats Units. I en l'esport de la Cistella, el València Bàsquet té avui un partit important a Bilbao, la tornada dels quarts de playoff, i amb l'ajustada victòria de l'anada caldrà estar atents. A més, el club s'acaba d'acomiadar de Cristina Ubiña. La base aragonesa ha sigut clau en el creixement de l'equip en estos últims 5 anys i en els títols com la Supercopa d'Europa, en la que va ser nomenada MVP. Ha sigut mare, ha tornat a portar al grup en la meitat d'esta última temporada i així se sent.
14: Yo firmé aquí con la idea de echar raíces, de asentarme ya en España y de volver a enamorarme del baloncesto. Y he conseguido todo. He echar raíces, he conseguido formar una familia, he conseguido títulos, he conseguido disfrutar del baloncesto. Se ha cumplido con creces. Me voy con una satisfacción muy grande. La familia Taronja es real. Yo he seguido sintiendo ese apoyo incluso cuando no jugaba, incluso cuando no metías puntos. Entonces eso para mí ha sido lo que más orgullosa me hace sentir.
11: Una jugadora molt volguda que estarà sempre en el record de l'afició taronja i li desitgem el millor en el futur. Tenim a Maria Jocollada al control tècnic, soc Eva Casa, ens parla en nom de la redacció d'Esports de A Punt, uns consells i comencem.
10: Esports A Punt.
15: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
16: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
17: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
18: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
19: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
20: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
19: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
18: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
20: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
21: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
20: Juga amb nosaltres esta temporada.
22: Som A Punt.
11: Som són les 2 i 4 i Alacant és l'epicentre des d'avui de la fase final de la Copa del Rei d'handbol, una ciutat que enguany ha tornat a gaudir de la sobala amb la tornada de Leonor Nero a la màxima categoria 33 anys després. Ara els anfitrions volen donar la sorpresa en un torneig que també té una plaça europea en joc. Anem a connectar amb el nostre company Bernat Picó, que està al centre de tecnificació d'Alacant, on ja està en marxa el primer partit entre el Barça i el Recoletas Atlético Valladolid. Bernat, bona vesprada.
3: Què tal, Eva? Bona vesprada.
11: Conta'ns una miqueta, se sent moltíssim soroll, conta'ns com està l'ambient per ahí, quines camisetes veus a les grades i com va aquest partit que està en marxa.
3: Doncs mira, he de dir que a pesar del soroll que escolteu de fons, és un soroll provocat sobretot per la megafonia, que està molt alta, perquè la veritat és que no hi ha massa presència de públic en este primer partit dels quarts de final de la Copa del Rei, tot i que el protagonista sobre la pista és el Barça, però jo crec que podríem parlar d'un 25% de la graderia ocupada, poc ambient en el centre de tecnificació, ja dic, amb la megafonia ben alta, per a intentar animar això.
11: Clar, el primer partit sempre és més difícil, la gent és divendres de matí, potser la gran part de l'afició està encara sí, a les seues ciutats i costarà un poc d'omplir. Quina previsió tenen per a este cap de setmana?
3: Sí, és veritat que este serà el primer, l'únic partit possiblement que es dispute en horari laborable. Després de la vesprada, doncs ja és més fàcil que pugui anar venint més gent, i sobretot el de la nit, que és el de León Alacant, que juga a les 9 menys quart en directe pel web d'Apunt, i ahí sí que s'espera que la presència de públic al pavelló Pedro Ferrandiz, al centre de tecnificació, siga molt més notòria. Per avui és veritat que quedaven moltes entrades, que de fet encara es poden comprar abonaments, que per 15 euros es pot gaudir de tota la jornada de quarts de final, des d'este primer partit al de León Alacant de la nit. Per a demà, per a les semifinals, el mateix, es pot comprar l'abonament d'un dia i poder veure les dues semifinals. I sí que per al diumenge, per a la gran final, ahí ja sí que està tot venut, i ahí s'espera que sí que el centre de tecnificació registre el millor ambient.
11: I com va ser el primer partit?
3: Pues mira, el partit ha començat d'una forma un tant sorprenent, inesperada, perquè el Valladolid s'ha posat amb un 0-3 d'inici, amb el Barça molt erràtic en els seus atacs, però a poc el Barça ha anat afinant la punteria, s'ha clavat en el partit. Jo crec que li ha costat al principi entrar amb la mentalitat adequada, però ja quan ha enxufat el motor, s'ha notat sobre la pista la seua clara superioritat. Ara mateix estem en el minut 9 de la segona meitat, guanya el Barça de 8, Barça 23, Valladolid 15.
11: Molt bé, Bernat, moltes gràcies.
3: Adeu, Eva.
11: I és que el Barça, que està invicte en Lliga, és el favorit, però està absent en el torneig de clàssics com Logroño, que és el subcampió de la Lliga, o el Granollers, o Ademar León. Està donant opcions a la resta de participants per a treure aquest bitllet per a la Lliga Europea. Estem parlant molt d'este bitllet. Tindran plaça qui guanyen o si arriben a la final contra el Barça, que ja la tindria. Isabel Adam, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Eva.
11: Quins són els altres emparellaments?
5: Doncs a les 4 de la vesprada, per l'altra part del quadre, tindrà lloc l'enfrontament més igualat del torneig entre Bidasoa i Irún i Bacto Torrelavega. I a les 6 i mitja, en el costat del quadre del Barça, es volen les cares Viveros, Erol, Nava i Reviconca. Els últims en jugar seran els anfitrions, com ja ha dit Bernat. A les 9 menys quart de la nit, León Alacant s'enfrontarà al Bada Osca. L'equip alacantí, que ha tornat a la màxima categoria enguany després de 33 anys, ha acabat novè la Lliga i vol ser l'equip revelació amb el suport de l'afició. Escoltem el tècnic Roy Sánchez.
21: Creo que el evento va a estar muy bien. Nosotros tenemos que hacer un muy buen partido para poder pasar, pero la ilusión está ahí al 100%. Tenemos que vernos a nosotros mismos, ir a máximos, invertir toda la energía en este partido, porque si no ganas no hay más copa. Pero bueno, todavía tenemos en el tanque un poquito de gasolina para esta Copa del Rey.
5: Tot comença per guanyar l'Osca, cosa que ja ha fet dues vegades aquesta temporada. L'última fa 5 dies en Lliga, però cal estar alerta perquè no serà el pavelló al Pitiu Rochel, i a més la Copa és altra competició. Els tècnics s'hauran guardat jugades per a este duel. El lateral esquerre d'Arko Dimitrievski remarca que cal ser fidels al xoc de la temporada.
4: En casa esta temporada hemos demostrado que somos un equipo muy sólido, que sabe defender, sabe atacar, sabe estar juntos y esperemos que nos apoye la gente que viene a vernos y esperemos un buen partido. El objetivo es pelear los partidos. El primero es un partido difícil, que es Cuesca. Hay que intentar ganarlo y luego poco a poco.
5: Recordem que el camí dels alacantins en esta Copa el podran seguir en directe pel web d'Apunt i les nostres aplicacions mòbils a les 9:15 de la nit.
11: Gràcies, Isabel. Este és un desplaç este cap de setmana, però tenim una agenda plena i ens la va avançant Gonzalo López. Gonzalo, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Eva. Demà l'estadi del Turia de València serà l'escenari del Meeting for Future, una competició que reunirà 280 atletes amb l'objectiu d'aconseguir les marques exigides per a poder participar en l'Europeu Sub-18 i el Mundial Sub-20 d'est estiu. La Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana organitza esta trobada on el 66% dels participants són del nostre territori. L'any passat s'aconseguiren 21 mínimes.
11: I per la seva part, el velòdrom Lluís Puig acollirà dos competicions internacionals de ciclisme en pista, el Gran Premi Ciutat de València i el Trofeu Comunitat de l'Esport. El primer es disputarà en la jornada d'avui i demà dissabte amb proves de velocitat i Madison masculina i femenina. El Trofeu de l'Esport inclourà proves d'Òmnium, Madison i Keirin i serà en el velòdrom diumenge de 9 a 4 i mitja.
6: Mentrestant, a la Universitat Politècnica de València també des d'avui se celebra la segona Custos Open de tenis en cadira de rodes, un torneig de categoria nacional que reuneix els millors jugadors del circuit que competiran en un quadre individual mixt de 16 jugadors.
11: I a l'Alcora demà dissabte es viurà una nova edició del Gegant de Pedra, el desafiament d'ultramarató que recorrerà l'interior de la província de Castelló i Terol en una etapa de 200 quilòmetres amb desnivell de 6.500 metres i pujada al port del Cabezo de las Cruces de més de 1.700 metres d'altitud.
6: També a Castelló, concretament a Borriana, es disputarà Infinitri Trialdon Festival i a la Vall d'Uixó la desena edició de la Woman Trail.
11: I a Alacant, dissabte, el Club Nàutic Costa Blanca acollirà la celebració del campionat d'esport adaptat amb la participació de 2.000 persones en la 7ª jornada de la Mar Solidària. En tenis, la pista central de Roland Garros acull les semifinals del Gran Slam. En mig, ara el màxim favorit al campionat, Alexander Zverev, s'enfronta a Jakub Mensik. En l'altra banda del quadre, a les 7 de la vesprada, hi haurà duel italià entre Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli. En l'eliminatòria femenina, además, disputarà la final a les 3 de la vesprada entre la polaca Maja Kwalinska i la russa Mirra Andreeva. I en pilota, demà dissabte, el Trinquet de Pedreguer es juga la partida pel tercer i quart lloc del campionat individual d'escala i corda. A les 6 i mitja s'enfrontaran Marc i José Salvador, que així afronten esta partida.
7: Igual que estem jugant la final del tercer i quart lloc, podríem haver jugat la final, les dos, i ja està. Crec que guanya el millor, perquè crec que venim de fer un campionat dels dos molt bo.
23: Crec que l'orgull del jugador d'una partida més i de quedar-te, no, en eixa tercera posició, crec que va fer que els dos jugadors anem en la mateixa il·lusió. Hem d'anar els dos a per la partida i clarament, pues, tancar l'individual de la millor forma possible en una victòria crec que és algo important.
11: I mentrestant, la final entre Marchiner i Salva Palau, que estava programada per a diumenge al Trinquet de Pelai, està encara en l'aire. Estem esperant conèixer els resultats de les proves mèdiques que li han fet a la una, a Marchiner, per la lesió de colze dret fet en la semifinal. Si determinen que el Ras de Murla no pot jugar este diumenge, la final del Mama d'Escala i Corda s'ajornaria, complint el reglament, a dissabte 13. Si tampoc poguera jugar aleshores, l'altre finalista, Salva Palau, seria declarat guanyador del títol.
24: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona empoderat,
11: el microcrema. I està gaudint ja del seu títol de campiona de l'individual de Raspalles, Anna Puertes, després de donar la sorpresa i fer-se amb el tercer títol guanyant per primera vegada victòria. Una recompensa a un treball constant i incansable que l'han portat esta temporada a alçar tres títols. Ismael Gí ha estat amb la campiona al carrer de pilota de Beniparrell.
25: Hola, Anna. Per fi, el tercer mà a mà, 8 anys després.
26: Sí, ja tenia moltes ganes d'aconseguir el tercer individual. Feia 8 anys que no alçava un fris grec. I estic supercontenta, encara no m'ho crec, hem passat ja uns dies, però continua la sensació ixa, no, de no creure en que he tornat a guanyar l'individual després de tants anys intentant-ho, i supercontenta ja era a disfrutar de l'any.
25: Què ha canviat del teu primer individual a este?
26: Bueno, pues en 2018 encara no n'hi havia un món professional femení, el nivell, pues, no era ni comparable al que n'hi ha avui en dia. He millorat molt a nivell esportiu, he après un munt de coses, però bueno, els dos han sigut molt importants. El del 2018 va ser el primer any que a una dona se li donava un fris grec, va ser la primera, aleshores supercontenta, i este superespecial, després de guanyar a Victòria, que duia els últims anys reinant este campionat. Així que molt diferents, però els dos un orgull enorme.
25: Com visqueres la partida? Com la vas dibuixar?
26: Pues sí que és de veres que no estava molt nerviosa, estava menys que altres edicions, ho havia intentat tot en els últims anys, no havia pogut guanyar, havia estat molt propet, aleshores anava un poc en aquesta espineta, no?, de què tenia que fer per a guanyar-li a Victòria. I bueno, vaig eixir les coses molt clares, me van eixir bé i per això vaig poder guanyar. Se va decidir per detalls, alguns vals de Victòria que no va saber acabar o alguna treta que vas tindre que apretar perquè no me'l trencara, i això és el que va decidir la final. Pense que el resultat tampoc definís la partida. 25-10, però van ser dos o tres 15 decisius. I bueno, l'afició i Beniparrell està molt contenta de tindre una nova campiona individual en el poble.
25: La pilota és la teva passió, és la teva vida. D'on te naix a tu aquesta afició?
26: Bueno, pues Beniparrell és un poble molt xicotet. N'hi havia molta afició així en el poble a jugar a pilota. Montío tenia un equip de Galotxa i anava a veure'l i m'agradava molt. Jo m'he criat entre aquestes quatre parets. He fet moltes hores així i això és el que m'ha dut a els grans èxits que he aconseguit en la pilota. I quan era xicoteta doncs no pensava on podia arribar perquè la pilota femenina estava començant. Però bueno, m'agradava molt jugar, vindre a entrenar i això és el que ha fet que arribi fins avui.
25: Sempre portes el nom del teu poble darrere, no?
26: Sí, jo estic molt orgullosa. Al final jo tot el que he aconseguit és gràcies al poble, a la gent que entrena amb mi, al meu entrenador Carlos, que ha fet moltes hores en mi i és el que m'ha ensenyat a jugar a pilota. I per això continuo entrenant així. Jo sóc feliç venint al carrer a veure a les xiques jugar, a veure als xics les seves partides també de Galotxa i de Raspall. I els caps de setmana són per a disfrutar així en l'afició i jo estic molt contenta de formar part d'aquest club perquè a mi m'ho ha donat tot i és una manera també, no, de tornar-los tot el que m'han aportat, pues, un poc de manera materialista a lo millor, no, donant-los l'individual, però estic molt orgullosa, no, de formar part d'aquest poble i d'aquest club.
25: Serà una responsabilitat per a tu durant aquest any anar de roig, ser la número 1?
26: No ho crec. Per a mi és un orgull anar de roig durant tot l'any. També li tinc molt de respecte, però bueno, ho donaré tot, com sempre, en totes les partides. Estic molt contenta de que és el meu primer any d'anar de roig. És una recompensa a tot l'esforç i pressió ninguna. Continuaré entrenant moltíssim per a superar-me, perquè penso que encara no he arribat al meu límit i a veure què m'he de parar al futur.
25: Bueno, límit... Este any és redó, no redó del tot si vols, però Copa, Mestres, individual, no?
26: Sí, la veritat és que estic molt contenta de tot el que he aconseguit, encara que no haig fet pleno encara en ninguna temporada, així que no me puc queixar de res. He aconseguit grans coses, disfruto molt jugant en les meves companyes i ara a seguir el que me vinga, pues, ho agarraré en molta il·lusió, però si demà me retirara, pues, no me quedaria ninguna espineta.
25: I què més el falta fer en la pilota? Què te fa alçar-te i dir, che, n'hi ha que pegar-li i guanyar?
26: Pues és que no busqué ara mateix a ningú títol, perquè per sort he tingut una trajectòria molt exitosa. Crec que no me queda ningú campionat per guanyar. I al final el que me mou és la passió per la pilota, vindre així a entrenar amb els meus companys tots els dimarts i els dijous. M'ho passen molt bé, les partides disfrute molt i em fa sentir molt bé mentre jugo a pilota. I espero que això duri molts anys més.
25: Com veus les noves generacions de xiquetes que venen darrere, que es miren en tu i volen ser com tu?
26: Bueno, crec que cada volta n'hi ha moltes més xiques jugant a pilota, tenen molta il·lusió per arribar al món professional. Jo crec que cada volta s'estan preparant molt més, veuen el que poden aconseguir, i jo molt contenta, no, de potser ser un poc referent d'aquestes xiquetes que comencen, perquè jo no em vaig tindre, no sabia el límit de les dones en la pilota. Elles sí que saben on poden arribar i el que volen, així que jo des d'ací els animo a continuar entrenant perquè al final és el que te du als èxits.
25: Moltes gràcies, Anna, i enhorabona.
26: Gràcies.
11: I després d'esta entrevista amb Anna, hem de contar-los que acabem de saber el resultat d'aquestes proves mèdiques que li han fet a Marc Giner i no es podrà disputar este diumenge la final com estava previst. De moment s'ajorna a dissabte 13.
24: Feica, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.

0: Amb este ritme comencem parlant del Mundial. La selecció espanyola de futbol ja va a camí dels Estats Units. Fa escala a Nashville per a recalar finalment a Chattanooga, l'estat de Tennessee, on estarà ubicat el quartel general durant este Mundial. És un viatge que han emprès este matí després que ni no pogueren passar de l'empat contra l'Iraq, la selecció que fa 59 en el rànquing FIFA. De la Fuentes va deixar els millors futbolistes a la grada per por a que es lesionaren i la unitat B de la Roja no va ser capaç de guanyar el primer amistós de preparació. Va ser un partit fluix. Abans d'eixir de viatge, el president de la Federació Espanyola, Rafa Luzán, ha remarcat el compromís del grup en lluitar per fer un bon paper al Mundial.
1: Creo que hay muchas esperanzas, mucha ilusión puesta y ellos lo tienen que hacer, no defraudar a esa ilusión. Vamos a dar ese margen de confianza porque ellos van muy ilusionados y con muchas ganas de obtener victorias para el combinado español y que por lo tanto que eso nos lleve a esa, llegar a lo más alto. Vamos a ir paso a paso, partido a partido, ¿no? Porque cualquier exceso de confianza a veces no es lo mejor.
0: Fem una ullada al partit. Borja Iglesias deixa passar la pilota per a Ferran Torres, que després d'una gran cavalcada en diagonal anota el seu gol 25 amb la selecció. És el nou màxim golejador, el de Follos, de tota la història de la Roja. Quan tot pareixia que continuarien sumant, la nit es va complicar. Als 11 minuts d'Orski va sorprendre Joan García i pujar l'empat. I després els iraquians posaren més intensitat sobre la xespa, però afortunadament sense provocar cap baixa. A partir d'aquest moment ja n'hi hagué massa precaució, un fum de canvis que va introduir el seleccionador donant oportunitats a diversos futbolistes i el domini de la Roja no va poder aconseguir més gols. Tot i això, Luis de la Fuente acaba prou satisfet.
2: Era un dia de trabajo, insisto, fundamentalmente de condicional, de dar posibilidades a otros jugadores. Estamos contentos en ese aspecto y no ha habido lesionados. Y es normal que los jugadores, después de esa pequeña pausa que han tenido en una liga que han terminado muy arriba de exigencia competitiva, pues hayan tenido ahora este pequeño bajón, pero que es normal, lo teníamos previsto y lo tenemos creo que todas las selecciones previstas.
0: Un dels debutants amb l'absoluta va ser el valencianista de Xilet, Javi Guerra. Son pare, Javi Guerra també, relatava els micròfons de punt, les seues impressions.
3: Quería mandar mensajes y todo a los amigos, a los familiares y todo, y no me salían ni las palabras. Él que hiciera lo que hace en su equipo, intentar buscar líneas de pase y llegar a la línea de fondo a remate. Ha pasado por momentos en los cuales no ha tenido confianza del mismo entrenador y ha perdido titularidad y al final, pues con el final de liga que ha realizado, pues ha tenido la suerte de poder venir a la selección. Yo no esperaba tampoco que esto pasara este año, la verdad.
0: El grup de suport ja comença les vacances. Els 26 elegits hauran de superar ràpid el jet lag i adaptar-se a les instal·lacions de Chattanooga. Dimarts viatjaran a Mèxic perquè tenen un altre amistós contra el Perú, l'última prova abans del Mundial, que ja focalitza l'atenció de tots. De la Fuente veu l'equip preparat per a la cita i ja té clar l'11 inicial per a lluitar contra Cap Verd.
2: Nosotros lo que pretendemos es llegar, como le digo, en perfectas condiciones al día 15 y de momento vamos cumpliendo los objetivos. Mañana estamos en Estados Unidos y ya eso nos hace pensar ya con el foco muy claro dónde tenemos que mirar. Queda mucho de preparación, mucho que distribuir cargas, pero tenemos claro que en un principio cuál es el equipo que va a empezar, con portero y otros 10 más.
0: I este que escolten és el Dai Dai de Shakira, que ja saben que sí, alçarà el teló en la cerimònia inaugural a l'estadi Azteca la setmana que ve i l'acompanyarà Burna Boy. I hauran vist també una espectacular foto vikinga que s'ha fet la selecció noruega en els fiordos abans d'aterrar a la Copa del Món. Sørloth, Haaland, Odegaard i companyia s'han posat mil anys després en la pell dels guerrers més temuts per a demostrar la intenció que tenen d'emportar-se i ser mundial. I en el terreny esportiu cal destacar un nom propi, Neymar. Les alarmes continuen en ceses. El davanter no viatjarà a Cleveland per a disputar l'últim amistós del Brasil. Se quedarà a Nova Jersey, al quartet general de la Canarinha. Veurem si pot jugar ni ser debut contra Egipte. I ese debut de Javi Guerra ha sigut la recompensa al treball fet en una temporada complicada en el València. José Luis Sánchez, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Eva.
0: El migcampista no ha tingut el paper que esperava, però ara una recompensa.
4: Sí, el primer premi que va rebre va ser una volta acabada la temporada entrar en esa llista, no de 26, que era molt complicat, però sí de 9 futbolistes joves que havia seleccionat Luis de la Fuente per a completar els entrenaments durant tota aquesta setmana prèvia en les Rozas a viatjar als Estats Units. i el premi final el va tindre ahir. En principi no estava previst que tots aquests nou futbolistes tingueren minuts, però en el 59 el míster de la Fuente li va donar l'alternativa. El de Xilet va disputar els últims 33 minuts del partit. És veritat que va tindre un paper, podríem dir, discret, com la resta de l'equip, però bueno, va tindre un parell d'arrencades de les seues que va demostrar per què està allí. Hem escoltat abans a son pare. En el 59, el míster de la Fuente li va donar l'alternativa. El de Xilet va disputar els últims 33 minuts del partit. És veritat que va tindre un paper, podríem dir, discret, com la resta de l'equip, però bueno, va tindre un parell d'arrencades de

0: el darle la vuelta a una situación en la cual estabas mirado con lupa, en la cual nada más que tenías cualquier fallo o no corrías lo que supuestamente la gente decía, pues ya te criticaban, te decían. Dijo, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano y luego ya dependerá de si me ponen, no me ponen y ya está. Creo que al final ha tenido la recompensa, ya tanto a final de temporada jugando como ha estado jugando y luego pues esto con la selección española. Él tiene contrato en el Valencia, él está a gusto en Valencia, él es del Valencia y yo prefiero tenerlo cerca de casa que tenerlo fuera de casa.
1: Fuera de casa sempre millor per als pares. Ha sigut la veritat una temporada en què ha jugat un partit sí, un grapat no, eixia quasi al final, però continuarà en el València.
2: Sí, sí, al final podríem dir que s'ha entonat, va marcar en el tram final de Lliga i seus 4 gols, va tindre bones actuacions, moments importants que el van revaloritzar, però no tant com si haguera tingut una temporada més regular. Jo crec que per això no és un bon moment ara per a que el València el posi en l'aparador, perquè jo crec que en una millor temporada podrien arribar millors ofertes. Hem de recordar que Javi Guerra té contracte fins 2029 i que la seva fitxa també va pujant, és a dir, cobra més cada any que passa. Per això ell està a gust i tranquil així en València. Ara bé, com va dir Manuel Llorente, si arriba una oferta escandalosament escandalosa, segur que el València, perquè Meriton està acostumat a això en els últims anys, la estudiarà. En qualsevol cas, el pare de Javi Guerra també li va donar una pista a Carlos Corberán de com podria traure-li encara més rendiment al seu fill.
0: Estar más liberado, no tener tantas funciones a lo mejor defensivas, porque él cuando va hacia adelante a la hora de presionar tapa muchos espacios y al estar más cerca del área pues con la zancada que tiene y los espacios que busca pues normalmente tiene la suerte de que puede llegar a hacer gol y así ha sido. Y que tenga libertad y que luego tengan confianza en él.
2: Recadet per a Corberán. Confiança en ell, és a dir, que va dir un pare del seu fill, pues que el posen tots els partits.
1: Normal.
2: I el millor juga, està clar. El cas és que amb el debut d'ahir de Javi Guerra ja és el jugador número 75 del València que debuta en la Roja i el que fa 20 que ha sigut format en la factoria paterna, és a dir, del planter valencianista, tot i que va estar uns anys també a Villarreal. L'últim valencianista que havia sigut convocat per la selecció espanyola va ser Pepelu, però no va arribar a debutar. L'últim que sí que ho havia fet va ser Hugo Guillamón. I el que més partits ha disputat en la Roja i que encara està en actiu en el València és Gallà amb 22, encara lluny dels 64 com a valencianista que va disputar David Villa, que està en el top 1. Darrere d'ell marxen amb 62, Albelda amb 51 i Baraja amb 43. Veurem si en el futur n'hi ha algun valencianista més en aquesta llista.
1: Estem expectants, n'hi ha gran repàs que ens has fet després de tota la setmana a les Rozas, José Vi. Moltes gràcies.
2: Adéu, Eva.
1: I compte arrere per a la primera final d'este playoff per l'ascens per al Castelló. L'equip orellut ha fet este matí l'últim entrenament abans del duel contra l'Almeria i allà està Xavi Robert. Xavi, què ens pots contar? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Sí, última sessió d'entrenament a Castalia amb les baixes de Mellot, lesionat, i dels mundialistes Chipenga i Mavil. La part positiva és que per al partit de demà contra l'Almeria passen nets de targetes Ronaldo Pompeu, Brignani, Suero i Barri. El tècnic, Pablo Hernández, espera un partit complicat, però en absolut tira la tovallola contra un Almeria fet a colp de petrodòlars.
4: Vamos a dar el máximo e intentar pelearlo y intentar ganar este playoff. Dar el 100%, seguir nuestra línea de juego, que es lo que nos ha traído aquí. El Almería es un equipazo, pero que si estamos 100%, como mostramos en la liga regular, pues somos capaces de poder ganar.
1: I és que el rival d'Almeria arriba amb més pressió després de ser tercer i estar quedar-se a aquestes portes de l'ascens directe amb un pressupost major no pot fallar, Xavi.
3: Sí, la veritat és que l'entorn està enrarit al voltant de l'Almeria, que s'exercitava este matí i en les pròximes hores viatjarà cap a Castelló. El jugador alacantí de l'equip andalús, Àlex Muñoz, preveu que l'eliminatòria no quedarà decidida en el partit de demà.
5: 99% no se va a cerrar la eliminatoria en la ida, va a ser un partido muy competido, sobre todo en su campo ellos son muy fuertes, tienen mucho ritmo, son muy dinámicos, suelen crear bastantes ocasiones y como te digo, bueno, creo que tenemos que ser un bloque, va a ser un partido de verdad duro, y, pero bueno, hay que estar preparados y creo que tenemos la capacidad de poder ganar allí.
3: Bé, ja van perdre en el partit de la Lliga regular, així a casa.

0: Mestalla, i la veritat és que a la ciutat hi ha molt d'ambient, l'afició ja s'ha citat per a fer de nou una rebuda especial a l'equip, a l'autobús de l'equip, i esta vesprada repartiran banderetes blanc i negres en els seients de Castalia per a donar color quan nisca l'equip al camp. Pablo remarca que la força de l'afició és clau. L'escoltem.
1: Es de agradecer, ¿no?, a la gente de Castellón, la afición, todos los mensajes que me mandan, que a uno le llenan, ¿no?, de orgullo el recibirlos. Ya lo demostraron el otro día contra el Eibar. Fue increíble, ¿no?, el recibimiento que tuvimos y el apoyo que tuvimos durante todo el partido, y luego que lo disfruten y que conecten con el equipo, ¿no?, como lo han hecho durante toda la temporada, que lo necesitamos y que esto lo conseguiremos entre todos, entre nosotros y entre ellos.
0: Pel que fa a les entrades, en el recompte de les entrades que podien comprar els abonats, en total s'han venut 9.862, de les quals un 50,2% pertanyen al pack del partit i el partit del partit de demà i el de tornada de dimarts a Almeria. Per tant, hi ha molta fe en l'afició albinegra. Pel que fa a la venda de no abonats, el que sí que vos podem dir és que a mig matí en el web del club només quedaven 41 entrades disponibles. I recordem que això sí, els dos partits han sigut declarats d'alt risc.
2: Tot és molt, molt estar present en aquest partit. Xavi, quin possible 11 fas?
0: Bé, Matís en porteria, jo crec que va donar continuïtat a l'11 amb Alberto Brignani Sienra, doble pivot per a Barri Gerena Barrena, bandes per a Pablo Santiago i Jacobsen, i Cala i Càmara en l'atac. I dir que en la prèvia del partit el club homenatjarà a Planelles, Vinya i Pepín Ferrer, els únics futbolistes del Castelló que han participat en l'ascens en dues ocasions a primera divisió.
2: I no te mates, Xavi, que parlem ja del Villarreal. S'afanyen en aprofitar les vacances de l'equip per a les millores en la ceràmica. Com han aquestes obres, tu que estàs sempre per allí, i quan està previst que acaben?
0: Bé, d'entrada, el que li diré als nostres oients és que estiguen pendents de l'informatiu de la tele per a veure com està la ceràmica per dins, perquè fa molt de temps que no poden entrar. La reforma se centra concretament en el córner del fons nord amb la tribuna, per on entraran a través d'una passarel·la els futbolistes des del nou vestidor, que s'ubicarà en un edifici que està a l'altra part del carrer Blasco Ibáñez, una obra que obligarà a reubicar a alguns abonats, però l'obra no estarà acabada per a l'inici de Lliga i, per tant, el Villarreal demanarà jugar fora les tres primeres jornades.
2: També està treballant el nou tècnic Íñigo Pérez, estudia els efectius i el mercat amb la vista posada en la possible eixida de Pape Gueye.
0: Sí, perquè la veritat és que és el jugador que té més mercat o més possibilitats de mercat. De fet, el Galatasaray este hivern ja s'interessa per ell, i a més, ara, a hores d'ara, està en l'aparador del Mundial amb la seva selecció, el Senegal. Si arriba alguna oferta que de moment no ha arribat al Villarreal, el club pensaria en fer una despesa important per a substituir-le, possiblement en només en eixa posició se faria eixa despesa important.
2: Que també tenen faena en buscar-li recanvi a Dani Parejo.
0: Sí, a més, és que, clar, la eixida de Dani Parejo deixa de Mom i de Parti, per exemple, deixa Comesaña pràcticament, com ja ho diré, i a Pap Gueye com a únics migcentres. Per tant, cal portar un parell de migcentres. El club se va interessar per Guido, però ha quedat descartat per les altres pretensions salarials del jugador, també per Luis Milla, que ara sembla acceptar una oferta d'Aràbia. El tercer migcentre seria del filial, bé Diatà o bé l'il·licità Carles Macià.
2: I no acaba així la cosa, perquè també hi ha activitat amb el Lliga Futures.
0: Sí, que arriba a la 33a edició i que se celebra este cap de setmana a la ciutat esportiva Pamesa. Ahir es va dur a terme la jornada inaugural, va estar el president Fernando Roig i Iker Casillas. Participen els 20 equips alevins de tots els clubs de primera divisió. Este matí hi ha hagut derbi, empatadors entre el Villarreal i l'Elx, un trofeu per a veure les estrelles del futur i que ha visitat el mateix Pau Torres i que, atenció, no s'ha volgut perdre el nou tècnic del primer equip, Íñigo Pérez, que ha visitat els alevins groguets i que els ha donat el següent missatge d'entrada.
3: He estat com vosaltres en una cantera, en el Ciclo. Os puedo decir que tenéis que disfrutar. Es que se quedan en ese tierra sin patria y que venís a casa con la sensación de que habéis disfrutado, habéis estado con amigos jugando.
2: missatge, un gran missatge que els ha donat i un consell per al seu futur. Parlem ara del Villarreal B, que juga diumenge a les 6:30 contra el Zamora, el partit de tornada de la semifinal per l'ascens a segona, amb el 2-0 d'avantatge en anada, Xavi.
0: Sí, la veritat és que van ser molt superiors en el partit del mini-estadi els jugadors de David Albelda. Avui hem parlat amb Dani Budesca, lateral dret del mini-submarí, confiant en les possibilitats de l'equip per a mantindre la bona dinàmica que ve arrossegant, no?, en la recta final de la fase regular i seguir endavant en el play-off. El Dani Budesca veu que són capaços de defensar i s'arrenda de l'anada de 2-0.
4: Que muy contento, porque se sacó una ventaja importante. No está terminado el trabajo y va a ser duro en Zamora, pero es una ventaja que es muy positiva para el equipo. Lo más importante es fijarnos en nosotros, jugar como estamos jugando y saldrán las cosas bien, seguro. Yo estaba confiado que si íbamos a seguir en esa dinámica de nivel, era complicado que nos pudieran sobrepasar el rival. Que sobre todo al principio saldrán súper fuertes para intentar meter el primer gol lo antes posible y cagarnos un poco, pero de nosotros estar bien defensivamente, hacer el partido largo, va a estar más cerca a nosotros pasar que ellos.
2: Molts reptes interessants. Gràcies, Xavi.
0: Adeu.
2: I en el Llevant ja tenim tots els detalls de la campanya d'abonaments que començarà dilluns, com s'esperava. En continuar en primera, pujaran una miqueta els preus. Pepa Benetó, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Eva. Per a tota la vida. Això és el lema d'esta campanya que apel·la a la fidelitat de l'afició i el sentiment de pertinença. Si és de veres que pugen els preus del Ciutat una vegada confirmada aquesta categoria en primera, però també és de veres que es premia la fidelitat de l'afició i hi haurà descompte del 30% per a qui ha anat a tots els partits de la temporada, que són uns 8.500 abonats, i això suposa un 40%, i hi haurà un 20% de descompte per a qui ha assistit al 90% dels partits de la temporada, que seran uns 4.000 abonats. També hi ha altre descompte addicional per als accionistes d'un 12% i bonificacions familiars. Els preus màxims oscil·len entre 531 euros i el mínim 138 euros. I el que ja sabíem, que no hi haurà noves altes, només si hi ha baixes.
2: Perquè és que teniu, que esteu que se n'eixiu, perquè no cap ningú més allà.
5: Ja no cap ningú més.
2: Èxit.
5: Dimecres arranca aquesta campanya de renovació i a partir de dilluns, perdó, arranca la renovació i a partir de dimecres serà presencial.
2: Molt bé. I Carlos Espí, que és el davanter de moda del futbol espanyol.
5: Sí, ahir de vesprada vam saber que l'havien escollit com a millor sub-23 de la Lliga. Els 11 gols de Tavernes de la Valldigna en l'últim tram de la temporada han sigut clau en la permanència del Llevant, i Espí, als 20 anys, ja pot traure pit d'aquest nou reconeixement. S'ha imposat en este guardó a futbolistes com Fermín, Aza Güler, Moleiro o Víctor Muñoz.
2: I nosaltres que ens alegrem. Gràcies, Pepa.
5: A tu.
2: Les instal·lacions del Deportiu Alcoyano s'ha produït en les últimes hores un atracament, diguem, esportiu i sense ferits. Anem a conèixer els detalls connectant a la nostra delegació d'Alacant. Xema Millán està seguint la investigació. Xema, què ha passat?
6: Hola, bon dia, Eva. L'alarma ha botat sobre les 11 del matí, quan des del club s'ha notificat un assalt en les oficines al camp del Collao, i hores després han penjat a les xarxes les imatges on es veu com un grup de 5 encaputxats regiren les instal·lacions i ja els vestidors comproven unes fotografies. La similitud de l'atracament simulat, òbviament, amb certa exitosa sèrie de televisió, forma part de l'original manera amb què l'Alcoyano està anunciant la pròxima temporada amb el lema Objectiu Ascens. Tornar a la primera federació és el gran somni del club, i des dels despatxos ja s'han posat a treballar, no només amb curioses iniciatives com esta, sinó també planificant el futur de l'equip, on de moment ja sabem que el migcampista Javier Soler, que va marcar 4 gols en esta última temporada, ha ampliat el contracte per a la temporada que ve.
2: Més mal, Xema, ens quedem ja més tranquils i ojalà aconseguissin aquest objectiu ascens, perquè mentrestant l'Elx ja calma tensa sota el ritme de Bragàrnic.
6: Sí, les activitats suposem que continuen als despatxos, però seguim sense veure cap concreció respecte a l'entrenador ni a possibles fitxatges o eixides del planter. L'últim comunicat del club va ser la renovació de Buba Sangaré fins al 2031, fa 2 dies, però de la banqueta continuem sense saber res. Recordem que en les quinieles per a substituir Eder Sarabia han sonat noms com els de García Pimienta, Ivan Ania, Lixi i Hernán Crespo, però de moment, Eva, continuem igual.
2: Molt bé, bon cap de setmana. Gràcies.
6: Bon cap de setmana.

0: I Estan i les de Sònia Bermúdez tenen un partit importantíssim contra Anglaterra a l'estadi de Sant Boi. Sense aquest bitllet directe que dona el lideratge del grup i camí al Mundial de l'any que ve, s'enfronten a les vigents campiones d'Europa, Espanya contra les del món, Espanya contra les d'Europa, que són Anglaterra. Les de Sarina avui mantenen 3 punts més i Espanya hauria de guanyar i fer-ho per més d'un gol per a fer-se amb visa primera plaça. I si deprendiren d'elles mateixes, i també haurien de guanyar l'últim partit contra Islàndia dimarts 9. Solen ser duels igualadíssims i això és el que espera Mariona Caldentey.
1: Es un equipo que siempre nos cuesta porque es duro, es muy difícil jugar contra ellas. Tienen una seleccionadora que también siempre plantea los partidos muy bien, un equipo muy bueno. Pero bueno, tenemos la confianza de que les hemos ganado. Ya sabéis que este equipo es ambicioso. Siempre cuando perdemos, pues hacemos autocrítica, intentamos mejorar. Con ganas de estar en el Mundial cuanto antes posible y sabemos que eso pasa por tener que ganarles. Estamos en casa, creo que el equipo está muy bien, llegamos pues con mucha gente y pocas bajas a intentar ganar por 2 goles sabiendo y respetando lo que tienen, pero creo que si algún equipo puede hacerlo pues es España.
0: I obrim pàgina de Cistella. El València Bàsquet està un pas, dixi semifinals pel títol, haurà de guanyar a casa del Bilbao. Isabel Adam, bona vesprada.
2: Bona vesprada, així és. El partit es disputa a les 7 de la vesprada a Miribilla. Si l'equip d'Aranxa guanya, passa penúltima ronda per la via ràpida. Si no, tindran una altra oportunitat diumenge al Roig Arena. A Aranxa, però, tampoc tindran una tasca fàcil. Guanyaren dimecres, però per un ajustat 83-80 als bascos. Estos últims dominaren el joc durant 34 minuts. Amb una treballada defensa van cortocircuitar la circulació de pilota dels valencians i van estar més encertats als triples. La reacció dels d'Aranxa va arribar a 6 minuts del final quan perdien de 13 punts. Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet.
3: Ens han defensat força bé, ens han creat dubtes a l'hora de passar-nos la pilota. Hem notat una mica la pressió del primer partit de play-off, d'anar molts minuts per darrere. El Bilbao és molt bon equip i ens pot eliminar perfectament, ¿no? Hemos cambiado el ritmo en defensa. Nos hemos puesto más agresivos presionando el balón. Hemos estado más en las líneas de pase, un buen momento de equipo, de afición, ¿no? De ir todos juntos para adelante. Luego pues también siempre un pelín de suerte.
2: Té les baixes de Puerto i Arostegui pendent de Nogués a molestes al turmell. Dubtes estarà Costello, que acaba de ser pare i no va jugar el primer partit. Incògnita del tècnic català serà si torna a apostar en la línia exterior per Cárdenas en substitució de Thompson, que no va arribar a jugar dimecres. Hem de dir, Eva, que en la trajectòria del València Bàsquet sempre li ha resultat complicat tancar la sèrie en 2 partits. Sols ho ha aconseguit en 2 de les ocasions en què va començar guanyant el primer duel en casa, i les 2 vegades va ser just amb Pedro Martínez en la banqueta.
0: I pel que fa arribar al màxim ambició, en les paraules de l'entrenador, bé conegut, Taronja, Jaume Ponsarnau.
2: Així és, l'equip Bax s'agafa l'efecte Miribilla per guanyar el duel i tornar l'eliminatòria a la canxa valenciana. S'espera un ple absolut en el Bilbao Arena, que tornarà a disfrutar d'un partit de play-off després d'11 anys. A bon segur, el conjunt basc tornarà a mostrar la seva cara més coral. Dimecres, 8 jugadors distints amb més de 6 punts anotats. Destacats l'extaronja Grinason i els triples de Frey i Petrasek, entre d'altres.
4: Conseguimos jugar durante gran parte del partido muy bien, también porque conseguimos defenderlos bien. Sí que es cierto que en los últimos minutos nos costó mucho atacarles, ellos subieron su nivel físico, y a ese nivel físico pues nos costó encontrar baloncesto, y cuando lo encontramos pues nos faltó pues también un poquito de fortuna, ¿no?, de acierto, pero sabemos y aprendimos que tenemos nuestras posibilidades y hacemos las cosas muy bien.
0: Nacho Rodilla, bona vesprada.
5: ¿Qué tal? Bona vesprada.
0: Ja parlarem ahir prou del partit, però bueno, avui ja estem en eixa minuts abans. Quin partit esperes?
5: Pues un partit complicat, la veritat, perquè Bilbao demostra que juga molt bé a bàsquet, que té jugadors que tenen versatilitat, perquè té, per exemple, jugadors interiors també que poden jugar de fora cap a dins, com Petrasev, no? que té amenaça des del triple, i una línia exterior de xicoteig amb molta capacitat ofensiva. Jaboski, Frey, Normantas, Darion Hilliard, bueno, tenen aquest arsenal de jugadors que fa que este València Bàsquet hagi que traure la seva millor versió. Si a això li sumes que està ben entrenat, que Ponsarnau sap molt bé on té que focalitzar, Pedro deia que escenari en conflicte en la passada de baló. Jo diria que ells tenien molt clar sobre la línia exterior ofegar-te-la i negar-te aquestes primeres passades, i te deixaven alliberades situacions com, per exemple, les continuacions de Nil Saco, no? És a dir, preferien que tingueren eixos interiors, o Pradilla també se trobava en llançament exterior, però Pradilla sí que és capaç de penalitzar. Bueno, un plantejament molt, molt clar per part de Bilbao Basket i que te complica la vida si no estàs en eixa línia habitual d'aquest equip.
0: Són les directrius de Nacho. El Baskonia també podria tancar avui el pas a semifinals, el Madrid guanyar el Tenerife i empatar la sèrie, i també el Murcia al Barça. I en el femení tenim dos apunts. A banda, dice adeu a Cristina Ubiña. Alicia Flores està deslumbrant en la Woman NBA i ese contracte que tenia de desenvolupament li l'han millorat, li l'han fet estàndard, així que estarà més temps amb l'equip, tornarà quan acabe a la Lliga, al València Bàsquet, a la competició d'ací, juntarà aquest carrera. I ja tenim el primer fitxatge, Elena Puello, que ha de tindre un paper difícil en substituir, en fer-nos oblidar a Leo Fibis, signa per dos temporades. Nacho, com valores aquestes dues coses?
5: Pues me encanta, la veritat, perquè Elena Puello estaven comentant que era que estava en el radar de València Bàsquet, finalment s'ha confirmat, i és una jugadora en capacitat física, és cert que li falta regularitat, però és una jugadora jove en potencial per a poder ser ja diferencial i tindre també estabilitat a València Bàsquet, perquè és una jugadora nacional que te pot donar, pues, 3-4 anys de manera important. M'agrada molt, té un component de capacitat darrere també que li otorga l'equip, pues, presència física, i te pot alternar la posició de 2 i de 3, és una jugadora que pot estar en les dues funcions, i això fa que tinga versatilitat i que siga una jugadora per a poder rendir ja, però també mirar el futur.
0: I la 6 jugadores ja a Malícia, que està, ja diguem que està fent-ho molt.
5: Però cuidado lo de Alicia, perquè està fent-ho massa bé, està fent-ho massa bé, i ja sabem com està el mercat del bàsquet femení.
0: Perfecte, anem a la tertúlia. Tenim a Nacho Rodilla, que ja l'han escoltat, i també a Fernando Gómez. Bona vesprada.
6: Hola, què tal? Buenas tardes.
0: I se partit de la selecció, com el vereu, i s'empat contra Iraq, se disan massa coses en la banqueta, Fernando.
6: Sí, sí. Además, es normal. Fíjate que son pocos días antes del Mundial. Incluso, bueno, ahora se introdujo la novedad esta de los jugadores de refuerzo, que jugaron todos y los que tenían que debutar, debutaron. Yo creo que son partidos... Sinceramente, a veces se juegan partidos que son innecesarios. Casi valdría la pena más entrenar, porque el que va al Mundial no va a querer exponerse demasiado. Y el que no está ahí de refuerzo, pues sí, lo da todo y tal, por el importa menos, pero igual tiene un poquito menos de nivel todavía que los jugadores que han sido seleccionados. Y luego juegas contra un Irak que, bueno, te sorprende físicamente porque lo da todo, porque corre, porque está agresiva, porque jugar contra España es algo especial y bueno, y se te complican los partidos. Yo creo que, bueno, en principio no darle ninguna importancia. Todos los principales futbolistas participaron muy poco o nada. Y lo importante llegará cuando comience el Mundial, efectivamente. Ya digo, es que este tipo de partidos habría que valorar mucho, incluso si jugarlos o no.
0: Pero Nacho va a decir de la fuente que no, pero vamos a jugar en serio, si hay que meter la pierna...
5: Ya, pero tienen que ficar la cama els que no són habituals.
0: Es que no se pueden
5: trencar.
0: ¿No? Y es que
6: ¿qué vas a practicar?
5: Claro, ¿qué vas a practicar?
6: Si no juegan.
5: El que sí que está claro es que les coses se marquen y després... pues te tindries que donar un poc la capacitat de poder anul·lar-les i canviar-les. Jo diria que este partit se pot jugar, però a porta tancada. És a dir, que fora més una espècie d'entrenament.
6: Sí.
5: Perquè no és el rendiment real de la selecció. Tampoc són els jugadors que van a jugar, diguem, definitivament, no?, en els partits importants del Mundial. Tot, pues el 11 titular estava guardant-lo al complet, no? Què vull dir? Que, bueno, és un enfrontament que tens que complir, però que evidentment no va plasmar el guionet habitual d'esta selecció. I ha que tindre en compte també que de l'acumulació de partits, de com se ve de certes situacions físiques, jo crec que les seleccions van anar, inclús quan comença el Mundial, molt poquet a poquet, perquè de primer es pot tindre algun enfrontament còmode i el foco ja va estar en escreuament, no? Però de primeres em sembla que va anar tot com mesurant-se. Espanya ve en jugadors importantíssims en problemes de lesions, i jo crec que això va fer que esta preparació siga, pues, pràcticament per anar acumulant un poquet de capacitat física més que mirar els resultats.
6: Lo que pasa es que efectivamente, o sea, Nacho ha comentado dos cosas que son verdad. La primera es que van a ir muy poco a poco, pero no te puedes descuidar, porque también has logrado los futuros cruces. Porque claro, no es lo mismo quedar segundo o tercero que quedar primero.
5: Está claro.
6: Claro, y entonces ya puedes tener un cruce algo peor, ¿no? Pero bueno, es verdad que quizá vas dosificando pero y haciendo participar a determinados futbolistas, pero que no se descuide nadie, porque los cabezas de serie tendrán que intentar quedar primeros de grupo, porque si no luego un cruce te puede complicar mucho la vida, ¿eh?
5: Sí, ahí vas a tindre que mirar un poco día a día, pero que en la arrancada creo que esta selecció se pot permetre el luxe de alterar prou el 11, no? I quan arribes ja als partits decisius, evidentment va anar en ese 11 tipus d'esta selecció.
0: També li va donar possibilitats als que no juguen tan habitual, a veure si se lluïen una miqueta, com va veure a Grimaldo, al València.
5: Bueno, bé, complidor, jo crec que sempre és un jugador que dona el nivell, que complix. També és cert que quan els millors els tens al costat és més fàcil, no? Sí. Per a tu i qualsevol dels altres, però bé, en la línia de lo que sé com a lateral, que complís sempre i que li dona pues, la tranquil·litat, jo crec que al seleccionador, perquè sap que té un recurs ahí que el pot utilitzar d'eixida o ser un recanvi d'importància.
6: És molt bon futbolista, la veritat, jo lo conozco des que tenia 12 anys i es muy buen jugador. Bueno, lo que pasa es que efectivamente da el nivel y puede ser titular o participar en cualquier momento, pero yo creo que Cucurella está por delante de él de forma clara, es el titular indiscutible, y ya veremos cuánto puede participar Grimaldo. Si lo hace, pues será seguramente porque España va un poco sobrada de...
0: Claro, como
6: Y, o a lo mejor para darle descanso un poquito a Cucurella en un determinado partido, pero bueno, si lo hace será buena señal.
5: Cucurella es que es de estos que también cuando arriben a la selección...
6: Sí, sí,
5: és
6: sí.
5: Que és millor de lo que és encara.
6: Mejor veres. Que en su equipo.
5: Millor que el seu equip, sí, perquè em sembla diferencial en la selecció. I després en el Chelsea, sí, però no n'hi sé nivell, no en aquesta continuïtat. Igual que Oyarzabal, molt bo sí. En la Real, però te diria que top en la selecció, no? Bueno, són jugadors de rendiment i de confiança, evidentment, del seleccionador.
0: Clar, sempre una garantia, con Ferran, que és el nou màxim anotador. I té igual contra qui juguen, ell sempre està preparat i va servir també per a veure a Javi Guerra.
6: Sí,
0: va ser
6: sí.
0: Un premi un poc després d'aquesta temporada tan irregular.
6: Sí, hombre, esos últimos partidos le han servido para formar parte de ese grupo y obviamente iba a debutar, ¿no? Si todos los futbolistas de este grupo iban a este partido a ir a Coruña a jugar contra Irak, pues todos merecían el premio del debut. Se le vio con muchas ganas, la verdad, un par de arrancadas buenas, muchas ganas, agresivo incluso en las disputas y en defensa, muy vivo. Bien, la verdad es que yo creo que son cosas que dan confianza, que es lo que necesita un poco Javi, ¿no? Necesita sentirse importante y a ver si sintiéndose importante y en cierto modo acercándose a lo indispensable, pues a ver si él se siente así y digamos que hace una temporada completa, no del nivel, pero parecida a lo que hizo en los últimos partidos aquí. Ay, en la Liga.
0: Els companys de 90 minuts parlaren en son pare, en Javi Guerra, sí, també, sí. Després d'aquest partit, i comentava son pare, això és recaet a Corberan, de és que si està mirat en lupa i cada cosa que s'enganya li ho remarques i li ho tornes a remarcar, no acaba de tindre la confiança en que si tu li dones un poc més de mànega i si el deixes jugar més lliure, ell està més còmode i és com pot arribar.
5: És que si el deixes soltet, ahir n'hi ha part més cap davantera, ahí en sembla diferencia. Yo ahí mirante esos 30 minutos que juega Javi Guerra, pensé, ostras, es que si valore a nivel técnico y de capacidad para poder ser un jugador diferencial de cara al futuro, pues yo diría que Javi Guerra está ese nivel en cuanto a condiciones, ¿eh? Després, evidentment, és que plasmar un nivell de continuïtat. El que no pots fer és aparèixer ara en aquest tram final i estar desaparegut, però és cert que la posició a Javi Guerra li determina tot. Ha sigut un altre jugador en aquest tram per això. Bueno, el missatge de son pare arriba, entenc que per algo, i que està clar que de cara a la temporada que ve ja va ser un foco importantíssim, però en el partit a partit. Jo crec que Javi Guerra té aquesta capacitat per a poder fer-ho i que la temporada que ve segurament estarem més satisfets en el seu rendiment, però en més complicacions per al València, perquè apareixerà algú per a soltar la pasta.
6: Lo que pasa es que, vamos a ver, y si alguna vez juega o es uno de los dos medios centros, ¿ya no querrá jugar bien?
5: No, pero Fernando, pero ahí
6: vamos
5: está...
6: Vamos a ver, es que ayer salió de medio centro. no salió de media punta y no lo hizo mal. Entonces, yo sé que es verdad que tiene más protagonismo arriba, está más liberado a la hora de defender, tiene más libertad, puede ir para arriba, tiene más capacidad para hacer gol. Eso es verdad. Pero, ¿y si en algún momento se le ocurriese al entrenador jugar con dos puntas? ¿O si en algún momento tuviese, pues, aún... No, un jugador como Lucas Beltrán, como Almeida, tal, de esa posición que realmente lo hiciese bien, o Ramazzani jugando ahí en esa posición, y Javi Guerra le tocase jugar atrás. Pues, que no nos sirva siempre de excusa el que no juego en mi sitio, la culpa la tienen los demás. Quiero decir que él puede dar mucho, se ha demostrado, pero incluso jugando, pues cuando juegue ahí, que lo haga igual de bien, y cuando juegue en otra posición, también que lo haga igual de bien. Comprenderemos que si juega más atrás, haga menos goles, pero no comprenderemos que no juegue bien. No, por lo menos yo.
5: Claro, la perspectiva ahí también es en quin entrenador jugues. Que voy a dirte, que sí, el seleccionador li permet, per a mí, jugar ese fútbol en esa posición me senta en realidad, sí, per a generar. Y en cara que te equivoques, no pasa res, pero... En Corberán sí que ha pasat, ¿eh? De fet, va estar un tram que estava desaparegut.
6: Hombre,
5: però
6: és tant... Ahí hizo muchos cambios porque el equipo iba muy mal.
2: Claro.
5: Sí, pero que Corberán...
6: Fueron tres partidos ganados de 19, entonces...
5: No assimila, yo creo, que tingues ixes errades,
6: sí,
5: o que arrisques.
6: No, y además las tienes que entender mejor cuando los jugadores son más buenos.
5: Correcto.
6: Y pueden darte más.
5: Sí. Y tienes que permetre
2: algo. Exacto. Crezca, claro.
6: Eso es.
2: Y tenim un partit també molt important en la selecció espanyola, es veu les cares contra Anglaterra, són, diguem, ara mateix les dos favorites, les millors seleccions, una campiona del món, l'altra campiona d'Europa, estan buscant el bitllet directe per al Mundial, com vegueu este duel, perquè Espanya ha de guanyar per mes de un gol en una selección que es complicada.
6: Sí, sobre todo es el hecho de que pues enfrentan dos selecciones que son las casi las más importantes, ¿no?, en el panorama futbolístico internacional. Entonces, ganar por más de un gol no va a ser fácil, pero es verdad que España tiene mucho nivel y lo ha demostrado en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene capacidad para conseguirlo y a ver si es capaz. Desde luego, mentalmente no va a tener ningún problema para afrontar el partido de la mejor manera posible, a ver si futbolísticamente pues también puede digamos aplicar o hacer influir que su mejor juego sea superior a lo que quizá la capacidad física, aparte del buen juego también de las inglesas.
2: Volem, Nacho.
5: Bueno, no te es marche de error, pero estás daban la selección la mejor del món, ¿no? Per lo tant, encara que ja es que ixa enfrontament i ixa relativa igualtat, jo li done el poderío que li otorga pues, el que estan plasmant, ¿no?, en tantes vegades, cada any. Per lo tant, els seus arguments i la confiança total, perquè crec que sí que tenen la possibilitat.
2: Confiem en ells i com vegueu ese playoff que el Castelló té davant de l'Almeria, el primer partit a casa, no es pot fallar, Nacho.
5: No es pot fallar, i jo pense que dels equips que estan en este playoff, l'Almeria és, diguem, lo millor que... No,
2: sí?
5: No com a jugadors, sinó els dubtes que ha generat últimament, partits que semblava que tenien que guanyar fàcil, han patit tram final per a traure resultats de l'Almeria. I el Castelló sap que també ha baixat un pistonet, però la possibilitat per a mi existeix en este Castelló.
6: Sí, jo crec que me da esa sensación que el Almería igual no tienes jugadores que estén destacando tanto y sin embargo está ahí arriba y ha podido incluso subir directo, ¿no?, aunque ha fallado al final. Yo creo que va a ser muy competido, ¿eh? Quizá el Almería con más jerarquía en estos últimos años, un Castellón que lo quiere todo, pues a ver si lo puede conseguir, desde luego con muchas ganas de que podamos tener 5 equipos en primera división la temporada que viene.
2: Claro que sí, a ver si pasen esa primera pedra pronte y tenim un somni en primera. La veritat és que no ens ha donat temps de parlar d'esa campanya del Real Madrid, en el que tenim moltíssimes coses a comentar entre els candidats i tots els oferiments i tots els noms que van aixint sobre la taula, però ja veurem com queden i parlem la setmana que ve. Gràcies.
6: Perfecto, gràcies, buenas tardes.
2: Gràcies. Vinga, adéu. Nosaltres us deixem amb els informatius a 90 minuts, a les 11, a Manuel Montalt i Salva Folgado. Bona vesprada i bon cap de setmana.
7: Esports a punt.
8: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
9: Nosaltres entrem en l'objectiu de reobrir la negociació en aquests aspectes que són capdals per a per al professorat, com les condicions laborals i salarials i també el tema del valencià.
10: Si és així, que han posat millores en aquests apartats, anem a veure si són millores significatives o no.
11: Esperem que, malgrat aquestes males pràctiques altra vegada, quan se senten, allà ha raonat la consellera que no pot continuar així.
12: Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí.
13: Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo. Es un escándalo sin precedentes.
14: Mucha felicidad ver al Papa.
15: Pensar que viene a España, que hace poquito que es Papa. Ya dije que si venía a España yo iba.
16: Li han demanat que per lo menos divendres, dissabte i diumenge tinguen la plaça, lo que és la plaça, lliure.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
8: Bé, dia clau per al futur de la vaga indefinida a l'educació pública. Sindicats i conselleria següent de nou en la taula de negociació amb un document que reflectís les noves propostes per tal de desbloquejar la situació. Una vaga que ja va pel dia 20 en l'ordre del dia de la convocatòria. Un únic apartat que diu textualment presentació definitiva dels 8 punts de l'acord negociat entre conselleria i organitzacions sindicals presents en la mesa sectorial. Una reunió a la qual els sindicats han acudit sense conèixer el text prèviament, seguint la negociació a les portes de la conselleria. Está Patricia Ramírez. Patricia, buena vesprada. La reunión estaba prevista para les dos, pero s'ha retardat.
17: Sí, bona vesprada, Patricia. Efectivament, ha començat aquesta reunió amb més de mitja hora de retard de l'hora prevista, que era a les 2 de la vesprada. Faltava la consellera Carmen Ortí, els sindicats sí han entrat puntuals. Finalment, la consellera ha decidit entrar per una altra porta, no per la principal, perquè així ja han concentrat desenes de manifestants. I a esta cita presencial arriben les dos parts amb esperit negociador, després de 5 dies sense haver mantingut cap altra reunió unitària, sobretot amb els tres sindicats que formen bloc des del principi, l'SPB, Comissions Obreres i UGT. Ells han dit abans d'entrar que estan decebuts perquè no han rebut amb antelació el document definitiu, però també expectants per saber quins són els avanços dels que parla educació. Escoltem Lluís Navarro, de l'SPB, Celo Valls, de Comissions Obreres, i Kilian Cuerda, d'UGT.
9: Nosaltres entrem en l'objectiu de reobrir la negociació en aquests aspectes que són capdals per al professorat, com les condicions laborals i salarials i també el tema del valencià.
10: Si és així, que han posat millores en aquests apartats, anem a veure si són millores significatives o no.
11: Esperem que, malgrat aquestes males pràctiques altra vegada, quan se senten, allà ha raonat la consellera que no pot continuar així.
17: Volem com es desenvolupa aquesta reunió i sobretot aquest document que estos tres sindicats també diuen que tenen l'esperança que reculla els mínims demanats per a tornar a passar-lo a consulta al professorat.
7: Les notícies del migdia.
8: Les 3 i 3 minuts en portada d'este temps de notícies. Ja saben, esa reunió que està en marxa, de la qual els anirem informant. En estos moments sabem que, com deia la nostra companya Patricia Ramírez, s'acaba de començar la reunió amb més de mitja hora de retard i que estan demanant a instàncies de la conselleria. La conselleria ha demanat gravar per streaming aquesta reunió per tal de que tot el món que puga que vulga, puga seguir la reunió. Els sindicats han donat el vistiplau, amb la qual cosa probablement aquesta reunió podrà ser seguida, però en aquests moments encara estan en els prolegòmens d'esta reunió. Els anirem informant. Anem amb més coses este dia. Maite Terrades està a la tècnica i parlem de Sánchez, de Pedro Sánchez, perquè primeres paraules del president del govern espanyol per a parlar del cas Leire després que s'hagin conegut els detalls del sumari sobre la trama. Un sumari en què el seu nom apareix per boca de la Fontanera en diferents pàgines. El president del govern espanyol nega enredó haver conegut res del que feia l'exmilitant socialista. José Soler, bona vesprada.
18: Bona vesprada, Patricia. Sánchez diu que ni va conèixer, ni va avalar, ni va permetre res del que feia Leire Díaz i ha desmentit contraatacant. Diu que ell va ser víctima de l'anomenada policia patriòtica en temps del Partit Popular.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
19: Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición.
18: I des del PP diuen que això no sabia, que això de que no sabia res és impossible de creure. Parlen de delinqüència d'estat. Sánchez també ha avalat, com ha fet el ministre Marlaska, la directora general de la Guàrdia Civil, qui, a la vista de les revelacions del sumari i després d'haver negat qualsevol contacte amb Leire Díaz, diu ara en un comunicat que es va reunir tres vegades amb ella.
8: I sis dies estarà el Papa Lleó XIV a Espanya, a Madrid primer, on arriba demà matí, i a Barcelona després, i acabarà a les Illes Canàries. Mai abans s'havia muntat un dispositiu tan gran de les forces de seguretat. La Policia Nacional parla del major repte logístic en els 200 anys d'història del cos.
18: Hi haurà 15.000 efectius desplegats a la missa multitudinària de la Cibeles. Per exemple, s'espera l'assistència d'un milió llarg de persones.
8: Lucía Mas, Madrid, bona vesprada.
20: Bona vesprada, tot quasi preparat a Madrid per la visita del Papa Lleó XIV. Els madrilenys noten ja el metro i busos saturats de gent pels talls de trànsit al voltant dels principals punts de la visita, entre ells la plaça de Cibeles, on es troben i on tindrà lloc la missa multitudinària de diumenge. Els operaris ultimen l'escenari principal a la imatge insòlita d'una santa creu de fusta gegant davant de la façana de l'Ajuntament. Enfront, 5.000 cadires per a autoritats eclesiàstiques i institucionals. Al voltant, tot tallat i preparat per a rebre als vora un milió de persones entre turistes i feligresos que s'esperen, entre ells milers de valencians. Tot preparat també a Palau Reial, primera parada del pontífex demà, que serà rebut pels reis, a la plaça de Lima, on participarà amb una trobada amb joves, o al Santiago Bernabéu, que acollirà dilluns un multitudinari encontre amb feligresos madrilenys. Tot blindat pel dispositiu de seguretat més important de la història a Madrid. Més de 14.000 agents vetlaran perquè tot vagi com Déu mana.
8: Per cert, que este matí ha eixit ja diversos autobusos, s'han eixit des de València, també des de Castelló de la Plana cap al Vaticà, després del seu contem, i del dia també les dades que ha fet públiques el Ministeri de Consum avui sobre els animals de companyia. És la primera estadística que s'ha fet de cara a la nova llei de protecció animal. Hi ha més de 15 milions de mascotes a Espanya, 15 milions de mascotes, un fenomen que va a l'alça perquè ha crescut un 14% en els últims 5 anys.
18: I si tenim en compte, Patricia, que en el territori nacional hi ha al voltant de 19 milions de llars, facin comptes, però la mitjana és a un gos, gat o pardal pràcticament per vivenda. Andalusia, Catalunya i Madrid són les comunitats amb més mascotes i a la Comunitat Valenciana n'hi ha més d'un milió i mig. Els gossos ocupen tradicionalment el podi de les mascotes, però en els últims 5 anys els gats són els que més han crescut.
8: Les 3 i quasi 8 minuts, Maite Freitas està a la tècnica, que li havia canviat jo el cognom, com és habitual en mi, i ara anem amb la previsió de l'horatge. Ja saben que hi ha comarques, per exemple, el Camp de Túria, així al costat de Burjassot, on la temperatura ha baixat al voltant de 15 graus des d'ahir. Antonio Sánchez, mirem.
21: Molt bona vesprada. El vent de gregal ens ha portat un canvi dràstic en l'horatge. Hem vist temperatures més baixes, també precipitacions, marejada en tot el litoral i també un vent intens. Veurem com en les pròximes hores la pluja encara caurà, sobretot cap al litoral centre i també el sud del Golf de València, així com a les comarques centrals. En alguns punts de l'interior pot escapar-se també algun plugim i a les muntanyes del sud, és a dir, a la província d'Alacant. Veurem com serà una jornada tapada pràcticament, el cel cobert, exceptuant algunes comarques de interior, on podríem veure algunes estones de sol. Pel que fa a les màximes, baixen respecte a ahir d'una manera brusca. Avui el termòmetre es quedarà entre els 20 i els 24 graus a la major part del territori, exceptuant l'extrem sud, on encara el termòmetre pujarà fins als 26-28 graus. Veurem que els pròxims dies la situació canvia, l'estabilitat tornarà i també el termòmetre pujarà, sobretot de vesprada.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
22: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
23: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
24: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
7: Les noticias del migdia. Patricia Orts.
8: Bé, sindicats i la conselleria estaven citats a les 2 de la vesprada en una nova mesa de negociació que ha començat amb 45 minuts d'endarreriment. Ha dit la consellera que s'ha disculpat, que estaven acabant de polir aquest document que pretenen que siga l'últim, el definitiu. Esta nova jornada que podria ser decisiva, per tant, per a saber si es desbloqueja la vaga indefinida després, José, de 20 dies lectius.
18: Sí, malgrat la pluja, a la porta de la conselleria, centenars de manifestants s'han concentrat de nou. Una reunió que ha començat amb la proposta de la conselleria de gravar per streaming la mesa de negociació per a garantir la transparència, una proposta que els sindicats han acceptat en l'ordre del dia i aquesta nova proposta d'acord. Els tres sindicats mantenen esta vega, les TPB, Comissions Obreres i UGT, han manifestat a l'entrada que s'han quedat esperant el document perquè la conselleria no els ha fet arribar el nou text. Això, malgrat que ahir asseguren que van tindre el compromís que se'ls enviaria. Per al representant d'UGT, Kilian Cuerda, es tracta d'un acte de mala fe negociador.
11: Per falta de propostes i falta de treball, per part nostra no serà. Però, clar, trobem altra vegada un altre acte de mala fe, un altre acte de provocació, un altre acte de xuleria. I bueno, pues, esperem que, malgrat aquestes males pràctiques altra vegada, quan se senten, allà ha raonat la consellera que no pot continuar així.
18: Lluís Navarro, membre de l'equip negociador per part de les TPB, ha assenyalat que l'objectiu és el de reobrir la negociació pel que respecta a la millora salarial i al València.
9: Nosaltres entrem en l'objectiu de reobrir la negociació en aquells aspectes que són cabdals per al professorat, com les condicions laborals i salarials i també el tema del valencià.
18: I a l'espera de conèixer els detalls, Txelo Baix, de Comissions Obreres, ha manifestat que s'ha d'analitzar i sotmetre a votació d'afiliades i afiliats.
10: Quan el puguem llegir i fer una comparació, estarem en disponibilitat de poder fer aquesta valoració.
18: I finalment, Patrícia, han de dir que la reunió que s'havia de gravar per streaming no es gravarà perquè un dels sindicats s'ha negat.
8: Bé, estarem pendents, ja ho saben, d'esta reunió que està en estos moments produint-se amb aquest document que ha presentat la Conselleria d'Educació als sindicats i que després s'hauran de valorar. En tot cas, sobre l'ocupació de la plaça de la Mare de Déu, ja saben que el professorat acampat ha estat dialogant estos dies amb l'organització de la Festa del Corpus, que les tendes es van fer a un costat, però el president de l'Associació d'Amics del Corpus, que és Francisco Esteve, deia este matí que de cara als actes centrals del cap de setmana no poden estar on estan ara, és a dir, ocupant un lateral de la plaça per la massificació de gent, que haurien de buscar un punt alternatiu, almenys aquests tres dies, i que està a l'espera dels resultats d'esta reunió que mantenen conselleria i sindicats per a tornar a parlar amb ells. Escoltem.
16: Li han demanat que, per lo menos divendres, dissabte i diumenge, tinguin la plaça, lo que és la plaça, lliure per a poder nosaltres desenvolupar tots els actes que tenim previstos. Jo estic pendent de la reunió que tenen que tindre avui en conselleria i la informació que me varen facilitar ahir és que només ells queren de reunió, me cridarien per a veure quin era el resultat.
8: Parlem d'altres coses, les 3 i 13 minuts sobre els pressupostos de la Generalitat. Tant el PSPB com el Compromís anuncien una esmena a la totalitat dels comptes de la Generalitat.
18: El síndic socialista de les Corts, José Muñoz, ha assegurat que el Partit Popular amb estos pressupostos només vol contentar a Vox i que comportaran una degradació progressiva dels servicis públics.
0: Vemos que son unos presupuestos en los que Pérez Llorca lo que quiere es contentar a la extrema derecha de Vox. Nosotros no nos resignamos a que los toros tengan más dinero que la memoria democrática. No nos resignamos a que las ayudas del alquiler vuelvan a bajar un año más. No nos resignamos a que la prioridad en vivienda sea crear oficinas antiocupación en lugar de construir vivienda pública.
18: Y el síndic de Compromís, el representante de Compromís, Carles Esteve, recrimina al PP la baixada d'impostos a les rendes altes.
1: Estan baixant els impostos als més rics, donant miguetes a la resta. En aquests diners perfectament se podrien baixar les ràtios o millorar aquesta oferta salarial que s'ha fet en el professorat. El mateix està passant en sanitat.
18: I per la seva part, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, critica aquestes esmenes a la totalitat i diu que mentre el govern central no és capaç de presentar pressupostos en una legislatura, els socialistes valencians ataquen estos comptes en només un dia.
3: Llama la atención, ¿no?, de que el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez y Diana Morant, presenten las enmiendas en el primer día y su presupuesto, el de todos los españoles, lleven 3 años sin llegar a presentarlo, ¿no? Es un contraste extraordinario.
8: Bé, el president del govern espanyol ha parlat este matí del cas Leire per primera volta després que es conegueren els detalls del sumari i ho ha fet per a desmarcar-se'n completament. Ja saben que el seu nom ve referit diverses voltes per boca de la pròpia exmilitant en ixe sumari. Ha dit Sánchez que no ha tingut mai coneixement de la trama del cas Leire, de les seues actuacions, i ha contestat contraatacant. Diu que ell sí va ser víctima d'una trama de la policia patriòtica en temps del Partit Popular, de l'anomenada policia patriòtica.
19: Hay que dejar trabajar a la justicia, lo que yo sí les puedo garantizar es que, vamos, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición.
18: El president ha fet aquestes declaracions des de Montenegro, on participa en la cimera de la Unió Europea a Balcans. També ha dit que estan analitzant el sumari per si exercissin algun tipus d'acció de defensa que no ha especificat i ha tornat a acusar el Partit Popular d'oposició maliciosa.
19: Nosotros actuamos con hechos y comunicamos con hechos y por tanto ahora están los equipos jurídicos analizando toda esta ingente información y trabajando en los próximos pasos que vamos a dar. Pero lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera utilice el ruido para impugnar la labor de un gobierno que está haciendo que España hoy goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40-45 años.
18: I Sánchez ha tornat a descartar un superdiumenge electoral, fent coincidir eleccions generals i municipals.
8: I bé, l'oposició popular no creu ni una paraula del que diu Sánchez, veuen impossible, diuen que no estiguera al corrent. Este migdia el portaveu del Partit Popular al Congrés parlava de delinqüència d'estat, Miguel Tellado.
2: Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo. Es un escándalo sin precedentes. Es, por tanto, delincuencia de estado. Todo al servicio de Sánchez y todo para tapar la corrupción de Sánchez.
8: Doncs sobre les derivades del cas Leire, avui estan les reaccions també a la carta que va enviar anir la directora general de la Guàrdia Civil, que és Mercedes González, que després d'haver negat qualsevol relació amb la fontanera, Leire Díaz, ara admet dos trobades amb ella i una tercera en la que l'exmilitant socialista hi hauria demanat readmetre un agent sancionat i a partir de la qual va tallar qualsevol relació.
18: I després d'això, tots els ulls estaven posats en el superior de González, que és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que tenia cita amb els mitjans per a parlar del dispositiu de seguretat del Papa. I atenció a com s'ha obert el torn de preguntes. Així ha sigut durant tota la compareixença. El ministre ha tornat a donar suport a la directora general, diu que creu el que diu el comunicat, que les dues reunions que van mantindre amb Leire Díaz no es va parlar de la trama i que en la tercera, quan se li va fer la proposta de readmissió del comandant implicat en el cas Koldo, es va negar i no va haver-hi més contactes. Grande Marlaska.
4: En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama relativa o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma. Conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad, como dije ayer.
8: També sobre el contingut del sumari, la defensa de l'exsecretari d'organització del PSOE, de Santos Cerdán, ha enviat un comunicat este divendres en què nega les irregularitats en el cas Leire, apunta també que l'objectiu que es persegueix, diu, no és investigar delictes, sinó, i és textual, destrossar persones.
18: Reivindica així la seva innocència, assenyala que no té cap relació orgànica ni de superioritat en cap entramat delictiu i que no hi ha cap missatge que puga apuntar en eixa direcció. El ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, diu que Sánchez està totalment al marge del cas Leire. Ve a dir que, del que s'entrellitja el sumari, Leire Díaz nomenava contínuament el president per a donar-se importància, però que ell era completament aliè a la trama.
5: Es verdad, es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia, pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del gobierno tuviera ningún conocimiento de esto. Y no tiene ningún conocimiento de esto porque el presidente es una persona íntegra.
18: El Partit Popular ha citat en el Senat la directora de la Guàrdia Civil per a que doni explicacions la setmana que ve.
8: El papa Lleó XIV inicia demà el seu viatge apostòlic per Espanya, una visita de 6 dies en què recorrerà més de 2.500 quilòmetres entre Madrid, Barcelona i les Illes Canàries.
18: El pontífex participarà en un total de 21 actes, es reunirà amb autoritats institucionals, representants de l'Església, entitats socials, joves i col·lectius vinculats a l'atenció als migrants, esdeveniments que es podran seguir també a través de la radiotelevisió pública valenciana. Segons les previsions del Ministeri de l'Interior, 400.000 persones assistiran a la vigília de demà a Madrid i més d'1 milió a la missa. Fernando Grande Marlaska, ministre.
4: Simplemente en Madrid está preparada una vigilia aquí cerca, en la Plaza de Lima, donde se prevén más de 400.000 personas la asistencia. Y la misa del domingo en Cibeles, pues se estima una presencia de más de 1 millón de personas, lo que eso representa en parámetros de garantizar la seguridad. Más de 20.000 voluntarios también, que han sido ya registrados.
8: I des de la Comunitat Valenciana, milers de fidels ixen des d'avui cap a Madrid per estar demà a Madrid i participar en els actes organitzats amb motiu de la visita papal. Raül Pinyana.
6: De bon matí han carregat les maletes per a un viatge que fa dies que esperen. Milers de valencians viatgen a Madrid amb un sentiment únic.
13: Tengo fe y tengo ganas de verlo.
14: Nos vamos a juntar todos los jóvenes cristianos y va a ser muy bonito. Mucha felicidad ver al Papa.
15: Pensar que viene a España, que hace poquito que es Papa. Ya dije que si venía a España yo iba.
6: Des de Castelló, per exemple, han partit 14 autobusos des de diferents punts de la província. L'arquebisbat organitza estos viatges, però col·legis o particulars també s'han mobilitzat. Antonio Sanfélix, director de la peregrinació de la diòcesi Sogorb-Castelló.
17: Gent que va en autobusos, gent que va en el AVE, gent que va en cotxes, de moltes maneres, però lo important és que ha sigut moltíssima la gent que de totes les parròquies de la diòcesi s'han venejat per a estar estos dies en Madrid en el Papa.
8: Les 3 i 21 minuts, en només unes hores, comença el Festival de les Arts a la ubicació original, a València, tot i la sentència judicial que els obliga a complir amb la normativa del soroll. Per això s'han incorporat mesures noves. Àngel Hernández.
25: Del que passe avui i demà depèn el futur del Festival de les Arts, almenys pel que fa a esta ubicació, la de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. L'organització és conscient i per això ha posat en marxa diferents mesures per a complir amb l'ordenança de soroll. Per exemple, la instal·lació de pantalles acústiques. Hi haurà una en l'umbracle i una doble pantalla darrere de l'escenari principal. També s'han redirigit i redistribuït els equips de so en la pista. Fins i tot diu l'organització que l'experiència d'usuari serà encara millor i s'ha modificat l'orientació d'algun escenari. La festa acabarà la una, s'avança una hora el final de la primera jornada del Festival de les Arts. A les 4 s'obrin les portes en esta primera jornada, en este primer dia que tanca el grup Siloé.
8: Bé, el festival comença esta vesprada, però des del veïnat continuen queixant-se de les molèsties que generen els milers d'assistents a esta cita musical.
26: Es el gentío que sale, cómo se desaloja todo, el ruido de la gente misma hablando, gritando.
27: Per la vesprada, els concerts. A la nit, discoteca. I pel matí, part 1, tens el botelló.
18: Després d'anys de denúncies i una sentència favorable al veïnat, el festival torna a la mateixa ubicació, però amb novetats per a complir l'ordenança municipal. Maria José Català, alcaldessa.
28: Lo que hem dit és les condicions acústiques que s'han de complir. Confiem que els promotors complisquen el pla acústic que han presentat.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
8: Canviant d'assumptes, s'investiga com un cas de violència de gènere l'assassinat d'una dona de 51 anys a Màlaga després que els agents l'hagin trobat morta per arma de foc al costat del seu marit de 56 anys.
18: Cap dels dos tenen antecedents en el sistema biogen, ni entre ells ni per separat. Els cossos els han trobat cap a les 7:30 del matí després de rebre un avís del veïnat. La Unitat contra la Violència de Gènere de la Subdelegació remetrà ara les dades de la investigació d'aquest assassinat per a remetre'ls a la delegació del govern perquè es confirme com a crim masclista. I de confirmar-se serà la víctima número 24 d'enguany. Recordem que el 016 és el número d'atenció a la víctima, no deixa rastre en la factura, però s'ha d'esborrar de l'historial de telefonades.
8: I este matí s'ha reprès la recerca d'un menor que va desaparèixer ahir a la platja de la Torre d'Almassora. Mentre es banyava, el veïnat va donar l'avís d'alarma. A estes hores continuen treballant mitjans aeris i terrestres. Lluís Liñana, hi ha novetats?
29: Continua la recerca del cos d'este jove menor d'edat que ahir al voltant de les 6 de la vesprada s'hauria ofegat en este mateix punt de la platja d'Almassora, arrossegat pel corrent en clavar-se a l'aigua. Altres persones així presents van donar ràpidament l'avís, però no van poder fer res per rescatar-lo davant de la força de la mar. Una mala mar que continua avui i que dificulta les tasques de recerca que s'estan duent a terme des de l'aire amb un helicòpter de la Guàrdia Civil, amb embarcacions de salvament marítim i la Guàrdia Civil, i també hi participen equips de la Unitat de Rescat Aquàtic dels Bombers de Castelló. Si es confirmara la mort del jove, seria el segon mort per ofegament a la província de Castelló després que el passat mes d'abril un altre jove morira ofegat a la platja de Benicàssim.
8: I això ho anunciàvem al principi d'este temps de notícies. Segons la primera estadística del Ministeri sobre Protecció Animal, a Espanya hi ha més de 15 milions d'animals de companyia. Lorena Caballero.
9: Sí, més de 15 milions, la meitat són gossos, el 40% gats i la resta altres espècies. A més, el nombre d'animals de companyia ha crescut un 14% des del 2021. Ho noten en les clíniques veterinàries com a Eliabet. Paula Navarro.
10: Ya incluso en la pandemia que la gente se animaba más a tener animales. Tuvimos todo sentimiento de soledad y creo que ahí mucha gente que no tenía animales se dio cuenta de lo importante y lo que nos aportan y la compañía que dan.
9: Els que en tenen aseguren que en son un mes de la familia.
11: Te alegran el día.
12: Y es lo mejor que he tenido en mi vida, he crecido con ella.
16: Es el más mimado ahora de la familia.
9: Encara que alguns els preferissin fins i tot a les persones.
10: Es una realidad que muchas personas ya como que prefieren tener un perro que a un hijo. Eso sí que lo estamos viendo muchísimo.
8: Al Líban, Israel y Hezbollah continúen intercambiando ataques a pesar del alto el foc negociado esta semana a Washington.
18: Y a pesar que per arribar a un acord de pau, l'Iran posa como condición que la guerra acabe también en este front.
10: Realidad que muchas personas ya como que prefieren tener un perro que a un hijo. Eso sí que lo estamos viendo muchísimo.
8: Al Líban, Israel y Hezbollah continúen intercambiando ataques a pesar del alto el foc.

0: 3 mesos, 3.500 persones mortes, 36.000 cases destruïdes i quasi 1,5 milió de desplaçats.
1: I estem pendents de la resposta oficial del Kremlin després que Zelensky ha ja proposat un cara a cara amb Putin per posar fi a la guerra d'Ucraïna mentre continuen els atacs. Marian Company.
2: Fa 7 anys del primer i últim cara a cara entre Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky, una reunió en què van negociar sense èxit la fi del conflicte al Donbass, convertit per Rússia després en invasió i guerra total. Negociacions directes que Zelensky torna a proposar 2 milions de morts després a Suïssa, Turquia o els països àrabs, segons la carta oberta dirigida a Putin, amb un alto el foc previ, un intercanvi de presoners total i els Estats Units i Europa com a garants que no es produiran noves agressions. Proposta que es produís després d'una setmana d'atacs massius que han tornat a dur la guerra a peu de carrer i després que Putin s'obrir a negociar i acceptar com a interlocutor
3: sam Zelensky, no?
2: El mateix Zelensky, a qui havia qüestionat fins ara, a qui diria...
3: Слава Богу, что все закончилось.
2: Gràcies a Déu que tot s'ha acabat, en el cas de la fi d'una guerra que comença a causar malestar entre els seus.
1: I Albània està en peu de guerra pels projectes urbanístics de la família Trump a la seva costa. Remei Blasco.
4: Les màquines ja aplanen el terreny a les llacunes de Narta, al sud d'Albània. Una zona d'alt valor ecològic on la família Trump construeix una ciutat turística de luxe per a 10.000 persones.
5: Albania is not for sale, so...
4: Albània no està en venda, diu esta dona. En última de les manifestacions multitudinàries d'esta setmana a Tirana. Demanen la dimissió del primer ministre Edi Rama, amic de Trump i principal valedor de les inversions d'Ivanka Trump i del marit Jared Kushner. Més polèmic el projecte de la llacuna és el de l'illa de Sasan, on la família serà una altra resorta per a multimilionaris. És un espai menut, de vora 6 km quadrats on fins ara no vivia ningú. Es va obrir al públic com a reserva natural el 2015, després de 4 dècades com a base militar secreta del règim comunista. Ara serà l'illa dels Trump al Mediterrani.
1: La cantant valenciana Soli Jiménez inicia esta nit al Palau de les Arts de València la gira del nou disc Ser Humano. En ella ha parlat Sílvia Saez.
6: Poques hores abans de pujar a l'escenari quedem amb Soli Jiménez. Esta nit, al Palau de les Arts enceta la gira del seu nou disc Ser Humano.
7: La música i esta manera de contar lo que cuenta Ser Humano es necesaria ahora mismo para volver un poquito a la esencia.
6: Ser Humano parla de nosaltres, de com sentim, de com es relacionem, en un món ràpid i cada vegada més digital.
7: Hablamos de la gente que te rodea y que está a tu lado y que hay que apreciarla, ¿no? Porque es un regalo que te da la vida. Hablamos de las propias canciones, hablamos de lo que es el ser humano en sí mismo, ¿no? De volver a su esencia, pero también lo enfrentamos a lo que nos está ocurriendo, a las máquinas, ¿no? A la inteligencia artificial, a que nos sustituya como creadores de música.
6: 10 cançons inèdites que reivindiquen el que és essencial.
7: Canciones de autores como Víctor Manuel, como El Canca, como Rosalén, como Pedro Guerra y Pablo Cebrián. También he escrito yo canciones.
6: Un treball íntim i molt personal que, a través de la música, busca recuperar l'essència de l'ésser humà.

0: Acabem amb el ritme de La La Love You, que és un dels que formen part del cartell del Festival de les Arts, que ja saben que comença avui. Nosaltres posem punt final a este temps de notícies. Recordem que està en marxa i s'ha reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per a tractar de desbloquejar la situació i posar fi a la vaga indefinida que va per el dia 20. Els nostres companys de les 4 del butlletí informatiu de les 4 els mantindran informats. Nosaltres es desitgem bon cap de setmana. Tornem dilluns. Fins ara.
1: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

Handbol i bàsquet al Punt a Punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 18:45, quarts de final de la Copa del Rei. Des del Centre de Tecnificació d'Alacant, Orneo Eon va d'Osca. I des del Bilbao Arena, segon partit del play-off pel títol de Lliga. Este divendres, des de les 18:45, l'emoció de l'esport es viu al Punt.

0: Bolsa, Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, és 5 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial d'Apunt. Per davant tenim una vesprada de ràdio en valencià i en directe, i tot i que tenim ja el cap de setmana a tocar, i això és una alegria, les coses consiguen, hem de parlar de certs temes que ens porten a no ser tan optimistes. En primer lloc, el preu de la vivenda posa en risc de pobresa al 33% dels joves. I és que les persones entre 16 i 34 anys emancipades destinen de mitjana quasi un 30% dels ingressos a la vivenda. Són 10 punts percentuals més que els majors de 34 anys. De seguida veurem què és el que es demana per a revertir esta situació, esta crisi. Però si ens preguntem per què passa això, la resposta són els preus, però també els salaris. En aquest aspecte, el salari mínim interprofessional supera el salari mitjà del 45% dels convenis sectorials publicats en este 2026. Això fa que els treballadors en responsabilitats acaben cobrant quasi el mateix que els seus subalterns. Per tant, com impacta això en la nostra economia? Quin impacte té tot això en el nostre mercat laboral? Ho analitzarem d'ací a uns instants. I per altra banda, parlant ja de consum, recordem que des de fa uns dies pagar a través de Bizum en els establiments i els comerços físics ja és possible. Avui veurem com s'estan adaptant els comerciants i també repassarem algunes precaucions que hem de tindre per a evitar possibles estafes en este nou sistema de pagament. A banda d'això, parlarem també dels pressupostos generals de cara a 2027 i repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa, comencem este repàs a l'actualitat econòmica d'avui parlant d'aixòs pressupostos generals de l'Estat, perquè el butlletí oficial de l'Estat ha publicat l'ordre ministerial que dona inici a la elaboració d'estos comptes de cara al 2027. Per a este pas, el Ministeri d'Hisenda arranca la maquinària interna exigint als diferents departaments del govern que remeten les seues propostes de despesa abans del dia 29 de juny. El pla de l'executiu contempla actualitzar el quadre macroeconòmic abans de que acabi l'estiu per a presentar el projecte definitiu en el Congrés durant el segon semestre de l'any. Tot això és el procés que ha de seguir per a poder presentar estos pressupostos generals. Segons el ministre d'Hisenda, estos pressupostos contemplaran la major despesa social de la història. Escoltem al ministre Arcadi Espanyol.
2: Serán los presupuestos que contemplarán el mayor gasto social de nuestra historia. Serán los presupuestos que fijarán como principal prioridad el acceso a la vivienda, que garantizarán el poder adquisitivo de nuestras pensiones, que continuarán con la transición energética que está haciendo de España uno de los países más resilientes frente a los shocks externos. Y serán los presupuestos que reforzarán como nunca nuestro estado del bienestar.
1: Estos nous comptes públics busquen substituir als pressupostos prorrogats vigents des de l'any 2023, recordem-ho. Tot això requerirà una intensa negociació parlamentària prèvia. Per a tirar-los avant, el govern haurà de consensuar primer el sostre de despesa i els objectius de dèficit amb la resta de les forces polítiques, uns passos que enguany no van aconseguir. La meta fixada és mantindre el rigor fiscal i aconseguir situar el deute públic per baix del 100% del producte interior brut al final de la legislatura. Així, el ministre Espanya fa una crida a l'enteniment amb la resta de grups parlamentaris.
2: Vamos a trabajar para que las cuentas de 2027 sean una realidad y tendemos nuestra mano a todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente en beneficio del interés general. Estoy convencido de que hay una mayoría parlamentaria que quiere que nuestro país tenga unos servicios públicos universales y de calidad, que quiere que nuestros pensionistas no pierdan poder adquisitivo, que quiere que nuestras empresas y autónomos sean más fuertes y productivos.
1: En este sentido, y como no podía ser de otra forma también, el Ejecutivo definís este proyecto como el más ambicioso de la democracia, situando, atención, la vivienda i el suport als joves com les prioritats absolutes, a més de buscar una major redistribució de la riquesa i el blindatge dels serveis públics essencials. Els comptes del 2027 apostaran per l'ús del valor afegit. El text també consolidarà la inversió en la transició ecològica, promovent la descarbonització, la mobilitat sostenible i la digitalització de l'economia.

0: I canviem de tema, parlem ara de sous, perquè la pujada del salari mínim interprofessional a Espanya, que ja ha aconseguit, recordem, és 1.221 euros mensuals, està transformant el mapa laboral. Un informe d'UGT revela que en quasi la meitat dels sectors el salari base s'ha quedat per baix del que exigís la llei, és a dir, d'aixos 1.221 euros del salari mínim interprofessional. Clar, això provoca que s'igualen les taules salarials, i això no sempre és positiu perquè empleats amb diferents nivells de responsabilitat acaben cobrant el mateix, la qual cosa reduïs, per tant, l'incentiu per a ascendir o per a assumir tasques més complexes. Encara que les empreses poden legalment sumar plusos i complements a aquest sou base per aconseguir aquests 1.221 euros sense assumir costos extra, la patronal denuncia que el salari mínim interprofessional ja supera el 70% del sou mitjà en alguns territoris. Mentrestant, els sindicats el que busquen és reorganitzar les categories i exigeixen al govern central que complisca la seva promesa de prohibir que les empreses absorbisquen els plusos de perillositat o antiguitat per aconseguir eixe mínim legal. Volem parlar de tot això, i és que és un tema que analitza avui la periodista de l'Economista Puntes, especialitzada en el mercat laboral, Noelia Casado. Buenas tardes, Noelia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Noelia, vamos a intentar aterrizar todo esto que estábamos comentando. Cuando un peón y su supervisor acaban cobrando casi lo mismo por estas subidas, ¿cómo afecta esto a la productividad y sobre todo a las ganas de los trabajadores a aceptar puestos de mayor responsabilidad?
1: Bueno, pues desde luego yo creo que todos podemos entender que les deja sin incentivos, en tanto por qué van a asumir más funciones, más responsabilidad o puestos de trabajo más exigentes si la diferencia económica va a ser prácticamente nula o estamos hablando de unos euros de diferencia al mes.
0: En este contexto, el Tribunal Supremo sí que permite sumar al sueldo base los complementos, ¿no? Como por ejemplo la peligrosidad o la antigüedad para alcanzar ese mínimo legal. ¿Qué implicaciones tiene para el trabajador que las empresas utilicen estos parches, por decirlo de alguna manera, en lugar de subir el salario base real?
1: Bueno, pues esto es importante aclarar que no afecta, por ejemplo, a la cotización o a la seguridad social, ya que se hace en el conjunto en base al conjunto del salario, pero que sí que supone que dejan de compensarle por tener un puesto peligroso o por hacer trabajos con nocturnidad o algún tipo de exposición a otro riesgo.
0: Claro, si el salario mínimo interprofesional ya supone, en todo este contexto que estamos dibujando, el 70% del sueldo medio en algunas regiones, ¿corre riesgo el empleo en estas zonas geográficas o, por el contrario, crees que esto ayuda a reactivar el consumo local de las familias con menos ingresos?
1: Bueno, pues creo que con esto pasa como con la mayoría de las medidas económicas, que tienen dos caras, ¿no? Uh-huh. De un lado, la dificultad de las empresas de asumir este sobrecoste y del otro, pues la capacidad adquisitiva de los trabajadores y dónde gastan su dinero, que todos podemos pensar que puede también influir en potenciar el comercio local, pero desde luego que en la medida en que el salario mínimo cada vez se acerca más a lo que cobran en promedio los trabajadores de una región, y sobre todo que los puestos más reputados, digamos, o con más responsabilidad cobran prácticamente el salario mínimo, hace muy difícil para estas empresas el seguir contratando.
0: Y en este sentido, Noelia, ¿qué alternativas tienen los sindicatos y también las patronales, ¿no?, para evitar que la inflación, incluso los decretos del gobierno, dejen obsoletos sus acuerdos laborales a los pocos días de firmarse en el BOE?
1: Pues digamos que la única salida, que entendemos que no es fácil, sería despegarse lo más posible del SMI en las tablas que negocien en los convenios, pero a medida que el salario mínimo sigue creciendo y estamos viendo incrementos superiores al 3% cada año desde hace 7 años, esto hace muy difícil que algunos sectores que rondan salarios bastante bajos puedan conseguir efectivamente en estos acuerdos separarse de la referencia que establece el gobierno.
0: Para terminar, Noelia, sí que quería comentar contigo el hecho de que al final la patronal acusa al Ministerio de Trabajo de injerencia en el diálogo social. ¿Hasta qué punto el endurecimiento de las normas, como la prohibición de absorber ciertos pluses, podría bloquear futuras negociaciones laborales?
1: Yo creo que esto va a ser un aspecto determinante porque al final es un tema que, como bien comentabas, responde al acuerdo que han alcanzado los sindicatos mayoritarios con el gobierno y al que COE se opone radicalmente. Y el Estatuto de los Trabajadores ya dice que el salario mínimo nunca puede cambiar la estructura de los salarios, este tema que comentábamos de que está el sueldo base y luego los complementos. Desde el hecho de que el sueldo base pase a ser el SMI y que esto condicione toda la política salarial de las empresas, creo que sin duda nos conduciría a un bloqueo de la negociación colectiva, más aún cuando COE ya ha advertido de que lo va a recurrir en los tribunales.
0: Veremos, por tanto, cómo evoluciona todo esto. Noelia Casado, periodista del Economista, como siempre, gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Buenas tardes. Adiós. Canviem ara de tema i parlem, com no pot ser d'altra manera, una setmana més, vaja, de la vivenda. Perquè l'accés a l'habitatge en Espanya s'ha convertit en un parany financer per als més joves. Segons un recent informe que ha publicat la Fundació del BBVA i l'IBIE, la meitat de les llars joves viu de lloguer i destina quasi el 30% dels seus ingressos a pagar-ho. Un sobreesforç que el que fa és provocar que la taxa de pobresa en este col·lectiu es dispare fins al 32,9%, és a dir, quasi el 33%, afectant de forma més dramàtica, principalment, vaja, a les persones migrants. La base del problema és un desajustament entre l'oferta i la demanda, ja ho hem comentat així moltes vegades, però volem veure algunes xifres, i és que entre 2021 i 2025 solament s'han construït el 45% de les vivendes necessàries per absorbir les noves llars. Solament el 45. Esta escassetat, agreujada principalment també per la falta de mà d'obra i les traves urbanístiques, tot això que sempre ens comenten la part dels constructors, tensiona amb força els preus, especialment a comunitats autònomes com puga ser Madrid, Catalunya, la Comunitat Valenciana i també Andalusia, perquè ja entre les quatre concentren el 60% de la població d'Espanya. Com a solució, els experts el que fan és demanar un pacte d'estat per a duplicar el parc d'habitatge social. A dia d'avui, este parc d'habitatge social representa al voltant del 3,5% davant el 8% de la mitjana europea i també proposen mesures immediates per a agilitzar el mercat. Entre elles destaquen la digitalització de les llicències, la construcció industrialitzada i la mobilització de pisos privats o de la Sareb, per a ampliar urgentment l'oferta de lloguer assequible. I amb esta notícia d'àmbit nacional i també d'àmbit autonòmic, donem pas a les notícies internacionals que es porta Mar Hernández.
2: El producte interior brut de la zona euro va experimentar un retrocés del 0,2% en el primer trimestre per l'impacte inicial de la guerra a l'Orient Pròxim. Això contrasta amb l'expansió del 0,2% de l'últim trimestre de 2025. A més, s'havia estimat un creixement del 0,1% de l'economia de l'eurozona per a estos mesos. La contracció de l'economia de la zona euro és la primera des de finals de 2022, quan el PIB va retrocedir dir un 0,1%. El principal port d'exportació de cru d'Oman està reprenent les càrregues de cru omani que inicialment s'havien posposat. Oman, mediador històric entre l'Iran i Washington, ha sigut el país menys atacat que altres estats del Golf Pèrsic durant la guerra, que ja porta 4 mesos. La República Islàmica ha desitjat gestionar conjuntament l'estret d'Hormuz amb Oman, una iniciativa que ha generat oposició per part dels Estats Units. El projecte de l'euro digital comença a veure la llum després d'encallar-se en un complex laberint legislatiu a nivell comunitari. Segons fonts de la Comissió d'Assumptes Econòmics i Monetaris, s'espera un aval clau el pròxim 23 de juny per a elevar a votació en el ple del Parlament Europeu. Este avanç ha sigut el fruit d'un procés intensament negociat que ha requerit importants concessions polítiques per part de totes les institucions i sectors implicats.
3: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.

0: Tornem ara a la nostra economia i parlem d'estalvi, perquè l'estalvi financer de les famílies espanyoles ha marcat una fita històrica en aconseguir el 3,44 bilions d'euros, un 9,3% més que l'any anterior. Este fort avanç es va deure principalment a la bona marxa dels mercats, però també als 95.000 milions de diners nous en els ciutadans que van decidir invertir. No obstant això, la gran majoria d'este capital es va canalitzar cap a fons d'inversió, depòsits i efectius, però clar, això el que fa és deixar de costat la inversió per a la jubilació. I és que en ple debat sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions, els plans de pensions privats pateixen la seva major crisi en dècades i el seu pes en l'estalvi familiar ha caigut al 4%, és el mínim des de l'any 2001. Per cinquè any consecutiu, és més diners d'estos productes del qual entra registrant pèrdues de 369 milions. Solament els plans d'ocupació mostren una xicoteta resistència, mentre que els individuals s'enfonsen com la baula més feble. Parlem ara de Bizum, perquè, com ja saben, Bizum va llançar el seu nou servei, Bizum Pay, que permet als usuaris pagar en botigues físiques acostant el telèfon mòbil al datàfon. Este sistema realitza els càrrecs directament en el compte bancari o en la targeta associada de manera immediata, la qual cosa elimina intermediaris financers i també reduïs les comissions que els xicotets comerços solien afrontar o que solen afrontar amb les targetes de crèdit tradicionals. L'eina ja opera en 90.000 comerços en línia i preveu captar entre el 25 i el 35% dels pagaments físics a Espanya en un termini de 2 a 3 anys. És a dir, això ha arribat ja per a quedar-se. Davant d'este creixement, el Banc Central, el Banc d'Espanya, ha alertat sobre el risc de fraus com el Bizum invers o les falses devolucions, recordant tant a comerciants com a clients una regla de seguretat fonamental, i és que rebre diners mai requereix una confirmació o l'acceptació per part de l'aplicació. Per tant, si una notificació sol·licita acceptar una operació d'este tipus, una devolució, en realitat l'usuari, si accepta, el que fa és acceptar o autoritzar un pagament des del seu compte i no rebent un ingrés. Molta atenció, per tant, a això, però ara volem analitzar este tema amb el president d'Unió Gremial. Ell és Mauro Lorenzo. Mauro, bona vesprada.
1: Bona vesprada a tots.
0: Mauro, parla'ns una miqueta. Vam parlar amb tu fa unes setmanes quan es va anunciar esta realitat. A dia d'avui ja podem trobar-ho en més de 90.000 comerços en línia, però quina acceptació té Bizum Pay, principalment en els vostres associats?
1: Bien, vamos a ver. Lo primero que hicimos nosotros en el momento que empezó ya la noticia de que se iba a poner en marcha fue ponernos en contacto con las principales fuentes. Las principales fuentes pues son los bancos. Los bancos, para que explicaran un poquito mejor y nos explicaran y nos formaran y nos informaran, porque en definitiva la desinformación lo que provoca es miedo. Claro. Y el miedo lo que provoca es rechazo. Entonces, para poder evitar este tipo de miedos y rechazos a una nueva forma de pagar, que no es ni más ni menos que la misma que teníamos antes con el Google Play o con el Google Pay o con el iPhone Pay, la cuestión es que va a ser la misma manera, de la misma forma, con Bizum Pay. Bizum Pay lo que hará será hacer los pagos a través de la NFC que tenemos en los teléfonos móviles o en los relojes inteligentes, y el comerciante al final no notará de qué manera le están pagando, si le están pagando con Bizum o le están pagando con cualquiera de las otras tarjetas de crédito que tenga integradas en su sistema. Uh-huh. Eso era muy importante, que tuviéramos esa información por parte de las principales entidades bancarias, en este caso Caixa Popular, fue el que nos dio todos los detalles de cómo va a funcionar.
0: En este sentido,
1: la formación
0: lo que
1: consiguió fue quitar este miedo.
0: Clar, heu aconseguit llevar esta por entre els vostres associats, bueno, al final entre els propietaris, no, d'aixes botigues de proximitat, d'aixes botigues de barri. Què ha suposat per a vosaltres este procés formatiu que esteu oferint? Perquè crec que precisament en les últimes hores, esta mateixa setmana, heu estat oferint jornades de formació al respecte d'això.
1: Pues lo principal es lo que estaba comentando antes. Cuando tú tienes un dolor, lo primero que piensas es que me duele y tengo que ir al médico. y hasta que no vas al médico y te dice lo que tienes, casi que no te has curado. Y en el momento que te dice lo que tienes, aunque no te hayas curado, te sientes mejor. Ahora lo que tenemos claro en este proceso de formación es que ya tenemos claro cómo funciona Bizum Pay, cómo va a ser la plataforma, cómo va a ser las formas de pago y, sobre todo, a través de estas indicaciones, nos quita el miedo de decir que me van a pagar con Bizum, que yo no tengo cuenta de Bizum, que a mí qué me va a pasar, nada, no va a pasar nada. Todos los TPVs Android que están repartiéndose en las entidades bancarias ya están preparadas para poder recibir los sistemas de Bizum Pay o cualquier otro sistema de pago por tarjetas digitales.
0: Y ahora que comentas eso del TPV, davant esta nova modalitat de pagament, oferiran els bancs condicions més competitives als autònoms en comparació amb les taxes de les targetes tradicionals, o per a vosaltres no canvia res?
1: Vamos a ver, inicialmente cambiará poco o bajará poco, pero entendemos que cuando ya la plataforma de Bizum Pay esté más extendida, los tipos de interés que nos cobran, las comisiones que nos cobran las entidades bancarias, no solamente es que bajarán, es que deben de bajar, porque las transacciones son más directas. Si la transacción es más directa, si el intermediario es prácticamente no existe, que es una intermediación como el pago a través de dinero físico, lo que tiene que ocurrir es que las tasas de pago serán muy inferiores. Sí.
0: Perfecte, esperem que això sigui així, perquè al final quan això passe i si den guanyant tots. Mauro Lorenzo, president d'Unió Gremial, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bona vesprada, adeu.
1: Bona.
2: Demà serà notícia.
0: Abans d'acabar el nostre espai econòmic d'avui, hem de mirar la nostra agenda, hem de mirar el calendari, saber per on passa l'actualitat econòmica de cara al cap de setmana i també de cara a la setmana que ve, perquè ja sabem que la planificació en el món econòmic és fonamental i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
3: I agenda n'hi ha. Bona vesprada, companys.
0: Home, no esperava menys de la nostra agenda. Vinga.
3: Ja, encara que siga divendres, però mira, per exemple, demà, si fa uns dies parlàvem de la Fira de la Tomata del Perelló, pues demà s'inaugura una altra, també local, a Caudiel, concretament a la província de Castelló, però de la Cirera, la Fira de la Cirera.
0: Molt important, també.
3: Important en esa comarca. I si mirem de cara a la setmana següent, ja... No, este cap de setmana mateix, perdona. Tenim Exponador, la Fira del Bebè, a Fira València, una fira tota dedicada també a recent nascuts i tot el que necessiten, ja siga d'indumentària com de mobiliari o complements.
0: La veritat que és tot un sector, el dels nadons, que, bueno, a nivell econòmic, vaja, que el que fa és generar llocs de treball i també moure dinerets.
3: ¿Qué pasa? ¿Que es un sector que estás ya coneguent de ben a prop?
0: No, encara no, però la realitat és que quan la gent te conta i te fas una idea de quins són els preus que han de fer front les famílies, bueno, a un no li dona que pensar,
3: Ja, bueno, pues continua pensant. De cara a l'11 de juny tenim també una altra fira, Fira València, la Fira de les Franquícies, també, que és un clàssic, Frankie Shop, i tindrem més...
0: Ai, sembla que hem perdut. Sí, digues, espere.
3: Me sentiu?
0: Ara sí.
3: Tindrem Frankie Shop, la Fira de les Franquícies també, ja de cara al dijous 11 de juny, o 80 franquícies estaran presents i més de 20 sectors diferents d'activitats representats. També és un nichol de negoci que va agarrant força i qualsevol poble, municipi o ciutat té les seues franquícies que se van replicant ciutat a ciutat.
0: Sí,
3: és un negoci també consolidat. I si mirem ja de cara a dilluns en el mercat global, tindrem la balança de contracorrent al Japó, que servirà un poc per a marcar la fortalesa exterior del yen davant del dòlar. Un índice de reunió informal de ministres de la Unió Europea, i on els temes de defensa i transport centraran els debats. Ja de cara a dimarts...
0: Sí, s'ha tornat a tallar la connexió amb Pere, que ens estava fent referència. Pere, sí, de cara a dimarts, comentaves.
3: Sí, no sé si s'ha perdut el so. coneixerem la balança comercial de Xina i veurem com és aquesta diferència entre importacions i exportacions, encara que tractant-se del país xinès ja saben que les exportacions guanyaran, no?
0: Sí, la veritat que
3: segur.
0: Sí, és així.
3: I des d'Austràlia, també el dimarts 9 de juny, coneixerem dades de confiança del consumidor, però també des de l'altra part, de la confiança empresarial. I estarem pendents també a mitja setmana perquè tindrem notícies del Banc Central Europeu en referència...
0: Sí, de nou hem tornat a...
3: Sí, s'ha perd una altra vegada.
0: S'ha perd, però crec que estava fent referència a aquesta reunió del Banc Central Europeu per saber si pujaran o no els tipus d'interès.
3: Així és, i això ho sabrem a mitja setmana que ve.
0: Molt bé, perfecte.
3: Si vols, repasse breument un poquet l'evolució dels preus dels combustibles
0: sí.
3: de cara al cap de setmana, encara que així nuvolós i plujós, però tindrem la gasolina 95 a 1,55 € el litre de mitjana, mentre que el gasoil aguanta ahí en 1,61 € el litre. O sigui, ja sabem un poquet que el gasoil ja porta molts mesos per davant de la gasolina, algo a lo que no estàvem acostumats, però que ja...
0: Però que és la nova realitat, en efecte.
3: S'anem fent a la idea.
0: És així. Pere Ferrer, moltes gràcies i molt bon cap de setmana. Dilluns parlem.
3: Igualment,
0: adeu.
3: Companys. Adeu, adeu.
0: I ja de cara a la vesprada de divendres tenim... un planasso que diríem que és escoltar la vesprada de punt amb Jaume Juan i en Ximo Rovira, que el tenim així, Ximo.
4: Sí, molt bé, m'alegra.
0: És un bon pla,
4: m'alegra que ho digues, perquè bàsicament sí, estic completament d'acord en les teues paraules. Un parell d'hores per a contar-vos quina és l'agenda cultural, festiva, en fi, social també, el que fa sa falta. Este cap de setmana tenim plans a Manta, sabeu qui ve demà, les 10:30, a l'aeroport Adolfo Suárez, el papa.
0: Correcte.
4: El papa Lleó 14, que arriba a les 10:30, l'home, i a partir d'ahir comença una agenda molt, molt atapeïda fins al dia 12. Nosaltres què farem? Pues anem a parlar en un home periodista, retor, pàrroc, a Llucena del Cid, que acompanyarà el papa en alguns dels actes del recorregut i cooficiarà també una de les misses. Héctor Gozalvo va contar-nos fil per randa què espera, què s'espera d'esta visita històrica del papa a terres espanyoles no valencianes. Ja en sap mal que vaig a fer una... vaig a estar en la processó del Corpus en Cibeles, en Madrid, dius, home, tenint el Corpus en València, que té 750 anys o més.
0: Bueno,
4: jo no li vaig aprendre mal, no li vaig aprendre mal, però
0: bueno,
4: el que s'ha de dir, sí. On estiga una moma que lleve...
0: Ahí anem, anem.
4: A mi les roques en Madrid no tenen això.
0: Què maratina.
4: Tindran Cibeles. Bueno, però, en fi, però bueno, com ell home no ve a València, pues ell també s'ho perd. Pues si hi ha un cas que vinga en un altre viatge.
0: Exacte.
4: Mira, parlant de València i de l'ànima mediterrània i de la nostra estima per la llum i per la mar Mediterrània. Sorolla és forma part del nostre ADN. Ànima de Sorolla és un espectacle molt xulo que ens endinsa, diguem, d'una altra manera en la pintura i en com comunicava a través dels seus quadres Joaquín Sorolla. Textos teatrals, música en directe, projeccions animades, en fi, una passada.
0: I tot això, i moltes coses, en efecte. Moltes gràcies, Ximo.
4: Sí, senyor.
0: De seguida t'escoltem, nosaltres acabem així este Cadena de Valor, però tornem el dilluns a les 3:30. Adeu, bon cap de setmana.
5: Són les 4.
6: A punt. Notícies.
5: Des de les 3:45 de la vesprada estan reunits a la Conselleria d'Educació els responsables del departament i els sindicats convocants de la vaga indefinida del professorat, Xavier García del Valle.
7: Sí, la reunió s'ha endarrerit 45 minuts sobre l'horari previst, torna a ser en format presencial i amb l'assistència de totes les centrals. Sobre la taula, un nou document que la Conselleria encara no havia presentat a les centrals i a les portes de la Conselleria s'han tornat a concentrar centenars de manifestants. Els tres sindicats que mantenen esta vaga, l'STPB, Comissions Obreres i l'UGT, han manifestat a l'entrada el malestar, precisament per això, per no haver rebut el document que volien estudiar i que ahir els havien assegurat que se'ls enviaria. Kilian Cuerda, de l'UGT, parla de mala fe negociadora.
8: Per falta de propostes i falta de treball, per part nostra no serà. Però, clar, trobem altra vegada un altre acte de mala fe, un altre acte de provocació, un altre acte de xuleria, I bueno, pues, esperem que, malgrat aquestes males pràctiques altra vegada, quan se senten, allà raonant la consellera que no pot continuar així.
9: Lluís Navarro, de l'STPB, diu que reobriran la negociació salarial.
10: Nosaltres entrem en l'objectiu de reobrir la negociació en aquells aspectes que són capdals per al professorat, com les condicions laborals i salarials i també el tema del valencià.
9: I a l'espera de conèixer els detalls del document, Txelo Valls, de Comissions Obreres, recorda que tot ho han d'aprovar els ensenyants.
11: Quan el puguem llegir i fer una comparació, estarem en disponibilitat de poder fer aquesta valoració.
5: I també estem pendents de l'acampada del professorat en la plaça de la Mare de Déu i de la celebració de la Festa del Corpus. Semblava que hi havia acord entre els docents i els organitzadors dels actes religiosos. Les tendes s'anaven a fer a un costat per a deixar lliure bona part de la plaça.
9: Però avui el president de l'Associació d'Amics del Corpus, Francisco Esteve, deia que de cara als actes centrals del cap de setmana no poden estar les tendes on estan ara, és a dir, ocupant un lateral de la plaça per la massificació de gent i que haurien de buscar un punt alternatiu.
12: Li han demanat que, per lo menos divendres, dissabte i diumenge, tinguin la plaça, lo que és la plaça, lliure per a poder nosaltres desenvolupar tots els actes que tenim previstos. Jo estic pendent de la reunió que tenen que tindre avui en conselleria i la informació que me varen facilitar ahir és que només ells que eren de reunió me cridarien per a veure quin era el resultat.
5: El PSPB i Compromís han presentat avui en les Corts esmenes a la totalitat dels pressupostos que ha elaborat el Consell.
9: Sí, per al síndic socialista José Muñoz, el Partit Popular només vol contentar a Vox, degradant, diuen, els serveis públics.
13: Vemos que son unos presupuestos en los que Pérez Llorca lo que quiere es contentar a la extrema derecha de Vox. Nosotros no nos resignamos a que los toros tengan más dinero que la memoria democrática. No nos resignamos a que las ayudas del alquiler vuelvan a bajar un año más. No nos resignamos a que la prioridad en vivienda sea crear oficinas antiocupación en lugar de construir vivienda pública.
9: Compromís, que ha presentat també una esmena, critica les rebaixes fiscals a les rendes altes. Carles Esteve.
14: Estan baixant els impostos als més rics, donant miguetes a la resta. En aquests diners perfectament se podrien baixar les ràtios o millorar aquesta oferta de salarial que s'ha fet en el professorat. El mateix està passant en sanitat.
9: I des del Consell, el portaveu Miguel Barrachina respon a aquestes esmenes recordant que el govern central no ha presentat cap pressupost.
15: Llama la atención, ¿no?, de que el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez y Diana Morant, presenten las enmiendas en el primer día. Y su presupuesto, el de todos los españoles, lleven 3 años sin llegar a presentarlo, ¿no? Es un contraste extraordinario.
5: I precisament el president del govern ha parlat este matí per primera vegada del cas Leire, després que s'hagi conegut el sumari de la causa.
9: Pedro Sánchez ha desmarcat completament de les maniobres de Leire 10 i ha contestat contraatacant a l'oposició. Diu que no ha fet el que a ell li havien fet, en referència a la trama de l'anomenada policia patriòtica en temps del PP.
16: Hay que dejar trabajar a la justicia. Lo que yo sí les puedo garantizar es que, vamos, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición.
9: El Partit Popular ja ha reaccionat a aquestes paraules de Sánchez. Veuen impossible que no estiguera al corrent. Miguel Tellado, el portaveu del PP al Congrés, parla de delincuencia de Estat.
17: Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo. Es un escándalo sin precedentes. Es, por tanto, delincuencia de Estado. Todo al servicio de Sánchez y todo para tapar la corrupción de Sánchez.
5: I també en relació amb el cas Leire, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, torna a donar suport a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que anit va admetre 2 reunions amb l'exmilitant socialista.
9: Després d'haver negat cap relació amb Leire Díez, la directora de la Guàrdia Civil reconeixia en una carta 2 trobades amb ella i, a més, una tercera en què Díez li hauria demanat readmetre un agent sancionat. A partir d'esta conversa, diu Mercedes González, es va tallar tota la relació. Avui li han preguntat al ministre de l'Interior i Grande Marlaska ha reiterat el suport a la directora.
18: En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama relativa o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma. Conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad, como dije ayer.
5: I d'ací a 3 hores està previst que comence el primer concert del Festival de les Arts i els veïns de l'entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València continuen queixant-se.
9: I no protesten només pel soroll, també per les molèsties de les aglomeracions i per les festes paral·leles.
19: Es el gentío que sale, cómo se desaloja todo, el ruido de la gente misma hablando, gritando.
20: Per la vesprà, els concerts. A la nit, discoteca. I pel matí, part 1, tens el botelló.
9: Després d'anys de denúncies, recordem que una sentència va resultar favorable al veïnat. Ara el Festival de les Arts ha mantingut la ubicació amb algunes novetats. Barreres acústiques, més limitacions de so, reorientació d'escenaris i un control acústic en temps real per a complir les mesures exigides i respectar l'ordenança municipal, que és el que confia que faran Maria José Català, l'alcaldessa de València.
21: Lo que hem dit és les condicions acústiques que s'han de complir. Confiem que els promotors complisquen el pla acústic que han presentat.
9: Enguany també es modifiquen els horaris. Hi haurà més música de vesprada i els concerts acabaran a la 1 de la matinada, una hora abans del que era habitual.
5: I en els esports, els 26 seleccionats ja estan camí del Mundial de Mèxic, el Canadà i els Estats Units. La seva destinació, Chattanooga, a l'estat de Tennessee.
9: Anit tancaven a la Corunya el penúltim amistós de preparació amb empat a un contra l'Iraq en un duel en què Luis de la Fuente va alinear l'equip B. El més destacat, el gol 25 amb la selecció del valencià Ferran Torres i el debut de Javi Guerra, que se'n torna ja a casa després d'haver participat com a reforç d'Espanya. I un segon apunt d'esports, se suspèn fins al dissabte 13 la final de l'individual d'escala i corda per lesió de Giner.
5: Es deixem ara en companyia de la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Més informació a les 5 en esta sintonia i en el web i les xarxes d'Apunt Media.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
22: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
23: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el Dia de la Bicicleta de Amparo i el Dia del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
24: Handbol i bàsquet al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 18:45, quarts de final de la Copa del Rei. Des del Centre de Tecnificació d'Alacant, Orneo Eón va d'Osca. I des del Bilbao Arena, segon partit del play-off pel títol de Lliga. Este divendres, des de les 18:45, l'emoció de l'esport es viu al Punt a Punt.
6: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Quina vesprada s'ha quedat més agradable, no direu, sí. Estos ruixadets han refrescat molt l'ambient. Bona vesprada, Gemma, com va?
25: Jo ho agraïs d'allò sí. Més, sí, tanta calor i tan pronte. M'agobieu una miqueta, o sigui que jo ho agraïs. Que ho hem notat, no t'estorba gens. M'agrada la jaqueteta darrere i és un divendres magnífic que anuncia un cap de setmana ple de coses a fer que vos contem de seguida. Benvinguts!
2: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: I la resta de la redacció i de la quadrilla del programa, que preparem una vesprada i esta de divendres, en fi, molta il·lusió de que vos faça goig el que vos proposem, així, i compartir-ho. Hem tingut una matinada ben plujosa, en alguns punts, en el litoral de Castelló, per exemple, a la Ribera de Cabanes, ojo, que han caigut 94 litres en apenes 3 hores, segons Abamet. En Ares del Maestrat, 45, que hem tingut també la mar rebolicada, unes tronades que també han afectat a la Marina. Vall de Bo, Pego o Xàbia han superat amplament el 60 litres per metre quadrat, atenció, i un poc més de 30 litres han caigut a moltes localitats de la, Safor. En fi, dels termòmetres ja ho heu notat, un dia molt més fresquet, han baixat especialment les temperatures al centre i al nord de la Comunitat Valenciana, però entre 10 i 15 graus menys respecte a les temperatures d'air, que és de veres que va ser un dia calorós. Per al cap de setmana, la cosa estarà molt més tranquil·la i sense pluja. Bueno, pot ser a Castelló, a l'interior, una miqueta de pluja. Es dona detalls a les 6 menys 10 el nostre meteoròleg, Lluís Obiols.
25: Ai, senyores i senyors, demà dissabte a les 10 i mitja arriba el Papa Lleó 14 a Espanya i es quedarà fins el 12 de juny amb una agenda plena d'encontres, actes i celebracions que seguirem amb atenció des d'esta casa i també, clar, a la vesprada de punt vos traslladarem fil per randa la visita del pontífex. Per obrir boca avui hem quedat amb Héctor Gozalvo, el coneixereu, és periodista, és sacerdot, ha sigut parroc i és parroc de Llucena del Cid, i a més ha estat en moltes ocasions al Vaticà també acompanyant als reis. Doncs Héctor estarà acompanyant al papa en estos dies a diferents actes del seu recorregut i d'ací no res, en mitjoret, de menys de mitjoreta, ens donarà detalls d'esta visita històrica.
4: Serà un plaer també esta vesprada compartir una proposta molt especial.
25: Sí.
4: L'univers de l'immortal geni Joaquín Sorolla cobra vida en un espectacle que diu Alma de Sorolla. Música en directe, textos teatrals, projeccions animades, en fi, l'ànima del pintor de la llum a través de seus impressionants quadres. Tot un viatge sensorial per a redescobrir Sorolla amb un espectacle, ja dic, que es podrà veure demà al Teatre Chegaray d'Ontinyent. A partir de les 5 i 10 ens conten més els seus protagonistes.
25: Bueno, això és una de les moltes propostes que us suggerim avui en la nostra agenda, que este cap de setmana té com a gran protagonista la també coneguda com a Festa Grossa de València, el Corpus, en distints municipis. A més, se duen a terme celebracions importants. Vos contem tots els detalls de programació en concret de la de València per avui, per a demà, per descomptat, per a diumenge, que és el dia gran de la solemne i tradicional processó que, atenció, té més de 750 anys d'història.
4: I per connectar també les nostres antigues arrels històriques, altra visita imprescindible és a Olocau. Este cap de setmana ens porta de viatge a l'època íbera, però literal. Ara vos contem. Les fogueres de Sant Joan a Alacant entren en la recta final cap als dies grans. Avui ja està engalanada la plaça de l'Ajuntament per a rebre l'acte i cavalcada del pregó, amb el que se donen per iniciades les fogueres d'enguany. Més festa, Teulada Moraira, amb els seus lluits, moros i cristians, i a Castelló, a Vilafamés, ens esperen amb el seu prestigiós Festival de Cine Internacional. I crec que podem menjar llagostins. Bueno, llagostins a Vinaròs sempre és bona idea, però igual aquesta dies... setmana encara...
25: Efectivament, després ho xerrem dos. Sí, pues senyor.
4: Tenim l'agenda pleníssima. Planeta. I escoltem, és un... hem d'anar molt a pressa perquè ha d'entrar tot i contar-vos el tot, que tenim moltes ganes de compartir-ho tot.
25: Vinga, s'està arriba el cap de setmana, l'agenda s'omplia d'una velocitat escandalosa. Avui comencem per un festival que precisament ens obliga a parar o almenys a prendre-ho en calma.

0: Serà demà a les 10 i mitja, si no retarda l'avió, que aquestes coses no... Són...
1: En aquests casos no passa, perquè van molt directe, jo crec.
0: Aterra en l'aeroport de Madrid, i a partir d'ahir fins al dia 12, el Papa Lleó XIV té una agenda ben apretada d'encontres, de celebracions. Estarem molt atents als gestos, al que diga, i contents de que vinga el Papa a visitar-nos. La veritat és que té una agenda repassant. Sí. A més, està a casa i el programa també estarem pendents dels actes més destacables, no?, que passa el Papa a Espanya.
1: Visita històrica, visita important. Fa 15 anys va vindre Benet XVI a Madrid a trobar-se amb la joventut i des d'aquell moment estàvem a l'espera d'una nova visita. Ha triat com a lema el Papa, com a lema d'esta visita, el que estem escoltant en este himne oficial, al seu la mirada o al sem la mirada, convidant-nos a reflexionar en els punts en el que sembla que posarà el focus. Caritat, migració, diàleg, església i societat civil i presència de l'església en espais educatius i culturals. I sabem, com dius tu, no?, que l'itinari passa per Madrid, Barcelona, Illes Canàries, 2.500 quilòmetres, 12 discursos, 5 homilies, 21 actes, com a mínim, i volem saber-ne més. Per això hem convidat Héctor Gozalvo, que és periodista, és sacerdot, és delegat de mitjans de comunicació de la diòcesi de Segorb Castelló, ha sigut pàrroc a Llucena del Cid. Hola, Héctor, com estàs?
2: Pues bona vesprada, bé, així esperant a veure què passarà aquests dies.
1: Però i a més tu aquests dies acompanyes a la santedat en alguns moments. Ens es pots dir quins són?
2: Bueno, sí, jo estaré com tantíssimes persones que mires de peregrins i després també periodistes acreditats, entre ells pues, me trobo jo, i bueno, alguns dels moments que podré tindre el goig de viure i de compartir és la missa de la plaça Cibeles el diumenge. Uh-huh. I després també el dilluns estaré en el Bernabéu, en aquest encontre pues, amb tota la diòcesi de Madrid, que s'espera, per supost, multitudinari com tots els altres actes que estan programats.
0: Ah, i si era, Héctor, no?, el gran acte d'encontre, té actes també en els joves, diguem, ara ens contaràs, té actes en els seus agustins, però aquest acte del Santiago Bernabéu serà, diguem, el gran acte popular. Ara ens contaràs de la missa de diumenge, però volem saber, tu que eres coneixedor també de la trastenda, no?, de la preparació, no?, el que diguem, de la producció.
1: Perquè, i del protocol,
0: Són esdeveniments en els que ja ha d'anar tot allò molt, molt controlat, molt reglat, molt coordinat també en les diferents autoritats. Com es prepara un viatge d'esta envergadura, Héctor? Això com es planifica? Des de quan? Quantes persones participen? Com es fa això?
2: Pues mira, això, com tu acabes de dir, Ximo, és un viatge molt complex. Són molts mesos de preparació. Hi ha gent que pensa que un viatge d'estos en un mes està tot solucionat i no. Vull dir, quan el Papa anuncia que visita un país, que la visita siga perquè ell vol, per algun motiu especial, o bé perquè hagi contestat ella la invitació, que pot ser la invitació de la conferència episcopal, pot ser la invitació d'un altre cap d'estat, o el que siga, pues, quan ja es confirma, abans d'ahir, pues, ja hi ha hagut tota una maquinària on s'han plantejat moltes qüestions, entre elles la necessitat o l'interès de visitar aquest lloc. Entonces, des del Vaticà, internament pues, hi ha diversos organismes, es treballa conjuntament amb les autoritats civils, amb l'església d'un país, i ahí entra pues, la Secretaria d'Estat, l'equip que organitza els viatges, la Seguretat Vaticana, els responsables de les celebracions, bueno, hi ha molt la coordinació diplomàtica. Vull dir, és tot un entramat de mesos, però sobretot que involucra no només els estaments o les diferents organismes del Vaticà, sinó també del país. Entonces és molt complex i entre elles cal nomenar, jo crec que això és important, la seguretat. Vull dir, ahir hi ha pues un diàleg entre el Ministeri de Defensa, etc., perquè ja veu, només cal que veigau estos dies el que s'està dient i el que estem llegint de la quantitat de seguretat, claro, que té que n'hi haver. No oblidem que a part de ser el cap de l'Església Catòlica, que arrastra milers de seguidors, sí, és també el cap d'estat, l'estat més menú del món, però és un cap d'estat.
1: Sí, i a més amb una repercussió internacional a cada pas que fa. Evidentment ha de ser un protocol molt precís, molt detallat, molt definit. A hores d'ara ja està tot enllestit perquè està a punt de vindre-se'n cap ací. Expliquem ara què suposa per a la comunitat de creients, per a tota una societat, que el Papa visite un país, no? I a més, en este cas, enguany, en esta ocasió, vaig el lema al seu o al SEM la mirada. Quin missatge vol fer-nos aplegar?
2: Bueno, pues per començar la visita a un papa sempre té pues, un significat espiritual, pastoral, simbòlic, molt profund. És una manera també en la que el papa, la màxima autoritat de l'Església, reforça la comunió amb l'Església Universal i també, en el cas este, amb l'Església més particular, que és també l'Església de Madrid, que no oblidem, és la capital d'Espanya. Entonces, el que visita un papa visita el que aquell que succeís a l'apòstol Sant Pere. L'apòstol Sant Pere va ser el primer papa de la història de l'Església, va ser el deixeble en el que Jesús va dir tu eres la roca i sobre... O sea, tu eres la roca i sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el sentit i el significat és molt profund, perquè el papa és la màxima autoritat i, per tant, representa a l'apòstol Pere. I després també tingueu en compte que el papa no ve només a passejar-se, dit així molt vulgarment. Uh-huh. El papa ve a donar missatges i sap, cada vegada que visita un estat, que visita un país, sap quines són les circumstàncies, sap quines són les problemàtiques i, per tant, el seu discurs pues no deixa de ser un discurs que busca una intencionalitat. En este cas, pues bueno, no fa falta que em referisca quina és la situació social i política que estem vivint en este moment i que estem veient tots els dies. Per tant, jo crec que un dels missatges més esperats, a part de tots els que n'hi haurà, pues és el que dirigirà al Congrés. Vull dir, és que no hi ha volta de fulla. Clar. I després, respecte a lo que em dieu del lema, no? El lema alçant la mirada és un lema que podem llegir en el evangelista Sant Joan, una frase molt bonica que Jesús referís als seus discípuls i, bueno, pues, resumint molt genèricament, pues ahí és un missatge d'esperança, no? Que mirem més allà de les preocupacions del cada dia, perquè tots tenim les nostres preocupacions, tots tenim els nostres problemes, i després que ens obliguem als demés, no? És a dir, alçar la mirada no és només mirar a dalt, no? O al cel, sinó mirar també el que tenim al costat i veure que al costat a vegades tenim gent patint que no ens donen compte i necessiten que com a cristians nosaltres estirem una mà. I sobretot, i acabe per no fer més llarg lo del missatge, no? Viure en esperança, no? A vegades, en un món en el que estem sent testimonis de tantes guerres, de tanta violència, de tantes dificultats, pues a pesar de tot, ese missatge del lema és a que visquem en esperança, a no quedar-nos dins de, diguem, atrapats en la por, en el desànim o en l'egoisme.
1: No són temes menors, Joaquín?
0: Ni molt menys, Héctor. Mira, jo, sincerament, ja dic una cosa a títol personal, estic un poc despagat, perquè diumenge farà l'home la missa, a l'estat del matí.
1: Ai,
0: no, clar, és que això... I després de Jan Cibeles diu que hi ha una processó del Corpus.
1: Que molt bé.
0: Que molt bé.
1: Però...
0: Home...
1: Com se celebra si el Corpus no se celebra en cap Madrid?
0: Igual podíem explicar-li...
1: A veure si se'n ve o què?
0: Jo què sé.
1: No
0: això
1: ho diries
0: home,
1: tu.
0: Això per seguretat no...
1: No podrà ser.
0: Però, escolta, és que el nostre Corpus... bueno, més enllà de que reivindiquem que vingui un dia el papa a veure la moma i les roques i el nostre Corpus, a les 12:30 demà, o sigui, arriba l'home i a les 12:30 ja fa el seu primer discurs. Tu trobes que aquest primer discurs ja marcarà ratlla,
1: pautes,
0: el que diríem, ja marcarà pautes, inclús pautes sociopolítiques, per dir d'alguna manera.
1: Sí, perquè tinguin que veure amb la seva encíclica.
0: Correcte, també, efectivament.
2: Home, no t'he dit que justet ahir el primer discurs tinga que veure en l'encíclica, però tingueu en compte que el primer discurs és un discurs de benvinguda, no?
1: Ja.
2: És
0: el primer les autoritats... Que el rei... clar,
1: serà més diplomàtic, una altra cosa.
2: Claro, jo entenc que serà un missatge més de benvinguda, més diplomàtic, i bueno, no vol dir que no llance alguna frase que pugui tindre un contingut per a la reflexió.
0: Algo deixarà caure, no?
1: Sí, perquè és un home profund, jo he llegit en moltes ocasions que és un papa pues, tranquil, discret, que és de veres, però en un
0: però
1: any de pontificat a qüestions
0: sèries,
1: complicades, perquè parla de la intel·ligència artificial que ens preocupa a tots moltíssim, les conseqüències de l'ús d'aquesta intel·ligència, també de qui està darrere de la intel·ligència, i ell ho parla. En este viatge a Espanya vol parar en presons, vol anar a les Illes Canàries per parlar d'immigració, que sí, és un tema molt sensible, sí, sí, i és molt important, i ell està molt preocupat per això. Vull dir que agafa temes durs,
0: sí,
1: i els enfronta,
0: no?
1: Sí, senyor, els enfronta bé, amb missatges sempre esperançadors, clar.
2: Efectivament, en el que acabeu de dir, jo crec que ja esteu d'alguna forma avançant de que el papa Lleó va un poc en continuïtat al papa francès, només cal que vegueu també que la prioritat del papa francès eren les presons, eren els pobres, sí, eren els immigrants,
1: sí, sí,
2: per tant, doncs, bueno, ja veiem una línia continuadora en el missatge i en el pontificat del papa francès. No obstant, jo veig que aquest home és un home sobri, que és un home que evita d'alguna forma el protagonisme excessiu, que té un llenguatge, jo el veig sempre més serè, més reflexiu, així com el papa francès, i evidentment que cada papa té la seva peculiaritat. El papa francès era un home que s'emocionava molt freqüentment i soltava frases molt lapidàries o molt directes. I al principi recordem que veiem ja a la tele, pues, algun titular, no?, d'alguna frase seua a un avió, als periodistes, o d'una frase seua en algun discurs, que no dic que este home ho faci més endavant, però que de moment jo he vist un caràcter més...
1: Més prudent, més, o més... Sí. No sé si dius la paraula, és dir prudent, o més discret.
2: Més seré, o més discret.
1: Ah, molt
2: més
1: bé, sobri, sí, sí,
2: més obri. Més discret, i evitant un poc, pues, el protagonisme excessiu, no sé, sí, jo també...
1: Ah, no, però després...
2: Més temperamental.
1: Però després se clava en els xarcos, perquè ella a Trump li ha dit el que li ha dit a les coses d'esclarepes.
0: No, en el tema de la guerra
1: ha sigut molt, la pau com a bandera, clar, i ho té claríssim, siga Trump o siga qui siga el que tinga davant, sí, sí, això és de veres.
2: Ha sigut, però bueno, jo en el que comentàvem, bueno, pues veig que és aquesta línia de continuació, i després, pues bueno, pues serà el fet d'anar a visitar també a Càritas, que és una...
1: Correcte.
2: És una entitat, és un organisme oficial de l'Església molt important, que ha sigut molt important quan hem viscut, quan hem estat en la crisi, quan vam estar en la pandèmia, i bueno, pues jo crec que ahí ja està denotant, i a més ho heu dit vosaltres, no?, en la introducció, no?, vull dir que ve i el seu trípode un poc, pues, és la caritat, són els migrants, i bueno, pues és importantíssim, i jo crec que també els discursos protocolaris enfilarà un poc en esta qüestió.
1: És de veres que a més també té això, visita al Congrés, vull dir que moments molt importants. Anirem fent seguiment així dia a dia, Héctor, així que alguns dies de la setmana que ve volem contar amb tu, que ens, sí, vagis, clar, contant així de primera mà el que va passar. Nosaltres farem seguiment. Dilluns ja començarem fent un balanç del cap de setmana i dilluns, divendres, cada dia d'alguna manera volem que estiga present també així, i per alguna d'aquestes ocasions sabem que ens tiraràs una maneta.
2: Això no ho dubtes. Ja ho saps tu.
1: Sí, sempre ens ajudes, Héctor, gràcies. Atén-me, disfruta l'experiència, que jo que sí, sé que també serà emocionant per a tu, eh?
2: Sí, bueno, a nivell bueno, pues a nivell espiritual i a nivell pastoral, com a rector de tres parròquies, pues bueno, pues i com a cristià, és que rector soc cristià, per supost. Clar. Entonces, bueno, pues sempre que hi ha una visita d'estes i un aconteixement, l'únic que a mi un poc me satura és l'excés de gent, no m'agraden les
1: aglomeracions. Ja.
2: Les aglomeracions.
0: Ui, por vora lo de Santiago Bernabéu.
2: Claro, claro.
0: No cabrà una agulla.
1: Pues claro. Respira fons estos dies.
2: Claro, sí, que no m'agraden les aglomeracions i me voy al ojo del tornado.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
2: Sí, no, que n'hi ha.
0: Però és un moment històric molt bonic de viure.
2: Serà un plaer compartir-ho amb vosaltres, allò que viurem i allò que veurem.
0: Moltes gràcies, bonico.
1: Héctor Gonzalvo, gràcies mil. Mira, ja el tenim així, ja falten horetes, falten res. Gràcies.
2: Bueno, pues una abraçada enorme als dos.
1: Gràcies.
2: Ja parlem. Gràcies, ara adéu.
1: Esta és una de les coses de les que hem d'estar pendents el cap de setmana, la visita del papa. A través dels mitjans de comunicació vos tindrem informats. Si no podeu desplaçar-vos físicament a estos llocs, que vos quedeu a la terreta, no patiu de res, que vos ho contarem tot a través de la televisió autonòmica, a través de la ràdio autonòmica, però a més podeu acudir a altres coses, podeu fer paradeta en alguns actes, activitats i festes que tenim per este cap de setmana. Voleu organitzar-vos i us ho contem perquè se facin eixer l'Excel?
0: Vinga, va, arrenquem pel Corpus, per exemple.
1: Vinga.
0: Tira-li. Jo crec que este home, Robert, senyor papa, santedat, pontífex, en la targeta no li cap tot el que seria d'això. Este home ha de vindre a València. Això, Héctor, tenim que averiguar-ho.
1: Ho hem de treballar perquè ho disfrutaria.
0: Un corpus en Cibeles. Jo no dic que no siga bonico, perquè ho faran bonico, que en Madrid tenen coses boniques. Però, escolta, és que el nostre...
1: Com és el, la nostra celebració del Corpus Christi?
0: Més de 700 anys d'història llargs.
1: 750 més llargs. Bueno, se celebra molts municipis. Per exemple, a Gandia, jo sé que també feu banys coses ben xules. I en moltes localitats.
0: Se fa un corpus molt bonico.
1: Molt bonico. Però sí que és de veres que el de València és el de més llarga història. 750, no, jo crec que més. O per ahí va la cosa. Claro. Recordem ingredients indispensables? El trasllat de les Roques. Els monuments que són carros triomfals, escenaris mòbils que desfilen per a la festa, que transporten figures que representen escenes bíbliques, vides de sants o passatges alegòrics. La més antiga, la Diablera, té des de 1511. Mireu si parlem d'història important. Les podem veure, elles normalment viuen al seu museu, però hi seran cap a la plaça de la Mare de Déu en esta festa del Corpus. I una altra cosa que no vos podeu perdre és el ball al compàs de la moma.
0: Home, és també molt significatiu, l'eixida de la moma com a símbol, ja sabeu, de la lluita de la virtut contra els pecats capitals. Eixa moma vestida de blanc, en la seva cara tapada, eixa presència tan, tan misteriosa, no? Eixes danses guerreres ancestrals, els balladors...
1: És una, en esta música que escoltem és en la que balla la moma i els set pecats capitals.
0: Aquesta és una de les cançons dels balls.
1: Sí,
0: bueno,
1: senyor.
0: Pues la cosa ja està en marxa perquè molt no bé. Només és diumenge, diumenge és la gran processó, la festa grossa, però n'hi ha actes durant tot el cap de setmana.
1: Sí, ahir se va dur a terme ja missa oficial oficiada per l'arquebisbe i després va fer el prego. Este matí les Roques ja han començat part del seu camí i ja s'han posat els monuments florals pel recorregut i esta vesprada apleguen a la plaça de la Mare de Déu sobre les 8 de la vesprada i esta nit albaes i danses. Pel que fa demà, a migdia es pengen els poals i al llarg del dia volteix de campanes. A les 6 de la vesprada, la representació del misteri de Sant Cristòfol i els pelegrins que xufen els xiquets de l'altar de Russa, feien acabar concert de tabal i dolçaina. I per la nit, a partir de les 11, concert de la banda sinfònica municipal, després de la qual amb la mateixa banda es fa un passacàrrer i s'entreguen premis a paradors, balcons i façanes que diguem que estan decorats alegòricament. I ja després demà se'n dia.
0: Arriba el diumenge, després demà, i a partir de les 10 del matí pues, arriba la missa solemne i la cavalcada del convit. És la que convit, clar, convida a la festa i una exhibició d'aixes danses del Corpus tan arrelades també en la tradició folclòrica valenciana, la comparsa de la degollà.
1: Sí,
0: tindrem mascletà? Ah, és que valencians...
1: Tenim mascletà, si no...
0: Festa gran, hem de tirar coets, clar que sí, hem de disparar pólvora, autopalància seran els encarregats i a les 4:30 ja m'aprenen a eixir les Roques.
1: M'aprenen a eixir les Roques, els carros de la Murta, els nanos i gegants, la magrana i la moma per a les 7 de la vesprada fer ja la solemne processó del Corpus, la històrica solemne processó del Corpus en la que actuen, per exemple, més de 7 corals, per a que vos feu una idea. Que si no l'heu vista mai, paga la pena, i si ja l'heu vista, ja sabeu que paga la pena.
0: Més viatges històrics. Este, encara la màquina del temps, la tirarem més arrere per anar a l'època dels ibers. Molt bonica, i a més en Alacau, en Olocau. L'origen, els seus orígens ibers tenen una representació de com vivien els ibers, que allà es pot visitar tot l'any, però és que ara ve Iberfesta, que ja és mas no hay, és una cosa ibera per tots els racons.
1: Tot el cap del Turia, que diria tot el cap del Turia, tota la província, tota la comunitat pendent d'Olocau des d'avui fins diumenge, en esta Iberfesta en la que proposem pues, això, un viatge de 2.600 anys, una coseta senzilleta. Unes recreacions històriques que organitza l'Ajuntament amb el Museu de Prehistòria de la Diputació. I què trobarem? Trobarem una fira d'artesania que està preparada per l'Associació de Professionals del Sector, representacions teatrals que ens traslladen a escenes antigues, escenificades i moltes emmarcades en els passatges de la llegenda de Nahuiba, espero dir-ho bé, que és un guerrer iber local, i una llegenda que fabula alrededor de la història d'este personatge.
0: Això és molt guai, perquè al voltant de Nahuiba més el fan contes també per a xiquets i per a qui coneguen també, pues, això, diguem, és com el líder, diguem,
1: no? Serveix d'exemple, Nahuiba.
0: Exactament, no? Nahuiba.
1: Nahuiba.
0: Nahuiba, no?
1: Sí, senyor.
0: Este xic,
1: molt bé. Podeu visitar museus i llocs ibers de la contornà i ens crida l'atenció una cosa especialment. A què s'hi joa aquí?
0: Què n'hi ha?
1: El Iberian Fashion.
0: Com Iberian Fashion?
1: Mira, divendres a les 10 i mitja...
0: Sí. Moda ibera.
1: Correcte, però una desfilada de moda ibera, una passarel·la d'indumentària que és poca broma, que se la fan molt lluïdona, perquè tenen fins i tot premis en tres categories: la fidelitat històrica, que s'assumien persones sabudes en història i de tot, la fidelitat històrica, la dificultat tècnica, perquè n'hi ha batetes que són més difícils d'arreglar que altres, i l'originalitat d'allò que es presenta. A mi em fa moltíssim Convoy, l'Iberian Fashion Style.
0: Quina meravella.
1: Què o què?
0: Sí, mira, okay. La dama d'Elx fon una dama ibèrica i ja teniu una idea de tots els avaloris i de tota la joieria i de tota la vestimenta. No estem parlant de que estiraven una pell de cabra damunt. No. Una dona ibera, escolta, era molta idea. Dona ibera i un home.
1: I els guerrers.
0: Anaven vestits allí de categoria. I de menjar tenim este cap de setmana tomata de Perelló.

0: De veritat que es passejava per així el nostre company del magazine de demà de Fora de Cobertura, que estaran així a la cita de la que ara anem a parlar. M'ho estava recordant el nostre tècnic José Navas. Una altra cita. Ens agrada d'allò més tuyo, són del comercio.
1: Molt.
0: Del comercio de comer, me referís.
1: Sí, també s'hi cabo alguna
0: cita. I de la gastronomia. Però també, no sé, no li fem més cosa.
1: Alcohol, va.
0: Sí. Què tenim este cap de setmana? Va, que ens anem al Perelló.
1: La fira de la tomata del Perelló. És que és una tomata que ha agafat una fama, un reconeixement. Gràcies a aquella terra del Perelló, té una salinitat, té una cosa, té uns minerals, allà hi ha unes tomaques, que meravella, que n'hi ha en molts llocs, que la Ribera també és boníssima.
0: N'hi ha de molt bones en molts llocs.
1: Fora, en molts llocs. Però és que la tomata del Perelló, què vols que te diga? Allò
0: té aquesta peculiaritat que deies, aquesta peculiaritat que està en una terra propera de la mar. N'hi ha 50, més de 50 paradetes que ens presentaran este fabulós producte local i d'altres, perquè també n'hi haurà embotits, també trobarem artesania, o sigui, que de tot. Què voleu tastar? Pues, food trucks.
1: Show cookies, degustacions. I com n'hi ha embotits... Tu a la tomata, molt bé. Però tu a la tomata li poses per damunt un tros de moixama.
0: Una anxoveta, ara que n'hi ha ganes de dir... Però una miqueta de pernilet bo. Una cosa, era un...
1: Bueno, estem parlant d'un producte bàsic de la dieta mediterrània, absolutament nostre, específicament d'estiu, encara que el podem gaudir tot l'any, però és que no tomata.
0: És que ara estem...
1: En ple de l'estiu, ara la caloreta.
0: Ara és moment.
1: Això és una meravella. I a més que és una fruita. Que clar,
0: sí,
1: sempre hem de parlar...
0: Tan versàtil.
1: La posem en amanidre, això, però és considerada... La nostra nutricionista, Clara, ens ho recorda, és una fruita, la tomaca.
0: Sí, senyor. I del Perelló, la dretzena fira de la tomaca, a segund a la cinquena Fescamp. Afortunada, afortunada i soc una monada. Demà a segund, junt a l'epicentre, perquè vos ubiqueu, tenim la cinquena edició del Fescamp, que és un festival de música en València del Camp de Morvedre. És gratuït, està organitzat per l'Ajuntament del municipi. Obri les portes a les 7:30, actua abril, que l'estem escoltant ara. A les 9:30 estan els caps de carretell, la fúmiga, i a les 11:30 fades, per acabar a la una amb RH, o sigui que planàs a segund.
1: Mira, estava al pèl perquè és abril i la fúmiga, tot més dos xurxes en una col·laborada que van fer.
0: Clar.
1: En te'n vas anar, així sí, sí. De categoria. Té molt allà. Bon cartell a segon Camp de Morvedre en el Fescamp. I què està passant en Alacant, que les fogueres estan tocant a la porta?
0: Sí. Pom, pom. De fet, ahir se va donar a terme l'encesa extraordinària des de la plaça de l'Ajuntament i avui, Joaquí, atenció, perquè esta vesprada ja tenim al Parking de l'Ada, que és l'auditori de la Diputació d'Alacant, l'actuació de música per a una festa, a les 7 és l'homenatge de fogueres i barraquers que han faltat i a continuació desfilada del pregó des del carrer Sant Vicent i a les 21 hores el pregó oficial des del balcó de l'Ajuntament. Això vol dir que avui, dia important per a demà, dura a terme la cavalcada del Ninot, les comissions participen disfressades a motius relacionats amb la temàtica de la seua foguera. Que ja ho tenim ahir, Joaquim!
1: Ja ho tenim ahir, la plaça de l'Ajuntament ja està engalanada, ja estan preparats per a les fogueres de Sant Joan, el pregó, sabeu que és el... Pues això, com la
0: Predicida.
1: Crida de les falles,
0: sí,
1: de València, se dona per començades les festes de Sant Joan, les fogueres d'Alacant.
0: Sí,
1: seguim a la província d'Alacant, ens n'anem a Teulada Moraira, que fan uns moros i cristians de cate. Guardo un record personal dels moros i cristians de Teulada Moraira, en algunes coses confessables i altres pot ser no tant, però és una festa de veres molt, molt, molt del poble. A més, que hi ha tant de guiri també per allà. Els guiris
0: obren
1: uns ulls que veixen perdigots. No, no s'aclareixen allà, però què està passant així? A més, tenen unes filades, a més, molt, molt guais. I Teulada Moraira sempre està molt
0: sí.
1: Bé.
0: Sempre
1: és un sí. Allà te pots fer un moscatell de categoria. Oh. Tenen uns embotits mel de romer.
0: Sí.
1: I per moros i cristians que m'emprenen... Sí. Fins al 14 de juny, o sigui que n'hi ha dies.
0: De moment, avui a les 8, m'emprèn la cosa amb el pregó i a partir d'ella 10 dies. Demà a les 13 hores, concentració de festers per al dinar de germanor i per la nit la replegada de banderes de cada càbila. Després desfilen, presenten els banderins i ja de nit ja ball. Tot això per aquest diumenge, que també hi ha actes del Corpus, es duga a terme el Festival Internacional de Música amb els grups L'Experience, Elvis, Backatch, Struggling... I Samsara Hyde... No, ja no puc
1: bueno,
0: no sé dir-ho
1: més. Uns grups que estan
0: molt xulos, molt xulos. Després dels altres caps de setmana, festa grossa. La Capitania Mora, la té la fila Marsa Mudharaya, No sé si ho ha dit bé, és igual. I la Cristiana, les hostes del Cid, sí o què? Que, ai, alguna coseta de castellà abans que se n'anem a anys informatius.
1: Tira-li,
0: que tu volies que parlem de la gastrollagostí, de Vinaròs, que n'hi ha gastrollagostí, al passeig del Fora de Forat trobem un gran espai de sabor, música i experiències junt al mar, perquè els millors restaurants fan tapes especials elaborades amb este preuat llangostí, el de Vinaròs, i també estan les jornades de cuina del llangostí. Tu vols buscar el restaurant i veure si tenen menú. Entre setmana em torna els 25 euros, menú especial degustació de llangostí una miqueta més car, potser en torna els 45, que paga la pena.
1: Una meravella. I no me dies que n'hi havia un festival internacional de cine. No, un, el Festival Internacional de Cine de Vilafamés.
0: Sí, per això escoltem a Lucía Jiménez, perquè ella estarà demà. Demà és la cloenda d'esta cinquena edició del Festival de Cine de Vilafamés, en el que han participat 30 curts i que s'han projectat a la plaça de la Font a l'aire lliure, una cosa xulíssima de viure. La gala de cloenda es donaran els premis: millor curt, premi de públic, el d'igualtat, que és un premi especial, millor actriu, actor, director, tot. I Lucía Jiménez rep en guany el premi d'honor, l'actriu i cantant. Ella també ha dirigit curs, ha sigut nominada a Goya com a actriu i com a directora de curs més drets, o sigui, que festa gran a Vilafamés.
1: Sí, molta categoria.
0: Ai, ja estaré bé, mira.
1: Escolta, mira, a més ens ha entrat tot perquè pugueu disfrutar. Trieu en les planes oficials de cada un dels esdeveniments, podeu trobar més info, i ara nosaltres a les notícies i a la segona hora. En seguida.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Ens acostem ja a les 2 hores de negociació en la Conselleria d'Educació, on estan reunits els responsables del departament i els sindicats convocants de la vaga indefinida del professorat. Anem en directe a la Conselleria per a conèixer l'última hora. Àlex Sant Jaime, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Ens trobem davant un recés en aquestes negociacions. És el que ha demanat el sindicat després de rebre el nou document que els ha presentat la Conselleria, que pretén que siga definitiu. Per primera volta, Educació quantifica la inversió total que suposaria l'aprovació d'aquestes millores, 3.338 milions d'euros en 4 anys, on hi ha algunes modificacions respecte a documents anteriors. Per exemple, en ràtios es rebaixa de 30 a 28 els alumnes en batxillerat i com a data final la del curs 2030, també reduccions en la formació professional. No hi ha cap modificació respecte a l'increment retributiu o el valencià, que era algunes de les demandes dels sindicats convocants de la vaga. Una negociació que s'està, atenció, retransmetent en directe via streaming en una decisió sense precedents a proposta de la Conselleria d'alguns sindicats a qüestionar. Com diem, estem ara mateix en un recés. Els sindicats volen analitzar el document i valorar-lo i també prendre decisions respecte a què fer en les pròximes hores si han de consultar o posar-lo davant la consulta del professorat.
1: Gràcies, Àlex Sant Jaime. I el Consell s'ha mostrat molt crític amb la iniciativa del PSPB i Compromís de presentar esmenes a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat.
4: Sí, els grups d'Esquerra han presentat avui les esmenes en el registre de les Corts i el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ho ha qualificat de fet sorprenent.
5: Llama la atenció, ¿no?, de que el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez y Diana Morant, presenten las enmiendas en el primer día. Y su presupuesto, el de todos los españoles, lleven 3 años sin llegar a presentarlo, ¿no? Es un contraste extraordinario.
4: Els socialistes i el seu síndic, José Muñoz, justifiquen l'esmena a la totalitat per les concessions que diuen ha fet el Partit Popular a Vox.
6: Vemos que son unos presupuestos en los que Pérez Llorca lo que quiere es contentar a la extrema derecha de Vox. Nosotros no nos resignamos a que los toros tengan más dinero que la memoria democrática. No nos resignamos a que las ayudas del alquiler vuelvan a bajar un año más. No nos resignamos a que la prioridad en vivienda sea crear oficinas antiocupación en lugar de construir vivienda pública.
4: I Compromís critica que les rebaixes fiscals se centren en les rendes altes. Ho diu el diputat Carles Esteve.
7: Estan baixant els impostos als més rics, donant miguetes a la resta. En aquests diners perfectament se podrien baixar les ràtios o millorar aquesta oferta salarial que s'ha fet en el professorat. El mateix està passant en sanitat.
1: I canviem d'assumpte. Pedro Sánchez es desmarca completament de les activitats de l'exmilitant socialista Leire Díez, en les converses que figuren en la instrucció del cas. Apareixen diverses al·lusions al president del govern, però ell nega les vinculacions i acusa el PP de fer una oposició maliciosa.
4: Sí, Sánchez ha parlat avui del tema Montenegro, on participa en la cimera de la Unió Europea i els països balcànics. Ha parlat d'esta qüestió per primera vegada des que es coneixen els detalls del sumari de Leire Díez y diu que mai va tindre cap coneixement de res sobre esa trama.
8: Hay que dejar trabajar a la justicia. Lo que yo sí les puedo garantizar es que, vamos, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición.
4: També ha dit que estan analitzant el sumari per si exercixen algun tipus d'acció de defensa que no ha especificat i ha tornat a acusar al PP d'oposició maliciosa.
8: Nosotros actuamos con hechos y comunicamos con hechos y por tanto ahora están los equipos jurídicos analizando toda esta ingente información y trabajando en los próximos pasos que vamos a dar. Pero lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera utilice el ruido para impugnar la labor de un gobierno que está haciendo que España hoy goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40-45 años.
4: I Sánchez també ha tornat a descartar un superdiumenge electoral on coincidirien les eleccions generals i les municipals.
1: I les explicacions de Sánchez ja han tingut resposta del Partit Popular.
4: Sí, perquè consideren impossible que ell no estiguera al corrent de tot. Miguel Tellado, el portaveu al Congrés, parla de delinqüència d'Estat i es fa algunes preguntes.
9: És que no hi ha un solo dirigente del PSOE honrado. I la segunda pregunta és evidente. ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
1: I este matí s'ha reprès la recerca d'un menor que va desaparèixer ahir a la platja de la Torre d'Almassora mentre es banyava. Els veïns van donar l'avís d'alarma. A estes hores continuen treballant mitjans aeris i terrestres. Anem en directe a Almassora. Celia Cerezo, bona vesprada. Hi ha novetats?
10: Doncs de moment poques novetats més. Nosaltres de moment ens trobem ara amb a la desembocadura del riu Millars, on es troba el punt on es va perdre la vista al jove. Ara mateix el dispositiu es centra amb els efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Salvament Marítim i Guàrdia Civil. Des d'ací veiem una furgona de la Guàrdia Civil, de l'equip dels GEAS, també una llanxa amb un equip de 3 agents que s'estan preparant per a iniciar una altra recerca amb la seua llanxa. Les condicions de la mar són desfavorables i el que barallen els efectius de recerca és que el cos s'haguera pogut submergir per la ressaca d'ahir cap a l'interior. La recerca se centra en l'espigó, però també al llarg de 7 quilòmetres entre l'espigó de la desembocadura del riu Millars fins a Borriana. Hem pogut parlar també amb alguns amics del menor, el menor de 16 anys que ahir va desaparèixer a la mar ofegat, possiblement ofegat, portaria 23 hores desaparegut i els amics el que ens han contat és que no va poder eixir de la mar, va entrar a la mar a banyar-se amb dos amics, que en el moment en què van arribar els equips de rescat feia escassos 30 segons que se'l va perdre la vista. Com deia, 23 hores desaparegut i de moment poca novetat més.
1: Gràcies, Celia Cerezo. I demà comença la visita del Papa Lleó XIV a Espanya i tindrà una primera parada a Madrid.
4: Sí, i el centre de la capital està ja pràcticament tancat i vigilat per un dispositiu de seguretat que alguns diuen no té precedents. S'espera una concentració massiva de fidels i entre ells, nombrosos procedents de la Comunitat Valenciana. Ho ha estat amb alguns d'ells el nostre company Raül Pinyana.
11: De bon matí han carregat les maletes per a un viatge que fa dies que esperen. Milers de valencians viatgen a Madrid amb un sentiment únic.
12: Tengo fe y me apetece, tengo ganas de verlo.
13: Nos vamos a juntar todos los jóvenes cristianos y va a ser muy bonito. Mucha felicidad ver al Papa.
14: Pensar que viene a España, que hace poquito que es Papa. Ya dije que si venía a España yo iba.
11: Des de Castelló, per exemple, han partit 14 autobusos des de diferents punts de la província. L'arquebisbat organitza estos viatges, però col·legis o particulars també s'han mobilitzat. Antonio Sanfélix, director de la peregrinació de la diòcesi Sogorb-Castelló.
15: Gent que va en autobusos, gent que va en el AVE, gent que va en cotxes, de moltes maneres, però lo important és que ha sigut moltíssima la gent que de totes les parròquies de la diòcesi s'ha menejat per a estar estos dies en Madrid en el Papa.
1: Gràcies, Raül Pinyana. En els esports, el València Bàsquet afronta el segon partit de quarts de final del play-off pel títol de Lliga contra el Surne Bilbao. El partit es disputa a les 7 de la vesprada a Miribilla i el podran seguir en directe per esta mateixa sintonia. Si guanyen els taronges ja estaran en semifinals. Si no, tindran una segona oportunitat diumenge al Roig Arena. Els de Pedro Martínez patiren de valent per a remuntar en l'últim quart dijous i acabar guanyant per 83-80. Ens deixem ara en companyia de la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Més informació a les 6 en esta sintonia i en el web i les xarxes d'Apunt Media.
16: Som la veu de tots. Som Apunt.
17: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
18: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
17: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
18: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
17: Preinscríbete en umh.es.
19: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
20: Handbol i bàsquet al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 18:45, quarts de final de la Copa del Rei. Des del Centre de Tecnificació d'Alacant, Orneo Eon va d'Osca. I des del Bilbao Arena, segon partit del play-off pel títol de Lliga. Este divendres, des de les 18:45, l'emoció de l'esport es viu al punt a punt.
21: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i

0: o algo.
1: Si hem de, hem de demanar permís, Joaquí, hem de demanar permís. O se l'he mio.
0: Un dels nostres convidats, que ara parlarem amb ell, ha sentit a través dels auriculars el primer, la primera nota en xiafa. Luciano. És que, claro, és el gran Luciano. És el gran Luciano. I per què posem el gran Luciano? Per ambientar la història
1: la
0: que anem a contar a continuació. Proceda, proceda.
1: Pues perquè la cançó napolitana, esta és la cançó napolitana més famosa en la versió de Luciano Pavarotti. És una manera d'encetar esta part del programa d'una banda i l'entrevista d'altra. Podríem qualificar-lo d'un himne a la cultura italiana, l'alegria de viure mediterrània, per tant, molt adaptada, molt ben adaptada o adaptable al que xerrarem a continuació. Connecta directament amb el tema de què parlem, que és l'espectacle L'ànima de Sorolla, Joaquí.
0: L'ànima de Sorolla, com sona, no? L'ànima de Sorolla, un espectacle inspirat en la vida del pintor valencià. La vida del pintor valencià, els seus quadres, l'impacte emocional d'aquests quadres és que forma part, jo crec, que del nostre ADN. Pintor que com a pocs va reflectir, diuen que és el pintor de la llum, però no només és de la llum, jo crec que és de l'ànima mediterrània.
1: I de les escenes, en efecte, no? Vitals.
0: Pues sí. Mireu, és un espectacle. Un espectacle... jo no sé si... És un poc complicat d'explicar ara els pares de la criatura...
1: Ells ho explicaran de categoria millor que
0: tu. N'hi ha poesia d'una banda.
1: Sí, senyor.
0: N'hi ha música... Però música
1: en majúscules,
0: després projeccions d'esquadres, esquadres de Sorolla també estaran allà, i després eixa poesia està interpretada en directe. És com dir Sorolla en movimiento, algo així.
1: Sí, o ficar-li
0: també des del teu cor,
1: ficar-li paraules i posar-li música a unes imatges que nosaltres podem identificar clarament. Jo ho diria així, però igual no sé si ho estic dient bé. Esta gira està duent a terme per teatres de la Comunitat Valenciana. Acaben d'actuar en Turís i demà dissabte 6 de juny ho faran al Teatre Txegaray d'Ontinyent. Avui tenim amb nosaltres alguns dels seus protagonistes. A veure, Javier Palacio, d'una banda, és tenor valencià. Bueno, té una trajectòria internacional espectacular perquè ha compartit escenaris amb Montserrat Caballé, ha interpretat Alfredo en La Traviata, m'ha fet Madame Butterfly, jo que sé, Tosca, ja. Lo has hecho todo, querido.
2: Todo, no.
1: Eso, no, eso, pero mucha...
2: Eso es que estoy mayor ya.
1: Una cosa és que ens impacten gracias moltíssim, Javier, i que eres un dels pares de la criatura abans de fes-nos un titular, presenta'ns L'ànima de Sorolla, l'ànima de Sorolla.
2: Pues mira, os estoy escuchando y lo primero que yo hablé con Peri y se nos vino a la cabeza para crear esta criatura es, Sorolla puso una técnica, la técnica era que él pintaba con trazo muy rápido porque su obsesión era que la luz cambiase. O sea, cuando él llegaba a la playa él veía ese sol y ¡oh, qué maravilla! Pero eso,
1: para captarla,
2: claro,
1: ¿no?
2: En media hora esto se iba. Entonces crea esa técnica de pincelada gruesa, pero buah, brillante, esa potencia que tiene la pintura, nace de esto, de esta idea, cuando ya él se refiere al Mediterráneo y pinta esas pinturas fantásticas, el balandrino, el caballo en la orilla, los niños que juegan, es espectacular. Luz, luz, que nos falta luz en esta oscuridad como en Star Wars.
1: Y ahora os explicaré cómo trasladeu, cómo vos captáis y cómo trasladeu un espectáculo musical y poético. También saludo en Pere Molina, que es un dels, bueno, pares también de la criatura, destacado director de orquestra, es de Denia. ¿Tú dónde eres?
2: Yo de Benimaclet, de Valencia del Centre.
1: Ah, tú de Denia, sí. Pues es que es una casa.
0: También. Benimaclet, de categoría. No, no parle de Denia,
1: claro. Bueno, sí, que tiene una trayectoria nacional e internacional impactante, director de música, codirector escénico de la obra L'ànima de Sorolla. Ella ens ha fet una primera descripció. Ara explica tu com en la música doneu explicació a aquestes imatges.
3: Sí. Bueno, primer que tot, moltíssimes gràcies per convidar-nos. El primer que hi hauria que dir és que aquest projecte naix de la idea d'aportar algo nou enllaçat amb la lírica. I bueno, quan ho va comentar Javier, realment ja feia temps que anàvem rumiant de dir, perquè nosaltres al final som músics clàssics, de que ens dediquem a fer gales d'òpera i sarsuela o fer funcions d'òpera
2: sí.
3: I clar, volíem deixar això un poc a banda perquè és lo tradicional de sempre que podem anar a escoltar, i què ens podria oferir la lírica amb alguna altra cosa diferent, no? Aleshores, com
1: a... Som que heu un repte.
3: Sí.
1: Pere, no?
3: Aleshores, com a, pues, com a grans amants de les arts, pues, tant a Javier com a mi ens agradava moltíssim el que és la pintura de Joaquín Sorolla, i vàrem voler barrejar el que és la música, la poesia, la narració i les pintures de Sorolla. Gràcies a una empresa d'amics de Javier, es varen posar en contacte i li varen donar moviment a eixos quadres.
2: Los cuadros tienen vida realmente.
4: O sea, que les proyecciones, sí, els quadres, sí, els menetges.
2: Los bueyes, cuando llegan, por ejemplo, los bueyes a la playa, que entraban las barcas o sacaban las barcas, los bueyes, todo son, sí, pinturas en movimiento.
3: Podem observar com els bueys van xafant l'aigua i l'arena, i aleshores, al final de tot, es queda el quadre original del pintor.
4: El moment capturat, sí, per el mestre,
3: sí,
4: no?
3: Sí, que xulo. A més, l'espectacle comença d'una manera impactant, que escoltem la veu de Sorolla. Evidentment no és la veu d'ell, però
1: d'algú
3: que aproxima molt bé, i a més es veu com en terres com Dénia i Xàbia, com ell en plena platja està pintant, i amb moviment. És algo molt impactant, i a més després tindre una actriu com les actrius valencianes que tenim amb nosaltres, tant Iris Lezcano com Maria Maroto, i demà debuta amb nosaltres Lídia Vox a Ontinyent, pues, és una cosa fascinant. A més, també tenim l'oportunitat d'escoltar a José Madrid improvisant en cada moment, el pianista, i tenim una versió també orquestal per a poder-ho fer amb orquestra. Aleshores, crec
4: tenim
3: que...
4: Tenim els ingredients, no?
3: Sí.
4: Ara ens direu com heu acabat de cuinar...
1: Com heu casat aquests ingredients, sí.
4: Imaginar en la mesura del possible com és un espectacle d'aquestes característiques, però havies mencionat, Pere, a les actrius que encarnen alma, perquè sí, és l'ànima, sí, de Sorolla, però també és un personatge, pel que ens explicava, un personatge en femení. I una de les actrius, Maria Maroto, la podem saludar en este punt. Hola, Maria!
5: Hola, com esteu?
4: Com estàs, Ferla? Estimada Maria Maroto, tan reconeguda i tan estimada. Escolta, quin projecte més molon, no, Maria?
5: És superxulo.
4: Que xulo.
5: Estic escoltant-vos i dic, claro, és que és de veres que és difícil d'explicar, però és superxulo. Jo he tingut ja la sort de fer-lo com 4 vegades i el que estava pensant mentre vos escoltava, dic, és que la gent... sempre que acaba l'espectacle, acaba com en la mateixa cara de... com d'haver eixit d'un balneari, saps?
1: Que guai!
5: Sí, és que és una cosa com molt poètica, molt profunda. És que és difícil d'explicar perquè com que mescla totes aquestes coses, però la gent sempre eix com... que bonico, ha sigut superbonic, que preciós, quin viatge més xulo.
1: Caramelet per als nostres cors, sí, i els nostres ànimes. I com és Alma, o com és el teu personatge?
5: Pues mira,
1: que Alma, contes?
5: Alma, jo crec que, bueno, que a nosaltres jo crec que ens passa sempre quan fem algo, no? Que fas l'espectacle i segons vas dient les paraules, cada dia descobreixes coses noves, i així la gràcia està també en el text poètic preciós que ha escrit Javier Palacios, que no només és tenor i és espectacular, sinó que ha escrit aquest text que té una poesia superxula.
1: Ara li preguntarem al llibre.
5: Alma, claro, sí. Alma és un viatge superbonico que a més, sí, parla de la terra, del Mediterrani, de la natura, es diu aquesta cosa de saber fer, de com es feien les coses antes, no? Uh-huh. Que està ple de valors, de lliçons de vida sense ser aleccionador de res, no sé, és un viatge superbonic.
4: Caram, Javier, Maria, jo entenc que representa també, no?, les altres companyes.
2: Mira, lo primero es agradecerles a todas ellas, y a María también sobre todo, que cuando leyeron el guión, yo les dije, oye, yo no soy un profesor, yo me dedico a cantar, ¿vale? Y el 90% de mi carrera operística la he hecho fuera de España, desde Zúrich hasta Tokio, en fin, todo el mundo. Y yo nunca había escrito nada. Y yo les dije, con toda la humildad del mundo, digo, vosotras sois actrices, María es una gran actriz. Y le dije, tú si lees algo y no te gusta, cambia lo que quieras. No, no, no, no cambie una palabra, que se me ha puesto la carne de gallina. Y dije,
4: yo estaba, ¿no?, también, María.
2: Con el ego henchido, ¿no?, de decir qué gusto
4: da.
2: Que
4: te dan esa libertad para viure el personaje. Porque Alma, Javier,
2: sí.
4: Alma es una dona. No es l'ànima de Sorolla, o también.
2: Es un juego de palabras.
4: Ah, vale.
2: Porque Alma es una mujer que que una mujer, las mujeres en cierto modo son seres luminosos, seres trabajadores, seres que se sacrifican por los hijos. Entonces, por eso Alma también es el alma de la pintura de Sorolla. Alma es toda la gente que ha vivido al voltán del Mediterráneo y toda la gente que ha muerto allí, y gente que ha dado su vida por el mar, que es un trabajo durísimo, pescadores. Entonces es como una comunidad de almas que al morir, pues Sorolla pinta. Y eso era un poco el concepto, que no me expliques por qué, un día se me ocurrió, lo comenté con, pero ostras, qué idea más buena, y le, bueno, pues hemos ido dando forma. Vida. Sí, y el guión pues cuenta, son como 10 escenas. Desde la 1 hasta la 10. La 1, digamos, es un prólogo que se presenta y dice, bueno, yo estoy aquí, tal, soy Alma. Cuenta una historia y al final de toda la historia hay una frase preciosa que dice, soy Alma y soy Mediterráneo. Entonces, claro, se funde, es fundir.
1: Y ahora va a decirte, y somos nosotros, estás hablando, sí, de la nuestra. Sí.
2: Claro, es que yo, gracias a Dios, donde he ido en el mundo, Valencia la llevo en mi corazón. Siempre he llevado el orgullo de decir, bueno, ¿y tú de dónde eres? De Valencia. Valencia, el Mediterráneo, sol, las gentes. Yo me he criado en la Escolanía de aquí de Valencia, yo era cantor de la Escolanía. Y Valencia la llevo en el fondo de mi corazón.
0: Y musicalmente también Valencia, per descomptat, es valenciano, claro, y valenciana, claro, tenemos escampada, claro, de la labor del talento de Valencia per toda la comunidad valenciana. Y Pere, la música. Porque claro, sabia escoltem a Luciano Pavarotti en Un sole mío, que ens ho ha posat Teresa Blasco, que ens ha ajudat a organitzar...
1: Un sole mío te abore, perquè ara ens explicaran si se pot contar. Bueno, quina música... Escolliu i quina integració li feu?
3: Tot té un perquè en la música. Quan es selecciona lo de Abukela, per exemple, que és
2: una nana,
3: és una nana, sí, val? S'està explicant el moment
2: del
3: naixement de Alma, no? De en aquest moment. Després
2: Marechiare,
3: pues en el moment que estan jugant els xiquets en la platja, o per exemple acabar en Un sole mío.
0: Claro. Perquè el final Un sole mío.
2: Sí,
0: perquè crida l'atenció.
3: Bueno, crec que ho ha comentat Javier a l'inici, però és com que torna a renaixer tot. Tot ha tornat a la mar i torna a eixir el sol, torna a l'esperança, torna a brillar la llum que ha pintat Sorolla, no? I a més té un impacte brutal quan Maria, no sé si estàs encara ahí.
0: Sí, sí, estava.
5: Sí, clar, sí.
3: Però bueno, en este cas, quan Maria diu soy Alma y soy Mediterráneo,
2: la gente...
1: Com és això?
3: Això és un moment... Bueno, a mi encara se me posa els pèls de punta, perquè el primer dia que vàrem estrenar, que es va estrenar en Llutxent, ja farà quasi un any, Maria, la gent es va quedar i hi havia gent que estava plorant. I per a nosaltres va ser un impacte brutal, perquè clar, el dia que estrenes i veus a gent plorar, o gent que el vinga i que et diga encara en les llàgrimes, gràcies per fer-me feliç aquest moment, dius, és impressionant.
1: Això dona sentit a tot.
3: Sí, i que moltes vegades, tal volta les napolitanes, el públic en general no sap els títols, però han escoltat moltes vegades aquest tipus de música, no? I el per què les napolitanes? Pues perquè estem molt lligats. Les napolitanes naixen en el Mediterrani. Nàpoles té una llum brutal, i a més els italians i nosaltres com a que compartim moltíssimes coses.
1: El Mediterrani unís, és una filosofia de vida.
3: I a més, escoltar en aquest cas la veu de Maria és impressionant, no? De com,
0: I tu, Maria, posant-li veu i donant-li ànima a aquest text, tu sents, t'arriba aquesta emoció de la que estava explicant Pere, que és un moment en el que estan deslligant-se les emocions en els teatres?
5: Sí, sí, i tant, o sea, jo n'hi ha vegades que me diuen, ai, és que estic emocionat, i ja, que m'ha emocionat jo, o sigui, vull dir que jo intento estar com molt entregada al que diu el text sense forçar res, no?, perquè crec que és un espectacle que necessita com aquest punt d'honestedat, i és que te porta a soles el viatge, i és de veres que pel que estàvem parlant de la música, jo, per exemple, zero cultura d'òpera, soc aquesta persona, lo siento, i a més ho vaig dir a Pere i a Javier quan quedarem la primera vegada, i jo, a banda de que he après molt, crec que és molt guai que la gràcia de l'espectacle és que unís tres disciplines, no? Que tens unes imatges com per a perdre't. Hi ha una persona que està contant i està narrant una història i està centrant en la poesia, i després és que musicalment és espectacular, perquè claro, o sea, José el pianista és increïble, Javier ni pa què dir-te, i és com, ostres, que està molt guai perquè puga apropar l'òpera, no? O la música més... Joder, que igual estic ficant millor un vergenal, sí.
2: No, més clàssica, sí.
1: És que passa que... les arts escèniques, l'art en general, t'aplega, o no fa falta que sàpigues molt, ni de la música, ni d'un tipus concret de música, ni de poesia, ni de lectura, ni de teatre. Però si vas i te dices...
5: Joder, que igual estic ficant millor un vergenal, sí.
2: No, més clàssica, sí.
1: És que passa que les arts escèniques, l'art en general, t'aplega, o no fa falta que sàpigues molt,

0: Luchano.
1: Este sí que eres tú.
2: Y Javier dijo, antes ha dicho Luchano y ahora ha dicho Palacios.
3: Palachos. Que parece que si tienes nombre italiano, esta es la... tienes más enjundia.
2: La interpretación, esos momentos también... Esas canciones
1: es fonamental,
2: que notes
1: también,
2: que están al cor del públic.
3: Es una vida, porque yo llevo cantando profesionalmente en teatros de todo el mundo desde 1994, que tenía 24 años. Entonces, al final siempre gente dice, oye, pero esto del canto, digo, mira, tienes que tener pasión, tienes que tener suerte, porque yo gané 5 o 6 concursos internacionales, entre ellos Aslico de Milán, y allí pude cantar con Montserrat, con Plácido Domingo, Elena Obratsova, grandísimos y en grandes teatros como Zurich, como Leipzig, Frankfurt, no sé, Tokio, medio mundo. Pero sobre todo, creo, lo más importante es la pasión. De hecho, uno de mis grandes aportes o errores míos a veces, pues digo, es que me doy demasiado, no estoy intranquilo porque es el alma la que canta, por eso ves, volvemos al alma. No me sirve, la técnica tiene que estar, pero si no aportas nada, hay grandes tenores, por ejemplo, José Carreras no era lo mismo, a lo mejor, que digas, bueno, pues Juan Diego Flores, que es un tenor más ligero, es más... José Carreras era todo pasión, era fuerza, garra. Pues bueno, yo me considero de ese tipo de tenores que bueno, toda la vida me he dado como un limón hasta exprimirme.
1: Això a l'hora de interpretar amb la veu, però jo també que a l'hora d'interpretar amb els instruments, no sé si tu estaràs d'acord, Pere, també n'hi ha garra o també n'hi ha sentiment, interpretació.
3: I en la batuta.
1: Ni en la batuta, per descomptat. Claro.
4: Acompanyar a Javier sempre és un plaer. Jo em considero un afortunat com a director d'orquestra, perquè fa anys que col·laborem junts, i moltes vegades jo li dic a Javi, no fa falta que assagem. Anem directes a concert, mirem 4 coses.
3: És un home de fe.
1: No, perquè suposo que també hi ha una confiança, una complicitat.
4: Javier és una persona que ho posa molt fàcil i que, bueno, evidentment, no qualsevol pot acompanyar a un cantant, evidentment, necessites una experiència, però Javier va estar present en el meu 25 aniversari com a director d'orquestra, ara fa 2 mesos.
1: Sí. Caram, és que teniu els dos ja un assoliment indiscutible.
2: Tenen alguna cana també en el món de la música i en la vida en general.
1: Però mira, això...
5: És que València és una terreta, perdoneu-me, però València és una terreta plena de talent.
1: Correcte.
5: Amagaet, baix terra, perquè no n'hi ha indústria.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí. Jo també estic a favor de que se recolze més la indústria. I sí que és de veres que...
5: Jo dic a farà i en positiu,
2: Però... Ja, ja. No, absolutament. Però s'ha de reivindicar.
1: I que pots trobar gent jove talent, però que en este cas la maduresa és un grau a l'hora d'interpretar qualsevol de les tres disciplines que estàs plantejant.
4: El talent no és suficient si no hi ha un treball i una dedicació. Conforme ha dit Javier, a tu té que apassionar el teu treball. Per a mi no és mai... Jo en Javier no treballo, o en Maria no treballem. No, nosaltres fem allò que ens agrada.
1: És que no, igual no ho sentiu com un treball, però sí que despreneu una energia i un esforç i un talent i un de tot, que és el que gaudim el públic que vos pot seguir, clar. Sí,
2: i tots aquests ingredients junts fan... i damunt sorolla. No sé.
1: No, si és que és tot bé.
2: Per què no fem un torn a cada un de... Primer, en què vos quedeu personalment d'aquest viatge, que esteu encara en marxa, i quin és el recau, el missatge? Què voleu deixar-nos, més enllà de l'emoció, que evidentment es desborda, no? Però quin penseu que és el missatge que se queda? Maria, tu com ho veus?
5: A veure, jo em quedo un poc en el que he dit abans, que crec que cada dia el viatge és especial i és particular, perquè a mi me passa que hi ha vegades que estic allí i estic escoltant a Javier com canta, me queda en boba i dic, ai, Maria,
2: que me toca.
5: Centrat. I crec que això és superbonico i és algo que s'ha de viure en present. No és el mateix escoltar. Podries esposar-te un play de la narració i de la música i veure els quadres de Sorolla a casa i no seria el mateix. Pel que estem parlant, no? Perquè al final
2: i l'experiència col·lectiva també
1: és una confluència, hi ha una ànima,
5: claro, hi ha una ànima en escena.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Otro sonso bonito que ve un San Juan.
2: Diu que se nota que entra Fran Surimi, lleva lo sole mío y posa Bad Bunny, ya está.
3: Y en un giro
2: sense paraules,
3: inesperado sense paraules. De los acontecimientos.
2: Fran Sevilla Surimi.
3: Ya está aquí la guerra. Ay, quin canvi de registre, quin canvi de registre.
2: La vida es así.
3: La vida es así.
2: La vida es así.
3: Totalmente, es contrastos.
4: De Luciano a Benito.
2: Exacte. Y que además fiques a...
4: Pensando por Surimi.
2: Y que té una explicació que vingués amb Bad Bunny.
3: Sí.
2: O
3: sí.
2: No.
3: Okay. Té una explicació, i té una explicació molt de pes, la veritat. Ja vam comentar per ací la polèmica de la casita. Doncs bé,
2: sí.
3: Sembla que Bad Bunny...
2: Que solo entrava en cuerpos.
3: Clar. Doncs sembla que Bad Bunny ha reaccionat a les crítiques sobre el criteri d'elecció dels convidats anònims de la famosa casita. Perquè això, ja comentaven que bé, la gent que pujava, la gent anònima que seleccionaven per a que formara part d'eixa casita, recorden, la casita és un espai més de l'escenari on està la gent VIP.
2: És una reproducció d'una caseta porto-riquenya que hi duen el seu espectacle.
3: Exacte.
2: Punt.
3: La gent que accedia a aquest espai seguint un patró molt concret, no? Sobretot dones joves, primes i amb una estètica molt semblant, totes. Una situació que xoca molt, com ja van dir, amb el discurs de diversitat i inclusió que l'artista ha defensat en moltíssimes ocasions. Així que sembla que Benito ha escoltat les xarxes
2: i ha canviat alguna cosa.
3: Sí, perquè en els últims concerts celebrats a Madrid, la famosa casita ha començat a omplir-se de gent molt més diversa.
2: Home, pues jo ho havia d'haver fet des del primer dia, però bé.
3: Però bé, pues bé.
2: Explica.
3: Tarde, però, sí, però
2: ay,
3: bueno, bé.
2: Benito.
3: Benito. Però ay, Benito, came. Per primera vegada s'han vist dins de la casita persones de diferents edats, diferents talles, diferents cossos i perfils molt més variats que no havíem vist fins ara, la veritat. Així que ara sí que podem parlar que en aquesta casita hi ha cossos normatius que... Perquè la norma, la realitat, és això.
2: La diferència.
3: La diferència.
2: La quantitat d'exemples diferents de cossos i de maneres de ser.
3: Exacte.
2: De colors, tamanys i gustos.
3: La norma és la diversitat.
2: Sí. Sí.
3: I el que han decidit la societat normalitzar o canonitzar no és la norma. Això és molt diferent.
2: Estic amb tu.
3: Això és molt diferent.
2: Estic amb tu.
4: Sí, sí, senyor.
3: I tot el debat este, company, no sé si estareu amb mi, que s'ha creat sobre al voltant de la casita, no?
2: Sí.
3: I sobre els cossos que estaven anant.
2: I sobre quins cossos mereixen tindre protagonisme o no.
3: Exacte. Jo penso que és un debat molt interessant que els ha fet reflexionar a tots.
2: I necessari també.
3: I
2: molt necessari encara.
3: Sí, perquè al cap i a la fi tot el món en xarxes ha posat el focus en això. Mm-hmm. S'ha fixat en això. I s'ha donat compte... Alguns sí i alguns no, perquè encara hi ha gent que igual això no ho ha contemplat, però la majoria de les persones s'ha donat compte de que això no podia ser, de que algo estava fallant ahí.
2: Perdona,
3: no?
2: I els propis seguidors d'este artista o de qualsevol altre.
3: Clar.
2: Què passa? Que tu eres un artista i no tens seguidors baixets, grossos, segatos,
3: clar.
2: Calps,
3: clar.
2: Diversos, coixos?
3: Diversos.
2: Pues, clame.
3: Pobres?
2: No, no
3: també,
4: que, no podeu, que no podeu pagar una entrada d'eixes de luxe.
2: O que fan un esforç realment brutal per poder anar a una d'estos espectacles.
3: Sí. Sí. Sí. Jo la conclusió que he tret, pegant-li voltes a tot això, és que s'ha de ser conscient, no?, del missatge que envies a milions i milions de persones quan precisament quan fas això, que pareix que només hi hagi un tipus de cos, un tipus de cara, un
2: correcte.
3: Tipus de bellesa, que fins ara semblava que era l'únic que mereixia ocupar aquest espai tan privilegiat, no? Aquest espai tan VIP. I resulta que no, que qualsevol podem ocupar aquest espai.
2: Molt
3: però
2: bé.
3: També vos dic una cosa, no? Sí. Que cansat ha de ser viure sempre intentar entrar constantment en aquesta norma, en aquesta suposada norma, entrar en la élite, perquè al final
2: però me lo dices, me lo cuentas.
3: Home.
2: Entrar en una talla quan tu no en la vida podràs entrar en una talla és absolutament demencial. I te destrosses. Mm-hmm. Tu i te destrosses la societat.
3: Sí, sí. I fixeu-vos que al cap i a la fi, aquesta élite o aquesta lo que normalitzem o que canonitzem, com comentàvem.
2: I perdona, jo en este cas estic parlant d'un peso d'una talla, però igual, o d'un color de pell, o d'un...
3: Una classe social, el que siga.
2: O
3: però
2: tamany.
3: Tot això ho posicionem nosaltres. O sigui, la societat és qui diu
2: sí.
3: tu sí, tu no. La societat elevem aquestes persones.
2: Ah, sí.
3: Dictem qui és l'elit. Nosaltres fem famosos els famosos. Nosaltres fem influencers els influencers. Nosaltres decidim...
2: Ai, qui té poder.
3: Clar, no, però és cert. Nosaltres decidim qui té el... ese poder, no?, d'influenciar, o que té ese poder de representar en xarxes, o que té ese poder... Aleshores, xics, no ens obsessionem en voler pertanyir a això, perquè al cap i a la fi som nosaltres qui decidim qui està, qui no està.
2: I mira't el teu espí.
3: I decidim la nostra representació.
2: O mira els, com és la gent del teu voltant. Jo diu, cossos normatius es refereixen a les models que només hi ha quatre. Que tenen... No, cossos normatius. I cossos normatius és un cos com el meu, per exemple. Jo que al carrer i trobem més cossos com el meu.
3: Exacte.
2: Que no com en de Naomi Campbell, pues que tenim una edat que no, no saps qui és, però tu sí, Joaquín.
5: Senyora estupendíssima.
2: Una top model, sí, sí. Top model. Sí, sí. Jo, que... Bueno, però Bad Bunny ha dit alguna cosa o no ha dit ningú? I ha deixat fer.
3: Clar, Bad Bunny no ha dit res, no ha fet cap comunicat, ni ell ni el seu equip, però diguem que amb aquestes accions ja podem veure la seva resposta, que evidentment sí que escolta les xarxes i està al tanto, no, de, del que s'està dient. Que això també és una altra reflexió. El poder que tenen les xarxes.
2: Correcte.
3: Al final les mobilitzacions ajuden també a aconseguir aquest tipus de coses, no? Que hi ha un canvi real en este cas en un concert o en una gira, però que això té un reflexe molt important i un pes molt important en el que és la societat. Perquè recordem que això ho estan veient milions i milions de persones.
2: No, és interplanetari. Has
5: fet la reflexió, diguem, de les dues cares de la moneda, no?
2: Sí.
5: Com des de les xarxes, diguem, des dels mitjans o de les xarxes més majoritàries es pot encombrar a un tonto com Balcones a la Calle, no? Un tipus que no... Fi, o determinades coses normatives, etc etc. Però després es pot fer també, diguem, una altra revolució silenciosa i fer canvis. Este és un xicot de canvi. Lo que les persones que entendis de la casita no va a canviar el món.
3: No.
5: Però,
3: no, però sí,
5: si
3: mirada,
5: dona un pas, sí, en efecte.
3: Exacte.
5: I en aquests xicotets passos hi ha molt que fer.
2: Interessant.
5: I com li va la gira a Benito, en general? Clar, està petant, no?
3: Benito ho està petant. Ho està...
2: A mi me fa patir, perquè jo el veig actuar.
3: Ai, Benito!
2: Jo el veig actuar en ese gorret de la Rússia siberiana. Jo dic, en la calor...
3: En la calda que fa.
2: Però bé...
3: Sí, de fet, fotos que en l'aeroport mateix o en altres espais que ha estat Bad Bunny, en Barcelona, per exemple, anava ell en dessuadora, encaputxat, viu, que dius, escolta, que fan 40 graus.
2: Criatura.
3: Clar, no, això és una cosa de les estrelles que no entenc, perquè Rosalía, per exemple, també, que després parlarem de Rosalía, també té fotos en estiu, en ple agost, pels carrers de Barcelona, amb una dessuadora, amb uns pantalons llargs, que dius, cariño...
2: I després pujarà un escenari...
3: No estem ubicats, eh?
2: Un 10 de febrer, a 0 grados o menos, en biquini taparrabos.
3: Sí.
2: Dius, ai...
3: Són coses que jo no
2: entenc. No podem ubicar-li trellat a tot això, a una llamada.
3: Igual són excentricitat de famosos.
2: També és de veres.
3: No, però és que Bad Bunny té molta excentricitat de famosos. A mi és que el tema d'excentricitat de famosos me fascina.
2: A mi també.
3: M'encanta indagar. I de Bad Bunny tinc. I de Bad Bunny tinc xascarreo, tinc xismoseo del que ha fet en esta gira. A veure, hi ha gent que demana que en el seu camerí hi ha gent, jo què sé, agua de... Com es diu? De Fiji, de la... Lo que siga, com es diga això. 50.000 roses blanques. Jo què sé, excentricitat que dius, per això, per a què? No, per a què? Bé, la excentricitat de Bad Bunny en esta gira, en David tirar més fotos, és que hi porta el seu propi equip de baristes.
2: Me
3: que li preparen el cafè d'especialitat només per a ell. Però no van només els baristes, no. És que els baristes, un bon cafè s'ha de preparar en una bona màquina. Aleshores, porten les seues pròpies màquines per a fer-li el cafè a Bad Bunny. Bé, a ell i a tot l'equip, eh? S'encarreguen de fer el cafè de tot l'equip, inclús de la gent que no és la casita.
5: Mira,
3: també pot estar ese
5: és
3: cafè.
5: És un detall, ja que portes al...
2: Però ell, allà on va, a on ja va el món... Porta a la gent que li fa el cafè.
5: I
2: a la
5: màquina... Això pesa...
3: I la màquina...
2: Com aquella que se va endur el... Shakira, que se va endur... Les oliveres. A Miami, este se du les màquines de cafè de Puerto Rico al món entero.
3: Les màquines de cafè de Puerto Rico.
2: I veges tu el barista que està... O baristes, que es farà gràcia. Mira, vamos a recorrer el mundo. Però hem de dur darrere la maquinota esta.
3: No podem anar a agafar la maquinota allà.
2: Pel que siga, jo no m'imagino una maquina o un xicoteta.
3: No són aquestes de càpsules que tenim nosaltres. No.
5: Són maquinores de...
3: Que tenen la seva pressió.
2: Com farà el cafè, aquesta màquina?
3: Tu imagina't, tu conta.
2: Tu mira, Bad, el concierto si no quieres, no, pero invítame un café de esos, pero que tengo curiosidad, que yo soy muy cafetera.
3: Mira, ahí sí que ha sigut Bad Bunny coherent amb el seu discurs, perquè esta gent que li fa el cafè és una parella de Puerto Rico, que ell sempre anava a la seva cafeteria, li agradava molt el seu cafè, i un dia de broma li va dir a sa parella: escolteu, si faig una gira mundial, vosaltres vindreu amb mi a preparar-me el cafè. Pam! Ja, ja, ja, ja.
2: Sujétame el cubata.
4: Han tancat la cafeteria i hauran ja n'han anat...
3: Imagina que hauran deixat algun responsable.
2: Han deixat allà la seva menuda.
4: I després, clar, quan tornen a la cafeteria, imagina't en les fotos, en el Bad Bunny i en tot això. Clar, home, la cafeteria, està, n'hi haurà cua.
3: La més visitada ja serà d'allà, d'on siga.
2: Quina
3: gràcia. D'un poble de Puerto Rico.
2: M'encanta les excentricitats, les fa molt. Està m'agrada, perquè jo com soc cafetera, mira, sí, em fa gràcia.
3: És estendre.
2: I com ara en la caseta, mentre tots, ja estic més contenta.
3: És estendre.
4: És empleo de qualitat i tot això. Molt bé, fenomenal. Fenomenal. I de la Rosalía, que dius que...
2: Anaves a parlar de Rosalía?
3: De Rosalía vaig a parlar-vos, perquè ha passat una coseta amb la seua gira, ara vos conté. Capa.

0: Pues mira, a mi m'estava així a Rosales, que vaig ficar un reel o stories, no sé com se diu, d'ella, ballant en puntes, i vas començar a dir-me, i tot d'ella, en puntes, no sé quantos, lo de les braços en blancs, que m'agrada. Ahir vaig estar tota la nit en la Rosalía.
1: Aquesta publicació que vas veure d'ella ballant en puntes, precisament va ser una foto que va publicar fa 3 dies, on deia que tenia moltes ganes del seu concert de Miami, que començava ja la gira per als Estats Units, en Miami.
0: Sí.
1: I ella deia, en el copy, en el text de, que acompanya la imatge, exacte, Miami, tengo muchas ganas, voy para allá. Sí, exacte. Què ha passat?
0: Què ha passat?
1: Tenim males notícies. La veritat que seguidors i seguidores de Rosalía estem una miqueta preocupats.
0: Per què?
1: Bé, tenia previst arrencar ahir el concert en Miami, de la gira per als Estats Units, des del 5 de maig, que havia acabat la gira en Europa, no feia concerts fins ara, i el mateix dia d'arrencar la gira, el mateix dia del seu concert, va llançar un comunicat a través de les seues xarxes socials que suspenia els concerts, tant els dos a Miami com un a Orlando, els concerts de Florida suspesos. El motiu, una emergència familiar.
0: Ui.
1: I fins ahir podem llegir, perquè fins ahir s'ha...
0: No ha especificat
1: res més. El comunicat arriba fins a això, també en el comunicat s'indica que la gent que té les entrades, que bé, que les guarden, que això
0: farà
1: un canvi de data. El canvi de data no se sap tampoc quant és, perquè la gira està prevista que tinga un final. Vull dir, la gira acabarà i en teoria hauria d'acabar. Però bé, més endavant, no sabem quan reprendran estos concerts que queden per fer en Miami i en Orlando, però la cosa és que no sabem què ha passat. Què haurà
0: passat.
1: I no sabem
0: quan tornarà o sí?
1: Sí, sabem que el seu pròxim concert, després d'estes dates, és l'11 de juny a Boston.
0: I ese de moment continua en peu.
1: I no sembla que se vagi a cancel·lar. Aleshores,
0: ara el tia està patint.
1: Mira, jo tinc una teoria, tampoc m'atrevisc a dir, bueno, a veure, jo què sé. Una cosa que tenim una data d'inici, no? Perquè l'11 de juny tornarà a reprendre la gira, és perquè és una
0: situació familiar. Si és una malaltia familiar, no sabria quin dia
1: clar,
0: pot tornar a currar.
1: No sabria quin dia podria tornar. Aleshores, és algo que ha passat que té una data, vull dir, jo penso que és un soterrar.
0: És algo superable, o sea, que té una data. Ja.
1: Clar.
0: Ai.
1: Clar. Recordem que... No voldria posar-me ahir. A veure, jo vaig a llançar la meva teoria.
0: Ja saps la teoria.
1: No vull posar-me ahir, però...
2: I si és un naixement?
1: Podria ser un naixement. Estem anant a Gorroín. És veritat, podria ser un naixement.
2: Clar. Requereix de la seva presència.
1: Requereix de la seva presència.
2: Física.
1: Per això penso que...
2: En el seu entorn més pròxim. Perquè ella, la família que la té, Barcelona.
1: A Barcelona, sí.
2: Ella ha d'anar allà.
1: A Sant Esteve, a Ses Rovires.
2: Ah,
1: Ses Rovires.
2: I això. I que l'11 torna. Per tant, el parèntesi el tanca.
1: És a dir,
2: no és, diguem, un accident.
0: No és indefinit.
2: No és una malaltia, diguem, en evolució.
1: Que vaig i no sap fins a quan hauré d'estar allà perquè me necessiten.
0: És que ha de fer alguna cosa relacionada amb família íntima i tornar.
2: Igual és la comunió, ara és època de comunions.
1: Tu trobes que ve una comunió.
0: Però això ho haurà sabut la xica abans.
1: Clar,
0: a veure, aquí no me pongas un concierto en Florida perquè tengo la comunió de la mamina.
1: De Roberto, claro.
2: I un part també.
1: I un part també, més o menys, sí que saps.
0: Un part pot estar més o menys.
1: I també, normalment, fixa que la vida la celebrem, però també per a celebrar la vida estem acostumats a posposar-ho. Saps? Vull dir, avui és el meu aniversari, no celebrem avui que no me va bé.
0: Una cosa que pares...
1: Però una cosa que pares sol ser algo greu.
2: És right now. Ha de ser ara en el moment.
1: Aleshores, jo... A veure, la iaia de Rosalía estava viva, no sé, igual pot anar per ahí la cosa.
2: La iaia.
0: Yeah.
2: Sí. Està maleta o algo?
1: No tenim notícies de que estigui la maleta ni res, però al final Rosalía té la meva edat, Rosalía té 34 anys. Mm. La germana de Rosalía és més major encara. Yeah. Vull dir que l'àvia serà
0: podria
1: major.
0: Ser una...
1: És una cosa que, una teoria que jo m'estic traient ara mateix i m'estic atrevint a dir-ho.
0: És possible que ho sapiguem.
1: Però bé, són teories.
0: Sí, és una cosa així, se sembra.
1: Molt vinculada. De fet, en una de les cançons de Motomami, el final de la cançó és un àudio de la iaia.
2: De la iaia.
1: Sí, que, bueno, li dedica unes paraules molt boniques.
2: Que no la voleu. Aquesta
0: so...
1: No, per favor, no.
2: Sempre el que vull és que no se dispara la imaginació.
0: I a mi m'estan dient per el pinganillo que ha aparegut en algun lloc insospitat.
1: I
0: jo dic, la Rosalía me refereix.
1: Sí.
0: Que la Rosalía ha anat a un lloc insospitat quan tenia esta circumstància o era abans de que tinguera estos concerts anul·lats?
1: A veure, Rosalía ha aparegut en un lloc que pocs mos esperaven que podria aparèixer. De fet, estos alumnes de Galícia tampoc s'esperaven que Rosalía poguera aparèixer. És que estic parlant de canviant radicalment de clima. Rosalía ha aparegut en Galícia durant la gira de Lux, però no d'una manera física, no passejant per ahir pels carrers.
0: No, hola, buenas, ¿cómo estamos, niños?
1: A comer percebes, no. Rosalía ha aparegut en els exàmens de la Pau, de Galícia.
0: Sí. Mira, José Luis, estàs en Múrcia.
1: Sí, mira, a veure.
0: Sí, en el comentari de text de la Pau en Múrcia.
1: Pues mira, aquí sí, Rosalía.
0: I Lux en Galícia.
1: En Galícia. Era un text que parlava, que havien d'analitzar els alumnes, no?, fer l'anàlisi, i parlava de Rosalía, de Lux, de la espiritualitat, del buit existencial i de la necessitat de trobar el sentit a les coses. Aleshores, els alumnes, xica, jo voldria ser un d'aquests alumnes...
2: Claro. No? Anàlisis de text, tot, t'agraeixi bordat.
1: M'agraeixi bordat.
2: Claro, perquè tot el significat, tot això que saps tu.
1: Així a gran anar jo agustíssim i relaxaíssim a l'examen.
0: Estos examinadors que posen estes personatges, estes personalitats o personatges,
1: sí,
0: que als alumnes es pot fer gràcia, és un sip cruzar la passadella.
1: Persones de bé, persones intel·ligents i persones conseqüents.
0: I acabem la secció de famosos amb...
1: Amb bones notícies. Acabem amb Rigoberta Bandini, perquè ha anunciat que està embarassada de nou.
2: Mira, Rigoberta, enhorabona, està prenyat.
0: És una bona notícia, ja ens agrada.
1: Sí, enhorabona, enhorabona, Rigoberta. I ho ha fet d'una manera superinusual, davant de milers de persones, en meitat d'un concert. Va ser ahir a Madrid, i esta va ser la reacció del públic.
3: Bueno, ha venido un momento del show en el que no sabía si le iba a decir o no. Pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show. Y no, es muy difícil ya no explicaroslo, sobre todo en un concepto.
1: Ella diu que no està sola, assenyalant-se a la panxeta. I també argumenta que està molt cansada fent el concert i per això ho havia de comunicar. Diu, mira, no puc més, necessito que entengueu per què m'estic ofegant i és per aquest motiu, perquè estic embarassada de nou, és per al seu segon fill.
2: Que naturalitat,
1: que
2: bé.
1: Sí, així ha de ser, no? Comunicar les coses a naturalitat i ja està.
2: Fenomenal.
0: Mira, jo m'alegre. Si la dona està contenta, jo també.
1: Sí, s'alegrem.
2: Molt bé. Que siga l'horeta curta.
0: Que siga l'horeta curta.
1: Que se fas a curter. Que
2: ja m'he pensat les piernes. Que se faça molt llarg per a tu i per a tots.
1: Això, per favor. No n'hi ha res que puguem fer per a que això passe.
2: Prego.
0: Ara parlarem amb algú.
2: Un cafè d'especialitat de Benito.
1: Ah, mira. Bueno, això podria ser.
2: Igual la llarga.
1: Igual la llarga.
0: La vida. Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.
2: Ostres, sintonia informativa de l'horatge. No serà que Obiol, si està així, per a contar-nos el que hi ha?
0: Mira, pues jo anava a rebre'l aplaudint-li d'allò més.
2: A
0: mi l'horatge d'avui, Lluís, sí. Per mi l'horatge d'avui és un sí.
4: És que... durarà poc. No sé si em retiraràs l'aplaudiment.
0: I pensar-ho.
4: Em retiraràs l'aplaudiment de seguida. Perquè ja demà torna el sol i tornen a pujar les temperatures, però vaja, serà un ascens paulatí, de moment. Demà sí que esperem aquestes màximes que en alguns casos ja aplegaran els 30 graus, però avui ja us és que hem notat aquest descens de la temperatura i aquestes pluges. Ha sigut un dia més de tardor i, a més, amb temporal marítim, la situació molt rebolicada. Hem tingut ratxes de vent que, per exemple, al Puig de la Llorença, a la Marina Alta, això és el poble nou de Benitatxell, ha arribat als 97 km per hora, 89 a Calp, concretament al Morro de Toix, o per exemple 63 km per hora a Borriana, o 65 al Port de Sagunt. Ja ho dèiem ahir, precaució amb el bany, de fet hi ha una persona desapareguda. En Almassora. En Almassora. Avui sí que, ja la gent no convida, però ahir de vesprada feia sol, feia calor, estava canviant el vent, s'estan registrant ratxes fortes ja, la marra s'estava picant i mira. 94 litres per metre quadrat d'esta matinada.
2: No, ja, no? Que bé.
4: A Cabanes, bé. Concretament a la Ribera. Ha sigut una línia de ruixats que ha afectat la costa nord. I després hem tingut precipitacions més continuades a la zona, bàsicament, entre la Marina Alta, el nord de la Marina Alta i la Safor. Han caigut 77 litres per metre quadrat a la Vall d'Ebo, 75 al Montgó, a Xàbia, 38, per exemple, a Vilallonga, o 38 a Rafelcofer. Encara plovia en alguns punts d'aquesta zona, però les precipitacions aniran a menys. I del nord, a part dels 40 que han caigut a la Ribera, a Cabanes, 94 a Cabanes, 40 a Benicàstic, Escarló o 20 a Vila-real. I les temperatures més altes, ui, en zones del sud, també se ven de gregal, allà pugen, especialment a la Marina Baixa, per exemple, 28 graus a Finestrat, a la Marina Alta han caigut més de 80 litres al nord, i a la Marina Baixa 28 graus de temperatura. Per tant, en pocs quilòmetres ja veieu com canvia
2: el que fan les muntanyes
4: i el vent. I, però, per exemple, només 14 graus de màxima a Castellfort, ui.
2: Caram, és
4: correcte. O 19 graus a Utiel, que és la mínima que hem tingut, que hem tingut en molts dies.
0: Escolta'm una cosa, i la professió del Corpus i tot això, com ho tindrem?
4: Bé. Demà al matí, clar, hi ha molts núvols, s'aniran dissipant. Demà al matí hi haurà molta humitat, molta boira, s'aniran trencant els núvols, al migdia més sol, de vesprada núvols també en zones de muntanya, podrien deixar alguna gota a l'interior de Castelló, però vaja, a poc anirà eixint el sol i, a més, aniran pujant les temperatures. Cap exageració. Diumenge al matí tornarem a alçar-nos amb molts núvols, núvols baixos, especialment a les comarques centrals. Diumenge reculen un poquet les temperatures, però vaja, diumenge serà un dia també de primavera-estiu, podríem dir, d'això amb calor, però vaja, és que no serà exagerada, de moment.
2: Sí, 25 gradets, més o menys, temperatura agradable, una cosa que estiga bé.
0: Suportable.
2: Molt bé, però a veure, de la moma i les roques i tot, molta gràcia.
0: Sí, estarà molt bé. És que jo penso en les persones. La persona que està dins de la moma, la que està dins dels nanos i gegants, pareix millor que siga aquesta temperatura.
4: I tant, per ells i per tots, jo trobo, no?
2: Ens anem de cada setmana. Que sigueu molt felices, bonicos.
0: Gràcies. Gràcies. Dilluns a les 4 sí, aquí quedem
2: puntuals. Vinga. A fer un cafè de Benito.
0: Vos esperem. Adeu, bon cap de setmana.

0: És una vesprada esta la que anem a viure, vesprada nit en el Punt a Punt a Punt Ràdio, amb esport d'elit en bàsquet i també en handbol, primer en bàsquet, perquè en aproximadament 11 minuts València Bàsquet visita en Miribilla al Surne Bilbao Bàsquet en el segon partit dels quarts de final de la Lliga Endesa, un duel que afronta després d'haver guanyat el primer partit a casa i per tant en disposició d'arribar a semis per la via ràpida. No obstant això, el tècnic taronja Pedro Martínez parla en la prèvia de l'eliminatòria oberta després del notable partit de Bilbao en el Roig Arena.
1: La meva opinió ara mateix és que l'eliminatòria està superoberta, diguem, no? I que no hem de descartar res. No hem de descartar que guanyem el segon partit, però que hi hagi un tercer i que el puguem perdre. S'ha demostrat avui que Bilbao és un molt bon equip i que fa les coses molt bé.
0: I ja estan preparats per a contar-vos el partit del Miribilla. Salva Gómez i Nacho Rodilla. Nacho Rodilla i Salva Gómez. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Salva, com estàs? Molt bona vesprada. Pues preparats per a este partit de tornada. Recordem que València Bàsquet va guanyar 83-80 en el Roig Arena, avui en el Bilbao Arena, en Miribilla. Pot decidir si València Bàsquet passa a la següent ronda, si passa a les semifinals, o si tindrà que forçar un tercer partit, que serà el Roig Arena.
0: Escoltem, acabem d'escoltar Nacho Rodilla, bona vesprada.
3: Hola, què tal?
0: A Pedro Martínez en la prèvia, dir que evidentment després del gran partit que va fer Bilbao Bàsquet, del que ja va advertir també en les hores prèvies a aquest duel, que l'equip no es pot refiar i ha d'eixir, com ell diu, amb les orelles tieses al Miribilla per a sentenciar, si pot ser, per la via ràpida aquesta eliminatòria.
3: Sí, crec que té raó, perquè la demostració de Bilbao és de... saber el que vol trobar en el partit, com vol jugar-li a este València Bàsquet, i que després que té jugadors i té amenaça, ha trobat molta fiabilitat en la línia exterior per a castigar la defensa de València Bàsquet, molt d'Arsenal, jugadors com Jaboski, Frey, Normantas, Dario Hilliard, bueno, molt de repertori per a poder penalitzar-te, i aquests arguments són els que donen que este Bilbao Bàsquet sigui un equip per a tindre molt en compte i per a no descuidar-te en este segon partit.
0: Primera valoració de Nacho Rodilla, anem a escoltar al tècnic en la prèvia de Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
4: Creo que tenemos que estar satisfechos, ¿no? de que este club ha vuelto a conseguir pues poder jugar playoff, pero que ahora lo que tenemos que estar centrados en seguir, ¿no? En lo que nos ha llevado hasta aquí, que ser ambiciosos y vivir, pues, al buscar nuestro 100%, nos lleve a ver si podemos jugar más partidos de playoff.
5: En Europa se han vivido noches mágicas aquí. ¿Cómo de importante es esta gente hoy?
4: Muy, muy importante. Hoy jugamos contra un equipazo que juega muy bien, que compite muy bien, y necesitamos no solo nuestro mejor juego, sino el de nuestra gente.
5: Muchas gracias, Jaume. Mucha suerte.
0: Jaume Ponsarnau, el tècnic de Bilbao Bàsquet, en els minuts previs al partit, ara de seguida també, i en declaracions per a Dazón, que és la tele que va fer difusió el partit, pues escoltarem el tècnic taronja Pedro Martínez, que ja advertia en la prèvia d'allò de jugar amb les orelles tieses, tenint en compte ese partit notable que va fer Bilbao Bàsquet en la prèvia. Tindrem esta vesprada també amb bola, perquè Alacant es convertís des d'avui fins diumenge en l'epicentre de l'handbol nacional. Barça, Orneo Alacant, Bidasoa Irún, Batco Torrelavega, Recoletas Atlético Valladolid, Revi Cuenca, Vivero Serol Nava i Bada Huesca van enfrontar-se en el centre de tecnificació en la fase final del torneig Coper, que podrà seguir-se pel Punt a Punt a Punt Ràdio. Ara continuo parlant de handbol, que ja està en marxa des d'este matí en el centre de tecnificació d'Alacant, però hem d'escoltar també la prèvia al tècnic taronja Pedro Martínez. Bàsquet.
5: Estamos con Pedro Martínez. Pedro, me ha dado la sensación de que en los últimos partidos, partido y medio, Surne Bilbao ha sido capaz de frenar un poco ese ataque tan rápido que tenéis, esa fluidez. No sé si crees que es una de las claves para el día de hoy.
6: Bueno, claro, sí, seguro. Todos los equipos intentan maximizar sus virtudes y hacen pues estrategias para que el rival no esté a gusto, ¿no? Y bueno, todos lo intentan y a algunos les sale mejor, otros peor. A nosotros también nos sale mejor o peor, depende del día y depende del rival. Y esa es un poco la gracia del deporte.
5: ¿Has incidido tú en ello con tus jugadores o es algo que ellos ya de por sí saben?
6: Perdona, perdona.
5: ¿Si has incidido tú en ello, en esa capacidad de poder correr o ya ellos lo saben de serie?
6: Bueno, nosotros siempre intentamos lo mismo, Lo que intentamos es ajustar cosas que creemos que tanto de ataque y de defensa del último partido. Pero básicamente se trata de competir con nuestros básicos y con nuestra identidad y adaptarnos a lo que propone el rival.
5: Ha reducido un poquito la rotación, al menos en el primer partido. No sé si va a ser la tónica en los playoffs.
6: Bueno, tiempo de playoff. También tenemos, ahora mismo nos faltan jugadores en la posición de alero, ¿no? Que tenemos lesionados. Tenemos un poquito de overbooking en la posición de uno y de dos, sobre todo. Y entonces, pues bueno, intentamos ahí hacer un reparto que sea, que también los jugadores tengan una cierta continuidad, ¿no? Porque si no, pues hay que tener el equilibrio entre que no jueguen muchos minutos, pero al mismo tiempo que se sientan importantes.
5: Gracias, Pedro. Suerte.
0: Les paraules de Pedro Martínez, el tècnic de València Bàsquet, partit que comença en aproximadament uns 4 minuts. Estàvem parlant-vos de handbol, que és l'altre contingut que anem a afegir esta vesprada. Esta sintonia, la del punt a punt en a punt ràdio. L'equip local, l'Orneo Alacant, s'enfronta en quarts al descendit Bara Huesca i Somia, després de la seva gran temporada en aplegar a la final. Escoltem el tècnic alacantí, Roy Sánchez.
7: Esta competición, desde el momento que sabíamos que la jugábamos en casa, nos hacía mucha ilusión, ¿no? Esta semana, por nosotros como equipo, como proyecto de Orneo en Alicante y también, por supuesto, por la ciudad, ¿no? Porque después de 30 años creo que el balonmano otra vez en la capital de Alicante pueda disfrutar de su equipo jugando una fase final, pues creo que es un evento que tiene que estar muy bien, ¿no?
0: Anem a ferir-vos, per tant, bàsquet i handbol. Estarem en directe fins les 10:30, moment on enllaçarem amb el contrapunt i després a les 11 amb el 90 minuts. Fins a arribar a aquest moment, el punt a punt va oferir-te este partit corresponent a l'episodi segon dels quarts de final de Lliga CB entre Surne, Bilbao Bàsquet i València Bàsquet. Una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer també la nostra formació, la del punt a punt per a esta jornada de bàsquet i handbol.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'Eurolliga de bàsquet ACB i de Copa del Rei en handbol la componen Manolo Palomar, José Navas, Juan Alpuente en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calatayud en producció, Salva Gómez y Nacho Rodilla en el Surne Bilbao Bàsquet València Bàsquet, Gonzalo Blanes i Bet Musons en la Copa del Rei d'handbol des del Centre de Tecnificació d'Alacant, Clara Cover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. Són les 7:58. Benvinguts i benvingudes al Punt a Punt, a Punt Ràdio.

0: Falta un minut, Salva, es moment de repassar les formacions de València Bàsquet en este duel contra els homes de negre de Jaume Ponsarnau.
1: Sí, per part de Surne Bilbao, que eixiran en Marguiris Normantas, en Harald Frey, en Martin Krampel, en Darun Hilliard i en Trai Glinason. És pràcticament el mateix quintet, en tan sols un canvi respecte al primer partit davant el Roig Arena, en el davant València Bàsquet, al Roig Arena, i per part de Pedro Martínez, avui en Branco Badio, Cameron Taylor, Jaime Pradilla, Jan Montero, la novetat, no va ser d'inici en el partit al Roig Arena, avui sí, i Nil Sacco, que no va estar bé en el primer partit. Veurem com està avui el pivot francès.
0: Bé, pues tot a punt per a que comence el partit. Has escoltat en la prèvia Nacho a Jaume, més extens Pedro Martínez, sorprenent, avui estava còmode davant el mitjà de comunicació. Sí. Que t'ha paregut, destacaries algo del que ha comentat en la prèvia, Pedro?
2: Bueno, Pedro fica en el lloc que correspon sempre quan té ganes de parlar, evidentment. Sí, sí. Fica en el lloc a lo que fa el seu equip bé i a lo que fa el rival també, no? I que ahir estava, explicava molt clarament que ahir està la, un poc la situació que porta el Desport cap endavant, no? Que el rival te planteja coses en base a lo que tu fas i tu li respons també en base a les dificultats. Jo l'altre dia quan deixia del Rosarena vaig veure a Juan Maroto, a Xavi Albert, a l'estaf tècnic de Pedro Martínez, només acabar el partit, després de la roda de premsa, la xerrada del vestidor i tal, ja se n'anaven a preparar el scouting del partit d'avui. Per tant, mirant que havien fet bé, que havien fet mal, no?, per a corregir i poder plantejar-ho. I després també Jaume Ponsarnau, que al llarg d'esta prèvia, després del primer enfrontament, ha plasmat també com que creu molt en el xoc del seu equip, que pensa que té arguments i és veritat, en la pista ho ha demostrat i crec que això li otorga a este equip de Bilbao este poderío i que a Siam i Divilla tenen una vinculació, un vincle ahí increïble també en la seva afició.
0: Bé, pues ahí está Salva, el tifo que
1: el ya, tifo también
0: dels fons del
1: Beguerem, el tifo en el Roig Arena ocupava tota la graderia en eixes pancartes taronges i blanques. En este cas, avui en el Bilbao Arena
0: és un job, no? El
1: sí,
0: que identifica
1: sembla,
0: este equip.
1: Sembla que la imatge central sí que és la de podrien dir la imatge de Bilbao Basket, no? D'inici job en les dents fora, no? Amenaçant, i també aquestes pancartes negres i púrpura repartides per el Bilbao Arena.
0: Els homes de negre, de Jaume Ponsarnau, contra els homes de taronja de Pedro Martínez. S'ha endarrerit, ho desconec, no sé per què, el inici o el començament del partit, en supera ja l'essa de la vesprada, i de seguida va començar este partit on pues València Bàsquet podia solventar per la via ràpida, seria el millor, no va ser fàcil, Nacho, però evidentment si soluciones un duel com este per la via ràpida, després, per allò de descansar, disposes de més temps de descans per a preparar les semis.
2: Sí, arribat a este moment de la temporada,
0: necessites descans,
2: necessites retallar les eliminatòries com siga, i evidentment crec que València Bàsquet té el foco en este partit d'avui per a poder tindre pues uns dietes més de descans i encarar les semifinals. Ja anem a veure si té aquesta capacitat. Montero també l'altre dia només acabava el partit i ja deia no, anem a Mirivilla per a pensar en fer la feina nostra i tindre un poquet d'aire en un partit de weekend, comença també a les 7 i l'ambient també espectacular a Mirivilla.
1: La pilota a l'aire, la primera posició és per a València Bàsquet. 0-0 al marcador. I el primer atac espera València Bàsquet, està Jan Montero, la lió per Nil Sacco per a rebentar l'anella a Nacho i encetar marcador per a València Bàsquet.
2: I li ve també molt bé a Nil Sacco, per què? Perquè venia de fer el que va fer l'altre dia, no? Que baix de l'aro no era capaç de...
1: Començar així, no?
2: Clar, comences en una esmatxada, un baló penjat per a tindre un poc de confiança.
1: En aquesta connexió Montero-Sacco, i ara la pèrdua per part de Bilbao, i recupera Jaime Pradilla. Ja entregant cap a Jan Montero, ahí està Branco Badio, jugant-se-la en el camp enrere, i aquesta acció en la que Jan Montero vol trobar la penetració, però té que eixir cap a fora novament per a Jaime Pradilla, que ajuda en el bloqueig a Branco Badio. Encara Branco Badio vol endinsar-se en la pintura. Branco Badio tocava en última instància Glinason en el peu, serà valor per a València Bàsquet.
2: Se voltejava ahí Glinason per a tancar la penetració de Branco Badio, d'ahí que intentarà la passada picada, no arribava perquè Glinason ficava el peuet.
1: Ahí veiem la acció repetida, dice Aliub, conexió República Dominicana-França. No aumenta la pilota per a Cameron Taylor. Suspensió i anota. En suspensió el 0-4 ja per a València Bàsquet.
2: Fa fàcil, Cameron Taylor, aquestes jugades d'eixir ràpidament, col·locar els peuets per a engatillar-la en un tir de dos.
1: Ara es torna per a Bilbao, jugant per fora, i està Normandas en Frey, este en Hilliard, pressionat per Cameron Taylor. Hilliard, que és una amenaça exterior, però que no cal deixar-li ni un centímetre d'espai. I Frey, novament, tractant de trobar la penetració, i el rebot serà per a Jaime Pradilla, perquè l'acció no és bona per a Bilbao. Al contracol, València Bàsquet, en el triple de Jan Montero a Tauler, no entra, i el rebot espera d'ells.
2: La última, Frey, el base de Bilbao, esperava la falta, no? Ahí li ficava en activitat de mans, València Bàsquet, però per a mi no era falta. I ara sí, frenant esta primera acció també de Bilbao, creuant la mitja pista, Montero que fa eixa falta a Normandas.
0: Només l'inici de partit ja és ben diferent al de l'altre
2: dia. Sí. És com si cada equip fora de casa jugara més tranquil, no? Ho deu demostrar Bilbao, Tenerife també al Madrid, que per cert, el Madrid li va... Ahir està a punt de perdre, mare meva, quina tocata li va pegar ahir a Tenerife, en un dia que seu jugava tot.
1: Sí. 83-118. Guanya el Real Madrid ahir a la Laguna per empatar aquesta eliminatòria dels quarts de final. També empatava l'eliminatòria el Barça, en aquest UCAM Múrcia, Barça, que va guanyar primer l'equip de Xavi Pascual en una victòria també molt contundent, 68-91, pues, ahir UCAM Múrcia, 87-90, més justeta, però força el tercer partit l'equip de Múrcia. I ara la pilota pena el Bilbao, en eixa penetració una cama, el rebot espera d'ells, li aguanta el baló Gilinason, d'obrir camp a fora per a Frey, el llançament de 3, no entra el triple, el rebot espera d'ells encara, novament en el triple de Hilliard, i ara sí, anota de 3 Bilbao, alliberadíssim Hilliard després de 3 rebots ofensius per part de Bilbao Bàsquet.
0: Recordem que avui a les 9, Nacho, Joventut, Baskonia, eixa eliminatòria, com la veus?
2: És que Baskonia en este tram final és també dels equips que ha millorat molt, que té un xoc més equilibrat i més continuat. Veig favorit per a passar l'eliminatòria a Baskonia, encara que jo pense que tal com ha treballat la penya esta temporada també és probable que vagi al tercer partit. A nosaltres ens interessa que totes les eliminatòries
0: vagin
2: a aquesta línia de tres partits.
1: Errava novament, surne Bilbao en aquesta acció. I afavoreix el rebot per a València Bàsquet. Està Branco Badio trobant l'espai. Branco Badio, el que trau és la falta. 7 minuts 31 segons per acabar el primer quart. I és falta personal de Glinason. Serà való per a València Bàsquet. No, pues li cau a Kramper. Finalment la falta personal.
2: Però jo crec que donen dos tirs, perquè recollix el baló.
1: Però estava encara baix, no?
2: Si però és... ja havia recollit. La té baix, però ja la recollix. I això... li dona que l'acció siga continuada.
1: De Branco Badio, el primer dins per a l'escorta nascut al Senegal, València Bàsquet, i ara el segon tir lliure també anota Branco Badio per a continuar ampliant l'avantatge fins al 3-6 al marcador.
0: Badio, que va tardar en enxufar-se en el primer partit, però que a la fi va ser decisiu. Esperem que mostre una línia de regularitat major en el duel de Winacho.
1: Amunt de furtar Pradilla, sí, toca furta. En última instància el jugador de Bilbao. Crec que ha estat Petrasek i per tant es valor per a València Bàsquet. En Badio, novament per fora, atacant el perímetre, llançament de 3, no entra el triple, el rebot és lluitat per Glinason i Sacco, el guanya finalment l'islandès.
2: Tenia que incidir un poc més ahir Branco Badio en aquesta situació, perquè de primeres ja troba un poc de corredor.
0: Mira.
2: Ja la transició de
1: València. Torna a furtar València Bàsquet, ahí està el contracol Badio. Falta, intentava en el rebot anotar Jaime Pradilla, però la falta és de Hilliard. A Branco Badio, serà novament Nacho tirs lliures per a València Bàsquet.
2: Darrere València Bàsquet em sembla que està seriós. Ha
0: apretat,
2: Apretat, apretat defensa, però sí. Ofensivament encara no ha trobat ni Bilbao Bàsquet tampoc, evidentment, però no han trobat aquesta continuïtat, aquesta finura, no? en la anotació, però darrere mostrant solidesa, ofegant el baló, molta també responsabilitat, sobretot en la línia exterior de Bilbao, per a sostindre-los. I ara de nou Branco Badio el tir lliure.
1: Erra el primer tir lliure Branco Badio a 6 minuts 46 segons per acabar el primer quart.
0: Avui, a diferència de l'altre dia, estàs començant a córrer, cosa que no pogueres fer l'altre dia, Nacho.
1: Però és que, enseguida, sí.
2: És que este equip, és que Bilbao, el seu plantejament
0: va ser mèrit de Bilbao, clar.
2: Mèrit de Bilbao, que te frenava totes les accions, que te reduïa al xoc en mitja pista, i que després ja en aquest treball de mitja pista t'ofegava la línia exterior.
0: Sí, sí.
2: Tens que trobar el dinamisme. Este València Bàsquet no viu sols d'estar elaborant en 5x5, no, que va, tot el contrari.
1: Anotava el segon tir lliure Branco Badia, per tant 3-7 al marcador, guanya València Bàsquet a Surne. Bilbao Bàsquet és el torn per a l'equip de Ponsarnau, atacant per fora, ahí està el llançament de 3, el triple que vola però no entra i el rebot espera el sargento Ney Rivers en una bona tasca defensiva ara del equip taronja. Jan Montero, velocitat ara en l'atac dels de Pedro Martínez, novament el dominicà tractant de trobar l'espai, troba per dins, sí, el corredor, wow. Ney Rivers per a l'esmaixada una mà, la rebenta una mà, Ney Rivers, 3-9, guanya València Bàsquet.
2: I jo crec que s'ha portat d'algun jugador de Bilbao una trascada de protecció en la mà protectora, jo crec que de Ney Rivers
1: en l'esquerra,
2: l'esquerreta al caure, no, salpada,
1: a l'eix fond.
2: Sense ninguna mala intenció, caiguen, bueno, la maneta anava un poquet solta, però sense buscar a ningú, i li cau a l'eix fond.
1: No necessitarà màscara, com és el cas de Braxton Key, jo crec que a l'eix fond per aquesta acció Ney Rivers, però ahí estava, veiem, l'home de la màscara, prepara per entrar. Va estar també important, en el partit de anada al Roig Arena.
2: Jo diria que dels últims mesos és dels més regulars, perquè és que no ha fallat mai. En els moments estos de dubte per el tema de la màscara, no?, que patia Braxton Key, ha estat igual o millor que en el anterior. Per tant, diferencial, per a mi diferencial l'altre dia i al llarg d'estos últims 3 o 4 mesos.
1: I els partits també d'Euroliga,
2: d'Euroliga,
1: i la sèrie de Braxton Key va estar especialment seriós. El baló per a Bilbao, ahí està la acció de Jaworski trobant el llançament forçadíssim de Pansar i el triple que evidentment així és pràcticament impossible que entre.
0: És que l'altre dia ens van encossir a triples des de l'inici.
2: Però fixa com estàs ara, ara no estàs concedint ni un tir lliberat, te refàs a cada situació de bloqueig directe, fas que el jugador que porta la pilota la solte i te refàs, no?, arribant a tot, i després en atac mobilitat, la pilota no se frena i ara troben de nou la caiguda de Ney Rivers.
1: I la falta personal d'Àlex Font en esta penetració després de la passada per dalt ahí de Jan Montero a Ney Rivers, i la personal li cau a Font, per tant serà novament acció de tirs lliures per a València Bàsquet i per a Ney Rivers.
2: L'altre dia en eixa passada,
1: anota el primer,
2: en eixa passada ofensiva, tot el que intentaves era més en 3, 4, 5 boig. Ara fas 3-4 passades de circulació, fas que la defensa se meneixi i a partir d'ahí comences el teu atac, no? València Bàsquet està trobant bones solucions en atac gràcies a això, a aquesta circulació de pilota.
1: El segon tir de Ney Rivers que també entra, està en mà dreta 3-11 al marcador, i jo crec també, Nacho, que la clau és que en el primer partit no te deixaven tirar de 3, els que tiraves no entraven, avui no estàs abusant del tir de 3, estàs anant més a la pintura i per dins.
2: Estàs anant a lo que te marque la defensa, no? Si la defensa t'ofega per fora, pues tu trobes solucions en aquestes continuacions.
1: No ten cabotes, no?
2: No ten cabotes en el triple, i sobretot que si està pretent ahí fora, els triples inicials van a ser forçats.
1: Ara la falta és de València Bàsquet, de Braxton Key, quan semblava també que Petrasek podria haver xafat la línia de banda, però li xuren la personal a Braxton Key, que fa gestos ahí en la cara, com de dir... No ho tinc clar.
2: N'hi ha un poquet ahí en la cintura, no?, quan tracta de frenar-lo, encara que no incidís massa Petrasek, però sí que...
1: Espai en este. Espai en Jaworski, que vol trobar espai per a llançar de 3. Canvia tota la orientació de la pilota per a Panxar, que fa una acció individual de molta qualitat, però finalment no entra la pilota i serà valor per a València Bàsquet des de la línia de fons.
2: Era bona l'elaboració de Pansar, però sobre el revers, i així un poc que desequilibrat, i se la queda curteta.
1: En pista ja Sergio de la Rea, jugant en Omari Moore, també minuts per al nord-americà. Hi està Omari Moore, que volia treballar en el Rivers, però era una acció que ha llegit molt bé Bagayoko.
2: I ell malament, perquè per a mi era més per a finalitzar-la que per a doblar-la.
1: Pansar cap al cantó, i n'hi ha falta, encara que entrava el triple de carambola de Petrasek, però no val. 3-11, no val el triple de Petrasek, la falta és abans i d'Omari Moore, la personal a Panxar, però quin triple a la remangueller acabava d'anotar Petrasek.
2: Ha tirat un meló, perquè no ha fet ni el xest natural del llançament, l'agarra i com si tirades una passada llarga i acaba
1: xupant-lo. I a un peu, ara el llançament d'Aleix Font de 3, el triple no entra, el rebot espera que lluite Larry, la pilota per a que la intente salvar sense sort, Aleix Font siga fora per València Bàsquet, així que 4 minuts 22 segons per acabar el primer quart, 3-11, mana València Bàsquet.
2: Sense triples, eh? O sigui, 0 de 2 en triples, bona elaboració, seriositat darrere.
0: Però és 3 punts només, Nacho.
2: És 3 punts, sí, i que domines el partit d'una manera prou clara,
0: sí, sí,
2: elaborant d'altres maneres.
1: A ells no els estan entrant els triples. L'esmaixada d'Omar i Mor, que ha trobat el corredor, s'ha pujat a la moto i ha volat per anotar una esmaixada de pòster. I ja quants porta de pòster?
2: Cadascuna de les que fa d'este color, d'esta forma.
0: No l'han vist així, eh?
2: És que no l'han vist així. La defensa ja s'ha tret 2 metres. És que és diferencial. Omar i Mor.
1: I des d'on bota, eh? Per a tractar de volar fins l'anella, Omar i Mor, és que és estètic per a totes aquestes accions.
2: I com sabia que s'equivocava en l'anterior, ixa que buscava la passada, diu, ara no m'equivoque, no ara va escapar, però espera a mi, no? Uh-huh. Bueno, interessant, com ha encarat el partit València-Bàsquet, seriositat total.
1: I ho para Ponsarnau, Té que parar Ponsarnau.
0: Sí, ho para Ponsarnau, ja té mort en el Miribilla.
1: Més 10.
0: Victòria, més 10, com diu Gomis, 3-13 de València-Bàsquet. Aprofite per a recordar-vos que està en marxa la Copa del Rei d'handbol des del Centre de Tecnificació d'Alacant, que anem a oferir-vos el duel entre l'Orneo Alacant i el Bada Huesca, que és el que tancarà la jornada d'avui de quarts de final. Serà les 9:45. De seguida anem a connectar amb Gonzalo Blanes. De moment vos contem que ja han finalitzat. Es disputava este matí el Barça 38, Atlético Valladolid 24. També ha conclòs el Bidasoa Irún 32, Torrelavega 26. Serà el gran duel d'estos quarts de final. A hores d'ara està en marxa el Nava 13, Ciutat Encantada 13, partit que està al descans, i a les 9:45 el gran partit per a esta sintonia, la del Punta a Punt de la Punt Ràdio, el duel entre l'Orneo Alacant i el Bada Huesca, que vos oferirà el company Gonzalo Blanes amb els comentaris de la exjugadora d'handbol Ivette Mussons. Partit que torna a posar-se en marxa en el Miribilla, el de bàsquet, Gómez.
1: Torna a botar la pilota en el Bilbao Arena i està Jaworski tractant d'elaborar per a Bilbao Bàsquet. En Gilinason, que es fa l'espai, que rebenta l'anella, perquè este físicament és una barbaritat, Gilinason, per anotar el 5-13 i damunt Nacho Traoré Petroli.
2: Sí, trau Petroli, perquè primer no pot connectar tan fàcil la passada directa ahí a la zona, no? En Clinason, ahí té per a mi que avançar-se, ficar-se inclús no tres quarts per davant, sinó completament per davant Nate Rivers, i està endarrerit, el porta baix de l'anella, i ahí és que damunt li fa la falta innecessària, perquè el que li regalas a sol, diríeu.
1: Anota Clinason, que suma 3 punts en la mateixa jugada, els 2 de la cistella i el punt del tir lliure. 6-13 al marcador, ataca València Bàsquet, Jan Álvaro Cárdenas, el xiquet que ha arribat en una molt bona dinàmica i està aportant molt a l'equip de Pedro Martínez. Braxton Key, la jugada de 3 no entra, no era una bona selecció de tir de Braxton Key, i el contracolp és Bilbao Bàsquet.
2: I ese tir no és de primeres per a poder fer ell, té que esperar-la, té que mesurar el seu moment en pista. Uf, ja la resposta de Bilbao.
1: La falta de Sergio de la Rea, ficava el tap.
0: Qui? Molt d'alta. La falta prèvia, no?
1: Sí, és la cinquena, ja en bonus, i després li ficava l'acció. Jo no sé si arriba a tocar Braxton Key,
0: No arriba.
1: I se va lo de Hilliard, però a la línia de tirs lliures, Darren Hilliard. Sí.
2: Jo crec que enganya també Hilliard a de la Rea, perquè quan va finalitzar, no és que enganyes, però que la mà executora de Hilliard és la mà esquerra, i ahir la trau en la dreta, no? I és que pràcticament de la Rea podia ficar-li el tap, però al canviar-se, al buscar aquesta finalització en la dreta, és on hi ha aquest xicot de contacte.
1: És molt ràpid l'ornamericà de Bilbao Bàsquet, 7-13, anota el primer Hilliard, a 3-28 per acabar el primer quart. Ahí veiem en imatge Jan Montero i Nil Sacco, una de les associacions més destacades d'esta temporada. Anota el segon Hilliard, 8-13. S'acosta Bilbao Bàsquet al marcador en este parcial de 5-0 en este últim tram de primer quart. Ataca València Bàsquet, és Larry el que obri cap a Mari Mur. Mari Mur que troba l'espai, alliberat estava Braxton Key, però es decideix entregar-la a Nate Rivers. Novament arriba a les mans de Braxton Key. Botada ràpida per aparèixer volant i rebentar l'anella Braxton Key. 8-15, però quina acció, i ese botet ràpid, per a tractar d'avançar més ràpidament Braxton Key. La resposta era de Bilbao, volia Hilliard anotar un cistelló però no entra i el rebot és encara per a ells. 9 segons de possessió, ahí va Panxar, Panxar hasta la cuina, li fica bona defensa Sergio de la Red, recupera València Bàsquet. Álvaro Cárdenas arranca la moto, li fan la falta Álvaro Cárdenas, serà valor per a València Bàsquet i li marca territori també Hilliard, eh? Després a Álvaro Cárdenas, primer la falta de Jaworski, però fixeu-vos com després arriba Hilliard per a ficar-li el cos i dir-li, hasta ahí, xiquet.
2: L'acció de Braxton Key, espectacular, eh? Este li haurà dit Pedro, d'este sí, perquè contundent, eh? Ahí Braxton anant cap a dins, cap a la seua mà forta, a la dreta, i esclafant-la, i ara de nou busca elaborar des de la treta de banda.
1: El baló per a València Bàsquet des de la banda, com diu Nacho, ahí està Brancova, i otra banda Braxton Key, que de dins cap a fora troba el tir alliberat, però no entra el triple de Sergio de la Rea. Que torna a jugar en Álvaro Cárdenas, que feia la finta en el triple, però entrega finalment cap a Braxton Key. Torna a botar ràpid Braxton Key en esquerra. Wow. Sí, Estelló, després del revers Braxton Key per al 8 de 7.
2: Que bèstia, eh? Que bèstia.
1: En quin moment estava Braxton Key?
2: I li han tancat i s'ha intentat anar cap a la dreta. Veu que per ahí n'hi ha ajudes, moltes manetes, molta activitat de mans de Bilbao, i estira el revers cap a la línia de fons. Fons espectacular, pujant-la en l'esquerra.
1: Jaworski de 3, no entra el triple, el rebot és per a d'ells, ahí està l'acció en la que vol fer-se l'espai Lazarevic.
0: Moltes vegades, Nacho, parles de...
1: I s'ha fet mal en el nas.
0: Braxton Key és un connector i, efectivament, és que és un connector.
2: És un connector.
1: Ojo, Braxton Key.
2: Sí, ojo, perquè se dura trascada...
1: Al nas,
2: En el nas, i està queixant-se de valent. De fet, fa la falta perquè no podia defensar-lo degut a aquest dolor. I anem a veure, perquè no és un jugador que se queixe massa, en la màscara i tot.
1: Jo crec que és en l'acció defensiva.
2: Sí,
1: en Lazarevic.
2: Lazarevic contacta i sense voler també en el nas de Braxton Key, que se'n té a la banqueta.
0: Se'n va a la banqueta, sí.
1: Se'n va Braxton Key a la banqueta, en les mans a la cara, en les mans al nas, i el tir lliure de Lazarevic, que no entra. Però mireu la imatge de Braxton Key en gestos de dolor, tocant-se el nas, un nas que tindrà que operar-se quan acabi la temporada, i que, bueno, pues el meu dubte és a què estem esperant per a renovar-lo, a Braxton Key. És un debat obert.
2: No te va deixar opció, perquè ell ha dit als representants que la seva opció és guanyar el contra més alt que puga després de fer la temporada que està fent.
1: I tu no el vas pagar, no?
2: Sí, tu sí que el pots pagar, però ja va estar... I ara, claro, tu, per a igualar aquesta pasta, tindries que ficar molt
1: de molta mort. Cameron Taylor, que ha ficat a ballar al seu defensor.
0: Una canasta de Taylor, sí. Gran cistella, sí.
1: Cistella. 9 de 9. Torna el més 10 per a València Bàsquet. A 1 minut 40 segons per acabar el primer quart. Atacant Bilbao, Panzar per fora, trobant les mans i l'ajuda. Ai, de... Novament Panzar, en suspensió Lazarevic, anota Bilbao. En una bona acció per dins... de Stefan Lazarevic.
2: Ben treballat ara, per part de Bilbao Basket, i se pick and roll, la caiguda de Lazarevic intermitja, no de, a baix de Toni Oberta, i ara
1: triple
2: també
1: de Cárdenas, i entra el triple de Álvaro Cárdenas. 1-2-3 val el triple del xiquet. 11-22, dobla en el marcador València Basket. Ui, troba el corredor molt senzill per a la safata de Hilliard, i el 13-22, però ja té velocitat, ja està més obert este últim tram de primer quart. 13-22, guanya València Bàsquet, ataca l'equip taronja, està en Álvaro Cárdenas per dins, trobant la pintura, té que eixir cap a fora perquè estava molt ben defensat, i ahí estan les mans de Branco Badio, alliberat Jan Kubasima. Sí, home, si tires de 3 fa la finta, sent dins a Jan Kubasima, era pràcticament impossible.
2: Vas a una guerra que tens de primeres ja perduda, no? Perquè te'n vas contra Gilnason. O executava el triple o la passava i anava a bloquejar, i ara també la Tarevis des del triple i l'enxufa.
1: Anota el tir de 3 Bilbao Basket.
0: S'acosta, Bilbao Basket.
2: Sí, s'acosta.
1: 16-22.
2: A ratxetes, a momentets, però, bueno, de no pegar el colpe de València Basket, pues se fica estos 6 puntets i una possessió, i encara hi restaran uns segons ahí de diferència, sí, a Bilbao.
1: Hi ha 7 segons de decalatge entre possessió i el crono. El baló per a València Bàsquet, en Álvaro Cárdenas, la xua des de sa casa, Jaime Pradilla no entra el triple, el rebot és per a nosaltres, vinga, queden 6 segons, pot acabar així el partit, ataca València Bàsquet, el baló de Cameron Taylor de 3, no anota el triple, el rebot el lluita Cárdenas i se acaba el primer quart en el Bilbao Arena, en València Bàsquet, per davant el marcador, 16-22, és un bon primer quart de València Bàsquet, però queda molt per fer en este segon partit dels quarts de final de playoff.
0: Bé, pues un primer quart, Nacho, que ha començat a complicar-se en les acaballes. Hi ha una acció, la penúltima en atac de Bilbao, és quan ha trobat el corredor, no recordo quin jugador, ja fes cista ja, i automàticament s'ha alçat i ha obert els braços Pedro Martínez per a protestar aquesta acció.
2: És que, Pedro, jo estava mirant-lo ara i no acaba massa content de com ha gestionat este últim tram de primer quart València Bàsquet, perquè l'has tingut per anar tenint un més 10 tranquil·lament, has trobat mala solució ofensiva en estos últims llançaments i has donat aquestes dues accions faciletes de la de Gil al corredor central, el triple també de Lazarevic, prou còmode per a ell, i ofensivament t'has equivocat, la de Ancubasima, que vas a una lluita que és perdedora, este triple de Pradilla, que jo crec que Pradilla, com no toca massa la pilota, este triple diu per galós me correspon, ah, i me vaig a tirar. Estava puntejat, no era massa bona solució,
1: molt lluny, eh?
2: Molt allunyat, i d'ahí que Pedro acabi un poquet disgustat. És que se reflexava un poc quan se juntava en el seu staff, de feia així el xef com diguent, aquestes últimes errades pues, no te permeten ficar-li la diferència on tindria que estar. Un primer quart seriós, contundent des de l'aspecte defensiu, però que t'has privat de tindre major diferència per aquestes males seleccions ofensives.
0: És això, Nach. Salva, 16-22, un primer quart que podria haver conclòs de manera ben diferent i amb un major avantatge per part de València Bàsquet.
1: Sí, però jo, fixa't que estic d'acord en el que esteu analitzant, però avui crec que a nivell estadístic València Bàsquet està, jo crec que molt millor en quant a sensacions que l'altre dia al Roig Arena. És de veres que avui, en quant a tirs de 3, tampoc està en el camí dels percentatges habituals, és un de 3, lo que de 1 de 7, perdó, lo que ha trobat València Bàsquet en el tir exterior, però per dins està penalitzant molt més perquè és pràcticament un 80% de cert. Així que anem a veure si porta el camí València Bàsquet de lo que va ser el partit així en Lliga. Cal recordar que en la temporada regular València Bàsquet a apallissà Bilbao Bàsquet en la seva casa, 72-116. Avui el ritme anotador no és el mateix, però en una victòria valdria per a no tindre que tornar al Roig Arena i anar directament a les semifinals quan comença ja el segon quart.
0: Pues ahí estem, Salva.
1: Arranca el segon quart, del llançament i el triple. El triple de Petrasek per al D9-22 s'acosta Bilbao Bàsquet en estos primers segons de segon quart.
2: En els descuidos, en els poquets descuidos que has tingut defensivament, ho aprofiten, oh, i ara, mare meva.
1: Bola per dalt de Tosney Rivers en l'Aliup, que era dificilíssim en la connexió. Jan Montero, Ney Rivers, perseguit per Klinason, també en les mans de Krampel, però apareix Ney Rivers per anotar l'Aliup i damunt Nacho Traore Petroli.
2: Petroli, sí, però li apenjava Montero quasi perfecta, no sé si anava
1: al
2: dins, però al mil·límetre, per a que anara cap a baix, que simplement tinguera que acompanyar-la, i acompanyant-la li fan la falta a Rivers per a buscar el 2-1.
1: I anota el tir lliure Nate Rivers per a col·locar ja el 19-25 al marcador, el més 6 per a València Bàsquet en este començament de segon quart. 9 minuts, 20 segons, ataca Bilbao Bàsquet en Normantas, combinant en Frey pressionat per Jan Montero, 2-1, ahí està ajudant també en defensa Ney Rivers. Buah, per a furtar, la furta Jan Montero, ahí ve el problema, la maga Jan Montero, cistelló de Jan Montero, que ha tret la varita, el problema
2: i l'asfixia defensiva, que València Bàsquet envolta d'endarrerir-se, apreta la pilota, se'n va trampejar en un 2-1 a Frey, que acaba menjant-se-la pues en la línia de mig camp i la finalització després de Montero.
1: Ahí està el valor de Bilbao, Lazarevic, molt fàcil. Troba cistella en la safata, molt fàcil. Stefan Lazarevic perseguit per Cameron Taylor, que no volia fer falta.
2: Ja, no volia fer falta, va apartant-se a Cameron Taylor, tratar de penalitzar i no ho fa, però no defensivament ha descuidat molt, perquè Lazarevic simplement en un parell de botells no pot trobar aquest corredor.
1: 8 minuts i mig, ataca novament Bilbao en Normantas, en Frey, novament en Normantas pressionat ahí per Omar Imur, volia trobar l'espai i la falta és de Nate Rivers en eixa ajuda de 2-1 que abans sí que ha donat fruits, però que ara el que troba és la personal de Nate Rivers, sí. I el baló novament en possessió per a Bilbao Bàsquet.
2: És que Normantas ara, com és sabedor que Nate Rivers va al camí, va a botar 2-1,
1: el busca.
2: El que fa és l'split, colar-se per el mig del bloqueig i ahí pilla un poquet a contrapeu a l'interior de València Bàsquet, que s'entén que anar a la banqueta.
1: En eixa ajuda de 2-1 que abans sí que ha donat fruits, Però que ara el que troba és la personal de Nate Rivers i el baló novament en possessió per a Bilbao Basket.
2: És que Normantas ara, com és sabedor que Nate Rivers va al camí, va votar 2-1.
1: El busca.
2: El que fa és l'split, colar-se per el mig del

0: Correcte, Jan Montero en esa transició de València Bàsquet. Que no sé si val, jo crec que la falta és abans.
1: És falta a Cameron Taylor. Sí. Quan recollís la pilota, Frey li fica la mà i és la que interpreten com a falta.
0: I després no val la cistella de Jan Montero.
1: El que deia Ponsarnau era que feia dobles, que aguantava el valor, per a mi no, simplement aguantava, però sense puxar-se, diguem, la pilota, sense aguantar-la de veritat. I d'ahí que després troba la falta.
0: Anota el primer Cam Taylor i anota també el segon Cameron Taylor. Per anar-se'n ja a una diferència... De moment, de més 8 al marcador, 21-29.
2: 8 punts per a Dell, màxim encistellador fins ara del partit.
0: Menys de 8 minuts per a arribar al temps de descans. Ataca Bilbao en la possessió ara de Frey. Frey que troba el corredor, alliberat en el cantó. Normantas, step back, el llançament de 3 i el triplàs de Normantas.
1: Triplàs,
0: 24-29.
1: Tira bé la finteta, se separa un poquet en el botixe dins fora i se step back per a engatillar-la.
0: Ara és València Bàsquet, en Pradilla, però Mari Mur, l'alça Nil Saco en falta, no aconsegueix la cistella, però sí que trau petroli d'acció en Glinason.
2: Però un altre ahir trau un 2 segundos més un.
0: I el tema és que ara va als tirs lliures Nil Saco.
1: És que Bilbao no li sap mal que vagi Nil Saco al tir lliure. El que té que fer és trobar una altra vegada aquesta acció finalitzadora per a fer-la, perquè la tenia facileta.
0: Vinga, ja Nil, lliure, pues, Robocop es queda curt en el primer llançament.
1: Pincho de tortilla.
0: El primer tir terraplanista de Nil Saco, que s'estavella en l'anella. Té que donar un poc més de paràbola a aquest llançament. Nil Saco, vinga, va el segon, ahí està Nil Saco, el francès, Senix, el segon també. I el valor per a Bilbao des de la línia de fons.
1: Sí, havia entrat ahir abans Pradilla.
0: Sí, un dels jugadors de València Bàsquet al rebot, però 0-2 per a Nil Saco i se'n tornen a la banqueta Omar i Mur. Canvis també
2: en Bilbao,
0: se'n va Lazarevic. I veurem qui és el que entra, perquè sembla que és Badio el que torna a pista. Per part de València Bàsquet, ahí està defensant Jan Montero, la pilota per a que furte novament la cartera, el Berenar i tot Cameron Taylor, Branco Badio, el contracop, la pilota Lins. La palmetxa, bé, Jaime Pradilla, per al 24-31.
1: La màquina de Pradilla, perquè acompanyar, normalment els jugadors pensen, ai, ja la tenim quasi feta, no?, en la transició, ja bandejeta de Branco Badio. No, tens que acompanyar-la per una possible... opció de rechaz i ahí molt bé Pradilla.
0: Storm per a Bilbao, Frey per fora, perseguit per Branco Badio, tractant de trobar solucions i espai. Lo que troba és el step back normalment de Hilliard i el triplàs de Bilbao.
1: No val, s'ha esgotat la possessió.
0: Pues sobre la botxina semblava que podia valdre i setir, però menys mal, perquè era un triplàs de Hilliard.
2: Jo a Pradilla, Nacho, el veig com un dels jugadors més regulars d'este últim tram de temporada.
1: A Pradilla?
2: Sí,
0: temporada.
1: És un temporador. També el va ficar en una tessitura de que...
2: D'apreta, no?
1: No, i de que equips de Lliga ACB, de que és important, vagin a estar...
0: I que van de blanc, no?
1: Que ja estan preguntant des de fa temps i que torne un poc a aparèixer este tema de Pradilla.
0: Però València Bàsquet, el problema ahí, caragolejant, driblant, per a trobar a Branco Badio, fa la finta, se la menja Normantas, el triple de Badio no entra, el rebot esperat, normalment Branco Badio que entrega a Jan Montero, este fa la finta en el llançament, normalment per a Badio el triple.
2: Ara sí,
0: el triple de Branco, Papi Badio, per a tornar al més 10, 24-34, 6 punts per a Papi.
1: I ben treballat després del rebot ofensiu, perquè la podia haver tirat Montero, però de manera generosa... Li dona una passada més, una passada extra per a trobar aquest tir més alliberat de Branco Badio.
0: Normantas perseguit per Jan Montero, vol trobar cistella i troba cistelló Normantas. Ben defensat per Jan Montero, però també és molt bo,
2: El partit també és més divertit que el de l'altre dia.
0: Més ritme.
1: Sí, més ritme, més fluidesa. Bueno, no molt massa ençat des de la línia de 3, però sí trobant solucions València Bàsquet de diferents formes. I ara Pradilla una bombeta. Si la fa, és d'exterior, és de Montero, Branco Badio, uno de la parcel·la exterior de València Bàsquet.
0: Però no entrava aquest llançament, 26-34. Ara bones les mans de Jan Montero, a punt de portar aquest valor que buscava Normantas que se'n va de Montero. El triple ara novament de Kramper dins.
1: Estos enchufen,
2: Es que son el
0: triple de Martin Krampel, que ya aporta dos.

0: de 2 en triples. 29 a 34, més 5 per a València Bàsquet. Esta Cameron Taylor de 3. Triple de Cameron Taylor. Resposta immediata.
1: Bona resposta, eh? En bona elaboració, apareguent des de la situació ofensiva en 45 graus i ahir un poc d'espai, ara Danu Gilia que també vol penalitzar i no entra i ja, que llàstima el rebot.
0: S'enganya Jan Montero en el rebot perquè semblava que se'l podia quedar molt fàcil, estava en a soles ell i Cameron Taylor per a aquest rebot, l'últim en tocar és el dominicà, serà való per a Bilbao Basket en línia de fons quan errava el llançament de 3 Hilliard en este 29 a 37.
1: També tenen bones solucions, d'uns i altres. València Basket té bona elaboració, en bona circulació, trobant sempre el jugador millor col·locat i Bilbao Basket, que des del triple està visquent.
0: Petra C, que feia la finta, ara la bombeta és de Jaworski, que anota. Cistelló també de Jaworski.
1: Crec que és la primera de Jaworski, sí, és la primera.
0: Sí. Primers dos punts de Justin.
1: Este és raza blanca tirador, Te descuides i te fa un tratxe.
0: 31-37. Mira que m'agrada a mi Jaworski. 31-37, però avui no, Avui tranquil, Jaworski, i el que no està tranquil és Branco Badio.
1: I este t'agrada, Branco Badio?
0: Este m'agrada molt.
1: T'encanta, no?
0: Però no quan juga 10 sols, no? M'agrada sempre, bueno. Un temporador Branco Badio i el triplàs.
1: Sempre treballa. Mira Pradilla, bé, mira Pradilla.
0: Furta Pradilla i anota la safata Jaime Pradilla per anar-se'n al més 11, 31-42. Així treballa tot el món, Nacho.
1: Sí, això va de treball, este partit va de seriositat i en això València Bàsquet està clavadíssim, en el partit. L'altre dia li costa més, sobretot en la primera part o inclús els tres primers quarts, i avui activadíssim des del treball darrere, ofegant la pilota, negant la primera passada ahir que buscaven a Petrasek i la talla Pradilla, que se ficava en la línia de passe per estirar el més 11.
0: Està molt atent València Bàsquet avui en defensa en aquestes passades horitzontals per aparèixer, per aparèixer Furtar i ja directament encarrilar la cistella de, en este cas, l'equip de Jaume Ponsarnau, que ha tingut que parar novament el partit en aquest temps mort, donant indicacions. Està parlant pràcticament més Jaworski que Ponsarnau i veurem qual és la solució que troba l'ex entrenador de València Bàsquet, l'ex coach de València Bàsquet, en estos últims minuts de segon quart, camilla del temps de descans.
2: Això que fa Ponsarnau m'agrada, perquè al final escolta jugadors, les seues sensacions, i després ell pues valora el que ha de dir-los, però els escolta primer.
1: És interessant.
2: Fonamental.
1: Perquè ha deixat una conversa entre ells, llavors qui era un poc el que portava ahir la veu cantant, explicant al seu company, era Petrasek, que li comentava certes situacions, jo crec que pensant en aquesta última passada, però ha deixat un poc aquest criteri, no?, d'escoltar al jugador, i després ell, en base a lo que portava el cap i lo que acabava de sentir, decidís.
2: Moltes vegades tu portes una idea de lo que has vist, però igual un jugador te corregís perquè des de dins veu una altra.
1: I com a entrenador, Salva, moltes vegades vas ofuscat, és a dir, vas veient una cosa perquè estàs en una altra línia, sí, diguem, d'estar focalitzat més en algo, t'encabrites en que, i no sé, una errada en una passada per a penalitzar un jugador, i en esta perspectiva jo crec que t'amplia la teua decisió.
2: Fonamental escoltar a jugadors,
1: Sí.
2: Fonamental. El esport que siga.
0: 8 pèrdues de Bilbao Basket davant tan sols una pèrdua de València Basket en este segon quart. Està molt atent en defensa l'equip de Pedro Martínez, ara en una pressió altíssima a eixa eixida de pilota des de línia de fons de Bilbao. Ahí la pressió de Álvaro Cárdenas perseguint a Panzar, no deixant-li avançar el baló, que ara canvia cap a Jaworski, perseguit per Papi Badio. Ahí novament apareix per a forçar el camp enrere Álvaro Cárdenas, però Panzar no cau. 9 segons de possessió per a Bilbao Basket. Panzar, que vol trobar espai, que vol continuar eixa pilota, i la falta finalment és de Nil Sacco, que arribava ahí com a elefant en cacharreria, fora del seu lloc, i li fa la falta clara a Panzar. Es való per a València, per a Bilbao, encara que podia ser també falta de Cárdenas, però li xiulen la falta finalment, la personal, a Nil Sacco. 31-41 al marcador, perquè crec que li acaben de llevar un punt almenys en el marcador de la televisió València Bàsquet, tal volta per aquest triple de Badio que estava xafant la línia. Així que podria ser que aquest punt que li han restat del 42 al 41, ara el triplàs de Surne Bilbao Bàsquet, anota novament del que estàvem parlant, de Jaworski, 34-41, el triple ara per a València Basket. Anota també Sergio de la Rea. És un concurs de triples, Nacho?
1: És un concurs de resposta d'uns als altres, eh? Un poc València que portant el comandament, perquè porta millor elaboració, millor disposició defensiva i més agressivitat darrere, però Bilbao també tracta d'agafar-se a això, eh? Sobretot des de la línia de 3 punts, però responem molt bé València Basket per a mantindre's en el més 10. I ara el rebot de nou ofensiu de Bilbao.
0: Molt bé, Bagayoko ahí treballant en el rebot davant de Nil Sacco, després del triple errat per pensar. El baló que arriba a les mans novament de Bilbao Basket en el triple. Ara no és bo de pensar, vol furtar, però per la pilota de Braxton Quillo, crec, per por a topetar en la cara, veritat, ha intentat tirar-se enrere, sí. I jo crec que ha perdut un poquet la noció de on estava el seu company i per tant ha perdut la pilota. 12 segons de possessió, Jaworski de 3, no entra el triple, però li fan la falta. Són 3 tirs?
1: Són 3 tirs, sí.
0: 3 tirs per a Bilbao Basket.
1: Apareix en l'ajuda Branko Badio, Jaworski que buscava el bot cap a la seva mà esquerra per a buscar el triple. I en la intentona de Branko Badio de puntejar-li, de dificultar-li, s'excedeix una micoteta. Ho parlava Branko Badio en el service perquè ell no estava massa d'acord, diria que votava vertical, però crec que invadeix un poquet l'espai del tirador de Bilbao per a regalar-li estos tres tirs lliures.
0: 2:17, allà van els tirs lliures de Justin Jaworski, que erra el primer. No és habitual, però ho celebrem. En el 34-44, el més 10 per a València Bàsquet, i en l'oportunitat encara de anotar dos per part de Jaworski. Ahí va, se inicia el segon també. Erra també el segon tir Jaworski.
2: No és habitual, però que continua errant, clar. Sí.
0: Però tant de bo. Erra també el tercer. Està preparat per a tornar a la pista Jan Montero. Ahí veiem Jaworski en el tercer. I ara sí, anota. 35-44. Estem en estos quarts de final. En directe en el punt a punt de Napo Ràdio.
2: No t'han penalitzat a la FICO, on te podien haver penalitzat, Nacho?
1: Sí, bueno, jo crec que el partit va per una línia prou còmoda per a València Bàsquet, està molt disciplinat, en atac està trobant moltes solucions. De fet, mira, ara li toca alterar un poc el seu plano, el seu tema defensiu a Bilbao, perquè està veient que no tan facilitat per a transformar esta situació defensiva en una zona 2-3
0: molt
1: i
0: difícil.
1: te frenen un poquet. Sí.
0: Molt difícil, i ese llançament de 3 de Jan Montero, punt de xata, sense pràcticament espai, erra, i ara es torna per a Bilbao la pilota de Jaworski, que volia trobar a Petrasek, però ixe bola és massa fort i recupera la pilota València Bàsquet.
1: Sí, passada endarrerida, no? De Jaworski ahí a Petrasek, no?
0: Ja no estava ahí, Petrasek.
1: Ja no estava ahí, ja buscava la continuació. Però també és el fet de que Jaworski no se troba en comoditat en atac i li provoques estes passades.
0: Cameron Taylor, que vol trobar per dins a Nate Rivers, però furta la pilota. Falta? Ràpidament surt Bilbao i la falta és de Cameron Taylor quan furtava Lazarevic. I serà pilota i bola. Ah, doncs li cau a Omari Moore, eh? Estaven els dos, Cameron Taylor i Omari Moore.
2: Moore, sí.
0: I sembla que el que...
1: Jo bueno, diria que falteta o...
2: Falteta, no?
1: O res. Falteta o res.
2: Falteta, però espera a Moore, sí.
0: La personal, però Omari Moore. I ahí està el baló per a, novament, Surne Bilbao Basket.
2: Minut 33 per a 30, ja, per arribar al descans.
0: Estem ja a 1 minut 20 segons per a arribar al temps de descans. Ataca València Basket després del triple errat. La falta claríssima per a tallar-le el contracolpa Omari Moore. Li cau al Lazarevic. És la quarta ja de Surne Bilbao, a una del bonus. I la falta l'ha patit Omari Moore quan ja arrencava la moto. És que o el pares així o no el vas parar, eh?
1: Una vegada agafa ja la marxeta i està en carrera, a este no el frenes de ninguna de les maneres, però ixa falta tàctica de nou la utilitza Bilbao Basket.
0: El baló de Jan Montero, de que intentar evitar que isca ixa pilota per línia de fons, però regala la posició a Bilbao, que ja vol trobar este últim minut de partit. En el tir de 3 no entra, el rebot espera Braxton Key i entrega ràpidament per a Jan Montero. El problema que ja organitza l'atac, el baló per a Braxton Key al cantó, el llançament de 3, el triple d'Omari Moore que s'afegeix a la festa. 35-47.
1: sumant-se també Omar i Mur, des de la llarga distància, i ara també cau en la trampeta per voler ser massa ambiciós Nate Rivers.
2: Sí.
1: I li provoquen la tercera falta.
2: Bonus.
1: Era un risc ficar-lo després d'aixes dos faltes, estàs en bonus, però és que sobretot la tercera falta no necessita clavar la mà, està en mitja pista, elaborant Bilbao Basket, i per ser massa agressiu també regales esta falta, que són tis lliures.
0: I vas a tindre que canviar un poquet el pla de minuts de Nate Rivers de cara a la segona meitat.
1: T'obliga, en aixes tres faltes t'obliga. Pedro no es vol donar normalment en dos faltes fer-lo tornar a la pista, però pensava que era estos últims minuts i que podia aguantar-se.
0: Anota Hilliard el primer.
1: Però no ho ha fet.
0: 36-47. Ahí va. Novament. Pensar
2: dins.
0: Per anotar el segon, era pensar el que anotava els tirs lliures. 37-47. Torna el més 10. El tir de 3 no entra. Domari Mur.
1: Sí, la norma també de Pedro és que si pots atacar ràpid en este últim minut per a tindre una altra posició, ara el triple també que busca Bilbao Basket, que no entra,
0: rebota molt bé Braxton Key per a palmetjar i entregar cap a Nil Saco, que ja la guarda en les mans que més seguretat te donen, que són les de Jan Montero. Sí.
1: Restament d'aixòs 40 i algo segons, si fas el tir ràpid ataca Bilbao i t'otorga a tu l'última posició de quart.
0: 5 segonets, un poc més de decalatge entre posició i crono. Ahí va, 6 segons per a la posició, 4, 3, 2, 1, el llançament no entra. Molt ajustat aquest llançament de Cameron Taylor i l'última serà per a Deix, el llançament de 3 de Hilliard. Rebenta el tauler, no entra el triple, 37-47. Arribem al temps de descans en el Bilbao Arena. Més 10, mana València Bàsquet, 37-47. Els taronges se'n van per davant.
2: Bé, doncs has guanyat 16-22 el primer, has guanyat 21-25 Nacho el segon, a la fi de 10 al descans, que després del que varen veure en el primer partit, el de fa dos dies, és un... no té res a veure, és un marcador esperançador.
1: Sí, has treballat bé des de l'aspecte defensiu, se nota que ha corregit coses, no? Pedro Martínez fent el scouting de manera correcta per a este enfrontament, la línia exterior de Bilbao molt apretada, molt ofegada, negació també de les primeres passades, no? I allà es troba diverses accions per a buscar la transició, i a partir d'ahir has trobat elaboració, finalitzacions, aprofitant també el bloqueig directe i les continuacions, anant a percutir cap a dins, trobant forats i després també aprofitant-ho des de la línia de 3 punts. Un València Bàsquet seriós per encarar aquesta segona part.
2: Bueno, si podem escoltar a Branco Badio en el descans per a Dazón, que és la tele que està oferint el partit. Badio.
3: Bien, ser un poco más agresivo y intentar controlar los rebotes que nos están destruyendo un poco ahí.
4: Gracias, suerte.
2: Las palabras también de... Más agresivos nos están destruyendo, los rebotes, no, digo. Sí.
1: La agresividad yo creo que hasta ve... i alguna vegada t'has passat de rosca perquè has anat a una situació que concedia tis lliures, però has estat en aquesta agressivitat que vol Pedro Martínez, després t'has que mentalitzar per acabar la faena en el rebot defensiu, és a dir, és que ahir li has concedit moltíssimes segones, inclús terceres opcions a Bilbao, i en aquest aspecte és en el que, diguem, t'has que buscar milloria en tot l'altre dominador València Bàsquet en esta primera part.
2: Bé, pues descansa Mirivilla, el pavelló de Bilbao Bàsquet, dels homes de negre de Jaume Ponsarnau, està guanyant el descans València Bàsquet, i de quina manera. Repassem també a hores d'ara el que ocorre en la Copa del Rei d'handbol des del Centre de Tecnificació d'Alacant. De seguida connectarem amb Gonzalo Blanes perquè a les 9:15 juga l'equip anfitrió, el d'Alacant, l'Orneo Eon Alacant, davant del Bada Huesca. De moment han conclòs el Barça 38, Valladolid 24, el Bidasoa Irún 32, Torrelavega 26, i està en marxa i a punt de concloure el Nava 24, Ciutat Encantada 22. Són les 7:48, esta és la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunt Ràdio. Fem un alto en el camí, una parada, arriben els companys del Contrapunt, en Gustavo Clemente, i tornem de seguida.

0: Salva, companys del Punt a Punt, efectivament, la vesprada està molt pendent del que passa a la Conselleria d'Educació, on continua la nova reunió entre els responsables de Conselleria i els sindicats convocants de la vaga indefinida del professorat. Allí està el nostre company, Àlex Sanjaime. Àlex, quina és la situació a hores d'ara? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, ja portem quasi 5 hores de reunió. Ara és el torn dels sindicats que estan valorant el nou document, l'últim document que s'ha presentat la Conselleria, que té modificacions de pes en aquesta proposta. Per exemple, pel que fa a les ràtios, s'han acurtat els terminis per a reduir la quantitat d'alumnes per classe en totes les ensenyances, des de primària i batxillerat a banda de la formació professional. També novetats, podríem dir, rellevants pel que fa a les retribucions salarials. La Conselleria ha dit que l'ajust de l'IPC es farà en base al salari íntegre i no al complement específic com figurava en l'acord inicial, una qüestió que ha sorprès als sindicats.
0: Salari íntegre, dius, Àlex?
1: Sí, és el que ha comentat, no només el complement específic, que s'havia dit en aquest document que es va inclús firmar per part d'AMPE i CESIF amb la Conselleria, i és el que s'ha comentat i que també ha sorprès els sindicats, que volen aclariments i que estiga per escrit tot, i volen que també s'alce o recupere l'acta de la jornada de la reunió en què es va aprovar aquest acord salarial. Uh-huh. Hem de dir que aquest document global que ha presentat avui la Conselleria està ja per primera vegada quantificat quant costaria totes aquestes millores. Serien 3.386 milions d'euros a aplicar en 4 anys, i, per exemple, en el tema de les plantilles es parla de 5.000 noves contractacions, també l'augment de 2.700 nous docents gràcies a aquesta baixada de ràtios i estabilitzar 10.000 classes. Tot això, Gustavo, en una reunió que ja hem comentat, per primera vegada s'està retransmetent en directe. Mai no coneixem precedents d'una negociació sindical i administració en què s'estigui fent per streaming, s'estigui retransmetent en directe, decisió que de la Conselleria s'ha fet dient que s'ha fet en virtut de la transparència, i que també ha sorprès els sindicats, i ha fet un dels sindicats, Comissions Obreres, en un primer moment s'havia mostrat oposat a què es fera, però finalment ha donat el vistiplau. Per tant, qui tinga curiositat per saber com van aquestes negociacions pot accedir a la retransmissió d'esta taula negociadora. No sabem si durarà molt més després de la intervenció de l'últim sindicat, que era la UGT, i ja veurem si... El que està clar és que avui no n'hi haurà acord, perquè tot això, totes aquestes modificacions, la Conselleria ha dit que poden canviar aquest document, poden haver millores en aquest document que avui han presentat, i recordem que els tres sindicats convocats de la vaga han dit en nombroses ocasions que ells han de consultar al professorat donen suport o no a aquest document.
0: Gràcies, Àlex Sanjaime, per esta última hora des de la seu de la Conselleria d'Educació. I estem pendents també de l'acampada del professorat en la plaça de la Mare de Déu i de la celebració de la festa del Corpus. Xavier García del Valle.
2: Sí, semblava que hi havia acord entre els docents i els organitzadors dels actes religiosos, i les tendes ja s'havien fet a un costat per a deixar lliure bona part de la plaça. Però avui el president de l'Associació d'Amics del Corpus, Francisco Esteve, deia que de cara als actes centrals del cap de setmana encara faltaria espai per la gran quantitat de gent que s'espera. Ha demanat per això als acampats que deixin lliure tota la plaça durant este cap de setmana, i ara tots estan a l'espera del que passe en esta negociació de la Conselleria. Ho explicava el mateix Francisco Esteve.
3: I han demanat que, per lo menos divendres, dissabte i diumenge, tinguin la plaça, lo que és la plaça, lliure per a poder nosaltres desenvolupar tots els actes que tenim previstos. Jo estic pendent de la reunió que tenen que tindre avui en Conselleria, i la informació que me varen facilitar ahir és que només ells queren de reunió, me cridarien per a veure quin era el resultat.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio. Amb Gustavo Clemente.
0: I durant tot el dia ha continuat la recerca del menor desaparegut ahir a la platja de la Torre d'Almassora mentre prenia el bany. Els veïns van donar l'avís d'alarma. Des de bon matí han estat treballant mitjans aeris i terrestres. Rubén Dempere.
5: Esta vesprada s'havien incorporat al dispositiu de recerca un equip de 3 agents de bussos del GEAS, de la Guàrdia Civil, que ja s'ha retirat per les condicions adverses de la mar. La recerca s'ha centrat en la zona de l'Espigó, on es va submergir el menor desaparegut just en la desembocadura del Millars, però s'ha estès per un tram de costa de 7 quilòmetres cap al sud, fins a Borriana. El menor, recordem, té 16 anys i és veí d'Almassora.
0: Pedro Sánchez es desmarca completament de les activitats de l'exmilitant socialista Leire Díez. En les converses que figuren en la instrucció del cas figuren diverses al·lusions al president del govern, però ell nega les vinculacions i acusa el PP de fer una oposició maliciosa.
5: Sánchez ha parlat a Montenegro, on participa en la cimera de la Unió Europea i els Països Balcànics. Ha parlat per primera vegada des que es coneixen detalls del sumari de Leire Díez i diu que mai va tindre cap coneixement de res sobre aquesta trama.
6: Hay que dejar trabajar a la justicia. Lo que yo sí les puedo garantizar es que, vamos, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición.
5: També ha dit Sánchez que estan analitzant el sumari per si exercixen algun tipus d'acció de defensa, que no s'ha especificat, i ha tornat a acusar el PP d'oposició maliciosa.
6: Nosotros actuamos con hechos y comunicamos con hechos, y por tanto ahora están los equipos jurídicos analizando toda esta ingente información y trabajando en los próximos pasos que vamos a dar. Pero lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera utilice el ruido para impugnar la labor de un gobierno que está haciendo que España hoy goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40-45 años.
2: Sánchez també ha tornat a descartar un superdiumenge electoral, és a dir, un diumenge on coincidirien les eleccions generals i les municipals. Aquestes explicacions de Sánchez ja han tingut resposta del Partit Popular. Consideren en el PP impossible que ell no estiguera al corrent de tot. Miguel Tellado, que és el portaveu al Congrés, parla de delinqüència d'estat i es fa algunes preguntes.
7: Es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente. ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
0: I davant del jutjat que investiga l'adjudicació de vivendes protegides del residencial Les Naus a Sant Joan d'Alacant, ho han declarat 8 dels propietaris beneficiats.
2: Han sigut declaracions molt breus i tots han intentat justificar que complien els requisits per accedir a una vivenda, amb arguments molt semblants com els que ha utilitzat, entre d'altres, l'arquitecte municipal i parella del tècnic de la conselleria que va validar els expedients. Eduardo García Ontiveros representa l'acusació popular de Ciutadans.
8: Quiso adquirir una vivienda para vivir ella sola con su hija. No está divorciada ni separada físicamente. Bueno, que ha dicho que puede resultar un poco extraño, però que esa és su situació. Hombre, un poco extraño sí que és.
2: Una de les declarants que ha intervingut per videoconferència ha dit que no declarava ingressos perquè els cobrava a Alemanya. Escolten de nou García Ontiveros.
8: Puso ingressos cero porque consideraba que los ingressos que había que poner eran los de España y como los ingressos ella los tenía en Alemania y por lo tanto puso ingressos cero de España.
2: Avui també ha declarat l'ex interventora de la Generalitat i actual tresorera de l'Ajuntament de Sant Joan, que és on està el residencial.
0: I està en marxa a esta hora el Festival de les Arts, marcat per les limitacions acústiques. Allí està Maje Jorge. Maje, com està transcorregent?
9: Doncs l'IMAT i l'ambient que s'està vivint enguany al festival és molt diferent a edicions anteriors. Des de l'inici escoltaven les queixes dels assistents i en que apenes escoltaven la música i la frase més repetida era que així no es pot celebrar el festival, però el moment de major tensió han sigut quan ha començat el concert de Leire. El públic ha començat a xiular i a cridar i al final la excomponent ha hagut de demanar disculpes i ella i la banda han abandonat l'escenari per uns minuts. Llavors l'organització ha decidit llevar els limitadors i pujar el so. Una decisió molt celebrada pel públic i ara des d'ara el concert s'està llevant amb normalitat, però encara ha quedat tota la vesprada, part de la nit i demà, per a saber si este Festival de les Arts passarà l'examen.
0: Doncs sí, és l'última hora des de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Ara és moment de tornar a Miribilla per viure la segona part del Bilbao València Bàsquet amb els companys del Punt a Punt.
10: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Punt a Punt.

0: Resten segons per arribar a les 8 de la vesprada. La sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, que va estar contant-vos esta doble jornada de bàsquet en quarts de final de la Lliga pel títol. Està guanyant València Bàsquet al Mirivilla de Bilbao i estem donant-vos compte del que ocorre també en el gran esdeveniment que està en marxa des d'este matí al Centre de Tecnificació d'Alacant. És la fase final de la Copa del Rei, amb dos partits que ja han conclòs, un que està a punt de fer-ho i l'últim, que és el que estem esperant, 9:45, la disputa d'aquest duel entre l'equip anfitrió Torneo a Alacant i el Bada Huesca. Va contar-nos el partit Gonzalo Blanes amb els comentaris d'Ivet Musons. Els dos ja estan en el Centre de Tecnificació d'Alacant. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, què tal, Salva? Salutacions, Punt a Punt. Bona vesprada. És la Copa. Alacant és el centre de l'handbol nacional i, efectivament, com bé has comentat, a les 8:45 juga el nostre l'Orneo Alacant, que vol guanyar el seu partit al Bada Huesca i ficar-se en les semifinals, on ja li esperaria el conjunt del Bidasoa Irún, que ha guanyat el seu creuament 32-26 a Torrelavega, en una jornada que s'ha encetat de matí en la victòria del Barça 38-24 davant Valladolid, i el Barça jugarà demà la primera semifinal. Tot apunta que davant el Handbol Nava, que està donant una xicoteta sorpresa perquè li està guanyant al Conca. Estem en este moment, Salva, 3 minuts de la fi d'este partit de quart de final i guanya de 3 gols el Nava, que per cert és l'equip que jugarà dimecres el play-out de permanència davant de l'Agustinos d'Alacant. Està fent un gran partit. A falta de 3 minuts per a la fi, Nava li guanya al Conca 28-25 i en breu ja estarem en la prèvia del partit de l'Orneo, que tancarà el quart de final. Esperem, salvar que l'equip alacantí avui tinga capacitat per a guanyar i que demà en el Punt a Punt tinguem una semifinal en l'Orneo Alacant jugant davant el Bidasoa d'Irún.
0: Acaba de començar la segona part en el Mirivilla. Tornarem al Centre de Tecnificació i saludarem també Ivet Musons, que va acompanyar-nos en els comentaris. Però Salva Gomis, acaba de començar la segona part en aquest duel Surne Bilbao Bàsquet, València Bàsquet.
2: Sí, primer segons, encara no s'ha manejat el marcador, continua el més 10, 37-47 el triple, ara que no entra per part de Branco Badio, però el rebot espera Jaime Pradilla. Ataca València Bàsquet per dins en la pintura, xafa i està Jan Montero per anotar. 37-49, la primera cistella des del tercer quart la fica València Bàsquet.
0: La primera cistella que acaba de clavar València Bàsquet en el començament de la segona part al Mirivilla.
3: La maneja Pradilla a la perfecció, com si fos un exterior, aguanta l'activitat de mas també que fica Bilbao Bàsquet per a regalar-li la Montero i fer el 2-1. Venia d'engatillar un parell de triples en este inici de tercer quart Montero, no trobava la punteria i ara se'n va cap a dins acompanyant aquesta acció. Jo crec que València Bàsquet està la màxima diferència, no? El més 13.
2: El més 13 sí que torna ahí en este 37-50. Jaworski atacant Bilbao, troba per dins a Hlinason, ahí és mortal l'islandès.
3: Se queda pillat Nilsako, és un bon moviment elaborat per part de Bilbao. Nilsako no veu el bloqueig a l'esquena i se queda alliberat Hlinason.
2: Ara
3: falla
2: el tir de mitja distància de Cameron Taylor, que no entra. Te sembla que Hlinason és igual salvant les distàncies, però perfil d'estos contundent tipus Tavares,
3: Sí.
2: Des que dominen moltíssim en lo físic.
3: Domina, és un jugador que li faltava un poc de mentalitat en el seu tram inicial, a veure Cameron Taylor.
2: El triplàs de Cameron Taylor, 39-53, ja són 12 els punts de Cam Taylor.
3: Arribava desemparellada la defensa de Bilbao Basket, tenia ese balanç defensiu i l'engatilla davant de Hlinason, i Hlinason és contundent, prou de l'anella, li faltava contundència, però l'ha anat millorant poquet a poquet.
2: Crampel fa la finta, se la creu Jaime Pradilla,
3: pincho.
2: Ahí l'esmaixada es queda curta, l'esmaixada de Crampel es queda curta i li fica el tap el propi anell. Ahí está Pradilla, en darrere Interxó, les mans de Hilliard, a punt de perdre la pilota València Bàsquet, però l'últim en tocar és l'11 de Bilbao Bàsquet, Hilliard, per lo tant manté l'oportunitat d'anotar i d'atacar València Bàsquet.
3: Ho analitzava Pradilla i València Bàsquet, no? Anant-se'n a aquesta lluita també ahí prou de la pintura, tenia a Jaworski ventatge clara de Pradilla, però l'activitat de Darion Hilliard provoca la treta de fons.
2: Cameron Taylor per fora, perseguit per Jaworski. Dos contra un, l'ajuda Klinason. El tir ara de tres. Triple de Cameron Taylor.
3: És que estos volen
2: on fire
3: finiquitar avui l'eliminatòria esta de quarts de final, perquè apareixen d'esta manera en el tercer quart i de manera especial Cameron Taylor.
2: No volen tornar.
0: Se separava la seva marca i ell ha aprofitat per enxufar el triple.
2: I ara erra el tir llunyà i aprofita ahí per a tocar la pilota Cameron Taylor, però en el rebot, en l'acció defensiva, la falta li cau la personal a Nils Sacco. Serà valor per a Bilbao Basket, però Nacho, lo que està clar és que no volen tornar al Roig Arena en estos quarts de final.
3: Volen descansar, no? Descansar un parell de dies, tindre un poquet d'aire per encarar les semifinals.
2: La tranquil·litat és el que se busca.
3: Sí, i també jo crec que l'altre dia guanyarem en això, en tranquil·litat, per a encarar este partit en aquesta millor versió de València Bàsquet, aquesta versió que ha tingut l'equip de Pedro al llarg de tota la temporada, per a plasmar este guionet de facilitat, de contundència, Bilbao tractant de retallar, però no ho aconsegueix.
2: Torna a errar Gili, ara l'enllançament de 3, el valor per a Pansar, Pansar que es recolza en Jaworski, novament en Pansar, l'Aliup, i ara sí,
3: ben trobat.
2: Rebenta Krampel l'Aliup, després d'aquesta assistència de Pansar, 41-56.
3: L'han trobat bé, perquè Krampel...
0: Són les 8 i 6, anem a pegar-li una ullada al centre de tecnificació d'Alacant, perquè acaba de concloure el partit que estava en marxa, que és el tercer de la jornada d'avui, Gonzalo Blanes.
1: Sí, acaba de finalitzar, de fet, el partit, i ha guanyat el Nava, el conjunt que jugarà davant Agustino dimecres per la permanència, donant la sorpresa, s'ha imposat el Cuenca 30-27, ja tenim una semifinal, demà a les 5 de la vesprada, el gran favorit, el Barça, davant l'Ambol Nava. El altre és el Vidasoa, que espera un rival en semifinals del partit de les 20:45 entre l'Orneo Alacant i el conjunt del Bada Huesca.
0: Al costat de Gonzalo Blanes està Ivet Musons, que va acompanyar-nos en els comentaris. Hola, Ivet, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Encantada de tornar a estar aquí.
0: Bé, pues dels tres partits que ja han conclòs amb este, t'ha sorprès algun dels tres? Marcadors, duels competits, què és el que més t'ha sorprès?
4: Doncs crec que aquest que acabem de veure era el Nava està jugant per no baixar de categoria i s'ha enfrontat amb un èpic com és el Bada al Cuenca, i jo crec que ha estat disputat el partit i al final jo crec que ha sigut la sorpresa.
0: És una sorpresa, com estan contant vos Gonzalo Blanes i Pep Musons. De seguida tornem al centre de tecnificació d'Alacant. Han conclòs tres partits ja d'esta fase final de la Copa del Rei que es disputa al centre de tecnificació d'Alacant. Barça 38, Atlético Valladolid 24, Vidasoa Irún 32, Torre la Vega 26, era el gran partit de la jornada, i el Nava 30, Ciudad Encantada 27, marcador sorpresa. A les 9 menys quart començarà el Orneo Alacant Bada Huesca, i vos el contaran Gonzalo Blanes i Bet Musons. Tornem al Mirivilla de Bilbao, perquè continua la victòria important de València Bàsquet, Gomis.
2: En un cistelló de Branco Badio, després d'una acció polèmica, en una falta que li assenyalaven els àrbits en el dia d'avui, Alfonso Olivares, Martín Caballero i Andrés Fernández a Krampel, que li llegia els llavis, almenys em semblava que deia això. Pons Arnau, les vas a pitar totes.
3: Sí, però jo crec que és fruit també de que ells estan un poc desconcertats mirant la maquinària de València Bàsquet, atropellats en esta inèrcia nostra, i que no tenen manera de retallar la diferència.
2: Ataca València Bàsquet 43-60, és de moment el màxim avantatge del partit. Ara per la pilota Jan Montero, però apareix Braxton Key per a recuperar, encara que li xiulen la falta, per a mi dubtosa, perquè jo crec que clarament s'emportava la pilota Braxton Key, però li cau la tercera falta personal per a Dey, la segon per a València Bàsquet en este tercer quart, i ja falta
3: no
2: que...
3: No és falta, ja t'he dit jo que no és falta.
2: Toca el valor,
3: és que... El que fa és tindre intuïció on va buscar el canvi de mà...
2: I s'emporta el valor.
3: I s'emporta la pilota. En l'anterior és cert que Montero s'equivocava, perquè ja tenia l'espai per anar per cadis, tenia l'avantatge, vol tornar cap a fora i en aquest canvi de mà li la furten, però després la recuperació de Braxton Key és completament neta.
2: Ahí bien, repetida l'acció de la penetració de Branco Badio, que es varava en el peu esquerre, però tot això acabava anotant 43-60. És un més d'asset per a València Bàsquet. Klinason en la pintura per a girar-se i deixar-la caure dins.
3: girar-se.
2: Una potència.
3: Potència, però de manera un poquet...
2: ortodoxa.
3: Ortodoxa, no? Perquè ortodoxa. Estava lateral, estava un poquet no massa afrontada a la cistella. I ara també...
2: pràcticament d'esquenes, no?
3: D'esquenes, sí, l'ha soltat.
0: Però Braxton, el que acaba de fer.
2: Les mans ahí per a recuperar el valor de Braxton. Que el triple de Nate Rivers. Triple que bola de Nate Rivers. Ja són 12 punts per a Day. També el primer triple en este partit de l'Hungaren. 45-63, mana València Bàsquet.
0: La lluita i diríem la fe de Braxton Key, abans.
3: L'ha rescatat Braxton Key.
2: Ui, a punt de perdre Jaworski, camp enrere.
3: L'ha atropellat.
2: Jo crec que ha eixit primer Jaworski. Crec que primer xafa Jaworski, per tant no és camp enrere de pensar, sinó baló en la banda de València Bàsquet. Ahí veiem l'acció de Braxton Key i el triple posterior de Nate Rivers.
3: Dona eixa opció, no?, de bola extra a Braxton Key en la recuperació, protegint la pilota, rescatant-la per a regalar-li-la a Nate Rivers, que també torna a estar en aquest nivell d'excel·lència en punteria des del triple. L'altre ja va fer molts bons minuts finals i avui també apareguent.
2: Minuts novament per Álvaro Cárdenas, que porta la batuta d'este atac de València Bàsquet al cantó. Sergio de la Rea, el triple de Sergio de la Rea. 45-66. Nacho, això està ja encarrilat.
3: Si volen que pacten el resultat ja i que ho acaben, perquè és que València Bàsquet està contundent, està tirant de la pista a Bilbao Bàsquet, defensivament parle, perquè en la última errada de Jaworski se desquiciava primer Panzer per l'ofegamenta de valor, la passada de la Jaworski a 8 o 9 metres, xafant quasi la línia lateral, i ahir inclús València Bàsquet continuava sent agressiu i recuperava, no? Bueno, és la dinàmica d'este València Bàsquet que ha aparegut en el tercer quart per a això, per a no deixar dubtes i pegar el col definitiu en l'encontre.
2: 8-9 és el parcial de moment en este tercer quart. És un més 11 en punts en este tercer quart. València Bàsquet estirant el marcador fins a este 45-66. És la màxima renda per a València Bàsquet, per als de Pedro Martínez en este segon partit, que recordem ja va guanyar el primer partit 83-80 en un encontre molt més igualat al Roig Arena, i que de moment este porta vibres i aura de lo que va ser el partit de Lliga, d'un València Bàsquet molt superior en quant a notació a Surne Bilbao Bàsquet.
0: Tenim a Cameron Taylor 15 punts, Reuvers 12, Badio 10, són els màxims anotadors de València Bàsquet, només 5, Nacho, per a Montero.
3: Però l'engranatge...
0: funciona, sí, està funcionant.
3: Funciona, és a dir, encara que focalitzes o tingues jugadors que estan per damunt, però la resta també apareix i suma. Estic veient un València Bàsquet, doncs això, més d'encontrar millors solucions d'equip, no? Que al final sí, són estos jugadors els que penalitzen, però el treball ofensiu és de compartir la pilota, de trobar...
0: Mira, Braxton Key porta 4 punts, però el que ha aparegut i el decisiu que ha sigut també durant el partit.
3: Sí, és que moltes vegades tens jugadors que des d'una faceta d'una altra manera trobes...
0: Paradilla, que porta 4.
3: Que són diferencials. Mira on està la defensa, és que ha ofegues de nou.
2: La defensa de València Bàsquet, començant ja este tram final de 4 minuts del tercer quart en Álvaro Cárdenas, furtant la pilota i redistribuint el xoc per Sergio de la Rea, que troba el corredor, vol eixir novament cap a Álvaro Cárdenas, mitja distància, el llançament de Cárdenas queda curt i el rebot espera pensar, però apareix per ahí Omar Imur sense falta. València Bàsquet continua la jugada en una nova posició. Braxton Key fa volar la liupen Nil Sacco i l'esclafa Nil Sacco. 45-61.
3: Mare meua, sube que te llevo una altra vegada, però és que...
2: I es riu Braxton Key,
3: És que l'atac no és de riure del rival, però és de...
0: Sí.
3: D'anar marejant-los, sí. d'allargar-la, però perquè vols, perquè podia haver tirat qualsevol des que ha tocat la pilota, fins a trobar aquest corredor i després el baloner penja baix de l'anella. Excel·lència, en la parcel·la ofensiva.
2: El baló anà per a Surne, per fora, la Zarevis, la penetració i la falta. Sí. En eixa... penetració de Lazarevic, falta en atac a Nil Sacco, que cauia a terra, per tant es valor per a València Bàsquet.
3: Deia Ponsarnau que si estava dins del semicercle.
2: És que anava a veure, podia ser tan falta de Nil Sacco...
3: No, està fora, eh?
2: Ah, falta a Larry.
3: Sí, sí, falta en atac, però Larry fa molt bé, com una espècie de botet, per a clavar-se per damunt, no?, del semicercle. Sí.
2: Per a quedar-se ahí falcat. Però jo crec que podia ser falta de qualsevol direcció,
3: De qualsevol direcció, sí. I mirant el resultat, lo normal és que la queda caigut,
2: sí,
3: un poquet en contra.
2: Pensa el mateix, Bàsquet. Perquè ja però ho té l'equip de Ponsarnau. En de moment el marcador que és 45-68. Novament atac per a València Bàsquet i un nou aliup de Nil Sacco cap a dins. Un nou aliup, esta vegada la connexió és Larry Sacco, i si no recorde mal, tots els punts de Nil Sacco en este partit són en aliups.
3: Bueno, pues tindrà que dependre
2: 6 punts
3: a que les pilotes s'esclafen i s'enfonsen i que eixa la seua versió, perquè al final ja estem veient que en totes les altres situacions troba dificultat. Bueno, pues ahí, penjar-li balons i que la puga esclafar d'aquesta manera tan contundent, però
2: mira.
3: L'equip el troba també de manera fàcil, però com, no sé, com de molta anàlisi, en esta caiguda, tenia avantatge, però esperen a que arribi baix per a penjar-li el baló.
2: 45-70. I estem encara pràcticament 3 minuts d'acabar el tercer quart.
3: Achilate l'ambient, no, vamos.
2: El baló de Bilbao per dins, per a Glinason, que es gira, i la falta és de Nil Sacco. Seran tirs lliures per a Tri Hillnason, l'islandès, el pivot de Surne Bilbao Basket.
3: A tancar bé. Bueno, al final no vol que l'acció siga fàcil i fa una falta contundent per a que no puga pujar el baló.
2: Pedro Martínez podria somriure en algun moment perquè va guanyant. Vamos.
0: Sí, és de veres.
2: És que va guanyant de 25 i la cara és de angoixa pràcticament de Pedro Martínez. És de veres que queda molt, però vamos, ganar de 25 en 2 minuts 45 per acabar el tercer quart, encara en 10 minuts per davant, i la intensitat de València Bàsquet és la mateixa, perquè anota Gelina, són un dels dos tirs lliures, 46-70. Atac per a València Bàsquet, Álvaro Cárdenas, que troba la penetració, per se le feia de nit, que aixir cap a fora per a Jaime Pradilla. Arriba també Larry, l'ajuda, perseguit ahir per Petrasek. Larry, que ho teixa a l'horitzó per a trobar algun company, i té que ficar la pausa. Larry, que se la va jugar ell, ahí està Larry. Wow. Li fica en el tap, estava tancat, li diu Glinason que el revers molt bé, però que ahí estava ell per a evitar la cistella de Larry.
3: I de primeres en la defensa de Petrasek sí que troba en el revers l'avantatge, però després és que apareix
2: és de poste
3: el xegant, Glinason ahí per
0: el revers era tan espectacular com el tap que havien posat posteriorment.
2: Sí, i jo crec que ahir, Nacho, tu tens més experiència en este tipus d'això, no vull dir que t'hagin ficat molts taps, però quan ja estàs en l'airant i sa pilota i veus que te ve el pivot, ja saps perfectament el que te ve, no?
3: Sí.
2: Quan veu
3: la tronar, ja saps el que va caure. Jo ahir normalment evitava anar fins baix de la cistella. De l'arrere és molt gran i pot anar un poc de vegades, la majoria de vegades ahir.
2: No clavar-te el tot en la boca del llop.
3: No anaves fins baix de tot, te quedaves un poc més endarrere, i llavors el defensor
2: ja dubtava.
3: L'home gran, clar, té dubtes i té que anar a per tu, no?
2: Bueno, pues ahí estava l'acció de Larry, que s'emportava el tap de Glinason. Quan Surne Bilbao Basket ja arriba al bonus, València Basket encara en 4 faltes d'equip, 2 minuts per acabar el tercer quart, 46-70, i arriba el moment preferit de Salva Folgado, que són els tirs lliures de Nil Sacco. Allà va Robocop.
0: Jo patisc ahir, eh?
2: Robocop, Sacco fora el primer. És que tira massa fort. És que o va curta o tira pràcticament a trencar el tauler. Nil Sacco, segona oportunitat per la francesa. Ahí va, allí dins. Nil Sacco anota, se celebra. S'escolten ja celebracions en tota València després del tir lliure de Nil Sacco, que acaba dins, 46-71. I té que llevar-lo de la pista Pedro Martínez, perquè jo crec que està eufòric. Sí.
3: I no, minuts finals que te poden fer falta de manera continuada, encara que estigues en el més 25. De totes formes, el nano ho té que ja passar mal en aquesta situació de l'aspecte psicològic, eh?
2: Sí, de saber que...
3: A vegades vas a la línia, clar, està el run-run, no? Està a vegades la risa, no? Inclús de...
2: de Hilliard de 3, més allà, que el rebot és per Omari Moore, torna a pista, Jankuba Sima, dribla, Omari Moore, ja volia fer ja street basket, eh? Omari Moore...
3: Pues ja l'havia fet, quasi, eh? Perquè sí, li ha faltat l'última passada de baló, anava esquivant defensors... I
2: l'últim dribbling, no? Ahí.
3: Era la recollida ja per a passar-la per dalt del defensor, i ahir se li acabava escapant.
2: El baló per a Bilbao, 1 minut 20 segons per acabar el tercer quart. Arriba el cantó Hilliard, se ho pensa millor Petrasek, que entrega cap a Frey que vol penetrar ahir, trobar en el cantó a Hilliard de 3 i anota el triple Hilliard, 49-71. Baló per a València Bàsquet.
3: De tota forma, València Bàsquet s'ha refet diverses vegades bé a l'atac de Bilbao, eh? Defensivament, apareguent en totes
2: Cameron les situacions. Cameron Taylor de 3, no entra el triple, el rebot és llarg i és per a Petrasek. Ahí, jo crec que ha hagut correr molt, no? València Bàsquet en esta acció, li quedaven segons encara per a elaborar.
3: Sí, i ara tens que buscar això, un poquet estirar este últim minut per a controlar la possessió.
2: Defensar bé, no fer falta, ahí està Frey, entregant cap a Hilliard, Hilliard que troba en el cantó a Normantas, que vol penetrar, Normantas, mitja distància, se menja la pilota, té que trobar a Frey, vinga, li resta un segonet de possessió, meló al tauler i fora. El baló per a València Bàsquet, al contracol, vol correr, Jaime Pradilla cau en terra, ahí està la pilota de Cameron Taylor, el triple, no anota, salsa Pradilla, no n'hi havia res, continua l'acció, 25 segons, ataca Bilbao, Normantas per fora de 3, no entra, el rebote espera, espera Jaime Pradilla, que està més intel·ligent que ningú i colpeja el balón Frey per a que l'últim en tocar siga el escorta lituà de Bilbao Basket, perdó, el base noruec, el lituà és Normantas, Frey és noruec i l'últim en tocar és ell després d'aquesta acció de molt de IQ per part de Jaime Pradilla.
3: Dient que sí, Pradilla xafava, però a mi no.
2: Sí, ja estava fora, no, vols dir?
3: Sí, està recriminant, però no.
2: Jo crec que no.
3: I és que a més Pradilla...
0: Però deixa Ponsarnau a protestar alguna cosa, eh, Nacho, en
3: això,
0: acció,
3: això,
0: acció, no?
3: Que demana que Pradilla, quan li tira el baló a Frey, està xafant la línia, però és que no, és que no. I a part, és que Pradilla fa coses de...
2: Molt intel·ligent.
3: De molta intel·ligència.
0: No, ahí és, sí, sí, ahí està molt intel·ligent.
3: Primer, marca el peuet, un altre s'excedeix, se deixa dur... Ah, pues sí que ja van a donar. No, jo que... Però un altre se deixa dur en ixe cos a cos?
2: Jo crec que no, no? No, es va per a València en 15 segons
3: no
2: per acabar el
3: no se deixa dur. Després alça un poquet el cabell, mig segon per a dir on la tire, i li la tira al cos de Frey.
2: Hi ha que estar molt ràpid, molt àgil de menta. Ahí està, els últims 5 segons per a València Bàsquet. Jan Montero trobant ahí a punt de furtar Normantas. Baló per a Badio. Badio que llança sobre la botxina. No val, i lo que... Estan demanant es falta de Branco Badio, però diuen que no, que se acaba el tercer quart. Arriba Montero per a donar-li ànims a Branco Badio. Bilbao Basket 49, València Basket 71. Anem ja camí de l'últim quart.
0: Son Nacho ja no s'escapa, eh?
3: No s'escapa mirant com a...
2: Estem vius, no?
3: Estem vius, sembla que un poquet, però València Basket és que ha mostrat un nivell de tercer quart, diria, tornant a ratllar i aquesta excel·lència, solidari en el treball defensiu, agressiu sobre el baló, en les situacions de dos contra un ofegant la pilota, negant les primeres passades. És que porta més a Bilbao a tindre que jugar en 8-9 metres, no? Allunyar de la línia, i després en cada circulació també que intenta Bilbao s'ha refet bé en el treball defensiu, i quan troba aquesta dinàmica, troba inèrcia, troba el camp obert, troba el dinamisme en atac, este València Bàsquet, per a ser definitiu, esta diferència, encara que Bilbao Bàsquet tira un poquet d'orgull i retalla ixe més 25 que tenia els nostres ara al més 20.
2: Més 22 és el marcador en este 49-71, després d'un 12-24 de doblar en anotació en el tercer quart València Bàsquet, que en quant a noms propis, pues evidentment destaquen en valoració tant Cameron Taylor com Nate Rivers, i després molt de prop un Nil Sacco, que és de veres que està creixent en el partit en quant a rebots i en eixes accions de alley-oop per part de l'equip de Jaume Ponsarnau. El millor evidentment és Hlynason en un 10 de moment de valoració.
0: Bé, pues esta és la jornada que estem contant-vos en bàsquet i en handbol, perquè de seguida ens traslladarem definitivament al centre de tecnificació d'Alacant, on està disputant-se al llarg de tot el dia d'avui esta fase final de la Copa del Rei, on bueno, pues el Barça ha sigut el primer finalista de la competició copera, després de la seva primera victòria. Després el Bidasoa Irún s'ha convertit en el segon semifinalista, i a partir d'ahir acabem de contar-vos com el Nava ha superat el Ciutat Encantada 30-27 i s'ha convertit en el tercer, i estem a l'espera que el Orneo Eon Alacant davant el Badauesca, en partit que comença a les 8:45 siga el últim semifinalista. És l'anfitrió, ha portat a terme una gran temporada, la seva primera temporada en l'elit, així que molt pendents de l'equip anfitrió, partit que de seguida anem a afegir en el directe. Comença menys quart en esta sintonia, la d'esta vesprada, en el Punt a Punt a Punt Ràdio, quan comença l'últim quart al Miribilla de Bilbao. Salva, a més avantatge aplastant de València Bàsquet, 49-71.
2: Sí, en la primera posició per a l'equip de Jaume Ponsarnau, quan ja transcorren els primers segons i el valor que és per línia de fons i serà encara posició per a l'equip local. Primera banda, 49-71, ahí està Bagayoko, perseguit per Yankuba Sima, el riu Folgado, però no és Bagayoko, és Bagayoko, un dels amics de Corona, no?, en aquell moment, Bagayoko, que mai arriba al València Club de Futbol i que sempre que fem algun partit de Xurne Bilbao Bàsquet, pues, parlant de Bagayoko, que no és el mateix, ens ve al cap aquell migcentre mític que tantes vegades es va relacionar amb el València. Tornem al bàsquet, 49-71, 9 minuts i mig per acabar el partit. És un més 22 per a València Bàsquet. Li resten 5 segones de possessió. Se la té que jugar, pensar, està ahí en 3 segons. Llançament, no anota el triple, el rebot espera València Bàsquet. Un altre rebot defensiu, Nacho, per a València Bàsquet.
3: Sí, i ben treballat també, puntejant el llançament de pensar i després en volta d'agafar-la i en Cuba Sima el que fa és
2: panejar-la. Ui, espera, matxa en la pista. Jaime Pradilla, meravella, quina passada picada per a Jan Montero. Pradilla fent de Montero i Montero de Pradilla.
3: Totalment, i diverses accions, ara llavors qui des de la llarga distància que nota Feli Cistella,
2: pues si desquiciat. No entra estos,
3: sí, desquiciat.
2: Si no entra este triple de Jaworski, vol dir que Mortimer Caput pot estar ahí. Montero novament trau la varita màgica per anotar una safata increïble. El dominicà que se'n va als 9 punts. No són molts punts, però quins
3: però,
2: punts?
3: Però perquè està trobant els companys, perquè igual no ha tingut massa encert des de la línia exterior, però ha trobat aquests corredors a l'esquena de la defensa, no? Com tu deies, un poc fet moviments quasi d'interior, no? D'acompanyar, i crec que està mostrant també molta intel·ligència ficant-la a favor de l'equip, no per a ell mateixa, sinó subministrant balons als companys.
2: 8 minuts 37 segons, 49-75, baló per a Bilbao, està pensat, perseguit per Branco Badio, li ajuda també en el bloqueig Yankuba Sima, el baló que arriba a les mans de Petrasek per al triple, no entra i el rebot és per aquí, per al de sempre, Jaime Pradilla.
3: Per al bèstia.
2: Per l'animal Pradilla. Estava en el wrestling l'animal Batista, pues en el bàsquet està apareguent ja l'animal Pradilla, perquè és una autèntica barbaritat física el que també partit tras partit demostra Jaime Pradilla en València Bàsquet.
3: Fer coses bé i damunt Juan Roig també el...
2: en imatge, sí,
3: sí, ahí,
2: en el Bilbao
3: Arena acompanyant a l'equip i recolzant-lo. Però Pradilla fent coses, per fer tantes coses bé en la pista i tants poquets errors, és que és la gran versió d'este jugador. És a dir, sense ser un tirador, enxufa. Sense ser un base, subministra balons als companys. Reboteja com un interior, evidentment. És contundent jugant en la pintura. Però és que després busca-li errors. És que fa molt poquets errors.
2: El baló espera València Bàsquet a 8 minuts 10 segons. Ahí estava Branco Badio atacant en la cara de Jaworski. Volia anotar ese llançament de mitja distància, però com deia Nacho, és molt difícil. Al contracolp és Bilbao Bàsquet, però apareix Yankuba Sima per a fer la falta, la primera personal per a Yankuba Sima, la segona per a València Bàsquet en este últim quart. La patix Panzar.
3: Cuidado, perquè l'ha fet a l'alçada de la cara, de la boca quasi, de pensar.
2: És que acatxava també molt el cap a Melvin.
3: Ja, però tens que mesurar, perquè és un home gran, tens que saber on fiques la maneta.
2: Jaworski obrint cap a Petrasek, llançament de 3, no entra el triple tampoc de Petrasek, eh? Un dels especialistes de Bilbao en llançament exterior.
0: Igual de bloquejats que en l'últim quart de l'altre dia... El Roig Arena, Nacho,
3: sí,
0: és la mateixa,
3: sí.
0: Però
3: fixa't que...
2: Espera, ui, a punt de tornar
3: i sempre
2: li dopa ahí entre Yankuba Sima i Jan Montero.
3: A veure ara també...
0: Veus?
3: Llavors, que és que els tiradors d'ells estan tan superats...
2: I ara tampoc el rebote de Bagayoko. Aguanta la pilota i la possessió, Bilbao per dins, Panchar, Bagayoko, i ara la combinació és molt bona per a que Bagayoko esclafe la pilota. 51-75, però està col·lapsant.
3: La teua disciplina defensiva és la que fa que ara estiguen, pues això, desconeguts, no? Perquè troben situacions ara més o menys còmodes i no l'engatillen tampoc.
2: Ui.
3: Està jugant de pera.
2: I ara tampoc el rebote de Bagayoko. Aguanta la pilota i la possessió Bilbao per dins, Panxar, Bagayoko, i ara la combinació és molt bona per a que Bagayoko esclafe la pilota. 51-75, però està col·lapsant.
3: La teua disciplina defensiva és la que fa que ara estiguen, pues això,

0: ritme després de la passada de Jan Montero i ara la falta que torna a patir Melvin Panzar.
1: Té que baixar més ràpid, encara que finalitzi l'acció, però anava com acompanyant Jan Kubasima, que, per exemple, en aquestes accions sí que té un poc, sí que té més tacte, la fallava de primeres, però fixa que després em volta agafar-la a la palmetxa, que té, sí, té ixe tacte per a poder pujar valors, no contundència, perquè no és contundent, però després té ixa capacitat. Ara, en el balanç defensiu, baixava mirant el valor. Té, un home gran té que primer arrencar i ja des de la situació del, diguem, del teu tir lliure, del tir lliure defensiu, des d'ahir protegir l'acció.
0: Anota el primer Panzar i avui també i sense Thompson, minuts Darius Thompson. No va tindre minuts en el partit del Roig Arena i avui, de moment, tampoc està tinguent minuts l'italià Darius Thompson.
1: Pues ja sap lo que li espera, no?
0: Sí. Li ha passat per la dreta Álvaro Cárdenas. En la rotació i en els minuts per a Pedro Martínez. Braxton Key, valor per a València Bàsquet, en Branco Badio, trobant a Larry. Sergio de la Real, la passada picada per a... Si entra això també, si entra això també, que és sense voler el Riune Rivers, perquè és evident que és de conya aquesta acció de València Bàsquet.
1: Pues és de... Sí, d'això, de gracieta per com va el partit i de gracieta també d'este jugador que passa en un interior, pues té esta punteria, esta facilitat. Ara és un poquet de
0: si no
1: de
0: vol anotar, si eh? No vol anotar, jo crec que no.
1: Tractar no, però va acompanyant-la, va ficant ahí els dites, mirant la repetició, se li escapa, sí, és que i ell escapa. Acompanya l'acció per a palmejar-la.
0: Se li escapa de les mans. Mira com se riu, n'hi ha.
1: Se fa un autopasse, no? Una pròpia assistència.
0: Quasi un autoaliup, no? Podria ser, si...
2: El més positiu, Nacho, és que estàs guanyant sense que te faça falta
0: anota
2: Bagayoko. Montero. O un Montero que jo el veig com regulant-se, no? Moltes vegades el llenguatge gestual és de que és un jugador que no està bé i ho sap i que va provant-se en determinats moments de partit.
1: És que els bases normalment tenen que valorar en quin moment se troben ixe dia. Ell té gràcia per poder aparèixer. Si ell continua tirant, apareix. Però pensa, no estic en ixe puntet, vaig a encontrar els companys i això és el que ha fet. Jo crec que és, per a mi és un partit molt seriós de Montero.
0: Sí, sí.
1: Un partit molt seriós, treball defensiu, subministrar balons, bueno, treball ficar-lo a l'abast de l'equip.
2: Però parla de que jo entenc que ha de tindre alguna molèstia que li impedís estar 100% i no arrisca perquè no cal arriscar.
1: Sí, però quan té que espatarrar-se darrere i apretar, el tio no regula, saps? Que moltes vegades ara s'està parlant molt i la gent evidentment té el foc en este tema de Montero, si se'n va anar, si tal, si té l'oferta... Vale, això està ahí, i és evident que això jo crec que se va a produir, és evident, val. Però no està llevant un Montero d'anar a muerte, estiga com estiga, no? I ho estem veient.
0: Si li deixa aquesta acció a Omar Imur.
2: Jo me referia que és tan intel·ligent que, com que sap que no està bé, pot jugar d'una altra manera per tampoc... perjudicar aquesta lesió que té al múscul.
0: Li fan la falta a Omar Imur en aquesta penetració màgica, novament, del dorsal 10 de València Bàsquet, que no podia anotar, però que als tirs lliures anota el primer.
1: Se separava de Hlynason per estirar-se i allargar-la cap a la seva mà dreta i li tocava a Normantas per darrere soltar-li la mà i la càmera que se'n va
0: novament
1: al foco, que és Darius Thompson. Sí, perquè mirant com va el partit també...
2: Crida l'atenció que no apareix.
1: El missatge és demoledor, eh?
0: Sí. 54-81 guanya València Bàsquet a 5 minuts 45 segons per acabar el partit i València Bàsquet estaria en les semifinals dels playoffs de la Lliga CB. Normantas, mitja distància, la bombeta no entra i el rebot espera Nate Rivers, que entrega cap a Braxton Key, l'home de la màscara, creuant la separadora. Un altre colp per a la cara de Braxton Key, novament en el nas.
1: Pues mira, jo te diria que és no... l'home a protegir, Salva, ja, és l'home a protegir, però... Per què? Perquè una altra trascada en el nas, pues...
0: Però també n'hi ha que ficar el foco al que li peguen el nas.
1: Ja, però ara vas palmant en casa el segon partit de 37.
0: Per això tens que pegar-li el nas?
1: No tens que pegar-li de 27, perdó. Però no és que li pegues, és que vas jugant, Bilbao va jugant desesperat, darrere de l'acció de València Bàsquet, solta mans, a un no toca, i alguna cau a un no correspon.
2: Jo estic d'acord, jo el retiraria per a protegir-lo del partit.
0: Larry, de 3, el llançament de Sergio de la Rea es queda curt i el rebot espera d'ells.
1: Fixa't ara el que ha fet Braxton Key.
2: S'ha allunyat.
0: Perquè li fa mal, és que és normal. S'emporta ja dos colps en el nas, que el té trencat. 54-81, guanya València Bàsquet, ataca Bilbao. Ahí està

0: línia són trobant per dins les mans de Krampel, que es va cap al cantó per a llançar de 3, per a errar el llançament i per a que aparegui Álvaro Cárdenas i el valor siga per a Bilbao. L'últim en tocar és Álvaro Cárdenas, línia de fons, 54-81, valor per a Bilbao Bàsquet en 14 segons de possessió.
1: Doncs l'Arnau avui sí que està
0: superat.
1: Superat. L'oportunitat la tingui...
0: No, ell ja sap que el partit l'ha perdut, eh? Sí. El tir ara de 3 de Krampel, tampoc entra. Ney Rivers ajuda en el rebot i entrega cap a Omari Mur. Omari Mur que arranca la moto, li fica bé la mà Normantas i l'últim en tocar és Omari Mur.
1: Sí, Omari Mur. Yeah. S'ha confiat, fa un canvi de mà, només passar la mitja pista i ahir en un cantonet, ahir no pots frenar-te. Tu tens que buscar en un canvi de mà el mig i allargar i ser dribbling. Se frena una micoteta, se la vol passar per darrere i acaba escapant-se-li i se va no.
0: A la banqueta, novament, Ney Rivers. I el que no se senta és Braxton Key, eh? De moment, Pedro
2: no,
0: Martínez
2: no
0: senta a Braxton Key. Quan torna a pista, Nil Sacco. El valor per a Frey, per fora, atacant Bilbao. Bilbao, que vol trobar ahí a l'altura de la pintura, ja pràcticament el llançament de mitja distància de Frey. 56-81. És la primera cistella de Frey. I estem ja en l'últim quart, en el tram final. Braxton Key per a Nil Sacco, anota Nil Sacco.
2: Ara sí.
0: Molt bona cistella de Nil Sacco, que li agraeix a Braxton Key la passada. Ataca a Bilbao. El valor de Aleix Font, trobant a Klinason. Klinason que és, se té que frenar i entregar cap a Frey. Frey al cantó espera Krampel, la penetració de Krampel, Senís. I el rebot l'agafa Krampel, en segona instància, cistella de Krampel. I però, falta.
1: Però ni de primeres ni la, ni la bandejeta, eh? Krampel que troba el corredor, que pràcticament s'està apartant per a no fer-li la falta Braxton Key, i que així tot errava, però la lluita de Krampel propicia ese rebot d'atac per a fer el 2-1.
2: És que van a fregar els 100 punts, eh?
1: Sí.
2: Se va fer la pregunta habitual, però va, se va quedar el partit amb València Bàsquet fregant els 100 punts.
0: Jo crec que arriben.
1: Estem vius, Alba?
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
1: Respirem?
0: Sí, sí. Profundo, a més. Ataca València Bàsquet. Vinga, va. Porra de si arribem al 100 punts. Jo dic que sí. Colgado, què diu?
2: No.
0: Nacho?
1: Jo crec que tampoc.
0: Ai, ja s'ho veréis, no, al barco.
1: Perquè,
0: ja vendréis.
1: Perquè lo normal és que mesurar és algun moment, últim minutet o algo així. Crec que la diferència del marcador...
0: Ha demostrat tindre poca fe en el primer partit.
1: El més convençut el primer dia, la veritat és que fos tu.
0: L'únic que va pensar que quan palmaven de 13, que va ser el moment de la pregunta, diria això...
2: Però era de veres o era pose?
0: No, era de veres.
2: Era de veres, sí.
0: Sí, però no sé, per intuïció. No, evidentment no n'hi ha ninguna base lògica ni en dades en la mà, però per intuïció...
2: Molt bé.
1: El Roig Arena també va creuir.
0: Sí, sí, sí. Se va connectar en el moment clau. I ara Sergio de la Rea, Nisha Safata, una mà, i li cau a Nil Sacco, que trau la falta.
2: D'això, si li entra això...
1: Tu també demanes cada cosa.
0: Era de Glover Trotter, pràcticament.
2: Una locura, eh?
1: El que fa és, sabedor que li estan fent la falta, soltar-la de qualsevol manera. Està prou, Sacco, eh? Està prou de poder sumar. El tema està ara en la línia de tirs lliures. Anem a veure si...
0: Robocop Sacco.
1: També necessita, a veure...
0: En dos mans, pràcticament, ahí, el llançament de Nil Sacco va fora el primer tir lliure.
1: Tot passa també perquè...
0: Cada vegada prova una mecànica, no?
1: No, perquè... va pitjor, perquè en volta de separar un poc la mà dreta...
0: Ai, a punt d'entrar, i quina son se la lleva.
1: Diguem, apoyar-se-la més en la mà dreta, a l'agafar-la en dos, quasi l'agafa lateral. És com si acompanyades quasi en les dos mans el baló.
0: Sembla que tiren dos. Ara la errada novament de Bilbao, el rebot espera a Sacco, Sacco se la queda, Sacco la guarda, lluitant en Krampel, genial lluita.
1: Falta,
0: i la fletxa... Ah, falta? Bueno, pues semblava que era lluita, encara que la fletxa afavoria a València Bàsquet, però la falta és de Martin Krampel, és la quarta.
1: I
0: seran tirs lliures per a Robocop Sacco. Una altra oportunitat. Es protegia, eh? Era pràcticament com Gollum.
1: A veure qui li la fota, també, eh? Perquè protegia sense traure els colzes,
2: exacte.
1: Sense anar a...
0: Home, si és que en el candal que li ha ficat a la pilota era impossible. Nil Sacco, el primer tir, vinga. Dins! Ahí està, Nil Sacco.
2: F2, güey,
1: La posició de les mans, mira, millor.
0: La cara de Montero.
1: El Montero,
0: Montero celebrando.
1: Com un gol.
0: Celebrando en els punys al aire. Jan Montero des de la banqueta. Vinga, Nil. Anota el segon Robocop. 59-85, ahí está Nil Saco. Anotantes, dos tirs lliures, es historia del bàsquet.
1: Ha ficat les dos mans més xuntetes. No, que és un detall, però que a vegades és el que diu Salva. Sembla que per desconfiança igual varia un poquetet la posició. Ara, al juntar més les mans, què passa? Que la mà dreta estava més frontal al baló, no tan lateral.
0: Ara la pressió és boníssima de València Bàsquet. La falta de Branco Badio. I està en bonus ja València Bàsquet. La tercera personal per a Branco Badio. Els tirs lliures panxar, però de moment és un 59-85 a favor de València Bàsquet.
2: És que Jaume Ponsarnau, Nacho, mira, és que mos clava hasta els dos tirs lliures Nil Saco, que habitualment el serra.
1: I després
2: com dirà, estarem?
1: I després dirà...
0: Erra panxar.
1: I després dirà, estos bandidos mos apreten, quedan 3 minuts per acabar en el mes 26 i mos apreten a tota la pista. Estigueu-se que teix, és que apretava en Branco Badio i Omar i Mur.
2: Sí.
0: Anota el segon panxar, 60-85. Més 25 per a València Bàsquet, que fa també una setmana guanyar d'esta diferència en el Palau Blaugrana. Ataca València Bàsquet en Larry, llançament de 3 d'Omar i Mur, es queda curt, el rebot espera novament Omar i Mur. Que le la entrega a ningú.
2: Estava a la banda, crec que era Cárdenas, que estava ahí esperant entrar.
0: Fora, la pilota de panxar, no entra, la cistella, el rebot espera Larry.
1: Ho ha fet molt bé també Omar i Mur, anant-se'n cap endarrere, protegint la cistella. I ara
0: Omar i Mur de 3, triple de Omar i Mur, més 28 per a València Bàsquet, 6-0-8-8.
1: És que Omar i Mur, encara que no siga un tirador, però a peus parats en tranquil·litat, tira, per a mi, tira en bon percentatge. Este tipus de tir, De que arribe, me clave tranquil·lament o que me doblen el balonet i en els peus encarats, em sembla que és un jugador que pot enxufar. I ara ja protegís Pedro també. Ahí a Braxton Key, sí.
0: Se'n va la banqueta Braxton Key. Torna a pista Nate Rivers. El llançament ara de 3 d'Aleix Font. Entra el triple. 83-88.
1: Se queda la defensa clavada,
0: Primera cistella, també per Aleix Font. En este triple. Quan resten 2 minuts 15 segons per acabar l'encontre. Ataca València Bàsquet. Álvaro Cárdenas agafa la pilota com si fora rugby. És la clàssica seua i no entra. Ixa safata de Álvaro Cárdenas. El contracol para de Bilbao. Es clavava ahí Larry per a fer-li la falta. Cau a terra. Crec que és... Ese era Aleix Font. El que cau a terra, la falta és clara. No era la Lazarevic, sí.
1: Però cuidado que le cau ahí en el xenollet, a Yankuba Sima. Sí, no acaba de colpejar-li del tot, però...
0: Ese este pode enfermar sense voler.
1: Sí, hi ha un interior que el pilles clavat en els peus en terra, un home tan gran, mira, se tira ahí un poquet la maneta al xenoll, sembla que no és res, però i se cau que se n'emportava Yankuba Sima.
0: Lazarevic erra el primer. 6-3-8-8. 2 minuts... 7 segons per acabar el partit i València Bàsquet estarà en les semifinals, que clar, no podem elucubrar molt encara, Nacho, perquè està tot per decidir, pràcticament.
1: Bueno, el que pots fer ara és sentar-te en el sofà i mirar els partits de demà en tranquil·litat. El d'avui,
2: que és el teu rival.
1: I els tercers partits...
0: Que recordem que ja va guanyar
2: 85-71, va guanyar Baskonia.
0: I si guanya avui, que juga a les 9, d'ací a 17 minuts...
2: Sí.
1: I Minivilla, que despedeix a pensar perquè serà nou fitxatge, no està confirmat encara 100%, però va ser així, d'Unicaja per a la temporada que ve. I Minivilla l'ha canviat a posta Ponsarnau...
0: Per a l'ovació.
1: Per a que rebera l'ovació, sí.
0: Ahí estan els aplaudiments.
2: Un detall de Jaume Ponsarnau, sí.
0: Del Bilbao Arena i pensar que s'abraça també a part de l'estaf i els seus companys. 1:50, la pilota per a Nate Rivers per fora. Nate Rivers,
1: si llançament
0: fora. Home. Era pràcticament acció de Montero, però en el cos de Nate Rivers. Aleix Font, el llançament de 3, triple d'Aleix Font.
1: Bon triple.
0: 67-88. El baló per a València Bàsquet, Nate Rivers. Espera ahí a Álvaro Cárdenas, que entrega cap a Larry. Larry que le ayuda en el bloqueo, ahí en el pick and roll Jankuba Sima torna a ajudar. Jankuba Sima, és Cárdenas el que se la vol jugar, però és la boca del llop quan està Gelina sol.
1: Quan ha d'anar cap a dins, ell és xicotet, ara Frey també buscant el triple.
0: I el triple de Frey, 70-88.
1: En aquestes accions Cárdenas té que ser una de dos, o ja arranques si el defensor, és a dir, l'ajuda no està clavada que te pot arribar, o si no pararte a dos metrets, que és difícil que arribi a l'interior i fer un tiret més curtet, una espècie de bombeta.
0: En este últim quart està guanyant Bilbao, eh?
1: Ja, però...
0: 21-7.
1: Tu vas controlant ja la diferència.
0: Fa només anaves de 28, però, i ara vas de 18, eh? T'han retallat 10 punts, eh? I resta un minut.
2: Tens por?
0: 5 segons.
2: Salva.
0: Ja tens por.
2: Tens por, dic.
1: Ah, sí, no, tens por.
0: No, no, jo no.
1: Perill ja el partit?
2: Però ja t'he morit.
0: Són... datos.
1: Sí, però és normal també. Bilbao en casa, tractant de despedir-se de la seva gent, pues, en esta arrancada final, i València Basquet pues deixen córrer el rellotge.
0: Sí, la pilota de Bilbao, ahí la penetració de falta. Frey, n'hi ha falta. I tirs lliures per a Frey. En el 70-88 la falta per a Álvaro Cárdenas, la personal. I Frey, que anirà a la línia de tirs lliures.
2: Mentretant, està a punt de començar al centre de tecnificació d'Alacant l'últim partit de la jornada, el que enfronta l'anfitrió Gonzalo Blanes, l'Orneo Alacant contra el Bada Huesca. Què resta perquè comenci el partit?
3: Estem en el moment de les presentacions, en el moment de soroll total al centre de tecnificació. Diu l'electrònic que falta un minut i 20 segons per a que arranqui el partit i ja estarà en joc este quart de final. Presentació ja individual dels jugadors, es saluden, tot disposat per a que arranque els quarts de final entre l'Orneo Alacant i el Bada Huesca.
2: Tornem de seguida al centre de tecnificació, anem a viure el final del partit de València Bàsquet, que va guanyar al Miribilla Gomis.
0: Però que no arribarà als 100 punts, eh? Avui me caig jo de la travessa, el triple de Jankuba Sima, lo que faltava no entra, 71-88, 33 segons, ataca Bilbao, a punt de perdre, se la xua Frey, llançament de 3 no entra, el rebot és per a Ney Rivers, 27 segons, 4 de decalatge en la possessió de València Bàsquet, 78-88, encara atacarà València Bàsquet, valor per a Larry, entrega cap a Ney Rivers, rep la pilota Álvaro Cárdenas, defensa Bilbao en Frey, davant Cárdenas, li ajuda en el bloqueig i està a punt de perdre, Cárdenas la perd. Per Cárdenas la pilota i Bagayoko se la xuga de 3, no entra el triple, tindrà una altra oportunitat, Bagayoko llança de 3, no entra el triple i el rebot espera d'ells, Aleix Font, es queda curt i s'acaba. Se acaba el partit, València Bàsquet està en les semifinals, Surne Bilbao Bàsquet 71, València Bàsquet 88, els de Pedro Martínez esperen rival en les semis.
2: Rival Nacho, que pot conèixer al llarg del dia d'avui, de les pròximes hores, perquè a les 9 va començar el duel entre Joventut i Baskonia, i per la via ràpida, bueno, pues també podia conèixer de seguida el seu rival, València Bàsquet.
1: Sí, el que passa jo que
2: si guanya Baskonia, clar.
1: En el partit este València ha demostrat el que és, eh? El que ha sigut al llarg de tota la temporada, un equip diferencial que quan apreta ofega al rival i el condiciona d'una manera, pues, com ho ha aconseguit avui, sobretot en la segona part. Bilbao superat, atropellat per esta dinàmica física de València Bàsquet, un equip que plasmava molt bon guionet, que Pedro no s'ha cansat, no ha parat de dir que l'equip que millor juga o que millor està jugant, pues ara també a veure què diu Pedro, perquè ha sigut diferencial l'actuació de València Bàsquet, en un Montero pensant en l'equip i gestionant el partit, Branco, Badio, Rivers, Braston, que apareguen de manera diferencial, també el treball sempre de Pradilla, l'aportació de Rivers, que torna a estar en aquest punt de gracieta. Bueno, te diria que tots, sumant-se a l'aportació col·lectiva, i acaba aconseguint este segon partit per a establir-se ja en aquestes semifinals.
2: Nacho, Kostner Baskonia va guanyar el primer partit. Penses que també es tancarà esta eliminatòria per la via ràpida?
1: Jo pense que la penya va portar-la al tercer partit. És cert que Baskonia millora molt, que Baskonia té més continuïtat. Abans era un equip d'altibaixos, no? Dies d'excel·lència, com en la Copa del Rei, no? Que de repente apareixia un dia i va aparèixer el dia de la finalíssima i era un equip que te pot colpejar perquè té arguments i té, sobretot en línia exterior, té molt de jugador en capacitat d'un contra un, en amenaça, no? Però el Joventut ha treballat molt bé col·lectivament, és cert que no té atomis, però està treballant tot molt bé, està donant ixe passe cap endavant Ricky Rubio en la direcció. Em sembla que la penya, mirant com ha rendit aquesta temporada, deu de forçar, encara que serà un partit apretat, però deu de forçar el tercer partit en Baskonia.
2: Nacho Rodilla, gràcies, bona nit.
1: Vinga, adeu.
2: Anem a escoltar Pedro Martínez i tornem de seguida al Lamol.
4: 4 partits ja este any. Bueno, descansar a veces va mal, ¿no? Porque te coge un poquito de ansiedad por las ganas de competir. Las cosas vienen como vienen, ni están bien ni están mal. Hay que estar preparado para todo, adaptarse. Somos semifinalistas, es una buena noticia para nosotros, pero bueno, a ver si podemos recuperar algún jugador de los que tenemos lesionados y a seguir en el camino.
5: Y siendo un equipo como sois, principalmente ofensivo, imagino que estás muy satisfecho, muy contento con la defensa que habéis hecho hoy.
4: Bueno, hemos jugado un muy buen partido. Yo creo que Bilbao, toda mi admiración, han hecho una temporada increíble, pero yo creo que seguramente ellos no están acostumbrados a jugar en 48 horas partidos de una intensidad muy alta. Nosotros, pues bueno, eso lo tenemos un poquito más al jugar la Euroliga, estamos un poco más acostumbrados. Yo creo que ellos han pagado hoy un poco el pato de eso, ¿no? De no recuperarse bien en 48 horas, pero sensacional temporada y magnífico juego. No todo es ganar y los valores que ellos han tenido son geniales.
5: Gracias, enhorabuena. Las palabras de
2: Pedro, pues Pedro Martínez, per a tancar el temps de bàsquet en esta sintonia, la del punt a punt a punt ràdio. Alguna cosa més que apuntar, Comís?
0: Bueno, que en quant al possible rival de València Bàsquet, que és o Baskonia o Joventut, jo preferís que avui empate la penya el partit, que force un tercer partit i que guanye la penya, perquè així arribaran més cansats els de Joventut i València Bàsquet jo crec que tindrà més opcions en Joventut que en Baskonia.
2: Encara que descansar igual tampoc és important, no, com acabem d'escoltar.
0: Depende, todo depende.
2: Pedro Martínez, Nacho Rodilla, Salva Gomis, vos han contat este partit on ha guanyat per la via ràpida 2-0 en l'eliminatòria de quarts al millor de 3 València Bàsquet. Fem un alto en el camí, una pausa per a la publi i anem al centre de tecnificació. Acaba de començar el duel de l'Orneo Eon Alacant de l'equip anfitrió contra el Bada Huesca.
6: Punt a punt. Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
7: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
6: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
9: L'esport per a tots a punt a punt.

0: 8:52, la sintonía esportiva del Punta a Punta en Apunt Radio, que viatja des del Mirivilla de Bilbao i des de partit de tornada quarts de final dels play-offs pel títol, on ha guanyat València Bàsquet cap a la fase final de la Copa del Rei, que està disputant-se des d'este matí al Centre de Tecnificació d'Alacant. Allí està Gonzalo Blanes en la narració, Llebet Musons en els comentaris. Gonzalo, acaba de començar el partit de l'equip anfitrió.
1: Acaba de començar el partit, empat a un en el minut 3 de joc. El primer gol ha sigut per al Bada Huesca. Ha empatat Javi Borragà en una acció molt ràpida d'Orneo. Hi ha hagut alguna imprecisió en atac del conjunt alacantí i ara la possessió la té Huesca. Recordem, Salva, que este partit el van viure en Lliga la setmana passada i va guanyar 34-27 a Orneo, però era una altra història. I també recordar que per a Bada Huesca és un partit complicat perquè han baixat. L'any que ve estaran Argenta. Però això no vol dir ni molt més que avui siga un rival fàcil, al contrari, venen ferits i volen fer història en la Copa, que és el que nosaltres, òbviament, volem evitar. Ara l'acció ofensiva no és bona, recupera la pilota, per tant, el conjunt alacantí. Ahí va Javi Borragán, el llançament, i ha parat molt bé el porter Ben Tefalla, podem dir, i vet en els primers 4 minuts de joc que hi ha nerviosisme i imprecisió.
2: Sí, la veritat que moltes imprecisions. Sí que és veritat que els dos equips estan intentant córrer en tot moment i això jo crec que ha fet que les imprecisions augmentin.
1: Ahí ve el gol de Lautaro per a situar el 2-1. Primer avantatge del conjunt de Roi Sánchez. Recordem que Orneo Alacant té ja la permanència, òbviament, i en l'arribada de Roi Sánchez sobretot va millorar molt com a local i això es dona encara més força en esta Copa que es juga en Alacant. Hi ha una data històrica, Salva, que tinc que donar, que és obligatori, sí, quan parlem d'handbol. Sí. L'equip que més ha guanyat és el Barça, porta 29 copes. El segon és l'Atlètic de Madrid, desaparegut, 10 copes. El tercer millor equip de la història en la Copa és el Calpisa d'Alacant. I este podem
0: mític
1: dir que
0: Calpisa,
1: és el...
0: Mític Calpisa, Gonzalo, sí, sí.
1: Correcte, no? I este és l'Hereu, correcte. Per tant, podem dir que comença de nou a escriure la història de l'handbol d'Alacant. Hem estat 32 anys sense equip en l'elit, ha sigut molt dur i molt llarg. És de veres que en la província van tindre l'Altea, el Benidorm, el Torrevella, els femenins que continuen de gran nivell, però per fi Alacant torna i torna en la sensació de que este projecte va a créixer l'any que ve i l'aposta és clara d'Orneo per a que siga un club punter de l'handbol nacional. I avui és una bona oportunitat, és penal per a el conjunt del Bada Huesca, que empata a 3, de moment molta igualtat, 5 minuts i mig, 3-3. El partit ha començat, jo crec que, Ivet, com s'esperava, no? En un perfil de quarts de final, estan els dos equips tantejant-se, no? Un poc.
2: Sí, com he dit abans, és un partit una mica a l'inici de correcuita, acaba de començar, no hi ha cansanci i estan aprofitant a veure si són capaços que a través de pujar al contraatac fer gols fàcils, perquè realment els està costant i la porteria no està tocant cap per ningú dels llocs.
1: Ha marcat ara en una molt bona combinació el conjunt de la cantia el 4-3, el partit ara que té l'atac del Huesca, i és falta, una pena perquè havia furtat Parker, però li diu l'àrbit que ha sigut falta, demana disculpes, ja sabeu que així en handbol millor no protestar, perquè de seguida te poden senyalar falta, infracció, i Roi Sánchez, que li diu al seu equip que en defensa ja que estar al 1000 per 1000, és una de les claus, òbviament, del partit. La defensa jugant ara i recuperant la pilota, Orneo Alacant, és el que volem. La pilota per a Parker, bota 1-2, Parker, cap a dins. Màxima diferència per a Alacant, 5-3, més 2. Que important és la transició ràpida defensa-atac. Quan furtes la pilota, la resposta és bona, marca el conjunt de Huesca, però el partit té ritme i a Alacant li gusta jugar ràpid, no? Sempre que furta el valor.
2: Sí, això estem veient, que jo crec que els dos equips estan intentant córrer un pèl més a l'Orneo Alacant, però bueno, sí que és veritat, com he dit anteriorment, que de moment no hi ha hagut cap actuació de porteria. Crec que tots els llançaments que han sigut han sigut gol i això està fent que el partit sigui una mica d'anades i tornades.
1: I per cert, Ivet, és totalment diferent al que ha passat en els tres partits d'abans, que els porters eren els protagonistes. Avui, de moment, l'atac, ahí està el llançament de Borragán, este no, crec que s'ha precipitat, ha llançat des de molt lluny, Està jugant Huesca per a l'empat i arriba l'empat. El gol el marca Arthur Parera per a situar el 5-5. Que poc li ha durat a Orneo la ventalla de dos gols. I ara els àrbits que paren perquè hi ha un jugador del Osca que s'ha fet mal. Està sentat en terra i entre les assistències Roy Sánchez aprofita i ve per a fer una xicoteta temps mort i parlar en el seu jugador.
0: T'anà a preguntar...
2: Sí, estem veient...
0: No, no, acaba. Acaba, Ivet, acaba.
2: No, estem veient que les imprecisions i les fallades de passe estan fent que els dos equips puguin anotar gols fàcils i jo crec que allà està la diferència. No es poden perdre en aquestes competicions pilotes tan fàcils.
0: Anava a preguntar-te pel Bada Huesca, que és el rival de l'Orneo. Ivet, acaba de perdre la categoria, com acaba de recordar també Gonzalo. Què suposa per un equip que, bueno, pues afronta una fase final de Copa del Rei i acaba de perdre la categoria? Probablement puga impulsar-lo, pues la motivació de disputar Copa del Rei, però no sé fins a quin punt també li pot pesar el fet de, bueno, pues haver perdut una categoria en la que estava acostumat a jugar.
2: Bueno, jo crec que com que ja venen de dies sabent que han baixat, també és veritat que el balonmano, suposo que els altres esports no deixem de ser professionals i passi el que passi, el partit del partit que sigui, s'ha de competir i donar sempre el màxim.
1: Esta Copa Salva té una curiositat, té un premi que tot el món dona per fet que demà Barça va guanyar la seva semifinal davant el Nava, i això vol dir que el subcampió va a Europa, és a dir, el que arriba a la final davant el Barça va a competició europea. Per això la importància també, perquè estem a dos partits d'anar a Europa, i comentaven abans en la prèvia a Nivet que si donarà la sorpresa el Bada Huesca podria estar en segona categoria i jugant a Europa, que no és molt habitual, però que a vegades sí que ha passat en la història de l'handbol. De moment el partit està molt igualat i la sensació és que Huesca vol un poc intentar posar nerviós a l'Orneo, no? Que és el que té tota la pressió.
2: Sí, jo crec que com a local l'Orneo té la pressió de per lo menys passar de quarts de final, i això pot ser que el partit al començament de moment no es decanti cap a cap dels dos equips.
1: La defensa és bona ara d'Orneo, però hi ha bloqueig antireglamentari, la pilota de nou serà per a el Bada Huesca. Estem en el minut 9 de partit, molta igualtat, quarts de final de la Copa, 5-5, espera Vidasoa en semifinal, falta l'atac, esta és bona, pilota per a Parker, bota, 1-2, espera, aguanta, comença la circulació de pilota Borja, és falta, clara, al límit de la molestació, però en qualsevol cas els àrbits, que no han dit qui són, i espero que no siguin protagonistes, Raúl Oyarzún i Ariz Zaragueta, de Navarra. Són els àrbits, de moment, en els tres partits que hem disfrutat així en el centre de tenificació, no ha hagut cap polèmica arbitral. Així que esperem que en este partit tampoc. La pilota que la té Orneo Alacant, jugant per mig de Aaron. Aaron deixant ahí per a Xavi Prieto. Per cert, Xavi Barreto no va continuar en Orneo la temporada que ve. James Parker, la circulació és mala, recupera la pilota el conjunt visitant, podem dir, però bé, perfecte, perquè la precipitació ha sigut d'uns i d'altres, no? Balons perduts dels dos equips, de moment.
2: Sí, acabem de veure que el Huesca no ha canviat el sistema defensiu, veiem que Alian Moyen està defensant un pèl avançat, i això fa que el León hagi de canviar la seva tàctica en atac.
1: Hi ha que dir que ara para l'àrbit per a netejar la pista, que així s'ha canviat tot. Recordem que no estem al Pitiu Rochel, que són habitualment
0: es juga a la Sobal.
1: Estem en juga al Lucentum, en el centre de tecnificació, perquè hi ha més cabuda i tot està preinstal·lat. Els marcadors, que són espectaculars, li hem demanat a la federació que a veure si es deixa, però ens ha dit que no, que quan acaba la competició s'exporta. Són marcadors, videomarcadors, i per suport el parquet també s'ha posat per a l'handbol, i han estat tres dies la federació treballant per a convertir este pavelló de bàsquet en un pavelló d'handbol per a esta fase final de la Copa, que es disputa en Alacant. Ataca Orneo, bloqueig antirreglamentari després del llançament de Borja. Important que aparega Borja.
0: Lo de la pista, Gonzalo, sí. Com si fuera un vinilo, sí. No? que han aplicat sobre el parquet de...
1: Correcte, i que ja t'he dit que en el partit del Barça, sobretot, s'han queixat dos o tres jugadors...
0: És que jo crec que per televisió almenys, no sé què penseu, sí. Gonzalo i Ivet, no està massa ben posat, el vinilo no, sobre la cancha.
2: Sí, sol passar sempre, sobretot les propagandes publicitàries fan que els jugadors puguin relliscar més fàcilment. Suposo que ara amb el pas dels partits, com és l'últim, ja ha començat a agafar solvència a la pista i no pot ser ja no rellisca tant.
1: De fet, el partit del Barça, que és el que ha inaugurat, ha sigut ahir, la publicitat, on han parat dos o tres vegades el joc, precisament per això, perquè es varaven els jugadors. 6-6, no acaba, Orneo de trencar, però estem en l'inici i atents, hi ha que estar tranquils, però és evident que avui tenim la il·lusió, però també la pressió, perquè volem que demà, òbviament, Orneo estigui en les semis, marca i s'avança en el marcador Oscar, que torna a tindre avantatge d'un gol, 6-7, estava guanyant per 2 Alacant, guanya per 1 Huesca, això vol dir que han fet un parcial de 1-4, que torna a posar per davant el conjunt del Vada, la pilota per a Borja, la circulació un poc lenta en l'inici d'acció del conjunt alacantí, en Borja, en Aarón, ahí buscant també que apareix Ivan Montoya, el pivot, està atacant Orneo Alacant, Gis Parker, la pilota per Aarón, bota 1-2, deixa per a Borja, atenció perquè alça el braç l'àrbit, estem en passius, hi ha que llançar, Borja, falta, però hi ha que estar atents també a que l'atac siga més fluid.
2: Sí, jo crec que els està costant molt atacar sobre aquesta defensa 3-2-1 que ha plantejat realment el Huesca en bon sentit. Estaven fent ocasions molt fàcils de gol i mira, ara acaba d'anotar l'empat al Eon Alacant.
1: El gol de Parker, que és un jugador que trenca este perfil de defenses com l'ha fet ara, en un llançament espectacular, té un braç molt bo, bona intervenció, important que apareguen els porters, David Failde, un dels fitxatges que ha arribat en el mercat d'hivern i que està donant rendiment, ha posat ahí una molt bona mà, anotem ahí la intervenció, és molt important, bueno, tot és important en handbol, però els porters són claus.
2: Sí, realment, jo com a jugadora no està ben dit, però marquen molt la diferència i poden decantar, sobretot en els moments decisius cap a on va el partit.
1: La pilota de James Parker, sí, Salva.
0: No, que acaba de començar també un partit important en futbol femení, juga Espanya contra Anglaterra, ho fa Son Mois, la Roja, Maitana Bonmatí recuperada i amb Salma per ajudar en la seva millor versió des de 2023, s'enfronta a les angleses amb la necessitat de guanyar per 2 gols si vol dependre sols de si mateixa per evitar la repesca. És a dir que Espanya necessita vèncer Anglaterra, partit molt exigent, per 2 gols si vol dependre sols de si mateixa per evitar la repesca.
1: I així estem, 8-8. El partit no acaba de trencar ni per a un costat ni per a l'altre, cap exclusió dels dos equips, cap desmort, 8-8. Acaba d'empatar de nou Orneo i per tant la possessió la té Vada Huesca. Moment, sempre són moments importants, però ara que ha aparegut el porter David Faile, a veure si aprofita Orneo per a posar la primera diferència.
0: T'agrada el que estàs veient, Ivet? T'agrada el que estàs veient?
2: Sí, la veritat que els partits així tan emocionants és un plaer veure. Ara acabem de veure realment que crec que els dos equips han començat a fer canvis, jo crec, per no baixar la intensitat del partit.
1: Anem a veure perquè està atacant tots, que és un atacar llarg que acaba en gol. Marca el 8-9, hi ha que estar atents en defensa. La jugada ràpida d'Orneo, Orneo li agrada fer això en Roy Sánchez i és quan encaixa un gol, fer una jugada ràpida, a vegades li dona ràpidament l'empat, esta vegada no perquè ha hagut falta i entra Ivan Montoya, el pivot alacantí, ha entrat també un dels herois de l'ascens de l'any passat, Ander Torrico en el 10 en l'esquena, també ha entrat en el 24 Hamza, jugador egipci i que també és un fitxatge del mercat d'hivern. Ahí està la jugada i el gol. Bon braç d'Aarón Gutiérrez. Els porters són importants, els llançadors també.
2: Sí, molt, molt bon llançament, molt sorpresiu, ningú s'esperava. Jo crec que l'Orneo Alicante ha de començar a fer això, no fer coses previsibles.
1: 9-10 perquè acaba de marcar Huesca. Estem en un camí de 40 gols, no? Hi ha que millorar en defensa, sobretot.
2: Sí, realment, pel que estem veient pocs cops francs. No, estan deixant molta circulació de pilota. Com a molt hem vist algun cop franc en la pujada de pilota, el contraatac, que l'han pogut aturar, però de posicional estem veient pocs cops francs.
1: Canvi de porter en Orneo. No estava fi, tot i aquesta parada que ha fet, i entra Roberto Domènech. Així que Roi Sánchez li donarà la porta a Roberto Domènech. Atenció, perquè per primera vegada al partit juga Bada Huesca per a situar-se en ventatge de 2. Guanya 9 a 10 i té la possessió, perquè ha errat en atac de nou, precipitant-se el conjunt de Roi Sánchez, que es nota, està nerviós perquè sap que està a Alacant i que és el seu partit i vol guanyar. La pilota per al conjunt de Huesca, la defensa ara important del Orneo, esa pilota que arribarà directament a les mans del porter, que acaba d'eixir, però hi ha falta prèvia. Per tant, encara la pilota en posició per al conjunt visitant, buscant ahí Suárez, jugant en curt. Atenció al possible llançament, bloquejat ben defensa, serà falta. Era Paulo, el dorsal 9, la pilota per a De Sousa, el canvi a l'extrem, el llançament i la pilota que la para el porter, és important, la primera de Roberto Domènech.
0: Bona parada,
1: sí. Millor dit, entra en bon peu, perquè l'ha parat en el peu esquerre. Atenció, perquè ara ataca Orneo i gol, marca Lautaro, ara jugant, obrint ahí l'acció a banda i el llançament de Lautaro, que ha superat al porter Ventefalla. Per tant, 10 a 10, continua la igualtat total i de nou juga Bada Huesca per a situar-se per davant. De moment, els partits que hem vist avui és el que més igualat està en l'inici. Roi Sánchez, que parla també en els jugadors que estan fent els canvis per a donar-li indicacions. Atac llarg de Huesca, que juga amb més tranquil·litat. Esa pilota a punt està de tallar Lautaro. Finalment serà treta de banda. Pilota de nou en possessió de Huesca. Algú ja mira l'àrbit per a veure si el passiu. Paulo, la jugada de Huesca, quasi perd la pilota, però no, ara sí, recupera la can. No, falta. Falta. I...
2: sí, no sé quan estan en passius. Jo crec que ha assenyalat dos passes o tres i hauran d'acabar ja la jugada.
1: Pues ahí está la jugada i de nou falta un passe, no? Està dient, no?
2: Un passe, exacte, ara ja els hi queda un passe.
1: Sí, abans ha fet un dos, i dic, no seran dos minuts, però no, eren dos passes, no? I ara...
2: els àrbitres, quan és passiu, solen assenyalar perquè els jugadors sàpiguen quantes passes els hi queda.
1: Pues molt bona defensa d'Orneo, que ha evitat el gol. Ahí va, Ander Torrico, la jugada és per a posar de nou el conjunt a la cantí. Vinga, per davant l'Electrònic. Ara està jugant sense porter a la camp de moment, però ha sigut simplement provisional per a que Darko se'n vagi a la banqueta. Ander Torrico jugant el conjunt a la cantí. Saron Gutiérrez, la circulació és bona, Aron, el llançament, la parada del porter i el rebuig és de nou en falta per al conjunt a la cantí. Lautaro, Aron, continua la possessió per a Orneo, que està ara també al límit del passiu. Atac llarg, ahí està Ander Torrico, jugante Orneo per a situar-se per davant de l'Electrònic. Ander, el llançament al pal, tenia moltes opcions, ha anat al pal, la jugada molt ràpida que no ha aprofitat el conjunt de Huesca perquè ha llançat Dani Pérez fora. Ataca de nou Orneo i una altra imprecisió.
2: Sí, realment està bé que juguin a aquesta velocitat i a aquest nivell, però el problema que comporta això és que les pèrdues de pilota són molt més fàcils i pot ser anant guanyant de dos o perdent de dos amb aquestes dos.
1: No sé si la lectura que vaig a fer és massa optimista, però Orneo encara no està bé i el partit va 10 a 10. Vull dir, no estem veient la millor versió de l'equip local, de l'equip alacantí, i el partit continua igualat.
2: Sí, realment amb el canvi de porter de León jo crec que li ha donat una mica més de confiança i sí que és cert que els atacs del Huesca estan sent molt llargs i això vol dir que la defensa de l'Orneo està sent bona. En canvi, nosaltres som més capaços a León Alicante d'entrar ràpid i senzill a porteria, però després a l'hora de ficar la pilota dins és el que ens està costant.
1: El grit de la grada de defensa tan important en el handbol. I la defensa és bona, falta davant de Paulo, per tant la pilota serà de nou per a Huesca, que juga una altra vegada per a situar-se per davant a l'Electrònic. El partit té emoció, el partit té ritme. I se valor que finalment, després de tallar la defensa, és falta i ara indiquen 4, és a dir, que 4 passes perquè hi ha passiu. Si no llancen el llançament, està defensant molt bé ara Orneo. Hi ha que aprofitar la contra per a Lautaro. Cap a dins, gol! La transició defensa-atac no se pot fer més ràpida.
2: Sí, és el que té fer aquesta defensa tan agressiva. No els estan deixant jugar res. A la mínima que intenten entrar l'1 per a 1, l'Orneo Alacant està allà i sempre té alguna ajuda per fer un cop franc. I això fa que el porter estigui més confiat i pugui fer molt millors parades.
1: Pues estem salva de nou per davant. 11-10. I ha que mossegar este partit. Jugant ahí, va de Huesca. La circulació de pilota. Ara Orneo està defensant molt bé, però que molt bé. Però Lautaro ha aixafat l'àrea. Són... És penal. Per tant, l'acció que la té ja Dani Pérez, el dorsal 7 del conjunt de Huesca, també important en els partits, és penal. Ahí està Dani, gol, marca i empata 11. No passa res, 11-11. La possessió ara és per a Orneo, és el que ha canviat, que abans sempre tenia possessió Huesca per a posar-se per davant, ara és el conjunt de Roy Sánchez el que té la possessió per a situar-se per davant a l'Electrònic, jugant en tranquil·litat. La pilota de Hamza, deixant per a Ander Torrico. La circulació que quasi se li va, però recupera Javi Borragán. Javi Borragán té que aparèixer també en el llançament, que és espectacular. Ahí està Javi Borragán, té molta alçada. Ander Torrico, el llançament i el gol. El gol per a situar de nou a la camp per davant a l'Electrònic. És el... gol de Sayet, el primer que marca Hamza Sayet, el jugador molt jove i que té un gran futur en el conjunt alacantí. Ha hagut falta, però abans hi havia passes i per això no ha hagut exclusió, però ha canviat totalment. No sé si és l'arribada a la porteria de Roberto Domènech, però es nota que quan ha arribat Roberto l'equip està defensant més tancat.
0: Si canvi sembla decisiu, Gonzalo, sí.
2: Sí, sí, realment no té res a veure els primers minuts de defensa de l'Orneo amb els que realment estan fent ara. Ara són molt més agressius, més contacte i estan deixant que no permeti l'atac fàcil.
1: Recupera Orneo, a veure si de nou a dos, el llançament, no. El llançament l'ha tallat perfectament el porter, era Hamza, que no ha estat encertat. I ara té l'opció d'empatar i no desaprofita, empata el conjunt de... El Bada marca Carlos Pérez, 12-12, no hi ha forma,
0: de... No, és molt equilibrat el partit, molt equilibrat, sí.
1: Esperem que el moment clau siga per a Orneo, no? Sempre en aquests partits hi ha un moment en el que un dels dos fa un poc de diferència. Esperem que siga Orneo. Ander Torrico, la pilota per a Javi Borragán, 4 a l'esquena, Hamza, jugant ara el conjunt a la cantina, esa circulació... Torrico buscant ahí a Montoya, falta i paren el servis perquè s'ha fet mal Montoya i ara és la primera exclusió.
2: Això sí, acabem de veure que és la primera exclusió per part del Huesca, a veure si això aprofita l'Orneo Alacant per donar-li un avantatge al marcador.
1: Ara veurem segur jugar a Huesca en atac sense porter, no? Que és el que se fa habitualment en la inferioritat numèrica en el handbol modern, no? El jugar sempre en atac de 6.
2: Sí, realment és per buscar la igualtat i no la inferioritat ofensiva. Però sí que és veritat que ara l'atac de l'Orneo és amb superioritat.
1: Pues a veure si aprofitem. Sempre és important. Els dos minuts que tenim ara de superioritat numèrica entre el 23-36 i el 25-36. A veure el parcial que fem. Estem 12-12. Si aprofitem la superioritat numèrica pot ser la primera oportunitat per a situar-se per davant. La grada... molt connectada, és de veres que el Pitiu Rochel dona sensació de ple total, així és molt més gran el centre de tecnificació, en més de 5.500 a 100, però hi ha bon ambient el llançament, no ha estat Teixeira ahir encertat, i para el porter de Huesca, una pena perquè no hem aprofitat la superioritat, però sí que hem buscat, no?, obrir, i la jugada estava ben dibuixada, ha faltat l'encert en el tir.
2: Sí, realment han fet una jugada d'obrir per deixar una mica més... lliure a les bandes exteriors i ha pogut finalitzar l'extrem de l'Horn, però francament no ha sigut amb èxit.
1: Tres gols de Parker, és el màxim golejador de moment del partit, però hi ha jugadors com Teixeira que encara no s'han estrenat que habitualment aporten gol en este Orneo. Ahí està Òscar per al Bada Huesca, Paulo, el baló al pivot, i què diu l'àrbit? pues ara s'iguala tot, no? Perquè ara dos minuts per a Orneo. Així que no hem aprofitat la superioritat, Ivet, perquè ara tornem a la igualtat.
2: Exacte, ha sigut una acció agafant el pivot per darrere i això són dos minuts.
1: Segon penal que va llançar Dani Pérez,
0: no
1: que si marca igualarà en tres gols a Parker. Ahí està Roberto Domènech, Dani Pérez, el llançament amaga Dani Pérez i el gol. M'ha enganyat hasta a mi en el primer llançament. 12 a 13, de nou per davant, està constant, eh? El Bada Huesca, pilota per a Orneo, pilota per a Alacant, ahí està Dani Borragán, Dani Borragán que porta un gol, però és un altre dels que crec que té que aparèixer més en el llançament. Ahí està Parker, Torrico, Ander Torrico en la direcció d'orquestra, Borragán, Lautaro, eixa pilota no arribarà a Lautaro, però ja falta, menys mal, bloqueig antireglamentari abans. Dani Borragán, la línia exterior del conjunt alacantí, Ander Torrico, deixant per a Parker, ahí està Parker que amaga el llançament i ja falta, però només que falta, reclamaven alguna cosa més.
2: Sí, reclamen tant els jugadors com el públic que el contacte ha sigut dins l'àrea i per tant pot ser penal.
1: I el que tenim és el primer temps mort del partit, Salva, i el demana Roy Sánchez, eh? No acaba de veure clar el que està passant, recordem el moment del partit, estem en el minut 25 i 25, és a dir, 4 per a la fi de la primera part i 12 a 13, possessió per a l'Orneo, els dos equips en inferioritat numèrica, demana Tesmor per a parlar amb els jugadors, el tècnic local, Roy Sánchez.
0: Bé, doncs tenim temps mort al centre de tecnificació d'Alacant quan acaba d'inaugurar el marcador la selecció espanyola femenina, acaba de fer gol Patri, minut 18 de la primera part a Son Mois, Espanya que camí del Mundial de 2027 en Brasil, està obligada a guanyar a Anglaterra per a dependre de si mateixa per dos gols de diferència i evitar la repesca, així que marca Patri, marca la selecció espanyola femenina Son Mois, Espanya 1, Anglaterra 0, mentre continua i se temps mort al centre de tecnificació d'Alacant. Estàs d'acord amb el temps mort, Ivet? Què hi ha que canviar o què necessita canviar per a millorar Roy Sánchez al seu Orneo?
2: Doncs jo crec que més que res les imprecisions estan fent un bon joc col·lectiu. Sí que és veritat que ja la primera part estàvem veient, els primers minuts de la primera part estàvem veient més llançament exterior i jo crec que és el que hauríem de tornar a intentar.
1: Ara marca i és un dels gols que estaven demanant el pivot, l'alacantí, Ivan Montoya, marca per a situar el 13 a 13. Atenció perquè ara ha recuperat ja el jugador excluït, el conjunt d'Òscar, i ara som nosaltres el que estem defensant en inferioritat numèrica. Resten 40 segons per a que entre el jugador Dimitrescu i per tant ara juga Òscar en superioritat i aprofita. Bon gol de Morgan per a situar el 13-14. La primera part continua igualadíssima en diferències només d'un gol per a uns i per a altres. Resten 4 minuts per arribar al descans. A veure si juguem bé esta recta final del primer temps. Després del temps mort del tècnic, ahí està Ivan Montoya, deixant la pilota per a que comence de nou la jugada Lautaro. Lautaro per a Javi Borragán, Parker, Torrico, Lautaro, que se'n ve per a donar un poc més de sensació de circulació. Lautaro, Borragán, el llançament de Borragán cap a dins. Este xic té que aparèixer perquè té una mà espectacular. Marca i situa el gol i ara pràcticament des del centre del camp ha marcat Huesca, que ha aprofitat el que estiguera Alacant sense porter.
2: Sí, Alacant encara estava amb un jugador menys i com que estaven atacat de 6, el Huesca ha sigut una mica més llest i ha volgut sacar ràpid el contragol per ficar-ho des del centre del camp a la porteria.
1: Pues igual que abans, 14-15, tornem a jugar per empatar, Parker, Borragán, gol de Borragán, sí, sí, sí, que s'inspire, marca el tercer gol i ara l'atac de Huesca que marca molt ràpid. I a què parar, no?, esta transició tan ràpida del rival, quan, sobretot després de gol, no?, és molt important. I ara li estava ahí Borragán dient alguna cosa, no?, a Roberto Domènech.
2: Sí, perquè s'estava lamentant de no haver aturat aquell llançament i que s'hagués ràpid la pilota. En aquests moments a l'embol s'està jugant a molta ràpida velocitat i contra menys temps perdem, millor.
1: No hi ha temps per a la lamentació.
0: El partit és que és molt divertit perquè hi ha molta transició. Jo no sé si en la resta de partits Gonzalo i Bet hi ha hagut tantes transicions com en este. Està jugant a un ritme molt alt, com esteu destacant des de que ha començat el partit.
2: Sí, jo crec que no, Gonzalo, no. Jo crec que està sent un partit bastant intens. Si ara els jugadors són capaços de mantenir-lo, encara queda molt de partit.
0: Que molt divertit, és molt divertit de veure, eh?
1: Sí, perquè a més és un partit en incertesa, no? En nerviosisme, i també es nota en l'ambient en la grada, que és l'equip local. Pot ser que el Bidasoa Torrelavega en la primera part, però la resta, molt clar el Barça, que evidentment és molt superior, tot i que ha començat perdent 0-4, li ha donat el mateix, eh? Quan ha apretat, ha guanyat de Pallissa a Valladolid. I així tenim un problema, eh? Perquè acaba de marcar màxima diferència del Huesca. El Bada es situa 15-17. Ander Torrico a dins, gol important este gol, 16-17, resta un minut i mig per al descans, no es deixa ni respirar, el partit té velocitat important, no? Arribat al descans, Ivet, el més a prop possible en l'electrònic.
2: Sí, jo crec que de moment aquesta part acabarà, no sé si empat o esperem que per lo menys Alacant estigui per una sobre i si són capaços de mantenir aquest ritme.
1: Resta un minut, tenen el baló, que no passe esto en la segona part. Un minut, possessió de Bada i un gol de ventatge de Bada i gol de Bada. Tot negatiu.
0: Buah.
1: 16-18. Pues jo crec que queda un atac, Salva, perquè són 40 segons. A veure si juga ràpid Parker, el llançament de Parker para el porter i a falta prèvia. I dos minuts. I penal.
0: És penal.
2: Ha assenyalat penal, el defensor estava dins l'àrea, de l'àrea, i per tant és clar els 7 metres.
1: Pues anem a veure, des dels 7 metres va llançar Xavi Barreto, que quan t'acabe la copa se'n va. Ahí va Barreto, amaga i a dins. Gol!
0: Vinga.
1: De 7-18, hi ha que defensar esta. Com a màxim, anar-se'n en un gol de desventatge. Tot el pavelló ho sap. Hi ha que defensar, i el que passa en este moment és que demana temps mort el tècnic José Francisco Nolasco, que crec que és il·licitat i que evidentment demana este temps mort perquè vol preparar una jugada en 24 segons.
2: Sí, ha sigut demanar un bon temps, encara no l'havia demanat en aquesta part. Normalment se sol reservar per si passés alguna al final i crec que està ben demanat. Esperem que el Huesca no marxi més dos del descans, de la primera part.
1: Ahí está el moment en el que parlen els tècnics. Orneo per a defensar, és un gol de ventatge per a Huesca, que a més té possessió,
0: no sé
1: i
0: si podem...
1: seguiré camí de...
0: Sí. No sé si podem escoltar el... No sé si podem escoltar el temps mort, el que està comentant el tècnic, en este cas de Bada Huesca. No se pot escoltar. Sí, pues anem a veure què diu.
1: Estan ahí...
3: Volvemos para Javi, para hacerle con una aldea cero y le metemos un 2 contra 2 aquí. Vale, escucha, puede ser que hagan impares.
4: Yo voy al fly, aquí se sube, voy al fly. Tranquilo, se van a hacer la última.
3: Vale, pero no entres al fly. Vale, si es 5-1, si es 5-1, entras, buscas lateral. 5-1, lateral.
0: Pues era el temps mort, Gonzalo, el que passa que jo crec que tinc prou de retard així en televisió, eh?
1: Sí, 20 segons, poden dir, que tens de retard, però perfecte, eh?
2: Sí, jo crec que per al que he entès, crec que intentaran començar la jugada amb el 2-2, amb el pivot per era, i si no hi ha solució, algú ha de saltar el fly. Això és el que he arribat a entendre.
1: Pues a veure si no ix bé, perquè el que volem és que isca bé la defensa d'Orneo. És l'última de la primera part. És la copa, estem perdent de un. El baló el té Huesca, Òscar, la pressió del conjunt a la cantí, que sí està en ese 5-1 que havia vaticinat el tècnic. Per tant, crec que van a intentar un últim tir per el centre. Ahí va, un llançament que no li va a eixir, perfecte. Baló per a Orneo, 3 segons, 2 segons, Lautaro, tira! No, que pena, perquè han tingut l'empat, però bé, no ha aprofitat la seva opció el conjunt de Huesca. Descans, Salva, 17-18, no se li pot demanar més emoció al partit i en la segona part es passes en tot global per a que Orneo tinga que remuntar este gol i estar en les semis de demà davant Bidasoa Irún.
0: Dóna'm el teu resum, Ivet, del que has vist en la primera part.
2: Doncs la veritat, com estem veient un marcador molt alt per ser encara la primera part, jo crec que és el fet de que el partit estigui sent un correcuita constantment. Realment tots els dos equips volen fer gols fàcils i ràpids i això també fa que moltes d'elles ara amb menys quantitat del Huesca, però sí que l'Orneo s'està precipitant i està perdent masses pilotes i sobretot els últims minuts crec que la defensa de l'Orneo ha baixat d'intensitat.
0: Tenim descans, per tant, en el centre de tecnificació d'Alacant. Orneo, Alacant 17, va de Huesca 18. Vos hem contat abans la victòria i la classificació per a les semis de la Lliga ACB de València Bàsquet, que ha guanyat en el Miribilla. El Surne Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau està en marxa, partit classificatori per al Mundial de Brasil de 2027 i està guanyant la selecció espanyola femenina per 1-0 davant d'Anglaterra, però ha de guanyar de 2 gols de diferència per a dependre de si mateixa en aquest camí de classificació per al Mundial del Brasil de 2027. 9:28, fem una pausa, un alto en el camí, ens conten com està la informació general els companys del Contrapunt i continuem de seguida en esta sintonia, la del Punt a Punt, en A Punt Ràdio.

Hola, Salva, companys del Punt a Punt. Els professors valencians viuran altra nit d'acampada a la plaça de la Mare de Déu en convivència amb el Corpus. Han mogut les tendes per respecte, però no pensen moure's de les seues reivindicacions. Els docents asseguren que només abandonaran la protesta quan la negociació deixi de ser una fotografia de reunió i es convertisca en una realitat. La notícia, a esta hora de la nit, és que hi ha algunes modificacions substancials en la proposta de la conselleria. Reivindicacions. Els docents asseguren que només abandonaran la protesta quan la negociació deixi de ser una fotografia de reunió i es convertisca en una realitat. La notícia, a esta hora de la nit, és que hi ha algunes

0: diners per a infraestructures. De seguida ho comentem amb més detall. Altre punt d'interès de la nit estava en el Festival de les Arts, el festival marcat per la sentència judicial sobre el soroll que limita el nivell de decibelis, i a aquest respecte els pitjors pronòstics s'estan complint. Es prometia un festival polèmic pel PSOE, per damunt de tot, i ho està sent des del primer instant. La cantant Leire Martínez ha marxat a la meitat del seu concert en les Arts pel baix volum de l'espectacle. No se sent, corejaven els assistents. I la solista ha arribat a interrompre el show, un show que s'ha reprès amb un nivell de decibelis superior al que, en teoria, estava permès. En definitiva, tot el que havia d'eixir malament ha acabat eixint.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Però anem amb el punt d'esperança a esta hora de la nit en la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Una reunió que deixa, com dèiem, diversos titulars. El primer, la dotació de l'oferta als sindicats. 3.338 milions d'euros. Això és 1.100 més que els calculats per la Conselleria el passat mes de maig per tal de satisfer les demandes dels docents. Analitzem esta nova proposta de la Conselleria amb Xavier García del Valle i Rubén Demperé.
2: Sí, un segon titular són els canvis en matèria salarial. En la primera proposta, la pujada salarial progressiva de 200 euros tenia un últim tram de 50 euros al 2028. En un principi, la revisió salarial, segons l'IPC, era sobre eixos 50 euros. En la segona proposta, era ja sobre la totalitat del complement, és a dir, sobre els 200 euros. En la proposta d'avui, la pujada afectarà tot el salari. És la tercera versió sobre este assumpte.
3: O no, i a canvi és en el valencià. El document es remet directament a la Llei de Llibertat Educativa. Sí que s'han presentat canvis, per contra, en les ràtios. S'avança l'entrada en vigor d'aixos canvis que darien en 22 alumnes en infantil i primària a partir del 2029, 25 en l'ESO des de 2030 i 25 també en batxillerat, també des del curs 2030-2031. Educació també es compromet a incrementar la plantilla de professorat amb més de 7.000 noves contractacions, i també creix la inversió prevista en infraestructures per damunt de 1.400 milions. La Conselleria ha inclòs així la climatització de les aules i el pla edificant, entre altres. I totes aquestes inversions es farien en un període de 4 anys.
2: Malgrat aquestes dades, tots els sindicats han coincidit en dues coses. No es pot negociar sense tindre el document abans. I dos, Educació, en retransmetre la reunió, volia fer-se un públic reportatge i vendre el seu producte muntant un xou. Kilian Cuerda, UGT i Txelo Valls, Comissions Obreres.
4: Ens han oferit un document en canvi, si no hem tingut temps de valorar-lo. Entenem, com hem comentat, dins que això trenca el principi de bona fe negocial que està recollit en el TREBEP, perquè nosaltres hauríem d'haver tingut i disposat de la documentació en temps suficient per a poder-lo valorar-lo i vindre així amb el document estudiat.
5: Com no tenim res que amagar, ens dona igual, però és una manera de fer pues una espècie de reality show del que pot ser una negociació que no havíem viscut fins ara.
2: Els sindicats reconeixen millores en el document, però assenyalen que no responen a la bona fe negociadora de la Conselleria, sinó a les mobilitzacions dels docents. Ara demanen temps per a estudiar el document i elevar la proposta a consulta del professorat.
0: Tal com havien anunciat, el PSPB i Compromís han presentat avui a les Corts esmenes a la totalitat dels pressupostos que ha elaborat el Consell.
3: Els dos grups han formalitzat el tràmit en el registre de la cambra i les esmenes es debatran el pròxim 17 de juny. Compromís diu que no és acceptable que les rebaixes fiscals més grans siguin per a les rendes més altes. Per al síndic socialista José Muñoz, el Partit Popular només vol contentar a Vox, degradant, diuen, els serveis públics.
6: Vemos que son unos presupuestos en los que Pérez Yorca lo que quiere es contentar a la extrema derecha de Vox. Nosotros no nos resignamos a que los toros tengan más dinero que la memoria democrática. No nos resignamos a que las ayudas del alquiler vuelvan a bajar un año más. No nos resignamos a que la prioridad en vivienda sea crear oficinas antiocupación en lugar de construir vivienda pública.
3: I des del Consell, el portaveu Miguel Barrachina

0: Ha replicat recordant que el govern central no ha presentat cap pressupost.
1: Llama la atención, ¿no?, de que el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez y Diana Morant, presenten las enmiendas en el primer día y su presupuesto, el de todos los españoles, lleven 3 años sin llegar a presentarlo, ¿no? Es un contraste extraordinario.
2: I demà comença la visita del Papa Lleó XIV a Espanya amb una primera parada a Madrid, on l'esperen actes oficials i celebracions massives.
3: El centre de la capital d'Espanya està totalment tancat i vigilat per un dispositiu de seguretat pràcticament sense precedents. La visita del Papa començarà amb la rebuda per part de Pedro Sánchez en el mateix aeroport Adolfo Suárez. Des d'allí es desplaçarà al Palau Reial, on l'esperen els Reis. De matí pronunciarà el primer discurs oficial i de vesprada tindrà diversos actes socials abans de la visita i adoració amb joves en la plaça de Lima. Amb tot, l'acte que s'espera més multitudinari serà diumenge, a la plaça de Cibeles, on celebrarà una missa i es farà la processó del Corpus. Durant els 3 dies de la visita a Madrid, s'espera una concentració massiva de fidels i, entre ells, nombrosos procedents de la Comunitat Valenciana, que avui ja han viatjat cap a la capital.
4: Tengo fe y me apetece, tengo ganas de verlo.
5: Nos vamos a juntar todos los jóvenes cristianos y va a ser muy bonito. Mucha felicidad ver al Papa.
6: Pensar que viene a España, que hace poquito que es Papa.
7: Ya dije que si venía a España yo iba.
2: I pel que fa a l'oratge, després d'un dia de tardor amb núvols, pluges i vent, demà torna la calma i pugen les temperatures. Lluís Obiols, bona nit.
8: Bona nit, un ascens tèrmic de 4 a 6 graus. Avui, per exemple, només ens hem quedat amb 23 graus de màxima a Xàtiva, 22 a Ontinyent, 24 a la ciutat de València o 24 a la ciutat de Castelló. Les més altes, fruit del vent de gregal, a l'extrem sud s'ha arribat als 28 graus a Elx o a Novelda. Demà pugen les temperatures, ja aplegarem els 30 graus a l'interior de la província de València, també a l'interior d'Alacant, però això sí, esta pròxima nit i matinada serà fresca i encara amb molts núvols. Recordem que les precipitacions han sigut abundants, localment abundants. De la passada nit matinada destaquen els 94 litres per metre quadrat caiguts en poc més de 3 hores a Cabanes, concretament a la Ribera, a la Marjal. I de tot el dia destaquen els registres acumulats al nord de la Marina Alta, fins a 77 litres per metre quadrat a la Vall d'Ebo, 75 a Xàbia, concretament al Montgó, o 69 a Pego. Les precipitacions van clarament a menys, però encara tenim molts núvols. Demà ens alçarem amb núvols baixos i amb boires, fruit de la humitat, però a mesura que avance la jornada tindrem més sol. Això sí, arribaran bandes de núvols alts i mitjans. De vesprada, núvols d'evolució. En les muntanyes podrien deixar alguna gota entre l'Alt Maestrat i l'Alt Millars, però en general serà una jornada tranquil·la, ja amb la mar molt més calmada que avui, especialment a la costa de València i costa de Castelló, encara un poc picada a la costa d'Alacant i amb el vent més fluix. I de cara a diumenge, situació molt tranquil·la, això sí, amb núvols baixos a primera hora, especialment a les comarques centrals.
2: Tornem al punt a punt, tornem a Alacant per a viure la Copa del Rei d'Handbol.
9: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
10: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
11: La sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio són les 9:39 minuts. De seguida començarà la segona part al Centre de Tecnificació d'Alacant en aquest duel entre l'Orneo Alacant i el Bada Huesca, per on d'escoltar la conferència de premsa post-victòria al Miribilla de Bilbao del tècnic de València Bàsquet, Pedro Martínez. Ha guanyat el segon partit dels quarts de final al millor de 3, València Bàsquet 71-88, i esta és la reflexió en roda de premsa de Pedro Martínez.
12: Bueno, déjame primero que felicite a Bilbao Basket. Que felicite primero a Bilbao Basket por la temporada que han hecho. Han quedado campeones, han jugado los playoffs, pero sobre todo por el juego. Han jugado un baloncesto increíble, con muchísima riqueza táctica y con los jugadores con un compromiso muy bueno. Y no todo es ganar, que han ganado, pero me ha encantado y les felicito. Y luego felicito a Valencia Basket porque, aunque desde algún punto de vista entra dentro de la normalidad que juguemos las semifinales de la Liga, hemos de celebrar este pequeño triunfo, ¿no? Porque no es fácil, la Liga CB es muy competida, nosotros hemos estado compaginándola con la Euroliga y ser equipo semifinalista de momento, nos tenemos que felicitar por haberlo conseguido y luego ya a partir de mañana ya nos centraremos en lo siguiente.
13: Vamos con las preguntas.
14: Ahí es lo que estás comentando, aunque parezca sencillo, las cosas no son sencillas, y aunque no haya una plaza de Euroliga vía Liga, porque esto hace 200 años que no existe, pero sí que es cierto que cuando un equipo queda de los cuatro primeros de la ACB, tiene ese refuerzo moral de yo me merezco jugarla y la voy a jugar, más allá de que me inviten. No, yo siempre he tenido esa sensación, no sé si tú eres la misma, y es una sensación así de positiva de valorar lo complicado que es ser cuarto mínimo de la ACB.
12: Sí, que hemos de valorar el camino y hemos de valorar lo que cuestan las cosas, como estás diciendo. Entonces ahora me estaban diciendo que es la décima, el club tiene 40 años de historia, un décimo.
14: Es un décimo porque hay una de la fase final esta que se jugó.
12: Vale. Pero bueno, pues que no se juega todo, no, el Valencia Basket no ha jugado todos los años las semifinales, ¿no? Por lo tanto, vamos a darle valor porque ahora mismo es lo que nos toca, o sea, no, y ha costado, tuvimos que pelear muchísimo para conseguir la segunda plaza, hoy parece que ha sido fácil, pero hay que recordar el partido de hace 48 horas cuando nos estaban dominando y pasamos un momento malísimo en el último cuarto, quedando 6 minutos, el partido estaba muy, muy, muy difícil y bueno, pues hoy hemos conseguido pasar ronda y ahora pues a pensar en lo siguiente.
14: Tienes por ese final, no sabemos rival, por poder ser que te pregunte por Baskonia por Juventud, pero sí por el hecho de haber ganado 2-10 de margen en la semifinal, que es una temporada tan, tan loca y con muchos jugadores que han quedado en sin venir aquí, es importante. ¿Qué valor le das a ese pequeño margen que os toca el 2-0?
12: Nada, ninguno. Porque, o sea, igual que no nos quejaríamos si tuviéramos menos días, no nos vamos a ahora, o sea, las cosas vienen como vienen, no dependen de nosotros y ya está. Ojalá que pudiéramos recuperar a alguno de los jugadores que tenemos lesionados, que son bastantes ahora mismo, y ya está. Y en cuanto sepamos quién es nuestro rival, a preparar el partido lo mejor que podamos y evidentemente, pues las semifinales, es por lógica, serán más difíciles que los cuartos, ¿no? Y la final, si algún día nos conseguimos clasificar, será más difícil que las semifinales. Por lo tanto, paso a paso e intentando hacer las cosas lo mejor que podamos.
13: Hola, Pedro. Ahora, en esta clasificación, habéis sido muy físicos, ¿no? Para jugar el partido. ¿Estás contento con el nivel físico que ha llegado tu equipo en este momento clave de la ACB?
12: Bueno, depende, porque si te vas a 48 horas atrás, pues yo creo que tanto en físico como en intensidad estuvimos algo flojos, ¿no? Entonces cada partido es diferente, ¿no? Yo diría que hoy creo que Bilbao Basket no es un equipo que está tan acostumbrado como nosotros para jugar partidos de máxima intensidad en 48 horas. Entonces el otro día estuvieron sensacionales y nos físicamente nos dominaron durante muchísimos minutos y hoy en cambio yo creo que se ha visto que para nosotros es algo más natural porque nuestra dinámica competitiva nos lleva a eso, digamos, ¿no? Pero ya te digo que el otro día no fuimos tan superiores físicamente como la imagen que puedes tener de hoy.
11: Les paraules en roda de premsa de Pedro Martínez després de la seva victòria, de la victòria del seu equip al pavelló Mirivilla de Bilbao, València Bàsquet, que ja està en semis de Lliga Asobal i que espera rival que hi serà del duel que està en marxa hores d'ara entre Joventut i Baskonia. De moment Joventut 44, Baskonia 23. Si guanya Joventut igualaria la sèrie a 1 i per tant en esta sèrie tindrien que jugar el tercer partit. Si guanyara Baskonia també guanyaria per la via ràpida 2-0 i seria el rival de València Bàsquet. Siga com siga, vos donarem el resultat d'este partit entre Joventut i Baskonia, previsible rival de València Bàsquet, quan acaba de començar la segona part al centre de tecnificació d'Alacant, Gonzalo Valadés.
15: I comença com la primera, en un gol per un equip, un gol per a l'altre, avantatge de Huesca, 18 de 9, tot continua igual, però clar, en esta segona part es té que definir, es té que decantar i de veres, volem que estiga demà Orneo Alacant de les semis. És clau, recorde, a les 5 de la vesprada el Barça jugarà davant el Nava i a les 7 i quart espere que l'Orneo davant Vidasoa Estem jugant ara per a tornar a igualar en un partit que hi ha que continuar treballant. James Parker deixa per a Lautaro. Dani Barreto ha sigut l'autor del primer gol d'este segon temps. Ahí va Borja. Ahí se baló per al pivot i el gol. Marca Iván Montoya, marca el pivot. A veure si parem, perquè ahí va l'atac ràpid. I ara sí, Parker ha parat i crec que bloqueja antirreglamentari. Però no, penal. És una de les accions que hi ha que corregir, no? Després de gol hi ha que parar com siga aquesta transició ràpida que fa el rival.
16: Sí, realment hem d'estar atents sobretot al replegament defensiu. Més que res, perquè quan hi ha algú veges que està tirant, tots els altres han de tornar ràpid, perquè és algo que ens pot fer bastant de mal.
15: Imagina que és un dels aspectes que ha treballat Roy Sánchez en el descans, perquè tenim el problema de que marquem i empata molt ràpid el rival. I ara, de fet, acaba de marcar. Deneu 20. 3 minuts de la segona part. Cau Jim Parker, però és falta clara. Però també Parera li diu a l'àrbit que hi ha que netejar el parquet, perquè ha esbarat ahí Parker. Dialoga Montoya i Parker.
11: La netejada, he vist que ha netejat el parquet diverses vegades. Ha sigut habitual al llarg de la jornada d'avui, Gonzalo?
15: Sí, sí, però exagerat, eh? Mm. De fet, en este partit, més tranquil, però en el primer cada 5 minuts, eh?
11: És el que contava i ben, no? Moltes vegades quan posen el vinilo, pues, mentre no comencen a xafar-lo els jugadors, pues, encara sol esbarar, clar.
16: Sí, exacte, i si ho acompanyem de que algun jugador ja ha suat més, clar, de tot el partit, cau i la suor no s'asseca, és normal que això faci també que rellisquin més fàcilment.
15: A veure, està el llançament, quina parada, quina mà del porter de Ventefalla, porter de Túnez, del conjunt del Huesca, que torna a jugar per a posar-se 2 per davant a l'Electrònic, ja estem preocupats, eh? L'ha parat, bé, perfecte Domènech. Parker, vinga, per a igualar. Ahí Parker ha arriesgat molt, però recupera la pilota de nou, el llançament i el gol. Ara sí, empatem, 20-20. Hi ha un moment, Ivet, en el que quan s'empata el partit, hi ha que tancar com siga un atac per a capgirar un poc aquesta dinàmica de gol-gol.
16: Sí, és el que estem veient durant tot el partit, que són atacs curts i van intercanviant-se en el marcador, però també vull fer un incís que és d'admirar el Huesca, que després de saber que han baixat la categoria, que l'han perdut, no està perdent, no està tirant el partit i és d'admirar, la veritat.
15: Està jugant bé, efectivament, està competint i ara tenim 7 metres, no? Crec que ha xiulat, per tant, una altra oportunitat per a tornar a posar-se per davant al Electrònic. Canvi de porter, torna David Faide, que és el que havia començat, havia encetat el partit com a titular, i el penal, com sempre, el va llançar Dani Pérez, que porta 3 gols. A veure, perquè parar uns 7 metres també és important. Dani Pérez, David Faide, sempre amaga i marca. 20-21. De nou un gol de ventalla, crec que esta frase, de nou un gol de ventalla, sí, de Huesca l'ha dit masses vegades ja este partit. Però bé, Xavi Barreto, Parker, juguem per a l'empat. El partit és un atac llarg i gol, i després una resposta ràpida de l'altre equip i gol. I així no hi sim d'esta sensació. Parker volia fer la jugada individual, i se baló, li cau a Montoya, gol! Ve el pivot, que marca. I ara hi ha que tapar la jugada ràpida, que ja està buscant el rival, que vol en 30 segons posar-se per davant de nou a l'Electrònic. Ara sí, paren, en falta, però almenys obligar a Huesca a fer un atac més llarg.
16: Sí, jo crec que sumat als canvis que fan atac-defensa, això també fa que el Huesca pugui pujar més fàcilment la pilota. Han d'estar més atents sobretot als canvis, o realment, si no és possible, no anar-hi.
15: Correcte, perquè a vegades el canvi en defensa, quan arriba a la canxa, ja ha marcat el rival. Ahí està el llançament, para! Roberto Domènech! Esta pot ser bona. Per primera vegada en la segona part, Orneo per estar per davant, Parker! El llançament de Parker és taponat i, per tant, el baló continua a la can. Dimitrescu, que pena, era una jugada clara. Lautaro, i falta. Una pena, perquè ahí sí que tenia Darko Dimitrescu, una opció claríssima de marcar, però està també molt bé el porter Bentecalla. El baló en qualsevol cas continua en les mans de Orneo Alacán i de nou netejant la canxa. L'àrbitre està buscant perquè no veu on tenen que netejar. Una pena perquè ahir Darko tenia l'opció de posar per davant a Orneo.
16: Sí, aquestes clares ocasions de gol, llançament de 6 metres sense contacte, realment ha fet una bona aturada, però no es pot fallar en aquestes ocasions tan clares.
15: La jugada de Montoya, Borja, ara juguem per posar per davant a l'Electrònica, l'Orneo, que és el que volem. Borja, bota, li agafen de la samarreta, la falta és clara, no li han deixat progressar. Baló per Alacant, no hi ha encara passiu, tenim opció de fer jugada. Ahí va Borja, deixant per Aaron, Aaron per a Parker, Parker per a Borja, la passada Montoya no és bona, recupera Parker, un poc d'embolic i falta. Hem perdut, hem recuperat i estem al límit del passiu. A veure, perquè hi ha que fer jugada ràpida. Dos, crec que ha dit. Uno, dos, i el llançament de Montoya que no arriba perquè l'ha perdut a la cara.
16: Sí, ha volgut ficar la pilota al pivot, però el passe no ha sigut perfecte, li ha rebotat al peu.
15: No aprofitem les opcions de posar-nos per davant. I ara té l'opció Huesca de tornar a estar un gol per davant. 21-21. Anem a camí d'un final frenètic de partit, al punt a punt, La igualtat és total.
17: És màxima, Gonzalo, tot el partit, sí.
15: Sí, tot el partit. És que la màxima diferència ha sigut de dos gols.
17: De dos gols, sí, correcte.
15: Falta en defensa. La defensa de Orneo és millor quan l'atac és llarg, però patim molt quan venen en velocitat. I tornen de nou a parar el partit per a netejar el parquet. I això, no sé si també perd un poc de ritme, no? El joc en tanta interrupció.
16: Sí, realment no sé a qui afavoreix aquestes parades de temps, però suposo que l'equip que més minuts acumuli cada jugador els hi afavoreix.
15: I el públic es posa més nerviós. Defensa, defensa, diu el centre de tecnificació. Ataca, llançament fora, fora, fora, fora, per damunt del travesser. Vinga, una altra vegada tenim atac per estar per davant. Parker, Borja, bota, una, dos, Parker. La pilota per a Barreto, gol, gol, gol, gol, gol, ara sí, per fi. Marca Xavi, 22-21, moment clau del partit, ara hi ha que defensar amor.
16: Sí, realment ara estem intentant pujar cada aturada o cada llançament fallat per l'equip del Huesca. Hem d'aprofitar i pujar. El Huesca acumula realment, hi ha molts jugadors que acumulen quasi tot el partit, sobretot els defensors centrals com a Lian, que defensa bastant amunt i hem d'aprofitar-ho.
15: Marca per a igualar. Tenen també un bon braç ahí en el llançament de Amat. La pilota per a Orneo, 22-22. Hem estat 30 segons per davant, només. Este ataque era important, però ha marcat. Entraron Borja, Parker. És la línia de construcció del joc. En Montoya en el pivot, en Lautaro i en Barreto. Esperantes en extrems. Parker, Borja, Aaron. Per la pilota Aaron, no, falta. Des de la banqueta de Huesca no l'han vist igual, però l'àrbitre diu que falta. I a netejar de nou el parquet. Estem en el minut 9 i 15 segons d'esta segona part. És la quarta de les... el quart dels quatre partits que hem tingut avui de quart de final. Ha guanyat el Barça, ha guanyat Bidasoa, ha guanyat el Nava i ara volem que guanyi l'Orneo, però de moment empata 22. La possessió és d'Orneo i de nou l'àrbit que està mirant el joc on tenen que netejar, estan treballant menys els xavals que
17: ara
15: netegen
17: ara sí.
15: La canxa, que més d'un,
17: Ara sí.
16: Sí, també per fer un incís, estem veient a la grada el seleccionador nacional com agafa punts d'algun equip. Realment, els dos equips crec que són de gent jove.
15: Dóna fe que ni quan ha acabat el partit del Barça, que tot el món s'ha anat a dinar, ell s'ha anat del pavelló. Ha estat tot el dia veient handbol. Marca Parker! De nou estem un gol per davant. Vinga, esta defensa. Jugant el conjunt de Bada Huesca. Buscant de nou l'empat. La passada al pivot, el baló, no, falta. Que pena, perquè estava Barreto ahí, sin saber Barreto, com un missil a la contra. Però Els àrbits havien indicat una infracció prèvia. I dos minuts, no? Ens quedem en inferioritat numèrica. La jugada ha eixit cara.
16: Sí, realment s'estan barallant allà amb el pivot d'Artur Parera del Huesca i realment crec que l'han empentat abans d'hora i això ha carrejat a l'expulsió de dos minuts.
15: L'expulsió és d'Oliver, per tant es queda en un home immense a la Can que guanya per un gol, però tindrà que jugar dos minuts en inferioritat. És de veres que les inferioritats no han canviat massa el ritme del partit en això de jugar sense porter. La pilota per al pivot i el gol. Sí que l'aprofita el conjunt de Huesca, la superioritat per a igualar a 23. I ara, al jugar sense porter, el que no hi ha que fer és perdre la pilota.
16: Sí, exacte. Sobretot tranquil·litat, intentar realitzar atacs llargs per quan abans recuperem el jugador i menys gols en contra ens facin millor. Sí que és veritat que defensa a l'Orneo ha d'intentar tancar més el pivot, ens està fent bastant mal el pivot.
15: 23-23, juga Jim Parker, falta, pues li han tocat el coil, igual la infracció estava al límit, però bé, només falta. Iván Montoya, James Parker, Borja, Aaron Gutiérrez, Borja, Parker, circulació cada vegada més ràpida, Borja, pivoteja, i se va loca Parrere, falta. I de nou paren els àrbits per a netejar el parquet. I a canvi també en Oscar, ara no fa falta que entren, la pilota per a Borja, Borja per a Parker, Parker que vol fer la jugada especial i gol. Molt bona acció de Borja, gol i expulsió, igual en forces perquè se'n va al carrer el dorsal 35 que és Drasko Benadic.
16: No sé si ha sigut el dorsal 35, sí. Però realment per què? Per fingir, jo no sé si per fingir la falta en atac o perquè realment s'ha quedat enganxat o no ho hem vist clar, però potser ha dit alguna cosa també fora de lloc.
15: El gest de l'àrbit ha sigut un poc que jo crec que per fingir, no? Perquè ha fet el gest de com que s'ha tirat cap arrere, no? Ha fet ahir la típica acció de forçar la falta en atac i li han castigat per aquesta acció. Però bé, 24-23. I ara no estan els dos en inferioritat numèrica.
17: No vos puc ajudar perquè en la tele no he vist res, eh?
15: És la primera decisió, podem dir ahir al límit dels àrbits. Para Roberto Domènech. Que pena que aquesta pilota l'havia guanyat, però ja estava aixafant l'àrea, per tant, no val el gol. 24-23. El públic sap que és un moment important. Aplaudint a l'equip, perquè juguem per a situar més dos. L'han tingut una vegada, la primera part, en el 7-5, ja ha plogut. La pilota per a Borja, Borja per a Parker, Parker, Borja, Borja té que aparèixer també en atac, estic veient ahí els golejadors, ell té un bon braç, la pilota de Borja, que està dirigint el joc, Aaron, el llançament i el gol! Marca l'extrem, marca Lautaro, marca Orneo, 25-23, pot ser moment clau del partit.
16: Sí, realment crec que l'exclusió del Huesca ens ha afavorit. Ara atacàvem en igualtat i ha sigut un bon llançament. Han mogut a la pilota d'un costat a l'altre i això és el que fa que el balonmano sigui bonic.
15: Ja no volem tornar a veure a Huesca per davant. 25-23. Ataca Huesca per a reduir diferències. Pressiona Orneo en defensa, pressiona el pavelló i ja falta i dos minuts. Pues mira, hem passat de superioritat a inferioritat i de nou ara a dos minuts d'un jugador de Alacant i damunt 7 metres.
16: Sí, com he dit anteriorment, ens estan fent molt mal el pivot del Huesca. Jo crec que quasi totes les accions de joc passen per ell i si no per ell és perquè provoca alguna exclusió, algun penal i realment hem de tancar molt més al centre. És un pivot que llisca molt bé per l'àrea de 6 metres.
17: Dos minuts per Augusto Moreno i penal dins?
15: Sí, dins perquè ha amagat i ha enganyat clarament el porter i efectivament Augusto Moreno, dos minuts. Encara està Nedagic, el jugador d'Òscar, li resten 40 segons, per tant ara igualtat. El llançament de Borja, tenia ganes, Montoya, gol! Que ve Montoya, el gol del pivot, el gol del més intel·ligent de la classe, arribant allà un baló dividit i marcant 26-24. Important aquest atac. Atenció, perquè ja ha recuperat l'excluït, ara tenen ells superioritat numèrica. Si som capaços d'aguantar este moment del partit, crec que anem a fer un pas de gegant. 26-24.
17: És que este gol, Ivet, que acaba d'aconseguir Orneo abans de quedar-te en inferioritat, ha sigut molt important, eh?
16: Sí, realment havia guanyat molt bé la posició Ivan Montoya amb aquest rebot i aquest avantatge sent un menys ens garantitza de moment anar per davant el marcador.
15: Marca Huesca 26-25. Ai, mare, com està el partit. És la Copa, és Alacant, el centre de l'handbol a nivell nacional. I com no, volem demà en el punt a punt a les 7:15 narrar el partit a nivell del Orneo. Però per això hi ha que guanyar els quarts de final. Queda molt, 16 minuts. Ataca Alacant, el llançament mal. Jo crec que un poc precipitat. I l'opció ara de... Falla! Menys mal, perquè no hi havia porter. Jo no sé si ha buscat l'assistència o el gol directe, però no hi ha ni una cosa ni l'altra.
16: No ho sé, però si buscava el passe no era un passe perfecte, la veritat. Jo crec que més que buscava el llançament, el que passa que se li ha relliscat i la pilota anava més cap a sota terra, cap a la porteria.
15: Pues 26-25, no tenien porter i han fallat. I això és important en un partit tan igualat. Per cert, que ha entrat Hamza de nou, amb el 24 a l'esquena. Jugador molt jove, Borja. Borja per a Hamza. Hamza! Que res. Ha hagut passes, falta, de tot, però la pilota és per a Orneo. I tornen a parar els àrbits. Això és de Teudic, Salva. En els altres partits no se parava mai el temps. En este se para cada
17: parant,
15: 30
17: no?
15: segons. Uh-huh. Sí, sí. París bàsquet. Baló de Hamza. Suposo també perquè està molt igualat, no? Els altres estaven més clars i deixaven jugar més els àrbits. Estos xulen molt. Baló per a Alacant. Encara estem en inferioritat. Ja no, ja l'han recuperat. El llançament, no. L'ha parat el porter Lautaro. L'extrem ha volgut ahir un llançament, però ha estat un regal per a Ventecalla i ara torna a jugar Huesca per a igualar el partit.
16: Sí, han volgut fer una espècie de jugada sorpresiva que l'extrem de l'extrem dret petitó sortís amb un encreuament cap al centre i fer un llançament sorprès, però no ha sigut gaire sorpresa i ha pogut aturar el porter del Huesca.
15: El porter del Huesca, per a mi, un dels jugadors claus, a més d'aquest pivot que tenen ahí, que està lluitant totes les accions. Falta quan havia perdut la pilota Bada, però hi ha falta prèvia. Recordem que este equip l'any que ve jugarà en el segon escalón de l'handbol, perquè el Bada Huesca ha baixat, però avui estan oferint un nivell espectacular.
17: Sí, estan mostrant orgull, eh? Sí, sí.
15: Sí, sí, sí. Estan demostrant que, bueno, estava tot molt igualat en la part de baix de la classificació. Ahí va el llançament i el gol. Pues tornen a empatar. No hi ha forma de trencar el partit.
17: De trencar el partit, exacte, Gonzalo. Tu ho has dit.
15: 26-26. Borja. Per a l'espectador imparcial suposa que estarà disfrutant, perquè és el millor de tots els partits del dia. Però per a nosaltres ens agradaria un poc més de diferència. Ha tornat a jugar Javi Borragán, que és un altre jugador que té que aparèixer i que és fonamental en els llançaments. Té moltíssima alçada i talent. Ahí està Borragán, mare meva, li han fet de tot a Montoya, li han agafat, li han tirat al terra. La falta és clara. Jo crec que s'ha fet hasta mal. Però se va quedar només en falta. Jo, si jugara l'handbol, pivot crec que no seria ja.
16: Sí, realment és la posició que més cop reps, que més contacte hi ha, que més t'estiren la camiseta. Sí que és cert que jo crec que no ho han apreciat bé els àrbitres, però podien haver assenyalat alguna cosa més.
15: Sí, perquè ha sigut agafar la samarreta, però massa temps, no? Massa continuïtat i possiblement ha estat al límit dels 2 minuts. És falta per a Alacant. El temps diu que falten 13 minuts i 18 segons. I el marcador que estem 26-26. I la possessió? Nostra. Ahí està Borragán, Hamza, Borja, que avui no té el braç solt. Ahí està Hamza, el travesser, falta prèvia. El problema és que estem al límit del passiu. Hi ha que fer ja 2-3 accions i el gol. Ara està defensant bé, Oscar. Iván Montoya. no alcen el braç, millor. La pilota per a Hamza. Hamza per a Borja, el llançament de Borja és roïníssim perquè se l'han taponat. Ara sí, passiu, el gol, gol, gol, gol, gol, gol, sí! El gol de Javi Borragán, que té que aparèixer al partit. Marca el seu quart gol, té un braç espectacular i quan la defensa es tanca, tindre un llançador és clau.
16: Sí, com he dit, realment els primers minuts del partit l'hem vist com sobretot tiraves de les zones exteriors i és el que crec que falta una mica de l'Orneo, algun llançament exterior. Realment tot està naixent d'un per un, passa el pivot a l'extrem, però cap llançament sorpresiu de zones exteriors.
15: 27-26, la possessió de Huesca. Juga per empatar, falta en atac, no? Pues defensa dins de l'àrea, diu l'àrbit, estava ahí al límit, però és penal. 7 metres, que de moment Dani Pérez porta 6 de 6. A veure si falla. Va Dani Pérez, ara no hi ha canvi de porter, es queda Roberto Domènech. El penalti espera empatar. Ahí va Dani Pérez, sempre fa el mateix, amaga, llança, para!
17: Bueno.
15: Para Roberto, ara sí! Bona intervenció. La importància dels porters para Roberto Domènech. I tornem a tindre possessió per a situar dos de avantatge. Important aquesta acció.
16: Sí, aquests moments claus de partit i en aquest moment és important que el porter agafi confiança un altre cop. Amb aquesta parada jo crec que tornarem a veure un Domènech en actiu.
15: Ahí va Borragán, Montoya, el llançament de Montoya para el porter, però crec que sí, no? Dos minuts per a Òscar. Dos minuts, exclusió i 7 metres. Mira com està ara Teixeira dient-li a la grada que anime, que anime. I el penalt que acaba d'errar el conjunt de Huesca i ara tenim nosaltres l'opció de marcar. A veure si marquem. Fet canvi de porter, entra Gabor, llança i gol! Marca Barreto! Vinga, Xavi cap a dins! De nou dos gols de ventalla i ara només resten 11 minuts.
16: Sí, esperem poder mantenir aquest joc. Estan jugant molt bé, sobretot els dos contra dos amb el pivot. Ivan Montoya està guanyant superbé la posició i jo crec que això és el que ens està mantenint viu el partit.
15: Està fent quasi defensa individual ahí el conjunt d'Orneo, que vol aprofitar jo crec també l'esforç físic dels jugadors, perquè té més rotació Orneo que Oscar. La pilota al pivot, este és un fenomen. No, dos minuts. Estava dient, el mateix jugador estava dient que no. A mi em pareix que és molt semblant a la de així, que no s'havia xiulat.
16: Sí, el que passa que aquesta jo crec que ha sigut més clara a l'hora de que l'àrbitre just estava davant i ja ha vist com a últim moment li tocava algú la cara algun cop, però no sé si, mira, no sé si està dient que al final no li ha donat a la cara, però no. Jo crec que els dos minuts són, si realment abans hagués pitat et diria que són clars, però veient l'acció anterior ha de deixar seguir.
15: James Parker se'n va dos minuts. És una altra circumstància, Salva, que ha passat moltes vegades al partit. I és que jo no sé si és per a compensar, però sempre que hi ha un excluït en un equip, arriba la següent jugada un excluït en l'altre.
17: És de veres, ha passat, nou, sí, sí, sí.
15: Sí, sí, de nou estan els dos en inferioritat numèrica, és a dir, igualats. Però és que passa sempre, No hi ha una superioritat numèrica de dos minuts. Ataca Oscar, vinga, apretem els dents en defensa. El llançament, el pivot i el gol. Fàcil, a més, el gol. Han trobat ahir el camí perfecte per el centre. Pues ara, 28-27 i Salva, resten 10 minuts. Ja no hi ha més camí que encertar. Ahí está Ander Torrico, que entra de experiencia. Hamza, que es muy jove. Ahí está Aarón, dient-li a l'equip, que ràpid. La pilota per a Hamza. Hamza per a Torrico. Torrico per a Hamza. Borragán. Com li fan una mixta a Borragán, perquè tenen clar que és el llançador més bo d'Alacant, Hamza, Torrico. De nou Hamza, Montoya. Gol! Ara hem trobat nosaltres la mateixa jugada que ells, no? El pivot.
16: Realment ha sigut un passe complicat, però l'ha fet tan ràpid i tan a prop de la cara del rival que ha pogut passar clarament el pivot.
15: Aquest atac és molt important, perquè estem dos d'avantatge i crec que si Òscar no marca pot tindre dubtes. Ahí està Badauesca. La triangulació de Paulo, la passada a l'extrem. I penal, sí. Ha entrat Torrico dins, era penal clar.
18: Sí,
16: totalment,
18: sí, sí,
16: molt, molt clar. Ho hem vist des d'aquí també molt clar.
15: Estava defensant molt dins de l'àrea.
16: Sí, no un poquet, no.
15: Bueno, doncs són 7 metres. A veure si canvien el llançador després de que ha errat. Pues no canvien. Pues va Dani Pérez, que havia marcat tots menys l'últim. De nou, Pérez Domènech. Amaga, llança i gol. Bueno, a patir, 29-28. I ara estem en inferioritat nosaltres. Han recuperat l'excluït i encara en resten 30 segons d'inferioritat per a Alacant. Que juga sense porter. No hi ha que perdre esta pilota, per favor, perquè sense porter ens empatarien. Però si marquem, mantenim els més dos.
16: Sí, normalment en aquestes accions també es treuen perquè l'atac, si és llarg, hauria de finalitzar ja amb el porter i amb l'exclusió coberta.
15: Mira, temps mort, crec que intel·ligent, no? Demanat per el tècnic local.
16: Sí, és un bon temps perquè encara té un segon temps i per tant és un bon d'això per seguir amb aquest avantatge de dos, aguantant-lo una mica més.
17: Recordem que està disputant-se, perdona Gonzalo, el partit entre Espanya i Anglaterra. Està guanyant Espanya 2-0, crec que acaba de marcar el tercer, sí? A veure... Sí, crec que és tercer, a més se va validar. Espanya tenia que vèncer per dos gols de diferència per a dependre de si mateix a camí del Mundial del pròxim estiu en Brasil. Està guanyant, per tant, 3-0, minut 55 de partit, i te diríem faena feta a Son Moix. 3-0 està guanyant l'Espanya a Anglaterra, Gonzalo.
15: Pues és una molt bona notícia, perquè volem també gaudir d'aquest Mundial del 2027, com segur anem a gaudir del Mundial del 2025.
17: A veure si podem escoltar el temps, o Gonzalo.
15: Sí.
17: A veure.
19: Le quedan 4 segundos. Esta acción en 6-0. ¿Vale? Esta acción en 6-0. Pero lo que quiero es que apretemos aquí. ¿Vale? Los penúltimos. Pero quiero que apretemos. Pero buscar el cerrar aquí.
20: Cuidado,
19: ¿vale?
20: Con la puerta atrás, ¿eh?
19: Cuidado, esa es paz. Y estos, ayudamos.
20: Que
19: ¿vale?
20: No lance Iván, que no lance Iván.
19: Cerramos este puñetero, hacemos. ¿En ataque qué hacemos? En ataque.
17: Bé, pues era la banqueta de l'Orneo Eon de Alacant. Entenc que vos ha quedat clar, no? El que tracta de fer l'entrenador, Ivet.
16: No, realment no, com que suposo que ho està explicant a una pissarra, lo de ataca tu, ataco jo, no ho acabem d'entendre des d'aquí.
15: El que sí que han dit és tancar la porta de darrere, és a dir, que no tenim porter i que no hi ha que errar. És clau. 29, bueno, no tenim porter en esta acció, que ningú es preocupe. Que entrarà en breu. La pilota és per a Orneo. Resten... Ai, mare, 9 minuts! Però estan en semis. En semis de Copa. Borragà, mal. Se li ha anat la pilota de la mà quan anava a llançar. Que pena, perquè este xic és clau i aquest llançament s'ha anat per damunt de la porta. Ivan Montoya, el pivot de Alacant, porta 5 gols, que està molt bé en un partit d'esta intensitat. Recuperem l'excluït. 29-28, 8 minuts i possessió de Huesca, que juga per a empatar. En un partit empatadíssim, mai millor dit. La pilota per a Rafa, jugant ahí la línia de creació de l'embol de Huesca. La defensa basculant de l'Orneo. Falta, però sense més. De moment no hi ha passiu. Els àrbits deixen una altra acció ofensiva del Badauesca. Tot el pavelló demanant defensa, el llançament i esa pilota. Falta xiulant, no?
16: Sí, ha xiulat, falta, i estan en passiu, que no sé, no m'he acabat de veure quantes passes els hi queden, però jo crec que màxim 4 passes els hi deuen quedar.
15: Pues esta jugada la tenen que fer ràpida, si no xiularan falta. Ai, que errada defensiva.
17: No me digues.
15: A Ivet li ha aparegut passes.
16: Oh, jo he vist una mica de passes perquè ha fet com l'intent de saltar. Sí que és veritat que estem aquí una mica per de darrere de la valla publicitària. Ostres.
15: I ara falla Alacant i ara té un problema greu Orneo, perquè juga Huesca per a tornar a posar-se per davant del marcador. 29-29, és el que no volíem, després del mes 2.
16: Sí, veiem a Francisco Nolasco amb la targeta del temps mort. No sé si l'aprofitarà en aquesta ocasió per intentar generar una jugada i anar-se'n d'un. No ho sé.
15: Estem a 7 minuts, a punt de demanar temps mort, possiblement. Huesca, si veu que l'atac s'atasca, ha perdut la pilota Huesca, vinga. No ha aprofitat. Baló per Alacant, Torrico, Torrico per a Hamza, vinga Hamza. La pilota per a l'extrem, ahí està, Torrico. Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Torrico. 30-29. Hem passat un moment roïm, perquè... Sí. Tornar a posar-se Òscar per davant era complicar massa el partit. 30-29, però este equip no es rendís. Ahí està Bada, atacant, circulant. Falta. Bueno, no crec que passe més que la falta, no?
16: Ah, perquè crec que ha d'acabar demanat ets mort. I la jugada anterior hem vist com Ander Torrico s'ha desmarcat sense pilota i amb una qualitat de llançament espectacular.
15: Pues tenim de nou temps mort, perquè ara els tècnics també juguen. Roy Sánchez i el tècnic il·licità, José Francisco Nolasco, que és el tècnic del conjunt de Bada Huesca. És el moment en el que s'està preparant en esta recta final del partit, que va estar igualadíssim.
17: Molt bé, si podem escoltar els dos entrenadors.
18: Corres.
17: Estàs el de Bada Huesca.
18: Porque sales tú ahora. Vale, corres. Vale, y busco este bloqueo aquí. Atento. Los sombrados aquí. En el metro, escúchame. Como este se va a ir con él, vente fuerte aquí.
15: Vale.
18: Tú quieres quedar. Si se quedan detrás, te levantas y tiras.
21: Corre el contraataque. Volcarla allí, James. Aquí. Clac, Pepe, Javi entra en el cambio.
17: Y este es el del horneo, ¿eh? Este tensmo.
21: Saca el fly. En el contraataque, solo si es en el contraataque.
18: Yo voy.
21: No sale bien, sí. Sí. Tengo Ander por aquí.
18: Y esta defensa, 5-1.
21: Y después, volvemos al 6-0. En el siguiente, volvemos al 6-0.
17: Pues els dos entrenadors que han aprofitat els temps morts per a reorganitzar, reestructurar i preparar jugades en el tram final del partit, que comença, Gonzalo.
15: 30-29. Poc més de 5 minuts per a tancar el partit. Guanya per un gol Orneo, però té la pilota Huesca per a empatar. Defensa Orneo. I abraça el sac de passiu. Hi ha que defensar bé. Hi ha que defensar bé este moment. 4 passes, li ha dit, molt me pareix a mi, l'àrbit, atenció perquè ahir hi ha falta i parem de nou el temps. Que ja t'he dit que no havia passat en tota el dia, imagina que també perquè està tan igualat, no?
16: Sí que és veritat que cada cop parem per el mateix, però bueno, els jugadors també ja estan més suats que al principi i això fa que la pista, al caure i contactar amb ell, rellisqui.
15: Pues esperaven un partit emocionant, però no tant. Baló per a Huesca, el llançament. Roberto! Roberto! Quin braç! Quina mà esquerra del porter d'Orneo! Vinga, 30-29. Ara juguem nosaltres per a el més dos, que a segunda, màxima diferència. Parker, mal. No hi ha que pedre i se baló. I ara paren de nou el joc perquè crec que s'ha fet mal el jugador Javi Borragán en un baló dividit. Crec que l'assistència no era bona, però després crec que s'ha fet mal de veres, perquè cau ara i veurem si pot jugar en els 5 minuts que resten de partit i vet, perquè la sensació és que s'ha fet mal en aquesta acció.
16: Sí, ha intentat saltar el fly, però no ha sorprès i el Huesca ha estat a temps, ja ha intervingut aquest passe a l'aire.
15: Pues a veure si se pot o no recuperar, l'Electrònic diu 30-30. I resten 5 minuts per a tancar el partit.
17: És el turmell, ahí està. Turmell esquerre.
15: Sí, és el turmell esquerre d'un jugador clau. Bé, en handbol la part positiva és que te'n vas i pots tornar si es recupera, però no pinta bé. Està parlant ahí en el jugador. No, el baló és per a ells, Estem en un moment crític, Ivet.
16: Sí, el quedar-se estirat al terra i, a més, l'Alacant està sense porter, han fet una passada llarga a l'extrem i ha marcat fàcil gol a l'empat.
15: Jo estava veient com es recuperava o com s'havia fet mal i mentre s'havia fet mal estava marcant un gol. Però bé, el valor és d'Orneo, 30-30. És un partit de 5 minuts, Salva. Per estar en una semifinal de Copa.
17: Sí, tal qual, Gonzalo.
15: 5 minutets d'embol i el que marqui un gol més estarà, i si no, pròrroga, eh? Baló per a Orneo. Vinga. Parker, no esperàvem, eh? També hi ha que dir, arribar tan apretats a la recta final del partit. Parker. Falta en defensa o en atac? A veure què passa. Ha estat al límit de l'exclusió per protestar, eh? Però han deixat en que no era més que falta.
16: Sí, l'àrbitre li estava dient a l'extrem del Badaguesca que ha sigut ell el que ha anat a per ell, no estava quiet, llavors això no, mai pot ser falta en atac.
15: Baló, per tant, per a Orneo. Està ara pressionant, defensa mixta, la pilota per a Orneo, l'atac, aquest baló molt complicat, menys mal que l'ha salvat Lautaro perquè l'havia vist perdut. James Parker volia fer el llançament, Parker, i el llançament final, que diu l'àrbit, penal, no? A vegades els àrbits em despisten perquè tarden molt, no?, en prendre la decisió.
16: Sí, realment tarden perquè si encara que sigui penal deixen la continuïtat per si la pilota entra a porteria, perquè si realment encara que es pot penal el gol és vàlid, pita el gol abans que els 100 metres i no tallen l'acció.
15: Pues la responsabilitat per a un xic que acaba contracte quan acabe la Copa. S'anomena Xavi i el seu cognom és Barreto. Té el 21 a l'esquena i li diu a l'àrbit que el baló no li val per a llançar el penal. Té nervis de ser, però a mi em posa més nerviós encara que ara tinguin que netejar el baló, però no passa res. Ahí el netegen i el baló per a Xavi Barreto. El porter que està fent un gran partit per part de Huesca, ben terajà. Xavi Barreto, gol! 31-30! 4 minuts! Defensa, defensa i defensa.
16: Totalment, un Xavi que ha pogut marcar els 4 penals, crec que han sigut, i realment molt importants tots d'ells.
15: Pues a veure què passa en esta acció, perquè està Huesca atacant per empatar, que és el que porta fent tot el partit, uns o altres. La circulació de Huesca,
0: cabre.
15: La defensa d'Orneo és bona, ell se valua a punt de pedre, que pena, no, falta. Roy Sánchez aplaudís al seu equip, la intensitat defensiva. Així el pavelló està inquiet. Volia fer jugada individual. Falta. I a veure què indiquen els àrbits. Falta i no més. Falta i no més. És una jugada important, eh?
0: Sí.
15: Juguem per empatar. Ahí va Paul, el llançament. Roberto i el travesser. Roberto i el travesser. No entra el gol. 31-30, 3 minuts i possessió d'Orneo. Roberto Domènech li diu a la grada, vinga, animar. Aquest atac és clau.
16: Totalment, totalment. Si són capaços de fer, d'anotar aquest gol, poden anar una mica més tranquils cap al final del partit.
15: És important. Vaig a demanar marcar i que no hi hagi una conta ràpida.
0: Gran partit de Roberto Domènech, eh?
15: Sí, des que ha entrat, clau. Ahí ataca Orneo, bona acció. És valent de Ander Torrico, li han fet falta. Resten 3 minuts i mig.
0: Atac fonamental.
15: Sí, molt important. 2 minuts i mig, guanyem de 1 i tenim el baló atacant. James Parker, el llançament, fora.
0: Uf.
15: Mal. No està encertat avui James Parker. I atenció perquè la transició és bona, Roberto Domènech. Però no, perquè crec que van a xiular penal. La parada ha sigut espectacular, però són 7 metres.
16: Sí, venia amb un contacte previ una mica lateral i això ha generat que els àrbitres pitessin als 7 metres, ja que jo crec que va bastant clar. A veure si tenim a Domènech igual d'atent que l'anterior penal i pot rascar, que aquest sí que seria important.
15: De moment no va ningú a llançar el penal.
0: Ahí
15: va, ara sí. El llançament i el gol. 31-31, resten 2 minuts. Ja no puc estar sentat. Baló per a Orneo. Estem en el punt a punt. Estem en un moment clau de la temporada. Volem fer història, però no tenim marge. La pilota per a Torrico. Alacant és handbol. Alacant és història de l'handbol, però vol ser present també. I avui és un moment. Clau. Aaron. Aaron per a Parker. Qui és el valent que llança ara? Parker per Aaron, Aaron, no, li han taponat, mal. Baló per a Huesca, que no, menys mal que ha llançat en un... No, no pot marcar. no pot marcar perquè resta un minut i mig i si marquen se porten el partit, eh? 31-31 és el pitjor escenari possible, possessió per a Huesca. Este atac és mig partit, té Huesca la possessió. El centre de tecnificació, el Pedro Fernández, preocupadíssim, perquè sap que este atac és vital. Temps mort. Un minut, 11 segons, poden passar moltes coses, però estem al límit.
16: Sí, realment, jo crec que ha demanat el temps mort per poder, aquests últims minuts, aviam si són capaços de generar alguna cosa i anar i posar-li la pressió més a León Alicante per anar per sota el marcador. Però bueno, encara tenim un altre temps mort de l'equip local, així que esperem que tinguin unes solucions per defensar i jo crec que així, veient el partit com ha anat, acabarà la solució segur amb el pivot.
17: Anem a escoltar el tècnic de Bada Huesca en el temps mort.
19: Sí, este. Yo pongo un puedo, aprieto y le meto uno bajo. Pero sí, quiero que miremos aquí. Quiero que estemos aquí, abierto, ¿de acuerdo? ¡El puto refrán! ¡Seguro!
21: ¡Acabamos lanzando!
19: Para ver si hay, nos sacan siete.
21: Vale, atentos con ese pase que corta ahí. ¡Huesca!
19: ¡Entonces la conden!
17: Este es el tècnic de Bada Huesca, no sé si podem escoltar també el del Orneo Alacant.
21: Augusto, Pepe, Juan, Yander, vale, tenemos aquí a
17: Laucha. No sé la pértiga la costa en mes.
21: Y Aarón, vale, 6-0, vale, tengo todavía el tiempo muerto, sí. Si hay alguno que está replegado o después de gol, sacamos, vale.
19: Pepe.
17: El temps mort, que ha conclòs el pavelló, centre de tecnificació, sí. Així que al final...
15: D'infart.
17: Per a coronar un semifinalista, sí.
15: Un minut, 11 segons, i com ha dit Ivet, li resta un temps mort a Roy, que va demanar si marca Oscar. Que esperem que no, de veres. Ara, quasi te diria, Salva, que signe la pròrroga, perquè tenen ells la possessió, en empat a 31 i queda un minut. Atac llarg de Bada Huesca.
17: Clar.
15: Esta jugada és vital. La bona defensa ara de Orneo. Falta de James Parker. 50 segons. Pilota de Huesca. Circulació lenta. Passiu alçat. Baló que recupera Alacant, però ja falta. Temps que... tornen a parar. 41 segons. És el moment.
17: Empat a 31 al centre de tecnificació.
15: Demanen passiu. La pilota per a Huesca. Atenció a la jugada del pivot, el llançament. Falta. Baló, que tornen a parar el temps.
16: Sí, ara l'han de parar quasi obligatòriament perquè queda poc temps de partit i perquè el Huesca no acabi l'atac i acabi el temps.
15: Resten 35 segons. Està indicant passiu l'àrbit, és a dir, que Huesca té que tocar, passar i llançar. I ahí esperem que aparega Roberto Domènech, perquè està en joc una semifinal de Copa en Alacant per al Orneo Alacant. Esta és la jugada. Té la pilota Huesca. Si marca, se complica molt. Al salvar-se l'àrbit, la gent demana el passiu. Jo també. No hi ha llançament perquè ja falta.
17: Bo.
15: De nou, l'acció per a Huesca, tampoc hi ha llançament perquè ja falta i paren el temps, 26 segons, és que va ser l'última jugada del partit.
16: No crec, queden massa segons, l'àrbitre hauria de pitar el passiu, encara que no arribin a llançar, l'àrbitre té el dret de pitar el passiu.
15: El llançament, gol! Marca Huesca. Pues estem al límit de quedar fora, 20 segons, ataca Alacant, James Parker, temps mort, demanat per Roy Sánchez.
17: Què queda, Gonzalo?
15: S'ha complicat el partit. 15 segons. 16. Ara, Ivet, és tindre encert en una acció per a forçar una pròrroga.
16: Exacte. Realment ha estat hàbil a Roy, ha aguantat bastant el temps mort i ha deixat, i ha vist que l'ha pogut demanar abans d'hora perquè el llançament havia sigut errat.
15: Pues menys mal, perquè si no ja arriba a demanar el test mort, acabava ahir el partit, era aquest tir que no ha encertat James Parker. Està Roy Sánchez parlant, els jugadors, estem al límit de caure i de quedar fora de la Copa d'Alacant.
21: Vale, escúchame, tenemos que cambiar, ¿eh?
17: Este es Roy.
21: Vale, si vos quieres decirle larga, tú tienes que venir también. Vale, venga, va, vamos.
1: Venga. En el 2, en el 1,
17: la pérdida no estaba molt a prop, no puedo escoltar a Roy Sánchez, que es el tècnic del Orneo Alacant, ja el que sona de fons, és el del Bada Huesca. Què cal fer ara, Ivet, segons la teva opinió?
16: Pues per lo que em donen pistes és que el porter està saltat, així que interpreto que jugaran de set.
17: La pèrdua no estava molt a prop, no puc escoltar a Roy Sánchez, que és el tècnic del Orneo Alacant, ja el que sona de fons, és el del Bada Huesca. Què cal fer ara, Ivet, segons la teva opinió?
16: Pues...

0: Si marquem, encara hi ha que estar atents a la següent jugada. Parker, el llançament no entra. 2 minuts per a un jugador de Huesca. 7 segons per a tancar el partit. Ai, mare. S'ha fet mal Parker, que és valent, perquè 2 vegades Parker ha anat a llançar en el moment més complicat del partit.
1: Sí, realment en aquests moments és quan veus qui assumeix aquestes responsabilitats, perquè no tots els jugadors són capaços
2: d'anar
1: en aquests moments d'atenció.
2: Sí, excursió, no? De molla. Sí, correcte.
0: 7 segons, el que passa és que ja la inferioritat quasi no es nota, no? Perquè és una jugada de 7 segons, no hi ha més. O marquem... o estem fora.
2: I estàs sense porter, clar, per arriscar.
0: Sí, clar.
2: Sí.
0: Anem a veure.
1: Ha tornat a treure el porter. No sé si realment és perquè ja juguen amb inferioritat, però vist, jo hagués jugat doble inferioritat.
0: Ha apostat perquè no hi hagi opció, si igualem, d'un gol ràpid de Huesca. Vinga, a veure qui és el valent que va llançar. Ahí va la pilota, la ha perdut Orneo.
2: No me digues.
0: Ha perdut Orneo, estem fora de la Copa. Orneo ha perdut el baló, 31-32. Guanya el equip que l'any que ve estarà en segona divisió. 31-32, s'abracen. Quin drama inesperat. Han buscat a Lautaro.
2: Han buscat a l'extrem i han perdut la pilota. La passada no era bona.
0: Han perdut la pilota. Pues acaba així. Un partit igualadíssim. Que ha tingut Alacant en més 2, faltant 8 minuts, però ahir hem vist que no tenia el dia avui la lesió de Borragán i com és l'esport, un equip al que fa una setmana li van guanyar fàcil, un equip que ha baixat de categoria, tu local, el partit més important per a tu, i Huesca crec que ha aprofitat la pressió del local per aportar-s'hi bé una inesperada victòria.
1: Sí, realment els últims minuts crec que dos o tres jugadors no han sigut capaços de prendre bones decisions en moments claus del partit. Realment, si haguessin tingut una mica més de paciència i no hagués aparegut tant el porter de l'Òscar, que jo crec que ha sigut per mi el detonant d'aquests últims minuts. I res, una llàstima, perquè els dos equips ho han lluitat fins al final, ha sigut un partit molt, molt intens. I molt, molt agradable de veure, espero, per part de l'espectador.
2: Gràcies, Ivet, per acompanyar-nos en els comentaris d'este partit. La teua valoració final molt ràpida, Gonzalo.
0: Bueno, simplement dir que és una decepció molt gran, però no pot embrutar una temporada espectacular. Que Orneo no acaba així, que Orneo és un projecte de futur, però que avui, evidentment, és un cold tour. 31-32, el Bada estarà en les semis de demà, sí, al centre de tecnificació.
2: El partit, vos l'han contat, Gonzalo Blanes i Bet Musons. Gràcies a tots dos. Adeu, bona nit.
1: Moltes gràcies.
0: Un abraç.
2: Tanquem la sintonia esportiva del Punta Punta Punta Ràdio i són les 10:33, vos acompanyarà de seguida. I fins les 11, el company Gustavo Clemente i el seu Contrapunt.

0: Punt a punt. El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Empar y el día de Lord de Santo. Y también el de la barca de la Albufera de Jaume. Porque este día es el de toda esa gent que fa posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
1: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Així sona l'inici de la festa Canta al Foc, el nou himne de Fogueres que esta vesprada han interpretat 22 bandes de música. Ha sigut en l'acte previ a la desfilada del pregó que ha reunit foguerers i barraquers als carrers d'Alacant. La vesprada ha conclòs amb el pregó, enguany a càrrec del cantant i compositor alacantí Funzo. Quique Tebar, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Una forta abraçada a tots els oients de Punt Ràdio. Ja estem en Fogueres. Visca Alacant.
0: Amb el cor en flama, et note. Conta'ns, com ha transcorregut la vesprada nit?
1: Ha sigut una vesprada nit molt, molt, molt emotiva. Començàvem, com bé has dit, amb la interpretació, l'estrena d'este passo doble d'inici de festa a càrrec d'un bon grapat de bandes. I després hi ha hagut un record als fogueres i barraquers que ja no estan amb nosaltres, però que continuen estant en els nostres cors. Han presentat a tots els que han faltat durant l'últim any. I diguem, el discurs o l'speech d'enguany és a càrrec de Cayetano Alarcón, de la barraca Festa i Vi, una de les barraques més tradicionals d'Alacant, que enguany complix el seu 60 aniversari. I després ha començat la cavalcada del pregó, la desfilada del pregó, des de la plaça d'Espanya, passant pel carrer Sant Vicent, la Rambla de Méndez Núñez, el carrer Altamira i l'Ajuntament, on el cantant Funzo ha donat una mirada a la festa des de per part de la generació més jove, per part de la generació Z, diguem, nascuts a l'inici del segle passat i principis d'aquest. Funzo crec que enguany complís 24 anys, és nascut en l'any 2002, i és el pregoner més jove de la història de les fogueres. Tots els que coneixem a Funzo sabíem que faria un pregó de molta qualitat i no ens hem enganyat. Funzo ens ha emocionat a tot, hem plorat, ens hem emocionat com a alacantins i com a persones vinculades a la festa. I jo crec que Funzo ha posat el llistó, o ha deixat el llistó molt, molt alt per al pregonero o pregonera de l'any que ve.
0: L'enhorabona a l'artista de Sant Blas, que ha emocionat els seus paisans amb un discurs, efectivament, pel que també ens consta, molt, molt reivindicatiu, no? Dels districtes, de la ciutat, de la música, de la joventut, de tot el que... De l'orgull alacantí, en definitiva, no?
1: Totalment d'acord. Jo, a més, en Funzo, tinc una cosa que ens uneix, i probablement no ho sabrà, i és que hem nascut pràcticament el mateix dia, d'anys diferents després dels quants anys, som balances, som libres tots dos, i jo va néixer el 25 de setembre de 2002, jo vaig néixer el 28 de setembre del 75, jo crec que això també ha germanat una miqueta, no? I precisament aquest dia, el 25 de setembre de l'any passat, és quan ell va presentar la nova cançó Herculana, la nova cançó de l'Hèrcules, Blanco i Azul, i jo crec que ens ha arribat a tots, perquè té un bon grapat de seguidors, de gent més jove, però també gent a la cantina d'altres generacions que ja el coneixíem, i avui ha sigut, per què no dir-ho, una bona forma de que molta gent que encara no el coneixia l'hagi conegut. Funzo a banda és una persona que, tot i ser molt jove, té un discurs molt potent, és una persona que té un discurs molt reflexiu, i ha basat el seu pregó, primer, en intentar motivar a la gent de la seva generació, dir-los que estan ahí, que també són alacantins, que també són festers, que també és gent necessària, és animat a vestir-se de festa, a participar en els seus fogueres, en els seus barraques, i no ha volgut no ha volgut deixar-los de banda, és a dir, és una generació que per a molts sembla que estiguen d'esquenes a la festa, doncs Funzo ha volgut apropar-los a la festa, això d'una banda. D'una altra, l'orgull de ser alacantí i que per tot arreu on Funzo va, sempre presumís i sempre intenta buscar un lligam dels llocs on visita en Alacant i de promocionar la importància o el valor afegit de ser alacantí. I d'altra, la reivindicació d'esdeveniments o de monuments o de tradicions alacantines que no són conegudes, com la Santa Fàs i tot el seu patrimoni interior, com per exemple tot l'herència que hi ha dins del castell Santa Bàrbara, les teseles de l'Esplanada, és a dir, moltes coses que passen d'esquena per a la generació més jove, ahí jo crec que Funzo ha sabut tocar-nos la fibra sensible. I jo crec que es parlarà d'este pregó com un dels pregons contemporanis dels últims anys més famosos o més... que més ens ha arribat a la creïlla, al cor.
0: Doncs, Quique Tebar, ja estem en fogueres i t'agraïm la teua complicitat sempre amb Contrapunt.
1: Bona nit. Moltíssimes gràcies. Bona nit i no oblideu de visitar-nos. Demà tenim la cavalcada del Ninot. Dissabte que ve l'entrada de bandes i a partir del dia 10 la plantà i els dies més forts. Allí estem i, per descomptat, esteu tots convidats a visitar-nos i a viure la festa d'Alacant amb tots nosaltres.

0: Contrapunt en A Punt Ràdio.
1: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la narració del partit d'anada de les semifinals per l'ascens a primera divisió entre el Castelló i l'Almeria. A més, les semifinals de la Copa del Rei d'Alacant, la semifinal de l'individual de raspall des del trinquet de la Llosa de Ranes i la fase prèvia de la Premier Padel València. A les 11 de la nit, el resum de la jornada als últims 90 minuts i tot en directe, este dissabte des de les 12 al Punt a Punt.
4: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
5: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
10: Sí.
7: A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
12: Què t'ha paregut?
11: Molt bona, molt bona.
12: Ara sí que me l'espera.
5: L'esport que realment t'apassiona.
13: Gol. Humo, duro.
14: Aleluya, aleluya, empatolet.
5: Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número. I per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és Javi Guerra el futbolista al voltant del qual construir el València de futur? I això és la pregunta que avui vos deixem per a intercanviar opinions, per a poder interactuar amb vosaltres. És Javi Guerra el futbolista al voltant del qual construir el València del futur? Sincerament, per a construir alguna cosa, ja que tindré ganes de fer-ho, intenció de fer-ho. Jo no sé si en el València n'hi ha intenció ni ganes. Per més que continuen amb les filtracions de lo d'Europa per l'any que ve i tal, que és igual que començar l'estiu passat, després d'ací un mes ja veurem on estem, i d'ací dos mesos estarem a punt de començar la Lliga, veurem on estem. Veurem i s'apretessa revolució, si és a la fi de veres o no hi ha cacaus per a fer-la, i veurem si perfils de futbolistes, en principi amb més qualitat i amb més mentalitat i amb més cames que volia fitxar el club, acaben venint, o altre any se torna a demostrar que sense diners no es poden fer miracles, sense inversió no es poden fer miracles. Avui ha arribat a Manises, a l'aeroport, Javi Guerra, després de debutar ahir amb l'equip nacional, sent un dels futbolistes que, tot i no estar en la prellista de Luis de la Fuente de 55 futbolistes, sí ha estat en el grup de reforç per a ajudar als primers convocats de la selecció a anar preparant els entrenaments d'esta primera setmana de concentració. Javi Guerra, que ahir va jugar 33 minuts i que, sincerament, no va desentonar ni el més mínim, no va ser el millor, tampoc va ser el pitjor, i sí que se va deixar voles, se va oferir, va fer una mitja ruleta i per atraure una pilota des darrere. Bueno, va ser una miqueta el Javi Guerra que coneguem. I ser futbolista, com dèiem, ahir va jugar 33 minuts, i des que desapareguera José Luis Gallà de la selecció absoluta, cap futbolista, i estem parlant, crec que de la Euro de 2024, havia tornat a xafar la selecció. Gallà queda, en principi, concentrat en la Euro de 2024, se lesiona, té que operar-se, i a partir d'ahí entra Cucurella en la selecció i s'acaba Gallà. És l'únic futbolista que sembla diferencial, que sembla diferent, però ahir ens recordava son pare que és un futbolista que, com tots, necessita confiança. El mateix pare que pel matí havia estat amb els companys de Radio Marca recordant que quan li van xiular ho passa malament. A mi, sincerament, hi ha una cosa que m'estranya, i que m'estranya sobremanera. M'estranya
l'exigència que té Mestalla o que tenen en determinats cercles d'opinió sobre els jugadors de la casa i la laxitud i la comprensió que n'hi ha per als futbolistes de fora. M'estranya molt que hi hagi dubtes de la professionalitat de futbolistes que tenen un contracte signat en el València i que ningú repare o mire o assenyale o posa el focus sobre futbolistes que saben que a 30 de juny, com estan cedits, agarren la maleta i se'n van. I crec que ahir s'està sent injust en general amb la gent de la casa. Sense ser un titular indiscutible, però en este València de mínims, pues recorde que Fran Pérez, al qual la gent se tira any i mig matant-lo, ha jugat amb el Rayo, su campió de la Conference League. I que lliga tornat a quedar per damunt del València. Ocorre molt. I a vegades les crítiques, no dic jo que no hi hagi arguments per a fer-les, però me rechina molt, me xirria molt la intensitat d'algunes crítiques i la quasi inexistència d'altres. Perquè a lo millor soles, alguns dels xulis que enguany s'han dut allà, o Javi Guerra o César Tàrrega, a lo millor algun d'aquests xulits se'ls tenia que haver endut Sant Juma o Santa Maria, o sobretot en la primera volta a Machani. Però me causa estranyesa com cada volta que un futbolista decidís no creure en el projecte de Meriton per causes evidents, se comença a desatar, sobretot en xarxes socials, una onada de descalificacions cap al futbolista, i que qualsevol futbolista que se'n va del València per les mateixes qüestions, perquè al final el diner es mana i el projecte mana i la carrera dels futbolistes és curta per a ells, a la fi resulta que sobre eixos no hi ha tanta exigència. No sé, he volgut fer este raonament en veu alta, perquè sí que he vist a un Javi Guerra que té ganes, però que hi ha coses que ja les sentirem, se li escapen a ell. I qui té la clau, de moment ni està, ni se li espera. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menys benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Treyons es el de Yasabal Folgado. Hola, Folgado.
1: ¿Qué tal?
0: Hi havia dubtes sobre si València Bàsquet tindria ganat el tercer partit, no anant ni a l'últim quart.
1: Sí, tenia dubtes fonamentalment Pedro Martínez, però al final William ha pegat un bon passo a Bilbao Bàsquet.
0: Ha sigut molt
1: superior la formació taronxa de Pedro Martínez, així que, bueno, pues bye bye als homes de negre, de Jaume Ponsarnau, i València Bàsquet, que tindrà més temps per a descansar en la seva pròxima eliminatòria de semis. València Bàsquet ja està en semifinals.
0: Hi ha hagut moments de la narració de Salvador Vista d'Esplada que donaven ganes de cridar policia, policia, està havent un atropellament. Perquè és que ha sigut un atropellament des de pràcticament del principi fins ja minuts finals de l'últim quart, on bueno, ahí ya València Bàsquet ha baixat el pistó. Com és normal, lo de posar la final del 82 en la tele, que espera per a que jo recorde lo bé que soc.
1: No, perquè per veure futbol.
0: Molt bé. 11 i 12, les fotos com venen?
1: Les fotos venen, Manolo, de divendres.
0: Tira-li.
1: Satisfacció és el sentiment mostrat per Javi Guerra esta vesprada en l'aeroport de Manises en tornar de la seva experiència amb la selecció absoluta. A més d'estar quasi una setmana entrenant en el grup de reforç designat per Luis de la Fuente, el jugador valencianista va poder debutar amb el combinat nacional en l'amistós Dani Front l'Iraq, disputat a Riazor. Després dels 33 minuts disputats que serviren com a estrena, el de Gillette es mostrava feliç d'estrenar-se com a internacional absolut.
2: Que la majoria són els millors jugadors de... en su posición en el mundo, entonces creo que hay un gran grupo, tanto humano como futbolístico, por debutar con la selección, porque al final no es fácil, hay muchos jugadores que pueden ir, entonces bueno, contento por ello.
1: Visita a la cantera, aprofitant la disputa d'una nova edició a Villarreal del torneig de futbol base, la Lliga Promises. El nou entrenador groguet Íñigo Pérez s'ha deixat veure per la ciutat esportiva i Íñigo ha tingut unes paraules per als xicons que estan defensant l'escut del Villarreal en el campionat i els ha recalcat la importància de disfrutar del futbol en les edats de formació.
3: He estado con vosotros en una cantera, la del Anticlub. Os puedo decir que tenéis que disfrutar. Es que... se gana en septiembre en empate, que venís a casa con la sensación de que habéis disfrutado, habéis estado con amigos jugando.
1: La gran il·lusió, demà comença per al Castelló la primera eliminatòria del play-off per a pujar a la primera divisió del futbol espanyol, tot i les absències dels mundialistes Cipenga i Mabil i la del lesionat Jeremy Milot. Pablo Hernández es conscient de la il·lusió amb el qual la ciutat afronta esta fase definitiva de la competició. El preparador albinegre espera que el seu equip doni la millor versió front a l'Almeria.
4: Vamos a dar el máximo e intentar pelearlo y intentar ganar este playoff. Dar el 100%, seguir nuestra línea de juego, que es lo que nos ha traído aquí. El Almería es un equipazo, pero que si estamos 100%, como mostramos en la liga regular, pues somos capaces de poder ganar.
1: València Bàsquet tanca la sèrie davant Bilbao. No hi haurà tercer partit perquè els de Pedro Martínez no han donat opció als de Ponsarnau i els han atropellat establint un resultat final de 71-88. La clau per a Pedro Martínez ha estat en el ritme de competició que el seu equip ha adquirit enguany en jugar Eurolliga i estar acostumat a esforços continuats cada pocs dies.
5: Seguramente ellos no están acostumbrados a jugar en 48 horas partidos de una intensidad muy alta. Nosotros, pues bueno, eso lo tenemos un poquito más al jugar la Euroliga, estamos un poco más acostumbrados, yo creo que ellos han pagado hoy un poco el pato de eso, ¿no? De no recuperarse bien en 48 horas.
1: A l'equip femení és notícia la deu de Cristina Ubiña després de 6 temporades com a taronxa. L'aragonesa es mostra plenament satisfeta del seu pas professional i personal per el València Bàsquet.
6: Yo firme aquí con la idea de echar raíces, de asentarme ya en España, y de volver a enamorarme del baloncesto, y he conseguido todo. He echado raíces, he conseguido formar una familia, he conseguido títulos, he conseguido disfrutar del baloncesto. Que todo lo que quería se ha cumplido con creces, entonces me voy con una satisfacción muy grande.
1: La final del campionat individual d'escala i corda s'ajorna una setmana per lesió de Marc Giner. La partida que corona el rei de la pilota valenciana estava programada pel diumenge 7 de juny al trinquer de Pelayo, però queda suspesa fins al dia 13. El mateix Marginer explica la dolència i diu que espera poder estar recuperat el més aviat possible.
7: Bueno, no sé molt bé quan me la vaig fer, sí que sé que el dimarts en l'entrenament en Pelayo vaig notar ahí prou de dolor en la zona del colze i bueno, després ha costat un poc trobar l'origen exacte de la lesió, pareix que ara més o menys ho tenim encarrilat, anem a veure si podem recuperar-la bé. Depèn de l'evolució que tinga, pues, estarà millor o pitjor, però la idea és intentar recuperar-la el millor possible i després sempre tenim l'opció d'una infiltració, però bueno, hem d'intentar exprimir totes les possibilitats.
1: L'Orneo Alacant cau en la seua Copa. L'equip alacantí s'acomiada de la Copa del Rei després de perdre per la mínima 31-32 contra el Bada Huesca en el partit de quarts de final de la Copa del Rei disputat al Centre de Tecnificació d'Alacant. Barça-Nava i Bidasoa Bada Huesca són les semis que es disputaran demà.
0: Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, @90minuts, @90minuts, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. I els dos 90 van en xifra, en número. El 90 d'Instagram és en paraula, lletra, 90 minuts ràdio també. I per a enviar àudios, 6 de 9, 42 18 01, 6 de 9, 42 18 01, per a opinar de qualsevol dels temes que tractem en el programa i de la pregunta que estem fent en el dia d'avui, en la nit d'avui. És Javi Guerra el futbolista al voltant del qual construir el València de futur? 11 de la nit i quasi 18 minuts. Gran ciment, de totes i de moltes coses més, xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: ¿Y dices que siempre sucede?
15: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
16: Solo se me ocurre. ¡Wow!
14: Increíble, pasa siempre.
15: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
16: ¡Wow!
15: Descúbrelo en tu concesionario.
17: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
18: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: You held it in your hands. 11 de la nit i 20 minuts. Comencem a parlar de tot el que ha donat d'ací el dia, sobretot a nivell competitiu. I una d'aquestes coses ha sigut la victòria de València Bàsquet, com dèiem, Salva, que no ha deixat opció a Bilbao.
1: Sí, ja està en les semis, a més per la via ràpida, era l'objectiu. Tindrà més temps per a descansar la formació taronja de Pedro Martínez de cara a les semis. Uh-huh. Per contra, el seu rival, que ha de ser de l'eliminatòria entre el Baskonia i el Joventut, i sa sèrie pues, ha igualat avui a 1, després de la 1, després de la victòria de Joventut, així que Manolo, bueno, el seu rival tindrà un partit més que no el taronja de Pedro Martínez.
0: Bueno, un Pedro Martínez que tampoc tenia clar si li convenia molt descansar al seu equip, pel que he sentit, eh? És cosa de Pedro Martínez.
13: Martínez.
1: Són les coses de Pedro Martínez. Li han preguntat que, bueno, que el seu equip pues, agrairà descansar. La seva resposta a mi també m'ha desconcertat.
19: Bueno, descansar a veces va mal, ¿no? Porque te coge un poquito de ansiedad por las ganas de competir. Las cosas vienen como vienen, ni están bien ni están mal. Hay que estar preparado para todo, adaptarse como semifinalistas. Es una buena noticia para nosotros, pero bueno, a ver si podemos recuperar algún jugador de los que tenemos lesionados y a seguir en el camino.
1: La clau de per què, bueno, pues el seu equip ha tingut un ritme de competició diferent al del rival, ens la dona el mateix tècnic taronja.
19: Bueno, hemos jugado un muy buen partido. Yo creo que Bilbao, toda mi admiración, han hecho una temporada increíble, pero yo creo que seguramente ellos no están acostumbrados a jugar en 48 horas partidos de una intensidad muy alta. Nosotros, pues bueno, eso lo tenemos un poquito más al jugar la Euroliga, estamos un poco más acostumbrados. Yo creo que ellos han pagado hoy un poco el pato de eso, ¿no? De no recuperarse bien en 48 horas, pero sensacional temporada y magnífico juego. No todo es ganar y los valores que ellos han tenido son geniales.
0: No todo es guayar, pero si guanyes, millor. Nacho Rodilla, ¿qué tal? Buena nit.
20: ¿Qué tal? Buena nit.
0: Bueno, per moments, yo diría que en la retransmissió hi ha un moment que donaven ganes de cridar allò de policia, hi ha hagut un atropellament, perquè és que avui València Bàsquet ha atropellat el Bilbao.
20: Sí, torna a atropellar València Bàsquet. Quan se fica en esta dinàmica, la veritat és que estem davant de, pues, del millor equip o del segon millor equip, no? Junten el Madrid, dels més poderosos i dels que més mostren esta contundència el dia que estan en l'engranatge que correspon, que estan seriosos des del principi. I avui és que lo de Bilbao se veien superats, jugadors un poc desquiciats, un poc fora de la seva dinàmica habitual, inclús en aquestes situacions moltes vegades de llançaments que trobaven a base de bona elaboració tampoc els engatillaven, fruit d'una dinàmica física de València Bàsquet, sobretot en el treball defensiu, d'aquesta asfíxia que ha portat així a atropellar de manera claríssima i contundent a este Bilbao Bàsquet.
1: Nacho, la eliminatòria de la que ha decidit el rival està igualada, com has contenies tu clara al llarg de la retransmissió.
20: Sí, a veure, Baskonia ha estat molt bé o millor en este tram final de temporada, no? Però és cert que no és un equip que ha mostrat una regularitat al llarg de tot l'any, s'agafa més en este tram final, i per a mi la penya ha jugat un bon bàsquet, sempre un bàsquet d'anàlisis, de penalitzar lo que el rival tinga debilitat, i avui ho ha tornat a plasmar d'aquesta manera. Bueno, crec que pensava abans del partit que anava per la línia esta de portar-ho a aquest tercer partit la penya, i així va ser. I jo, bueno, Pedro Martínez, a veure, té les seues coses i les seues perletes i les trau, no? Però te vaig dir una cosa, és a dir, Pedro estava resant per a poder descansar i agafar una micoteta d'aire, i ara qui se va veure la maquinària més apretada va ser Baskonia o la penya, el que passa a aquestes possibles semifinals, i nosaltres anem a agrair-ho, sobretot ara en estos quarts de final, el poder tindre un poc de descans.
1: Sobretot, Nacho, perquè tens jugadors que encara no estan bé, com per exemple Montero, i que necessites recuperar-los.
20: Clar, és que tu venies a Montero i dius, ostres, és un tio, continua siguent diferencial, però tens la percepció que ell va trobant els companys per a regular-se ell mateix, sí. Saps? És a dir, va subministrant per a no penalitzar-se en aquest muscle que arrastra problemes, no? Sí, tens jugadors que estan tractant de sobretot en l'aspecte físic, de tornar a tindre aquesta bona condició física, i en el cas de Montero pot ser diferencial. Els dies, jo a lo millor, si tu avances en la competició i te fiques en semifinals i final, també pot ser important, però ara que vens d'enllaçar aquest tram final d'Eurolliga, no, tant de partit seguit, ara per a recuperar els partits de Lliga CB han sigut tres en una setmana. Crec que sí, que en estos quarts de final tindré un poc d'aire a València Bàsquet, li va molt bé.
0: Nacho, per a tancar, no qui és més complicat o qui no és més complicat, sinó per característiques de joc, a qui preferixes tu que s'enfronte València Bàsquet en semis, a la penya o a Baskonia?
20: A la penya, perquè crec que eliminatòries llargues a la penya la castiga perquè perquè depèn de jugadors d'experiència, cas de Riqui, en aquesta direcció de xoc, no té atomis, conforme llargues eliminatòries, crec que la penya és més penalitzada. Baskonia em sembla que a un dia d'estos d'esplendor és un equip que guanya qualsevol i li otorgue un punt més de ventatgeta a Baskonia per jugar en casa i per capacitat, però si tinguera que triar, evidentment triaria a la penya, perquè a llarg termini, a 4 o 5 partits, València Bàsquet passaria per damunt de l'equip de Badalona.
0: Perfecte, Nacho, moltes gràcies.
20: Vinga, adeu.
0: El nostre comentarista de bàsquet, després d'aquesta victòria, com dèiem, 71-88, on València Bàsquet s'ha fet amo i senyor del partit, només ha baixat el pistó una miqueta al final, com és normal també per a guardar gasolina. Del bàsquet, com deia, actualitat competitiva, a l'handbol, encara que l'handbol salva, ens hem quedat amb mal sabor de boca amb l'Orient Alacant.
1: Bueno, avui es disputaven a Alacant les semis des de tot el dia, perquè la primera eliminatòria de quarts de final començava a la una, que era l'eliminatòria del Barça. Avui es disputava la fase final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant, i a la fi l'equip que era anfitrió, l'equip que tenia moltes il·lusions en almenys clavar-se en semis, l'Orient Alacant ha caigut en la seva competició i l'equip alacantí s'ha acomiadat de la Copa després de perdre per la mínima, això sí, 31-32, ja en les acaballes d'un partit que està sempre molt equilibrat, contra el Bada Huesca en aquest partit de quarts de final de la Copa del Rei. Resulta que l'Orneo Alacant, que era equip debutant en Asobal, ha fet una temporada extraordinària, acabat 9 en la Lliga, i s'enfrontava contra el Bada Huesca, que té molta tradició de que Pasobal, però que enguany ha perdut la categoria. Però mira com són les coses de l'esport, a la fi ha caigut qui millor ha sigut al llarg de la competició regular, que és l'Orneo Alacant, davant l'equip que acabava de perdre la categoria. Les semis ja estan perfilades, es disputaran demà també en el centre de tecnificació d'Alacant i enfrontaran el Barça contra el Nava i el Vidasoa contra el Bada Huesca. Aquestes són les semis que es disputaran demà.
0: Bueno, pues crec que podem donar-li ja passar al nostre company que ens ha contat el partit, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
13: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, a la fi una derrota dolorosa, 31-32 davant el Bada Huesca. Què és el que ha ocorregut?
13: Sí, ha sigut una decepció, perquè Alacant estava molt il·lusionada en la Copa i quan se va produir el sorteig, coses que passen, te toca l'equip que ha baixat de categoria, i eren tots molt optimistes, però el tècnic Roy Sánchez sí que va ser el que tota la setmana ha estat explicant que no, que la Sobal està molt igualada i que tot i que el Bada Huesca havia baixat de categoria és un equip molt competitiu, i s'ha demostrat. Ha sigut un partit igualadíssim, ha sigut un partit de detalls, ha sigut un partit també de porters, i a la fi, pues mira, l'última acció l'ha aprofitat Bada per a posar-se un gol per davant, i en l'últim atac ha buscat a la canta Lautaro, però eixe baló no ha arribat i se porta la victòria. Un equip que l'any que ve jugarà en segona, però que demà tindrà la fortuna de jugar les semis davant Vidasoa. I sí, poden dir que és una decepció i que desjuís un poc, no?, la Copa, perquè evidentment la il·lusió així era que demà estiguera Orneo en les semifinals.
0: Gonzalo, a la fi imagine, sí, que bueno, la il·lusió de la ciutat que era veure a l'equip d'Alacant en la segona fase allà en el centre de tecnificació, pues imagine que ese globus, per dir-ho d'alguna manera, s'ha punxat una miqueta.
13: Sí, no anem a amagar la realitat. Demà juga el tot poderós Barça i serà un partidàs, el tenim claríssim, i possiblement Vidasoa siga l'altre favorit per estar en la final, però que no estigui a la camp, pues, és una decepció, no? Avui hi havia molt bon ambient al centre de tecnificació. És de veres que hi ha que dir que també hi ha afició visitant, és a dir, que ha vingut molta gent de, per exemple, d'Irún, ha vingut també de Torrelavega, i que ha sigut una festa, que el primer dia és diferent perquè estan dels 8 aficions en el pavelló, però clar, la més important era la de la camp, que és l'anfitriona, i és un colp dur, no?, que no estigui a l'equip en les semis, perquè també hi ha que dir que ese era el repte, estar en els semis, que tot el món és conscient que encara Orneo és un equip que lluita per la permanència, no està per a lluitar ni molt menys per a la final o per a guanyar una copa, però sí és de veres que vol aficions en el pavelló, però clar, la més important era la de la Can, que és l'anfitriona, i és un colp dur, no?, que no estigui l'equip en les semis, perquè també hi ha que dir que ese era el repte, estar en els semis, que tot el món és conscient que encara Orneo és un equip que lluita per la permanència, no està per a lluitar.

0: Gonzalo no poder accedir a semis perquè haguera sigut d'alguna manera redonir una gran temporada. L'equip ha tornat a Asobal, ha fet una gran temporada en Asobal, fonamentalment fent-se molt fort en el Pitiu Rochelle, ha acabat en el lloc 9, si no m'equivoque, de Asobal, i haver accedit a semis, bueno, pues seria haver posat un bon setxell, no sé si final, perquè no sé què haguera passat en aquestes hipotètiques semis, però haguera sigut molt positiu per a l'equip, no? Continuar endavant. Sí. Progresando después de la gran temporada en la Copa.
1: Sí, es el que he comentado, ¿no? Que no se te que embrutar per este día la temporada. El técnico comentaba que hi havia una obligació, que era la Lliga, sí. Esa obligació s'ha passat en nota, efectivament, en, nota, sí. En el lloc nou de la classificació. A més, recordem que va ser destituït el tècnic que va encetar la temporada, que va arribar Roy Sánchez, i l'equip estava en la zona baixa, que l'equip ha reaccionat i l'equip ha lograt en solvència i en vol. A més, està Abraham Rochelle, el mític fill de Pitiu Rochelle, que va ser també jugador importantíssim del conjunt del Calpisa, que és el director esportiu i està confeccionant un projecte per a l'any que ve que és il·lusionant, perquè Orneo el que vol és posicionar el seu nom en el handbol i que la temporada que ve siga un equip de la zona mitjana alta de la classificació. Però abans de tot això, avui era el dia de donar ese vot d'estar en unes semis, perquè a més el sorteig havia sigut propici, però desafortunadament és esport, ha sigut un partit igualadíssim, no podem dir que haja sigut millor Huesca, però sí ha fet mèrits i a la fi pues, té el premi de jugar demà a les 7 i quart de la vesprada davant Bidasoa a la segona de les semifinals.
0: Orneo, este projecte que coneix perfectament Gonzalo, ¿se pot convertir en el nou Calpisa?
1: Ese és el somni. A mi me va sorprendre quan l'equip va lograr l'ascens, jo li vaig qüestionar als directius, bé, ara a consolidar, i me van dir, i a Europa? I jo me vaig quedar així i me van dir, home, en prudència, 2-3 anys, però aquest és l'objectiu. O sigui, no han arribat a la Lliga Asobal per a quedar-se en Asobal i no baixar, no. El propòsit és lograr donar un pas endavant cada temporada. A Roy Sánchez se li ha renovat 2 temporades, és a dir, s'aposta per el tècnic gallec 2 temporades més al front del conjunt alacantí. I ja dic que hi ha 6 fitxatges tancats per a l'any que ve. I la sensació que tenim és que creixer, i l'any que ve ja no patir per atindre la permanència i a poc tornar a ser, efectivament, això és el somni, no? El comentaven en la narració, el tercer millor equip en copes és Calpisa, 5 copes de la Lliga de handbol va guanyar l'històric Calpisa. Vol ser l'hereu d'aquest equip, hi ha que donar-li temps, perquè és un equip molt jove, se va fundar fa 8 anys, és un equip jove, però ja estan a Somal i ja t'he dit que per a l'any que ve la intenció és efectivament ser un equip competitiu i a poc portar de nou Alacant al centre d'atenció de l'handbol nacional.
0: L'última, Gonzalo, quin impacte ha tingut en la ciutat esta edició de la Copa?
1: Jo crec que l'impacte era molt bo, però no sé si el fet de que no estiga Orneo demà pot restar un poc d'afluència de públic. Hi ha que dir que hi havia un abonament per a tota la competició, que s'ha venut bé, però també hi havia aquesta opció de tindre per a semifinals i per a final.
0: Sí, però parla en la ciutat, visita d'altres sí. Aficions, ambient, sí, colorit...
1: Correcte, sí, en la porta del centre de tecnificació s'ha posat una fanzón, hi havia molt bon ambient al migdia, tot el món dinant, hi ha que dir que l'ambient és de total concordi, és a dir, no hi ha cap problema entre les aficions, dona molt de gust l'handbol en aquest aspecte, i sí que ha hagut un ambient molt sa en l'entorn, però si tinc que ser sincer, crec que falta un poc encara de guanyar experiència en l'handbol, perquè és un equip molt jove i eren 32 anys sense estar en Asobal. Vull dir, hi ha afició? Sí. Se plena el pavelló quan juga? No. Hi ha que millorar això, el club ho sap i de fet la intenció és que en Alacant hi ha moltes escoles, moltes, que treballen en l'handbol, com Agustino, que està lluitant per estar l'any que ve a la Lliga Asobal, i el que volen és que la gent jove a poc estiga també al costat de l'equip. És un club en creixement i per al que tu en qüestiones l'ambient ha estat molt bé, en les rodalies d'ací hi havia moltíssims aficionats, però crec que encara l'afició local, l'afició de l'Alacant a l'handbol, té que tornar a créixer per a que l'equip siga gran com tots volen que siga.
2: Clar, és que l'espí i el llistó és el de Calpisa i parlar del Calpisa i parlar del Calpisa és posar-se de peu i posar-se dret, que és molt de parlar. Gonzalo, gràcies.
1: Un fort abraç, bona nit.
2: Gràcies, Gonzalo. Mala sort no ha pogut ser en el cas del conjunt alacantí. Esperem que la pròxima volta que toque Copa puguen arribar una miqueta més lluny i que continuï progressant este...

0: projecte. El projecte que ha de progressar demà és el del Club Deportivo Castellón. Demà, Salva, comença el somni de l'equip albinegre.
1: Sí, demà se disputa un partit decisiu. És la primera de les dues eliminatòries del play-off d'ascens cap a la primera divisió, i el Castelló s'enfronta al Almeria. Recordem les absències de Cipenga, de Mabil, està lesionat Mellot i no pot jugar, però bueno, Castelló, Manolo, que bueno, porta tot l'any en posicions de playoff d'ascens, a la fi va mantindre aquesta categoria de privilegi en l'última jornada i està a punt per a encarar esta primera i decisiva eliminatòria davant l'Almeria. Si te sembla, ens dona més dades José Luis Gual. Hola Gual, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit. Pues en efecte, demà s'enceta esta primera eliminatòria semifinals per l'ascens cap a la primera divisió per al Castelló. Un Castelló que, evidentment, entre els quatre que van a jugar-se l'ascens a primera divisió és el que té menys experiència de les darreres temporades, segona campanya consecutiva a segona divisió, i per tant és un absolut èxit, com hem comentat, el trobar-se ja a aquestes alçades de la competició encara en opcions, juntament amb l'Almeria, que és el rival en esta eliminatòria de semis, i veurem si els homes de Pablo Hernández són capaços de superar-la i davant de qui, si de Unió Deportiva Las Palmas o de Màlaga. De cara al partit de demà, en el plano esportiu, recordem les absències que té totalment confirmades el tècnic Pablo Hernández. D'un costat, els dos jugadors que estan ja amb les seves seleccions preparant la fita mundialista, és el cas de Mabil en Austràlia i el de Cipenga en la selecció de la República Democràtica del Congo. Tampoc està en condicions encara el lateral francès Jeremy Melot. Així ho ha dit Pablo Hernández este matí en la seva conferència de premsa. La resta, en principi, tots disponibles, i si parlem d'un possible 11, jo no espere, la veritat, massa novetats, però no està Cipenga, i per tant, ahí té que hi haver una novetat obligada. Hi haurien algunes alternatives, però per damunt de totes jo me quedo en la possibilitat de que entrara Suero com a mitja punta, obrint a banda esquerra, en este cas al danès Adam Jakobsen. L'altra seria mantindre Jakobsen en ese lloc i que, bueno, pues entrara en este cas un jugador de banda esquerra en molta profunditat com és Lucas Alcázar. En hi ha altres, però em sembla particularment que és més poc probable, no?, que jugadors com Raúl Sánchez pogueren estar d'eixida en aquest partit tan important davant d'una Unió Deportiva Almeria que ve molt pressionada. La veritat que l'altre dia, escoltant la roda de premsa de Rubi, es donava un compte, no?, de que sembla poc, no?, per als aficionats de l'Almeria haver acabat tercers, però tenint aquest avantatge de jugar la tornada en el seu estadi, en cas d'empat en la pròrroga no tindre que anar l'allançament des del punt de penal, però també diem, no?, que el conjunt andalús se li dona molt bé al Castelló, va perdre 1-0 a los Juegos del Mediterráneo, però va guanyar en claretat el partit que es va jugar a Castalia, i bueno, també hi ha que contar i posar damunt de la taula l'ambient, l'atmosfera que es viurà demà a Castalia. Pràcticament va estar ple de gom a gom, venen també 500 aficionats des d'Almeria que estaran en la zona habilitada per a l'afició visitant. S'espera rebuda a partir de les 6 de la vesprada en el carrer Huesca, que està al voltant de l'accés a zona de vestidors de l'estadi Skyfy Castalia, i com dic, l'ambient va ser extraordinari, és un partit importantíssim, i el Castelló que somnia evidentment en la possibilitat de continuar i se camí cap al somni, que seria aconseguir l'ascens a la primera divisió. Demà, ho contem, com sempre, en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio.
0: Estarem pendents. Gràcies, José Luis. Què ha dit Pablo Hernández, Sala, sobre el partit de demà?
1: Pues anem a escoltar el tècnic del Castelló, que vol donar-li normalitat a la setmana, tot i l'expectació que hi ha en la ciutat.
3: Bueno, pues intenta darle normalidad. Hemos intentado, ¿no?, que sea una semana de trabajo como otra cualquiera, intentar dar esa normalidad, obviamente sabiendo lo que nos jugamos. Espero una Almería más parecido, ¿no?, a lo habitual, no como ese partido que cambiaron estructura, pero más allá de eso estamos centrados sobre todo en lo nuestro, en lo que podemos hacer nosotros, en cómo vamos a hacerle daño, y a partir de ahí pues veremos qué partido nos plantean y cómo se va dando el partido.
1: També s'ha referit al suport incondicional de l'afició que demà omplirà Castalia a partir de les 9 de la nit.
3: Es de agradecer, ¿no?, a la gente de Castellón, la afición, todos los mensajes que me mandan, que a uno le llenan, ¿no?, de orgullo el recibirlos. Ya lo demostraron el otro día contra el Eibar, fue increíble, ¿no?, el recibimiento que tuvimos y el apoyo que tuvimos durante todo el partido, y luego que lo disfruten y que conecten con el equipo, ¿no?, como lo han hecho durante toda la temporada, que lo necesitamos y que esto lo conseguiremos entre todos, entre nosotros y entre ellos.
0: Les 11 de la nit i 40 minuts. Com dèiem al principi, el nom del dia en el València no és un altre que el de Javi Guerra, el futbolista que ahir, Salva, va debutar amb la selecció espanyola. Avui ha arribat a l'aeroport de Manises. Hem volgut respectar íntegre el fragment perquè diu moltes coses.
1: Sí, ha arribat esta vesprada a Manises, on ha parlat, i hem de parar l'orella, perquè a més de la selecció ha dit que estaria bé acomiadar-me estar allà, aconseguint una classificació europea, i que li agradaria dur el braçalet de capità del València, però que això no és decisió seua.
4: Sí, lo que dice, al final, orgulloso de debutar, de jugar para mi país, que como dices, es uno de mis sueños desde pequeño.
5: ¿Qué opinas del grupo, de la selección, de que has encontrado ahí?
4: Un gran grupo, al final creo que la mayoría son los mejores jugadores en su posición en el mundo, entonces bueno, creo que hay un gran grupo, tanto humano como futbolístico.
5: Oye, el valencianista número 75 que debuta con la selección española, el número 20 de la cantera de Paterna, antes que tú, los que más tienen creo que es David Villa, Marchena, Albelda, pero tú eres, aunque sea por unos meses, el más joven en debutar, ¿no? Ojalá llegar a los más de 60 partidos que han jugado ellos con la Roja.
4: Sí, no sabía eso, que era el más joven y nada, bueno, un récord que...
5: Más joven que Villa, que Albelda, no, pero...
4: Pues nada, no, contento, como te he dicho, sobre todo por debutar con la selección, porque al final no es fácil, hay muchos jugadores que pueden ir, entonces, bueno, contento por ello.
5: Bueno, y te has marcado un final de temporada espectacular con el Valencia, imagino que ahora solo piensas en descansar y la temporada que viene pues seguir creciendo con el Valencia.
4: Sí, desconectar sobre todo porque, bueno, ha sido un poco larga la temporada y nada, desconectar, cargar pilas y volver.
6: Javi, te quiero preguntar, a nivel personal, has cumplido el sueño de debutar con la selección absoluta, pero te quiero preguntar ahora por el Valencia. No sé si te marcas el objetivo de jugar Europa con el Valencia y sobre todo también a nivel personal, poder ser capitán del Valencia. ¿Te gustaría?
4: Bueno, al final, lo último que has dicho, el tema de la capitanía, tampoco me incumbe porque, bueno, creo que no es decisión mía, la decisión la toma otra persona, entonces, bueno... No depende de mí, está claro que me encantaría ser capitán y llevar el brazalete, pero como te he dicho, no depende de mí. Y en cuanto a lo del Valencia, sí, bueno, como he dicho, cargar pilas, volver y creo que también para que sea el último año de mi estadía, pues creo que sería muy bonito acabar en Europa.
5: ¿Qué crees que le faltó, Javi, al equipo, ¿no?, a final de temporada para poder lograr esa clasificación europea? Porque individual hiciste muy buena temporada, un buen final de temporada, pero también el mundo grupal, el equipo, los últimos tramos, pues también lo hizo bien.
4: A ver, al final de temporada te diría que no, porque creo que fue cuando mejores resultados hemos sacado, pero sí que ser más lineales, más continuos durante la temporada, que bueno, que se ha visto que si no lo eres, pues... Vas a sufrir hasta el final y creo que este club merece otra cosa.
0: Esta ya es sintonía del Mundial, ya estem, vamos, que falten això, 6 dies per a encetar la cita mundialista. Vas a hablar de esta semana, Salva, de un tal Tim Payne. ¿Quién es? Explícame, que yo no...
1: Pues es un jugador de Nueva Zelanda al que va a hacer famoso la semana pasada. ¿Sí? Un instagramer argentí. De repente, este instagramer, de repente...
0: Instagramer argentí hace, ¿sí?, famoso a un jugador de Nueva Zelanda.
1: Sí, porque de repente el que busca es que cualquier persona que siga anónima y que tenga, ¿sí?, muy poquets seguidores en el seu perfil de Instagram, bueno, pues de repente comence a sumar seguidors, si no se li va a córrer. Altra cosa que, aprofitant el Mundial, sí, bueno, destacar a un jugador de la selecció de Nova Zelanda que anava a disputar el Mundial per a que la Txell li donés suport en xarxes socials i a partir d'ahí, bueno, pues que creixera el seu nombre de seguidors. Ha crescut una barbaritat, Manolo, però bueno, és que la gent anava més enllà, li han fet una cançó, la cançó ja està cantant-se en diferents estadis d'Argentina, la canten seguidors argentins que van anar al Mundial. L'altre dia va publicar la dona de Tim Payne un vídeo a les seues xarxes socials cantant ella la cançó. Vull dir, la gent està absolutament embogida, se col·leccionen cromos de Tim Payne, o se busquen estos cromos del Mundial, les figuritas que diuen allí de Tim Payne. Bueno, al final, Manolo, la conseqüència d'un instagramer, pues tot això ha provocat que este jugador en el Mundial vagi a ser un dels més seguits, sens dubte, de la Copa del Món. Esta és, d'alguna manera, pues, la cançó que li han fet.

0: No, és una barbaritat.
1: És xula aquests primers colors.
0: El seu compte d'Instagram ha crescut exponencialment, superant inclús en seguidors a comptes oficials com la del Sol Blacks. Vull dir, ara mateix és una locura. És una locura, Manolo.
1: Bueno, la selecció espanyola que ja ha arribat als Estats Units.
0: Sí, la selecció espanyola que ja ha arribat als Estats Units després de la patxanga, no?, que ahir va disputar davant la selecció d'Iraq,
1: sí, sí,
0: per a no alçar sospites i confirmar que és una de les favorites per al Mundial dels Estats Units. Bueno, ha aterrat a les 12 hora local, de la vesprada a Espanya, estan en Nashville, en Tennessee, Manolo.
1: Sí.
0: Després de baixar-se de l'avió, l'equip que va realitzar un trajecte addicional per arribar a Chattanooga, que és la ciutat triada com a campament en base de la concentració per a la fase de grups. Luis de la Fuente, abans del viatge, explicava la funció dels partits com el d'ahir davant l'Iraq, que no anem a posar-lo, així que no, i jo m'he colat.
1: Val.
0: Tampoc que te tornes boig. Hosta, el cor, el time, m'he equivocat.
1: No, no, jo no m'he equivocat. Simplement anem a guanyar-te.
0: Són les coses directe.
1: Canvis rellevants en les cerimònies.
0: Això ho puc contar?
1: Sí.
0: Va, igual no m'ho van a contar. Canvi rellevant en les cerimònies d'himnes en el Mundial. Participaran tots els jugadors, titulars i suplents. Es realitzaran el cercle central i amb el pas del torneig s'incorporaran elements addicionals com pirotècnia.
1: O sigui, els himnes, els dos jugadors formats en una U...
0: No seran els 11.
1: Tots
0: els que formen part de convocatòria.
1: Aficionats, familiars...
0: No, familiars no. Jugadors i suplents estaran en el cercle central del terreny de xoc. Pirotècnia... Bueno, jo crec que això, Manolo, va endarrerint moltíssim. Els 90 minuts d'un partit de futbol normal.
1: Bueno, i per últim, s'han jugat dos amistosos en el dia d'avui. Esta nit, esta matinada, es juga un més.
0: Mèxic li ha guanyat 5-1 a Sèrbia, República Txeca 3-1 a Guatemala i esta nit se juga el Canadà-Irlanda.
1: Bueno, 11:48, tanquem la primera part del programa. La informativa, després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
2: venganza. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Con flores de venganza en el pelo.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
1: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.

arriba divendres i sembla que la xafogor ens vulga donar una treva. No falta qui diu que sempre ha sigut així. Tant de bo fora com fa 3 anys, com havia sigut sempre, quan encara teníem l'entretemps. Recordeu? Quan necessitàvem la Rebeca a primera hora del matí i a poqueta nit. Això s'ha acabat. Més enllà de la temperatura concreta, que oscil·la 20 graus amunt o avall en qüestió d'hores, el problema és l'extremitat del fenomen. Fa molta calor de sobte, nit i dia, i de sobte deixa de fer-la. Tot i això, en dies com avui, on la calor ens dona treva, podem aprofitar per reflexionar sobre què podem fer per adaptar-nos als nous temps, podríem dir, i què hauríem d'estar exigint als qui de debò poden prendre decisions perquè deixen de prendre mesures cosmètiques i ja està, i prou. Esta nit podríem tornar 30 anys enrere. Els que sigueu molt joves, plantegeu-seu on flaixa. Podem aprofitar per reflexionar sobre què podem fer per adaptar-nos als nous temps, podríem dir, i què hauríem d'estar exigint als qui de debò poden prendre decisions perquè deixen de prendre mesures cosmètiques i ja està, i prou. Esta nit podem...

0: de que necessites el llençol per poder dormir a gust. Res, aprofitem mentre es puga i aprofitem també per llegir La Terra no és el teu planeta, d'Andreu Escrivà. Són les 7 i 10 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Fa uns dies rebíem a redacció informació sobre un projecte que du per títol Xulilla tiene un castillo, un concierto de Mesica. I no és cap excursió al castell de Xulilla ni un concert, tot i que en realitat... No ho sé, ara eixirem de dubtes. Es tracta d'un projecte audiovisual, d'un documental, que diem, no? Un documental que pretén recuperar per al present i per al futur una tradició cultural lligada a la rondalla del poble de Xulilla. I és que al voltant de les festes de l'enramà, des de fa segles, probablement, el poble de Xulilla s'ajunta al voltant de la música, una tradició que en el passat recent va estar en perill i que des de fa un temps torna a ajuntar gent molt jove amb gent prou més gran. El cas és que un grup de gent jove ha decidit deixar constància de la tradició en este treball del que vos parlem. I nosaltres volem que ens diguen el per què, el com, el quan i tot el que puguen dir-nos. Els directors del projecte audiovisual són Pau Llopis i Rocío Jiménez. Pau, Rocío, molt bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos a l'Hora de la Cultura.
1: Molt bona vesprada, gràcies a vosaltres.
0: Home, a veure, jo la primera és preguntar pel títol, no? Què té Xulilla, no? A més d'un castell que vos ha dut a plantejar-vos el projecte. Què passa amb les festes, amb la rondalla, vull dir...
1: Pues Xulilla té unes festes que són molt compartides, no? En la resta de comarca i també en altres territoris.
0: Parlem de Serrans?
1: Del Serrans, correcte, i tot el que és... El riu Túria, pues, ahí n'hi ha una cultura molt compartida. I Xulilla té, pues, això, unes festes, una tradició molt bonica, però molt poc coneguda per a la resta del territori. Per tant, aquesta motivació i què té Xulilla, pues, té una cosa tan bonica com són les tradicions que se fan ahí, que nosaltres, Rocío i jo, com estudiants de comunicació audiovisual, volíem deixar-ho gravat en algun puesto en internet, no? I apropar aquestes tradicions tan boniques a la gent jove com nosaltres i a la resta de gent que no és del poble, per a que ens conegueren i conegueren una altra forma d'expressar.
0: Perquè no hi ha, done fe, eh? L'única cosa que he pogut trobar és el que acabem d'escoltar. Vull
1: total.
0: Dir,
1: total.
0: Done fe que no hi ha document físic, per dir, tot el físic que pot ser un document digital, no? Però que no hi ha testimoni del que vosaltres aneu a treballar.
1: Total.
0: És increïble.
1: No n'hi ha... ha sigut una feina un poquet tediosa perquè, clar... Nosaltres busquem referents a l'hora de realitzar i no n'hi havia cap material decent a nivell audiovisual.
2: Això és bo també, perquè tenim una oportunitat de fer pues, lo primer que està fet i al final marcar
1: total.
2: Un poc un inici.
0: Uau, uh-huh. És increïble. A veure, pel que he pogut llegir, joves i vells, joves i gent gran, gent jove i gent gran, s'ajunta al voltant de la rondalla. Això és així?
1: Correcte. En les festes, la gent jove...
0: Això va estar en perill fa unes dècades, és veritat?
1: Sí, això, per exemple, el cant de los mayos, que és de les coses més tradicionals i més úniques que n'hi ha en el poble, se va recuperar fa 50 anys, si no m'equivoco, en la dècada dels 70.
2: Uh-huh.
1: Feia anys, des de la Guerra Civil, que no se cantaven, i aquesta forma de cantar la única que té Xulilla, que és, anem a dir, soltar brometes aixina picants entre veïns.
0: A veure, anem a pams, eh? Perquè cara, tu ara parles dels maios i dius, els maios, què és això? En què consisteix? Què fa la gent? Els maios què són?
1: Pues els maios és un cant que se fa... Abans se feia, és com la nit del 30 d'abril a l'1 de maig. I actualment se fa el cap de setmana.

0: que és quan la gent pot anar al poble.
1: Sí, això passa a tots els llocs.
0: I és un cant tradicional amb la rondalla, amb les bandúries i les guitarres, que rememora... Clar, és un, n'hi han com, els veïns són els mateixos autors, encara que després n'hi ha un equip com de redactors que acopla ixes coples, les fa amb la llengua xurra, que parlem en Xulilla.
1: I que bonic.
0: És molt bonic, i les, com les adapta per a que se puguin cantar. I és, pues, bàsicament, se rememora tot l'important que ha passat durant l'any. I també, pues, ixes coses que t'han molestat del veí. Entonces, és una nit molt curiosa, perquè...
1: Com te'n passes en l'any, en els maios, ixes.
0: Segurament ixes.
1: Això és fantàstic.
0: De fet, expressió de Xulilla és, durant l'any, quan passa qualsevol cosa, hem de fer un maio d'això. Total,
1: ostres,
0: sí, sí, sí.
1: Ostres. I eixos maios no estan registrats.
0: Eixos maios, des del... Bueno, des de que ja se va crear internet i tot això, sí que n'hi ha una constància. D'any rere any sí que estan en internet, pujats a nivell... Són arxius només d'àudio, i això sí que estan en internet. Però després, tot el que és el folklore de la jota i seguidilles, com és el nostre cas, sí que... no hem trobat repertori que puguem utilitzar a nivell, pues, amb una qualitat tècnica acceptable.
2: I estaria superguai fer algo sobre els maios, que no és el nostre cas, perquè realment el que registrem és la jota i les seguidilles. Uh-huh. Però molaria molt fer algun projecte més...
1: I llavors així la faena.
2: Total.
0: En un futur.
1: I en acabar el que esteu fent, els maios.
0: Perfecte.
2: Claro que sí.
0: Part dos.
1: Ja està. Perquè anem a veure, estem parlant amb dos persones molt joves, uh-huh, no? Esteu estudiant encara comunicació audiovisual.
0: Sí, acabant.
1: Acabant.
2: Nos graduarem en el mes que...
1: A Gandia, acabareu el mes que ve.
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Si Déu vol.
0: Sí, segur que vol.
1: Sí, clar, segur, estem convençuts. I si no, ara que ve el papa, Déu va portar-se... Sí. Déu es portarà de cine amb tots nosaltres. Ja veuràs, ja. No, vull dir, com vos passa pel cap, això?
0: Pues...
1: Perquè l'heu liat parda, perdoneu l'expressió.
0: No, sí, sí, som un equip prou gran de gent compromesa amb el poble, que és super, superguai, perquè és gent que potser no té res a veure amb... Sí que n'hi ha gent de l'equip que és de Xulilla, però n'hi ha gent que no, que són companys nostres, i l'han liat parda perquè la gent s'ha pujat al vaixell amb nosaltres i estem ahí a tope. Però un poquet el projecte naix, pues, d'aquesta motivació de conservar les nostres tradicions, no? Pues... tot allò que les nostres iaies i els nostres iaios ens han contat i ho han contat amb tanta passió, que se quede registrat.
1: Tu, per exemple, en el teu cas, que eres originari de Xulilla, tu, mm-hmm, en ta casa algú t'ha parlat dels maios o
0: tota
1: de les
0: jotes,
1: la teua iaia dient, pues, quan jo era jove va passar que, no, en uns
0: tota
1: maios i conten la tota la vida. O sigui, sí, que sí, és una mena d'homenatge també.
0: Clar, és
1: a eixa gent gran.
0: Total, és un homenatge pues, a les generacions que ja han deixat d'estar així, i un poquet, pues, fer-les aquest homenatge de que gràcies a ells i gràcies a la seva força de voluntat i treball de recuperació i tot, puguem disfrutar avui en dia de lo que es tracta la tradició. La meva iaia sempre contava una anècdota amb el seu marit, amb el iaio, que ella quan va ser protagonista de les festes, que això és un tema a banda perquè també tenen tela, ella s'esperava que el meu iaio, el seu futur marit, li portara a ballar la jota, però mon iaio no se va atrevir, i després ella li va dir que no t'has atrevido.
2: I és que és història al final de
0: tot. És història.
1: Val, això ens fa parlar de la jota, acaben de dir-nos que ells centren el seu treball en la recuperació d'eixa jota i d'eixes seguidilles. Per què és tan important la jota en Xulilla? Bueno, ara ja ho sabem un poc amb la teua iaia, el que ens has contat.
0: Total.
1: Vull dir, si no em traus a ballar la jota, el faig
0: mal
1: la
0: anem.
1: Creu. Mal anem, no?
0: Total.
1: Quina és la importància de la jota i les seguidilles?
0: Pues... jo crec que la importància que té la jota en Xulilla, i jo crec que serà el mateix en altres pobles de la comarca, és aquest punt de les festes en què la gent jove es unís amb la gent major del poble, que són generacions totalment distintes, però la jota és el moment en què tu estàs ballant segons t'han ensenyat a casa, no? I és aquest moment que la gent major està tocant en la rondalla, estan cantant, i la gent jove està ballant. Entonces és aquest moment ahí...
1: De comunió,
0: no?
1: De barreja profunda.
0: De tots alhora i de disfrutant tots al mateix temps de la festa del poble. Entonces jo crec que la cosa més important que té la jota de Xulilla és que gràcies a ella tenim aquests moments tan bonicos de poble en el que tot estem ahí, pues, això, ballant i disfrutant.
1: Però encara persevera aquest costum d'ensenyar-li als joves de la casa a ballar la jota?
0: Sí, de fet, és un poquet la motivació del nostre projecte, és que el dia de Sant Vicent, el dilluns de Sant Vicent, en Xulilla se ballen les jotes. I eixa mateixa vesprada, abans d'anar a ballar a la plaça de l'Església, la gent jove ens concentrem en alguna placeta del poble i, pues, buscant en internet, pues, intentem trobar un àudio i un vídeo decent per a poder ballar-la i ensenyar-nos uns als altres. I clar, any rere any s'anava acumulant, és que no trobem res que s'escolte bé, no trobem ningú vídeo, ningú àudio, i nosaltres vam dir, i per què no fem un arxiu que ens puga permetre disfrutar d'esta festa durant, ja, vamos...
1: Per a sempre.
0: Per a sempre.
1: Que ningú tinga el pretext de...
0: Clar.
1: És que no sé com és la jota per a poder-la ballar.
0: Total.
1: Rocío, tu saps ballar la jota?
2: No, jo no. Jo sóc un poc adoptiva. Bueno, m'ha ensenyat.
0: Però sí que sap. Sí que sap un poquet.
2: És que jo no sóc xulillana. Jo estic aprenent moltes coses, però jo...
1: Ella és xulillana adoptiva, no?
0: Adoptiva, ja, pràcticament.
1: Perquè mort porta molts anys al costat de gent de originària de Xulilla. Mira, jo anava a preguntar-vos per què considereu que cal comprometre's amb un projecte que preserva i que difon el patrimoni immaterial de Xulilla?
2: A mi em sembla que Xulilla, per exemple, és un poble que s'està difonent molt en xarxes socials i es difon molt, però pel turisme. Uh-huh. I al final és una cosa que... Volem que la gent vinga a Xulilla per disfrutar del riu, per disfrutar de les aigües i tal, però realment té una cultura que jo no la conec, jo no sóc xulillana, i és per enamorar-se d'aquesta cultura. I no s'està venent per això, i me pareix com una cosa molt important mostrar realment la riquesa cultural que té, perquè no sols té paratges naturals meravellosos. Mm.
1: I a més és una manera de que el turisme no faça perdre el que és
0: aquests
1: valors autèntics i antics,
0: clar,
1: ancestrals, com vulguem dir-li, no? Uh-huh. Culturals que té el poble. Ara sí, per favor, expliqueu-me el títol. Vale. Xulilla tiene un castillo, coma, un concierto de Mesica. I jo tot era dir, però mal, que té un castell? Bueno, el títol d'on ve?
0: Pues mira, com hem pogut escoltar al principi, sí, el títol correspon a la primera copla que es canta en Xulilla de la jota, que és Xulilla tiene un castillo.
1: I totes les coples arranquen en eixe verset?
0: La jota més famosa, perquè clar, després n'hi han variacions, però la que es canta sempre, sempre, sempre, sempre, el dia de Sant Vicent i el dissabte de l'enramà, és la que comença per Xulilla tiene un castillo. Entonces era una altra volta, correcte, i era una altra volta, pues, homenatjar els nostres valors i...
2: És un símbol, també.
0: És un símbol, correcte. I després, un concierto de Mesica, si vol, jo te deixo la paraula, Rocío, perquè això és més difícil.
1: Jo he de dir als oients, he d'explicar-ho, una de les coses que ens ha xocat moltíssim del dossier que hem rebut és tot això que estem comentant, però ens asseguren que és una mena de tiny desk.
2: Tiny desk.
1: Clar, i vaig dir, com? A veure,
2: m'he
1: vist a Sting en Xulilla fent un... cantant en un... M'entens?
2: BC Tangana, fer una tiny desk. No, però és que no és... O sea, realment no és com un documental. Al final sí que té ese valor documental, perquè volem documentar una cosa molt important, o sea, el valor del treball és documentar, però és una espècie de concert...
0: Íntim.
2: No sé, sí, o sea, és alrededor... d'una taula, per això es diu Tiny Desk, o sigui, el nom és el nom d'un format d'un concert.
1: I Mesica és com se li diu
0: en xurro
1: a una tauleta menuda.
2: Ho hem adaptat, però és com un Tiny Desk, un concert de Mesica,
0: clar,
2: adaptat un poc a la tradició xulillana, però és una Tiny Desk, és un format de concert que ara és molt famós i està molt repartit.
0: Sí, que també ens ajuda això a connectar amb la gent jove, perquè és que triomfa qualsevol artista que fa un Tiny Desk.
1: Sí, totalment.
0: És una barbaritat el que provoca.
2: És el format, jo crec, per fer lo que volem, perquè és com que té el que necessitem per arribar a la gent i
1: Ara conteu-nos com heu organitzat aquest Tiny Desk. Vull dir,
2: ha sigut complicat,
1: perquè li haureu, haureu rebolicat el poble de dalt a baix, haureu involucrat a gent,
0: sí,
1: no?
0: Portem molt de temps treballant perquè nosaltres, pues això, en la Universitat en Gandia hem tingut la sort de, a banda de la universitat, fer projectes nostres rodejant-nos amb amics i tal, i sempre és el mateix. És que no tenim diners, no arribem a fer les coses com volem. I nosaltres teníem clar que volíem tancar aquest episodi universitari de la millor forma, que és amb
2: un projecte de qualitat, en pressupost, i fer el que vulguem. No perquè no tenim diners, no podem arribar a cert punt, o perquè hi tenim que rebaixar el projecte. Volíem fer un projecte en la mesura de lo posible, tampoc és un projecte en massa pressupost, en plan, és impossible, però lo millor que es poguera i no rebaixar-lo. I al final, pues...
0: Clar, per fer això t'implica estar treballant pues, un any. Pues,
2: no,
0: anem
2: i de
0: a rodar.
2: Fet, jo vull dir que és un projecte que no és que... O sea, portem en preproducció un any, que la preproducció un any és massa, però és perquè no tenim recursos, però este projecte porta en el cap de Pau molts anys.
0: Porta des de segon de carrera.
2: Claro.
0: Que ja vaig dir, ostres, això s'ha de fer. I era trobar el moment.
1: És que la serrania... La gent de la serrania sí. Tossut.
0: Però hem tingut...
1: Si fa uns anys vas dir això s'ha de fer, sí. Això fins que no ho facis no...
0: Total, hem tingut molta sort perquè la gent del poble s'ha portat molt bé amb nosaltres. Hem fet, a banda de les institucions que han entrat, com l'Ajuntament de Xulilla, Tabaira, que és l'associació cultural d'allí del poble, i Caja Rural de Villar, que és el poble que està al costat també,
1: sí.
0: Són entitats que... al cap i a la fi formen part de la mateixa comarca i bueno, en el cas de Tabaira i l'Ajuntament pues, és del seu poble i estem molt agraïts a d'ells i sobretot també a la gent de Xulilla que a banda hem fet merchandising, bosses, calendaris, làmines amb les coples de Xulilla i la gent ens ha comprat prou de material que també ens ha permès això, fer este projecte de la millor manera possible.
1: I anem a començar a rodar.
2: Volíem rodar de fet el 9 de maig,
0: sí.
2: Però mos va ploure. Després el vam canviar, el dia de rodatge a dues setmanes després, també
0: tornava
2: va ploure.
1: Que s'aguante, per l'amor de,
2: per l'amor de Déu.
1: Si vos plou en juny ja seria...
2: Ja, pues, pues mira, jo avui m'he alçat i dic, ostres, el cel està ploguent, queda una setmana, ja no sabem.
1: Que ploga esta setmana, la setmana que ve no pot ploure, si més
0: sí.
1: No, en la serrania.
0: Això és.
1: Que ploga la resta.
2: Sí, sí. Però...
0: Sí, rodem de si no res, el dissabte 13 de juny sí. Rodem ja.
1: Uh-huh. I que, a qui teniu allí disposat?
0: Buf, pues,
1: a Tiny Desk.
0: A moltíssima gent, bueno, evidentment al grup de la rondalla que des del primer minut han estat també super compromesos amb el projecte. Arsenio i Mari Carmen, que són els amos de la casa en la que anem a rodar, que també haurem estat allí més de 10 voltes,
2: mare
0: jo crec,
2: meua.
0: I els pobres senyors ja estan fins a la figa.
2: Cada volta que arribem ahí, jo dic, no mos tiraran? Perquè estem ahí ocupant-li la casa que, de fet, esta persona mos va deixar i sa família mos ha deixat moltes cases per gravar en Xulilla, perquè el primer projecte que vam fer junts va ser allà en Xulilla i mos el van deixar una casa superxula on vam fer el nostre primer curt i ara acabem la carrera i tornem a ocupar-li la casa a este pobre home que hem anat com unes 20 voltes a localitzar, a veure coses.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: I superbé, superdisposats i mos han ajudat molt.
0: Sí, uh-huh. També pues, tota la gent de l'equip tècnic nostre, que és, igual que Rocío i jo, és gent universitària que està acabant. També tenim altres companys de Gandia que estan en segon, en tercer, i també gent que ja ha acabat la seva etapa universitària.
2: Però
1: li agrada el projecte.
0: Li ha agradat el projecte i també pues, s'estan ajudant moltíssim.
2: Uh-huh. De forma voluntària. Uh-huh. Que això és molt important.
0: Sí, sí, sí.
1: Estem parlant d'un projecte audiovisual que treballa, em fa la impressió, no? A cavall entre la memòria, la identitat i la música.
0: Uh-huh.
1: Era important lligar-ho, és a dir, em fa l'efecte que aquests pobles nostres, sobretot els pobles de Serra, està molt lligada, no? La memòria, la identitat, la música.
0: Sí. Dona, jo crec que aquests tres elements des del principi sabien que havien d'estar junts, perquè jo crec que per a tota la gent xulillana, quan tu escoltes la jota o les seguidilles, evident, o sea, sense evitar, sense intentar-ho, és que te'n recordes de les teues iaies, els teus iaios, la teua família, perquè com és una cosa que t'han ensenyat i que has vist com la gent major l'estimava tant, pues evidentment eixa memòria té la boca sí o sí. Després també la part d'identitat, no? Això que parlaven, que és molt important que Xulilla es conega i que el motor
1: que
0: del turisme és
1: molt
0: descomptat. Important, però no podem oblidar-nos de qui som i de reivindicar les nostres identitats i d'aquesta manera artística tan bonica d'expressar-se mitjançant guitarres, bandurries i lauts. Aquestes coses eren principals motius del projecte.
1: Escolteu, quina peça serà eixa que veurem? Perquè, no?
0: Sí.
1: Començarà dient Xulilla té un castillo, això ja ho sabem.
0: Correcte.
1: Veritat?
0: Sí, al principi l'ordre anava a ser començar amb la jota i després seguirà amb les seguidilles. Però jo parlant a casa les jotes, n'hi ha moltes, això que sí que és molt compartit en tot el territori nacional, diria, les jotes tenen algunes coples que són temporals que marquen el temps de la jota. Esta és la benvinguda o aquí va la despedida.
1: Sí.
0: Entonces, ens sí agradava eres. Moltíssim el terminar la peça auditiva en allà va la despedida, no? Que n'hi ha una boniquíssima que és, a veure si me'n recorde, es, bueno, si tuviera una naranja contigo la partiría, pero como no la tengo estaba por despedirla. Esa es muy bonita y también hay una que es allá va la despedida, que la tierra donde pisas, ay, esa no me recuerdo muy bien cómo era.
2: Que reverdece.
0: Sí.
2: La tierra no sé qué, si la pisas reverdece.
0: Reverdece, algo así. Bueno, son...
1: que ens torna a durar a la identitat i a la memòria, no?
0: Totalment.
1: D'alguna manera.
0: Sí.
1: I la gent més jove, els que ara són criatures que segurament els tindreu per allà corrent pel poble, penseu que això els agradarà en esta societat que va camí de cada volta ser més digital?
0: Ja. Yeah.
2: Hauria d'agradar-los.
0: Jo crec que sí, perquè si les seues famílies se comporten com les nostres famílies han portat i com les famílies de les famílies de les famílies de Xulilla s'han portat, a més l'estima per la seva cultura i per les tradicions xulianes la tenen segur. Per tant, aquests moments de ballar la jota, d'assajar-la, també ho tindran i nosaltres volem que les generacions futures que vinguen tinguin este arxiu digital com una referència a nivell visual i a nivell auditiu per a que puguen disfrutar la tradició.
1: Què aneu a fer en el no sé si dir-li videoclip,
0: sí.
1: Tiny Desk?
2: Sí, concert.
1: Concert. Sí, què aneu a fer amb ell? Penseu que pot interessar més enllà del que és la gent de Xulilla o la gent de la Serrania?
2: Sí, creiem que sí. Jo crec que té molt de poder. Al final és una cosa que podria traslladar-se a qualsevol poble, a qualsevol cultura, i crec que és una cosa que és un poc d'admirar i de conèixer nous pobles, noves cultures, noves tradicions, que jo crec que és interessant per qualsevol persona del País Valencià.
1: Doncs avui ens han acompanyat parlant del seu poble, del poble de Pau, perquè ja ens ha dit Rocío que és xulillana adoptiva, no? Però avui ens han acompanyat dos joves parlant-nos de què estan fent per recuperar la memòria i per recuperar el patrimoni cultural del poble de Xulilla. A banda d'enterar-nos, d'assabentar-nos d'un projecte preciós amb el qual tancaran el seu període universitari, a mi m'agradaria que fora també una empenta per a que molta gent vos plantegeu en moltes comarques, en molts pobles, què podeu fer per recuperar el patrimoni cultural d'aquest tros de terra que quan la xafa es reverdeix, com diu la despedida de la jota xulillana. No tenim jota ni seguidilla xulillana, la tindrem quan vosaltres acabeu,
0: correcte,
1: no? Però ens n'anem amb una cançó que ens parla de ser poble, que ja té molts anys i que feia molt de temps que volia posar-la i avui ens ve com en ella el dit, i és poble de Atupa. Moltíssimes gràcies, Rocío, Pau, heu de passeu-nos el resultat,
0: segur. Moltíssimes gràcies a vosaltres,
1: que vagi molt bé amb
2: moltes
1: el projecte
2: gràcies.

0: temps de ser infant.
1: I seria moment de fer una breu passejada pel que és l'agenda del cap de setmana. Començant per avui mateix, perquè a les 9 de la nit d'avui podeu arribar encara al concert de Gata Brass Band al Burning House de València. Funk i ritmes de Nova Orleans amb sabor andalús, amb instruments de vent i percussió, beatbox i una veu molt potent. A les 9 de la nit d'avui al Burning House de València. La banda Mood Brighton 64 actua esta nit a les 11 a la sala 16 tonelades. És una banda històrica fundada en els anys 80 a Barcelona i amb influències de grups britànics com The Who, com no, o The Jam. No vos la podeu perdre. Power pop, soul, rhythm and blues, tot això i més està assegurat. I passem a demà. Demà dissabte a les 10 del matí s'inaugura el Mercat de la Terra a Beniarrés, al Comtat. Un mercat amb productors locals, espais d'artesania, gastronomia, emprenedoria, activitats culturals en diferents nuclis d'espais del nucli urbà. El Mercat de la Terra de Beniarrés es planteja com una... És una mena d'experiència pilot de dinamització territorial en municipis que estan en risc de despoblament. Intenten promoure la col·laboració entre administracions, entitats, teixit productiu local i gent del poble i de la comarca i d'altres llocs que visita un poble preciós com és Beniarrés, situat al peu del Benicadell. A partir de les 11 de demà a Catarroja tindrà lloc la plaça del llibre de l'Horta Sud, que enguany reivindica la lectura com una eina de reconstrucció. Una trobada al voltant dels llibres en la qual participen els artistes Rafa Tormo, que presentarà el seu projecte de creació col·laborativa IP37, i Elías Taño, que farà un mural en la Biblioteca Ramon Guillem. I més llibres a l'Horta Sud, perquè Pai Porta celebra el cap de setmana la Fira del Llibre a la Plaça Major. Al Camp de Túria, a Olocau, podeu viure l'Iberfest, que reviu l'època dels ibers. Que bonic! Fins diumenge, amb una programació difícil de resumir, activitats culturals divulgatives, dramatitzacions entorn de la cultura ibèrica i del jaciment arqueològic del Puntal dels Llops, un fortí del territori ibèric edetà que va estar habitat entre finals del segle V i principi del III abans de Crist. I si voleu anar al teatre, no oblideu que a la cartellera tenim al Teatre Olímpia el musical Mamma Mia en funcions de 5 de la vesprada i 9 de la nit, en el teatre Talia La Ternura a les 5 i a les 8 i a la sala Russafa Estelae, de la que en parlarem dilluns al programa. I avui ha començat el Pedreguer Jazz, en la seva 13a edició ja, eh? Paula Climent i la Dixi obriran avui a les 8 el festival, que continua demà dissabte amb Anna Pereira i finalitzarà diumenge amb Boro García and the Three Stones. Tots els concerts són a les 8 de la vesprada en la pista Espai Cultural. I ara sí, escoltem com sonen eixa banda històrica de Barcelona que actua esta nit a la sala 16 tonelades amb Brighton 64 i Caminos por Recorrer.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
5: Està de categoria.
4: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
6: Sí!
4: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
7: Tira-li, enxufa-li.
4: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
8: Depèn.
4: Vegem-ho.
9: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... A, sense H, és preposició. A vinaròs me'n vaig. A callar, a dormir. A viatjat, a vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
8: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
4: Hem dinat i em fa mala panxa.
8: Ui, la panxa fa mal, tio.
4: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
10: Vols dir?
4: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
11: Que jo sé que no és culpa ser milionària.
4: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
12: No!
4: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
13: No m'esperava això i em fa sentir trist.
4: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
10: És de veres, és de veres.
4: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio. Som A Punt. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
1: De tu a tu.
0: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
14: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: A Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, és 5 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic, a este espai empresarial d'Apunt. Per davant tenim una vesprada de ràdio en valencià i en directe, i tot i que tenim ja el cap de setmana a tocar, i això és una alegria, les coses consiguen, hem de parlar de certs temes que ens porten a no ser tan optimistes. En primer lloc, el preu de la vivenda posa en risc de pobresa al 33% dels joves. I és que les persones entre 16 i 34 anys emancipades destinen de mitjana quasi un 30% dels ingressos a la vivenda. Són 10 punts percentuals més que els majors de 34 anys. De seguida veurem què és el que es demana per a revertir esta situació, esta crisi. Però si ens preguntem per què passa això, la resposta són els preus, però també els salaris. En aquest aspecte, el salari mínim interprofessional supera el salari mitjà del 45% dels convenis sectorials publicats en este 2026. Això fa que els treballadors en responsabilitats acaben cobrant quasi el mateix que els seus subalterns. Per tant, com impacta això en la nostra economia? Quin impacte té tot això en el nostre mercat laboral? Ho analitzarem d'ací a uns instants. I per altra banda, parlant ja de consum, recordem que des de fa uns dies pagar a través de Bizum en els establiments i els comerços físics ja és possible. Avui veurem com s'estan adaptant els comerciants i també repassarem algunes precaucions que hem de tindre per evitar possibles que els seus subalterns. Per tant, com impacta això en la nostra economia? Quin impacte té tot això en el nostre mercat laboral? Ho analitzarem d'ací a uns instants. I per altra banda, parlant ja de consum, recordem que des de fa uns dies pagar a través de Bizum en els establiments i els comerços físics ja és possible. Avui

0: Finances en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa, comencem este repàs a l'actualitat econòmica d'avui parlant d'aixòs pressupostos generals de l'Estat, perquè el butlletí oficial de l'Estat ha publicat l'ordre ministerial que dona inici a la elaboració d'estos comptes de cara al 2027. Per a este pas, el Ministeri d'Hisenda arranca la maquinària interna exigint als diferents departaments del govern que remeten les seues propostes de despesa abans del dia 29 de juny. El pla de l'executiu contempla actualitzar el quadre macroeconòmic abans de que acabi l'estiu per a presentar el projecte definitiu en el Congrés durant el segon semestre de l'any. Tot això és el procés que ha de seguir per a poder presentar estos pressupostos generals. Segons el ministre d'Hisenda, estos pressupostos contemplaran la major despesa social de la història. Escoltem al ministre Arcadi Espanyol.
2: Serán los presupuestos que contemplarán el mayor gasto social de nuestra historia. Serán los presupuestos que fijarán como principal prioridad el acceso a la vivienda, que garantizarán el poder adquisitivo de nuestras pensiones, que continuarán con la transición energética que está haciendo de España uno de los países más resilientes frente a los shocks externos. Y serán los presupuestos que reforzarán como nunca nuestro estado del bienestar.
1: Estos nous comptes públics busquen substituir als pressupostos prorrogats vigents des de l'any 2023, recordem-ho. Tot això requerirà una intensa negociació parlamentària prèvia. Per a tirar-los avant, el govern haurà de consensuar primer el sostre de despesa i els objectius de dèficit amb la resta de les forces polítiques, uns passos que enguany no van aconseguir. La meta fixada és mantindre el rigor fiscal i aconseguir situar el deute públic per baix del 100% del producte interior brut al final de la legislatura. Així, el ministre Espanya fa una crida a l'enteniment amb la resta de grups parlamentaris.
2: Vamos a trabajar para que las cuentas de 2027 sean una realidad y tendemos nuestra mano a todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente en beneficio del interés general. Estoy convencido de que hay una mayoría parlamentaria que quiere que nuestro país tenga unos servicios públicos universales y de calidad, que quiere que nuestros pensionistas no pierdan poder adquisitivo, que quiere que nuestras empresas y autónomos sean más fuertes y productivos.
1: En este sentido, y como no podía ser de otra forma también, el Ejecutivo definís este proyecto como el más ambicioso de la democracia, situando, atención, la vivienda i el suport als joves com les prioritats absolutes, a més de buscar una major redistribució de la riquesa i el blindatge dels serveis públics essencials. Els comptes del 2027 apostaran per l'ús del valor afegit. El text també consolidarà la inversió en la transició ecològica, promovent la descarbonització, la mobilitat sostenible i la digitalització de l'economia.

0: I canviem de tema, parlem ara de sous, perquè la pujada del salari mínim interprofessional a Espanya, que ja ha aconseguit, recordem, és 1.221 euros mensuals, està transformant el mapa laboral. Un informe d'UGT revela que en quasi la meitat dels sectors el salari base s'ha quedat per baix del que exigís la llei, és a dir, d'aixòs 1.221 euros del salari mínim interprofessional. Clar, això provoca que s'igualen les taules salarials. I això no sempre és positiu, perquè empleats amb diferents nivells de responsabilitat acaben cobrant el mateix, la qual cosa reduïs, per tant, l'incentiu per a ascendir o per a assumir tasques més complexes. Encara que les empreses poden legalment sumar plusos i complements a aquest sou base per aconseguir aquests 1.221 euros sense assumir costos extra, la patronal denuncia que el salari mínim interprofessional ja supera el 70% del sou mitjà en alguns territoris. Mentrestant, els sindicats el que busquen és reorganitzar les categories i exigeixen al govern central que complisca la seva promesa de prohibir que les empreses absorbisquen els plusos de perillositat o antiguitat per aconseguir ese mínim legal. Volem parlar de tot això, i és que és un tema que analitza avui la periodista de l'Economista Puntes, especialitzada en el mercat laboral, Noelia Casado. Buenas tardes, Noelia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Noelia, vamos a intentar aterrizar todo esto que estábamos comentando. Cuando un peón y su supervisor acaban cobrando casi lo mismo por estas subidas, ¿cómo afecta esto a la productividad y sobre todo a las ganas de los trabajadores a aceptar puestos de mayor responsabilidad?
1: Bueno, pues desde luego yo creo que todos podemos entender que les deja sin incentivos, en tanto por qué van a asumir más funciones, más responsabilidad o puestos de trabajo más exigentes si la diferencia económica va a ser prácticamente nula o estamos hablando de unos euros.

0: Tornem ara a la nostra economia i parlem d'estalvi, perquè l'estalvi financer de les famílies espanyoles ha marcat una fita històrica en aconseguir el 3,44 bilions d'euros, un 9,3% més que l'any anterior. Este fort avanç es va deure principalment a la bona marxa dels mercats, però també als 95.000 milions de diners nous en els ciutadans que van decidir invertir. No obstant això, la gran majoria d'este capital es va canalitzar cap a fons d'inversió, depòsits i efectius, però, clar, això el que fa és deixar de costat la inversió per a la jubilació. I és que, en ple debat sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions, els plans de pensions privats pateixen la seva major crisi en dècades i el seu pes en l'estalvi familiar ha caigut al 4%, és el mínim des de l'any 2001. Per cinquè any consecutiu, i més diners d'estos productes, del qual entra registrant pèrdues de 369 milions. Solament els plans d'ocupació mostren una xicoteta resistència, mentre que els individuals s'enfonsen com la baula més feble. Parlem ara de Bizum, perquè, com ja saben, Bizum va llançar el seu nou servei, Bizum Pay, que permet als usuaris pagar en botigues físiques acostant el telèfon mòbil al datàfon. Este sistema realitza els càrrecs directament en el compte bancari o en la targeta associada de manera immediata, la qual cosa elimina intermediaris financers i també reduir les comissions que els xicotes comerços solien afrontar o que solen afrontar amb les targetes de crèdit tradicionals. L'eina ja opera en 90.000 comerços en línia i preveu captar entre el 25 i el 35% dels pagaments físics a Espanya en un termini de 2 a 3 anys, és a dir, això ha arribat ja per a quedar-se. Davant d'este creixement, el Banc Central, el Banc d'Espanya, ha alertat sobre el risc de fraus com el Bizum invers o les falses devolucions, recordant, tant a comerciants com a clients, una regla de seguretat fonamental, i és que rebre diners mai requereix una confirmació o l'acceptació per part de l'aplicació. Per tant, si una notificació sol·licita acceptar una operació d'este tipus, una devolució, en realitat, l'usuari, si accepta, el que fa és acceptar o autoritzar un pagament des del seu compte i no rebent un ingrés. Molta atenció, per tant, a això, però ara volem analitzar este tema amb el president d'Unió Gremial, ell és Mauro Lorenzo. Mauro, bona vesprada.
1: Bona vesprada a tots.
0: Mauro, parla'ns una miqueta. Vam parlar en tu fa unes setmanes, quan es va anunciar esta realitat. A dia d'avui ja podem trobar-ho en més de 90.000 comerços en línia, però quina acceptació té Bizum Pay, principalment en els vostres associats?
1: Bien, vamos a ver. Lo primero que hicimos nosotros en el momento que empezó ya la noticia de que se iba a poner en marcha fue ponernos en contacto con las principales fuentes. Las principales fuentes pues son los bancos. Los bancos, para que explicaran un poquito mejor y nos explicaran y nos formaran y nos informaran, porque en definitiva la desinformación lo que provoca es miedo.
0: Claro.
1: Y el miedo lo que provoca es rechazo. Entonces, para poder evitar este tipo de miedos y rechazos a una nueva forma de pagar, que no es ni más ni menos que la misma que teníamos antes con el Google Play o con el Google Pay o con el iPhone Pay, la cuestión es que va a ser la misma manera, de la misma forma, con Bizum Pay. Bizum Pay lo que hará será hacer los pagos a través de la NFC que tenemos en los teléfonos móviles o en los relojes inteligentes, y el comerciante al final no notará de qué manera le están pagando, si le están pagando con Bizum o le están pagando con cualquiera de las otras tarjetas de crédito que tenga integradas en su sistema.
0: Uh-huh.
1: Eso era muy importante, que tuviéramos esa información por parte de las principales entidades bancarias, en este caso Caixa Popular fue el que nos dio todos los detalles de cómo va a funcionar.
0: En este sentido,
1: la formación
0: lo que
1: consiguió fue quitar este miedo.
0: Clar, heu aconseguit llevar esta por entre els vostres associats, bueno, al final entre els propietaris, no, d'aixes botigues de proximitat, d'aixes botigues de barri. Què ha suposat per a vosaltres este procés formatiu que esteu oferint? Perquè crec que precisament en les últimes hores, esta mateixa setmana, heu estat oferint jornades de formació al respecte d'això.
1: Pues lo principal es lo que estaba comentando antes. Cuando tú tienes un dolor, lo primero que piensas es que me duele y tengo que ir al médico. y hasta que no vas al médico y te dice lo que tienes, casi que no te has curado. Y en el momento que te dice lo que tienes, aunque no te hayas curado, te sientes mejor. Ahora lo que tenemos claro en este proceso de formación es que ya tenemos claro cómo funciona Bizum Pay, uh-huh. Cómo va a ser la plataforma, cómo va a ser las formas de pago y sobre todo a través de estas indicaciones nos quita el miedo de decir que me van a pagar con Bizum, que yo no tengo cuenta de Bizum, que a mí qué me va a pasar, nada, no va a pasar nada. Todos los TPVs Android que están repartiéndose en las entidades bancarias ya están preparadas para poder recibir los sistemas de Bizum Pay o cualquier otro sistema de pago por tarjetas digitales.
0: Y ahora que comentas del TPV, davant esta nova modalitat de pagament, oferiran els bancs condicions més competitives als autònoms en comparació amb les taxes de les targetes tradicionals o per a vosaltres no canvia res?
1: Vamos a ver, inicialmente cambiará poco o bajará poco, pero entendemos que cuando ya la plataforma de Bizum Pay esté más extendida, los tipos de interés que nos cobran, las comisiones que nos cobran las entidades bancarias, no solamente es que bajarán, es que deben de bajar, porque las transacciones son más directas. Si la transacción es más directa, si el intermediario es prácticamente no existe, que es una intermediación como el pago a través de dinero físico, uh-huh. Lo que tiene que ocurrir es que las tasas de pago
0: sí, sí.
1: Serán muy inferiores. Sí. Uh-huh.
0: Perfecte, esperem que això sigui així, perquè al final, quan això passe, hi siguin guanyant tots. Mauro Lorenzo, president d'Unió Gremial, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bona vesprada, adeu.
1: Bona.
2: Demà serà notícia.
0: Abans d'acabar el nostre espai econòmic d'avui, hem de mirar la nostra agenda, hem de mirar el calendari i saber per on passa l'actualitat econòmica de cara al cap de setmana i també de cara a la setmana que ve, perquè ja sabem que la planificació en el món econòmic és fonamental i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
3: I agenda n'hi ha, bona vesprada, companys.
0: Home, no esperava menys de la nostra agenda, vinga.
3: Ja, encara que siga divendres, però mira, per exemple, demà, si fa uns dies parlàvem de la Fira de la Tomata del Perelló, pues demà s'inaugura una altra, uh-huh. També local, a Caudiel, concretament a la província de Castelló, però de la Cireda, la Fira de la Cireda.
0: Molt també. Important, també.
3: Important en esa comarca. Uh-huh. I si mirem de cara a la setmana següent, ja... No, este cap de setmana mateix, perdona. Tenim Exponador, la Fira del Bebè, a Fira València. Una fira tota dedicada també a recent nascuts i tot el que necessiten. Uh-huh. Ja siga d'indumentària com de mobiliari o complements.
0: La veritat que és tot un sector, el dels nadons, que, bueno, a nivell econòmic, vaja, que el que fa és generar llocs de treball i també moure dinerets.
3: Què passa, que és un sector que estàs ja coneguent de ben a prop?
0: No, encara no, però la realitat és que quan la gent te conta i te fas una idea de quins són els preus que han de fer front les famílies, bueno, a uno li dona que pensar,
3: Ja, bueno, pues continua pensant. De cara a l'11 de juny tenim també una altra fira, la Fira València, la Fira de les Franquícies, també, que és un clàssic, Frankie Shop, uh-huh. I tindrem més...
0: Ai, sembla que hem perdut. Sí, digues, espere.
3: Me sentiu?
0: Ara sí.
3: Tindrem Frankie Shop, la Fira de les Franquícies també, uh-huh. Ja de cara al dijous 11 de juny, o 80 franquícies estaran presents i més de 20 sectors diferents d'activitats representats. Uh-huh. També és un nichol de negoci que va agarrant força i qualsevol poble, municipi o ciutat té les seues franquícies que se van replicant ciutat a ciutat.
0: Sí, sí.
3: Sí, és un negoci també consolidat. I si mirem ja de cara a dilluns en el mercat global, tindrem la balança de contracorrent al Japó, uh-huh. Que servirà un poquet per a marcar la fortalesa exterior del yen davant del dòlar. Un índice de reunió informal de ministres de la Unió Europea i on els temes de defensa i transport centraran els debats. Ja de cara a dimarts...
0: Sí, s'ha tornat a tallar la connexió amb Pere, que ens estava fent referència. Pere, sí, de cara a dimarts, comentaves.
3: Sí, sí, no sé si s'ha perdut el so... coneixerem la balança comercial de Xina i veurem com és aquesta diferència entre importacions i exportacions, encara que tractant-se del país xinès ja saben que les exportacions guanyaran, no?
0: Sí, la veritat que
3: segur.
0: Sí, és així.
3: I des d'Austràlia, també el dimarts 9 de juny, coneixerem dades de confiança del consumidor, però també des de l'altra part, de la confiança empresarial. Uh-huh. I estarem pendents també a mitja setmana perquè tindrem notícies del Banc Central Europeu en referència...
0: Sí, de nou hem tornat a...
3: Sí, se perd una altra vegada.
0: Se perd, però crec que estava fent referència a aquesta reunió del Banc Central Europeu per saber si pujaran o no els tipus d'interès.
3: Així és, i això ho sabrem a mitja setmana que ve.
0: Molt bé, perfecte.
3: Si vols, repasse breument un poquet l'evolució dels preus dels combustibles sí. de cara al cap de setmana, encara que així nuvolós i pluixós, però tindrem la gasolina 95 a 1,55 € el litre de mitjana, mentre que el gasoil aguanta ahí en 1,61 € el litre. O sigui, ja sabem un poquet que el gasoil ja porta molts mesos per davant de la gasolina, algo a lo que no estàvem acostumats, però que ja...
0: Però que és la nova realitat, en efecte.
3: S'anem fent a la idea.
0: És així. Pere Ferrer, moltes gràcies i molt bon cap de setmana. Dilluns parlem.
3: Igualment.
0: Adéu.
3: Companys, adéu, adéu.
0: I ja de cara a la vesprada de divendres tenim... un planasso que diríem que és escoltar la vesprada de punt amb Jaume Juan i en Ximo Rovira, que el tenim així, Ximo.
4: Sí, molt bé.
0: És
4: m'alegra,
0: un bon pla, no?
4: M'alegra
0: un bon
4: que
0: pla.
4: Ho digues, perquè bàsicament sí, estic completament d'acord amb les teves paraules. Un parell d'hores per a contar-vos quina és l'agenda cultural, festiva, en fi, social també, el que fa falta. Este cap de setmana tenim plans a Manta, sabeu qui ve demà, les 10 i mitja, a l'aeroport Adolfo Suárez, el papa.
0: Correcte.
4: El papa Lleó 14, que arriba a les 10 i mitja, l'home, i a partir d'ahir comença una agenda molt, molt atapeïda fins al dia 12. Nosaltres què farem? Pues anem a parlar en un home periodista, retor, pàrroc, a Llucena del Cid, que acompanyarà el papa en alguns dels actes del recorregut i cooficiarà també una de les misses. Héctor Gozalvo va contar-nos fil per randa què espera, què s'espera d'esta visita històrica del papa a terres espanyoles no valencianes. Ja en sap mal que vaig a fer una... vaig a estar en la processó del Corpus en Cibeles, en Madrid, dius, tenint el corpus en València, que té 750 anys o més. Bueno, jo no li vaig aprendre mal, no li vaig aprendre mal, però bueno, el que s'ha de dir, on estiga una moma que lleve...
0: Ahí anem.
4: A mi les roques en Madrid no tenen això.
0: Que barat tindran.
4: Tindran Cibeles, bueno, però... En fi, però bueno, com és la meva novia a València, doncs ell també s'ho perd. Pues sí. Si ha un cas que vinga en un altre viatge. Mira, parlant de València i de l'ànima mediterrània i de la nostra estima per la llum i per la mar mediterrània. Sorolla... que forma part del nostre ADN. Ànima de Sorolla és un espectacle molt xulo que ens endinsa, diguem, d'una altra manera en la pintura i en com comunicava a través dels seus quadres Joaquín Sorolla. Textos teatrals, música en directe, projeccions animades, en fi, una passada.
0: I tot això, i moltes més coses, en efecte. Moltes gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així este Cadena de Valor, però tornem el dilluns a les 3 i mitja. Adeu, bon cap de setmana.
5: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
6: Som Apunt. Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
7: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la narració del partit d'anada de les semifinals per l'ascens a primera divisió entre el Castelló i l'Almeria. A més, les semifinals de la Copa del Rei d'Alacant, la semifinal de l'individual de raspall des del Trinquet de la Llosa de Ranes i la fase prèvia de la Premier Padel València. A les 11 de la nit, el resum de la jornada als últims 90 minuts i tot en directe. Este dissabte, des de les 12 al... Punt a Punt.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a
8: La Vall d'Albaida, 105.2.
9: De tu a tu.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
9: De tu a tu.
4: Quina vesprada s'ha quedat més agradable, no direu, eh? Estos ruixadets han refrescat molt l'ambient. Bona vesprada, Gemma, com va?
10: Ah, jo ho agraïs d'allò sí. Més. Sí, tanta calor i tan pronte. M'agobieu una miqueta, o sigui que jo ho agraïs. Que ho hem notat, no destorba gens. M'agrada la jaqueteta darrere i és un divendres magnífic que anuncia un cap de setmana ple de coses a fer que vos contem de seguida. Benvinguts!
11: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: I la resta de la redacció i de la quadrilla del programa, que preparem una vesprada i esta de divendres, en fi, molta il·lusió de que vos faça goig el que vos proposem, sí, i compartir-ho. Hem tingut una matinada ben plujosa, en alguns punts, en el litoral de Castelló, per exemple, a la Ribera de Cabanès. Ojo, que han caigut 94 litres en apenes 3 hores, segons Avamet. En Ares del Maestrat, 45. Hem tingut també la mar rebolicada, unes tronades que també han afectat a la Marina. Vall de Bopego o Xàbia han superat amplament els 60 litres per metre quadrat. Atenció! I un poc més de 30 litres han caigut a moltes localitats de la Safor. En fi, dels termòmetres ja ho heu notat, un dia molt més fresquet, han baixat especialment les temperatures al centre i al nord de la Comunitat Valenciana, però entre 10 i 15 graus menys respecte a les temperatures d'air, que és de veres que va ser un dia calorós. Per al cap de setmana, la cosa estarà molt més tranquil·la i sense pluja. Bueno, pot ser a Castelló, a l'interior, una miqueta de pluja. Es dona detalls a les 6 menys 10 el nostre meteoròleg, Lluís Obiols.
10: Ai, senyores i senyors, demà dissabte a les 10 i mitja arriba el Papalleó 14 a Espanya i es quedarà fins el 12 de juny amb una agenda plena d'encontres, actes i celebracions que seguirem amb atenció des d'esta casa i també, clar, a la vesprada d'A Punt vos traslladarem fil per randa la visita del pontífex. Per obrir boca avui hem quedat amb Héctor Gozalvo, el coneixereu, és periodista, és sacerdot, ha sigut parroc i és parroc de Llucena del Cid i a més ha estat